0: això pues, hi donés el consentiment al Consell Gaudí, perquè era molt important per nosaltres, i així ho hem fet, amb molt de respecte cap a la gran obra que ha deixat a la ciutat.
1: Molt bé, perfecte. Escolta, tot això està a la venda des del 15 de setembre. Entenc que han tingut una molt bona rebuda. Deus estar resant, no, amb aquests bombons?
0: Estem molt contents. Hi ha, per una banda, pel que és de les botigues de les cases de Gaudí, també està l'aeroport, està el Corte Inglés Gourmet, però també per diferents projectes i diferents empreses, o fins i tot algun departament de la Generalitat que ha volgut la Caixa també per regalar pues sí, per esdeveniments.
1: Fantàstic, sigui, això. Mira, n'hi ha molts que ens veuen per streaming, sí? Doncs mira, aquí.
0: Aquí tenim tots els bombons els elements. Que era el més important, que fossin bonics, però també que siguin bons, no?
1: Què porta cadascun d'aquests bombons?
0: Hem intentat jugar molt amb sabors, també, que ens toquin una mica de prop del Mediterrani. Evidentment, hi ha xocolata, però llavors hem jugat amb molt de fruit sec, que és un ingredient que aquí tenim moltíssim. Llavors,
1: quin fruit sec? Avellana, ametlla...
0: Aquí tenim avellana, ametlla, tenim festuc, també. Llavors tenim, doncs, hem jugat amb la llimona, hem jugat amb la canyella, que també són dos aromes que aquí utilitzem moltíssim, sobretot en pastisseria mediterrània. I hem combinat, evidentment, amb xocolata, i que cadascun tingués, fos una experiència també a nivell de sabor, no? Ja no només a nivell visual.
1: Xocolata negra, xocolata amb llet, aquí hi ha de tot.
2: I les formes gaudinianes estan superben reproduïdes. Em reafirmo amb el que deia, a l'obrir la capsa veus aquestes peces de xocolata que són veritables peces artesanals, i fa cosa menjar-te-les, però clar, al final la gent s'ho menja. Com està...
1: O no.
2: Com està arribant el consumidor, això? Com quina recepció esteu tenint de les primeres persones que ja els han assaborit?
0: Doncs una mica això que dieu, no? Que primer la il·lusió de quan ho veus, però llavors que quan ho mengen, doncs realment els inputs han set molt bons i molt positius de que realment...
1: En tens tu un, tu. No em puc estar. Sí, però em sap, sí, sap greu de veritat.
0: Mira,
1: eh?
0: Diria que t'has...
1: T'he de dir, quin? Digue'm. A veure.
0: Més homenatge a la terra, que és, perdó, que és aquest d'aquí, que aquest és de xocolata amb llet, ametlla, canyella i llimona, i et recorda una miqueta un carquinyoli, una miqueta poder un polvoró, a la crema catalana, i és una mica...
1: Una barreja de tot el que has dit, eh?
0: Sí, realment, jo és dels meus preferits.
1: Que bo!
0: I amb tots hem jugat una miqueta.
2: Que bo. Comentàvem que hem de posar en valor aquests nous bombons que, com deia, s'han fet conjuntament amb el Centre d'Innovació Gastronòmica Maquet, ho comentaves. Sí. Com ha estat el procés de creació d'aquests souvenirs? No? Des de la idea inicial, que us poseu en contacte amb aquest centre, els ideeu, tot aquest procés.
0: No, realment neix junts i de la mà, i sobretot ells han set claus en el procés a Maquet, perquè a part de que tenim molt bona relació de fa molt temps, havíem de plasmar el que és aquest art amb un bombó que tingués, al final és un element molt petit, que quan ha de tenir molt detall, doncs és complexa de que tingui molt detall, de que es vegi bé, de que puguem fer un motlle d'això perquè ho puguem produir. I el procés ha estat molt lent, ha estat de 2 anys, aquest projecte ha tardat 2 anys.
2: Un projecte que es diu Gaudeat, no?
0: Sí,
2: és així.
0: Sí. Tot, al final és unir la frase Gaudí amb la paraula
2: it de menjar.
0: De menjar, i molt senzill, però a la vegada té molt, té molt de sentit.
2: Ho he dit, com s'escriu Gaudeat, però és Gaudit, no?
0: Gaudit, sí.
2: Gaudit,
0: sí. No? Total. Sí,
1: els japonesos deuen anar bojos.
0: Sí, realment el públic asiàtic, pel que ens consta, és gran consumidor de xocolateria i més gran consumidor de Gaudí. Llavors, però sí que ha estat un procés sobretot lent, perquè ens volíem assegurar sobretot això, de respectar moltíssim l'obra, i de que el producte estigués a l'altura, de que res fallés, de que dins la caixa no es xafessin, perquè al final són formes molt diferents, no és el típic bombó que tots són iguals i que van dins una caixa i no hi ha problema, no?
2: I puc imaginar que Antoni Gaudí estaria contentíssim de veure aquests bombons i de tastar-los, perquè és una molt bona promoció de la seva obra i una molt bona promoció de Barcelona.
0: 100%, i al final de poder emportar-nos a Barcelona al món, no? Amb una caixa, a la maleta...
2: Tastar-lo.
0: I tastar.
1: Escolta, i això on es compra? I com es compra? Perquè més d'un oient deu dir, escolta, jo vull aquests bombons, o per ell mateix o per regalar, fins i tot, no? És un molt bon regal. Doncs... Sé que es poden comprar a les botigues dels Espais Gaudí, però entenc que també ho pots demanar i t'ho envien a domicili,
0: sí, suposo. Sí, 100%, no? 100%, a través de la pròpia pàgina web de gaudit.com, o si no, doncs a través dels diferents punts físics que hi ha al producte, ja siguin les botigues Gaudí, això, l'aeroport o el Corte Inglés Gourmet.
1: Bé, 35 euros.
0: 35 euros la...
1: Està molt bé, perquè al final el que surt cada bombot surt a 3,5.
0: Sí,
1: o...
0: realment, vull dir, al final és un preu correcte. També al final aquí hi ha hagut molta feina de disseny i s'ha hagut de repercutir en el preu, però hem intentat que tothom qui ho vulgui ho pugui disfrutar i pugui gaudir d'aquesta caixa.
1: Sí, senyor, doncs jo et felicito, de veritat, perquè és que un 10, en tots els sentits.
2: No. I quan obres la capsa i veus aquestes figures tan ben fetes...
1: Són perfectes.
2: Ja la imatge ja és boníssima de per si.
0: Ah. Aquí hem evitat, al principi n'hi havia alguns que eren de xocolata blanca, però realment quedaven com... distorsionava molt la visió de la caixa, i per això ens hem centrat tot en xocolata amb llet i xocolata negra i amb aquestes combinacions de sabors que us comentem, i sobretot aquestes formes tan diferents, però que tu quan la veus ja et transporta una miqueta a l'univers Gaudí, i a més amb el drac del Parc Güell al mig de la caixa, que té molta presència.
2: Teniu previst fer una altra? I segurament sí, segurament sí. No sé el que em diràs, però puc imaginar que potser ja esteu treballant en altres bombons inspirats en Gaudí o en altres llocs emblemàtics de Barcelona?
0: Realment sí, aquest projecte neix. Va néixer amb la idea, aquest projecte, de que hi haguessin diferents caixes per cada casa, hi hagués una caixa, però vam dir, ostres, sortim amb una que ho unifiqui tot i que sigui molt emblemàtica, i a partir d'aquí anem fent passos. Si tot va com està anant, aquest Nadal hi haurà un torró que serà també inspirat en tot aquest univers.
1: Ah, sí? Ens avances en exclusiva
0: una
1: primícia, això.
2: Això és notícia, eh?
1: Home, que bo. L'has de venir a presentar aquí al matí a Ràdio 4,
0: Lluc. Aquí vindrem. Si tot va com està anant. I és cert també que al final és un projecte que neix com a idea, perquè al final aquest projecte es pot replicar a qualsevol ciutat del món o a qualsevol poble, per petit que sigui, que diu, ostres, anem a fer a Berga, anem a fer els bombons de la Patum, no? Doncs va, aquí m'he tirat un triple, que podríem fer-ho, no?
2: Aquí es podia fer una capsa molt gran, no? Perquè els nens vells, els nens grans...
0: La guita,
2: l'àliga, els gegants... Sí,
0: però al final és un concepte que es pot replicar i que crec que és una manera de comunicar la teva ciutat, el teu poble o el teu projecte d'una manera diferent i d'una manera amb sentit, i que a més el poses al mig de la taula, ho disfrutes, ho comentes, i torno una mica a l'inici de la conversa, i no recaiem amb el típic souvenir d'imant de nevera, que està molt bé i és bonic, però crec que hem intentat anar un pas més enllà.
2: I ara que ens comentava sobre aquest torró inspirat també en Gaudí, sabeu el nom? Ens pots dir algun detall més?
0: En principi ha d'anar cap a ser una mica aquest drac del Parc Güell.
1: Que bo. I quan sortirà la venda, més o menys? Quan sortirà la venda, més o menys?
2: Em sembla que no pots dir molta més cosa, no?
0: Que els amics de Makey em picaran els dits.
1: Que queden 2 mesos i poc. Poc més de 2 mesos per Nadal, ja ho tenim a tocar, això. Apunta Jordi i parla amb ell després en privat i que vingui a presentar-lo aquí.
2: Sí, ja ho tenim clar, això.
0: Així ho farem.
1: Perfecte, molt bé. Escolta, encara ets el millor xocolater del món.
0: Realment, mira, d'aquí un mes hi ha la segona edició del World Chocolate Masters, ja fa 4 anys estan sent 4 anys molt, molt intensos, i sí, anirem allà a veure què. Jo aquest any vaig allà d'espectador a disfrutar de l'esdeveniment.
1: Clar, això, aquí hi ha hagut un abans i un després, és evident, però jo t'he de felicitar també perquè continua sent una persona com cal. No t'han pujat els fums, ets un tio encantador, proper, bona persona, i això no passa sempre, quan et donen un títol d'aquests, de dir, de cop i volta, ets el millor xocolater del món. No, i de vegades canvia la manera de ser de les persones, malauradament. Sí. En el teu cas, continua sent el Lluc de sempre, cosa
0: sí,
1: que diu molt de tu.
0: Intento que sigui així, i al final jo, quan tinc el meu temps lliure, també intento anar amb... Jo sempre ho dic, jo poso d'exemple, jo els meus amics crec que és qui m'han fet el millor favor amb això, perquè quan tinc temps lliure quedo amb els amics, amb la família, quan tinc temps lliure, i els meus amics són els qui em fan les dosis de realitat, no?, sempre, perquè al final jo dic pel grup de WhatsApp a vegades, ostres, fem alguna cosa o no sé què, i és que ningú contesta, i dius, això és una dosi de realitat, de que, bueno, estàs acostumat que el dia a dia pues, passen moltes coses i que pues, crec que els amics i la família són els que realment et fan tocar sempre de peus a terra, i estic super feliç i orgullós de tenir l'entorn que tinc, i que són els que em fan veure que la vida és molt senzilla i que poden passar moltes coses, però que realment
1: sí,
0: el que s'ha de valorar és
1: sí,
0: el que tenim a prop.
1: Sabeu de qui és molt amic? El Lluc Roselles. De lo Pau de Pons!

0: caminada de por.
1: Fa dies no el veus, el Pau, o què?
2: Mira, ens vam veure fa parell de setmanes.
1: 15 dies.
2: Vam anar junts a un esdeveniment i...
1: Gran tio, el Pau?
2: Sí, és increïble, eh? Increïble.
1: Els castellans diuen, Dios los crea, ellos se juntan. Doncs au, un altre amic del Pau,
2: sí,
1: aquí,
2: sí,
1: tu.
2: Sí, sí, disfrutem, disfrutem.
1: Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Passa un senyoret i tira una pedreta. Torne a passar, li torne a tirar. Que no cantes, Jordi Vila? T'estàs ensupit, avui. No espatlles, sí, sí. Volem va. Que no estigo borratxo.
2: Jo em pot morar per donar, però no me la sé, no me la sé.
1: Has d'escoltar el matí a Ràdio 4, home. Ja saps que és un dels nostres total col·laboradors estrella. I ara, la gira del Pau. Suposo que aniràs a Vic.
2: Sí, home, a Vic ja està.
1: A Vic el 7 de novembre.
2: Reservadíssim.
1: Ja has comprat l'entrada o no?
2: Ja la tinc a punt, la tinc a punt. Sí, sí.
1: Jo he comprat la de Lleida.
2: La Lleida, molt bé.
1: Pel 14 de novembre. Tu la de Vic pel 7.
2: A Vic. Estarem allà fent suport i disfrutant d'un bon vespre.
1: Lo Pau i la banda, a més a més.
2: A més a més.
1: 10 anys de festa major. Després el 20... Quin dia és? El 27, que va a Reus, a finals de novembre, i el 12 de desembre em sembla que va a Olot.
3: Sí, sí. I tenim entès també que acabarà la gira a Luz de Gas.
2: Repetim la gran festa major.
3: Ja ho vam viure en directe, ho vam viure en directe i ho tornarem a viure en directe.
1: Sí, senyor, molt bé, perfecte.
2: Allà estarem, allà estarem.
1: I tant, i tant. El 7, no? Vosaltres dius?
2: El 7 a Vic, si no m'equivoco.
1: No, no és el 7.
2: El 7 a Vic i estem allà, que són dies per deixar-se anar una miqueta.
1: Doncs sí, que de tant en tant convé això també.
2: Sí, sí?
1: I si és amb un bon amic com el Pau, encara més.
2: Home, i la veritat és que munta unes festes que podem estar contents.
1: Ho sé, ho sé.
2: I orgullosos.
1: Molt bé, perfecte. Ara, de seguida parlarem amb la Roya, no? Hem de parlar, nen?
3: Sí, amb el Marc la Roya, que ens explicarà més coses, més detalls sobre la nova temporada de la 2CAT, que es va presentar ahir oficialment. Vam poder entrevistar el director de la 2CAT, Oriol Nolis, que ja ens va avançar algunes de les coses més importants.
1: I vull recordar als oients que podeu anar trucant al 900-454-455, perquè, a més, us podeu endur aquests fantàstics bombons del Lluc Crosselles de franc. És a dir, que si voleu guanyar aquests bombons, que són una autèntica delícia. Jordi, que no sàpiga greu, menja-te'n un, home.
3: És que em fa cosa menjar-me...
1: Doncs escolta, si et fa cosa, vinga, ja vindrà la Marta Inglés, que aquella no té tants problemes.
3: No, saps el que passa? Que si ara em menjo, m'encanta tant, que menjaria un i un altre i un altre, i no, és que no estaria per l'antena.
1: Ja, no acabaries.
3: És que no sé si puc estar a missa repicant.
1: Només heu de trucar, dir-nos quina és la cançó de la vostra vida, la que us porta un millor record. Bon rotllo, eh? No volem coses tristes aquí.
3: Sí, sí, bon
1: que
3: rotllo,
1: ja en tenim
3: bon
1: prou de coses tristes. I després farem un sorteig entre tots els que entreu en antena i regalarem aquests boníssims bombons de Lluc Crosselles, que us poden enviar a casa només per 35 euros. És a dir, que val molt la pena, això, la veritat.
3: I
1: sí?
3: I
1: però vaja, algú de vosaltres se'ls endurà de franc. 900-454-455. També hem de parlar amb el Xavi García avui. Volem saber si surten més bolets, que sé que sí, perquè aquesta setmana recordem qui va venir a aquest programa. La germana i la neboda del gran Quim Masferrer, un altre crac que ens estimem moltíssim, que tenen aquest restaurant a Sant Feliu de Buixalleu.
3: A la Selva, al comarca
1: de la
3: Selva.
1: I ens va explicar la Francina, que és la germana del Quim, que el seu pare ja fa dies que troba ous de reig.
3: Al costat del restaurant.
1: A tocar, diu, sí, sí, i va a peu, sí, sí, sí. Sí, de casa. Dic, home, no donis tantes pistes, que després els pixapins ho trinxen. Total, doncs cap allà a buscar ous
2: no
1: de reig.
2: No fa falta tenir-los al magatzem, ja està.
1: Que ets molt de bolets, tu, no, Lluc?
2: Soc molt de menjar-ne. Són molt de menjar-ne. D'anar-ne a buscar, haig de reconèixer que m'ha costat sempre una mica, eh? Però de menjar-ne m'encanta.
1: Quin és el que més t'agrada?
2: I els ceps.
1: El cep,
2: bon
1: jo també.
2: Un bon carpatge de ceps amb pinyons del Montseny i una mica d'oli d'oliva. Buah, increïble.
1: Però veus, n'hi ha molts que aposten per l'ou de reig. Un amic meu que es diu Josep Maria és molt fan de...
2: També.
1: I la Cristina són fans dels ous de reig, igual que la germana del Quim Masferrer, li encanta l'ou de reig, tu.
2: També, també.
1: Boníssim.
2: Però qualsevol, eh? Tots en general, des d'un camagró que un rovelló, sí, un rossinyol...
1: A mi el rovelló m'encanten, també qualsevol, sí, com tu, però el rovelló no és el que més m'agrada.
2: No, fet... és veritat que tinc molta fama, però bueno...
1: Sí. És l'únic bolet al que poso all.
2: Sí?
1: Perquè la resta no, perquè com deia el meu pare, l'all mata el gust del bolet, sí, i si realment t'agrada el bolet i el gust del bolet, doncs si hi poses all, perd gust, clar, aquell bolet com a tal.
2: Total.
1: Però veus, amb el rovelló no em sap greu de posar-hi una mica d'all.
3: Si jo també sempre me'ls he menjat amb all i julivert, eh? Sí, sí. I és veritat que potser són els que tenen més fama perquè, home, són xulos de trobar quan els, quan els localitzes. Ja, aquell color, aquella cosa, aquella textura.
2: Són elegants, són elegants.
3: Sí, són elegants, són elegants. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé, perfecte. A veure, Montse, com estàs?
0: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Perfecte, ho celebrem, això.
0: Sí, sí. És important.
1: I tant com és important. I més amb els temps...
0: Com està el tema?
1: Té mèrit, exacte, amb els temps que corren té mèrit, està bé, tu.
0: I tant que sí.
1: El anar fent ja és molt, anar passant, anar fent ja és molt.
0: Sí, exactament.
1: Des d'on truques, Montse?
0: De Barcelona.
1: Des de Barcelona, perfecte, molt bé. Ens escoltes sovint o què?
0: Sí, cada dia, de veritat. I per la nit també, quan arribo a la feina, fas que el TV3... Diu, mira, guaita... Un altre cop.
1: Perfecte. Doncs escolta...
0: També és bé, te segueixo una mica, sí.
1: Moltes gràcies, Montse, moltes gràcies. Doncs digue'ns quina és la cançó, la teva cançó, la de la teva vida, i per què?
0: La de Resistiré, del Dúo Dinàmico. No pel tema del Covid, que és quan més sembla que tothom l'escoltava. Jo, mira, quan estic així una mica baixa de moral i tal, me la poso i, oye, vinga, a tope, i m'anima un mogollón, de veritat. Hi ha moltes més, no? Però aquesta, per mi, és la... També aguanto, i vinga, a resistir i a sortir-se de tots els problemes que tenim avui dia.
1: Sí, senyora, doncs ens agrada. Mira, sentim-la, tu.

0: Montse, fantàstica, eh? Ja has vist que l'hem deixat respirar bastant, perquè ens agrada molt a tots.
1: Mira, eh? L'estic sentint i m'estic emocionant, imagina't. O sigui, és que me xifla molt, molt.
0: Perfecte.
1: Estic emocionada i tot.
0: Molt bé. Doncs tens el número 4, Montse. Moltes gràcies per escoltar-nos cada dia i molta sort. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: D'acord. Adéu. Andrés, com estàs? Bon dia, Andrés.
2: Molt bon dia. Estic perfecte.
0: Doncs... Carai, tu, quins oients, que bé, com ens feu feliços, home, que estigueu tan bé, tu. Des d'on truques, tu, Andrés?
2: És divendres, estic a l'Eixample...
0: No plou, no plou, no, ni plourà el cap de setmana.
2: Ja no plou, i això que hem cantat prou, i estem contents.
0: Fa fresqueta, fred en algunes
2: que
0: comarques.
2: Ja tocava,
0: s'ha acabat
2: que
0: la
2: ja
0: calor,
2: tocava.
0: Exacte, s'ha acabat la calor aquella insuportable, per tant, tot
2: que
0: va...
2: Que si no arribarien els bolets, eh?
0: Exacte. Escolta, o sigui, Andrés, que... doncs...
2: Digues.
0: Quina és la teva cançó?
2: Mira, jo tinc moltes cançons perquè tot depèn del dia, del moment, de les persones, etc. Bueno. Però quan ho heu demanat aquest matí, he dit, la cançó ha de ser Bon dia dels Pets.
0: Home! Buah! Genial, això!

0: Ja. Molt bona, molt bona. Ens agrada molt. De veritat t'ho dic, eh?
1: Andrés... És que és positiva...
0: Sí, home, sí. El mal temps, bona cara. Clar que
1: no,
0: sí.
1: Però i quan fa bon temps, aprofitar-ho i ballar-ho,
0: sí,
1: i sentir-ho, i comunicar-ho. Vull dir, no quedar-s'ho per tu tot, que dius, mare meva, què et passa?
0: Exacte, exacte, Andrés. Doncs mira, tens el número 5, et desitjo tota la sort del món. I moltes...
1: Una abraçada.
0: Gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4, home.
1: Vinga, com sempre.
0: Gràcies. Adeu. Merci, Andrés, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Rosa, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Rosa.
2: Pedro, bon dia.
0: Què diu? Què diu la Rosa? D'on truques tu?
2: La Rosa què diu? Que té moltes cançons, però jo l'he escollida reivindicativa.
0: Quina has triat?
2: En aquests moments estem així. Pues he triat el pare, del Joan Manel Serrat.
0: Ah, mira.
2: Perquè sempre m'ha emocionat molt.
0: Escolta.

0: Ara m'hi estaria tot el matí aquí, Rosa.
1: Sí, és una cançó molt antiga.
0: Molt maca.
1: I alhora, doncs, molt actual. Fa 40 anys, que la va treure, més o menys.
0: Sí, senyora. Escolta, Rosa, mira, tens el número 6. Moltíssima sort.
1: Sí, sí, m'agradaria.
0: I a mi. I moltíssimes gràcies. No, val molt la pena, t'ho dic jo, perquè els tinc aquí, els he tastat, els he vist, són preciosos, ho tenen tot, Lluc.
1: Sí, no?
0: Felicita el Lluc, home, en directe, Rosa.
1: Ah, sí, clar, sí, sí, el xocolater, sobretot, perquè m'encanta, però la negra, eh? Suposo que són negres.
2: Sí, bé, hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot.
0: Hi ha de tot, per tots els gustos, aquí,
1: bueno, Lluc. Els altres gustos els convidaré, jo em quedaré amb els negres.
2: I tant.
0: Ja, n'hi ha, de negres n'hi ha, no pateixis. Escolta.
1: Sí, sí, vale.
0: Rosa.
1: Vinga, i si no em toquen, doncs també te'n compraré un dia.
0: T'anava a dir, va. 35 eurets, tu.
1: Home, sí, per regalar i que me'n donin un de negre. Faig broma.
0: Doncs tens el número 6.
1: Moltes... Ah, doncs m'agrada aquest número. El mes que vaig néixer jo.
0: Ah, veus, el juny.
1: Ah, ets, veig quin, si tinc sort.
0: De quin dia de juny ets?
1: Del 10.
0: De l'any, no te'l pregunto, no pateixes.
1: Bueno, passa res, del 44. No. Soc molt velleta.
0: A velleta, no. Dona. Avui en dia no n'hi ha cap de vell.
1: No, sí, sí, ens anem fent velletes. Vinga.
0: Escolta'm, moltíssimes gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4. Rosa, de veritat.
1: Molt bé, bon dia.
0: Molt amable.
1: Que vagi bé.
0: Adéu. Tens el número 6, ara farem el sorteig, la mà innocent, no sé qui serà. Home, Lluc. Va. Ja està, clar, qui ha de ser? El Lluc. Lluc
2: el millor xocolater del món.
0: Sí, però abans digue'm quina és la teva de cançó, Lluc.
2: La meva cançó, jo us diria, i a més crec que el dia que estem a ser elefants d'Oques Grasses...
0: Sí, senyor!
2: Significa molt per mi, perquè al final vaig guanyar el campionat del món de xocolateria amb un elefant i vaig posar aquesta cançó i va ser com molt maco i crec que avui, bueno, estan sent 4 dies per ells, a més usonencs que són casa i que res, demà estarem allà a l'estadi a disfrutar amb ells.
0: Perfecte, doncs mira.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Jo només vull veure elefants volar.
2: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.

0: Ara de seguida, Lluc, parlem... Mira, José Quil, com estàs? Hola, hola, estimat. Escolta, no, que ara de seguida dic que parlem també de la teva etapa, que el Nando Jovany, tu. Un altre gran, també, el Nando,
1: I per mi, un pare dins aquest sector, perquè realment m'ha cuidat moltíssim i...
0: Que maco és.
1: I és un crac, és un crac.
0: El portarem aquí al programa. Que sí, Jordi Vila?
2: Sí, sí, estem en gestions.
0: Molt bé, sí, sí. Perfecte. Xavi García, què dius?
3: Què tal? Molt bon dia. Com va tot?
0: Com està el millor boletaire de Catalunya? Tip de bolets.
3: El pior. En aquests moments, acabat de baixar de la muntanya amb una frustració enorme.
0: Que, una frustració enorme, què vols dir? Que no n'hi ha, però si ha plogut.
3: No. A veure, coi, però...
0: Ja ho sé que triguen dies. Ja ho sé, que no surten d'avui per demà, home.
3: És a dir, avui hem triat malament el lloc. Hem fet una orientació sud-est i estava fatal. O sigui, jo baixo directament en 5 rovellons. 5.
0: 5 rovellons?
3: Sí. També és cert que, com que estic jubilat i et porto 3 dies aquí amb el meu fill a muntanya, home, ahir vam fer una... Entre tots, podem dir que vam baixar un bon cistellet.
0: Bé, això, el Ripollès. El
3: Ripollès, sí. Alçada, com sempre. Bueno, mira, jo aquesta vegada l'alçada diria... Curiosament, va donar la sensació que entre 1.400 i 1.600 hi havia molt poca cosa. A partir de 1.600 començaves a trobar i per sota de 1.400 podies trobar també.
0: Molt bé.
3: Va ser la sensació que em va donar a mi,
0: Aquesta matinada han baixat a 2 sota 0 a Das, a 1 grau sota 0 al Pont de Suert, a la capital de la Ribagorça.
3: Aquesta matinada nosaltres hem sortit a buscar bolets, no pas a horari boletaire, perquè el meu fill treballa i llavors ens hem d'ajustar una miqueta. Hem sortit de casa a les 9 del matí i a les 10, i una miqueta abans de les 10, quan arribàvem a la zona que volíem de muntanya, estava tot glaçat. I allà, suposo que ja ha baixat, també s'ha quedat a 0 una miqueta menys, i ja estava tot ben glaçadet. De totes maneres, com m'ha dit avui una persona aquí del poble, diu, la saó està posada, ara només cal paciència.
0: Ja, que no geli gaire i que no faci vent.
3: Correcte. Si mirem, ahir volia escoltar-me el picó, però com estava a la muntanya no vaig poder fer-ho. Ara, a veure si després me l'agafo i me l'escolto per la web. No sé què és el que va dir exactament en picó, però el que està clar és que sembla ser que les temperatures són avui i demà una miqueta baixes, tampoc no excessivament, i després tornen a pujar.
0: Sí, sí, no, t'explico.
3: Amb la qual cosa...
0: T'explico, és a dir...
3: Paciència.
0: En resum, aquest cap de setmana farà sol,
3: Bé.
0: Però rasca. És a dir, a veure, com ha fet aquesta nit, què passa? Pugen les temperatures, tant les mínimes com les màximes. És a dir, la nit serà una mica menys freda. Però de nit i matinada és llarga. Farà fresca o fred, depenent de la comarca. Però res exagerat. Sí, som a l'octubre. Per tant, cap de setmana de sol, diumenge més núvols, a la tarda mitja ennuvolat, res de pluja...
3: És el temps ideal pels bolets.
0: I a veure què podria passar, diu, a finals de la setmana que ve. Ara, durant 5, 6 o 7 dies, tranquil·litat total i absoluta.
3: Sí, podria entrar una altra vegada. Podria entrar aigua, si poso una altra vegada.
0: Sí, igualment, escolta't el picó, Ja saps que pots entrar...
3: No, ja saps que jo sóc un fan total i absolut d'ell. M'encanta quan parlo de música, quan posa les músiques. Crec que és un espai imprescindible. I ja està. Bueno, a lo que anàvem.
0: Anem al tema.
3: Què he trobat? Rossinyol, m'ha sobtat molt. Cotes més o menys mitjanes, i l'he trobat a sota roure, faig i avellaner. Comença a sortir una miqueta, està bé. Per exemple, rossinyol sí, trompeta i camagroc no he trobat. M'han parlat que camagroc començava a sortir a segons quines zones del Pirineu. Què més he trobat? Que m'ha sobtat molt. Fredolic gros. Te'n recordes que l'any passat el vaig tastar?
0: Sí, i boníssim. Jo, el doncs gros, i... de fredolics n'he menjat molts tota la vida, però el gros no l'havia tastat mai, Xavi.
3: Doncs aquest és el bo. Per mi és el bo.
0: És boníssim.
3: Per mi és el bo.
0: A veure, què dius? Quan... Ceps, què més? Rovelló, rossinyols?
3: Ceps, rovelló, rossinyol, com a cosa bé, està sortint a qui li agradi agafar el pinatill de calceta, els suïlos, i comença a sortir aquest fredolic. Algun apagallum, i jo no he vist gaire cosa més.
0: D'acord. D'acord.
3: Però no està malament. Ja. No està malament.
0: Ja. Molt bé. Doncs escolta, fantàstic. I això anirà més.
3: I ja t'he dit. Això jo crec que anirà més, sí.
0: Veus?
3: També és cert que avui i ahir a la muntanya gairebé més boletaires que bolets.
0: Oh, ja. I espera't, cap de setmana això... llarg, diu la Sílvia de l'AMO, el Servei Català de Trànsit diu que sortirà entre aquest migdia. Mira, ara ha començat a les 12, l'operació sortida. I entre avui i demà, 570.000 cotxes, nen, de Barcelona i l'àrea metropolitana. Bueno, 570.000 cotxes.
3: Com estic jubilat, el que faré serà demà entrar cap a Barcelona.
0: O tu hi pots entre setmana.
3: En contra, home, del que va tothom.
0: Clar, tu ves contracorrent, és el millor que pots fer. Si jo... Mira qui tinc aquí. Saps a qui tinc aquí?
3: No.
0: El Lluc Cruselles. El millor xocolater del món.
3: Sí, home, i tant.
0: No. Ell només pensa en els bolets, aquest. Aquest només veu
1: bolets. Però allà a Osona també en tenim, de bolets.
3: Home, i moltes vegades que he anat a buscar, és més, al costat mateix d'on està en Nando, tirant una miqueta més avall cap al pantà de Sau.
1: Sí, allà a Fuguerola, Sant Julià i tot això.
3: Correcte, correcte. Ah, sí. Ja,
1: jo soc de l'altra banda d'Osona. Soc de Santa Eulàlia, Riu Primer, que també a Muntanyola, per allà també.
3: També, home... ostres, d'unidor, per allà a la zona de Muntanyola també he anat forces vegades a buscar. Tinc un bon amic que viu a Sant Julià de Vilatorta i que a través de... A partir d'aquí anem fent rutes per tot arreu.
1: Jo ja miro per tu i te'ls deixo tots per tu, perquè no hi vaig gaire.
3: Gràcies. Jo ja aniré a buscar xocolata. Vale.
0: Molt bé. Escolta, mira, aprofitem a explicar una mica la teva història amb el Nando Jubany, home.
1: Ara... Doncs realment comença de bastant... O sigui, quan em va començar a agradar una miqueta aquest sector, i bé, allò que cuines alguna cosa a casa i tal, tinc un cosí que treballava allà, i quan jo tenia pues, 16-17 anys, em va dir, va, vine a passar un estiu aquí, a veure si t'agrada o si ja ho descartes. I vaig estar pues, a Can Jubany, això, amb 17 anys, l'estiu que tenia 17 anys, i em van posar a la partida de postres a ajudar. Jo en aquells moments pues, no sabia ni fer una crema pastissera, evidentment, estava allà tallant maduixes, però em va agradar, però sobretot em va agradar pel que significa el postre com a tal, o el pastís, o el bombó, sinó, o sigui... Dins de Can Jubany hi ha una cuina, una taula a dins la cuina on pots menjar com a comensal, i veies que durant l'àpat la gent disfrutava i s'ho passava bé, però el moment del postre era un moment de disfrutar a tope, de celebració, i és aquest moment d'emoció, no? I veia pues, que feies alguna cosa amb les teves mans que la gent ho disfrutava moltíssim, i crec que això és el que realment em va fer tibar per decantar-me per aquest ofici, no? Perquè ja sigui un bo, un pastís o un postre, al final fa emocionar, és per celebrar, és per compartir, és per gaudir, i en cap moment per res que no sigui això. I va ser molt bonic adonar-me d'això, i a més pues, estar allà, jo per mi he pres uns valors de Nando increïbles, de sacrifici, d'esforç, de buscar sempre la perfecció en tots els sentits, i a més doncs, m'ha acompanyat i ajudat moltíssim en tot el meu camí.
0: Que bo. Xavi, quan arribarà el fort de la temporada de bolets, va? Allò, el fort, el millor moment, quan creus que serà? Finals d'octubre, primers de novembre, sí. Si no s'espatlla el temps?
3: Amb un parell de setmanes. Fixa't que tenim un avantatge, que estem anant cap a lluna nova, que és un avantatge.
0: D'acord.
3: I llavors tindrem dues setmanes, que seran les que vagin fins a lluna plena.
0: Sí.
3: Aquestes dues setmanes... Seran per mi el punt maco de poder trobar bolet en condicions. A partir de llavors trobarem bolet, però més possibilitat que sigui corcat.
0: Va, perfecte. Doncs escolta, estarem molt pendents i haurem d'anar parlant, perquè si la cosa va més, que és el que volíem i desitjàvem
3: sí,
0: tots plegats, vol dir que necessitarem
3: sí.
0: Més dosis de Xavi García aquí al matí de Ràdio 4, eh?
3: Jo ja t'aniré passant aquests vídeos on agafo alguna coseta i això, perquè per fer tan bé, això.
0: Va.
3: Va. Vale.
0: Escolta, i gràcies per escoltar-nos. El Xavi sovint m'escriu i em diu, mira, ara estic sentint això, ara allò, i em fa molt feliç com professional també dels mitjans de comunicació com tu opti per escoltar el matí de Ràdio 4. Xavi, moltes gràcies.
3: Nen, que no hi ha competència pel matí amb tu.
0: Oh, carai, i amb tu, home, que formes part d'aquest programa, part important també. Gràcies, home. Merci,
3: vinga,
0: Xavi.
3: Guapo, que vagi tot bé.
0: Un petó gran.
3: Vinga.
0: Adéu, crac.
3: Adéu.
0: Fins molt aviat. Ui, 3:15 d'una ja.
2: Això passa volant.
0: Jordi Vila, què
2: volant,
0: és això, tio?
2: Volant. Volant com les oques grasses.
0: Jordi, pobre. Escolta'm una cosa. Què faríem sense el Jordi Vila, nen? Ai, senyor.
1: Tothom és important.
0: Sí, aquest equip, hem tingut sort amb això. Sí, perquè no passa sempre.
1: La sort, la sort no es busca, eh?
0: A més, ja portem un any i encara no ens hem tirat els plats pel cap. Sí o no?
2: Sí, Xavi, sí, és veritat.
0: No, no, som com una família.
2: Ens queda tota una temporada per endavant, eh? Però bé, bé, bé, anem bé, anem bé.
0: Què vols dir? Que hem de canviar d'horari o alguna
2: cosa? No, no, no.
1: Ara ve a mirar de Nadal i...
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, doncs res, i amb tots els col·laboradors, som com una família que en programes així. Sempre ho diem, però és que realment és així. Sí, i ja hi ha una mica de relació fins i tot més enllà de la ràdio, eh? En alguns casos.
2: Més enllà de les ones.
0: Que sí? Escolta'm
2: una... Xavi Freixas.
0: Va, va. Què diu el Marc? Com estàs?
4: Molt bé. Això vosaltres, com esteu? D'aquí de divendres un altre cop. Content de saludar-vos.
0: I nosaltres de tenir-te aquí en directe. Tu, el Marc Larroya, és el director... Mira, es diu enpantalla.cat. L'has de mirar, Lluc Cruselles. Està molt bé, això, eh?
1: Mirarem, mirarem.
0: La veritat, és un... Vaja, a mi m'encanta, m'hi he enganxat, tio. No, no feia massa temps, eh? Que no fa massa que ho sé, això. Però, no. Però la veritat és que està...
4: Portem,
0: és
4: molt, molt... Portem un mes.
0: Tot el tema tele el domina i el controla com ningú, sí?
4: Moltes gràcies, home.
0: Home, t'ho dic sí, perquè sí, ho penso. Sí. Vull dir que...
4: Sí.
0: Escolta, i ahir nosaltres vam parlar amb l'Oriol Nolis, el director de la 2CAT, i vam parlar abans de la presentació, una estona abans, però clar, dic, escolta, necessito que algú que hi hagi anat, que hi hagi estat, ens expliqui una miqueta totes aquestes novetats que ja ens va avançar l'Oriol. I per no molestar la Sònia Urbano, que és la directora, que lògicament també hi era en aquesta presentació, dic, no la faré pujar, dic, calla, que truco el Marc. I com ho expliqui el Marc, que mira, a aquesta hora, el teu titular, en pantalla.cat, és la 2CAT presenta la nova temporada amb les estrelles de RAC1 i més català. Aquest és el teu titular.
4: Mira. Doncs sí, mira, així és, perquè evidentment s'estrenen molts nous programes, noves estrenes que realment pinten molt bé, i a més també s'amplien les hores de català, no? Pensem que a partir d'ara hi hauran 5 nits a la setmana que hi haurà programació en català, una nit més que la temporada passada, a banda de 8 hores diàries en directe també de programació en català. Entre aquestes principals novetats, la gran aposta, sens dubte, és el Cervells Mínims, un nou programa...
0: Del gran Toni Clapés. Mira, m'encanta. Jo ho dic públicament sempre, és així.
4: Jo també, en soc fan, també d'ell, jo.
0: Gran persona, gran professional, grandíssim amic i un tio excel·lent en tots els sentits, la veritat, el Toni. Sí, senyor.
2: Sobre aquest programa, Toni Clapés ha dit, és una oda al cunyadisme, al comentari, el primer que et ve al cap, eh? Ha dit, va dir-ho a la roda de premsa.
4: Sí, en efecte, s'emetrà els dimecres a la nit, a partir de les 10:30. Per tant, dimecres a la nit, Toni Clavés a la 2CAT. I bé, també avançant, no?, que això, que serà un programa, com ara deia, on es reivindicarà aquest cunyadisme, però bé, pensem que el Toni, en el seu programa, no?, que també és un dels més escoltats de la ràdio, doncs jo també celebro, escolta, aquesta oda al cunyadisme, a riure'ns de nosaltres mateixos, no?, amb un to aquest desenfadat. Feia molt que el Toni tenia ganes de tornar a fer tele i aquest cop, no?, doncs, que ha donat l'oportunitat a la 2CAT i benvingut sigui. Jo crec que tots allò l'esperarem amb moltes ganes.
0: Amb candeletes, sí senyor.
4: Exacte. Sí. A banda del Toni també tornarà el Jordi Basté amb el seu Pla Seqüència. Recordem que era aquell programa que feia entrevistes, no?, allò tal qual es gravava, tal qual s'emet, que vam veure personatges de primera temporada, no?, com l'Iñaki Urdangarín, recordo. Doncs també torna l'any que vas néixer del Xavi Bundó, el presentador també dels caps de setmana.
0: Sí, senyor.
4: Que és aquest programa, no?, que recorda què feies aquell any, no?, a partir de l'arxiu històric de Televisió Espanyola, no?, el més extens de totes les cadenes. Mm-hmm. I atenció, perquè també hi haurà una gran estrena, que és el Catalunya Fantàstica, amb l'Albert Pla, que també fa el salt a la 2CAT, que investigarà les llegendes de Catalunya amb el seu particular humor.
2: Dimarts a les 22:30, eh? Catalunya
4: Exacte,
2: Fantàstica.
4: L'Albert Pla, el dimarts. També arribarà Els Nous Guerrers, amb en Eric Hairley, que serà un nou programa on els famosos es prepararan per ser guies turístics. Això s'emetrà els diumenges a la nit, per tant, diumenges a la nit també prime time en català. I atenció, perquè els divendres la 2CAT emetrà cinema en català. Per tant, també celebrem-ho. Pel·lícules els divendres a la nit, que és aquell dia, no?, aquella nit que diem peli manta, doncs tindrem cinema en català també a la 2CAT. I així com a dada de resum, no?, que també va comentar l'Oriol, doncs bé, va dir que la 2CAT havia pujat un 20%
0: sí,
4: de l'audiència en
0: un
4: deia.
0: Any. Sí, en un any, tu, el primer aniversari.
4: Una xifra, no?, que de fet va comentar, no?, que això, que fa un any estàvem nerviosos de dir, bueno, com anirà aquesta posada en marxa d'aquest nou canal, doncs podem celebrar-ho. I també recordar a tots els oients que aquest dissabte la 2CAT celebrarà el seu primer aniversari amb una programació especial
0: sí,
4: que arrencarà a les 8:15 amb la amb una prèvia amb les cares de la cadena, seguit del concert d'Oques Grasses en directe.
0: I Ràdio 4 també, Olímpic, eh? Montse Soto, la Natàlia... Sí, sí, sí. Escolta, demà tots enganxats, a la 2Cat o a Ràdio 4?
4: Exacte.
0: Molt bé, perfecte. Sí, sí, sí, la Montse, sí, que està aquí, la fotografia aquesta que has posat guapíssima.
4: Sí.
0: La nostra Montse.
4: I mira, i també a banda de comentar, la Graella Diària, hem parlat del Prime Time, la Graella Diària també tornarà al concurs Rescat, aquest concurs de presentar Peter Beavers, que és en català, noves entregues de l'Aquí la Terra, del Jacob, que també funciona com un tro, i també hi haurà l'arribada del Pablo Tallón.
0: I més català, que això és importantíssim, tu. Principal exacte. Objectiu també de la 2Cat, noi, que falta ens fa
2: I
0: això.
2: Tant,
0: eh?
2: I tant. Més català, hi ha un programa, més català. Hi ha un programa que encara no té data d'estrena, que el protagonista, la Judit Martín, aquesta còmica i actriu, que es transformarà en Meritxell Bofarull, una peculiar presentadora que recorre una Catalunya poc habitual als circuits turístics. Això no ens ho hem de perdre.
0: Escolta, Marc, t'esperem molt aviat aquí a l'estudi.
4: I tant, aquí em tindreu.
0: Moltíssimes gràcies. Una abraçada gran i bon cap de setmana.
4: Igualment, una abraçada.
0: I entreu en pantalla.cat, tu. Ja veuràs, us agradarà. Enganxa, tu. Què falten? No res, 7 minuts per la una. Home, hem de fer el sorteig, tu, dels bombons del Lluc Cruselles.
2: Doncs qui serà la mà innocent?
0: El Lluc
2: Cruselles.
0: Evidentment, ni tu ni jo.
5: Superinocent, jo seré molt...
0: Ja tens els paperets
5: neutre,
0: per aquí o no?
5: No, però ens els inventem.
0: Els paperets com pugueu, sisplau. Sí. Ah, ja els tenim aquí.
2: Aquí, aquí.
5: Ah, vale, perfecte.
0: Sí, la Sílvia García, el foto està al cas
5: doncs
0: de tot.
5: Doncs va, anem al gra.
0: Jo no sé, què tens més de dos mans, tu? Perquè agafa el telèfon, busca músiques...

0: Rosa, felicitats,
1: oh,
0: eh? Mítala, mítala! Eh.
2: Felicitats, Rosa! Oh,
3: felicitats!
1: Quina alegria! Oi, oi, oi, oi! Ja. Sí que m'ha fet molta alegria, perquè jo dic, és molt difícil que toqui. Mira, m'ha tocat! Oi,
0: doncs sí, veus? Escolta, val molt la pena, oh, això, eh?
1: Oi, sí, oi, sí, oi, sí. Oh, que maca és aquesta cançó.
0: Ja ens ho diràs, eh? Els bombons aquests t'encantaran, oh, eh?
1: Home!
0: El millor xocolater del món, eh?
1: Home, avui que són molt bons.
0: Boníssims. I a més són preciosos. Sap greu menjar-se'ls perquè realment els ha fet... Són perfectes,
3: Jordi. I te'ls pots menjar amb pa, oli i sal. Sí. Amb l'amú, també.
1: Amb l'avi s'ho penjar.
0: Ben lligat, això. Ben lligat.
1: Sí.
0: D'on trucava, Rosa? Oh, celebro que estiguis tan contenta.
3: I tant.
1: Sí, home, que toquin uns bombons. És que soc de Sant Feliu, bueno, soc.
0: Ah, Sant Feliu.
1: Anys, molts anys que dic a Sant Feliu.
0: Sant Feliu de Llobregat, eh? Perquè posem-hi cognom, home, als pobles, que si no sabem Sant Feliu de què?
1: No, de Llobregat.
0: Ara,
1: de Llobregat,
0: ara,
1: sí.
0: Ara.
1: Els altres són macos, però com el de Llobregat, cap.
0: Ara. O cadascú li agrada el seu.
1: Avui, festa major.
0: Que bona que ets.
1: Avui, festa major, Sant Feliu.
0: Ah, bona festa major, doncs. Au, festa major, bombons de Llucroselles. Escolta, un dia rodó, això. Un dia rodó, això, Rosa.
1: Sí, sí. Ara què haig de fer per agafar-los?
0: Ara, mira, ara no pengis i la Sílvia García del Pozo t'ho explicarà perfectament bé tot això. Ja quedareu d'acord amb ella, d'acord?
1: Gràcies, eh?
0: A tu per escoltar-nos i bona festa major. Que vagi molt bé, Rosa.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia, adéu. Saps quina m'agrada molt a mi de cançó, Lluc?
2: Aviam.
0: Mira, aquesta.

0: No us agrada? Què passa, Jordi?
1: M'he mostrat ara. No, Carla Sabaté i Pep Sala,
0: no quins, moris, que
1: quins grans. Quins grans,
2: eh? Fa molt il·lusió, perquè Pep Sala és del mateix poble que jo.
0: Sí, senyor.
2: Santa Eulàlia, sí, Riu Primer i...

0: Dic espera't a dilluns perquè nosaltres dilluns treballem, oients. Recordeu que hi serem...
1: És veritat, Xavi.
0: Des de les 9...
1: És veritat, m'havia oblidat.
0: Fins a la 1,
1: sí. No, és veritat.
0: El matí de Ràdio 4, dilluns no de 10 a 1, no. De 9 a 1.
1: De 9 a 1.
0: Estarem pendents a tot el que passi aquest 12 d'octubre i també i sobretot al trànsit, perquè tornaran aquests 570.000 cotxes que previsiblement han de sortir entre avui i demà de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Nosaltres no haurem de tornar perquè estarem aquí explicant-ho.
0: Aquí sí, està molt bé, com diu el Xavi García, d'anar... Sí, si ells marxen, jo em quedo. Si ells es queden, jo surto.
1: Si tu te vas, jo vengo de ahí.
0: Lluc Crosellas, un milió de gràcies.
1: I, gràcies a vosaltres.
0: I gràcies per ser com ets, i aquest és el teu programa i casa teva, ja ho saps.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: T'hi estarem molt aviat.
2: Igualment a Vic, és casa vostra.
1: I visca la xocolata,
0: I felicitats una vegada més per tot i més. Oients, gràcies per la vostra atenció. Us esperem dilluns. Que vagi molt bé això. Bon cap de setmana a tothom. Adéu.
3: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Realment he de dir, David, que avui estic molt emocionat, molt agraït.
2: Per què?
1: Home,
2: què ha passat?
1: És una evidència. Està jugant l'Espanyol.
2: Ah, sí.
1: I tu aquí.
2: Sí, però ho aniré seguint, eh? Sí, sento si en algun moment em desconnecto una mica de la conversa.
1: No, però si tu has vist que jo fins i tot he ofert...
2: No, però això no, perquè...
1: Te'l poso a la tele...
2: No,
1: tu vas...
2: perquè llavors sí que estaria totalment distret. No puc estar per vosaltres.
1: No, o sigui, tu imagina't, estem en plena conversa, gol! Faria gràcia, no?
3: És molt important, no?
2: Imagina't que... És de Lliga, clar, és de Lliga, és un partit molt important. Amb el Màlaga.
1: Ah, fixa't.
2: Màlaga Espanyol.
1: Molt bé.
2: Un partit atractivíssim.
1: Com van?
2: De moment 0-0, però és que...
1: No, com van a la classificació, dic.
2: El Màlaga va l'últim, tu.
1: Ah, mira.
2: Però l'Espanyol ve de perdre contra el que era l'últim la jornada passada, vull dir que... Ja les fem, aquestes coses.
1: A mi us dic de veritat, Vanessa Hogar, hola, Vanessa Hogar.
4: Hola, molt bona nit.
1: Que em sap greu. A mi hi ha gent que li agrada quan perd l'Espanyol, també hi ha gent de l'Espanyol que li agrada quan perd el Barça.
2: I tant.
1: Jo sóc d'aquells del Barça, el que em sap greu quan perd l'Espanyol.
4: Jo no vull ser cruel, però a mi m'és igual l'Espanyol si guanya o perd.
1: Ja, t'he de dir...
4: El Madrid no, eh?
1: T'he de dir que hi ha un parell d'excepcions. Hola, Víctor Parrado.
5: Bona nit.
1: Hi ha gent concreta amb la qual, si perd l'Espanyol, m'agrada fotre una mica. No és el cas del David.
2: I qui, cas d'aquí, no es pot dir.
1: No, t'ho diré en un altre moment. Saps allò, per molestar. Ja,
5: és que el David és molt maco.
1: Perquè a mi, en no, realitat...
5: A mi seria greu, si avui perdés el...
4: És tan maco que no sembla que sigui de l'Espanyol.
1: Ala!
2: Vanessa...
1: Ja està, ella.
5: Dura, no?
1: Ja l'ha llançat.
4: Jo vaig com si no ho sabies.
5: Molt gratuït, això, eh?
1: Avui Ferran necessitarà els teus serveis amb el tema de l'ansietat.
6: Cap problema.
1: O sigui,
6: jo estic aquí perquè necessitis de veig, ja ho saps.
1: Qualsevol respiració fort...
6: Jo el que vull que siguis feliç, per tant, que guanyi l'Espanyol i que quedi, bueno, campió de Lliga.
1: Què, Glòria? Què vols dir?
3: Deia que el David té aquest caràcter, perquè és periquito.
1: Sí.
3: I està acostumat... El culer, el tribunero, que diuen, té un caràcter diferent perquè està acostumat a patir, però amb una mica de bici.
1: Ja.
3: I, en canvi, el periquito realment... Hosti, tu...
1: És que és un patiment de debò.
2: Sí, sí.
3: A casa la meva mare...
1: Jo sempre dic que té molt més mèrit ser de l'Espanyol que ser del Barça.
3: A casa la meva mare i jo teníem problemes, perquè el meu pare era super... però superculer, però d'una manera que no és normal. I
1: el com la majoria dels culers.
3: Però molt estúpidament, vull dir que dius, bueno, noi, tranquil, el meu pare... El Barça guanyava 4-0, però podia tornar emprenyat del camp de... És que no han jugat bé.
1: Yeah.
3: Sí, però no que hagin guanyat. I llavors la meva mare, jo era pobre, el de l'Espanyol ha perdut. Pobres, però és l'enemic. Dic, home, l'enemic. No, no podia suportar-ho.
1: Sí, sí,
2: home, tu pensa que, per exemple, la Lliga són 38 partits i l'Espanyol, en una temporada correcta de salvar-se de manera mínimament folgada, són entre 11 i 13 victòries, eh?
1: Uf.
2: I, en canvi, el Barça... Sí, poden ser 28 victòries perfectament.
1: No només això. Sí, que... Contra qui va jugar l'altre... Ah, era el femení, del Barça, però jo el titular me'l vaig dir 7-0.
2: Sí, contra el Madrid.
1: Contra el Madrid, no?
3: Sí. El Barça femení s'avorreixen, jo.
1: Jo també ho penso. Jo també ho penso. Però, bueno, en fi, és el que hi ha, no?
2: És el que hi ha.
1: És el que hi ha. Què? Com esteu?
5: Molt bé.
1: Que ja és divendres.
5: Que bé, no?
1: Que és un divendres de pont.
4: Sí. No? Bé.
1: Fareu pont?
2: Sí, és cert, és cert.
1: Avui he pensat... Tu no deus marxar, no, David?
2: No, no marxo.
1: David no marxa.
2: No marxo. Però vosaltres tampoc marxeu.
5: No.
2: Tu sí, Toni?
1: Jo sí.
4: Jo sí, també.
1: Tu home, també clar, marxes? Sí?
4: Clar, el solet no. Una mica que ens toqui a la cara.
1: Sí.
2: On vas?
1: Tu, Víctor?
5: Jo tinc teatre demà. Torno.
1: Ai, és veritat que demà torna el Víctor al teatre.
2: El Víctor no pot marxar.
5: No.
1: És veritat.
5: Amb aquesta veu. Torno al teatre.
1: Que guai, no?
5: Sí, ja tinc ganes, eh?
1: Home, al Teatre Goya...
5: Goya.
1: A quina hora, com va d'entrades? Demà hi ha d'entrades?
5: Tot venut.
1: Tot venut demà?
5: Sí. Tinc molta família. Tinc molta família que demà.
3: Perquè el Goya...
1: Quanta gent cap al Goya?
5: Són 500.
1: Què dius?
4: És enorme. Sí.
5: Quan tota la família ve del poble, i amb una minivan, i demà...
4: Home, doncs... el Teatre Goya, l'últim esquinto, és horrorós, perquè jo hi he estat, eh?
1: Ah, sí, eh?
4: Uf. Jo ho vaig veure de peu.
5: Ja estàs criticant.
1: Perquè no es veu des de l'última...
4: No, sí, però era que és lluny.
1: És lluny.
4: M'imitaven com a premsa i van dir la premsa.
1: Al darrere.
4: Perquè normalment em posaven a la fila 7, però ara això ja era... És just antic.
1: És veritat,
4: ara es tracta tan fatal.
3: A la fila 7 hi ha els influencers.
4: Molt fort, Ja aniré a mirar aquí.
2: A la 2, Glòria.
4: Quan la vam anar a veure amb ella ens va posar molt bé.
5: Fila VIP.
4: La fila 1 i estàvem allà torçats amb el coll. És broma.
1: Fa gràcia, quan veus... A mi, jo t'he de dir que una vegada vaig veure una obra de teatre a la fila 1 i em va agradar. O sigui, perquè era allò...
5: A quin teatre?
4: Però estava perquè... fent a tu,
1: no? No me'n recordo. Crec que va ser un teatre a Madrid, però no me'n recordo, no estic massa segur.
3: Jo una vegada, ara que ho dius, estava en una obra amb aquell senyor... Ai, un actor d'aquests de tota la vida, que ara estava aquí a Barcelona fa poc, i vaig anar a veure una obra al Villarroel, Fila 1 va tocar, sí. Bueno, va tocar perquè no hi havia més, i jo, o sigui, m'adormia d'una manera... No sé què, deia, aquest senyor m'està veient, i jo intentava, o sigui, no sabia el que vaig patir...
1: Aquest és un gran tema.
3: Uf!
1: Quan t'adorms a situacions que no t'hauries de dormir.
3: Ah, allà, sí. Primera fila.
1: L'altre dia vaig veure un vídeo d'un programa de Canal Sur que Juan y Medio era el presentador i de sobte es queda mirant una senyora, hi havia una senyora del públic dormint, però, no però molt dormint. Espera. I aleshores va dir, anem a fer una broma. Boníssim. O sigui, van apagar els llums, va marxar tothom i van deixar a la
6: sola.
1: No ho... A la senyora sola, allò...
3: És boníssim.
1: És boníssim.
3: Però és antic, eh?
1: Sí, sí, eh? Jo no ho havia vist.
3: Sí, és boníssim.
1: La veritat és que em va fer molta gràcia.
3: És que Juan y Medio, perdoneu-me, és un senyor que a part de totes les coses que puguem
1: és
3: dir... I tot lo senyor que pugui ser, etc. És molt bo.
1: És molt bo. Què no vas a dir, David?
2: No, no, que això és un tema molt bo, el de dormir-se a llocs on no t'has de dormir.
3: Jo soc especialista.
2: Perquè, clar, és que...
3: Tu m'has vist dormir a la redacció.
1: Jo no t'he vist mai dormir a la redacció.
3: No, però jo tinc, soc especialista, està escrivint i a mig frase m'adormo.
2: A veure si tens allò que té el Jordi.
3: I llavors me desperto tota la pantalla per a Delis.
1: De veritat?
3: Per exemple, i tant.
1: Això no t'he vist mai, això.
3: No, doncs perquè ja...
1: Home, jo he vist en aquest estudi, fa molt de temps, és veritat, un tertulià molt conegut, quan fèiem el matí, que tu veies que quan ell parlava bé, però quan començaven a parlar els altres, saps aquella cosa de que tu notes que t'estàs dormint, que se't van tancar els ulls i estàs lluitant perquè no s'acabin de...
3: T'agafa la son, és horrible.
1: Horrible, eh?
3: Jo m'he dormit dreta al metro.
1: Dreta.
3: O sigui, anant a la universitat, que quedava molt apretada...
1: Ah, clar, ja t'aguantaven, no?
3: No podies caure, però dormir de somiar, eh? O sigui, dormir. Però... Jo, o sigui, puc dormir al pal d'un galliner.
1: Ja veus.
3: Jo anava de casa, m'havia vegada els meus pares en cotxe conduint, jo no, clar, eh? Que és un trajecte de 12 minuts en cotxe.
1: Sí.
3: I jo aquests 12 minuts dormia.
1: Caram, quina sort. Sí. Tu, Víctor, què? Tu no, t'has quedat dormit alguna vegada en una situació incòmoda?
5: Sempre.
1: Sempre?
5: Sí, perquè jo quan era comercial, les reunions eren sempre després de dinar.
1: Uf,
5: a les 3, 6 i mitja. I dir, hòstia, no sé si m'està hablando a mi o no, però allò que quan obres els ulls dius... Ha sigut un moment o porto 2 minuts?
3: Exacte.
5: No? Aquesta sensació, s'han dado cuenta i... Hòstia, que malament.
2: Sí,
5: ni que... amb cafè, eh? Ja, després de dinar, em foto una mandra o actuacions, no? Amb el Ferran, abans ho parlàvem també, o sigui, que costa que has d'estar actiu. L'actuació a les 4 de la tarda. A les 4 de la tarda, tio, has d'anar jo a fer riure aquí.
3: No t'han endormit.
5: No, tio, però...
6: Seria increïble.
5: Una bajona...
1: I a vosaltres, no. Ferran, tu t'has quedat dormit alguna vegada o no?
6: Jo no m'he quedat dormit. Jo sóc com la Glòria, eh? Jo conto 3 i m'adormo, però haig de donar l'ordre. Vaig a dormir, clac, i m'adormo, normalment, eh? Però no m'he quedat mai dormit. Jo sí que se m'adorm gent al teatre, eh? Penso parlar. L'altre dia tenia un senyor allà, que el tenia al foco més, perquè a més te l'enfoquen, saps? Que va passar-se tota l'obra, però dormint plàcidament.
1: Dius, veus? Aquest no té ansietat.
6: No tenia. Era un senyor molt gran, que segurament la filla o la dona l'havia arrossegat, i va dir, jo aquí no entenc res del que diu aquest senyor, vaig a dormir.
3: Però és que jo em puc dormir encara que m'interessi moltíssim. Eh?
1: Ah, no, és que no té res a veure.
3: Encara que veus, quan m'agafa... O sigui, la meva mare deia la passió de son, té la passió de son, llavors jo o em bellugo, m'aixeco o alguna cosa, perquè si no...
1: Un segon, i tu, Vanessa, què?
4: Jo és que estic pensant que la sensació de patir perquè m'estic adormint la recordo, però quan jo no.
1: No, eh?
4: Sí, devia dormir molt bé, havia passat tot al final. No, jo riure sí quan no toca, però dormir jo per la nit.
1: Tu tens algun moment?
2: Sí, jo m'he dormit moltes vegades al cinema.
1: Ah, sí,
2: és una cosa que... Perquè, clar, allà no has de dissimular tant.
4: No, clar. És un lloc horrorós.
2: Si t'entra la son... Sí, però... No, és un lloc on no t'hi hauries de dormir allà.
4: Passi ronca.
2: Perquè, cony, has pagat una entrada, vas a veure una pel·lícula que se suposa que t'agrada, però després no ho pots evitar.
1: Si em permets, hi ha una situació pitjor que m'ha passat a mi. Que tinguis un amic director de cine.
3: Convida?
1: Que et vingui... No. Que et vingui a casa...
6: No.
1: Amb un CD de la seva pel·lícula.
4: Hola.
1: Pel·lícula que no donaré noms. No donaré noms.
2: Anava a fer una broma.
1: No, però tu...
2: Jo que dèiem l'altre dia, Conrad són excursionistes calentes.
1: No! però aquí has estat bé, deixa que digui. No. De posar-nos a veure... Jo, era una època que jo matinava molt, eh? I saps allò que tu vas veient, perquè la peli era molt bona, però una peli una mica lenta en algunes... li van donar golla, eh? Vull dir, no estem parlant de cap tonteria, eh? I em vaig quedar dormit. Que es va donar totalment. És que estàvem ell i jo. I jo em vaig despertar quan acabava la pel·lícula.
6: Què t'ha semblat, Toni?
4: Amb la música final.
1: Paraula d'honor. Paraula d'honor, que això és veritat.
3: Bueno, a mi podria passar també. Jo t'entenc...
1: Ja no és amic meu. Ho enteneu, no?
6: Sí, sí. Clar. El ego del director allà, no? Allà,
1: sí. En fi, escolta'm, no hem ni dit de què anem a parlar. Bueno. 9 i 16 minuts. Mira. Avui comencem per música. Avui comencem amb la música que ha escollit per a l'ocasió en David Balaguer. Mira.
2: M'agrada quan sona i hi ha un no a la sala.
1: Aquesta és xula.
2: Perquè ho estàs esperant. I heu trigat un segon. No, menys d'un segon, però mig segon.
1: Mira, mira que xula. Mira, mira, mira com sona. Mira, mira.
6: De les millors que has portat, eh?
1: Sóc un manipulador, durant. Perquè, clar, estava pensant... Aquesta l'estic deixant sonar més. Sí. És molt xula, eh?
2: Ordinary World. Estic molt nostàlgic, tot de cançons dels 90, els darrers dies.
6: Sí, és cert.
4: Les últimes setmanes.
3: Spandau Ballet i Duran eren com una cosa...
1: Spandau Ballet m'encantava, a mi.
3: A mi ho vaig veure a Barcelona i em bo.
1: Ah, ja veus.
3: Jo, joveneta, i vaig sortir com...
1: A mi cada vegada que hi era... Gol! Jo m'assabentava una mica, però estava molt... Estava molt... De què parles avui, David?
2: Ui, avui un tema delicat, en realitat, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí, perquè tot ve d'un llibre que ha publicat un periodista sobre el tema dels assassins atractius.
1: Ah, sí, home.
2: És molt bo aquest tema.
1: Està tancada l'entrevista, ve un dia d'aquests aquí al programa.
2: Doncs mira, doncs és molt interessant, ja l'escoltaré, perquè és un tema que a mi m'atrapa. És a dir, és aquesta cosa de quan un assassí és guapo, hòstia, tot canvia, i que els assassins tenen molt èxit. Tenen molt èxit, agraden molt.
3: Es veu que
2: o sigui, tu saps que una persona ha comès no sé quants assassinats, però és atractiu i reben cartes d'amor a la presó.
1: Exacte. Sí. Mola, Vanessa, tu de què parlaràs avui?
4: Doncs mira, parlaré d'un tema que anava a dir... No puc dir que fa milions d'anys que la gent es pregunta això, perquè no hi ha milions d'anys. Ja. Milers sí, posa cents i cents i mil·lennis, igual també, eh? Que és que tothom ha volgut... No, 100 mil·lennis a seques. Mira, tothom ha volgut algun cop parlar amb els animals, sí o no? Tothom ha dit, ostres, si pogués parlar amb el meu gos, ostres, si poguéssim parlar...
1: Ara, per fer-hi parles, una altra cosa és que t'entengui.
4: Bueno, jo dic, a tothom desitjaria un moment o altre haver volet tenir una conversació, exactament, dialogar amb els animals. Doncs ara, amb la intel·ligència artificial i altres coses que us explicaré, sí, és possible. Ah. Només falta un micròfon.
1: Ah, i et tradueix. És és un traductor d'humà a gat o d'humà a gos?
4: Bueno, ara estan estudiant els cachalotes.
1: Els cachalotes?
4: Han començat
6: per lo coses
1: petites. Però qui necessita comunicar-se amb un cachalote?
3: El teu llenguatge igual és més.
4: Clar, no, és com els delfins. Mira, comencen per aquí i a poc a poc.
1: Però els dofins... Tens pocs. Tu té un dofí a casa. Que comencin per... No?
4: Sí, projecte SETI. Està centrat en... Jo informo. Sí, jo no, hauria estigat
6: els dofins. Perquè els cachalots tenen un llenguatge entre ells. Ja us ho explico jo.
1: Però el tema és molt interessant. Després t'escoltarem amb tota l'atenció.
4: Un micròfon i un traductor d'intel·ligència artificial.
1: Però no ho expliquis ja tot, eh?
4: O sigui, no, ja paro.
1: Et queda cosa encara per explicar?
4: Molta cosa.
1: Com vas a parar?
6: Cachalote. És que és molt pràctic, aquest tema.
1: Víctor Parrado, tu què faràs avui?
7: Vull reivindicar aquesta filosofia de l'slow living.
1: Sí, del viure tranquil.
7: Sí, amb calma, que portem tots
1: un estrès. Portem dos dies. Què va dir ahir el Miquel? Mira, walking tour.
7: Walking dead.
1: Sí, anar a fer una volta. Sí. Per què hem de dir walking tour? No, i a més,
3: Cuenca.
1: És que havia fet un walking tour per Cuenca. No?
7: Una mica bajona, eh?
1: Doncs clar, una mica el mateix, no?
7: Bueno, perquè,
1: viure tranqui.
7: Es diu així. A més, ve d'Itàlia, de l'slow food.
1: Ah, sí, com el seu nom indica, ve d'Itàlia.
3: Sí, però és veritat que l'slow food va sortir d'Itàlia.
1: I és veritat que els italians tenen molta facilitat per agafar expressions amb un idioma preciós. I és que ara tindria mitja d'Itàlia enfadada a mi. Però és veritat, diuen film.
7: I us faré un test, a tots, per veure si esteu en el slow o en el molt fast.
4: Em proposen fer un test, em poso contenta.
1: Ah, sí?
4: Una cosa irracional, però em passa. Vinga, va. I vaig pagar per fer un test a internet i em diu, només val un euro. Jo dic, vinga, va, un euro. I ara em diuen, ara et cobrarem cada mes 40 euros i he tingut que bloquejar la targeta.
1: Ah, sí?
4: Estafadors.
1: Però què va sortir? Que eres molt generosa.
4: No, no.
1: Com a resultat del test.
2: Es nota que ets de la generació superpop.
6: Sí, anava a dir el mateix.
2: Anaves a dir això?
6: Anava a dir el mateix.
2: Perquè, clar, allà anaven els testos.
4: Després, no,
1: ah, sí?
4: No.
1: Superpop?
6: Sí, home, home.
4: Uf. Sí, sí, el Nuevo Vale també, hi havia testos més.
1: I a Dunia.
3: Ara, a dir-te, el veus? Dunia també. Ja. Et deien, tu eres con el amor, eres frívola i no sí. sé què tal igual.
2: Però... Ser, fent aquells testos va ser quan vaig veure que sóc un tio que moltes vegades m'enganyo a mi mateix.
6: Perquè, va superpop, eh?
2: Sí,
6: increïble.
2: Perquè, aquella, sí, perquè responia mentides. I jo notava que estava responent una mentida.
1: Però tu et responies a tu mateix?
2: Sí, no entès que el feies tu individualment allà, però jo notava que estava mentint-me.
4: Però molta gent ho fa, eh?
3: Mentir-li a la superpop.
2: Jo notava, saps? Tu esto...
4: Mira, mira,
2: ja... Jo notava, diu, hòstia, t'estàs enganyant.
1: Aquest és molt testimoni del diari de Patricia. Jo mentia a superpop. Sí, sí, sí. Saps? Sí, sí, amb el Cairon allà sota, vull dir... No?
4: A les empreses, quan fan test per a veure la personalitat, sobretot a les empreses d'empresarials i ADE, de coses així, hi ha molta gent que menteix perquè diu, jo sóc un líder, i no ho és.
2: No.
4: Llavors li fan repreguntes i ja hi ha la pregunta que mira si sí. estàs mentint o no.
1: Clar.
4: Però la Superpop no tenia aquesta pregunta.
6: No, potser no.
1: El tema dels testos no estava previst, no? O sigui, previst-ho, he dit previst. He dit testos i previst-ho.
7: Bueno, a mi m'ha agradat, eh?
4: Sí,
1: ja, a mi no tant. Però, Fernando. Ferran, què? Tu què fas avui?
6: Mira, avui us vinc a parlar d'una frase que us hauran dit les vostres mares o les vostres àvies, que és, jo sóc així, aquestes alçades no puc canviar. Això us ho ha dit la vostra mare o algú, la vostra àvia alguna vegada, per frase de mare. I us ho vinc a desmentir parlant-vos d'un personatge i del que li va passar.
1: Ah, molt bé. Molt bé. Quina expectació. No?
3: Ara estic pensant jo qui m'ha dit això. I no és la meva mare, precisament.
1: Sí, jo també conec gent que...
6: Ah, sí, eh? Sí. Bueno, no havia pensat en aquesta altra possibilitat.
2: Però les parelles,
6: les parelles. Les parelles,
1: efectivament. Escolta'm, Glòria Galeano, i tu què?
3: Jo vaig a dir-vos, perquè us quedi ben clar, que no tinc parella. No tinc parella. No, no, de negació, tinc de tenir i parella del que seria tenir parella.
1: I per això estàs enfadada?
3: Home!
1: Què vols, fer un anunci a veure si et surt un nòvio?
3: Jo, perquè dius que no tinc parella perquè no em dóna la gana.
1: Ah, o sigui, aleshores t'enfades perquè no vols tenir parella.
4: Perquè la gent te'n busca.
1: No t'enfades perquè no tinguis parella.
3: Perquè tothom t'ho pregunta.
1: Ah, d'acord.
3: I ja es fan... Bueno, és igual.
4: No, no, jo t'entenc, jo també ho he patit, això.
1: Sí, eh? Fins que va aparèixer ell, el francès. Com es diu Jean-François?
6: Eric.
4: Molt bé, molt bé.
1: No, de veritat m'havia oblidat, eh? Eric.
2: Encara dura.
4: Eric. Encara dura, encara dura.
7: És important.
1: Que és cara dura?
4: No, no, el cognom no el diré, pobre noi.
7: El segon, cognom.
4: No diré més cognoms ni
7: més noms. El tercer cognom.
4: Que no, que no. Pobre, que el noi és... El noi viu tranquil·lament, sense ser conegut, i continuarà així.
1: És del sud de França?
4: Sí.
1: Ho dic perquè podria portar-nos formatges.
4: Oh. Ja li diré.
1: És que al sud de França
6: clar.
1: Tenen uns formatges que és molt guai.
4: Però no és la meva parella, tampoc. Això és molt...
7: Portes dient això?
3: Sí. Però és un conegut.
1: Per què no ve?
3: Bastant conegut.
4: Per què no?
3: No el portis.
4: No, mai de la vida.
1: No, que vingui.
7: Una trucada?
4: Mai de la vida, la ràdio? Déu-nos-en-guant.
1: On vas a parar? On vas a parar? Va, senyores, senyors, 9:24 minuts. Això és el Placeta Ràdio 4. Els assassins guapos, David Balaguer. Què
2: doncs
1: passa?
2: Sí, mira, has dit que convidareu el Francesc Soler,
1: sí,
2: periodista. Ha tret un llibre que diu coses molt fortes que a mi m'han impactat i que les volia compartir amb vosaltres, a veure si opineu igual que jo, perquè queda clar que aquella frase de la bellesa és a l'interior
1: és
2: un altre autoengany de test de superpop, realment.
1: Ja, ja.
2: La bellesa està a l'interior i tu responies sí per autoenganyar-te. Però no, la bellesa és el físic, clarament, a l'exterior. I és així, ho hem d'admetre, perquè diu que les persones atractives tenen més bona feina, guanyen més diners i si cometen un crim les penes són més baixes, tu.
1: És que no podem fer res.
6: No, és així, som així.
1: Ens tracten així, som així, vull dir, no ho podem evitar.
3: Has de dir, tu diràs que ja saps que la Sofia Loren una vegada va preguntar-se què, tal i qual, del cine, i ella va dir, jo ho diré malament en italià, va dir, jo no em posso fare niente.
1: No em posso fare niente.
3: Io sono nato bella.
1: No, no, molt bé, molt bé.
2: Quan veiem, diu que quan veiem tot això està comprovat, quan veiem algú atractiu, el cervell no està preparat per posar-se en guàrdia, no es posa en guàrdia, i llavors tu veus una persona atractiva i automàticament no penses que pugui ser mala persona.
1: Hi ha alguna part del cos que es posi en guàrdia? O...
2: Jo no ho sé.
1: No, pregunto, no? per informació periodística.
2: Sí, però tu veus algú atractiu i automàticament, hosti, tu... Tota la teva capa protectora, no?, de desconfiança,
1: sí,
2: sol caure.
3: Encara que no sigui sexualment atractiu per tu, eh? Vull dir,
2: sí,
3: per exemple, jo soc heterosexual, una dona molt guapa també em passa això.
2: Exacte. I llavors, clar, comences a recordar casos, i això ha passat tota la vida, d'assassins, fins i tot assassins en sèrie, que han rebut, perquè això ha sortit a la premsa i se sap, que rebien cartes d'amor a la presó de gent que està fascinada per aquestes persones, simplement perquè són atractives, perquè són guapes.
4: Simplement no. Darrere, jo crec que de les persones que senten atretes per aquestes que són delinqüents, hi ha una ment més complexa que la bellesa exterior.
2: Però no només parlem ara, per exemple, d'assassinar, sinó d'estafar. L'estafador de l'amor, aquell mític tio que a mi... O sigui, quan veia reportatges d'aquest tio i el veia, jo em quedava enganxat. Un tio guapíssim.
3: Sí.
2: No recordo el nom d'aquest tio, però bueno, un tio guapíssim, que era d'aquí de Barcelona.
3: Sí.
2: Aquest paio les engalipava en gran part per la seva bellesa física.
3: Totalment.
2: Perquè si aquest tio arriba a ser lleig, ja et dic jo que la meitat no les pot engalipar. I les altres potser sí, perquè sempre hi ha aquest component d'agafar algú amb la guàrdia molt baixa, algú que té l'autoestima molt baixa, i l'enredes.
3: Veus, en canvi, mira, en aquest cas, a mi em ve un tio tan guapo i em vol engalipar i dic, això és un arquitecte que hi ha tot cerrado.
2: Bé, és que això va passar en aquell cas històric d'una persona, una dona, que es va pensar que havia lligat amb el Brad Pitt.
1: Ah, sí, pobreta. A mi em va fer molta pena.
3: Va enviar diners i tot.
2: Brad Pitt, clar, jo m'imagino si li apareix algú que no sigui un home com Brad Pitt. Un tio que diu que és, no sé, podem imaginar-nos un altre actor o cantant que no sigui tan guapo, si també acaba picant de la mateixa manera.
1: No ho sabem, però en qualsevol cas... És probable que coneguis a Brad Pitt per xat?
4: No,
2: és...
4: Però
2: que parlava
4: aquest Brad Pitt.
3: És probable que Brad Pitt...
4: No, però era un abús, perquè la persona no era capaç de distingir la realitat una mica, clar.
1: Ja ho sabem. Però la cosa és que no hi ha una lògica enrere d'aquesta història.
2: I també perquè moltes vegades pots pensar, no sé, a mi, per exemple, ara ho diré molt obertament i no passa res per dir-ho, hi ha una dona que s'assassina, o en principi està a la presó per assassinat.
6: Ja sé per on vas, ja.
2: Saps qui és? Que la trobo atractivíssima.
1: Ja sé, jo també.
2: Escolta'm, és així.
3: L'Urbana.
2: Sí, Rosa Peral.
1: Sí.
2: I llavors segurament molts homes, jo no, però segurament... No, jo no, perquè ja sé que no. Però molts homes poden arribar a pensar, hòstia, jo la canviaria, aquesta persona.
1: Clar.
2: Perquè, la sensació aquesta de, no, amb mi això no passaria, perdona, la canviaria... Perquè...
1: És el t'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, exactament al revés.
2: Correcte.
4: Clar, sí. A tu ja t'agrada com és.
1: Sí.
2: Però és fort, això.
6: L'autoengany.
2: És aquest autoengany, també.
1: Sí, jo deixeu-me que, parlant de tot, deixeu-me que us digui que estic una mica impressionat amb Vanessa Hogarth.
2: Per què?
1: Perquè ha escollit una cançó, avui, Vanessa Hogarth...
4: Te l'he triat per tu, eh?
1: Ho sé.
4: Home, dic, aquí tothom li tria cançons,
1: sé,
4: jo també ho sé fer, eh?
1: Ho sé, avui Vanessa Hogarth ha encertat de ple escollint aquesta cançó. Són els Chemical Brothers.
6: Sí.
1: Us agraden els Chemical Brothers?
6: Sí, aquesta cançó està guai.
4: Però a veure, el Hey Boy...
1: No, clar, ara vindrà. No?
4: Clar.
1: Bueno, és xula, sí, és una mica, ara...
6: És canyera.
1: És canyera.
4: Ara,
6: però... Una mica de spinning, no? De fer spinning, no?
1: A veure. Sí, és veritat, és pujant una muntanya.
4: Oi?
1: Això és pujant una muntanya. Estic d'acord, sí.
6: Spinning total.
1: La Glòria cada vegada que parlem relacionem la música amb l'spinning.
3: No, jo que no serà ni bicicleta.
1: Ja. Bueno, per fer spinning no necessites saber.
3: La joveneta havia,
1: no cauen.
3: Havia fet bicicleta, allò que es feia d'allò per aprimar-se, això, i no tinc ni idea d'allò. Però aquesta cançó estava pensant ara. Anava a dir-te, segurament l'he ballat. No.
1: No? No? Jo sí l'he ballat.
3: Home, sí.
1: Jo sí l'he ballat. No. Sí,
4: m'ha faltat el tros de... Hey girl, hey boy.
1: Bé, ja, però és que no pot ser, clar, tota la vida.
4: Jo el vull.
1: Ja, bueno. És igual.
4: Reivindico. Deixa-ho
1: córrer. No, deixa-ho córrer, perquè jo estic més interessat en això de les catxalotes que ens explicaves. Sí. Si s'acaben d'incorporar vostès a la vida, no va dir, al Plaseta... avui Vanessa Hogarth ha vingut amb un gran descobriment científic. La Vanessa Hogarth sempre escull grans descobriments científics.
4: Sí, pues
1: té vostè un cachalote a casa? I vull dir, no estic fent metàfora, un cachalote de debò?
4: Bueno, dic una cosa, jo quan vaig començar a treballar de periodista em van enviar un cop, estava a les Telecinco Catalunya, i em van enviar a veure, a quasi entrevistar, amb un cachalot pobret que havia arribat a la costa, que estava malalt.
1: Pobret meu.
4: I jo vaig flipar en colors.
1: Imagina't si haguessis tingut això, li hauries pogut fer una entrevista magnífica.
4: Mira, vaig flipar en colors. I me'n recordo d'aquesta història perquè vam anar, no hi havia restaurants a la vora, i vam anar a un restaurant supercar. Vam menjar un arròs
1: sopar,
4: increïble. I tots van pagar amb el tiquet de l'empresa i com que jo era la becària, vaig anar amb el tiquet, perquè això no em van portar els altres. Vaig anar amb el tiquet i em van dir no, no, els becaris no els hi paguem el menjar. I jo, com que no, val 40 euros l'arròs que m'hi pres.
1: Que mala gent, no?
4: Home,
1: pobreta.
4: I ells ho sabien i allà amb el... molt malament.
1: Molt malament.
4: Però bueno, va ser una aventura d'aquestes, per recordar.
1: Molt bé, va, explica'ns-ho del cachalote.
4: Llenguatge dels animals. Sí. Bueno, la intel·ligència artificial és bona per moltes coses, dolenta per altres, i llavors, per aquest tema, pues, pot ser molt guai. O sigui, a mi m'agradaria molt poder tenir una conversa amb un gos, o sigui, amb un cachalote no, però amb un d'ofici, per exemple.
2: Per què amb un cachalote?
3: Clar, perquè...
4: Bueno, pues, a veure...
3: Me li cauen també, li cauen
4: pues, també, però amb, no clar, els dofins...
2: Exacte.
4: O... no discriminem el cachalote, no?
1: Sobretot perquè la bellesa està a l'interior.
4: Clar, clar. Sí, total, tema, com es farà això? Com es farà? Perquè s'està ja estudiant. Doncs pues mira, això tenim clar, que el llenguatge dels animals, deien que eren tontos i no són tontos, entre ells tenen un llenguatge, està vist que hi ha els ocells que volen i s'entenen i xerren per la tarda quan se'n va el sol, els ocells, o sigui, si se tenen, tothom té el seu llenguatge, però és molt diferent...
1: Abans no se'n vagi el sol, no parlen?
4: No, no, parlen poquet, però quan, abans d'anar-se al sol fan unes xerrades.
3: Quan, sí,
4: no els heu sentit?
1: Deuen comentar com ha anat el dia.
4: No, clar, tot el dia es comenten. Clar.
6: Les senyores que tenien la cadira plegable fora i se sentaven, doncs això,
1: no. Això mateix. Sí, no, però és molt interessant, no, clar, cadascú fa el seu i aleshores hi ha un moment que quan comença a marxar el sol es posen allà tots a veure com ha anat el dia.
4: I s'expliquen tot. Les coses bones, dolentes, demanen consell. Bueno, doncs tots els animals... després hi ha les formigues. Escolta, les formigues que fan... Bueno, aquests exèrcits i les termites que es comuniquen, i molt bé es comuniquen entre elles, però es comuniquen a través de freqüències i d'un ritme molt diferent a lo que és el nostre cervell, no té res a veure. No. Clar, no és una paraula, li posem un so, un altre so, és que és una manera, tempos diferents, freqüències diferents, context diferent, però la intel·ligència artificial ha aconseguit la manera de formar patrons...
3: De decodificar això.
4: Sí, exacte. Fa patrons a través d'algoritmes, però només, de moment només ho ha fet a través dels sons. O sigui, és una mica orfe, això. Perquè, clar, primer és amb els sons, però, clar, és important saber el context, visualitzar si la persona està content, la persona, l'animal està content o no està content, perquè, escolta, el mateix so, no rigueu, el mateix so, si l'animal està content o no, pot significar una cosa o una altra.
1: Clar.
4: I llavors això encara no ho ha acabat de fer.
1: Sí, hem d'acabar-ho d'afinar, això.
4: Sí, però... De moment, amb els sons, estem arribant.
1: Estem arribant, eh?
4: Estem arribant
1: falta
4: a decodificar.
1: Falta la psique del cachalote per acabar de tenir una idea. És lògic.
3: I el context. Avui en dia, el context.
1: Absolutament. No és el mateix dir una cosa en unes circumstàncies o en unes altres.
4: Molt bé. Però, clar, també diuen que falta treball de camp, però que estem treballant amb el tema, però una cosa important, que això també passarà, que aquí hi ha els animalistes, hi ha associacions que estan dient això, s'ha de legislar, perquè una cosa és que tu diguis que aquest animal t'està dient això, o que ho digui la ciència, la intel·ligència artificial, que digui el que li interessa a la intel·ligència artificial que digui l'animal. Perquè de sobte dirà que a l'animal li encanta que això... li clavin el torero, que li clavi les astes. Diran, no patia, ja ho dèiem que no patia, no?
1: Lo que me ponen a mi unes astes, no?
4: Clar, que és un tema que et portarà molt...
3: Conflicte.
4: No, molt conflicte. No.
1: Bueno,
4: molt conflicte.
1: És molt interessant el tema, eh?
4: No, home, jo crec que sí,
1: molt,
4: no?
1: Molt, molt. Home, escolta, imagina't.
4: Imagina't parlar, tenir una conversa.
3: Tu pots acabar parlant amb els teves gatets.
4: Ai, això no, és meravellós.
1: Calla.
7: Jo no
1: dormiria.
3: Jo amb les meves
1: aquestes,
3: gosses,
1: tal com són, començarien a xerrar, estarien tota la vida xerrant.
2: A més, això seria divertit dos dies.
1: Exacte.
2: Sí. Quina... Perquè, en realitat, si tens un animal de companyia, en part és perquè no parlen.
3: Home.
1: Estic totalment d'acord. Totalment d'acord.
3: Vols deixar tocar-me pesada?
1: Què? A pensar que li estaves dient al David. No. Hi ha hagut un moment... M'he espantat una mica, dic, David? En fi, senyores, senyors, 9:34 minuts, anem d'una cosa a l'altra. La Vanessa escollia Chemical Brothers i el Víctor Parrado, que és un clàssic. Ah, no, això no ho hauria d'haver dit, perquè això ho diem dilluns, no?
2: Correcte.
1: És que dilluns estarem gravats. Doncs el Víctor Parrado, ja avancem, que és un clàssic.
7: Però mira, samarreta diferent.
1: Samarreta molt maca.
2: Sí, és molt maca, sí. Aquesta.
1: És una mica mexicana, però, sí, no? Perquè és...
7: Pues bueno, pues, és com... Pues,
6: és, sí, és One Piece mexicà, no?
7: Claro.
1: Sí, sí.
4: Ella es posa aquesta samarreta...
2: Em recorda la pel·lícula,
7: sí,
2: Coco.
7: Sí, és com de Coco.
1: Sí, sí, és que hi ha tota una cultura...
3: És la cara de la Catrina.
1: La Catrina. Sí, and the Waves. No, és la cara d'aquesta música tan bonica.
8: Si jamais j'oublie...
7: Té un sentit, eh?
1: Té un sentit?
4: Me la dedic a mi.
1: Esperem-ho.
7: Imagina't allà amb un cafetó, és allò... a París, sí, sí, la relax...
4: Sí. És guai. No?
1: Bueno. A mi, si m'han de posar aquesta, jo crec que potser millor que no posin res.
4: Ala! Ets molt cruel.
3: Aquesta, home.
1: Molt maca.
2: No és per fer spinning.
1: No és per fer spinning.
3: Aquesta noia canta molt bé.
1: Canta molt bé, molt bé. Molt
7: bé. Porto aquesta cançó una mica perquè va vinculat amb el que vull parlar, el slow living, aquesta cosa d'anar amb la calma, de chill per la vida.
6: Que ben lligat, Víctor.
2: Molt ben lligat.
7: Jo tot allà, pum. Anem molt estressats, estem d'acord?
1: Estem d'acord.
7: Sí?
1: Sí.
7: Jo vull reivindicar aquesta filosofia. Estamos todos ahora como... Però és que l'altre dia vaig anar al súper, el punt de partida és aquest. I vaig anar al súper a comprar uns préssecs. Jo soy molt de préssec i sé que no importa, però lo digo.
1: Com li agrada l'slow living, slow,
7: slow living.
1: Li agrada aquesta fruita perquè no has d'anar de préssec.
3: És que m'ho veia venir.
7: T'ho juro.
4: És que les agafes, eh? Bé per això.
1: Ho sento, eh?
7: Bueno, anava dient...
3: Jo per l'hora. Per l'hora vicària, ara està a punt de caure.
7: Va, de préssec.
2: Ojo.
1: Va, Víctor.
7: Re, el tema és que ja sé que a tothom li ha passat, però jo encara no ho havia viscut. Tres paradetes, però molt grans, de torrones, bombones i panetones. Pam, allà, no?
1: Hòstia.
7: Em va entrar com un agobio de dir, hòstia, no arriba a Castanyada i ja estem aquí con el burrito sabanero i la Mariah Carey, perquè s'ha de dir bé, Mariah Carey.
4: Okay.
7: Que agobio de dir, hòstia, com pot ser que ja estem pensant, no? I em vaig fer aquest punt de, el pròxim dia parlaré d'aquest tema, no? No del turró, que el turró... Bueno, abro un pequeño melón, eh? El torró Suchar, de bon rotllo, 5 euros val aquest any.
3: Sí, ui, ja?
7: Ja està 5. Era el més barat, eh?
2: Sí, sí.
7: 5 euros.
3: Aquell, o sea, de l'arròs, a dintre.
7: A la roseta, sí, aquell que... Oh, bueno, que se vende, que te mueres.
3: Home,
7: i clar, jo estava mirant i dic, bueno, però abans, jo quan era petit, hi havia tres torrons, no? El blando, el duro i el de chocolate. Punto pelota, no? I tu ara...
1: I aquell, el 1880, el torró, bueno, més caro del món.
7: Sí, sí.
1: Era però, guai. Però era duro.
7: Però, sí, raó, però ja està, no? Vull dir, no... Pues ara hi ha torrons, com es diu aquesta marca, els dels Vicenç?
1: Sí,
4: sí, sí, no? De Mojito.
7: Han creat un torró, només us dono aquesta dada, amb el Ferran Adrià, un torró de quinoa, ají, panca i menta fresca.
1: Aquest és per la Glòria.
3: L'any passat em vaig portar jo...
4: I el de matxa, segur que hi ha de matxa.
3: Vaig llegir-ne un... Vaig mirar quin sembla, que era tipus sospir del Mediterrà o sospir oceànic, una cosa així. Dius, torró de sospir oceànic.
1: Sí, sí, està molt bé.
7: Clar, que tu dius, és un torró, no és un ceviche, el que m'estic menjant, no? Perquè no té allà, hòstia, ají, panca i menta. Aleshores, jo vaig tornar a casa...
3: No sé el que és l'ají, panca, o sigui...
7: Però és que ningú ho sap, no ho saben ni ells.
2: No existeix.
7: Bueno, és allò
1: que... Bueno, i què?
7: Aleshores, jo tornava a casa i dia, hòstia, digo, ¿cómo destressado estoy yo? ¿Y cómo destressado me estresa a mí el mundo, no? I dic, vull parlar d'això. ¿Vale? Fins aquí, bé? Punt
1: molt
7: de partida,
1: bé,
7: vale.
1: Bé.
7: Aleshores, dic, i per què no faig un test? Un test que m'he inventat jo,
4: amb
7: o
4: encantar.
7: De Superpop. Superpop, perquè no hi existeix la Superpop encara, bueno, és igual.
3: Sí,
7: i jo,
3: no,
7: digo,
3: sí,
7: vull, sí, vaig a crear un minitest i vull compartir, a dir, fins quin punt som conscients del ritme de vida de 1,5, que vamos a piñón, i veure si aquí hi ha nivell d'estrès o somos de ají panca.
4: Vale.
7: Fins
4: vale,
7: aquí, bé?
1: Em sembla bé.
7: Bé. Jo, però, vaig, són 6 xurrades que se m'han acompanyat, però per a mi té sentit. Vale? Jo dic que això i em dieu en quin punt esteu vosaltres.
6: Però
7: vale?
6: Què votem? De l'1 al 10?
7: No, si ho feu o no ho feu.
6: Ah, vale, okay.
7: Vale?
6: Ah,
7: va, vamos a fàcil. Sí. Vale?
3: I no t'apuntamos quantos sí i quantos no. I
4: apuntar, està codificant,
7: vale?
4: Ah, ell.
7: Correcte. Vale? Nivell test, Parrado, vale?
4: Ai, allà, espera, que no tinc boli.
7: No, sí, és igual, si són 6.
4: Ah, vale,
7: tampoc
4: va.
7: Fa... Vale? Diàleg accelerat. Més que trucades, tires normalment... O sigui, vamos de menos a más, ¿vale? Tires normalment d'àudios per a comunicar-te i els escoltes i o els escoltes a 1,5 o 2 de velocitat.
6: Sí.
2: Sí.
7: Per aquí? Sí?
2: Sí.
4: Quants? Sí.
1: No.
7: No?
3: Però jo no el faig mai, àudios.
7: Tu no fas, però... No. Quan t'envien àudios és de, oye, sí, sí, que xapa, voy a 1,5. Sí, sí, sí. Vale.
6: A 2, inclús.
7: L'únic que no és...
4: Jo era 2, no m'atrevia, i ho he fet.
1: A,
4: ho he
1: a mi, jo sóc tan raro...
4: Semblava fatal.
1: Que a mi em sembla que li estic faltant el respecte a la persona que està
4: escoltant. Jo també em passava això,
6: Depèn de qui t'envia l'aula.
1: No, no ho faig.
7: Però m'agrada, que aquesta...
1: Digues.
7: Ets un clàssic.
4: Ets molt maco.
1: Sí, estic d'acord.
4: Ets un cor molt maco.
1: Ui.
7: Ets bona gent. Vale, expressions. Utilitzes frases de forma sovint com no me da la vida, voy a tope, ahí vamos, o te respondo luego.
4: No.
1: Sí,
4: no.
1: Sí. No,
4: sí. Jo voy a tope, no em dona la vida.
7: Voy a tope, no em dona la vida, no, ja te lo, no?
6: No em dona la vida, sí, estan lletja.
2: Sí.
6: No em dona la vida.
7: Vale, multitasking. Mentre cuines, tens de fons Spotify, o el teu podcast favorit, o, no? O entre foc i foc allà per responir WhatsApp. Allò t'ha de dir, o vas conduint, i...
1: Jo sí.
7: Multitasking?
1: Sí, molt. Sí.
3: Escuchar-lo, no dic una tasking.
7: No, sí, però tu no estàs... Perquè el que diu l'Slow Living és que tu has de posar els 5 sentits
1: tota
7: a la
1: cançó. Anda
4: la porra. Quan cuines.
1: Anda la porra em sembla una bona conclusió.
7: O quan menges, no posar la tele i tal. Vull dir, està pel que has d'estar.
4: No, no. Sí,
7: multitasking.
1: Sí.
7: Impaciència gastronòmica. Bueno, estos són mis títulos, eh? Poseu al microones 3 minuts per escalfar el que sigui, menjar, o la llet, però quan queden 30 segons ja estàs mirant quan queda.
1: Si poses la llet
7: 3 minuts
1: a escalfar, si poses la llet 3 minuts a escalfar, acabes amb tot allò.
7: La va cardiendo, no?
1: Jo sóc dels que jo aturo el microones abans.
7: Sí, sí, sí. Tu també?
6: Però també, Víctor, perquè pita el microones.
1: Què?
6: Els electrodomèstics ara piten, els electrodomèstics. No m'agrada que pitin.
4: No, jo tinc un ou.
1: Bueno, perdona, jo tinc una rentadora que quan acaba de rentar canta una cançó. No, no canta, eh? Però sona una... Mira, què t'he dit, Dios mío, la primera vegada que ho vaig escoltar.
2: Sí, totalment.
1: Tu què? Tu què fas?
2: No, això que he dit.
7: Delivery Mega Express. Demanes unes pizzas, o el que vulguis, et diuen 30 minuts, però tu als 25 ja estàs mirant per la finestra o estàs revisant l'aplicació, i això aplica a l'Uber, aplica tot, i cada demana dius, hòstia, sí que triga, no? I dius, ja, t'han dit 30 minuts, no? I tu ja... Us passa?
4: Sí.
7: No, no us ha passat?
1: No, fins als 30.
7: Sou de relax?
4: Sí, a mi sí.
7: Hòstia, però sí que estàs...
2: Sí, això sóc un tio molt nerviós, estic veient.
4: Bueno, jo també.
7: I la Vanessa va full.
4: No ho semblo, però sí.
3: Ja el té dic, el nostre jefe ens està enganyant.
7: Jo també ho crec, però bueno.
1: Jo sóc absolutament multitasking, però si m'han dit mitja hora, en el minut 32 sí que ja començo a mirar, però fins a la mitja hora, no?
7: Vale. I l'últim seria el volare, no? Quan l'avió aterra, allò que pum... Ets dels primers en aixecar-te per agafar la maleta...
4: Aquí tampoc, no, perquè jo sé que menjaré.
1: Jo m'he de contenir.
7: Però el teu impuls seria aquest?
1: Sí, però ara fem una cosa molt bona als avions, que és allò de les files.
7: Sí. És veritat.
2: Sí.
1: I des que han fet això...
7: Ha millorat.
1: Ha millorat molt, sí.
2: Jo no,
7: Vale, quantes respostes més o menys...
4: Jo,
6: de...
4: Quantes menys una?
6: Ha hagut 3.
7: Eren 6 preguntes?
1: Eren 6?
4: Sí, jo he fet un 5.
1: 3 i 3.
6: Jo també, 3 i
7: 3. 3 i 3?
2: 4 i 2.
3: Jo decido més una, la d'escoltar més ràpid.
7: O sigui, tu ets molt chill.
3: Sí. No soc chill, però...
7: Aquestes coses, no.
3: Jo era una dona molt nerviosa i... El meu pas per Mèxic em va calmar molt.
7: Per Mèxic?
4: Mira que bé.
3: Clar, sí. Perquè ja t'aprens a prendre la vida amb calma, no tenim pressa.
7: Molt bé. I la Vanessa?
1: I tu, Vanessa?
4: Jo, pues mira, jo 5, un 5 de 6. I no ho semblo, eh?
1: Ja.
7: No, bueno.
4: I us tranquil·la,
1: però,
4: eh?
1: Però què volen dir, aquests resultats?
4: No ho semblo.
7: No vol dir res, perquè m'ho he
4: comentat
7: jo. Però vol dir... No, volia saber... Era com aquí una toma de consciència.
1: Una reflexió compartida.
7: Una reflexió compartida.
1: Vale.
4: Però que jo no semblo tan nerviosa.
1: Què, no acabes?
7: No, perquè al final el que ha estat...
6: La conclusió clara és que jo em seguiré guanyant la vida molts anys.
1: Exacte.
7: Exacte.
6: Perquè esteu tots molt estressats.
1: Però també és veritat que reps cada dia milions d'impulsos. És a dir, que no és el mateix... Una mica com el cachalote. El context en el que t'agafa. No? O sigui, si t'agafa en un moment de màxima... Allò... No?
4: Eufòria.
1: Cosa de feina.
7: Bueno, i com a recomanació final, i així ja tanquem, l'Slow Living el que diu és contacte amb la natura, menys multitarea, qualitat per sobre de quantitat, connectar amb el present i escoltar Plaseta.
1: Què havies dit tu abans, Glòria? Quina era l'expressió?
6: La porra.
3: La del walking.
4: Sí. La porra.
3: No em recordo si ara...
1: Era efectivament a la porra. Era aneu a la porra. Era aneu a la porra, havia dit. Escoltem la cançó de Ferran Casas. Avui la cançó és aquesta.
4: Està ben arriscat, jo no felicito,
2: És un risc.
7: De qui és?
1: I és tota l'estona així?
6: Tota l'estona. Són 10 minuts, així. Un tio amb una hora.
1: No, eres, ah, perquè era un senyor que feia això a la vida lenta. Jo ja havia composat això, ja ho tinc fet, no?
6: Sabeu què passa? Que l'últim dia que vaig venir, que estava el Jordi, ens va portar una cançó feta a mi, ah, en
1: sí.
6: Recordeu?
1: Ah, sí, sí. Sí, sí.
6: Vaig pensar, hi ha un grup que als 90
4: ja,
6: ja ho feia, que eren goril·les, que aquests tios no sap qui són. Són dibuixos animats.
2: Sí, sí.
6: No, ara ja sap que és el cantant d'U2, de
2: Blur.
6: De Blur, gràcies. Sí, sí. I tal, però vull dir, en aquell moment no sabia. I em va venir la meva i vaig dir, és un temazo.
2: Sí, sí, bueno. Sí, sí.
4: És molt guai.
1: La cançó, mira, puja una miqueta. Això m'agrada més, mira.
7: Aquí mola més.
6: Està mal.
2: Està molt bé, aquest tema.
7: És per spinning, també.
4: És molt
1: sí,
4: guai,
1: però
4: aquesta.
1: Però aquesta és més de baixada.
2: Sí, és de baixada, eh?
1: No, aquesta és de baixada. A veure, deies, Ferran Casas, que ens volies canviar de... Ai, que no, canviar, no. Que ens volies parlar de què, dius?
6: De si som capaços de canviar o no canviar.
1: Ja.
6: No? Nosaltres tenim uns patrons a la vida de conducta i molts cops diem, jo això no ho puc canviar perquè jo sóc així. Sempre tenim una mica en el grup.
1: Mira, li dono alegria gens a la cançó, la que hem deixat de parlar de la cançó.
6: Ja, clar, bueno, no passa res, jo ho respecto igual. Llavors, per explicar-vos això i per demostrar-vos que, evidentment, sí podem canviar i a l'amic, al nòvio, a la mama que us diu, jo no puc canviar, això és dir, sí. Vale? Això... s'ha demostrat fa molts anys, vale? Que és, es diu el núcleo accumbens, és una part del cervell que és la que fa com de filtre de les coses que fem o no fem. I us porto una història, que a mi m'ha encantat, eh? Una història d'un senyor, perquè veieu com es va descobrir això, un senyor que es diu, que es deia Phineas Gage, vale? Aquest senyor treballava muntant vies de tren, sí? Treballava muntant vies de tren, i aquest senyor va posar un explosiu i una barra de ferro li va travessar l'ull i li va travessar tot el crani. Vale? Fins aquí l'expressió és aquesta. Ah, però és que resulta que aquest senyor sobreviu.
3: Perdó?
6: Sobreviu. Sobreviu, va a l'hospital, el curen, li diuen, mira, i li fan estudis, es veu que el senyor camina bé, parla bé, veu bé...
3: Amb un tros menys de cervell?
6: Amb un tros menys de cervell, sí? El tio sobreviu. Sí. La qüestió és que, clar, al cap d'un temps es veu que els familiars comencen a dir... aquest no és en Phineas.
4: Oala.
6: Me l'han canviat, perquè es veu que aquest senyor era un senyor molt amable, que estimava molt a tothom, un tio molt organitzat, no? Es veu que d'aquests jefes, no? Que va amb l'Excel i diu, s'ha de fer així les coses, no? Doncs resulta que el tio comença a canviar i comença a ser un borde amb la gent, un estúpid total. I per què? Perquè resulta que aquesta barra li va travessar justament aquesta part del cervell que fa que tinguem filtre. Què vol dir que tinguem filtre? Que clar... tu quan dius, tu penses una cosa, per exemple, tu estàs amb el teu cunyat, no hi penses, ara li explicaré el que penso realment de que no va curir els seus fills. Saps?
4: Sí,
6: però
4: sí,
6: el nucli
4: sí.
6: Acompens el que diu és, et diu, Ferran, és Nadal,
7: relax,
6: frena.
7: Relax.
4: Home, hi ha gent que té Asperger que no té aquest filtre, i no és que sigui antipàtica, bueno, és que va la seva i no entén aquesta empatia
6: aquí
4: de...
6: Aquí no sé com funciona i si hi ha aquesta part del cervell, però amb aquest senyor que van descobrir que, clar, si tu traies aquesta part del cervell, not filter. Llavors aquest tenia el dret de dir, no, és que jo sóc així, no puc canviar, perquè no podia canviar realment. I a partir d'allà van començar els estudis i van veure que, clar, aquesta part del cervell reacciona a moltes coses. A moltes coses que no cal que ens travessem amb una barra de ferro. No dormir, no menjar bé, tenir una vida estressant, tot això afecta. Llavors, a més, a menys dormim bé, a menys fem aquestes coses bé del dia a dia... menys filtre tenim i, per tant...
2: Canvia més, pitjor, més canvia pitjor.
6: Més, que dius, estàs de mal humor, és que porto temps que sí, no dormo bé. Núcleo accumbens, ara ja ho sabeu.
4: Núcleo accumbens, molt, molt.
2: Núcleo com?
6: Accumbens.
2: Accumbens.
6: És que no ho he trobat en català, em sap greu.
1: Clar,
6: que ho he
1: buscat. Accumbens, en català.
6: La part central, lòbul frontal, perquè tinguis la base.
1: Sí, tu t'agafes un tub.
4: Calla, no diguis idees a la gent, que ja...
6: T'agradarà perquè t'ensenyaré la foto, espera.
1: No cal.
6: Aquest senyor es va fer una foto amb la barra de ferro.
1: No, què dius?
6: Sí, no,
1: Ferran,
6: sense forat, no Toni.
1: Per
6: així.
1: Per què us agrada
6: així, mira,
1: tant
6: us encantarà,
1: un selfie? Morbós,
6: això, es va fer un selfie al segle XIX, us encantarà això.
1: Un
6: ja
1: selfie al segle XIX?
6: Ah, us l'ensenyo. Aquest senyor, el primer selfie se'l
4: va ser al segle XIX.
7: Ell pensava que va ser del Brad Pitt a les Oscars.
1: Qui li aguantava la càmera? La posava en el tub.
6: No ho sé.
7: Palo selfie.
1: Era el palo selfie.
3: Avui en dia hi ha gent que diu selfie en contra de foto.
1: Perdona, carrer, és veritat.
3: Us faig un selfie? No, si me'l fas tu ja no és selfie. Però jo et diu, et faig un selfie?
1: Quina llàstima.
6: Mira.
3: Llàstima.
1: És el senyor amb el palo. També tens l'ojo.
4: El senyor Phineas.
6: Phineas.
1: Phineas seria una altra cosa. Phineas
2: i
1: fòbies.
6: Bueno, doncs ara ja ho sabeu. Gràcies a accidents descobrim com funciona el cervell.
1: Doncs ha estat molt interessant.
2: Molt interessant.
1: No, de veritat.
3: Has vist com... Jo he pres de títol allà. els accidents i el canvi de caràcter, el Toni m'ha dit això que va dir, no, gent, que ho ha d'entendre.
1: El canvi de personalitat després d'una lesió t'ha posat.
3: És que això,
1: clar, és que ha explicat així.
6: Clar, bueno, clar, és que jo que agafo l'estudi en anglès, li passo la pobra glòria, penso, bueno, amb el titular ja tindrà prou.
3: Titular,
1: a mi sabeu el que em fa molta gràcia? Tu t'has fixat, David? Quan riu el Víctor Parrado, que es mou tot ell?
7: O sigui, sí. Jo no. Perdó, eh?
1: No, al contrari, és magnífic.
7: És que em fa molta gràcia.
1: Però si és un gest teu, que jo trobo que és meravellós.
7: Ah, sí, vale, vale.
1: Riu, és una persona que riu amb tot el cos.
2: En moviment.
1: Això, és, mira,
2: li riu el cos.
1: Mira, veus?
7: És veritat, eh?
1: Sí, riu amb tot el cos. No, això és molt maco.
2: Sí, està molt bé, això.
1: O sigui, és, i clar, per això és tan bo. Perquè riu amb tot el cos. No?
2: Les espatlles li van cap amunt.
1: Li van cap amunt.
6: És una mica dibuix animat.
1: És meravellós. Sí,
7: el Correcaminos, el Correcaminos.
2: Sí, una mica de la Warner.
1: És meravellós. Mira, la música de Gloria Galeano. Descobrim la música de Gloria Galeano. Mira, és aquesta. Mira.
7: Quin rotllo, no?
6: Rock. És que la Gloria la clava sempre, eh?
1: No. Per clavar el senyor Filias, no?
6: Sí. Darkness
7: falls in the nighttime on camel. Mola molt, eh?
6: Que guapa.
7: Com es diu aquesta cançó?
4: Qui són?
1: És una mica Sixteen, no? Aquesta...
3: Sí, pues, un tio, jo, ara no recordo com es diu, que està allà...
1: Es diu Aloe Black.
3: Aloe Black.
7: Aloe Black.
1: Se llama Aloe. Sí, sí, estan tots buscant com a locos.
6: Sí, molt maca.
1: Amb el telèfon.
7: Demà la posaré.
3: És molt bo. Jo aquest tio, un ex-nòvio meu, me'l va ensenyar fa 10 o 15 anys, com a molt.
1: Déu-n'hi-do. Clar, perquè, un moment, perquè... Fa 10 o 15 anys, Gloria Galeano tenia parella.
3: Sí, clar.
1: Però ara no té parella.
3: No en tingui, no passa res. No passa res, senyores. Si s'ha quedat sin pareja, senyora, puede ser usted feliz. És que, a veure, tu quan no tens parella...
1: Escolta'm, però tu tens un futur amb això.
4: Sí, no?
1: No, o sigui, heu vist que em sonava això?
3: Sí, la meva veu serveix per això, per fer pel·lis porno,
1: ja,
3: per
1: les
3: coses. Bueno, en fi, escolta, la cosa és que et ve la gent i et pregunta... Bueno, pregunta, et diuen, no tens parella? Amb una cara de fàstic.
1: Sí?
3: I tu penses, i tu sí? Perquè tenir parella, com ells diuen, pot ser l'estat ideal de la persona. Però l'estat ideal, si la relació és ideal. Si la relació és un cagarro, tenir estat parella és un cagarro. Per tant, en si mismo no és. Aleshores... Per què aquestes persones que tenen parella, normalment els que tenen una parella de merda, s'emperren amb que tu tinguis parella, que me dejes en paz? Però llavors aquests mateixos estan tot el dia... tot el dia queixant-se de la seva parella. Parlo, és veritat, jo ara d'un entorn femení, d'una certa edat, que és allò que dir, mira, maca, tot el dia el teu marit a la boca per cagar-te en ell, deixa'm en pau. És que no m'acompanya enlloc. Però ho vegi sola. A sola, s'està estupendo. O sigui, jo tenia un nòvio que em volia acompanyar d'arreu i li vaig dir, o sigui, me quieres dejar en paz, en castellà, perquè era gallego. Jo voy a comprarme la ropa sola, no quiero que vengas. Déjame. Perquè t'ha d'acompanyar-te el teu marit o la teva parella a comprar-te roba o a la plaça. Vés a comprar sola, carai, que compraràs el que vulguis. Nena, no, és que no fa res a casa, però no ho facis tu. Compra, paga una senyora que vingui a fer-ho o que ho faci ell o vés a viure una apartada d'ell. A mi que m'explica si la teva parella no fa res a casa. Jo, què vols que faci? Jo no tinc parella. La meva merda me la menjo jo i si no la vull me la trec. I després tenen problemes amb el sexe, mira, carinyo. Si no tinguis parella, podries tenir un amant. Com que tens parella i vols ser bona persona, no el pots tenir. Però vaig a dir una cosa. Tinguis parella o no la tinguis. Tot això és qüestió d'esperar. D'aquí uns anys tindràs la menopausa i ja no hi haurà cap problema, perquè serà un... Vamos, el sexe t'importarà... Zero, anava a dir l'altra vegada, una guarreria, que estic amb jo amb aquesta paraula a la boca. Llavors, la cosa és, la gran queixa de les senyores, és que no m'escolta, no em comprèn. Mira, nena, com vols que t'entengui si segurament no t'entens ni tu mateixa? Si el teu marit no t'entén, si no et comprèn, si no t'escolta, vés al psicòleg. Això és el millor, perquè aquella persona t'escoltarà, et comprendrà i et tractarà com una reina. I no

0: aquest senyor no canviarà, no canviarà, no canviarà, senyora!
1: Oi? Per molta barra que li entri per més, sí, és una, sí, gran frase.
2: És veritat, s'ha detectat que hi ha una part de Catalunya preocupada quan Glòria Galiano fa les seves accions.
3: Sí, ho entenc.
2: Tinc uns quants amics, no és mentida això, que em diuen... aquella noia.
3: Li agafarà algo, no?
2: Un dia li agafarà un algo. De veritat que no és broma. O sigui, que m'ho han dit unes quantes persones. Jo, a mi em fa gràcia. Diu, però arriba una cosa que és que li donarà
0: un... Jo li he cantat quan em diu algú cal, és que jo no miro a ningú perquè si no perdria la carrerilla.
2: Clar.
0: I llavors jo, amb una muntina, tira.
2: No, està molt bé.
3: També és veritat, Glòria, que ara les dones que no entenguin el seu marit poden comprar-se el traductor de Cachalotes.
0: Potser sí.
4: Ben vist.
2: Està bé, eh?
4: Ha estat bé, sí, sí.
3: No, ara això ho soluciona la intel·ligència artificial.
0: Sí. Exacte.
2: Sí, sí, està molt bé. Va.
3: Sí, sí.
2: És curiós perquè quan tu dius que no tens parella a un altre home, normalment no es produeix aquí.
3: No, no, tots, no. És diferent.
2: De fet,
3: diferent,
2: de fet, sí, és bastant diferent, no? Sí, perquè sí. Jo, que no tinc parella, no m'he sentit gens identificat amb el que explicava, clar, la Glòria.
0: Clar. Per això de cop m'he donat que estic parlant per,
2: sí,
0: una sèrie de senyores.
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno, això jo que passa fills, molt entre els 40
2: o
0: i els 60.
2: Fills. Sí, sí.
5: No? No, a nosaltres no ens pregunten mai.
0: A tu et diuen...
5: No. A mi diuen, tu tens no fills, no. I com és? No, no.
0: No tens fills, i no tens fills. No. Com si fossis...
5: Sí, sí.
4: És un dos.
0: I llerna.
5: Sí, sí.
0: La obra de teatre.
2: Què diu?
0: La García Lorca. Sí, sí,
2: en fi, ja estem acabant. Ens queden només 3 minuts per arribar a les 10 de la nit. Sí, sí. Sí, anem a fer un petit recopilatori de coses que m'ha pres avui el programa. No?
4: A veure, estàvem atents.
2: Què m'ha pres? Si s'aprova un senyor molt guapo o una senyora molt guapa, potser l'assassinen. No? No se'n refin del tot.
1: No es ben bé així, però sí.
2: Bueno, no ho sé.
1: No, que baixem la guàrdia, Toni.
2: Ja.
1: Davant de la bellesa, baixem la guàrdia.
4: No, que no la baixem.
1: Som
4: alerta.
1: Molt vulnerables.
2: Que si vostè té un catxalote a casa seva, potser un dia l'acabaran tenent.
4: Mm. No? Sí, estem de camí.
2: Sí, sí. Seria la història. Que el Víctor Parrado demà torna al teatre.
5: Sí.
2: No?
5: I amb aquest slow living que tinc a sobre.
2: Slow living, sí, que té a
5: living
2: sobre.
5: La vida loca demà.
2: Sí, molt bé. Doncs sí, vostès surten de casa amb calma.
5: Sí.
2: Vagin poc a poc.
5: Ja arribareu.
2: Perquè si no entrarien en una contradicció amb el personatge que es trobaran.
5: Exacte.
2: I allò podria no funcionar aquí.
5: Correcte.
1: Exacte.
2: No? A quina hora és la funció?
5: 10:30. Bueno, 2:15.
2: 2:15 de la nit.
5: Exacte.
2: Sí, perquè al matí...
5: Seria raro.
2: El cos no t'agafa igual de la
5: podria
2: mateixa
5: cantar
2: manera. Oi? Aleshores, el Ferran Casas ha dit...
4: Algú
2: si
4: faries.
2: Si vostès tenen un tub...
1: A mà.
0: O una via de tren.
2: O una via,
0: un tros de via de tren.
2: O un tros de via de tren a mà. Vagin en compte el que fan. Vaya con ojo.
1: Vaya con ojo. Mai més ben dit.
2: En castellà seria millor per explicar-ho.
1: Però si volen canviar, ja ho saben.
3: Sí, és fàcil. Has d'apuntar bé per això.
1: Has d'apuntar bé.
3: Perquè si apuntes malament pots un desastre.
2: Clar,
4: I a l'altre cantó a més, tornes simpàtic.
1: No, no sé quin ull és, a més.
2: Ah, exacte, era exactament el que no va dir. No hem donat pistes de quin dels dos ulls... Bueno, sí, a la foto es veu.
5: És l'esquerra,
2: sí, sí, no? És el dret.
1: Perquè
2: el dret?
1: Aquesta gent que... Sí. També hi ha un perfil, en parlem un altre dia, de gent que sempre està dient, et prometo que canviaré.
0: Sí.
1: Però no canvien mai. Ja. Doncs mira, barra cap a dins.
2: Això fa molts anys amb uns amics quedàvem els diumenges a la nit per veure Lo que necessites és amor. Quan era Jesús Puente, que anava amb la caravana per tot.
0: Sí,
1: sí,
0: Dios.
1: Te lo prometo, sí, sí.
4: Ara mateix estaria prohibidíssim.
2: Primer deien una cosa que a mi em feia riure molt, que era, però tu quieres a tal, i el senyor deia, yo la quiero bastante.
5: Bastante.
2: A veure, bastante...
1: No entra.
2: No és molt. O sigui, bastante és menys que molt.
0: Pues que potser no l'estimaven. Bastante...
2: No, sí, sí. O sigui, la intenció, i això és una cosa que repeteix molt, diu, tu me caes bastante bien, és menys que tu me
4: sí,
2: caes
4: no llegas
2: bien.
4: A bien. Però quasi.
2: Bueno,
4: però...
2: Bastante.
0: Ja quan ho diguis,
5: no
0: diguis
5: res.
2: Bastante.
4: No cal, digues que vinc bueno, i quedes millor.
2: I l'última cosa que m'ha pres, que per molt que vostès s'amoïnin, Glòria Galiano està bé.
5: Sí,
0: bé,
2: bueno, està bé de salut, vull dir.
0: Sí, bueno, les coses que tenen, però...
2: Si no entrem en detalls. No?
4: Està soltera i està contenta.
2: David Balaguer, Vanessa Hogar, Víctor Parrado, Ferran Casas i Glòria Galiano. I l'Edu, també. Que ha estat un plaer, cuideu-vos molt, que tingueu bon pont.
5: Igualment.
2: Dilluns serà gravat, però estarem aquí. A partir de 7:45 i fins a les 10 de la nit. No, a partir de les 7 de la tarda dilluns, amb un nou plaseta i després 2 hores de pla B. Que tinguin un molt bon cap de setmana i vagin en compte la carretera antiga. Adéu.
5: Adéu, adéu.
4: Adéu, bona nit.
6: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: És la una i gairebé 7 minuts. Hola a tothom. El primer concert de l'últim concert d'Oques Grasses va ser dimecres passat. Em va fer molta gràcia que hi hagués gent renyant a xarxes que la promotora de Project pengés vídeos i imatges del concert. No feu spoiler, estaven indignadíssims, però a veure, en quin món viviu? Això se sabia des del primer dia. Bé, però el concert d'Oques Grasses ens diu moltes coses. Una d'elles és que viure'l des d'Instagram no és el mateix que viure'l a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Alguns de nosaltres viurem l'últim concert de forma literal, l'últim dels últims, dissabte. Veure'l per la tele seria un entremig, potser no és el mateix que ser-hi, però no és viure'l a trossos i en format ràpid. Demà a 8:45 del vespre tindreu també aquesta opció a la 2CAT, que celebra el seu primer aniversari de vida. Els que sempre hem estat defensant la llengua, el català, aquesta setmana som una mica més feliços i una mica més optimistes. Han passat tres detalls que ens emocionen. La celebració d'aquest any de vida de la 2CAT, també la presentació de la nova temporada, la conversa entre Broncano i Shakira, parlant català, de puta mare. Això també ens ha emocionat.
2: Puta mare, com diuen en català.
3: De puta mare, eh?
2: De puta mare.
3: Hables català?
2: Sí, parlo.
3: Jo parlo també.
2: Sí?
3: En català?
2: Sí, jo parlo també.
3: El meu segon idioma.
2: Jo parlo...
3: Si tu vols.
2: Els meus fills.
1: I la tercera cosa que ens ha emocionat, som així els catalans, és que un grup d'Osona, que va aparèixer a l'estudi de Ràdio 4 el 2013 tocant amb una regadora, omplin ara quatre estadis olímpics. Avui ho celebrarem amb fans i amb una persona també molt especial que recorre molts escenaris. Entrem a casa els Dines. No sé si van al concert o el miraran per la tele.
4: Els Dines.
5: Concert de comiat d'Oques Grasses. Se'ns fa tard, la casa està fet un fàstic i no trobo absolutament res.
6: Marta, tranquil·la. La gent que estimo no s'estressa abans d'un concert. Mira, avui és el dia de la meva sort.
5: Deixa't de poemes, Jordi. Portem una hora buscant. On dimonis has posat les claus del cotxe?
6: No pateixis, Marta. Caçarem ocells i anirem volant. A més, si el cotxe no arrenca, in the night, agafarem un taxi. Elefants a la carretera no n'hi haurà.
5: M'estàs responent a tot amb frases de les seves cançons. En sèrio? Jordi, petar-ho a l'estadi està molt bé, però si no sortim ara mateix, l'únic que petarà serà el meu cap.
6: Bye, bye, estrès. Agafa la jaqueta, que la vida és un regal. I no ens la podem passar buscant unes claus.
5: Ai, Jordi, ets un cas. Som-hi, va, som-hi, abans que t'engegui a prendre pau.
7: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I també amb la Natàlia Sánchez, el Sergio Lezcano, la Marta Inglés i sobretot vosaltres a la participació. Ens agradaria que tant si heu anat als concerts d'Oques Grasses com si no, ens truqueu en directe per fer-los un comiat radiofònic i també volem parlar avui d'Oques Grasses. Va, participeu a La Tàctica.
7: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690 080 800.

Bueno, a mi em fa molta il·lusió anar al concert de Oques Grasses. Ha sigut molt inesperat perquè no m'esperava. I bueno, uns amics tenien entrades i pues, m'han convidat i em fa molta il·lusió compartir amb ells pues, aquest concert, amb els amics, cantar les cançons, ballar. I res, que tinc moltes ganes de dissabte de poder gaudir-ho i disfrutar-ho molt. Gràcies!

Per mi el concert ha estat un 10 de 10 perquè m'han vingut flashos de moments, de gent que ja no està, i jo crec que l'èxit d'Oques Grasses ha estat aquest, no? Tant la posada en escena com les cançons, els coreògrafs, l'ambient que hi havia allà, jo crec que cap altre grup ha pogut comunicar tan bé, no?, tots els seus valors i tota aquesta profunditat que tenen les cançons, vulguis o no, saben arribar a la gent, saben arribar al seu públic, i dir que us trobarem molt a faltar.

0: som la Laia,
1: la Eli
2: i la Diana.
0: I tenim moltíssimes ganes d'aquest dissabte per anar a veure Oques Grasses.
2: Segur que ho peten, portem un any esperant aquest gran concert i bueno, volem allà anar ja.
1: 100%, un moment super inolvidable.
0: Plorarem molt.
2: Ai, no vull que s'acabi.
3: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
4: Ja veieu quina és l'emoció dels que l'han de viure i els que ja l'han viscut al concert. Jo sempre m'he preguntat si aquest gos que surt al principi de la cançó és el gos que moltes vegades en Josep Montero ens ha ensenyat els seus vídeos més personals des de xarxes. I és que segur que ho és, perquè diríem que és la gent que ell estima. És a dir, el gos del Montero és la cançó, la gent que estima en Montero. Aquesta és probablement la cançó definitiva que ha portat Oques Grasses a omplir 4 estadis, és a dir, és la cançó que ho ha canviat tot, que ha passat de ser un grup d'una manera a arribar a molta, molta més altra gent. Veurem, doncs, si en aquest concert de dissabte, que seria l'últim concert, per exemple, hi apareix la Rita Pagués, que, no sé, potser és la més esperada, diríem, del temps. Va, ens agradaria que compartissis, doncs, els teus moments amb Oques Grasses.
5: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.
6: Tota la malícia d'aquest món l'enterraré i creixerà la pau sobre els fems. Faré la revolució i em faré...
4: La Tàctica d'avui és un programa molt personal, ja ho veieu, perquè hem viscut l'èxit d'Oques Grasses des del primer dia. Estem bastant emocionats, l'equip de la Tàctica. És així com molts dels que ens esteu enviant missatges. Mireu l'Estel Soler.
7: Bon dia, sóc la Ivet Soler, creadora de contingut en català a les xarxes socials. I la veritat és que he tingut la sort de poder veure els dos primers concerts d'Oques Grasses. Tenia entrades per dilluns, però amb les pluges ho van aplaçar dijous i tenia entrades també per dimecres. Per tant, dimecres es va transformar en el primer concert i la veritat és que va ser completament increïble, un repertori de cançons antigues, noves i fins i tot d'algunes que només un parell de persones podien arribar a conèixer de lo icòniques que arribaven a ser i va ser una completa bogeria. El públic va respondre superbé i la veritat que des de fora jo estava agrada. És increïble com veure que un grup en català doncs, pot moure una massa de comunitat tan gran i pot fer que la gent doncs, realment senti coses tan boniques. Fa molta pena saber que no els tornaré a veure absolutament mai més de la meva vida, però m'emporto el record i totes les coses boniques que ens han deixat.
4: Ja ho veieu que avui és una Tàctica de fans d'Oques Grasses. Encara tenim més missatges que ens arriben al WhatsApp de la Tàctica.
8: Bon dia. Doncs a veure, per mi Oques ha representat un canvi a nivell d'estil musical català. Crec que tenen una cançó per cada moment de la vida, per cada estat d'ànim. Les lletres són espectaculars, vull dir, alguna d'elles és una fumada, però són boníssimes. I avui vaig a l'últim concert amb l'esperança de que facin una aturada segurament llarga, però amb l'esperança de que d'aquí uns anys tornin a fer, doncs, bueno, a omplir l'estadi 4 o 5 dies per al seu retorn i hauran tingut temps per crear i per tornar, bueno, amb tot el seu esplendor. Aquesta és la meva esperança.
4: Bé, parlant de fumades, abans escoltàvem també la creadora de continguts, l'Estel Soler, i moltíssima gent, no?, que està a l'estadi, que ha anat o hi anirà. Però parlant de fumades, els que esteu mirant l'streaming del programa veureu que tinc un personatge estrany al meu costat. Hi ha hagut molt intercanvi d'entrades amb aquests concerts. L'influencer de la música en català va per la vida amb unes ulleres d'esquiar i barretina. Va començar fent vídeos escrivint les lletres de les cançons i ara puja també als escenaris. Es fa dicat lletres.
9: Si només fas que pensar en merdes, tens els ulls sota les celles, t'angoixes quan decideixes, se't menja la por de perdre, hauries d'haver nascut balena.
4: Hauries d'haver nascut balena, cap lletres, hola, com estàs?
10: Hola, què tal, com esteu? Molt bé, molt bé. Emocionant, no?, aquesta setmana, bastant xula. No
4: sé. El primer concert, tu vas fer un directe entrant, que jo ja vas veure que hi era allà, et vaig estalquejar.
10: Sí.
4: Estaves a punt d'entrar i deies, pujaré a l'escenari.
10: Bueno, Era clickbait, era una mica de clickbait.
4: Això és el que anava a dir. O sigui, després, això ja s'ha vist per xarxes, per tant, no em renyeu, aquesta gent que...
10: Sí, no passa res.
4: Aquesta gent que es queixa dels spoilers, que, sí. En quin món viu? Estem al 2026,
10: és normal, o sigui, que esperaven que tothom ho respectés, tothom... No, que ningú vengi... Que ve gent demà, eh? Que avui hi ha molta gent que no ve. Que ningú vengi res, aviam.
4: Una cosa, tu has anat en el primer dia, llavors, sí. Va haver un moment, quan sonava aquesta cançó,
10: sí.
4: Que va pujar moltíssima gent del de l'escenari.
10: Sí, sí, sí.
4: Això va passar en el primer
10: això
4: concert?
10: Això va passar i es veu que és perquè... O sigui, era com això de Bad Bunny, o sigui, era que sortia...
4: La caseta,
10: sí,
4: la caseta.
10: Sí, es veu que al principi... Jo no hi era quan va passar just això, però es veu que al principi va venir com algú de l'equip i era com, aviam, tu, tal. Però que ho van fer estil Loques Grasses, que era tot com famílies, tal, diferents perfils.
4: Clar, no, i a més
10: que
4: a
10: Bad
4: més...
10: Bad Bunny era diferent el perfil, era la
4: de forma amigable. I... Clar. No com aquells que triaven que clar. Havies de ser una tipologia de persona.
10: Exacte,
4: no?
10: Sí.
4: Bueno, després ho van canviar. Sí, això de la caseta s'està fent mal, eh? De totes
10: coses. O sigui, ho van fer així, es veu, perquè he vist gent que va anar i es veu que va ser improvisat. O sigui...
4: Però clar, la pregunta que et volia fer és, quan tu vas fer el directe, vas dir, ara aniré al concert i aniré, ja sí. Sabies que passava això i que pujaries a l'escenari?
10: No del tot, no.
4: Tu saps coses, eh?
10: Sé coses, però a vegades ho he de callar perquè algun cop no callo i em renyen. A vegades passa, també.
4: Clar. Però després tu t'amagues darrere les teves ulleres.
10: Exacte.
4: Escolta, quina és la teva relació per això amb Moltes Gràcies?
10: La veritat és que menys propera de la que m'agradaria. O sigui, la meva relació personal és totalment llunyana. O sigui, ens hem vist alguna vegada i ens saludem de... Ei, tot bé? Sí. Però ens veiem molt poc, ens hem vist als Enderroc. Perquè, clar, quan va aparèixer aquest Lletres... I era 2000, o sigui, vaig crear el 2023. Llavors, clar, ja Oques ja era un altre nivell i ja no... Arribo a estar un any abans i potser els hagués conegut més, saps? Però, clar, ja no els he pogut entrevistar mai he pogut fer res, saps?
4: Per exemple, aquest però... Lletres, tu, que evidentment vas començar... O sigui, tu vas començar no amb aquesta imatge, sinó el que vas començar a fer...
10: Sense imatge.
4: És a Instagram i a TikTok, no TikTok no ho sé, però sí. A Instagram i TikTok penjar sí. Cançons... de música en català, posant la lletra de les cançons,
10: exacte,
4: no?
10: Exacte.
4: Sí, recordes sí. Quina va ser de primera d'Oques que va sonar?
10: Uau, la primera de totes. Crec que no me'n recordo, no me'n recordo, però ho he posat diverses vegades, clar, perquè això va tenir molt bona rebuda, llavors és... De tant en tant ho vaig fent, sí, ho vaig penjar, perquè això va marar molt, però intento no abusar, intento no penjar cada setmana, però bueno, aquesta setmana sí que tocava, sí que he penjat.
4: I tu, com has vist la crescuda d'aquest fenomen? O sigui, no sé si tens comptabilitzat els concerts que has arribat a anar d'Oques Grasses, perquè tu vas molt a concerts
10: sí,
4: de música,
10: no?
4: Sí,
10: no ho tinc comptat, però... No sé si arriba a 10 o menys, no? Bueno, no ho sé, no tinc tant, però sí, els he vist diverses vegades i que l'evolució és molt exponencial. Sí que és cert que no sé com, bueno, sí que sé com, amb cançons que connecten amb molta gent, però de sobte va passar com a un pla superior, o sigui, a un nivell com superior a nivell d'atenció, que de sobte, fa un any, quan va passar allò de les entrades, tothom estava, o sigui... El tema era, tu has aconseguit? O sigui, qualsevol feina, qualsevol lloc, era com, tu tens? No, jo no, la meva tieta sí, la meva cosina... Era com un deliri, literalment, fruit del deliri, col·lectiu de... No sé, o sigui, no sé per què, però va passar com aquella bogeria de... Tu, que retiren.
4: Mira, truca la Carmen al telèfon. Carmen, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia, què tal?
4: Tu vas avui al concert, no?
11: Avui anem, sí, molt emocionades, amb moltes ganes.
4: Qui aneu al concert i...
11: Vaig amb la meva filla. Vaig amb la meva filla, que ve de Madrid, i res, molt contentes. Ja fa temps que tenim les entrades i amb moltes ganes.
4: Escolta, tota la família sou molt fans d'Oques Grasses.
11: Sí, bastant. Potser la meva filla mitjana, la que menys, però sí, ens agraden.
4: I aleshores serà com un retrobament, no? La teva filla està vivint a Madrid. Com recordes el moment de comprar les entrades ara fa uns mesos que parlàvem amb Cat Lletres? Què veu dir? Això bueno, no ens hem de perdre o com va anar aquest moment?
11: Exacte, això no ens hem de perdre, ens posem a la cua aquestes que són infernals, això avui en dia de comprar una entrada. I, bueno, i al final ho vam aconseguir, jo no m'ho creia perquè és que ha estat la primera vegada que em posava a comprar les entrades online i les aconsegueixo. Així que molt bé, molt emocionant amb aquest comiat que no ens podíem perdre i que, bueno, que estem a tope. Avui anava amb moto per la ciutat i anava tot el rato cantant cançons d'Oques Grasses.
4: Mentre anaves amb moto, que bo. Dic, de quina manera vosaltres... O sigui, és com una cosa de connexió familiar, també, no sembla, no? Perquè és Oques Grasses i es veu amb les imatges de la gent que va als concerts. No és una qüestió d'edat, no, tampoc?
11: No, jo crec que, bueno, nosaltres estiuegem a la Cerdanya i fa anys venien a les festes majors. I llavors, bueno, per allà han passat tots els grups, aquests catalans. I llavors, pues, bueno, de les festes majors és que vas tota la família, no? I saltes tots plegats als concerts. Així que allà vam conèixer Oques Grasses o vam començar a fer un tastet i ja pues, els vam anar seguint.
4: Tens una cançó o són en general?
11: Bueno, són en general. A mi, per mi la preferida és Sort de tu. La trobo brutal i bueno, per mi és l'himne amb el meu marit.
4: Oh, que maco, que maco. Que maco. S'ha posat a molts casaments, eh? Gràcies, Carmen, una abraçada, que gaudiu el concert.
11: Vinga, gràcies.
4: Bé, ara la Carmen, que lletra ens feia referència a les entrades, tu aquesta setmana t'has fet molt viral perquè has fet servei públic.
10: Sí.
4: Has ajudat a la gent a intercanviar entrades.
10: Sí.
4: Com ha anat? Explica'ns això.
10: És una mica estrany perquè tenia una mica el dubte de fer-ho perquè jo ho estava fent ja sense el post aquell. O sigui, vaig fer un post que posava si no pots anar per qualsevol cosa, comenta aquí. Però això era perquè portava jo uns quants dies ajudant a la gent personalment un dia, me tinc una entrada a pista B. I jo, val, un moment... Tinc una senyora aquí que té pista bé i connectant a la gent, us passo el WhatsApp, tal. Però així portava dos o tres dies que se m'anava la vida, ja m'estava fent molt mal de cap, o sigui, començava a estar realment malament. I
4: però què és això, connexió entre gent que va al mateix estadi?
10: Sí, o sigui, gent que em deia, busco una per divendres, i una altra em deia, jo venc per divendres. O sigui, tenia una de gent allà que vaig, va haver un punt que vaig dir, mira, ja està, que parlin ells, faig un post, explico, vinga, ja està, no sigueu especuladors... Porteu-vos bé i parleu aquí els comentaris.
4: Passi intermediari d'entrades.
10: Clar, vas dir, ja està, jo passo ja.
4: I aleshores, com valores aquest moment horrible que va ser que de cop la gent diu ai, ara ja no tinc ganes. O sigui, va haver-hi com sí. Alguna gent que va començar a dir
10: una
4: un conato de... Ara ja he baixat el suflé, cosa que després va remuntar.
10: Sí, va haver una mena de desinflada, sobretot amb allò de les pluges.
4: Perquè plovia molt, plovia molt.
10: Va haver un mal rotllo allà d'un dia o dos. No sé, va ser una mica estrany. I també m'ha sorprès la de gent que canvia. Però entenc que és perquè hi ha tantes persones que cadascú té el seu cas. Hi ha algú que potser ara té un fill, hi ha algú que està malaltíssim, no sé, o sigui, hi ha hagut mil casos de gent que no pot anar.
4: Anem ara cap al 2013.
12: Fa 3 o 4 anys, un dia que un amic meu em va dir si volia tocar en un lloc perquè li havia fallat el que hi havia d'anar, i li vaig dir que val, eh? Jo encara no tenia cançons ni res, tocava versions, i em va dir que si volia anar-hi a tocar que necessitava un nom, i li vaig dir Josep Montero de les Oques Grasses, així és tal qual. I així es va anar. I vaig estar tocant durant un any o dos anys, bueno, un any i mig o dos, sol, i anava venint músics. Els deia, tu vols venir avui a fer un concert? Sí, sí, hòstia, però no fem assajos? No, anem així de dret. I vam estar així bastant temps, fins que vaig conèixer el fantàstic Arnau.
13: L'Arnau va posar mica d'hora de la teva vida, l'Arnau, o què?
12: Sí, en real, sobretot. Que sí. Va ser un dia anant en bus, sort que em van retirar el carnet de cotxe i em vaig trobar en real. I em va dir, tu, tio, això que fas està molt bé, però necessites ser una mica més seriós, muntar una banda, fer alguna cosa. I vaig dir, hòstia, tens raó. Sexy like you, just
4: want the sky. Entra per la porta un tio sexy. Ah. Joan Arenyes, què tal?
13: Bé, ja ho veus sexy, com sempre.
4: Sí, escolta, Joan, tu recordes aquesta... O sigui, l'entrevista és una entrevista que vas fer al Catalunya Express el 2013. Tu te'n recordes d'aquell moment o els has entrevistat tantes vegades que no recordes del primer moment?
13: No, els he entrevistat unes quantes vegades. Últimament ja no, perquè ja no es deixen, però al principi sí. I l'entrevista aquesta la vaig recuperar la setmana passada i vaig trobar que és una delícia d'entrevista. Realment val la pena, que tingui ganes de conèixer una mica... aquesta banda i la personalitat del Josep, doncs val la pena que la recuperi, però en aquell moment anava a les ràdios i estava, doncs...
4: Expansiu,
13: s'explicava, i una mica es prefereix una mica la idea de com va començar tot i quina és la seva... cap on volia anar, diguéssim.
4: És que amb això que explica del nom, ja diu molt de les coses, no? Josep de les Oques Grasses, i es va posar com una mica aristocràtic, no? Diguem, i això va acabar sent Oques Grasses, que això m'ha connectat amb l'Arnau Tordera, no sé per què, quan estava parlant i pensava
13: sí,
4: en l'Arnau
13: aquí,
4: Tordera.
13: En aquest tall ho explica. Ell anava als bars a tocar amb la seva guitarreta, amb el seu ukelele, i convidava músics d'Osona, de casa seva, de prop de casa seva. Entre ells, moltes vegades, hi anava l'Arnau Tordera.
4: D'Obeses?
13: D'Obeses, que tal com diu, ni assajar ni res, eh? Bueno, tinc un bolo tal dia, tal bar, que vindràs? Ah, i venia. I l'Arnau Tordera, que tampoc també s'apunta el que faci falta, hi anava molt sovint. Però igual que l'Arnau, també hi anava l'Ernest de la Iaia, hi anava el Guillem Guillem Ramissa, gent del seu entorn que l'acompanyava en aquesta primera aventura en solitari, sense cap mena de pretensió que això d'anar a fer versions, perquè tal com explica també aquest tall, no tenia ni cançons pròpies, anava a fer versions i a passar una mica l'estona i divertir-se amb els seus amics.
4: Eren tots de la comarca d'Osona, com tu, als principis anaven amb una regadora, no?
13: A veure, no
4: sé si... repercussió, si verda. Jo l'he vista, aquesta regadora.
13: Jo l'he vista, també. Clar, la imatge va ser impactant.
4: Que havien comprat els xinos.
13: La imatge va ser impactant perquè jo sí que tinc molt present la idea... És que tinc la imatge d'ells arribant pel passadís d'aquí a la ràdio, a la tercera del banda, dos paios, el Josep i l'Arnau, que és el bateria, amb una regadora. I clar, no passa gaire sovint. He tingut tota mena de friquis, el programa, però arribar en aquell moment amb això, amb la guitarreta i una regadora em va cridar molt l'atenció. I realment, també, escolteu l'entrevista, recupereu-la al Catalunya Express, perquè fan un acústic increïble. O sigui, regadora, guitarra...
4: La percussió.
13: I sona de conya. I són d'aquelles coses que vulguis que no, doncs te'n recordes, perquè no és normal que et vinguin a tocar la percussió amb una regadora.
4: Home, és el que fa diferent. Escolta, que et lletres d'ara, que explica això el Joan, quines de les coses has vist que feien més així, no sé, creatives o sorprenents o que es grasses?
10: La cosa més creativa que fan és no fer servir les xarxes socials. Això és espectacular, perquè tothom que fa coses d'oques es fan virals perquè ells no s'estan fent virals, llavors tothom vol fer contingut i coses d'oques grasses.
13: Això ara, perquè quan van començar, d'alguna manera sí que van saber fer servir molt bé les xarxes socials.
10: Feien els campestres aquests.
13: Feien aquests vídeos així molt improvisats, amb enmig d'un prat, fent les cançons en acústic, i va ser una mica la seva manera. Vull dir que ara, tal com tu dius, ara ja no...
10: Però l'engranatge ja està fet.
13: Exacte,
4: ja l'engranatge. Però Josep Montero, quan es posa a la seva piscina dalt del seu trampolí, amb la guitarreta i explicant coses, allò és brutal. I l'altre dia, buscant coses a la xarxa, que buscava continguts d'oques grasses, vaig trobar una entrevista que li vaig fer jo al Montero, parlant de les xarxes d'oques grasses. I em va dir...
10: I què deia?
4: Que és ell. Que ell sempre ha sigut el que ha portat les xarxes socials d'oques grasses, i ell no ho dirà, no? Però és que ell en sap molt, o sigui, de la mateixa manera que fa aquestes lletres que connecten tant, les xarxes socials tenen una cosa emocional que és veritat, que si ets molt directe i sorprenent i fas com uns ganxos, i ell ho sap fer, això.
10: Sí, ha aconseguit l'objectiu que té tothom.
4: Ha aconseguit l'objectiu, i també en aquesta entrevista em deia que ell no és de demanar el vot, que nosaltres sempre deien, som finalistes del disc català de l'any, no hi ha manera que posin un post a xarxes dient som finalistes, voteu-nos.
13: Però amb això...
4: Què passa amb això?
13: Els equipara moltes altres bandes que també tenen el mateix discurs.
4: Però això voldrà dir que no mai guanyaran el disc català de l'any?
13: No, perquè al principi de les xarxes, quan hi havia Facebook, sí que la gent s'hi abocava i demanava el vot. Però ara, com que n'hi ha tantes i estan tan obligats a fer posts regularment, que això els ve molt, molt de més a més, i prefereixen doncs, de no entrar-hi, que sigui una cosa natural i que siguin els fans que els votin.
10: Això jo crec que és el somni de tots els músics, d'haver de penjar pre-save, tal dia, vinga, tal... O sigui, ells no fan res.
13: Ho pateixen molt, realitat.
10: Però sí, però els d'oques, jo crec que...
13: Els músics en general,
10: els altres, els altres. Clar, però és com, demà cançó, poden dir, la setmana que ve disc, i ja està, no cal que diguin res més, i és un èxit.
4: Sí, però igualment, ja dic...
10: Han patit fins allà.
4: No tenen l'activitat que tens tu a xarxes, clar, tu estàs generant cada dia contingut, i això és el que t'ha fet el que ets tu, però sí que és veritat que fan la pixaradeta, i allò té molta repercussió, encara que sigui un post que ni es mogui.
10: Però fan ben fet, és caviar allà entregat... just quan tens gana.
4: Com és el Montero, és que és Montero, això. Ja et dic jo que encara les deu estar fent el Montero, les quatre coses que fa. Escolteu-me, clar, Joan, també com a crític musical i com a especialista en música en català, per tu també és com molt emocionant que un grup, que no sé si t'ho esperaves en aquella entrevista o en general, que un grup acabi, o sigui, fent quatre estadis olímpics de Montjuïc, jo ho trobo això molt bèstia.
13: Això és molt bèstia. De fet, d'aquesta mateixa reflexió ja la vaig fer com vam fer al Palau Sant Jordi, perquè també va ser una cita molt, molt important per ells, no? Omplir un Palau Sant Jordi. I ara que omplim quatre estadis olímpics ja és el sumo de tot plegat. El que sí que soc crític és amb això de les gires de comiat.
4: Tema.
10: S'haurà el meló.
13: perquè tenen un component de xantatge emocional. És una mica com quan una amiga et convida al seu casament, o et convida a un funeral, o una cosa d'aquestes. Que si tens un mínim vincle amb aquell grup, amb aquell projecte, t'hi sents obligat a anar-hi. I el màrqueting no és cosa del grup, eh? Ho fan ells, ho fan totes les altres bandes. Però el màrqueting dels concerts i de les posicions en directe va una mica cap aquí, no? Fer servir aquest petit xantatge emocional per convertir allò en un esdeveniment vine, perquè formes part de la nostra història i és l'última gira.
4: També l'economia de l'atenció, no?, que hi ha ara d'estar tots en un moment i de poder aprofundir.
13: Però ja et dic, això ho fan els Oques Grasses i ho farà la setmana que ve la Fúmiga.
4: Sopa de cabra
13: ho ha fet 40 vegades. Els Oques Lesbian, tothom. Al final forma part una mica del màrqueting de la música, però vaja, que això ho aconsegueixi, que un grup català aconsegueixi 4 estadis olímpics seguits, és impressionant. Vull dir que això se'ls ha de valorar i ho hem de tenir molt clar tots plegats, que això no passa cada dia.
4: Creieu que no tornaran definitivament, Cat Lletres?
10: Jo crec que sí que tornaran.
13: Jo crec que sí, perquè al final el comiat d'un grup forma part una mica de la història de tots els grups. Les coses comencen un dia i acaben un altre. Hi ha molt pocs grups que puguin dir que han durat 50 anys, els Stones, potser 60, 70, però forma part una mica de la dinàmica d'un músic. S'ajunta amb 4 companys més, allò creix, però arriba un dia doncs, que cada un vol fer la seva vida i aquell projecte s'acaba perquè potser ja no es senten còmodes amb aquell nom, amb aquell discurs. Per tant, un comiat com el que estem visquent, doncs, jo crec que és un punt i a part d'una cosa que donarà els esforços més endavant. Segur que el Montero farà coses en solitari, això és evident, sí. Muntarà un altre grup, i els músics de Oques Grasses seguiran fent coses per la seva banda o amb altres projectes. Però vaja, no és el final de res, és un punt i seguit.
4: De fet, en Josep Montero, els últims temps s'ha creat un estudi professional, no?, a casa seva, que jo crec que també aquesta cosa de producció d'altres grups, jo crec que li agraden les maquinetes en el Montero, no? O que sí?
13: No li hem de preguntar a ell, però com que no ho sé, potser algun dia ens ho
10: truquem.
4: Sí, mira, aquestes entrevistes que vam fer, de fet, a l'entrevista que vas recuperar fa pocs dies i que podeu trobar a RNE Audio, del Catalunya Express, deies algunes frases com quedeu-vos amb aquest nom, Joan, tu has dit quedeu-vos amb aquest nom, que això no ho dius a tothom, eh?
13: No ho digui a tothom, i la veritat és que sí que és d'aquelles entrevistes que em van... O sigui, que de seguida notes que allà hi ha talent, que hi ha alguna cosa més.
4: Però, de totes maneres, és un grup que era molt osonenc, i jo crec que tu també ets osonenc, que veu connectar, i no sé si ens esperàvem que traspassés la comarca. Com ho ha fet?
13: Jo crec que ells no s'ho esperaven, tampoc. El que expliquen en aquella entrevista és que això, que havíem fet un disc, l'havíem gravat amb el Ricard Puigdomènech a Torelló, amb un estudi petitet, molt senzillet, que l'havíem posat a internet perquè la gent se'l descarregués, que estaven contentíssims perquè ja tenien 3.000 descàrregues d'aquell disc, de plan del 2013. Vull dir que en aquell moment tampoc s'esperaven que la cosa creixés tant i es convertís en el fenomen que s'ha convertit al llarg d'una dècada. Però vaja, també ho hem vist amb Charango. Charango també va tenir una època molt important. I això que deies de si algun dia tornarà, jo crec que sí. Mira, ara repassava la biografia de l'Última de la Fila. L'Última de la Fila va durar 10-12 anys aproximadament, una mica el que han durat els Oques Grasses. I han tardat 30 anys a reunir-se, però s'han tornat a reunir i han fet una gira espectacular que ha portat estadis de tota Espanya.
4: De llagrimeta.
13: Vull dir que no sé si haurem d'esperar 30 anys, però crec que tornem a veure Oques Grasses.
4: Si han de tornar i que sigui com el que vam viure a l'Última de la Fila, que tornin en aquell moment.
13: Pell de gallina.
4: Cat Lletres, portes un got que sembla una galleda. No és una regadora, però és una galleda i posa oques?
10: És un cubell, una galleda.
4: Què és això?
10: Això és un souvenir que em vaig haver de comprar al concert el dimecres. Quan creieu que val?
4: O sigui, és un got més gran del normal?
10: Val, li dic souvenir pel preu.
4: A l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
13: Més que el dret de aparcar a Montjuïc, val?
10: Quant costava?
13: 12 euros.
10: Val més.
13: Val més de 12 euros, aquest got?
10: 16,50 val, això.
13: 16 euros.
4: De veritat?
10: Ple de cervesa, clar. Però era cervesa a mort.
4: Clar.
10: Cervesa, un litre de cervesa, 13,50 i 3 euros
4: al got.
10: És bonic,
4: eh? El got és bonic.
13: La cervesa era suc d'unicorn, segurament.
10: Molt heavy, molt heavy. Però m'he informat i no són portoques, això. Per tant, no critico oques per això.
4: No és la culpa.
10: Són coses de l'estadi, crec.
4: Però clar, és un tema que tu vols tenir aquest objecte. Escolta, mira, obrim una mica boca amb els pròxims concerts que hi haurà, perquè la Natàlia Sánchez, Natàlia, què tal?
14: Hola, què tal?
4: La Natàlia és de l'equip de la Tàctica i de moltes coses més. Tu tens molts vincles amb Oques Grasses, personals, professionals... Just demà serà una de les periodistes que parlarà amb la gent a la retransmissió en directe d'Oques per la 2CAT, però de moment tu ja vas anar-hi el dimecres.
14: El dimecres hi vam anar.
4: La gent emocionadíssima?
14: La gent emocionadíssima. Heu dit ara moltes coses. El dimecres, ara parlava el Joan com a osonenc,
4: dimecres l'Estadi Olímpic, jo no em parava de trobar persones d'Osona. O sigui, que la gent d'Osona està a tope i deia, ai, no sé què, per què ho deixarà, no sé què. De les primeres coses que va dir en Josep el dimecres va ser, vam començar per amor i marxem també per amor.
13: Deixa'm dir una cosa sobre això dels osonencs. És que a vegades els barcelonins us penseu que la gent de comarques no surt de la seva comarca.
4: Jo no sóc pas barcelonina,
13: Joan. I sou més pueblerinos, deixa'm-ho dir així.
4: Tens
13: els de Barcelona que els de... Ho dic perquè ahir llegia la crònica de Lluís Hidalgo, que segueix amb el seu discurs de la comarca no es visita. No sé què es pensa, que la gent no va al Palau Sant Jordi a veure concerts dels Oques Grasses, de la Shakira...
4: No, però jo el que
13: em referia
4: era l'emoció, aquest sentiment de...
13: És que em fa gràcia.
15: Joan, haurem de convidar algú de Barcelona perquè aquest estudi avui tots som de fora.
13: Però és veritat, a vegades aquest discurs... Ui, escolta, avui s'ha omplert de gent de comarques.
4: Sí.
13: Com si la gent de comarques no baixés de Barcelona. Més aviat són els de Barcelona que no van a comarques.
4: Bueno, amb la gentrificació cada vegada més, també t'he de dir.
15: Escolta, crec que no és el debat, però és veritat, Sonia, tens raó. Escolta, anem a escoltar la gent amb qui vas parlar?
4: Sí, home, i tant.
15: Va, escoltem-los.
16: Per mi els Oques suposen un vincle molt especial i em recorden sempre a dues persones que ara són part de la meva vida.
17: Home, mira, nosaltres molt emocionades perquè també ens fa molta gràcia venir amb les nostres filles a acompanyar-les i ja que és un grup que ens agrada a totes, doncs gaudir-ho totes juntes.
18: Doncs la veritat és que és molt emocionant perquè jo recordo quan van començar a la Cabra de Vic, que van ser dels primers concerts que jo vaig veure d'ells i han passat molts anys i és com un tancament, una mica de tristor i molt emocionant, la veritat.
19: Doncs és un concert molt important per mi perquè, a més, no els havia vist mai i és la primera i última vegada que els veig i crec que serà un molt bon concert.
20: Per mi són el record de moltes trobades amb amics, de lletres molt maques que han marcat molts moments de la meva vida.
15: Què és el que més t'agrada de la seva música?
18: Transmeten molta naturalitat i molt sentiment. O sigui, el que més m'agrada més és això, que transmeten molt sentiment.
17: Home, l'esperit que tenen, no? De que, bueno, són catalans, les cançons, les lletres també arriben i, bueno, poden abarcar bastantes generacions, que això també m'agrada d'aquest grup.
19: Els he escoltat sempre, ha sigut sempre una música molt... M'ha transmès moltes coses, moltes emocions i, doncs, bueno, escoltar-la en directe trobo que serà inoblidable.
15: I com estàs vivint això de veure'ls per última vegada?
20: Doncs amb moltes ganes, però a la vegada pues, amb molta pena, perquè al final pues, són tots els seus concerts, tots els cops que els he vist, han sigut moments molt macos, records molt macos, i pensar pues, que no els tornarem a tenir, pues, amb paneta.
17: Home, això sempre sap greu, i la veritat és que fa llàstima, però bueno, això mai se sap. Jo sempre dic que després hi ha grups que tornen al cap dels anys, a veure si tornen, i s'ho repensen.
21: Fer-te feliç tot el que vull.
15: Ai, ara que era una llagrimeta, Natàlia.
4: Mira, és que us ho explicaré, la Mariola ja ho sap.
13: Ui.
4: Per això m'ha posat aquesta cançó.
15: Coses.
4: Mira, l'anell de compromís a dins posa Fer-te feliç. I a la cerimònia vam entrar el meu pare i jo cantant i ballant aquest Fer-te feliç. Home, els Oques Grasses formen part de la meva vida. La primera
15: de la família,
4: cançó,
15: de la vida, de la mare.
4: De tot, la primera cançó que va escoltar el meu fill, jo recent parida, quan entra la infermera i diu, pots anar a la dutxa? I jo, per fer! Me'n vaig a la dutxa i no parava de sentir el nen plorar. I la primera cançó que escolta el meu fill, una cançó, per cert, que encara no s'havia publicat, és de Bones. A tope amb la vida.
15: Que tu tens una mica d'enxufe, tema Oques.
4: Que tampoc l'explicarem, perquè després el ja hate va que vola.
15: Val. No. Escolta, mira, clar, vas parlar amb molta gent. Un últim detall de tots aquests concerts que hi ha hagut. Jo, al Palau Sant Jordi, en Josep Montero i companyia, en Rojo, tots sí, els vaig veure com molt nerviosos. Aquestes imatges els he vist superrelaxats.
4: Zero.
15: Mira, sí.
4: A l'inici del concert, a més, recordem, no és la primera vegada que en Montero actua a l'Estadi Olímpic, ho va fer com a convidat al concert de l'Aitana, i en aquell concert de l'Aitana sí que se'l nota nerviosíssim.
15: Jo l'hi havies deixat anar.
4: Va sortir amb una tranquil·litat, ho van gaudir. Aquests concerts els estan gaudint.
15: Tu també ho has vist, això,
10: aquestes
15: lletres.
10: Sí. Es va notar bastant l'energia, ells també. Jo es veia com el Cabró Rock o com a qualsevol lloc.
4: Sí.
10: Els hi donava igual.
4: I superconnectats amb el públic.
15: Sí. Mira, una cosa, t'hem preparat ja per tancar aquest bany d'Oques Grasses que hem fet avui amb els fans. El reel de la tàctica.
5: La tàctica, cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. Amb Mariola Dinarès.
15: No posarem les músiques d'Oques Grasses ja més, perquè això anirà a xarxes, ja sabeu que els drets de les cançons... Tu com t'ho fas per posar cançons jo i que no te les xapi Instagram?
10: No em xapa res, o sigui, ho poso i ja està, faig promoció. No
15: nosaltres no ho posarem per si de cas, però et volem posar a prova, Cat Lletres,
10: vale.
15: Et direm frases de lletres de cançons d'Oques Grasses i ens has de dir quin tema és.
0: Ai, que bé que esperem, ens ho passarem.
15: Esperem. Bueno, vosaltres, si voleu, també podeu jugar. Va.
10: Si veieu que dubto, ajudem.
15: T'ajudem. No hi haurà gàbies per tants ocells.
10: Vale, vale.
15: I a dins l'aire no ens calen papers. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat que creix.
10: Serem ocells.
15: Molt bé.
10: No sembla un...
15: No.
13: Tempo.
15: Molt bé. Porto un temps que no sé on vaig. M'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç.
10: Torno a ser jo.
15: S'oblida tot a prop del teu melic i tot el dia l'ai-lo-lai i que no acabi mai. Lai-lo-lai, lai-lo-lai, lai-lo-lai, in the night. Qui ha fet del mòbil el teu àngel de la guarda? Volíem volar alt i estem malalts del cap. Un puto selfie més i ja perdré la calma. Amb quina veu esteu pensant aquesta frase? La calma.
13: Lil Dami?
15: No!
0: No! Pancho!
15: Més likes. I l'última, ser president, portar corbata, comprar una torre amb un tobogan, tenir un jardí ple de petroli amb una gàbia pels immigrants.
10: I el meu papa el tinc a casa. Cul.
15: Carolina Ferrer, què tal, hola?
1: Què tal? Cul.
15: Escolta, tu tens alguna connexió amb Oques Grasses?
1: Ai, ja m'hagués agradat, perquè encara estic traumada en la cua virtual. O sigui, allà em vaig quedar planxada, sense entrades. De fet, no he anat a cap altre concert que hagi de comprar virtualment. No tinc ganes, em fa molta ràbia. Estic amb els Arts de Bogotà, que han posat els tíquets a la venda, com abans, per anar realment fans.
15: És que...
1: O sigui, és que no em pot fer més ràbia.
15: Aquesta
1: no
15: manera de fer,
1: concerts.
15: No sé si es podrà canviar, no? Aquesta cosa de les entrades, però realment la cua virtual genera com molt, molt de nerviosisme i això, no? Aquest FOMO de dir...
1: No. Molt de nerviosisme, una pèrdua de temps increïble i després una frustració, sobretot, si acabes... jo estava com a 10, em quedaven 10 per comprar tal, i després és que no hi havia manera de comprar-les. Jo no sé si ho vaig fer malament, no sé què vaig fer, però realment em vaig quedar molt, molt, molt planxada. I això que Oques Grasses, per a mi també, significa moltíssim. És la banda sonora del meu cotxe. Quan vaig amb els meus fills, a més, que això, ostres, és que significa molt. Sí, m'hagués agradat anar amb ells.
15: És molt familiar, realment, de molta gent que amb Oques, sí. No? A mi, ara farem el repàs de la setmana, però aquest lletres, o sigui... Com,
1: Què lletres. No, mira, i m'ha agradat una frase que heu dit de...
0: Quines lletres les dels Oques Grasses, diu la Carolina, boníssim.
1: Ah, sí, què anàveu a dir? Quines...
13: Ho has lligat molt bé.
0: Això és espectacular.
15: No, li anava a dir una cosa al Cat Lletres. Que
0: està
15: aquí al costat.
0: Cat Lletres.
15: Què lletres?
10: Però que parli de les lletres.
15: No, però digues, m'agradava el que anaves a dir.
1: No, que heu comentat que el Josep Montero va dir vam començar per amor i marxem per amor i ho lligo amb el que va dir l'Artur de la Fúmiga, que també marxen i s'acomiaden aquest 31 d'octubre a València, que ell va dir van començar per amistat, eren tots amics de xaranga, d'Alzira, del poble i tal, i marxem per amistat, sobretot per conservar encara aquesta amistat. És molt bonic.
15: Clar. No, jo el que anava a preguntar-li al Cat Lletres, ja com a comiat, de dir, el dissabte, bé, de fet, els quatre que serem en aquesta taula, el dissabte sí que la Natàlia, tu estaràs treballant, no?, amb la 2CAT.
22: Sí, perquè recordem, podreu seguir el concert en directe a Ràdio 4 i a la 2CAT, però farem una prèvia a la 2CAT a partir de 7:45 del vespre, doncs parlant amb fans, amb cares també de la cadena, perquè també celebrem el primer any de la 2CAT i per allà estarem. Abans de acomiadar-me, recordeu, per accedir a l'estadi olímpic és molt important, hi ha restriccions de mobilitat. Si no heu reservat prèviament una plaça d'estacionament, només hi podreu accedir o caminant, o amb taxi, o amb bicicleta, o moto. Per tant, el més còmode és anar fins a Plaça Espanya amb transport públic i llavors pugem caminant, perquè el dimecres sortir d'allà va ser terrible.
15: No, és que és el que anava a dir, potser sí que ho hauríem de dir, no? Perquè hi ha hagut moltes queixes que he vist, no?, per xarxes de gent que gent que no va arribar bé a l'hora d'inici del concert, sí.
22: De fet,
15: també.
22: Van enredarir el concert. Van
15: mitja
22: començar
15: hora.
22: El concert 25 minuts
15: tard. Era per
22: tard.
15: Això?
22: Sí, ah. Perquè no tothom, perquè estava tot col·lapsat, no són els primers que ho fan, eh? Sí. Però sí que és important, si no heu reservat prèviament aquesta plaça d'estacionament, no hi podeu accedir amb cotxe.
1: Vosaltres... Però quasi que m'estic alegrant de no haver anat.
15: No, però...
1: Ho veuré per la televisió, o igual agafo un elefant i vaig volant.
15: Ah, molt bé. Ui, molt bé, estigat, molt bé. Natàlia i Catlletres, vosaltres que hi heu anat dimecres, creieu que hi haurà algun canvi? Que hi haurà un ximpum bestial a l'últim concert de dissabte?
10: Potser ell sap més que jo, però jo crec que sí. Com a mínim...
15: Perquè no hi ha hagut col·laboracions, no, fins ara?
10: No hi ha hagut.
15: Jo crec que potser dissabte n'hi haurà,
10: o sigui,
15: no?
10: Hi ha com dues opcions. Pot ser tots igual, que està bé, però, no sé, també pot ser que l'últim, no sé, ha de plorar Josep Montero, amb un discurs increïble,
15: espero
10: com a mínim.
15: Espero que no estiguin nerviosos no perquè sé. Hi ha la tele. Que això a vegades passa.
10: No,
22: ja feia conya el dimecres en clar, Montero amb la tele. Veia. Però jo crec que és bastant coherent que tots siguin els mateixos... Yeah. Coneixer l'ADN dels Oques, eh?
10: La mateixa experiència
22: que
10: per tothom.
22: Que tot sigui el mateix concert i que no hi hagin col·laboracions, perquè és un comiat entre ells i el públic.
15: I llavors és, i això és molt Oques. Si no, és una mica tu si tu no, allò de les col·laboracions.
10: Sí.
15: No?
10: Sí.
15: Escolta, Joan Arenyes, el viurem plegats el dissabte. Mm-hmm. Catlletres, estarem pendents del
10: jo
15: que pengis
10: allà. Sí,
15: i dels
10: sí, sí.
15: seus spoilers. I Natàlia, bona feina, Natàlia Sánchez,
22: allà.
15: Ens veiem allà. Va, anem a fer amb la Carolina Ferrer un canyudis...
1: Un... Ara,
15: perquè tu dius, no dieu cunyadisme, dieu conyadisme. Anem a fer un conyadisme ara final.
2: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4 amb Mariola Dinà.

0: Aquí a la Tàctica avui hem fet un homenatge, diríem, als fans d'Oques Grasses i hem aprofitat així que anava sonant Naina perquè ens hem fet unes fotos, perquè això, Carolina Ferri, el tema de fer ràdio ja no només és fer ràdio, has de fer unes imatges, has de fer, no?, unes xarxes...
1: Sí, per sort estic a València i mira, aquí no hi ha càmeres i s'agraeix, perquè escolta, és veritat, abans anàvem a la ràdio com d'estar per casa, no?, que diguem, super... I ara, ostres, ja tu... Sí,
0: bueno,
1: ja
0: ho
1: penses més, et fas el poses el rímel una miqueta...
0: La gent que estava a l'streaming ha vist tot el que hem fet, també, que això, l'streaming és un plus,
1: Sí,
0: ha vist
1: això,
0: les mogudes que hem fet. Hem intentat reproduir una imatge de Cas Grasses nosaltres. Això ja ho veureu.
1: Deixa'm dir-te, Mariola, que avui estic a València perquè és festa.
0: És veritat.
1: Sí, és el 9 d'octubre, és el dia del País Valencià. I el dia dels enamorats valencians, que segurament això no ho sabeu, però avui és Sant Donís i és el dia dels enamorats, que es celebra així. Jo la veritat és que no, perquè ni celebro Sant Donís ni Sant Valentí.
2: Hi ha alguna tradició associada?
0: Sí.
1: Per Sant Donís es regala una mocadora, que al final és com un mocador que regala, un mocador xulo, que després et puguis posar durant l'any, un mocador ple de pastetes, de pastisseig en forma de fruites de massapà. I això és la tradició.
0: Anem a repassar la setmana amb la nostra tertuliana. Dilluns vam parlar del tema de les humitats.
3: El problema de esta pared, primero hay que ubicar si es un problema por filtraciones de fachada o por capilaridad, como he dicho antes. El de capilaridad quizás un particular sí se lo podría hacer, porque coger un taladro con una broca del 12 y hacer un inyectado no es nada difícil. Lo malo es que todo eso hay que repicarlo previamente y luego hay que enyesarlo. Ahí ya sí que hace falta la mano de un profesional.
0: No riguis,
3: tertuliana.
0: Ai, Carolina Ferrer.
1: M'encanta Tomeu Penya. Saps que el meu fill es diu Tomeu, entre altres coses, per Tomeu Penya.
0: Ai, m'encanta.
1: Sí, m'encanta, i m'encanta aquesta cançó. No, però m'ha fet gràcia aquest expert que diu, tu coges una broca del 12 i comences a perforar. No ho feu.
0: Perdona.
1: No ho feu a casa, sisplau.
0: Jo conec un que va agafar Joan una broca molt llarga un dia. És igual, no expliquem coses tots familiars.
2: Mariola, no tornaré més al teu programa, si m'has de treure aquí merdes de casa.
0: No, aquesta és la més merda de totes, no ho expliquem. Escolta, no, però primer de tot, ahir estava a Palma envoltada de tomeus, també, que hi ha molts tomeus a Palma.
1: Sí, també he de dir.
0: I no, l'ha de dir que la vida és això, no? O sigui, estàvem aquí en les metàfores d'Oques Grasses i... No, però a veure, els dilluns a la Tàctica, no sé si ho has començat a intuir, que parlem de coses domèstiques, però anem a superdomèstiques.
1: No, és que és superútil, perquè qui no té una humitat a casa, per no dir a sobre seva, no? Qui no té una humitat a casa, qui no ha tingut aquests problemes que es van complicant, no només és la part exterior, perquè sempre ve d'això, sempre has de rascar i taladrar, i al final comences a fer una obra sencera a casa i porta moltíssims problemes.
0: Casa...
1: I quan és d'un veí, t'has de posar d'acord amb ell i amb el seguro i tot, es fa... Bueno, és que realment és un infern.
0: L'ideal a casa és tenir un manetes, per això.
1: Viure o ser
0: un manetes, que el José Mezquita és a manetes.
1: Ja
0: la plataforma
1: de les teves
0: mans.
1: Com era el manetes? Com era? Perquè vull que me'l presenteu. És que jo necessito un manetes. O sigui, vull casar-me amb ell.
0: Ha de ser d'una manera determinada.
1: No, vull dir, com és físicament.
2: Home, tenia bona planta aquest senyor, A més,
1: sí?
2: músic de Miguel Bosé,
0: Això no sé si ho vas sentir, aquest detall. Va dir que havia sigut guitarra de Miguel Bosé.
1: Oh! Sí que ho vaig escoltar i vaig dir, doncs no estaria mal, perquè Miguel Bosé també feia fitxatges ahir bons.
0: No, però saps què passa? Que se n'anava el rellotge i dic, és que això és una altra tàctica.
1: No. Passeu-me el contacte, sisplau, que me'l miro jo amb detall.
0: No, va venir amb la seva xupa de rockero, no va venir de manetes.
1: Que tinc moltes humitats.
0: Va, escolta, dimarts vam que...
1: I això que estic menopàusica, però de tant en tant tinc humitat.
0: Anem al dimarts.
4: Sovint quan jo, la gent que ve a mi i diuen és que voldria estalviar però no ho aconsegueixo, i els hi pregunto, per què vols estalviar? Bueno, perquè és com que comencen a divagar aquí en un núvol aeri, si no tenim això acotat ens serà molt difícil estalviar. En canvi, imagina que tu al menjador vols comprar una butaca nova perquè giri, per poder mirar la finestra, que sigui, i que saps que val 800 euros. En el moment en què tu poses la teva fita de vull tenir 800 euros per la butaca al menjador i que és algo que em fa molta il·lusió. Et dic jo que menys mesos del que ara et penses, aquest estalvi el tindràs materialitzat. Per què? Perquè hi ha un objectiu darrere.
5: Rosalia.
1: Bé, doncs
0: tàctiques per
1: programa,
0: estalviar,
1: sí.
0: Amb la nostra col·laboradora, la Marta Domingo, fitxatge brutal, perquè no va dir lo de les despeses formiga, que tothom diu això, i ella no va dir això, va dir coses més interessants encara. Què et va semblar?
1: Sí, em va semblar molt bé, m'agrada molt la Marta, perquè a més va, sí, va repartir per a tothom, no? Des de això, des dels autònoms desgraciats que som, no? A la gent que això, que té una nòmina mensual, que això és una sort avui en dia, i tots, és veritat que volem estalviar d'una o d'altra manera. Però el meu consell, si em voleu, és gasteu, que el món s'acaba. I punt.
0: Val, però després, o sigui, dimecres, va, i dic, ara que ja ho hem gastat tot, ara tenim humitats, dilluns teníem humitats, hem de pagar les manetes, però abans de les humitats vam agafar una noia d'assegurances, la Núria Sallés Ramoneda, assessora de salut i de finances i divulgadora

0: aquesta possibilitat, que després arriben els diners i les ajudes, és un altre cantar. Has d'anar darrere insistint i barallant-te amb tot Déu, no?, per aconseguir-ho.
1: És que la dona ha canviat molt les coses, Carolina Ferri, sí? Ara que parlem amb tu, que estàs a València, perquè jo també, per exemple, estàs conduint amb aigua, i abans no havia tingut mai por, o sigui, de la pluja, i ara em venen al cap. Només que hi hagi una mica un bassal, penso, ai, els cotxes aquells que estan per allà... Clar,
0: ha canviat moltíssim, és veritat. Ens ha marcat molt, i aquí no pots ni imaginar-te el que li ha afectat a la gent, que quan plou quatre gotes, per això es remou, no?, per dins. De fet, aquestes setmanes passades, que no han parat, bueno, també a Catalunya, no?, però de sonar alertes, taronja i vermelles, i, ostres, és que és un espant que cada vegada. Jo demanaria un canvi en l'alarma de l'alerta roja, perquè és que no saps el bot que el pega el cor cada vegada que sona, però bueno, suposo que això
1: és... I molta gent continua perjudicada, no? Perquè, o sigui, hi ha gent que encara s'està refent, o sigui, és molt fort.
0: Tant,
1: escolta,
0: moltíssim.
1: Carolina, crec que ho deixem aquí, perquè ja, mira, que m'acabàvem parlant de València, avui que és el dia de València, perquè vull explicar què farem la setmana que ve a la Tàctica. La setmana que ve a la Tàctica viurem la setmana de la desconnexió.
2: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la Tàctica de Ràdio 4. Et proposem el Detox Digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al Detox Digital de la Tàctica.
3: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: Ja no importa, no està de moda. Carolina Ferrer, doncs espero divendres que ve relaxada, que farem
0: ja
1: una sessió
0: ganes,
1: de relax.
0: Ja tinc ganes que acabi el cap de setmana i aquest pont llarg i que comence la setmana, perquè serà una setmana relaxant de veres.
1: Perfecte, Carolina Ferrer, una abraçada, bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Bé, som la Natàlia Sánchez a la redacció, Sergio Lezcano al control de so, avui tots vosaltres a la participació, gràcies, i que us parla Mariola Dinarès. No sabrem què faran un per un els membres d'Oques Grasses a partir de diumenge, però marxem amb la seva cançó Jubilar-se. Que tingueu un bon cap de setmana, sigueu feliços.

0: Doncs tercera hora de la tarda de Ràdio 4. I David Gallac, us heu conegut ara mateix?
1: Sí.
0: Tenia moltes ganes.
1: Un gran plaer, també, de saludar-lo.
0: Tenia moltes ganes, perquè aquesta temporada, clar, és que, a veure, la relació radiofònica amb Ràdio 4 és ja d'anys. Portem ja unes temporades fent coses meravelloses junts. I el Xavi Franquesa, aquesta temporada, estarà un cop al mes a la tarda de Ràdio 4. Com estàs, Xavi Franquesa? Bona tarda.
2: Bona tarda a tothom i a tothom.
1: Què tal?
2: Estic millor del que em mereixo, diguéssim. Eh? Estic millor del que em mereixo.
0: Sí? Estàs rebentat.
2: Per dir-ho, estic rebentat, però per estar rebentat no estic ni tan malament.
0: Jo és que et veig molt bé, eh?
2: Faig bona cara perquè, ja t'ho vaig dir, jo ara estic fent un tractament fa 2 anys. Estic fent un tractament a la pell.
1: Ah, és veritat.
2: Jo sóc el Rafa Nadal de la pell, per entendre'ns.
1: Sí, llavors, allò
2: que es feia Rafa Nadal al genoll i al turmell de cèl·lules mare i de més, això m'ho estic fent jo a la jeta, a la cara.
0: Però realment veus resultats o no?
1: Això funciona?
2: El que no es veu és un deteriorament ràpid.
0: D'acord.
2: Perquè, clar, tu no et foten miracles a la cara per molt que regeneris cèl·lules. El que sí que fas és donar-li una miqueta rejuvenir, donar-li elasticitat. Per tant, estàs aguantant. Saps? És com... Saps el carro de Ben-Hur? Jo estic estirant.
1: Que està estirat, clar. Allò tens, que està lluitant contra els elements. Doncs
2: pues estic una miqueta així. Però, vaja, vull dir, és una proposta que vam fer i va dir, va, escolta, igual que ho fem també, que ens cuidem físicament, que anem al gimnàs, ens llevem d'hora... Jo crec que és hora una miqueta de cuidar-se, d'estimar-se una miqueta bé, perquè jo m'he castigat durant molt de temps, també, eh? En general. Eren aquests que no em posava una crema hidratant, però, vamos, ni solar... I ara he agafat consciència, afortunadament.
0: Ara, si vols, aprofundim en això. A mi m'interessa per saber, no sé si et treu pell morta, si és una cosa de sang, de cèl·lules, però ens ho expliques.
1: Si et treu pell morta... Si treu alguna cosa, has dit. O sigui,
2: si treu alguna
1: cosa. Li ha dit al Xavi. Si treu alguna cosa, pell morta, com si tingués a la cara, no sé què.
2: Com si fos mig cadàver, treu pell morta, com si tingués pell morta a la cara.
1: Jo el Xavi el segueixo des de fa molt temps, en personal acabo de conèixer. No crec que tingui molta cosa a treure. A veure, un moment.
0: Si li he dit que està estupendo, si té una pell millor...
1: Què vols que tregui?
0: Que qualsevol nen petit. Però, en fi, el Xavi ha dit que està molt cansat. Heu vist que jo també, no? En fi. David Gallac, abans d'això, jo crec que això li agradarà al Franquesa.
1: Sí, una història.
0: Què ha passat amb aquestes persones?
1: Va haver-hi un concert de Doques Grasses i no ens hem enterat. Molt pocs, molt poquets.
0: Què dius? Qui canta?
1: Oca Grasses, us sona Oca Grasses? Doncs, aleshores, va passar durant el concert, mentre sonava aquesta cançó...

0: mare.
1: Un vídeo que a les xarxes socials, com es diu ara, ho està petant, és que Brian Giné, que és creador de contingut català, activista contra l'assetjament escolar, va demanar matrimoni a la seva parella. Brian, bona tarda.
2: Molt bona tarda, què tal?
3: Bona tarda,
1: escolta,
3: Brian.
1: A veure, tu t'esperaves aquesta repercussió? Perquè jo hi vaig veure el vídeo i vaig dir, apa, què ha passat aquí, Brian?
2: La que hem liat. Doncs no, la veritat que no. Sí que és veritat que vam estar trucant prèviament a la família perquè, bueno, volíem parlar amb amics propers també i dir-li, no, el que havia passat. I quan vaig publicar el vídeo, sincerament, al final faig contingut i mai penses que arribarà tanta gent. De fet, sempre són els vídeos que et surten com en per a ti i dius, bueno, qué bonito, ¿no? Però mira fins on ha arribat, sí.
1: Al final creant-lo tu, aquells vídeos dels que tu miraves, has estat el creador. Això com va néixer aquesta idea? A veure, explica'ns-ho.
2: Doncs mira, aquesta idea va néixer fa un any. Hi ha dues amigues meves, la Desi i l'Andrea, que estan darrere també d'aquest complot, perquè va ser xulo, eh? Elles volien venir al concert només pel xisme i van estar gravant, vam estar allà pactant a veure com ho podíem fer i, bueno, va ser, com heu dit, a la cançó de Sort de tu, però un any planificant, eh? I tenia molta por perquè veníem d'una carrera de tempestes que millor no es podia fer.
1: Clar, és que ara pensava, Brian, perdona, imagina't que això ho tens planificat pel primer. Clar, és a dir, això estava pel... Allò era dijous.
2: Sí.
1: Clar, dijous...
2: Clar, dimecres, perdona.
1: Clar, imagina't que és el que toca, el que tu volies i es va cancel·lar, això et trastoca els plans.
2: Bueno, es cancel·len els plans i tenia jo a l'anell gravat
1: clar.
2: La data de...
1: Amb la data!
2: Del concert.
1: Amb la data del concert, jo... que després no és la que toca.
2: No, yo voy a lo grande, siempre. Tinc a la Marina aquí, eh?
1: Ai, escolta, no ho sabíem. Marina, què tal? Bona tarda.
4: Hola.
1: Tu Marina, t'esperaves això?
4: Què va? Per res. Per res.
2: Digue, que vam estar ja... Com que
4: al Brian només li va dir aquestes dues amigues, es veu que porten un any tirant-me indirectes i jo era més innocent... Que no tenia ni idea de res. O sigui...
2: T'he de dir que anàvem a concert a l'Estadi Olímpic, anàvem cantant la cançó al cotxe de què passarà, va ser mi gran noche, esta, saps? O sigui, dir...
4: I jo dient que anem a escoltar Oques Grasses, podeu parlar de cantar això?
3: Clar.
2: Sí.
3: Clar. Xavi Franquesa, m'hagués agradat molt que ella quan diu no, no m'ho esperava, m'hagués agradat que diu, si no érem ni nòvios.
2: No? Va ser una random que hi havia allà, no?
3: Tinc tres amigues al cotxe, però bueno, la qui toqui.
2: A la primera que vegi.
1: A la primera, sí.
4: Molt maco.
1: La gent al voltant, que el vídeo es veu, la gent al voltant al·lucina, perquè en aquell moment passa de mirar Oques Grasses a dir... Ah, m'és igual Oques Grasses, si el que està passant aquí m'importa més.
2: Bueno, de fet, és que no volem fer spoilers, però sí que és veritat que va ser a l'última cançó... O sigui, toma spoiler, no t'ho volia dir, però t'ho dic.
1: Digues.
2: Va ser a l'última cançó, l'última frase, literalment, que diu la cançó, allà va ser el moment. Vull dir que el concert ja s'havia acabat, realment.
3: Ah! Llavors, ells, els de la banda,
2: la
3: no es van adonar. El Josep
2: el
3: Montero i la resta de la banda no es van adonar, no?
2: No, a veure si m'ajudeu, ho han de veure. No ho han vist.
1: Clar, això ho han de veure.
3: Home. Però, a veure si ara voldran incorporar el que queda de concert de la gira i haureu d'anar a fer la cucamona tots.
2: A veure, que si volen que anem demà per fer l'espectacle i tot...
4: Jo torno a anar,
2: jo cap problema.
3: Els hi hem de fer arribar, això, sí. Perquè, home, si la noia del O Ferran va arribar a conèixer Ferran Torres i li va fer cara a cara a l'Hormiguero, això li heu de fer vosaltres a... El Josep Monte.
1: Heu de fer-ho al davant.
3: Això va una miqueta més enllà de Ferran, no? Això, al final, és una cosa que ara... És un acte que queda per sempre. Allò de lo Ferran era una cosa, bueno, passatgera. Però això quedarà per sempre.
1: Això és per sempre. Això és per sempre. I la pressió que potser hi ha algú que diu... Ui, és que he d'anar al concert d'Oques Grasses aquesta nit i també he de fer alguna cosa espectacular amb la parella.
3: De fet...
1: Ai, he de demanar matrimoni ara.
3: Avui, quan venia, hi havia un grupet... Venia cap a la ràdio, hi havia un grupet de nanos, joves, i parlaven que anaven al concert d'Oques Grasses. A veure qui demana matrimoni avui, no? Perquè estan més pendents una miqueta del show aquest entre el públic que
1: el
3: concert, perquè el concert ja s'ha fet. El concert en gent.
2: Ja està. L'he liat, he creat un monstre, he fet un repte viral als...
0: Sí. Doncs enhorabona, parella. M'agrada molt, m'agrada molt.
1: Felicitats,
0: Brian. Molt i,
4: moltes gràcies.
0: I que, bé, que sigueu molt feliços. No, no està massa de moda, eh? Posar així en valor el matrimoni. M'agrada, m'agrada. Molt maco, això.
3: Ara està tornant, eh?
2: Moltes gràcies.
0: No, sí, és veritat. Sí, està tornant. Sí, està tornant. Està tornant. Sí.
3: Bueno, que sigueu molt feliços.
1: Que vagi
0: una
1: molt bé.
0: Abraçada, una abraçada, Brian, Marina.
2: Gràcies, una abraçada.
3: Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
0: Doncs els hem tingut en directe a la tarda a Ràdio 4. Segurament les dues persones més virals d'avui a Catalunya, que són el Brian
1: i la
0: Marina,
1: Marina,
0: per
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: petició de matrimoni. Eh?
1: Aquí en directe.
0: Incorredilla.
3: Sí, sí. És estupendo. Ara fan veu... No els he vist la cara, no he tingut la sort de veure aquest instant, però feien veu de joves.
0: Molt,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
3: Són especialment
1: sí, sí.
3: joves,
1: sí, sí,
3: no? Entenc.
1: És que per això encara que dèiem de les modes, a vegades amb unes edats que igual no es pensen...
3: És que l'altre dia hi havia una notícia...
0: Em fa il·lusió que passin sí. aquestes coses, perquè s'havia deixat de fer, no sé. A mi m'agrada, eh? Digue'm romàntic, però m'agrada
3: no,
0: que recuperi.
3: No, romàntic, ja t'ho dic, ja sí, t'ho dic, sí, perquè sí, en el teu cas jo ja sabeu que sóc el Grinch. Home, sí. no dic que jo no pugui estar feliç per aquestes dues personetes, però evidentment... No entren els meus plans aquesta activitat. Vaig anar, em van convidar al Circo del Sol i vaig penjar... Dic, home, aquí si s'ho curra algú, ho haurà de fer de l'hòstia, eh? Perquè, clar, per sorprendre el Circo del Sol home, has de fotre una cabriola guapa.
1: Jo a saber a quin aparell per baixar... I...
3: Jo tinc un col·lega, ara que parleu de peticions, la més sí. espectacular que he vist jo, espectacular, en quant a currada del detall. Va... perquè la xicota, ella era molt, com moltes persones, era molt xocolatera d'aquestes persones que en qualsevol moment li ofereixes una xocolatina i te l'agafen. Jo ja no estic en aquest equip, eh? A mi m'ofereixes una xocolatina fora de les etapes, ara no. Però hi ha gent que tu vas amb un... com li diuen? Hi ha un que és tremendo, que és l'hipo no sé què. No sé si algú coneix això.
1: El Happy Hippo.
0: Ah, sí?
3: Happy Hippo,
0: sí.
3: Que és com, bueno, és com una mena praliné per dins.
1: Sí,
3: i
1: sí.
3: És oblea
1: no.
3: per fora. Ai. És de la mateixa casa que els huevos Kinder.
0: Com domines, eh? Praliné i oblea en la mateixa
1: praliné
0: frase.
1: Praliné i oblea. Jo són praliné. Dues paraules que no m'han...
3: Busca el Happy Hippo, sisplau. Happy Hippo. Total.
1: Busquem.
3: Que aquesta...
1: Ah, sí.
3: Sabem quin és, no? L'hem provat, eh?
1: Però a mi això, veus, no m'acaba...
3: No, és una marranada que treu dos anys de vida.
1: És que si t'agrada la xocolata, no t'agrada això, no? Perquè això...
3: Et treus dos anys de vida. Però, sí. però en un moment donat et pot... Bé, aquest es va currar, va agafar un ou d'aquests de xocolata, el va desmuntar molt, el va desempaparar, que és un paper que sembla que no es pugui tornar a posar.
0: Sí.
3: Has de tenir una cura, doncs el va desfer, va obrir l'ou per la meitat, perquè són ous que van oberts per la meitat, per després haver-lo de tornar a enganxar, va obrir el cubet aquest groc que hi ha dins...
1: On hi ha la joguina.
3: I allà, on hi ha la joguina, va posar un paperet on venien unes instruccions per acceptar matrimoni. I li va posar l'anell de compromís allà dins i ho va tornar a tancar tot.
1: I com ho va tancar, boníssim. Això?
3: Això és el que sempre hem flipat, perquè
1: clar.
3: no... Hi ha gent que té paciència
1: té traça,
3: a la vida.
1: Sí, paciència.
3: Té traça, és poc marrana, perquè jo sóc d'aquests cobres...
1: A mi aquests ous mai se m'han obert.
3: Mira,
1: em ve la meitat perfecta, sempre se m'han trencat.
3: Tu te'n records a l'època que estudiàvem que havíem de forrar els llibres
1: sí.
3: i
1: sí.
3: sempre hi havia un que li quedava les burbujites, les
1: sí,
3: bombolles.
1: Sí, sí, sí,
3: doncs
1: sí,
3: aquest
1: sí.
3: era jo. A mi em quedava totes les bombolles del món mundial.
1: A mi em passava igual.
3: Hi havia un que arribava amb els llibres perfectes.
0: Sí,
3: li arribaven fins i tot a final... I a més que, clar, jo vinc d'una generació de germans franquesa, con lo qual, amb una miqueta de mala sort, em tocava el llibre de dues generacions anterior.
1: Clar, clar.
3: Ja amb dibuixets, a punts que no eren ni teus...
1: Que tenia de tot, allà, menys no es veia ni el text.
3: Jo no he tingut criteri mai a l'hora d'estudiar, perquè tot ja venia amb retocs d'altra gent, no? Per tant, sí, sí. Però aquesta és la més espectacular en quant a traça... per dir, hòstia, l'ha obert, l'ha col·locat i després tenir la idea de fotre-li allà dins, clar.
0: Sí, sí, sí.
3: I li va fer així, eh?
0: Per cert, abans d'entrar en el tema d'avui, que parlarem una miqueta de que jo crec que t'encanta, no?, que arribi el cap de setmana i la gent
3: molt.
0: Ja tingui des de dimarts al migdia els plans superclars i tot organitzat.
3: Ai, molt.
0: De seguida comentem això amb tu. Però, abans, molt ràpid, la 2CAT, et veurem aquesta temporada?
3: Sí, home, sí. Mira, de fet, abans d'ahir vam... Ah, no, ho dic abans d'ahir, no va ser ahir mateix. Mira, mira quin concepte el tinc.
0: No sis que vas que no pares.
3: Ahir vam fer la presentació de la nova programació, una programació que crec que està molt encertada, i ja no parlo pel nostre projecte, que penso que si no estigués jo també seria un gran encert. I la veritat que va estar força bé. Nosaltres estarem, si no vaig errat, els dimecres, crec que a partir de la setmana vinent, perquè ja saps això, que les dates sempre... No, ai, ui, ai.
1: Ara sí, ara no.
3: I estarem amb els serveis mínims, amb Toni Clapés i companyia, i, home, la veritat és que com a, no sé com anirà, perquè això ja saps que...
0: Home, la tele és molt complicada.
3: Tele, sí, la tele és
1: complicat.
3: També anem els dimecres, em sembla que anem els dimecres a les Champions. 10 del vespre, tenim Broncanos, tenim
0: Champions
3: el
0: League.
3: Pequeño Musculoso, tenim Horizonte Cerrado i tenim Champions. I si algun freak de tota aquesta oferta decideix sintonitzar-nos, jo li puc assegurar que ens veurà que ens ho estem passant bé.
0: Sí, eh?
3: Jo no sé si s'ho passarà bé.
0: Serveis mínims, m'agrada el nom,
1: Serveis, serveis mínims, sí.
3: És molt encertat, sí, serveis mínims. Fent un joc de paraules amb, el, amb la capacitat intel·lectual que tenim tots plegats. No?
0: I tant, però, ja. I tant, que ens ho faràs passar bé.
3: Però ens estem divertint i ens divertirem. Per tant, això és una miqueta el que
0: ho fas amb molt bona gent, a més.
3: Sí, home,
0: amb el Toni, amb tot l'equip, que són fantàstics. Sí,
1: molt ben envoltat.
0: Doncs... Què dius del cap de setmana i de les persones que ho tenen ja tot?
3: Volia comentar una cosa abans. Sí. És possible que l'hagueu tocat en el programa i, clar, m'ha agafat l'últim trajecte aquest venint cap aquí que no he pogut escoltar, però hem parlat del moment Shakira, ara que deia allò del Broncano,
0: sí.
3: Perquè hem parlat d'aquest moment.
0: Encara no, ho estàvem reservant perquè tu arribessis. Sí. Vols escoltar... Posem un trosset?
3: Home, per favor...
0: Crec que ho tenim a mà, no sé si ho teníem tret. Bueno, ara no recordo, si no, bueno, ho expliquem. Deies, sí. Xavi, deies.
3: No, en l'entrevista que li va fer Broncano, que hi ha gent que es queixava, diu, no s'ha preparat nada. Dic, però des de quan Broncano s'ha preparat una entrevista?
1: Des de quan prepara una entrevista? Sí. A veure.
0: Però de què us sorpreneu?
3: També us dic una cosa, jo que conec el Broncano és d'aquesta gent que sembla idiota... I el servei no és que li vagi en bicicleta, és que li va en nave espacial.
0: Sí, és un tio molt llest.
3: Al tanto, eh?
0: Però és cert, i no passa res per dir-ho, perquè a mi se'm donen malament moltes coses, també, i ho accepto, i ho dic moltes vegades, i intento millorar. Però he llegit un tuit no fa massa, uns minutets, que deia aquí, en concret, amb la Shakira, se li ha notat que les entrevistes... no és el que millor domina el Broncano. El Broncano és un gran monologuista.
3: No tenia el seu equip, no estava al seu espai,
1: clar,
3: i aquí
1: no
3: se li poden haver vist les fissures.
0: Exacte. No està protegit pel teatre, on es fa la revuelta, tot el seu equip, el guió, etcètera, no? L'edició de després, segurament. I és una entrevista realment a calzón quitao, que li diríem, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Allà amb uns tamborets, amb la Shakira, amb un monstre que és la Shakira.
3: A pijo sacao, que li diuen.
0: A pijo sacao.
3: I què, volies posar alguna cosa? No,
0: Tenim un trosset d'ella dient que el català li agrada i que el parla
3: bueno,
0: molt.
3: Si el teniu, tireu-lo, perquè així ens posa context.
5: La puta mare, com dicen en català.
6: La puta mare,
5: La puta mare.
6: Hables català?
5: Sí, parlo.
6: Jo parlo també.
5: Sí?
6: En català?
5: Sí, jo parlo també.
6: El meu segon idioma.
5: Jo parlo...
6: Si tu vols.
5: Els meus fills.
3: Fixa't quina fantasia. Què acaba passant? Que un tio de Jaén i una tia de Colòmbia reconeixen que bàsicament parlen en català.
0: Sí, sí, sí.
3: És que em volia centrar en això perquè va molt més enllà del que sembla. És a dir, Broncano és un tio que ella li va dir, tu com és que hables català? I diu, bueno, perquè a mi jo mostro interès per totes les llengües de l'Estat. Aquí ja te la va fotre amb
1: ja
3: la dreta col·locadeta.
1: El missatge
3: ja va. És a dir, un respecte, per tant, em va agradar. Després va haver una altra cosa que es podria malinterpretar, que era quan ella va dir, no, jo parlo català amb els meus fills, amb el Milan i el
1: com es diu? Sasha.
0: Sasha.
3: No? I parlem, quan estem por ahí, perquè no ens entenguin.
0: Sí, a Miami.
3: Que també vaig pensar, hòstia, això es pot malinterpretar,
1: clar.
3: Perquè precisament el que ens retreu molta gent diu, es que les catalanes no s'entiende, parece que estáis tramando. Dic, home, a veure, parlar un... Home, si fos austro-húngaro, tu dic que no entendries res, o fins i tot euskera, però el català, a
1: mínima que posis l'orella... És que el català, a la mínima, s'entén una mica, o sigui...
0: Però, a Miami, jo crec que si tu parles un català ràpid, no t'entén.
3: No, segurament, no de la manera
0: com parlen. I si volen tenir un codi privat entre els nanos i la mare...
3: Però em va fer molta gràcia.
1: Però que quin clam...
3: I ojo, diu, li va preguntar, i els nanos, us estic fent un resum de tota l'entrevista,
0: sí.
3: Però els nanos... tota l'entrevista, el trosset que he vist jo, un trosset. Però els nanos entre ells parlen català, que és el que podríem pensar, perquè van néixer aquí, es van criar aquí, i diu, no, entre ells parlen anglès. I aquí és on hi ha dit, hòstia, aquests nanos, que clar, ja d'entrada són nanos que seran dos bigardos, perquè la genètica ha jugat en favor de la part Piqué,
0: sí, no?
3: Perquè n'hi ha un que em sembla ja fa 1,80 m, igual té 13 anys.
0: Sí.
1: Anem a mirar.
3: És bigardo. Bueno, ho veureu ara. El tema és que aquests nanos no només parlen català, sembla que parlen 4 o 5 idiomes els nens, no? I ja, de fet, com els porten aquests col·legis internacionals, perquè tots els pares ara apunten els nens a col·legis internacionals, perquè, clar, pensen que quan més idiomes parli la criatura, més fàcil serà tenir bones feines en un futur, no? Uh-huh. Per això nosaltres, a la nostra època, ens feien estudiar grec i llatí per si ens donaven una feina al segle XV, sí. No? Escolta...
1: Molt útil.
3: Tota aquesta inversió la podíem haver fet amb l'anglès, que ara no haguéssim hagut de posar els subtítols a les sèries i a les pel·lis que veiem. Que, per cert, jo que sóc de posar subtítols, ja sabeu que, clar, tu poses subtítols i vulguis o no, se te'n va la mirada, se te'n va cap al text.
1: Cap al text.
3: Sí, però sí. Tu poses una sèrie en català i li poses subtítol en català i llegiràs.
0: Sí.
3: Llavors, això recordo que em deia un amic meu, que diu, durant la pandèmia, dic, ja no tenim res a fer, jo em posaré pel·lis a versió original i poso el text.
1: El subtítol.
3: Poso el subtítol i així jo, escolta, m'acostumo a escoltar en anglès, a veure si ja, finalment, després de tota una pandèmia, aprenc anglès, no? I clar, vaig preguntar, però s'ha après anglès? Diu, no, però he aprendido a leer muy rápido.
1: I a mi m'ha semblat... D'alguna cosa m'ha servit.
3: No, escolta, no està malament,
1: cadascú...
3: eh? És una capacitat que té la gent. Bé, com té gent capacitat també de planificar, és una cosa que a mi m'espanta. També les declaracions en públic, declaracions d'amor en públic, a mi, amb aquests dos, no els he dit res directament, però... Tu que em coneixes una miqueta saps que a mi em fa una miqueta de coseta,
0: jo
3: això.
0: Jo ho sé que t'ha fet, com diuen ara, cringe.
3: M'ha fet una miqueta...
1: De... Cringe o cringe?
3: A cringe.
1: Cringe.
3: Sí, bueno, aquí diuen sí. Cringe, però seria cringe. No.
0: Lache, no?
3: Sí, bueno, no
1: sí,
3: sé.
1: Oliver Lache.
3: Sí, el director de cine.
1: El director de Cirat, sí.
0: Oliver Lache.
1: Va guanyar molt premi l'any passat, sí. Lache.
3: I...
1: O que Arde també era l'altre, sí.
3: Efectivament.
0: T'ha fet coseta, tu.
3: No aquesta en qüestió, perquè no l'he vist.
0: Ja.
3: No, he estat una miqueta, he intentat estar una miqueta, evadir-me del moment Oques Grasses,
0: yeah.
3: Perquè a mi Oques Grasses també tot aquest fenomen i tot aquest FOMO m'ha agafat una miqueta a contrapeu. Ja m'ha agafat des de que es va anunciar que fa...
0: Ho vam parlar la temporada passada, quan fèiem Xavi Fornia.
3: Sí, i sí. Recorda que, a més, home, jo sóc un hater en general, però jo vaig fer escolta de música. Jo no sabia ni una cançó d'Oques Grasses.
0: No.
3: Però jo, home,
0: molta gent
3: abans,
0: que va,
3: abans de donar la teva opinió de merda, em perdó, perquè jo tinc una opinió de merda, de persona idiota, sí. Però dic, escolta't una miqueta també la música perquè aniràs a parlar d'algú sense haver escoltat. Home, crec que no s'escau. I, home, a veure, no et dic que no hi hagi qualitat. Aquí heu posat un tema abans que a mi, home... Penso, aquest tema que heu posat, per dormir una criatura amb un bressol i tal, és perfecte. I no ho dic com a cosa en negatiu.
1: En negatiu.
3: És a dir, em sembla deliciós, em
1: perfecte.
3: Sembla fineta, però no és ben bé el meu...
1: El teu estil.
3: El meu estil.
1: Que t'agrada, que són...
3: Efectivament. Sí. Tot i que trobo que està bé, i arrel d'això vaig descobrir bandes com la Ludwig Bank, que tampoc la descobri, no la coneixia, la vaig descobrir, i em va fascinar, eh? Vull dir que al final sempre tirem del fil descobrint coses. Bé, us deia que també em fascina molt la capacitat de molta gent de fer plans per avançat, no?
1: Sí.
3: El dimarts
1: sí,
3: ja tenen els plans del cap de setmana,
1: cap de setmana.
3: Si no haguessin tingut prou. I mira, precisament ens estrenem aquesta temporada un divendres. És dia estrany, eh? Perquè tu estàs més centrat en el cap de setmana
0: sí.
3: Que la feina passa el mateix amb l'últim dia de vacances, que és un dia que s'obre.
0: Sí.
3: Perquè
0: sí.
3: Tens el vol a les 9 de la nit, tu a les 12 t'han fotut fora de l'hotel, i el temps que passa entre les 12 i les 9
1: què
3: de
1: fas?
3: La nit...
1: És
3: el pitjor dia de l'any.
0: És terrible.
3: És terrible. O sigui, és ofensiu. Diria que és fins i tot ofensiu. I no té un nom. Aquest dia no té un nom.
0: No, és molt depressiu, eh?
3: Sí, totalment depressiu.
1: No és vacances ja, perquè estàs pensant en la tornada, però tampoc treballes perquè estàs de vacances.
3: És el dia més depre, exacte.
0: Sí.
3: És un com li deien, el
1: Blue Monday.
3: Blue Monday. Seria el nostre Blue Monday.
1: El Blue Holidays.
3: Un dia qualsevol sí. per... Ja, Ja, i anava a dir Fran Perea, pobre, però no.
1: Pobre?
3: No, l'altre, l'Ubago.
0: Àlex Ubago.
3: Que també és força tristot. Bé, a mi m'encanta que arribi el cap de setmana i la gent que ja tingui, doncs, el que us deia, els dimarts al migdia, els plans superclars i tot organitzat. Per exemple, aquest cap de setmana passat, ja dic passat perquè ja va té el mercat medieval Vic.
0: Ah, sí?
3: Sí, això... No, perdona, això serà el desembre. El que sí que va ser aquest cap de setmana passat, la fira medieval de Peratallada.
0: M'agrada molt Peratallada, és molt maco.
3: És molt maco.
0: Ara està ple de turistes, eh?
3: Clar.
1: No hi ha anat mai.
3: Home, i més si fan fires
0: medievals,
3: doncs imagina't el que es pot convertir.
0: Ens l'hem perdut, Gallac.
1: Ens l'hem perdut.
3: Sí, ha sigut el 3 i el 4 d'octubre. Però vaja, tranquils, perquè ara al desembre tenim la de Vic, que també és forta, però durant tot l'any a Catalunya. Catalunya, jo no sé... Vull dir, la terra medieval, li podríem dir, perquè cada cap de setmana, pràcticament, tens una fireta... El que passa, n'hi ha algunes que són totxes, de veritat, i les altres són més descafeinadetes.
0: Són la mateixa companyia que va rodant?
3: Ara!
0: O sigui, és un tour?
1: Crec que és un
0: medieval tour 2026?
1: Crec que és un medieval experience per Catalunya, perquè crec que hi ha més fires medievals que pobles, ja. És a dir...
0: Però sempre són les mateixes, no? La Carme,
3: el pulpo loco de les fires, quan hi ha festa major, que va rotant...
1: I ho diria més, crec que es van canviant els papers. Crec que la que fa el ferrer d'un dia és el forner de l'altre. I sempre van a vegades amb sabatilles esportives, que a l'època medieval no hi havia les esportives.
3: Perquè a mi m'encanten les fires medievals, amb el falconer allà, amb les aus rapinyaires, els arquers, els gofres de Nutella, com a la putada mitjana, no? Que
1: molt medieval.
3: La Nutella era, diguéssim, era l'aliment...
1: El sustento.
3: El sustento, sí. Saps? Bé, un peruà disfressat de Robin Hood tocant Let It Be amb una flauta. Una noia que porta els cabells com les de Bildu, fent polseres i fundes de cuir per al mòbil, com a l'edat mitjana. La funda del mòbil i la de l'espasa eren primordials, eh? Què hi ha millor que menjar-te un crep com els de 1315, amb nata, Nutella, navius... Estratxatela. Que va
1: molt medieval i molt català.
0: Sí.
1: Molt.
0: Sí.
1: Ui, on vas a parar?
0: Havia els cabells, com les de Bildu m'ha matat.
3: Se li ha de dir aquesta gent, a l'edat mitjana no hi havia Nutella. Sabeu que hi havia a l'edat mitjana? Hi havia lepra a l'edat mitjana. Per tant, feu creps de lepra, que jo que sé tindran més sortida. Bé, les fires medievals d'ara a mi em fascina.
1: El Leproses Fest, Ferran.
3: Sí, Leproses Fest estaria molt bé.
0: Sí, sí,
3: tot el poble fem veure que som al 1360, però amb cobertura 5G, que això és meravellós,
0: sí.
3: I un desfibrilador al costat de l'Ajuntament per normativa medieval. El desfibrilador que no parli, que li donen un parrac amb algú. Tens el falconer, que us deia, amb les aus rapinyaires, els arquers, que és el ferrer, i un paio vestit de cavaller de la taula rodona amb unes Skechers.
1: És que això
3: i una Coca-Cola a la mà.
1: Això és brutal.
3: No, jo, és que tu ho deies. Ell ho destacava fa uns instants. A veure, el que no pot ser és que ens ambientem, i de sobte m'apareixis amb un paquet de Marlboro, la Coca-Cola i unes Skechers.
1: Va, vaig a fer de forner, però abans vaig a fumar, un moment que tinc aquí una estona darrere de la...
0: Com el 1300.
1: Aquí, com el 1300.
3: Sí, clar, sí, perquè dius, home, de cintura cap amunt va a recuperar Terra Santa i de cintura cap avall té recomanacions del podòleg, no? Vull dir que no. Que si tu vols recrear la de mitjana...
1: La cursa.
3: Clar,
1: la cursa de 10 quilòmetres.
3: Aprofita per fer la cursa. Tu recrea la de mitjana, si vols. Però es veu que conquerir Jerusalem amb facitis plantar es veu que és molt més cotut, no? Al costat, un altre, amb una túnica, un cinturó de cuir i el paquet de Marlboro a la serrona típica dels 1360. Tot molt autèntic, la serrona, cosida a mà, és molt important, i el tabac comprat aquest matí a l'estanc, o en el millor dels casos, portat d'Andorra per un col·lega que puja sovint a esquiar perquè els papes tenen casa a Ordino.
0: Clar.
3: Perquè tots tenim un col·lega, els seus pares, sí. Perquè la nostra generació no dona per tenir casa a Ordino.
0: No, ara...
3: Però
0: no,
3: ja sí que dona...
0: Però la dels nostres pares, sí.
3: Ara, perquè ara venim d'aquest gran tema, no?, de la vivenda. Que... I ara la gent, clar, aprofita una miqueta aquestes coses dels papes. Que està passant una cosa, també, ara. Jo estic veient que jo, que he estiuejat molt o he passat molt de temps a Castelldefels, que abans, fixa't el que es feia, era algo molt loco, eh? La gent vivia a Barcelona, a lo millor a la zona franca, o sigui, una zona pràcticament de sortida, recordeu? I estiuejava a Gavà.
0: És veritat.
3: Que és a dir, que està a 12 minuts exactes de la zona franca.
1: Sí, sí, sí.
3: Que
1: sí.
3: Dius, hosti, això és molt loco. Sí, això sí, és
0: gent
3: molt loco.
0: Vivint a Cornellà i amb un apartament
1: a Gavà. I l'estiuets de Gavà Castell de Fels.
3: Sí, sí, sí. I ara aquestes cases d'estiuets...
1: Són les habituals.
3: Són cases habituals, s'ha convertit en això, perquè vegis com ha anat la cosa derivant cap a la tragèdia.
0: Sí, sí. Quan la gent podia tenir una segona residència. Clar. Ara no podem tenir ni una primera.
3: Que tenies l'apartament a la piscina i el grupet d'amics. Sí, sí, de fet, el meu grupet d'amics són el grupet d'amics que tenien els apartaments d'estiu, etc etc. No? No, això és fantàstic. I aquest estiu vaig descobrir un lloc que es deia Xilxes, i ja, això és a la província de València. No? Ara no sé, està entrat tocant Castelló, però em sembla que és València, ja. I té Xilxes poble i Xilxes playa. I està la diferència a 3 minuts. I on té la casa d'estiuer la gent del Xilxes pueblo?
1: A la plaça.
0: Xilxes playa.
3: A 3 minuts exactes.
1: Fantàstic.
3: I encara hi ha gent que tira amb això, no? Vull dir que no és... Ojo, com tot torna... Tornem a recuperar.
1: Sí, aquí,
0: jo tenia un amic que l'any passat van haver-hi de posar-li un tractament especial a la casa perquè tenia Xilxes. És molt, això és molt complicat de treure.
1: I va anar molt bé. I si voleu també després connectem amb la Conxita perquè està al Festival de Xilxes.
3: Ah! Oh! Bueno,
0: en fi, seguim. Fira medieval.
3: Aquest és de cine. Ja, però parleu de cineastes, però jo volia parlar del músic que està a aquestes fires, un paio vestit de trobador, com us deia, trucant l'Herbi amb la flauta. Una peça del segle XIV del conegut juglar Pau de McCartney. I tu allà intentant entrar en l'ambient fins que el cavaller de les Sketchers contesta el mòbil, no? Clar. Aquest moment que contesta el mòbil. Sí, carinyo, sóc davant del butxí, compra paper de vàter que no ens queda, eh? Això és el que m'agrada, la implicació amb el personatge. Si ens hi posem, ens hi posem. T'has de deixar de rentar... Això és molt important, eh? Per mimetitzar-te amb l'ambient, tu t'has de deixar de rentar... Tu saps que tens fira medieval?
1: No rentar-se.
3: Les 3 setmanes anteriors, no rentar-se el cabell. Això fa de persona... Perquè et dic una cosa, jo quan veig pel·lícules d'època, el primer que m'hi fixo...
1: El cabell.
3: És el cabell, necessito que estigui ple de merda i que tinguin ronya sota les ungles.
0: Sí, sí.
3: A veure,
0: sí,
3: si està ambientat en època medieval...
0: Totalment. Isabel, havien de ser així. Quan sortien de la corte...
3: Una porcota, que sí. Posa una porcota. Sí, sí. I que tu puguis fins i tot ensumar la pantalla, pràcticament. Eh? Sí. Per mi això és molt necessari, perquè, clar...
0: Joc de Trons.
3: Però fixa't que té una miqueta... Té les dues vessants, però té aquesta cosa que estan molt cuidats els detalls.
0: I tant.
3: Vull dir que, clar, quan tu veus... clar, si és la reina d'allò, la veuràs d'allò, però quan surten al poble...
1: El Popolatxo està amb una higiene, la de l'època.
3: L'olor traspassa una miqueta la pantalla de la teva tele, no? Bueno, bàsicament, jo simplement us volia dir que quan us mimetitzeu, sobretot, si vas, ningú et demana. També és maco, que tu, si vols anar com a visitant, vagis una miqueta atrezzat. No, però hi ha gent que agafa... Saps el conjuntet aquest que es van comprar quan van anar a les Dàlies a Eivissa, que és un blanquet, que és com de lino, i és de li... I ja, què passa? Que et serveix una miqueta per qualsevol cosa.
0: Sí, perquè té com un...
1: Per tot, val per tot.
0: Et cau un cordonet.
3: Té un cordonet, et poses una polsareta que et van regalar, no sé què, i escolta...
0: T'obres una mica la camisa...
3: Unes Birkenstock, i jo què sé, sí. Saps? Vull dir que no és ben bé de l'època, però...
1: A jugar.
3: Vull dir, no pots anar futurista. Perquè...
1: No.
3: Però els que us hi poseu, si us plau, tingueu una miqueta de cura, perquè, clar, fa coseta, i després quan veus que paguen amb targeta o amb Visum i tal, dius, home, perfecte. I això sí, sempre enganyaran quan els hi demanen amb aquest tipus de coses de pagament. Vols que posi algun concepte? Espelma. Si és Visum, espelma, per integrar-te una miqueta. Perquè aquí la gent amb els conceptes fa una miqueta de trampa.
1: Sí?
3: Sí. Ui, jo m'he enterat de gent que cobra, perquè ara fa molt poc, jo m'he enterat que tot es pot pagar amb Visum.
0: Sí.
3: A vegades vas a un comerç i ja no és a targeta, però es pot pagar amb Visum.
0: Avui en parlàvem,
1: avui
0: de fet.
1: Avui en parlàvem d'això, que es pot pagar.
3: Pues jo me n'he assabentat fa molt poc, perquè em vaig adonar un dia que a nivell comercial estava... No recordo ben on estava, però hi havia aquesta opció. Dic, hòstia, si pot fer Visum...
0: Com si fos una targeta de dèbit.
3: Sí, sí, tal qual.
0: T'ho cobren al moment.
3: Tal qual. I, de fet, ara, quan trobes algú fent malabars, ara que parlàvem de coses de juglars i de coses de l'edat mitjana, aquesta gent que fa malabars, la teva resposta quan venen a demanar amb la borreta...
1: No tinc efectiu,
3: no passa res. I et donen un paperet...
1: Amb el telèfon i el
3: amb
1: Visum.
3: Amb un número de telèfon perquè facis Visum. I aleshores ja et veus obligat, perquè dius, home, ja dic que no.
0: Ara
3: i
0: ja...
3: Ojo amb la trampa, eh?
0: No, és terrible.
1: Que és com una extorsió gairebé, jo, perquè dius, no, ara ho he de fer sí o sí.
3: Sí, sí. Bueno, escolta, en conclusió, al final, en aquestes festes, us deia que totes aquestes celebracions, aquestes fires, tenen un problema. Tots volem ser cavallers, reis, princeses o arquers. Ningú vol ser el pagès que ho paga tot. Aquest paper ja el fem la resta de l'any.
0: Bravo, grande.
1: Molt bé, molt bé.
0: Blanqueta, molt bona aquesta, m'ha agradat molt. Doncs, Xavi, que et trobarem a faltar. T'escoltarem el següent divendres. Bé, això és un cop al mes.
3: Un cop al mes i amb alegria.
0: Ja està bé, Exacte. Sí. Mola trobar-nos a faltar, és maco.
3: Sí, home, sí, clar que és maco trobar-se.
0: Que tinguis molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Descansa una mica, no sé què tindràs. Tens espectacle, tens show.
3: Em sembla que tinc una fira mitjaval.
0: Fira medieval. Gràcies, Xavi Franquesa, moltes gràcies. I nosaltres avancem. Ens queden David Gallac 20 minutets per les 7 de la tarda. Uh-huh. Voleu conèixer les cançons, les noves músiques que s'han llançat avui? Doncs jo... Sí, jo obriria la porta allà.
1: Vinga, va.
0: La porta. Sabeu que el divendres... Bé, és la nit de dijous a divendres quan les companyies discogràfiques aprofiten i publiquen el nou material dels artistes, i ja sigui en format àlbum o si és només una cançó, un single, doncs també a les 12 de la nit ja estan a les plataformes. Comencem, si us sembla bé, per Jude Lyne, que és un artista que a mi em té robat el cor, i La Falda.

0: molt bé.
1: Ets de Jude Line o no?
0: Ai, m'encanta, sí. M'encanta. Sobretot aquest any, o sigui, l'he començat a escoltar com molt més, també perquè considero que està posat una mica més, no de moda, però sí que ha guanyat més èxit,
1: sí.
0: Jo diria.
1: Sí.
0: I és que és molt bona.
1: S'ha fet més mainstream.
0: Bona. Sí.
1: S'ha fet més
0: sí.
1: famosa.
2: No, jo no la coneixia, perdoneu.
0: No?
2: La Jude Line?
3: Jo porto...
2: És Jude Line o Jude Line?
3: Clar, jo porto 2 anys que... Jo la conec des que la gent li deia Judeline.
0: Ja, això és veritat.
2: És Judeline, Judeline.
3: Després Judeline, després Jude Line...
0: Jo, la veritat és que no ho sé exactament.
2: Com es fa?
1: Jo crec que és Jude Line, però...
2: Jude Line, no? Jude Line.
1: Judeline m'agrada més.
2: Judeline m'agrada molt a mi també.
0: Més com...
2: Judeline.
0: Sí.
2: Que sona més Judeline.
1: Qui havia de dir que l'univers d'Amélie acabaria ballant reggaeton? Doncs Judeline, Jude Line estrena aquest La Falda amb un sample de Jan Tiersen. Guitarres i una nova aposta per la sensualitat. Al vídeo hi apareix Rosy de Palma,
2: oh,
1: per cert.
2: Sí, sí.
1: Música, música i cinema amb accent propi, aquesta artista que té una veu impressionant i que té un talent brutal. Però si la tornem a escoltar, La Falda, Mònica, si la podem tornar a posar, si voleu, perquè no sé si algú detectarà l'univers Amélie aquí dins.

0: El Benidorm
1: un estil
0: Fest.
1: Benidorm Fest que m'agrada veure-la. O sigui, m'agradaria veure-la perquè trobo que tindria molt bona posada en escena.
0: Doncs sí. El que passa que jo no sé si ha superat ja aquell, diguéssim, nivell d'exposició, saps? Com per anar o no al Benidorm Fest, que normalment estem acostumats a veure artistes menys coneguts. Bé, bueno, encara,
2: vale,
0: encara
2: ja
0: que hi van... També hi van dos o tres VIPs, diguéssim, clar. Cada
1: però
0: edició.
1: Però per fer,
0: no,
1: saps?
0: No, però mola molt, sí.
1: Aquest estil, és a dir, per aquesta combinació que digues, no, Xavi, d'alguns més novells, altres més consolidats, que facin aquesta fulla xula al Benidorm Fest quan passa. Per tant, no sé, això, ara he dit això com podia haver dit un altre festival, però... El Benidorm Fest la trobo encertadíssima.
0: Hi ha una composició del Jan Tiersen que molta gent relaciona amb Amélie, perquè sona la banda sonora d'Amélie, que es diu Je suis jamais allé, que és aquesta.

0: és l'homenatge que fa.
1: L'homenatge molt maco, molt maco, molt maco. Amélie va i en reggaeton, eh?
0: Sí, increïble.
1: Qui ens ho anava a dir,
2: Amélie? Un bon mix.
1: Allà, amb aquella calma, aquella manera d'expressar-se, ballant la mano debajo de la falda.
0: No la veig, l'Amélie. Va, més. Dani Martín, que presenta Puta Vida.
3: Te juro que no puedo más, pero me da igual, solo me dura un segundo.
0: Segurament els fans de Super Submarina ja coneixen aquesta cançó, perquè és d'ells, i és que Dani Martín avui publica aquesta reinterpretació de la cançó. És un dels temes més emblemàtics de Super Submarina.
1: De la banda.
0: Sí, és un homenatge que torna a posar al centre les cançons d'una banda molt estimada.

0: Bé, doncs hi ha cançons que es versionen per admiració i aquesta ve carregada d'afecte. Molt maca.
1: He de dir que jo no la coneixia, eh?
0: Jo tampoc. No, tampoc. Jo no he estat mai massa de Super Submarina, eh?
2: A mi el nom, jo el nom de la banda i les músiques seva sí que està cançó en concret, no? Però jo el que tenia és moltes ganes d'escoltar Dani Martín.
0: Ja.
2: A mi Dani Martín m'ha marcat. És a dir, l'escoltava molt durant la meva adolescència. M'ha acompanyat molt com a banda sonora de la vida i sempre que treu una cançó...
1: Que bonic.
2: Em aixeca una mica de somriure i també de nostàlgia.
0: Sí, perquè és com recorda, de la família.
2: Sí.
0: És com de la família.
2: Em recorda altres temps passats, bé, bons... Però per això m'ha agradat molt avui quan el que deies tu, no, Xavi? Quan aquesta mitjanit vèiem i escoltàvem un nou tema de Dani Martín i que guai, que guai escoltar Dani Martín sempre. A mi m'agrada molt, hi ha gent que dirà, a mi no m'agrada com canta, és igual, a mi m'agrada, punt.
0: Home, és història, ja història del nostre país.
1: Home,
0: a nivell
1: total,
0: musical.
1: Total, molt d'acord amb això.
0: Atenció, perquè estava una mica perdut, no sé si heu trobat molt a faltar aquests darrers anys a un tal Pitbull. You think I worry about hell? When I'm living in heaven. On estaves, Pitbull?
2: Recordeu, Xavi, perdona, que no fa gaire, en aquest programa ja es va dir què fa, a què tu deies, què fa Pitbull, que fa molt que no treu... I no sé qui va dir,
1: des
2: no recordo.
1: Quan?
2: No, no, que està preparant un nou àlbum.
0: Sí.
1: Ah, des de quan
2: aquest,
1: no treia res?
2: És aquest. Mira, ara buscaré, Gisela, però a mi em sembla...
0: Pitcoin es diu aquest àlbum. Són 24 cançons i col·laboracions amb noms com, per exemple, Bon Jovi, Akon o Lil Jon. El títol pot despistar, però Pitbull continua tenint molt clar on vol portar-nos. I ell, el que vol, és que ens pugem al carro de la festa.

0: Ya Dios, estamos bien.
1: Amb cariño, perdó, pels fans de pels Pitbull. Jo soc molt pitbullero, però Pitbull.
2: Digues.
1: Aquesta cançó, amb cariño i sense entendre, que ningú se m'ofengui, sona igual que la primera que vas treure. Perquè ja deies Mr. Worldwide. O sigui, ja sabem què dius Pitbull. Dale. O sigui, el manual de Pitbull, jo crec que té un manual que diu vamos a componer. I fa dale, Pitbull, per començar, Pitbull, Mr. Worldwide, dale, i amb això crea la cançó. O sigui, si apareix això, ja està la cançó feta. Que a mi m'agrada.
3: Però aquest senyor, que la música llatina a nivell urbà, diguéssim, la va posar al centre, a nivell global, ha estat desaparegut. En tota aquesta onada de nous artistes urbans dels darrers 10 anys, ell no estava.
2: Clar, i on estava? És que és molt bona pregunta.
1: Mireu, però l'última, perdó, abans de preguntar amb Gisela, l'últim era del 2023, doncs jo pensava que feia més anys.
3: No, jo també. No li funcionaria massa, eh? No.
1: Perquè hauria de fer alguna cosa diferent. Pot i la ser. Gent diu, on està el Pitbull del Mr. Worldwide?
2: No, clar, i ara ha tornat, no? Sí que és veritat que amb el Pitbull em passa igual que amb el Dani... Bueno, et passa tu amb el Dani Martín. Jo crec que la meva generació, almenys jo he crescut amb Jennifer López i Pitbull, saps? I tornar-lo a escoltar és com... Bueno, potser sona igual, però sí, és com casa, sí, saps? Sí, és sempre casa. Com casa. Sí,
1: però, perdoneu, m'agrada molt que es digui Bitcoin.
3: Bitcoin. Yeah. És com una cripto.
1: Avui que celebràvem els 10 anys, que celebràvem, que hem parlat dels 10 anys del Bizum, m'agradaria pagar amb Bitcoins.
3: Clar, amb Bitcoins.
1: Tu què pagues? Amb Bizum? I dius, no, jo amb Bitcoins, Mr. Worldwide. Compra, i pagues i dius, mira...
3: Compra Bitcoins, que estan pujant.
1: Que estan pujant els Bitcoins.
3: No? O estan baixos, com ara et diria un criptobro d'aquests.
1: És bona compra època. Ara aquesta hora és bona època per invertir en Bitcoins.
3: En Bitcoins. Sí. Doncs, ostres, jo ara m'estic recordant d'un dels millors claims de ràdio musical que he escoltat que fa anys ja, Rock FM. Entre cançó i cançó, és que són molt bons, eren molt bons llavors. Deien, entre cançó i cançó de Rock FM, deien Rock FM, la única emissora donde Pitbull sigue siendo un perro.
2: Clar,
3: era una forma de reivindicar
1: la música,
3: les bandes, clar, les guitarres, no?
2: Quan
3: tothom, totes les ràdios estan posant Pitbull 24 hores, no? En aquella època, i ells van fer aquell claim que em va encantar quan, bueno, quan el van fer servir, entre d'altres, molt bons. Bé,
1: Pitbull, ha tornat.
3: Tenim novetats musicals catalanes, també. Sara Roig.

0: s'acabés el món, quina cançó voldries deixar dita? Sara Roy publica avui el tercer disc amb guitarres acústiques, una veu més exposada i, a més, una producció molt bona, la del Jordi Pinyot. Aquí també hi participa talent com el de la Judith Nederman, a Pau Figueres o la Ivette Nadal, i és un treball que s'acosta a les emocions a través del micròfon, eh? Es diu Per si s'acaba el món. És la Sara Roy. Us agrada?
1: A mi la Sara Roy m'agrada, no...
0: És molt guai, ella.
1: És molt, molt, molt bona. I és d'aquelles persones que porta molt, molt bon rotllo amb la seva música.
2: Sí, sí, sí, o sigui, jo no he escoltat molt la seva música, però aquesta cançó m'agrada bastant. I sí que transmet això, literalment.
0: Molt dolça, també.
2: Sí, ho sembla
1: en
2: molt.
1: En temps de tanta
0: sí.
1: Conxorxa
0: polarització i crispació,
1: escoltar Sara Roy està molt, molt i molt bé.

0: aquesta vegada els fans de Morat han tingut l'última paraula, perquè avui s'estrena això, no? Això que escolteu, Me Mata, s'estrena perquè és el senzill escollit pels seus seguidors a través d'enquestes a les xarxes.
1: Això està molt bé, que demanin l'opinió a la gent. Sí.
0: Han posat
1: gent que
0: diferents i al final va guanyar aquest, Me Mata.
1: Clar, això si ho hagués fet Pitbull, igual era el mateix single, no.
0: Tu haguessis votat per un i encara que no hagués guanyat aquell, hagués sonat exactament
1: igual que l'altre. Per tant, no passaria res. Però Morat m'agrada molt, Morat m'agrada molt.
2: Sí, i també dona molt bones vibres.
1: Morat m'agrada, és que ara t'he liat jo mateix. Morat m'agrada, Morat m'agrada molt.
0: Tu tenies un sopar avui, eh?
1: Sí, no, demà és un sopar. Demà, avui és una reunió.
0: Ah, molt bé.
1: Amb uns amics.
0: Bé, doncs no arribis Morat.
1: No. No arribaré Morat perquè, si no, demà no puc matinar.
0: Clar.
1: Si arribo mort tard, no, Morat.
0: No.
1: Morat, benvinguts a Morat d'Ebre.
0: Va. Una cosa.
1: Què és això?
0: Anem a escoltar la Ruslana, que també ha llançat una cosa fantàstica, es diu Anomia. Seré culpable. Aquest és el segon àlbum de la Ruslana, Anomia. Són 10 cançons sobre el dolor, les preguntes i el descobriment personal. Pop, rock, que acompanyen un artista que posa les seves incerteses davant del micròfon, i això, quan és tan de veritat com el de... en el cas de la Ruslana, doncs ens encanta.

0: conèixer fa 3 anys a Operación Triunfo.
1: Sí.
2: Sí, sí.
0: I d'aquí aleshores molta gent segura la recordarà.
1: És amiga del programa, més.
0: I això ens agrada molt. Sí. Molt.
1: I la tindrem ben aviat aquí.
0: Ara t'anava a dir. Esperava que ho diguessis tu.
1: Vindrà.
0: No sé si es pot dir, però aquí la rebrem. Molt aviat.
1: Molt aviat. Parlant de retorns, atenció a això. A veure què us sembla una cosa que es diu O, la, ca, la, ca, la.

0: Han passat uns anys i una ha menjat una mica de més.
1: Doncs torna Enrique Iglesias, que s'uneix en aquest cas a Santos Bravos, en una estrena que combina anglès, castellà i aquest pop amb vocació internacional. I és una col·laboració entre generacions que aposta per aquest ingredient infal·lible de l'Enrique Iglesias, no? Que et queda sempre cantant les seves cançons. I en aquest cas, Ula Cala Cala.
2: A mi em sona molt, o sigui, té moltes possibilitats per mi de ser un tren a TikTok o alguna
1: cosa així. Sí, oi que sí?
2: Sí, moltes, moltes.
0: Qui és Santos Bravos? Qui és Santos Bravos? És que heu...
1: Santos Bravos?
0: Santos Bravos ha hagut de buscar-vos una banda, no?
1: Jo vaig anar a sopar un cop a Santos Bravos.
0: A Santos Bravos. Jo vaig passar, l'estiu passat, vaig estiuejar a Santos Bravos.
1: Vas a Santos Bravos,
0: sí,
1: no?
0: Sí, estava passant Castelldefels. Tu baixes, tires Castelldefels, la següent sortida és Santos Bravos. Sí. Jo tinc casa, abans que digui el Xavi les cases, tinc casa a Santos Bravos Platja.
1: Sí, sí.
0: No, perquè és una boy band... Per què es diuen boy band a les bandes de... Una
1: boy band. De nois, de boys. Per què serà que es diuen boy band?
0: Ja, perquè no sé, però boy band. Ara boy. Però... No els coneixes Santos Bravos?
1: Doncs mira, són molt bons, eh?
0: Són bravos, Santos?
1: Són bravos, són bravos. Va, Remy Wolf, que ha presentat Mood. Anem a escoltar-la. Molt ràpidament. Que se'ns acaba el temps, però a mi m'agrada molt ella. Bona banda sonora si avui li has de fer un massatget a algú especial.
2: Sí, ai, sí, és veritat.
1: Jo crec que
0: ai,
1: et pot anar molt bé.
0: Ai, el massatget amb aquesta musiqueta. Home, que acabarem...
2: Ja. Sí.
0: Ai, acabarem...
1: Mira, el gallac.
0: Ai, tant de bo, tant de bo, tant de bo!
1: Tu posa-la i vas...
0: Hola.
1: Ja saps.
0: Comencem per la part de dalt.
1: David.
0: Massatget, estic dient, massatget.
1: Sí, sí, sí.
0: Relaxem-nos, massatget.
1: Sí, sí, sí.
0: I després acabes amb...
1: Fent la cullereta, perquè tu ets un romàntic.
0: Sí, comences amb Remy Wolf Mood i acabes amb Mr. Worldwide, dale! Ah,
1: aquesta és la jugada. Tancarem les novetats d'avui divendres amb Júlia Català. Això es diu Sense fi, és un avançament del proper EP que es mou entre el pop i l'R&B, i aquesta novetat en català a mi m'ha encantat. Sense fi, de la Júlia Català, que mira el canvi amb esperança i ens convida a viure el present. Té un missatge potent, potent.

0: Doncs tornarem dilluns, que per cert, salut.
1: Gràcies.
0: Estic començant a estornudar avui, eh?
2: Jo també. Porto...
0: Què passa també a la ràdio?
2: No, no, no. Porto dos dies. I no sóc jo qui ho ha començat.
0: És la pols.
2: Algú va estornudar abans que jo.
0: No, però serà l'al·lèrgia.
2: Sí, sí.
0: No cridem al mal temps, ni als parvovirus, sisplau. Vale?
1: Que encara queda per desembre i el fred.
0: Sisplau, sí, encara queda. Gisela Palma, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Quina sort. David Gallac, dilluns, és 12 d'octubre, és festiu, però hi serem, eh?
2: Venim.
0: Hi ha programa.
2: Clar, vindrem.
0: Gràcies, Mònica Ridruejo. Meravella tenir-te una tarda amb nosaltres. Amb el Sergio Lezcano, amb la Sònia Rodríguez Justicia, la producció, i tot l'equip d'aquesta meravellosa ràdio que ara mateix t'explica què està passant al món, que són coses molt importants. Edició vespre a Ràdio 4 i nosaltres dilluns més. Ràdio 4.

Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb

0: Com esteu? Bon dia i bona sort. Benvinguts al Despertador de Ràdio 4. Malgrat avui és dia festiu, nosaltres aquí al peu del canó fent una nova entrega del Despertador de Ràdio 4. Bon dia i bona sort. 12 d'octubre del 2036, del 2086, del 2026. Arreg, és que no sé quin dia estic. No, és que a més no sé ni quin dia estic i el programa, això sí que ho sé, és el 242, eh?
1: Veus?
2: Mira, ja
0: saps. Ho sabíeu o no?
1: Ja, jo no en tenia ni idea. No. Igual, jo també he dubtat amb el dia que érem, en quin any i els festius jo, l'any que tenen.
0: Bon dia, bona sort. Ressaca o no?
2: Dilluns.
1: Bé.
0: A mi, de veritat, o pugem una mica el to o, de veritat, o pleguem aquí, eh?
1: Vinga, què vols plegar? Aquí estarem fins a quina hora estem?
0: Jo, a un quart de nou he quedat per fer un esmorzar.
1: Què dius ara?
2: Veus, sí. Que
1: tant d'hora?
3: A un quart de nou, eh? Sortir del programa i vinga.
0: Esmorzar de forquilla.
3: Molt ben fet. Vinga, va,
0: que ens anem de congrés, recordant el congrés que ens portava el Carles Capella.
1: Que bo.
0: El Carles Capella és un col·laborador del programa, per qui no ho sàpiga, que cada setmana es cola un congrés. Es cola, literalment, es posa dins del congrés i, què sé, xapardeixa, pregunta, toca, agafa catàlegs, agafa d'això, parla amb els hostessos i les hostesses, parla amb la gent que munta els estants.
3: Cada congrés té el seu què, la seva gent, els seus personatges, doncs, els seus intríngulis.
0: Es va colar amb un congrés d'intel·ligència artificial.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Carles Capella, bon dia, bona sort.
5: Bon dia, Badó.
0: Com estàs?
5: Molt bé, molt bé.
0: Sí?
5: Molt bé. Vinga, comencem.
0: Vinga, va, comencem.
5: Va, bon dia a tots i a totes. En comparació a la setmana anterior, avui notareu un gir de guió a la meva secció, vale? Però com deia Charles Darwin, aquella mena d'entrenador Pokémon del segle XIX, a la vida sobreviu el que millor s'adapta i qui més evoluciona, vale? Com ja sabeu, tenint en compte que feu un programa diari d'actualitat a Catalunya, cada setmana hi passen moltes coses. Manifestacions, concerts, esdeveniments esportius, culturals, fires, festivals... Però hi ha una cosa que realment millora el futur del país i són els congressos, d'acord? Tots menys el de diputats.
0: Home, som terra de congressos, nosaltres, eh?
5: Exacte, per això, com deia el Badó, Catalunya doncs, setmanalment acull tot tipus de congressos. Congressos de medicina, de logística, de tecnologia, alimentació, drogadicció, masturbació, el que vulgueu. Set serveis de congressos. I és per això que des d'avui fins que us canseu aprofitaré aquest espai setmanal per executar una missió. Aquesta missió serà bàsicament introduir-me en el que, segons el meu criteri, sigui el millor congrés de la setmana, és a dir, el més estrany, és a dir, el que més friquis, doncs, tingui per poder-vos explicar les curiositats doncs, més importants, d'acord?
1: Perfecte.
5: Per tant, a partir d'avui em converteixo en el congressista. Vale? Important, eh?
0: Està bé.
5: Com us podeu imaginar, cada congrés té el seu propi ecosistema, però en tot sol haver una sèrie de perfils que solen ser molt semblants. El que porta l'acreditació VIP i necessita que la vegi tothom, el que fa networking fins i tot al lavabo, dins o a la cua, el que hi va només pel càtering, d'acord, per fotre's un bac, com un bacó, aquest també és un perfil molt clàssic.
1: I aquesta sobretot, seria jo, eh?
5: Sí, oi?
1: El que va al canapés, a
5: fer el còctel. I sobretot hi ha aquella persona que tu la mires i penses, però aquest senyor què hi fa aquí? No sé si heu estat a molts congressos, vosaltres, o és una cosa que us agradaria anar-hi?
0: Mira, et dic una cosa, menys dels que m'agradaria.
5: Vale.
0: Menys
5: dels que m'agradaria. És un ecosistema que t'agradaria, eh?
0: Molt.
5: Vale. Doncs em va molt bé.
0: Això fomenta les relacions socials.
1: Clar, networking.
5: Ara en parlarem. Em va molt bé el que ha dit, el que explicava la Montse, perquè aquesta setmana ens infiltrem per començar l'aventura al congrés de l'AIA Week Barcelona, la setmana de la intel·ligència artificial, que s'ha fet del 16 al 23 de setembre i Barcelona s'ha omplert per parlar de futur. Vale? Un congrés que quan hi entres sembla que visquis a l'any 2076, però que després quan surts has de pagar el parquímetre amb monedes o tornar a casa amb la Renfe. Vale? Unes coses increïbles. Què hem trobat de coses curioses dintre d'aquest congrés? Doncs bé, en primer lloc, un taller que es diu Construeix-te el teu segon cervell. Vale?
3: Mira.
5: Aturem-nos aquí. Jo el primer que he pensat és, abans de construir-me el segon cervell, intentaria que funcionés el primer.
1: Home!
5: Vale? Això és important.
3: Està bé tenir una a la recàmera, tu, per si, no sé, algun dia et falla primer.
5: Això li passa a molta gent amb el primer fill, vale? Que no acaba de... I diu, ara tindré el segon, i després et trobes pagant-li la manutenció a Xabelita i a Quico Rivera. Vale? El perfil que ens trobaríem dintre d'aquest taller seria el típic personatge que fa 2 mesos que ha descobert la IA, però que ara li fot canya tot el dia, que està tot el el dia consultant-la, no sé si sou aquest perfil. Puc congelar els macarrons quan es trenca la cadena al fred? Si em masturbo 6 vegades al dia, em puc quedar sec? O sigui, són preguntes que ara ja tothom li pregunta al xat. No sé si sou aquest tipus de persones, ja.
0: No, però sí que tenint aquesta nova eina, jo, per exemple, el cotxe tinc intel·ligència artificial, amb la porta integrada al cotxe, i em passo els recorreguts que faig, que pujo i baixo de la feina, parlo i consulto coses.
6: És que ara serà un problema, això, perquè si et roben la teva intel·ligència artificial, ojo,
5: Tindran tot teu.
6: Tindran, vamos.
5: No sé, Ares, tu què faries amb dos serveis?
6: O sigui... Mare de Déu, no puc amunt, no sé què faríem dos. Mare de Déu.
5: La segona activitat que oferia aquest congrés barrejava intel·ligència artificial i vi, l'activitat preferida de Bertín Osborne. A la primera copa de vi me l'imagino parlant amb paraules que ni ell mateix entén, a la segona copa de vi ja es deu atrevir a parlar d'agents digitals, i a la cinquena ja només deu pensar en fer-li l'amor a un dels robots que corre per allà al congrés. La tercera activitat és la respiració guiada, important. És d'aquestes coses que penses, hòstia, si ja respirem, és un fet autònom que no ens ni donem compte, per què hem de crear alguna cosa que ajudi a respirar? Doncs bé, en aquest congrés, amb pantalles gegants 360 graus, ensenyaven a través de la IA a respirar amb una veu que anava sortint. Vaja, una mica com un robot, com un R2-D2 de Star Wars, no sé si el teniu localitzat, o un Darth Vader, doncs que ens ajuda. Hauria de ser una mena de CRM, no sé si us en poseu, de CRM. D'aquests per relaxar-vos o sorolls de cascada.
6: Quina madre, posa més nerviós.
7: Posa de mala llet, els
5: sorolls. A mi em fot de molt mala llet.
3: Com una meditació guiada.
5: Res, estafa.
0: Molt bé, acaba, tens 20 segons.
5: Tinc 20 segons.
0: Remata.
5: Jo ho rematava, sobretot, fent un avís a la gent que li dic, no li feu cas tota l'estona d'intel·ligència artificial, perquè si no, acabarem tots al carrer sense feina, i a l'atur hi haurà una cua com les entrades pels concerts d'Oasis. Per tant, anem a intentar... i així, culturalitzar-nos, no tant allà.
3: Ara.
0: Gràcies, Carles.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Així sonava la música de Coldplay amb BTS, My Universe. Vinga, va, recuperant grans moments que ens ha deixat les primeres setmanes de la temporada de Bon Dia, Bona Sort. Anem amb l'Oriol Clavell.
1: Ostres, que bo és l'Oriol, per favor, quin riure.
0: L'Oriol, que es dedica a mirar les xarxes socials i a fer el hit-hate i, a més, allò de vinc pels comentaris, doncs, i quins comentaris, eh? En aquest cas, una noia que volia... Estava pensant que estava seduint i va crear l'efecte contrari.
2: És que això és el més ridícul que pot arribar a passar i fa una mica de vergonya aliena, eh? Perquè fa aquesta incomoditat aliena que dius, estàs fent tan el ridícul que em sap greu
0: l'efecte rebuig.
2: Ara, exacte. Vergonya aliena, totalment.
0: Doncs així ho vivia l'Oriol Clavell i així vivíem nosaltres aquesta secció en directe.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
0: I fins aquí la secció de l'Oriol Clavell. Gràcies, Oriol.
4: Gràcies, molt bon dia.
2: Pobre.
0: Vinga, va, anem amb l'Oriol Clavell. És el moment del hit-hate o vinc pels comentaris.
4: Ostres, és que vull... Llàstima que no el podeu veure, però imagineu-vos. Una dona a la platja, ella vestida, amb l'autoestima pels núvols... I amb un poder que es creu ella de seducció brutal i fa un plantejament a les xarxes que, senyora, vigila si planteges coses com aquesta.
5: Imagínate... que vas por la playa y te guiño un ojo, ¿tú qué harías? Déjamelo en comentarios.
4: Clar, dius, com, a veure...
0: Vas por la playa
2: y te
0: qué?
2: Guiño el ojo, diu, ha dit?
4: Imagina que vas por la playa, te guiño el ojo, ¿y qué harías? I ella ja, mirada a càmera, s'ha
2: dit... Ai, mare de
4: Déu. I clar, vas directe als comentaris.
2: Això acabarà malament.
4: Diu, yo me haría el muerto hasta que te fueras. Diu, a tu edad pensaría que es presbicia. ¿Has visto los comentarios de los hombres? Quiérete y deja de humillarte. Quedarme quieto para que no me ataques. Diu, si siempre guiñas igual, pensaría que te está dando un ictus. Diu, yo correr y no mirar atrás. Llamar al exorcista. Hacer un agujero y taparme en arena. Clar, comencen tots els comentaris d'aquest pal de, bueno, correr dentro del agua y saber si tengo suerte y una plaga de medusas me pica las córneas para no verme. Tot el nivell de comentaris era per baixar-li aquesta autoestima.
2: Pobre.
4: Que ella, amb aquest vídeo, ella tota guapa, tota pintada, vull dir... Saps?
2: I dius, que cruel és la gent, em sembla fatal.
4: Però sí que és cert que el sentit de l'humor de la gent en els comentaris és molt bo, vull dir... No fan per parir-la directament, sinó tothom. Has venit en els comentaris com jo per veure què tal. Un tema interessant, Vinícius. Tothom, no sé si ho sabeu, però que el Vinícius s'ha fet una mentoplàstia. S'ha operat aquest estiu.
0: Perdona, li ha quedat molt bé, eh?
2: Què dieu? Ara mateix ho busco.
4: És una persona... Tu mires Vinícius antes i després.
0: Va ser la notícia de l'estiu? O sigui, després del Mundial només es parlava d'això.
2: Ai, és que jo a vegades no som visc.
4: Doncs mira, clar, el Vinícius s'ha fet aquesta mentoplàstia, bueno, aquesta operació de la cara per poder-se fer que sigui més proporcionada. Mm-hmm. I clar, tot això ha provocat una teoria conspiranoica molt potent que os en fa 5 cèntims aquest noi.
6: El verdadero Vinicius Junior, tal y como lo conocemos, esté muerto. Y realmente esto de la operación facial sea la excusa que nos han colado.
2: Ostras.
6: Para meternos aquí a su doble. Que bueno, esto es una teoría que yo ya tengo, que se hizo en su momento con Kanye West, cuando él, pues a ver, se metió en según qué temas contra según qué personas de según qué dimensión de esto, ¿vale? Y luego también, pues que quería... destapar según qué asuntos de pues, los Jay-Z, Beyoncé, P. Diddy, que casualmente pues Jay-Z es el dueño de la agencia de representación de Vinicius Jr. Entonces te quiero decir, yo creo que pueden ir por ahí los tiros, ¿vale?
0: Sí, noi, ¿per què no hi tanquen el canal d'aquest noi?
4: Diuen que està mort i que aquest és un doble, perquè clar, és tan dolent, o sigui, està jugant tan malament que diu... Diu, esta teoría no es válida porque sigue mandando equipos a segunda. Daría igual, el bueno era igual de malo. Puede ser, me empieza a mosquear lo malo que es. Siempre ha sido malo, bro. Y ese doble está ya desde hace 2 temporadas y no nos hemos dado cuenta. Y diu, ¿quieres decir que es el nuevo que las tira fuera para parecerse al antiguo Vini? Això és per parlar dels comentaris que es poden pronunciar, no? Perquè Vini lleva 3 temporades siendo un doble, de lo malament que ho està fent, no?
0: A veure, tenim uns talls d'un emprenedor. Posem el primer tall? Sí, explica.
4: Bueno, el primer tall és d'aquests que fan burpees i es presenta d'aquesta manera.
7: Si te estás preguntando si emprender es para ti o no, solo tienes que hacerte una pregunta. Si es un viernes, como hoy, y no se te va de la cabeza lo que estás haciendo, tu negocio o lo que sea, es para ti.
4: Eres emprendedor. És només per ubicar-nos amb aquesta gent que fa mentories gratuïtes i que expliquen doncs l'autoestima, l'aprenentatge, però el bo és el segon.
7: Vamos a hacer check-in en la habitación y os voy a explicar por qué he pedido que me quiten la puerta. Lo calculé y más o menos cada vez que abro la puerta pierdo unos 10 segundos y la abro unas 6-10 veces al día. O sea, pierdo 80 segundos al día simplemente abriendo la puerta. Y como sabéis, lo que más valoramos aquí es el tiempo. Entonces, 80 segundos menos son 80 segundos que tengo que quitar de ducharme y paso de tener que ducharme en 20 segundos. Entonces, si nos quitamos la puerta, entramos más rápido y tenemos, digamos, la mayor eficiencia de tiempo posible.
0: Molt bé, de seguida escoltem els comentaris que
1: hi
0: ha. Ulombreres. Va, Clavell, acabem de matar-ho, això.
4: Doncs mira, l'emprenedor, recordeu, que és un emprenedor que està en un hotel, a l'habitació, i grava el vídeo i diu que he pedido que me quiten la puerta de, del lavabo de l'habitació, eh? Diu, perquè ho he calculat i, més o menos, cada vez que l'abro, pues, tarda 10 segundos.
0: En sèrio?
4: I, claro, digo, l'abro 6-10 veces al dia, he calculat que són 80 segundos. Entonces, claro, ja me ha recepció para que me quiten la puerta. I aquest és el plantejament, perdona, que fa aquest lumbreres, eh?
0: Perdona, i deixar-la oberta, què tal?
4: Bueno,
2: exacte!
4: Clar, és que,
2: clar, ens hem d'extingir.
4: Dic, a veure, anem a mirar, bueno, anem a mirar els comentaris perquè dic, ostres, que fort, no? Diu, oye, diu, ¿tienes algún curso? Me interesa bastante y quiero sacar pasta. Rápido veo que das el perfil. Un altre li diu, necesito un DeLorean con condensador de flujo, quiero volver al pasado, quiero irme d'aquí. No pot ser que això sigui veritat, però és que aquest home ho diu completament en sèrio. Vull dir, no és que se n'enfoti d'ell mateix o que sigui una ironia. El tio ho diu perquè ho pensa, no? Llavors diu, a ver si no entiendo. Has quitado la puerta del baño para no perder 80 segundos de eficiencia mientras te duchas, pero has perdido al menos media hora grabando un vídeo para explicarnos que has quitado la puerta para no perder 80 segundos. ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo así?
2: No, no.
4: 10 segundos en abrir una puerta. ¿Qué tiene? ¿Tres cerrojos? ¿Un escáner de retina? ¿Pero de qué puerta estamos hablando?
0: De verdad,
4: claro. Es que comentarios de aquel tipo, digo, te presento un invento que te cambiará la vida. La cuña, por ejemplo, ¿no? Para lo que da, y eso deja la puerta abierta. Burro.
0: Vinga, va, i acabem amb els dos petons.
4: Va, els dos petons, perquè, clar, en aquí no sé si us passa a vosaltres que a vegades allò de sentir-vos obligats...
0: És invasiu, invasiu, invasiu.
2: I quan et deixen la galta mullada...
4: Pues mira,
2: de veritat no puc.
4: Sabia que provocaria debat i aquesta noia fa aquest plantejament.
8: ¿Podemos quitarnos en España, por favor, la manía de dar dos besos? ¿Por qué hay que dar dos besos a la gente que no conoces cuando te acabas de conocer? Y ya no eso, sino cada vez que ves a alguien darle dos besos. A ver, que hay gente que esto lo sigue y hay gente que no, pero mi gente cercana, por lo normal, lo hace. A mí me da mucha vergüenza dar dos besos a la gente y el momento es incómodo. ¿Me irá a dar dos besos? ¿No me irá a dar dos besos? De verdad, por favor, podemos. Quiero ser como en Estados Unidos, que das la manita así. Por favor, por favor, por favor. Que no es porque sea desagradable, ni porque no sea cariñosa, ni por nada. Yo... Es que, sinceramente, es un momento un poco que me da un poco de vergüenza, incluso. Para la gente que veo de siempre, cada vez que la veo la doy dos besos. ¿Verdad? Que fatiga cada vez que veo a alguien tener que... No doy dos besos, me dará dos besos. ¿Él querrá que yo le dé dos besos porque si no seré desagradable? Tengo que dar dos besos. Y cada vez que veo a mis compañeros después de las vacaciones, ¿les doy dos besos? No. Los dos besos de verdad en los cumpleaños y a gente que tú realmente quieras, pero que no sea una obligación. Lo odio.
0: Perdona un moment.
1: Sí
0: que hi ha debat d'això, perquè hi ha gent que ho normalitza i que no li importa i hi ha gent que no. Vull dir, crec que és molt respectable una part i l'altra. En canvi, els que no volen els dos petons no tenen que sentir-se obligat ni a rebre'ls ni a donar-los.
4: Clar, però llavors què fas? Com es diu allò?
2: Una cobra.
4: Una cobra de dos petons? O com, clar,
2: no, directament com? Poses la mà, ja estàs donant a entendre que tu dones la mà.
9: Sí,
2: que
9: jo
2: no
9: vaig
2: fer
9: la mà
2: petons.
9: Per davant. Sí, sí. Però sobretot aquelles persones que segurament no tornaràs a veure mai més.
2: Ara.
9: Jo no tinc cap problema en fer dos petons a la gent amb qui tinc clar. Més relació, però algú que no torna, que em presenta ni que segurament no tornaré a veure mai més perquè li he de fer dos petons.
2: Totalment
9: jo tiro la mà davant i ja està.
4: Clar, em vaig als comentaris i gent regalimant suor i volen saludar amb dos petons sí o sí. I són un debat també perquè diuen, escolta'm, que això és cultura, si no t'agrada te'n vas a un altre país. Cultura espanyola i cultura mediterrània. No ens convertirem en uns anglosaxons. Nosaltres que diuen és que al final ens convertirem en cogombres sense sentiment. No? Ho dic perquè el debat és força educat, en aquest cas sostenible, perquè hi ha opinions de tot tipus.
10: Per mi l'apunt és de la mateixa manera que nosaltres com a adults decidim si fem petons o no, a veure si ho aprenem amb els crios. Que estic farta
2: raó,
10: de veure les mares dona-li un besito al veí del cinquè. Sí. Calli ja, senyora, deixi que el crio no doni besitos. No han de donar besitos els crios. No obligueu a la canalla.
2: Exacte.
10: A donar petons.
2: Això jo crec
10: és fastigós, no sóc mare, però veig
0: home,
10: les fastigo. Coses.
0: Afortunadament.
10: És absolutament fastigós.
9: És molt d'abans, això, eh? Ara jo crec que no es fa gaire, eh? Jo crec que es respecta.
10: Ho segueixo veient i és molt trist. És una cosa que ja hauríem de deixar de fer.
2: Que ens regalin els nens de Catalunya.
0: Jo no dic...
10: Per favor. favor, ja
0: jo,
10: estaria.
0: Jo no dic feu dos petons, però sí, acomiadeu-se.
9: S'ha de ser educat.
0: No,
9: però és veritat que el fet de fer dos petons el veig fatal. I jo crec que afortunadament això està canviant, eh? Ara ja sí. No, jo almenys no veig que forci tant els nens a fer dos petons quan no volen. Si no volen, no volen. Digues adeu i punt, ja està.
4: I quan et presenten algú, els dos petons, com ho veieu?
9: Depèn del context. És que és això, si presenten algú que saps que no veuràs i que no tornaràs a veure aquella persona mai més, jo trobo que en un entorn professional la màgia està.
0: Sí, també és curiós que a vegades en un entorn professional, quan estàs dins de l'espai professional, en l'àmbit professional, no et fas dos petons, però després et trobes a fora, que estàs en un àmbit fora del que seria el nucli professional, i allà sí que estàs obligat a fer els dos petons.
10: Sí, sí, sí.
0: Perquè estàs en un acte social o perquè estàs en una celebració o el que sigui.
4: Sabia que portaria debat i per això us he portat aquest reel que ens va sortir sobre els petons.
0: En qualsevol cas, qui vulgui fer dos petons i li vingui de gust en gana a les dues parts, que es facin els dos petons, perquè nosaltres tampoc som ningú per dir que la gent no es faci dos petons.
2: I a qui li vingui de gust a la boca, escolta.
0: A qui vulgui... Què dius que què?
2: I a qui li vingui de gust a la boca, per què no? No?
9: Home, amb el consentiment de l'altra
0: part. Però, Badenes...
4: Això alguna vegada ha passat.
0: Però, Badenes, aquest és un altre debat que ara no estem parlant. Però ja el tocarem el dia que vulguis, eh? Exposo, catalaneta, el dia que vulguis.
2: Fantàstic.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Ai, les festes majors. Les festes majors que les carrega el diable, eh?
10: Que bones són. Una bona festa major sempre porta records inoblidables.
0: La festa major que hi ha coses que són claus.
9: Sí, sempre porta...
0: Els gadgets.
9: Sempre porta records inoblidables i una pila de gots de plàstic a casa teva que no hi cap res més a l'armari.
0: Lavabo portàtil... tot el que seria una bona festa major, resumit, amb el Mar Llibre.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Bé, com cada dimarts arriba el moment de la secció del Mar Llibre, que avui suposo que li costarà més de l'habitual, perquè ve d'uns quants dies celebrant la festa major del seu poble.
11: Efectivament, avui sóc un ibuprofeno que intentarà parlar, i intentaré parlar justament d'això, perquè amb les festes de la Mercè i la festa major del meu poble jo dono ja per finiquitada la meva carpeta personal de festes majors. I per això...
0: Perdona, parlem de Molins de Rei, eh?
11: Sí, Molins de Rei. De fet, avui és l'últim dia, ja.
0: Encara dura,
11: eh? Sí, sí. De fet, quan venia cap aquí, estàvem fent un correfoc.
0: En sèrio?
11: Sí, sí, fan una cosa que es diu les matines, i és un correfoc que comença a les 5:30 del matí.
9: Ostres!
0: Les matinades em fan molt... Es fan matinades a tot arreu, que és quan sonen els campanars, i etcètera, etcètera, però arreu donen un nom diferent, eh?
11: Sí, sí.
0: A Mataró són les matinades, per exemple.
11: Doncs aquí les matines.
0: Les matines.
11: Bueno, aleshores, amb una mica de tranquil·litat i perspectiva, el que vull fer és un petit anàlisi sobre el concepte de festa major. Les festes majors, com sabreu, són un moment de joia, alegria, de celebració, de retrobament amb velles amistats, que precisament són velles per això, perquè ja no ho suportàveu. Dies d'orgull geogràfic, estima per una bandera, respecte per un codi postal, en definitiva, dies per treure pit i fardar d'un lloc on vius, per casualitat, perquè realment és així. Cadascuna d'aquestes festes majors són molt especials per la gent que viu al poble, però si tu t'hi fixes, tenen elements que s'assemblen molt, i això és el que anem a detectar avui, no? Que alguns elements que es repeteixen a totes les festes majors, no? El primer és el got reutilitzable.
9: Sí, senyor.
11: És aquell got de plàstic que padrines per un euro i que acaba convertir-se en un fill teu. En principi, la idea era contribuir en una bona causa durant un temps determinat, però al final no saps com acaba a casa teva tota la vida fins que el proper any li portes un altre germanet.
0: Exacte.
11: Amb els anys has creat una adorable família nombrosa de gots reutilitzables apadrinats que et converteixen en una mena d'Angelina Jolie Brad Pitt dels gots de plàstic. Diuen que si els tornes et torna l'euro. Jo no ho he vist, no sé si ho ha provat.
10: És una llegenda urbana.
11: Jo, de fet, diria que no tenen ni l'euro.
10: No.
11: I no hi és.
0: En tens molts de gos d'aquests, tu, o no?
11: Tots, una família, bueno, de 30, de 35, per cada any de festa major en tinc un.
0: I el Camp Nou en tens, també?
11: Sí, també, de tot arreu. Got de plàstic per tot arreu, no tinc de vidre, jo. Després tenim la barra popular, és una barra de metall en la que sol servir la beguda a les festes majors. La part bona d'aquest tipus de barra són els preus populars. La dolenta és la qualitat i la varietat d'aquesta beguda. No és que siguin barats, és que l'alcohol és barat. Si tu dius que els preus són barats, l'alcohol és barat. I després el tema de la varietat, no sé si us ha passat. Jo crec que hi ha un problema de previsió. Tu comences bevent una cosa i t'has d'anar adaptant al que va quedar. No? Tu comences, per exemple, amb ron Coca-Cola, et diuen que no n'hi ha, una mica gin tònic i acabes tequila, suc de pressa. són barreges molt estranyes. Total. Després tenim el lavabo portàtil, també sempre present a una festa major.
10: Policlínic.
11: Està brut i fa pudor. De fet, jo crec que hi ha una llei no escrita, que si tu el veus net l'has d'embrutar molt. Vull dir, és com... No sé, és una guarrada. Jo no n'he vist mai de nens.
10: Mai.
11: Després tenim el piro musical i els correfocs, la pirotècnia en general, això també ens agrada molt, està molt present a les festes majors, però genera problemes amb el tema dels petards i les mascotes domèstiques. Els animals ho passen molt malament amb els petards aquella estona que dura l'esdeveniment, en canvi jo, que escolti bordar pel matí el gos de la meva veïna els 365 dies de l'any, m'ho recomanen 9 de cada 10 psicòlegs. No, és veritat que ho passen malament, però... No passa res, no, per un dia?
10: Digui. No, sí passa, sí.
11: Sí que passa?
10: No entrem aquí, eh? No entrem aquí, que ens barallarem.
11: Sabia que aquesta era...
10: Passa. Sí. Ho passen fatal, pobrets. Passen fatal.
0: No, a veure, aquí no es pot parlar. Ara a partir ja d'aquí fins que acabi el programa, no es pot parlar ni de Sweet, que és el grup de música aquest que ens portàvem, ni de talons...
11: Ni d'animals domèstics,
0: ni de petards.
11: Doncs anem als correbars, cercatasques, correquintos o ruta a la birra, digueu-li com vulguis. És allò d'anar amb un grup de gent de bar en bar, bevent cervesa. No està malament, però hi ha gent que ho fa cada cap de setmana. Per tant, jo això faria algú més innovador, no? El córrer biblioteques, algú que la gent no faci normalment. També tenim elements relacionats amb la cultura popular, els castellers, que és l'únic lloc on un 3 de 10 i un 4 de 10 són una bona nota. Tu a la resta de llocs tu has fet un 3 de 10 i tens un problema. Allà també porten problemes, molta polèmica, que si són perillosos, que si la gent es fa mal, que si a dalt de tot hi pugen nens petits. Jo, per evitar això, el que faria és que invertissin papers. Que a dalt de tot pugi la persona més longeva del poble. Per exemple, Festa Major d'Andorra, no? La colla castellera d'Andorra. A dalt de tot, Jordi Pujol. Cap problema. Tenim també gegants i capgrossos. Els gegants són aquella mena de ninots molt alts, amb cara d'espantats, fixeu-vos. Sí. Que tenen vèrtic o què. I els capgrossos són més baixets, uns que s'assemblen al Fernando Alonso. En qualsevol cas, són una mica avorrits. Jo els hi donaria vidilla, no? Que fessin curses de tanques, els capgrossos que fessin el limbo dance, no sé, un combat de boxa entre capgrossos, no sé, algú més divertit. I per acabar tenim el bingo, una altra activitat recurrent de les festes majors. Poc arriscada també, són 6 hores escoltant un cunyat que va dient 22 los dos patitos, el 15 la niña bonita, el 13 agárrame la que me crece, total per guanyar 10 euros perquè els cartons van a 20 cèntims i tampoc ningú s'ha fet milionari amb el bingo del poble.
0: Fantàstic. Com van anar les festes? Jo vaig estar en un acte de la Festa Major.
11: Sí, el de divendres passat. S'han fet molt llargs aquest
0: any. No, de dissabte.
11: Bueno,
0: que encara no entenia què és el que es feia.
11: Jo tampoc. Són 11 dies, jo m'entrego a la xerinola.
0: Tu vaig anar a la plaça dels Països Catalans, pot ser?
11: Sí, antigament coneguda com la plaça dels Caiguts era. Sí.
0: Exacte, i allà hi havia
11: la bèstia de foc?
0: La bèstia, sí. Que,
11: el camell,
0: li diuen. El camell.
11: Sí, és un nom que porta confusions perquè dius anem a veure el camell i sembla una altra cosa. Però ja... cadascú que vagi on vulgui.
0: No. Però és veritat que vaig entrar i que... Ho vaig comentar aquí al programa.
10: Ho vas dir,
11: sí, que era molt lletja, vas dir, de fet, no?
0: Ho vaig dir, tu, sí. A tu t'ho vaig dir?
11: Tens amb de rei content.
0: No.
11: No, és objectivament una bèstia a foc horrible.
0: És molt
11: lletja. Però la idea és aquesta, que faci com una mica de por.
0: No, però és que no cal posar-li foc.
11: No.
0: Treus el camell d'aquest corrent i tothom ja s'apaga.
11: És veritat, sí.
0: És molt lleig. A veure, és molt lleig, vull dir, tot el respecte a la gent de...
11: No hi ha bèsties de foc molt maques, no? Tampoc, no ho sé.
10: Ostres,
11: perdona,
10: la de la Patum de Berga, per favor, és preciosa. I el mascle cabró, de Cervera, que fa la Festa de l'Espuma des del seu membre viril.
12: Sí, mai, a Barcelona.
11: Perdoneu, respiro. La lletja és la Muri.
12: No, és l'única, perquè m'heu vist la draga de Tiana, que aquesta també competeix, jo crec.
11: També és lletja?
0: La mamarota de Mataró, també.
10: Barcelona, aquí hi ha com un ocell, no? Ara quedarà fatal. Però ui. Barcelona, aquí tira foc. Allà.
0: No
10: ara
0: ho sé.
10: Ens hem
0: jo no
10: soc
0: de Barcelona, no...
10: Ja.
0: Tu ets de Barcelona?
10: Sí, jo sí. Vaig estar al pregó, per cert, l'altre dia vaig estar a l'Ajuntament veient a la meva amiga Meritxell Falgueres fent un dels millors pregós de la història de la Mercè. Va ser meravellós.
0: Ho vam comentar aquí, que parlava del consum de proximitat.
10: Va ser superbonic, amb el seu pare, el Toni.
0: Va dir una cosa que estava molt bé, que deia, aquí ens lamentem tots, quan ens tanquen...
10: Tothom es queixa, però ningú va a la botiga.
0: Exacte, però ningú hi va.
10: Totalment.
0: Al final, després tothom agafes amb el centre comercial.
10: Va dir una cosa que va dir, som el que mengem i som on comprem.
12: Comprem.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badó.

0: Així sonava la música de Calvin Harris, Feel So Close. Alguna cosa a dir, Montse, de Calvin
1: Harris? Calvin Harris, què vols que no s'hagi dit ja de Calvin Harris? Home, que és el productor britànic i discjòquei, un dels més consagrats a nivell europeu, a nivell mundial, i que ens ha deixat un grapat d'èxits en companyia i en solitari. Aquest en solitari. Feel So Close.
0: Doncs ja està. A vegades en solitari millor sol que mal acompanyat.
1: Això mateix. Eh?
0: Estic plantejant fer aquest programa sol.
2: Au, va, calla, home. Què faries sense nosaltres?
0: A veure, l'etern debat. A quina edat se li pot donar el mòbil als adolescents?
2: Déu meu, aquí teniu un problema, eh? Vosaltres teniu un problema. Que quin me mires a mi quan has dit adolescent
0: és que,
2: i me veus amb el mòbil amb la mà.
0: Deixa el mòbil, tot el dia estàs amb el mòbil.
2: Doncs sí. Pues us he de dir, com l'adolescent del grup, que me l'hauríeu d'haver donat més tard el mòbil.
0: Home, i tant.
2: És que és una merda, és una merda l'enganxa aquest que tenim. I vosaltres, com a pares, doncs ja ho deia el Redorta.
0: Tot el dia amb el mòbil, a més amb l'últim model, l'última generació, l'última funda.
2: És que els trenco, me'ls roben. És que sobre això.
0: 60 euros que es va gastar amb la funda del mòbil, però no sabies això.
2: No, és un consell entra... que em va donar el Gorka. Em va dir, quan te gastis més de 500 euros amb una d'estes de tecnologia, mínim un 100, no, 60 per protegir-lo. T'ho juro, mira com vaig amb l'ordinador. En dos dies el tinc trencat.
0: Tu vés fent cas al Gorka, que acabaràs amb uns braços de Popeye. Va, el Marc Redorta, que ens explicava... A quina edat s'havia de donar
1: mòbil als, és un
0: als adolescents?
1: No, i ara seriosament, és un conflicte quan arriben a l'institut, i que el meu encara no ha arribat, però està a punt de fer-ho, i ja veig a venir que començarà a dir és que tothom en té,
0: i que
1: és
0: que
1: seré l'únic
0: no.
1: de la classe. D'entrada sí, li diré que no. D'entrada li diré que no. Ara, que m'hi poso en el paper, i aquí està el conflicte. És que aquest és el problema, a l'espasa i la paret. De veure què passa.
0: No, ja és que és un problema.
1: Clar, és que és un problema. És que és un tamasso, això.
0: És un problema perquè, a més a més, i sona dur, però... I negaré que he dit això. Però és un aïllament social. Perquè estan tots els nens amb el WhatsApp i
2: tots
0: queden, i el teu haurà d'anar amb una cabina telefònica a trucar a veure...
1: És complicat, és complicat.
0: És molt complicat, perquè passa així, al final... Aquí el bo és poder tenir les limitacions correctes i poder capar segons quines
2: Exacte.
0: Coses que no tingui accés perquè no toca. Perquè
2: això
0: no,
2: perquè això no toca. Seria el correcte, eh? Sí.
0: Tenir-ho monitoritzat.
1: Sí,
0: tal
1: sí,
0: qual,
1: sí, totalment.
0: Qual, perquè al final...
1: Ja no és l'eina, és l'ús que se li dona.
0: Depèn de tu fins on vols que arribi la criatura.
1: Mm-hmm.
0: I després hi ha una altra cosa, que és l'educació a casa, que és molt important,
1: molt important.
0: En aquest sentit. Vinga, va, anem doncs, a escoltar el pare Marc, perquè estem donant nosaltres les lliçons quan ell és el que en sap.
1: Ah, exacte.
3: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó. She sits on her ass, he
0: works his hands to the bone. Apartem les criatures i anem directament als adolescents, eh?
4: Ara.
0: Perquè avui amb el pare Marc abordem el tema de... el telèfon mòbil.
4: El telèfon mòbil, sí. Dilluns passat vam parlar del primer dia a l'institut i acostuma a ser en aquesta època que els nens i nenes doncs, comencen a reivindicar la necessitat extrema, subratllo extrema, de tenir un telèfon mòbil.
0: Bueno, i sovint abans i tot, eh?
4: I sovint abans. Eh? Però en el pas a l'institut sí que allà ja és caixa o faixa. Que si tothom el té, que no es podran relacionar amb ningú...
2: De quina edat ja estem parlant, perdó?
4: 12, 13.
1: 13, clar.
2: 12, 13 ja tenen tots, no?
1: No.
2: No, perdoneu, em va bé...
4: Lo seu seria que no el tinguessin fins al 16,
0: perdona,
4: saps què vull dir?
0: Perdona,
4: 17.
0: Dius un no molt contundent. Quasi tots el tenen.
2: Tots el tenen. Pensava que em tenies a mi.
4: Jo lo normal al meu entorn era que o just abans d'entrar a l'institut, o just entrant a l'institut, diríem, se'ls bategés amb el telèfon mòbil.
0: Exacte.
1: Hi ha la batalla, no?
4: I llavors, si entren el primer dia i no el tenen encara, és quan, bueno, ja hi ha el drama,
2: drama absolut.
4: Que si tothom el té, que si no es podran relacionar amb ningú, que ells ja són responsables, que només l'utilitzaran per coses beneficioses. Vull dir, una quantitat de mentides tan gran que els podria signar Donald Trump. Però i els pares i mares, què fem? Doncs comprar-los el telèfon, val? Així els tenim localitzats, així podem contactar si tenen algun problema, i així no hem d'aguantar, bàsicament, per això ho fem, que som els pares més xungos de la galàxia, val? Jo el que us vinc a dir és que us puc dir que donar-los un mòbil, la veritat és que és com donar-los droga, val? Clar que els agrada, però mai més podran viure sense ell, i en qüestió de dies, doncs, tota la seva vida estarà allà dins, i no hi tindreu accés. ni a les converses, ni a les fotos, ni als vídeos, ni als pensaments, ni a les aficions, i us morireu per tenir-hi accés allà dintre. Demanareu la contrasenya, la intentareu esbrinar, estareu quan estan dormint intentant posar els patrons allà de, amb el dit, els amenaçareu i no ho aconseguireu. A més, en molt poc temps començareu a notar que el xaval comença a parlar raro, val? Que si fermeja aura,
2: bro,
4: que
2: bro,
4: si
2: bro,
4: aquest
2: bro,
4: altre bro està cuquet o cuinat, que si falta l'hora, que si tindrà un crash out, en fi, no entendreu una puta merda. I sabeu què us dic? Que millor. Que no els intenteu entendre, val? Que es tracta ja una mica d'això. Però no ens despistem. El tema clau aquí és què fem els pares amb el mòbil. Li comprem o no li comprem? Què s'ha de fer?
2: Comprar-li. Per no sentir-lo.
0: Home, jo crec que s'ha de comprar, però després posar-li...
2: uns límits, no? Establir uns límits, uns horaris...
0: Ahir vaig agafar el meu fill i vaig dir, escolta'm tu, ja n'hi ha prou, o sigui, prou de mòbil. Jo vaig treure el mòbil i llegeix, si vols ser algú en aquesta vida, has de llegir, fill meu. Llegeix una mica... No, de veritat. Li vaig treure el mòbil i li vaig fotre un llibre. I vaig marxar...
2: Però si el teu fill està tot el dia mirant bicis, encara rai, pobre.
0: Mira bicis, però entre les bicis surten coses.
4: I què va passar?
0: Doncs
4: que l'acabes marxar, què va fer?
0: Doncs que vaig tornar i em va dir... M'he llegit 40 pàgines.
4: Sí.
0: No, de veritat.
4: Segur que sí. M'ha estat llegint tota la tarda.
0: Que tu dic,
4: va agafar.
0: Escolta'm, el problema no és que tinguin el mòbil, el problema és l'ús que li dones al mòbil. Exacte,
4: com sempre.
2: Però com els adults, també, eh?
4: És que ara aquí ha reblat el clau. Aquí,
2: és, i jo que
4: han
2: no
4: hagut de venir
2: mare
4: de Lleida, han hagut de venir l'Àrex.
2: D'Horta, jo sabia que volies arribar aquí per revisem-nos abans nosaltres, no vols dir?
4: A veure, jo també us dic una cosa, eh? A l'institut l'han prohibit. Tampoc deixen veure, vapejar o drogar-se. Deu ser per alguna cosa.
0: Sí, no, està clar.
4: I jo el que us diria és, el que deia una mica l'Ara, és prediqueu amb l'exemple. Oi que a ells no els convé? Doncs a vosaltres tampoc. Deixeu el telèfon en un calaix i només mireu-lo 45 minuts abans de sopar. Oi que no mola? Doncs amb ells encara menys.
0: No, està clar. I els hi obre un univers que poden tenir accés a tot i a tothom. I
4: la dependència. I es crea la dependència. Treure-li el telèfon, no una estona perquè llegeixin, sinó un dia, dos dies, tres dies, és absolutament angoixant per ells.
1: Llavors arriben les hores del pis, jo només ho deixo.
4: I després a l'hora de prendre segons quines decisions.
1: Moltes coses.
4: És a dir, és que ha canviat molt. Ara ja, si voleu, poso una miqueta sèrio,
0: però sisplau,
4: les coses han canviat tant, és a dir, quan nosaltres no teníem telèfon, no? Llavors volies, t'agradava una noia, havies d'anar i dir-li. I t'havies d'exposar. No feies swipe amb un costat o un altre. No li enviaves un emoticono d'una flamenca. Saps què vull dir? Si volies una hamburguesa, havies de baixar, anar a la botiga, comprar l'hamburguesa, fer-te l'hamburguesa. No venia un tio amb un patinet més pringat que tu i te la portava, saps? Llavors, inclús la paciència, el tema d'esperar les coses, el tema de no tenir-ho tot immediatament, que no només és el telèfon i la tot, les compres d'Amazon.
0: Per tant, el mòbil a partir de quan?
4: Quan més tard, millor.
0: Quan més tard, millor.
4: Quan més tard, millor. Ara, aguantar la pressió de pare xungo és pràcticament impossible, eh? És pràcticament impossible.
0: Tu has estat pare xungo, tu?
4: No, no he estat pare xungo. Jo, no? Quan em van entrar a l'institut, allà van tenir el telèfon sobre la taula perquè no em prenyessin.
0: Doncs ja ho veieu, així ho feia el pare Marc, i a partir d'aquí que cada qual decideixi com ha de fer les seves coses. En qualsevol cas, que sapigueu que el telèfon enganxa, i enganxa molt. Ares?
2: I tant, confirmem.
0: Per cert, la Ima Sus, que ens venia a parlar de la generació que veu menys, estem parlant de la generació que veu menys, i clar, hi havia diferents hipòtesis. Una que era per unes actituds més saludables.
1: Sí.
0: I l'altra que era, perquè és que, compte, no tenim un duro i no ens gastem.
1: Les dues coses.
0: La restauració està fent el crit al cel perquè és que la gent no... Cada vegada consumeix menys alcohol.
1: Exacte, el negoci del vi, el negoci del cava, preocupats. I tornant també als adolescents, que dèiem, els nanos beuen menys alcohol. Menys perquè és que nosaltres sortíem i amb 3 euros compràvem una copa i ara els hi costa 15. No, és que jo també me quedo a casa tancada amb el mòbil.
0: Està clar. I després, altra cosa, tu te'n vas a sopar, no és el mateix preu que pagues amb el amb vi que sense, eh?
1: I tant, no m'has de veure. Diferència abismal.
0: I hi ha vins també que és allò que... O sigui, que el marge de benefici Ja no ho dic per les empreses del dir, ho dic per...
1: El restaurant mateix.
0: Algun restaurant, que el compres al supermercat i el compres al restaurant.
1: És al·lucinant.
0: I hi ha diferències brutals. Sí. En fi, que hi ha diferents arguments per veure i diferents arguments per no veure. Però els de no veure, alguns s'estan carregant de raó.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4. Oh, oh, oh, oh, oh.

0: D'aquí 6 minuts, 7:45 del matí, que tenim a la Imma Sus. Avui parlarem d'alcohol.
1: Sí, perquè la societat està canviant, no sé si ho veieu, molta gent deixa de beure, sí o no?
0: Bé,
1: sí,
0: ja,
1: sí.
0: Hi ha un problema.
1: Jo mateixa vaig deixar de beure un any.
0: Perdona?
1: Fa un any, ja. Fa un any.
0: La restauració, diuen que els consums han baixat moltíssim,
1: Sí, sí, sí, perquè ara tothom va al gimnàs, tothom fa 10.000 passos, tothom pren proteïna, creatina, magnesi en lloc de vi, que és el que passa. No mengem sucre, no mengem gluten, no mengem ultraprocessats, que tens aquella amiga que et diu, deixa't el gluten, perquè em sento malament. Dius, no seran els dos cubates que et desfotre el nit, eh? No. Que la nostra generació, la meva, jo que vaig néixer l'any 74, sí que bevíem, de veritat. Bevíem massa, bevíem molt, i ens fotíem unes juergues que abans parlàvem amb el David de producció, dic, tu quants anys tens, veus? No, a vegades, consulto, a vegades.
0: Bevíem gots de gluten.
1: I tant! Sortíem tot i allà no passava res, absolutament.
0: Però si ens donaven pa amb vi i sucre?
1: Sí, sí, total.
0: A tu també hi han donat, o no?
1: Ui, tant. La meva àvia de Berga, això als pobles, era...
0: Pa, vi i sucre, després agafava la bicicleta i em tirava per totes les baixades.
2: Per dir-me la por, eh?
0: No, no, i els nens després tots anàvem amb traus.
1: Sí, no, no, total. I l'alcohol i el cigarret arribaven ràpid a la nostra vida, eh? Ara, entre els 15 i els 24 anys, el consum habitual d'alcohol ha caigut gairebé un 60% en les dues últimes dècades. És molt bèstia, eh? I jo penso, bueno, estem davant de la generació més sana de la història. No serà que la copa de gin tònic val una pasta i que els joves d'ara no poden permetre's veure res, perquè dius, clar, dius, és que a veure, nosaltres
0: amb
1: 100 peles fotíem de tot. Els xupitos valien 100 pessetes.
0: Sí.
1: Parlem-ne, sí o no? Per no parlar de que els espais públics estan començant a deixar de ser espais públics. Això és un altre dia, parlaré d'això, perquè és heavy, eh? Ja no poden veure tampoc al carrer, dius, perquè vas a la platja, tampoc pots veure a la platja, dius, no pots dormir a la platja, no pots fer res, dius, bueno, llavors què fem amb els espais públics? Res, tot està prohibit. Jo no puc portar el gos a banyar-se al mar, no es pot, tot prohibit. Llavors dius, bueno, clar, la gent jove què fa? Doncs deixo de veure. Deixo de veure i em tanco un gimnàs i m'aixeco a les 5 del matí i faig aquestes coses rares que fan, que dius, nosaltres ens n'anàvem a dormir a les 5. I ara s'aixequen a les 5. És que és surrealista.
3: Esta es mi rutina mañanera de hippie viviendo en un piso de 30 metros cuadrados en el centro de Madrid. Hoy me ha tocado madrugar un poquito. Me he levantado a las 11, lógicamente sin alarma, porque me gusta que mi cuerpo se despierte de forma natural con la luz del sol. Lo primero que hago es lavarme la cara solo con agua bien fría para despertar la piel sin romper su barrera natural. Y después me tomo un vaso de agua a temperatura ambiente para activar el organismo antes de meterle cualquier alimento. Aunque últimamente estoy probando hacer solo una comida al día, por lo que no desayuno. Más tarde me siento en el suelo unos minutitos en silencio para conectar conmigo antes de coger el móvil y empezar el día. Ya con la energía colocada, me pongo a tocar un ratito la guitarra. Y esto es una mañana normal en mi vida en Madrid. Besitos.
1: Besitos. Que dius, estem perdent a la joventut.
0: Perdona.
1: L'estem perdent. Potser aniria millor aquesta noia si baixés al bar i es fotés dos cubates amb els seus veïns i sociabilitzés una mica.
0: Però és que si jo faig això, o sigui, no arribo ni al programa de la Mierga, m'entens o no?
1: No, no, és que és
0: increïble. Lleves al matí i fas tot aquest ritual.
4: Tot això,
0: Com a molt...
1: Me preparo para coger el mòbil, diu. Com si treballar fos això. Coger el mòbil. Llavors dius, bueno, no ho sé, jo quasi que prefereixo la gent que s'aixeca i se'n va al bar i fa el cigaló i conversa amb els veïns. Què vols que digui? Crec que n'estem fent un gramassa. També és veritat que quan deixes de beure, la gent t'ho qüestiona molt. És l'única droga, l'alcohol.
0: És veritat.
1: Que el problema el tens tu. O sigui, jo he deixat de veure un any. I és com, dius, l'única droga que quan la deixes, el problema el tens tu. I la gent et comença a preguntar, però estàs bé? Prens alguna medicació? Que estàs embarassada? Per què no veus?
4: Oh, però veu
1: una copa, ni que sigui, no? Algo. I dius, però em podeu deixar en pau?
0: Jo el dissabte que estava...
1: És molt fort.
0: Que estava en el poble d'aquest home, traumat amb allò que vaig veure del camell aquell...
2: Que ja és complicat no veure,
0: Sí. A Molins de Rei, i em van fer una presa ibèrica a la brasa, i després van portar allà una ampolla de vi negre. Sí. No em diràs que no veuràs... Amb això no veuràs una mica de vi negre? Saps allò que... Em vaig sentir obligat.
4: Sí,
1: no,
4: sí,
1: no, forçat. Jo no tinc cap problema amb l'alcohol, però jo bevia en excés. I el que jo volia era deixar l'hàbit i canviar-lo. I ara, per exemple, només bec de nit i alguna vegada quan sopo. I no bec els events socials, perquè, clar, ja, que ho sap l'Ares. Què em toques al meu mòbil?
4: És que s'està decaient.
0: Només veus en els esdeveniments socials.
1: Al revés, no bec. O sigui, a nosaltres ens conviden a moltes coses. Jo cada dia tinc alguna cosa. Si no tinc un teatre, tinc un event, tot el que... I abans bevia sempre la copeta de rigor que et donaven. I aquest hàbit me l'he tret i és meravellós.
4: És meravellós, sí.
1: Ahir estava al Coliseum, tothom bevent cervesetes i jo una aigua.
0: Molt bé.
1: I tan feliç.
0: Molt
1: em va costar una mica al principi, no t'enganyaré.
0: Sí, que tu també ets d'aquest grup que està fent la vida healthy, no?
1: No, jo bec, però menys, siguéssim. Jo no m'he passat el no vull veure mai més, perquè no m'agraden els radicalismes, i m'agrada un bon sopar amb una bona copa de vi, m'agrada molt el vi. Jo només bec vi, no bec res més. Ara, d'aquí, a fer creure a la gent que l'alcohol és saníssim i que una copita al dia no passa nada, bueno, és l'argument de gent tan sàvia que tenim en aquest país com Mario Vaquerizo.
5: Vamos, tómate una cervecita que te va a animar, cariño. Hazme caso, que te anima a ti la cervecita, que la cervecita está clínicamente demostrada que ante situación
6: adversa,
5: de malestar general, adversidad,
6: adversidad general,
5: un torcido, te lo levanta para arriba.
1: Bé, claro, todo el mundo lo sabe esto, que la cervecita te levanta para arriba. Que dius, no serà aquest el problema de l'alcohol?
0: Sí, hi ha gent que amb un micro és molt perillosa, eh?
1: Clar, aquest discurs del Mario Vaquerizo de una cervecita que siempre te lleva para arriba cuando estás mal, es perfecto, dius, aquest precisament és el problema de l'alcohol, que et desperta la dopamina, activa el circuit de recompensa i crea addicció, i tot el que crea addicció no és bo, ni tan sols l'amor.
0: No,
1: estem d'acord o no?
0: Sí, no, absolutament d'acord.
1: I després tenim un altre il·luminat de la vida, que és el Joseph Ashram, que és aquell tio friki que estava tot tatuat i que era broker, i luego se fue a Ibiza a vivir i feia retiros.
0: Jo tinc una experiència amb el...
1: Sí, bona?
0: Sí, sí. Sí, perquè vam fer un programa de ràdio, que tu estaves també, amb tres bicis estàtiques.
1: Sí.
0: I érem el Joseph Ashram, el Santi Millán,
1: sí.
0: I em van posar el repte de fer tot un programa de ràdio sencer.
1: Mare meva.
0: A sobre una bici estàtica.
1: I ho vas fer?
0: Sí, sí, ho vaig fer.
1: Vau aguantar bé els tres,
0: vaig sortir rebentat d'allà, però rebentat.
1: Ja. Bueno, compartim gimnàs, a l'Ashram i jo.
0: Ah, sí?
1: Club Natació Barcelona.
0: Doncs a veure què dius, a veure què
1: no
0: dius.
1: No l'he vist mai fent gimnasta, t'ho dic. Sempre el veig a la piscina.
0: Què dius?
1: Però bueno, escolta, també s'ha fet influencer i ens dona, bueno, uns consells interessants sobre l'alcohol.
7: Ai. ¿Cuál es tu remedio ante resaca? Mira, mira ayer, donde estuve.
1: I sobre una discoteca, una cosa espantosa, i ella allà ballant, ¿vale? Context.
7: Y es que claro, si vas a ver a Solomon en el brunch, hombre, además unas tequilitas hay que tomarse. Y uno de mis colaboradores, Himalaya, me dijo, tómate Party Smart a la mañana siguiente y ya verás cómo todo se alivia. Y la verdad es que ya llevo despierto unas horas y todo va mejor. ¿Vosotros qué remedio tenéis para la resaca?
0: Porque es
1: para yo te lo digo, el remedio que tenemos. No beber, ¿eh? Que dius, si es tan antic això...
4: Però
1: és tan cutre.
4: Què és Party Smart?
1: Dius,
2: anava a dir, no
1: entès
2: cap dels conceptes que...
1: No, és increïble, no?
2: No s'entén res del que diu.
1: No s'entén, bueno, ven unes pastilles o una cosa...
4: Sí, t'ha colat una publi, t'ha colat
1: la... Totalment, que no volia dir el nom per això, dic, una publi per una cosa que et prens, bueno, com el casell cert de la nostra època.
0: Sí, sí. Tota la vida.
1: Però dius, que malament fer aquesta publi, i que cutre, i a més que antic.
4: Sembla d'altres temps.
1: I de què m'estàs parlant, tio? La gent jove no veu. Un remei contra la ressaca, no beguis. I fa la pregunta allò que fan els influencers, no? Què opinais? ¿Cuál es vuestro remedio contra la resaca?
0: Os leo en comentarios.
1: Exacto, una rabia, ¿no? Una rabia. Y dios, no, la gente ya no bebe. Ashram, chato, la gente no bebe. Y a més tú que ets un tío tan sai, tan esportista, ¿qué fas? No has trobat ningú col·laborador que et pagui més? Que has de vendre remedios contra la resaca? Molt mala mera. No trobaré el club i em moriré de vergonya, també t'ho dic.
0: No,
1: però espero que no ens escolti. Però dius, és així.
0: Gràcies, Imma.
1: A vosaltres, estimats, sempre.

0: és la piscina de cocoon, que li diuen. Eh? Perquè entres allà i surts rejuvenit.
1: Molt bé, Benjamin Button, va.
2: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.

0: Ah, sí, sonava la música de BTS amb Dynamite. Som els del Bon Dia, Bona Sort, despertant aquest dilluns, dia 12 d'octubre del 2026. A veure, és possible fer una recepta en 60 segons i que sigui la bomba?
1: Aquests ullets ho han vist amb aquest estudi, eh?
2: Home, si parlem de Joan Valls, la resposta és sí. Quina capacitat de precisió, tu, de concisió, de síntesi. És que tot això ho busques al diccionari i surt la seva cara.
0: Sobretot de síntesi. Per això... Que hi vaig donar 10 minuts per fer la secció i se la va pelar amb 1 minut 30 segons.
2: Sí, escolta, no es va deixar res, eh? Ho explica tot.
1: Bé, el resultat és boníssim, les coses com són, eh?
0: Va dir, agafes una... us ho dic jo, agafes una paella, li poses una mica de llet amb oli, tires uns moixernons o uns no sé què va dir.
2: Va dir rossinyols.
0: Uns rossinyols, em sembla. Uns ous i ja està.
1: I per a què vols més? T'ho has dit en 20 segons i ja m'ha fet la boca aigua.
0: Tot el que sigui de més ja sobra.
1: Exacte.
0: Sin tonteries, que diu aquell el de... És que vaig anar a un restaurant perquè el seguia per Instagram. I és el que vaig veure que li vaig fer la sorpresa al meu fill, que el vaig llevar un dia al matí i va dir... Vine, el vaig pujar a l'AVE i me'l vaig emportar a Madrid a un restaurant.
2: És veritat, que ho vas explicar.
0: I aquest sempre que cuina diu, sin tonteries.
2: Doncs,
0: exactament igual que el Joan Valls. Ous, rossinyols, llet, oli i sin tonteries.
2: La seva màgia.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
0: Rossinyols.
4: Aviam, aquesta recepta és molt senzilla, molt fàcil, però alhora és molt bona, eh? Que és un bon rossinyol fresc, petitet, sí. Que ara en aquests moments estan arribant del Pirineu, brutals, amb un sabor brutal.
0: I no és car el rossinyol?
4: Quan comença la temporada, tot el bolet és car.
0: Ja.
4: Però la relativitat
0: I quan acaba la temporada ja no n'hi ha.
4: Quan acaba la temporada s'han acabat.
0: Està bé.
4: La relativitat del cari...

0: Barato, tot va en funció del desig que tu tinguis de menjar aquell plat.
1: Ara,
0: eh? Perquè això és molt important. Bé, doncs nosaltres aquest plat el fem a la brasa, però es pot fer a casa amb qualsevol, amb una paella, amb un fogonet i tal. És una cassola amb una mica d'oli d'oliva, laminem un allet, que és superfàcil, quan comença a confitar-se aquell all, tirem els rossinyols, un pols de sal i trenquem dos ous. Dos ous, alto! Dos ous de gallines felices, eh? Deixades anar i que visquin la vida com Déu mana.
2: Bueno, després troba-les, m'entens?
0: jo tinc un galliner ple, eh, de gallines felices.
2: En sèrio? Oh.
0: Hombre!
2: Però campen lliurement?
0: Camp dintre d'un enfilat, però sí. però metros, eh? Sí, i tant.
2: Molt bé, molt bé.
0: I tant que sí.
2: Ja està!
0: Ja està, mira que fàcil, et sembla.
2: Jo pensava, no tindrem temps de fer la recepta.
0: Sí,
2: si
0: home,
2: i tant. Ens sobren 3 minuts?
0: Bueno, que fem un altre o què?
2: Joan, en sèrio? O sigui, em dius, porto aquí 3 setmanes esperant a que vingui la gran recepta d'en Joan i diu, uns rixinyols amb una mica d'ola, uns allets...
0: I jo dic, i que m'he deixat una cosa molt important, eh?
2: Què?
0: Llavors els ous s'han de trencar amb 2 culleres, eh? I barrejar-ho, tot plegat.
3: Què diuen? Que la senzillet resigna el bon gust, no? Doncs això
0: més.
3: És el que ens porta el barrejar.
2: A veure, menges més. Una mica de verd, una mica de cosa per posar-li una mica de color.
0: No, jo verd no n'hi ficaria aquí, el verd, si vols el fots a part. Eh?
2: No, però verd em refereixo a allò que sé, una mica...
3: Julivert.
2: Cibulet o una mica de...
0: Vale, fica-n'hi si vols.
3: Si vols. Zero convençut.
0: Jo no n'hi posaria.
2: No n'hi posaries?
0: No. El compres, el talles, el prepares tot i el guardes per la propera.
2: Molt bé, això es pot fer amb un altre tipus de bolets o no?
0: Això es pot fer amb tots els que tu vulguis.
2: Perfecte.
0: Amb el cep es pot fer igualment. Laminadet... Però llavors el que faríem és marcar-la en el mateix recipient,
2: sí?
0: I el que només hi ficaríem seria el rovell.
2: Perquè ara el cep, en el Tres Alzines, quin és el bolet que més sortida té?
0: El rossinyol i el cep.
2: El rossinyol.
0: El cep l'estem fent amb foie. Amb foie i el rovell de l'ou.
2: I com feu el cep?
0: Doncs agafem una cassoleta, la posem... La temperem,
2: la mateixa d'abans?
0: No, aquesta és una altra una mica més grossa.
2: Sí?
0: Sí. Laminem el cep a una mida d'un mig dit, més o menys.
2: Sí.
0: Els marquem... Llavors hi fiquem l'escalopí del foie, del foie fresc, el marquem també, i llavors hi fiquem els 2 o 3 rovells, depèn de la quantitat que estiguis fent.
2: El foie enfarinat?
0: No, el foie sol, que desgressi, i això ens dona gust en el bolet, i inclús en el rovell de l'ou.
2: Molt bé, i això després, el mateix, trenca'm els d'això i tot barrejat.
0: Es barreja tot, correcte, una mica de sal, i ja està.
2: Molt bé, doncs així ens ho explica el Joan. Anem arribant a 8:15 del matí. Déu-n'hi-do la recepteta, eh? Ja podries... I uns macarrons em dura més estona, explicar com fas uns macarrons.
0: És que el macarrons és, porta més feina, eh? Els macarrons, comencem per la bolognesa, em puc estar 25 minuts,
3: ha,
0: si vols.
3: Jo us he de dir que hi ha molta gent que m'ha preguntat d'on són els cargols que em va fer aquest home a casa seva, perquè sent jo de Lleida, us ho juro, a mi em va donar una època, nois, que jo me n'anava molt amb el Puyi, amb el Carles Puyol, a buscar els millors cargols de Barcelona. No coneixíem les Tres Alzines. Perquè t'ho juro, és que a més vaig pujar una foto com a post, saps allò que diuen les influencers? Me habéis preguntado mucho. T'ho juro que és veritat, que la gent m'ha preguntat. No, on són aquests cargols? Estaven, en sèrio, Joan.
2: La sort de la globalització gastronòmica és que avui en dia pots menjar cargols de Lleida a diferents punts de...
3: Però no tan bons, eh? No. Jo et dic que jo els he estudiat molt bé i com els del Joan no he trobat cap a Barcelona.
0: Encara t'estimo més.
4: I no només els cargols. No només els cargols. Déu-n'hi-do.
2: Els cargols d'en Joan, aquest xica no derrapen.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.

0: Així sonava la música de Bruno Mars amb aquest Grenade, sonant el dilluns 12 d'octubre del 2026, en aquest dia de... Bé, un dia sonant una miqueta d'allò. Va, avui ens hem llevat amb ganes d'anar a fer el programa.
1: I per què
0: aquí,
1: no?
0: I aquí estem, fent el programa. Bruno Mars, que per cert, per si no ho sabíeu, segueixen les sospites de que Bruno Mars té un afer amb Karol G. Per tant, dos grans estrelles indiscutibles del món de la música que podrien cantar a la dutxa junts. Va, més coses. Parlem d'un nou negacionisme. Ara sí. Bé, és que hi ha gent que desmenteix moltes coses, hi ha gent que no està per la labor. És a dir, que tot el que passa ho neguen.
1: Ho qüestiona.
0: Sí, que si la Terra és plana, que si el Covid no va existir...
1: Ah,
0: de que si ens, amb la vacuna ens van posar un xip a dins...
1: Els centrails dels avions, que ens estan fumigant...
0: Ah, exacte, de que el cicle de l'aigua no existeix...
1: Això també. Això, aquesta no l'havia sentit mai, eh?
2: Jo també, me va sorprendre moltíssim, la veritat.
1: Aquesta és...
2: Lo millor és la gent. Què opina d'una declaració així, man? M'encanta, és que sóc molt fan dels comentaris
0: coloms,
2: de la gent.
0: Que els coloms són robots, que els gats són coloms...
2: Per favor, boníssim.
0: La vida, el món al revés. Així ho explicava l'Oriol Clavell.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
0: És el moment del Hit Hate o Vim pels comentaris. Oriol Clavell, està molt bé aquesta el nom d'aquesta
4: secció. Ha sigut ràpid, no? Hem anat pim-pam.
0: Hit Hate o Vim pels comentaris. Vens pels comentaris, no?
4: Vim pels comentaris, bàsicament. Escolta'm, i a més, recordeu que la setmana passada, o fa 10 dies, sortien les dades de l'informe PISA, que els deixaven molt malament a nivell educatiu.
0: Són doncs... que els presos del carrer, preguntes a quatre nanos i et tranquil·lises, eh?
1: Quan t'aprimeixes, més t'aprimeixes.
4: Exacte, però és que a més les xarxes s'entesten cada cop més a portar-nos treballs de camp, eh? I proves reals de que l'informe PISA encara ens deixa prou bé, eh? Comencem, si us sembla, amb una forma de negacionisme nova, com a mínim jo no la tenia catalogada. Ja sabem que hi ha els terraplanistes, els que neguen qualsevol consens científic, però és que ara trobem els negacionistes del cicle de l'aigua. Aquesta noia que escoltarem està davant d'unes cataractes i, clar, li expliquen que cauen milions de litres cada segon i, clar, ella detecta una cosa que no li acaba de quadrar. I atenció, perquè fa una frase magnífica. Diu, me sé la teoria, però no me la creo.
5: Bueno, por casualidades de la vida, hemos venido a parar al sitio más impresionante del mundo. Pero yo hay una cosa que no entiendo. Yo sé que hay una cosa que se llama ciclo del agua, que crean ellos ya es otra cosa, pero nos han dicho que ahora mismo, con cómo está el nivel del agua, no sé qué, caen unos 2,5 millones de litros por segundo en estas cataratas. ¿Cómo es posible que ese agua se renueve? ¿Cómo hay tanta agua aquí? Ríos, tal, vale, pero ¿entendéis lo que os quiero decir? ¿Cómo vuelve el agua de abajo otra vez arriba? ¿Ciclo del agua? No me lo creo, lo siento. Me sé la teoría, pero no me la creo.
4: Es extraordinaria. Me sé la teoría, pero no me la creo. O sigui, no és que no l'hagi entès. No és que ningú li hagi explicat. No, si se la sap. Però diu que no. I és una nova branca, no, del mètode científic. És a dir, ho entenc perfectament, però a mi no em convenç. I la gran pregunta és, com torna l'aigua de baix cap a dalt? Doncs anem a veure els comentaris, no? Anem a veure els comentaris, perquè, escolta'm, la gent, en lloc d'explicar-li doncs el cicle de l'aigua, no? Doncs diu, no, decideixen ajudar-la. El primer comentari, doncs jo vaig treballar en aquestes cataractes, exactament, controlant el cabal, és un circuit tancat i a la nit l'apaguen per estalviar l'electricitat. Però diu, tothom sap que és una bomba de Siemens, que la bombeja l'aigua cap amunt. Els altres li diuen a les nits, pugen l'aigua amb camions cisternes i voluntaris amb galledes perquè així l'endemà la vegis caure. I van dient així els comentaris, uns altres li diu que, bueno, que ara ja sabem què fan tots aquests camions cisternes que veiem per l'autopista, que el que estan fent és reomplir els rius, corrents. I, bueno, i tenim comentaris, doncs, que, per exemple, li diuen, quan deixes una ampolla d'aigua sobre de la taula i la veus suar, què et penses, que ve de fer cardio l'aigua o què? Per què et penses que suar? Bueno, finalment, doncs, li diuen que les cataractes no deixen de ser uns hologrames creats per als aliens, eh? M'intenten tranquil·litzar.
1: Avui. Els comentaris són brutals.
0: Rafa Nadal, que també està en notícia.
4: Bueno, clar, aquest també és un alumne, podríem dir, que arriba també de l'informe PISA directament, eh? Aquest noi ha vist una entrevista de Rafa Nadal i ha tingut una revelació. Durant molts anys es pensava que el tenista es deia Rafa el Nadal. El Nadal, ai, com mare, si fos un sobrenom esportiu. I ara, clar, ha descobert que no, que Rafa és l'abreviació de Rafael.
6: Acabo de ver una entrevista a Rafa Nadal y me he dado cuenta que llevamos mucho tiempo diciéndolo mal. O sea, no es Rafa el Nadal, es Rafael Nadal. Claro, igual pensábamos que era un apodo, como es deportista, como el Dibu Martínez o el Pipa Higuaín. No, no.
1: Mala meva.
6: És Rafael.
4: Dic, escolta'm, hem d'anar cagant quiets a veure els comentaris, perquè, clar, internet no l'ha volgut corregir, sinó que ha volgut ampliar-li els coneixements. I, clar, aquí veiem, diu, a mi me passa con Lion el Messi. Un altre li diu, a mi con Mick i Mouse. Un altre li diu, jo pensava que Hansi Flick es deia Hans i Flick. I llavors anar aquí diu, jo m'acabo d'assabentar que no és el Zapataki, com pot ser el Leti o el monstre del llac Ness, és el Zapataki. I l'altre diu, ostres, i el gran escriptor Mick el Hernández. En fi, i aquí li posa molts exemples, com una Emery, i l'altre que li diu que Saramago ara ha descobert que no és una noia. En fi, ja podeu veure que n'hem servit amb aquestes perles que tenim.
0: En tenim més.
4: I tant que sí, perquè després d'aquests dos experts de l'informe PISA, hi ha una altra lliçó molt senzilla, que les coses tenen un nom, i encara que tu decideixis que no t'agrada, doncs el cicle d'aigua és el cicle de l'aigua. Rafa Nadal és Rafael Nadal. I un balcó potser continua sent un balcó encara que tu emocionalment necessitis tenir una terrassa. Aquest noi té un balcó d'uns 8 metres de llarg i el problema és que és molt estret, que amb prou feines hi cap una cadira.
7: A ver, ¿dónde está el límite entre balcón y terraza? Yo considero que esto de aquí es una terraza. Tiene casi 8 metros de largo, puede estar con una mesita, con sillas. Oye, yo considero terraza aquel espacio que puedes utilizar más allá que para asomarte. Entonces yo considero esto terraza.
4: Doncs jo considero esta terraza perfecta i a partir d'avui jo també faré això. Doncs el meu menjador serà un loft, la banyera serà un spa i si poso una cadira al replà de l'escala doncs tindrem un jardí comunitari. El problema és que els comentaris han aparegut més de 1.700 arquitectes. Fixa't que hi ha l'escola geomètrica, el que li explica que si és allargat i estret és un balcó, si és quadradet, encara que no sigui gaire gran, és terrassa. Uns altres doncs, que venen de l'escola del mobiliari i diuen que si una amplada no té cap ni per posar-hi una taula, ni cadires, ni una gandula, és un balcó. I després doncs, entren els tècnics, dic si el balcó, si vola, és balcó. La terrassa si està integrada en l'estructura. En definitiva, això per no parlar dels que el foten a parir. Perquè, clar, és que arriba un moment que dius, de veritat, que les coses hem de pervertir el nom de les coses per dir el que tu
1: emocionalment... que tu vols que sigui que no és.
4: És que és increïble.
2: Oriol, per gràcies. Favor, no deixis mai de portar-nos aquests comentaris, de veritat. I, a més, a mi em passa que jo penso en tu cada cop que trobo alguna cosa, dic, a veure què diuen els comentaris, com diria l'Oriol.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.

0: Música d'Ultra Anatema, el Free, que per cert aquest estiu també ha arrasat amb la seva cançó, que ha estat, i ha estat fent bolos a les cabines més prestigioses del món, cantant en directe amb, com es diu l'èxit? Recordes l'èxit d'aquest nou tema?
1: Del nou tema? Aquesta és la més destacada d'Ultra Anatema.
0: D'aquest estiu, sí, la que ho ha petat a tot arreu.
1: Però d'aquest estiu, no recordo ara mateix el títol, però sí que és cert que Ultra Anatema no ha parat.
0: O sigui, estava al costat de tots els grans DJs cantant precisament en directe aquesta cançó.
1: Moving to the Sun.
0: Pot ser.
1: Moving to the Sun.
0: Pot ser. Boníssima. Es nota que aquí l'expert de música no sóc jo,
1: bueno.
0: Va, aneu molt sovint al gimnàs, vosaltres?
2: Sí.
0: Sí?
2: Cada dia. De fet, avui surto d'aquí, vaig cap allà. He dit, què vull fer un festiu? Dic, vés a treballar, després vés al gimnàs.
0: Jo pensava que ets més d'abans de venir a treballar, perquè vens amb el xandall sempre.
2: Sí, però és cert que avui he pensat que no. Avui al ser festiu dic, aixeca't una miqueta
1: però
2: més
1: tard. Però no ens enganyis, ara és que vas directe a l'espa,
2: sí.
1: Que jo t'he vist.
0: I la sauna.
2: La sauna, t'imagines? Jo no sé ni si té sauna.
0: Sou de més de sauna seca o humida?
1: Mira, humida, diré.
2: Sí,
1: per els porus, sí. I per la respiració, per les vies respiratòries, que diuen que va molt bé. El hammam, no?
2: Ah, sí.
0: Sí. Jo anava a la sauna humida, allò, després del Covid, i trobaves tota gent, tothom tossint, allò...
2: Ai, quin horror, va, no?
0: I a més a més, com que hi ha el fum, no t'enteres de què passa sota, i... No, veritat,
1: no, jo sí, així. Algú no entro, també t'ho dic.
0: De veritat, és que és una cosa que la gent...
1: Un mínim de gent.
0: Queda't a casa, tu, fes vaps, m'entens o no?
1: Sí, amb eucaliptus, que va molt bé.
0: Fes vaps. Bé, qui es veu que li agrada això del gimnàs, o com a mínim ho està provant, és el Marc Llibre.
2: Mira, he quedat amb ell per anar al gimnàs després.
0: En sèrio?
2: Justament, però sí, sí.
0: Doncs m'estranya que hagi quedat amb ell, perquè ell hi va a la tarda.
2: Avui és festivador, hem canviat d'horari. Els horaris del gimnàs els hem canviat.
0: Molt bé, de tota manera, ja et dic que si vas amb el Marc Llibre al gimnàs, no sé si... jo crec que gimnàstica és l'últim que faràs.
3: Exacte. Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
0: De seguida ens posarem amb el Marc Llibre. Avui, per cert, de què parles, Marc?
4: Del gimnàs.
0: Del gimnàs?
4: Sí, m'he apuntat.
1: T'has apuntat?
4: Sí, primera vegada de la meva vida. I vull explicar-vos una mica com ho estic vivint, una mica. No és divertit, és un trauma.
0: Parlarem del gimnàs. Vinga, va, anem als truquillos,
1: sisplau.
0: Perquè és un element fonamental d'aquest programa i, sobretot, del vostre benestar a la vida.
1: A veure.
0: Com tenir una bona qualitat en el dormir? Hi ha el primer truquillo, seria una clàssica ja, que és apagar les pantalles abans d'anar al llit.
2: Una clàssica, però que la gent no ho fa encara.
0: No ho fa, jo no ho faig.
2: És molt recomanable.
5: Però què vol dir no ho fas?
0: Que no ho faig.
5: No apagues el mòbil?
0: Espera, llegeixo i després t'explico.
2: Vale.
0: Intentar deixar el mòbil, la tauleta i l'ordinador almenys 30-60 minuts abans d'anar a dormir. Això no ho faig?
4: No ho faig.
0: Jo m'adormo
5: amb l'ordenador
0: encès. Mirant el mòbil. La llum i l'estimulació de les pantalles poden dificultar que el cervell es prepari per descansar. Millor substituir-les per llegir, escoltar música tranquil·la o fer una activitat relaxant. Segon truquillo. Què dius?
2: Escoltar la ràdio.
0: Segon truquillo. Una dutxa calenta per relaxar-te. Passa que, clar, si al cap de 5 hores t'has de tornar a dutxar una altra vegada, que és el que fem nosaltres...
2: Clar, és que jo sóc més d'una dutxa freda per despertar-me.
0: Exacte.
2: No una dutxa també calenta per dormir-me.
0: Tu et dutxes amb aigua freda?
2: Els matins.
0: En sèrio?
2: Aquests dies ho estic necessitant.
1: Però aquests dies encara no, que fa calor.
2: No gelada, tampoc.
0: Però... Una dutxa o un bany calent abans d'anar al llit pot ajudar a baixar el ritme i preparar el cos per dormir. Després, amb poca llum i un ambient tranquil, és més fàcil entrar en el mode de descans, conciliar el son, És un truc senzill que forma part de les recomanacions d'higiene del son. I la tercera de les propostes són totes bastant absurdes,
2: Bueno, senzilles. La vida és senzilla, però al final...
0: Fer cada nit una rutina semblant pot ajudar el cos a entendre que arriba l'hora de descansar. Per exemple, pots llegir una estona, fer respiracions tranquil·les o escoltar música relaxant. També és recomanable mantenir uns horaris de son força regulars, fins i tot els caps de setmana.
1: Ens queda molta feina abans d'anar a dormir, Que si la dutxa, el bany, les respiracions, la rutina i tot això, al final se't fa molt tard per anar a dormir.
0: Aquí hi ha un problema. Els que ens llevem tan aviat, que ens llevem a les 4 i... És que llavors, això no és ni llevar-se aviat.
2: Això que feu és inhumà.
0: Això és inhumà, sí. Sí, abans, si es fa tard, vas a dormir, et poses el llit estressat. No es passa.
2: Sí. A mi m'entra l'ansietat de ja està, estic perdent temps, mira quina hora és, tal,
1: Estressa.
0: Ahir vaig tenir que enviar un missatge, tenia que rebre una resposta del missatge, i el vaig enviar 2:15 i I de cop i volta allò que veig una mica de llum i dic, deu ser el mitjans. I no era un missatge. Després, ja em vaig desvetllar i esperava el missatge.
2: Ostres, però jo per mi hi ha un abans i un després en el moment en el que decideixes posar el mode descansar o dormir a l'iPhone, eh? Això és una
5: cosa... Sí, el mode avion.
2: Poses el mode avió, el mode avió. I jo des de que faig
5: ja
2: això...
5: Ja contestarem demà.
2: Clar, clar, ja m'ho trobaré.
0: Vinga, exacte. Va, ens anem al gimnàs, va.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
0: Arribada a aquesta hora, sonant música a banda sonora, seria...
4: De Bambi, o no sé
0: no, què. No, això és el remake d'ET, eh? La teva secció. Arriba a aquesta hora i com cada dimarts és el moment en què el Marc Llibre acabarà despertant-nos del tot amb una secció que encara no té títol, ni sabem ben bé de què va, però que comença. Comença amb aquesta sintonia, eh? Amb aquesta que escoltem ara. Amb aquesta que escoltem ara. Aquesta que hauríem d'estar escoltant ara.
2: No l'estem escoltant.
0: No l'estem escoltant. Doncs
5: pues aquesta colava com a sintonia, no sé per què dieu res.
0: Molt bé.
5: Era ben bona.
0: Bé, no? Sí, bueno. a la música de Doors, el Soul Kitchen.
4: Sí, en tot cas, Badó, el nom de la secció no el sabem encara, tot i que a mi m'agradaria que es digués el Cigaló, perquè si vosaltres radiofònicament parlant sou el cafè que desperta els oients, jo sóc aquell xurret de whisky que fa que el dia es compliqui ja. De
2: bona,
4: no?
2: Bona, bona.
4: En tot cas, com ja sabreu, s'acaba l'estiu, les vacances, la bona vida, i comença tot allò que no ens agrada, però que és necessari per viure, com per exemple treballar, però coses també com l'obsessió per cuidar-nos. Per tant, arriba l'època en què molts tornem a menjar bé i a fer una mica d'esport. Hi ha moltes maneres de fer això. Jo, per exemple, vaig provar una temporada de sortir a córrer, fins que pel barri em deien Forrest Gump, no sé si heu vist la pel·lícula, a mi
0: sí,
4: no em va semblar una lògica.
0: Sí, home.
4: Sí, vaig deixar, vaig dir, bueno...
0: Però vas aconseguir fer llargues...
4: No,
0: és que llargues
4: corregudes... Sí, no, és que és difícil de dir, no, llargues sí. corregudes. Sí. Llargues distàncies.
0: Llargues distàncies.
4: Sí, però no m'agrada, és
5: que
4: avorrit.
5: Això de córrer no està bé, no ho dic sempre, això. No està bé?
4: Ma,
5: no està bé,
4: pare.
5: No està bé, no va bé pels genolls, ho passes malament... No.
4: Ah, ets runner?
1: Jo sí, a mi m'agrada córrer, deixeu-me tranquil·la, home.
5: Però a la ciutat, allà al costat dels cotxes?
1: No, per la ciutat no.
5: Ah.
1: Per la ciutat no, no.
5: Cuidao, clar,
1: la ciutat no.
5: És que és diferent.
1: No, no, a mi per la muntanya, per la platja...
5: Si vas a la muntanya, el que li en Jornet, tu mateixa, ja t'ho faràs, un dia no vindrà perquè haurà caigut per un penya-segat, també t'ho dic. Bueno, que vagi fent.
4: També vaig valorar la possibilitat d'apuntar-me a CrossFit, però la veritat és que fa massa pudor a ruptura sentimental, relació tòxica, ganes de fer la mili, i d'allò com vas a superar la crisi dels 30 i surts amb la dels 50, coll i veu, fent sentadilles mentre et fot crits un policia nacional. Total, que m'he apuntat al gimnàs, jo de gimnàs fins ara no en sabia res, penseu que fins fa 4 dies creia que les dominades eren una oferta de les pizzas Domino's. Però bueno, fa una setmana que hi vaig regularment, temps suficient com perquè algú com jo hagi pogut ja observar una mica què hi ha i què li agrada i què no li agrada, i si voleu ho comentem una mica i em dieu. Heu anat al gimnàs tots alguna vegada?
5: Jo vaig cada dia.
4: Cada dia, no? Perfecte, doncs ho entendreu. Mira, d'entrada, pel que he vist, l'únic que m'agrada del gimnàs és l'únic que no et fa patir, que és una cosa que fas gairebé cada dia que, des de que vas néixer, que és bàsicament dutxar-te, val? Poquíssima il·lusió aquí, a més que siguis streamer, vull dir, la resta de la gent es dutxa un cop al dia, així que a mi no em fa molta il·lusió això. Dutxar-se està bé, però les dutxes tenen un problema, i és que són un niu de fongs.
1: Home, a veure, clar...
4: Sí.
0: S'ha d'anar amb les xacletes,
1: sisplau.
5: Hi ha una opció que és dutxar-te a casa teva,
1: sí,
5: ja, però, que és el que faig jo.
4: Sí, però ja has pagat la quota entre la dutxa, aprofita. Ja,
5: perdona de seguir rata.
4: No?
5: Per favor, la meva dutxa és mil vegades més guai que la del gimnàs.
4: Doncs jo perquè m'ha dutxat jo al gimnàs. O sigui, que apuntar-me al gimnàs serà per dutxar-me, eh? Vull dir, és una mica d'aigua.
0: Hi ha gent que, que no va al gimnàs i que va dutxar-se al gimnàs.
1: Sí, o a l'espa directament.
0: Sí.
1: Allà al jacuzzi.
2: Jo a la piscina.
5: La sala de fitness no l'he vist encara. Un spa, un jacuzzi, això sí, però dutxar-te, el fet de dutxar-te com a casa, no hi ha cap altre lloc.
1: Que hi ha gent que es dutxa a la platja, que es porta el sabó i es dutxa a la platja.
2: Ai, calla.
5: Això està prohibit.
0: Està prohibit, això.
1: Ja, però hi ha gent que ho fa.
4: Un altre problema és la relació dimensió del vestuari i quantitat de gent. En moltes ocasions la dimensió del vestuari i la gent que hi ha no... Això genera situacions estranyes, eh? Quan et fiques als calçotets, que fas una mica sentadilla, i el del teu darrere fa el mateix, xoqueu cul amb cul. No passa res, eh? Però pot fer ventosa... I és... Com els pitbulls, saps quan s'enganxen? Que...
0: Però sí que és veritat que hi ha situacions aquestes.
4: Sí, no sé.
0: Allò de, perdona, que vas passant, no?
5: Però això perquè, mira, el que jo deia abans de la diferència entre homes i dones, en canvi els vestuaris de ties, sempre hi ha un bon rotllo. Anem totes amb boles per allà,
4: sí, però,
5: felices...
4: Sí, però tampoc sé si voleu, vull dir, el contacte...
5: No, no volem res perquè les dones no pensem així. Val. Aquesta és la diferència. A canvi, a tu toca el cul al badó i ja penses, oi, aquest em vol fer alguna cosa. No, teniu la ment pertorbada.
4: Més coses que no entenc del gimnàs és el funcionament de les màquines. No tinc ni idea com funcionen ni cap intenció de preguntar perquè fa vergonya i perquè trencaria una de les meves màximes vitals, que és no relacionar-me amb ningú que utilitza el concepte press-banca. Ho diu, el del press-banca. Per tant, vaig perdudíssim pel gimnàs. Les màquines més sol·licitades, sí que m'he donat compte, són les que està sentat, són les que jo...
0: Sí.
1: És fàcil.
4: Hi ha gent que, a més, està amb el mòbil, s'hi pot tirar moltes hores. A més, hi ha gent que et diu de compartir màquina, no sé si això et passa.
5: Sí, home, clar, això és molt important.
4: I comparteixes?
5: Clar.
4: És que a mi em molesta que em toquin el pes tota l'estona.
5: Bueno, sí, va, jo soc de les que dic, solo me queda una. Ja està,
4: i
5: tiro millor.
4: Queda,
5: sí. Perdona, la veritat és que t'he dit que sí que compartia, però ara aquí penso no, no
0: aquí
5: comparteixo.
0: Aquí hi ha un tema, i és la diferència entre estar al gimnàs amb mòbil o sense mòbil, el que parlàvem abans, de poder-se concentrar o no...
5: En general, a la vida, crec.
0: Pot ser d'una hora,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí,
5: clar,
1: sí,
5: el temps
1: sí,
5: que t'hi passes. Però et dic una cosa, si fas bé les màquines, necessites una pausa de 2 minuts entre sèrie i sèrie. I jo aquests 2 minuts, doncs miro el mòbil. Potser no ho hauria de fer.
0: Jo no, perquè m'allargo.
4: Són 2 minuts? Ho dic per anar apuntant coses, que jo no tinc ni idea.
5: A veure, hi ha gent que en fa menys, però diuen que com més, més es recupera i més millor és.
0: A veure, el Gorka, que precisament... o sigui, aquí porta tatuat gimnàs en el front.
5: Et dirà mitja hora.
4: És un gimbró.
0: Està dient entre 3 i 4 minuts.
5: Veus? Com més, millor. Sí, sí.
4: Bueno, més coses que he descobert aquests dies al gimnàs és un desengany absolut amb el concepte jubilació. Jo pensava que quan et jubilaves deixaves de fer coses que no t'agraden, però no. Al gimnàs pots comprovar que per alguna raó l'ésser humà és idiota fins al final. Perquè la salut, ja us dic jo, que no és suficient motiu com per justificar que amb 82 anys estiguis a les 7 del matí vestit amb unes malles i suant sobre una bici estàtica. Una altra cosa interessant és el tema tovallola. No sabia que s'havia de portar per no suar i tampoc sabia que la gent anava amb tovalloles de marca. Jo vaig amb les d'IKEA o una de Valentine.
5: A veure, a quin gimnàs vas, estimat? Els gimnasos dignes et donen la tovallola.
4: No, doncs el de Molins de Rei, no?
5: A Molins de Rei, clar.
0: Tu estàs dient als gimnasos guais.
4: Clar, tu vas als cars,
0: clar,
4: no?
0: Clar.
5: Jo vaig al millor gimnàs del món.
0: Sí.
5: Al Club Natació Barcelona. Però no et donen tovallola allà.
0: No et donen tovallola.
5: No, però... Què més dona? Tu vas amb la teva tovalloleta, ben mona, no sé.
4: No ho sé, jo és que ja et dic, no anava amb una gris que és molt, molt desengelada. Una altra cosa curiosa que he observat són el tema de les classes dirigides, ja de tot. Pots fer el que vulguis. Sí que hi ha moltes, sobretot si vas molt d'hora al matí, que sol haver-hi gent molt gran. Estan destinades a la tercera edat, jo crec que és una mica el tardeo de la gent jubilada. També he observat alguns personatges recurrents que he catalogat i us descriuré a continuació. Aquest el coneixeu tots, és el Musculman, el forçut de manual, que és curiós perquè aquest personatge és capaç d'aixecar coses tan grans i després jo crec que li deu costar una mica aixecar la cosa tan petita que té entre les cames. Aquesta persona sol patir el que jo anomeno complexa del mugàvaro i antia, està obsessionat amb el ferro. Diu coses de, hoy tocaremos un poco de hierro, levantamos hierro. Els agrada el ferro, no? la peça aquesta. També està el cranc, que és una persona que du una goma elàstica a les cames i va pel gimnàs fent el cranc. L'heu vist, aquest, o no?
1: Sí. Aquelles cintes, no? Que va caminant
4: bueno, no sé exactament.
1: Cap aquí, cap allà.
4: També tenim la Blancaneus, el Blancaneus davant del mirall tot el dia, mirant si estic guapo i fort. L'Indurain d'AliExpress, bici estàtica, no es mouen d'allà. I el Chapas, n'hi ha un que al gimnàs només va a xerrar i quan entres, si t'hi fixes, tothom es fica els cascos. Però ell és igual, eh? O sigui, tu, per molt que evitis el contacte visual... Ell va allà, t'explicava, que ha tingut problemes amb els fills...
5: Aquest està tot arreu, també et dic, està al gimnàs, està al bar, està a la comunitat de veïns, està tot arreu.
1: Està com a les rotondes, està tot arreu. Sí, sempre hi ha un al gimnàs, també.
0: Al que vaig jo, n'hi ha un que ha explicat... que ja he sentit el seu viatge 3 vegades, ja. Però un pesat, explicant dels llocs on te va anar, però després te'n vas a una altra màquina i ho està explicant en l'altre, o sigui, el seu viatge, que és allò... Noi, escriu un llibre. I...
5: Som massa educats, eh?
4: I hi ha gent que crida molt, també m'he fixat, eh? Hi ha gent que fot uns crits allà cada cop que aixeca la joga. Clar. Dius, ostres, no ho sé, noi.
0: Marc, gràcies.
4: A vosaltres.
0: Se't comença a notar ja el canvi, eh?
4: Sí?
0: Sí, sí, sí. No, sí, sí. Catxes, que ets un catxes. En 3 minuts arribem en punt a les 8 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.

0: I'm a Believer, la música de Smash Mouth, sonant des del Bon Dia i Bona Sort. Per cert, tu que tens fills, han portat convidats a casa ja?
1: Sí, home, i tant, hem fet una pijamada i tot.
0: Sí?
1: Una.
0: Tu que no tens fills...
2: Jo no tinc fills, però les meves germanes també veig que els hi fa patir aquest tema.
0: Molt bé.
2: Per contra, també et dic que prefereixen que estiguin tots a casa que no que vagin fora.
0: Ah, sí?
2: Bueno, no sé, cadascú amb les seves coses.
0: Home, jo que el meu fill vagi fora, que la meva filla també he convidat a fora, que em quedi jo a casa...
2: Ah, clar, m'he vist així, clar, és cert.
0: O sigui, tu prefereixes que a casa vinguin...
2: M'han muntat una habitació dels jocs, que la veritat que els de l'escola, els de la classe dels meus nebots i tot el poble volen anar a dormir a casa amb la germana.
0: O sigui, tens un xiquiparc a casa de la germana.
2: Ma germana ha muntat allà amb un xiquiparc, sí, literalment.
0: Tenir caben dos o no?
2: Sí,
1: i dos més.
2: Sí, cap molta gent allà, imagina't. Sí, doncs que vinguin els vostres.
0: On anem aquest finde, Montse?
1: On vulguis. A casa de l'Ares els deixem i llavors ja.
0: Vinga, va, precisament parlava d'això el nostre company, el Marc Redorta, quan el teu fill convida algú a casa i passen aquestes coses.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4. She sits on her
0: ass, he works his hands to the bone. Bé, novament tenim el pare Marc, l'anticonceptiu de Catalunya. Si teniu fills o teniu intenció de tenir-ne, doncs ara us passaran les ganes. Sí. Avui parlem d'un tema cabdal, portar amics a casa.
4: Correcte. Us plantejo un tema que a mi em té totalment atordit, és el de portar amics o amigues a casa. D'entrada, dic que quan els crios són petits, nosaltres som els pares i les mares, els que incentivem que vingui algun amiguet o amigueta a casa, que es quedi a berenar, jugueu una estona...
0: Sí, perquè no hi ha aquella frase típica que quan et venen a buscar l'escriptor, no hi ha hagut nens.
4: No hi ha hagut nens, exacte. No hi ha hagut nens.
0: Com que estan junts, doncs...
4: Doncs que sapigueu que esteu plantant la llavor del que acabarà sent un autèntic festival de visites inesperades a casa. Val? Això de portar penya a casa és com un videojoc. Primer nivell és fàcil, que és aquest que estem parlant, no? Allò que parles a la porta de l'escola, negocies una mica i tal, però a l'últim et surt el monstre que és incapaç de superar, val? Us explico. Un cop superada aquesta primera pantalla de que vingui un nen a casa, ve la de que es quedi a dormir. És un nivell una mica més complex, però encara es pot gestionar. Cap i a la fi, és un nen més. On ni cap un ni caben dos. És evident que a la nit no dormiran gaire, però són petits i, en fi, tal dia farà un any, saps? Fins aquí no hi ha problema. Però passes la pantalla i dius, va, tampoc n'hi havia per tant, anem a afrontar el següent nivell, la pijamada. Pijamada, això en essència és el mateix que abans, però en comptes d'un convidat en venen quatre.
0: Exacte.
4: Sí, com us podeu imaginar, és una idea pèssima, ja d'entrada, amb quatre nens o nenes d'entre 10 i 14 anys a casa, absolutament desbocats, en un pis de 80 metres quadrats, què pot sortir malament? Doncs absolutament tot.
0: Perdona un moment, t'identifiques amb això?
1: Sí, home, clar, jo vaig fer-ne una a casa
4: i ja està.
1: Mai més.
4: De pijamada se'n fa una sempre.
1: Una sempre i ja.
4: Sí.
0: A part que et surt un ull de la cara.
4: Sí.
0: Jo
4: literalment.
0: La pijamada hi havia una...
4: L'has recollida sota el llit.
0: Hi havia una, com una habitació de convidats al costat de la cuina i ja no va ser tant la pijamada, el merder, la poca estona que van dormir, sinó que van buidar literalment la nevera.
1: La nevera.
0: Sí, tota la nit. Menja com animal.
4: Bé, però és que encara no estem al final del videojoc, perquè després entren a l'institut i aquí la cosa canvia. Clar, el xaval ja té claus de casa i es presenta amb algun col·lega sense avisar. Val? El primer dia fot com una mica de gràcia, més si coneixes aquella persona, aquell amic que ve, vale? Però el dia que t'enganxen, que tenies alguns plans alternatius, aprofitant que el nen no hi era, potser, saps què vull dir? Et passa la gràcia de cop. I faig aquí un parèntesis. Jo no sé vosaltres, però alguns amics del meu fill tenen noms com, i això és literal, val? Patex, el Cookies, el Lulu o el Bepe, vale?
0: Aquests són els que van amb els teus fills?
4: O el que m'agrada més de tots, Bob Marley. I el nom es veu que no li ve per la música.
5: Vaja!
4: No li ve per la part de la música. A veure, que sembla l'alineació d'un equip de futbol sala d'extraradi o la llista d'usuaris de Forocotxes. Això és veritat.
0: Però escolta'm una cosa, quina edat tenen aquestes criatures?
4: Ara ja tenen 16, 17, 18. Sí, ara estem en aquesta fase. Però ja es deien així fa dos anys, es veu, eh?
0: Vinga.
4: Sí.
0: Es comença a ser preocupant, el tema.
5: No. Pareix la llista de noms dels amics de la Divina.
4: Sí. Però amb les nenes no passa, no es foten. Saps què vull dir? No sembla que hagin sortit de la presó quan et sortís la Jana, la Berta, la Laia, saps què vull dir?
1: Es continuen dient igual, vaja.
4: No ho sé. Jo no he tingut nois i, per tant, només puc parlar d'això. Bé, en fi, que en qualsevol moment us podeu trobar un element d'aquests per casa. Però el videojoc, atenció, encara no ha acabat, perquè la següent pantalla encara és més interessant i és quan la criatura, ja a finals de l'ESO en el batxillerat, espera a que la casa estigui buida per convidar els seus amics i amics.
0: Ara, què vols dir? Que no hi hagi els pares?
4: Correcte. Correcte. Jo he vist vídeos del Lulu aquest, que comentava jo abans, refregant-se amb una noia desconeguda, per mi, no per ell, al sofà de casa meva.
2: No!
4: I jo, mentre estava en un centre comercial passant la tarda, i veus, saps?
0: Ho has vist pel telèfon?
4: Per les xarxes, clar. Sí, bueno, en el videowall d'allà que no va sortir, saps? En el videowall de Glòries no ho vaig veure. Però a l'Instagram sí, saps?
2: Jo ho tindria clar, jo fotria càmeres.
4: No,
2: això és cosa meva. No, aquí
0: perdona, però tu vas veure les xarxes socials...
4: Sí. El meu menjador.
0: Quin dels nanos d'aquests noms estranys?
4: El Lulu.
1: El Lulu.
5: El Lulu. Des d'aquí, felicitats. Ai, el Lulu. Que
0: el Lulu. El Lulu en el sopar de casa teva.
4: Lulu. I això que el Lulu, tot seguit, el conec i és un nano...
0: Què?
4: Excel·lent, però...
1: Una cosa no treu l'altra.
4: A casa seva és més excel·lent que a casa meva, diria. Ja saps què vull dir? En fi, jo només ara aquí l'Ara es proposava la idea de posar càmeres. A mi se m'ha acudit una altra idea per resoldre aquest problema, que és un pany electrònic. Saps com dèieu de l'Airbnb? Doncs una mica així. Només pots entrar si saps el codi. I sobretot que el vostre fill o filla no tingui el codi si no voleu que casa vostra es converteixi en el picadero més important i més popular del barri.
0: Escolta'm, que esteu poc a casa, tu i la teva
4: senyora? No, però senyora? De tant en quant surts a comprar. És a dir, no pot ser que ens haguem de trinxar a casa perquè no vingui gent de fora. Però tu ja veus que el xaval et treuta... Quin plan teniu avui? I aquí no la tornareu.
0: Però també perdona un moment. Utilitzar el període en què els pares van a comprar és molt arriscat, eh?
4: És arriscat, correcte.
0: Home, jo feia quan els pares sabia que s'anaven, jo què sé.
4: Sí, sí,
0: s'anaven a Mallorca.
4: És arriscat.
0: Que si per una urgència de treure el fill del...
4: Però ara, com que estan geolocalitzats, i tu el tens amb ell, però ells et tenen a tu.
0: Ja.
4: Saps? Ja. Ells saben per on et bellugues.
2: Però que esteu parlant 5 minuts tenen prou, aquesta canalla. Això ho acaben ràpid,
0: home. L'amic que està al sofà també té la vostra geolocalització.
4: No, és possible. Ja no descarto res,
0: Molt bé, fantàstic. Doncs res, si
4: teniu... D'acord, Lulu.
0: Lulu. Molt bé, dic que si teniu fills, poden passar aquestes coses. Teniu previst marxar de cap de setmana, tu, de teva
4: senyora? Sí, però no direm quan.
0: No.
4: Serà sorpresa.
0: Ho havies fet tu, això, per cert?
4: Bueno, ja més endavant. Sí, però amb 20 anys, poder. No amb 16, 17, saps?
0: Ja. És que ara tot es fa abans, eh?
4: Tot es fa abans.
0: Molt bé, gràcies, Barra d'Horta.
4: Vinga, vosaltres.
3: Bon dia i bona sort amb Badolla 2.

0: Love així i sonava la música de Maroon 5. Maroon 5, que té un directe. Oh, que guapo que és veure Maroon 5 en directe, eh?
1: Com m'agrada, com m'agrada.
2: Sembla que anaves a dir que guapo és Adam Levine.
0: No, no, no, però de veritat, eh? Té un directe, té un directe, però de veritat, eh? Per anar-lo a veure una i una altra vegada... Bé, sí, sí, sí.
1: Anem, heu quedat?
0: L'has vist en directe alguna vegada?
1: Sí, he quedat amb ell, també, al gimnàs, amb el Marc Llibre.
0: I tu, tu has vist en directe?
2: Jo l'he vist en directe, sí, a YouTube. Sí, sí.
0: Jo no, però hagués estat...
1: Com ens has colat?
2: Jo YouTube l'he vist moltes vegades en directe.
0: Sí, però que guapo el directe de Maroon 5, eh? Molt guapo. A veure, per què les dones encara se'ns diu com heu de ser?
2: Aquesta és la pregunta.
0: Se'ns diu com heu de ser.
2: Gran pregunta. Estem fartes ja. Estem ja fins al capdamunt.
0: Doncs la Ima Sus, et sembla que... La Ima et sembla que una mica... Tu estàs? Doncs la Ima una mica més.
3: Bon dia i bona sort amb Badoll 2. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Desplegament de mitjans, helicòpters, Mossos d'Esquadra, arriba la Imma Sus. Per cert, d'aquí a 5 minuts haurem de fer la informació de 2:15. Si no acabem, si no resolem, acabem de...
1: No passa res.
0: No, seguirem després de 2:15.
1: Estupendo tot.
0: A veure, Imma Sus, ser dona...
1: Sempre a favor.
0: Ser dona és molt complicat.
1: Ser dona és molt complicat, ja ho has dit tu aquest matí, que pateixes per la teva filla adolescent. Fas bé, pateix.
0: No,
1: perquè
0: i
1: patiràs
0: tant,
1: i patirà ella i patirem totes. I això és una cosa que m'he donat compte de gran. Que ser dona és difícil, és complicat. Jo de petita era feliç sent una nena. Veia que els nens feien coses que jo no podia fer, però jo m'apuntava. Jo era de les que sempre anava amb nens, tenia poques amigues, era molt masculina i era com superguai, no? I em sentia com bé amb els nens, no? I conforme em vaig anar fent gran, vaig veure que ser masculina no era la solució. Que és que no hi ha solució. Que les dones...
0: No
1: hi ha solució. No. I aquí les dones em donareu la raó. Només pel fet de ser dona, les dones patim unes coses, que els homes també tindreu la vostra secció un dia, però avui estem parlant de dones. O sigui, el gènere fa que hi hagin coses que se'ns passin que només ens passen pel fet de ser dona.
2: I això és una
1: merda, perquè realment no hi ha res a fer. Vull dir, jo vaig al pàrquing i pateixo una cosa que tu no pateixes. Sempre ho explico. Un dia, agafant el pàrquing a les 6 del matí, un veí que no coneixia de res em va dir: "Ai, vas al pàrquing, baixem junts." I li vaig dir: "No, no baixem junts." I se'm va enfadar, que dius: "Tio, però penses que jo baixaré al pàrquing a les 6 del matí amb un tio que no conec? És que hauries de pensar-ho tu també, eh?" I el tio no va fer el clic. Per què? Pues perquè és un home.
2: Perquè no ho ha viscut mai.
1: No ho ha viscut mai. I això ho vivim amb coses quotidianes de la vida. Per exemple, al gimnàs. Jo vaig al gimnàs, faig una màquina d'abductors, que la fa tothom, la faig jo, la fan els homes, la fan tothom. I entro a YouTube i dic: "Ai, vaig a veure si faig bé l'exercici, no?" I em trobo coses com aquesta.
3: La principal funció d'esta màquina és trabajar el glúteo, però sobretot el glúteo medio. De esta forma conseguirás unos glúteos redondos, como estás viendo.
4: Aún sigo viendo a muchas mujeres en el gimnasio y que siguen cometiendo estos errores.
1: Mujeres, ¿eh? Los hombres no cometéis errores. Los hombres sois perfectos, agafeu les rotondes tots a la perfecció. Però les mujeres somos lerdes, todas. I no sabem seure en una màquina d'abductors. Que dius, bueno, ¿esto qué es? Pues això passa molt. Es parla en femení per parlar segons de quines coses. I a més dius: "Aquest noi, quin és el seu objectiu? Entrenar dones?" Perquè dius: "I si entrenes dones, mal. I si no entrenes dones, mal també." Perquè dius, estàs agafant a la meitat de la població i estàs dient que és idiota. No? Amb lo fàcil que és dir: "Hay personas que no saben utilizar bien esta máquina."
0: Totalment.
1: Val? Perquè és el mateix. És el mateix.
2: Absolutament.
1: En aquest cas, és el mateix. No com els estudis sobre la menopausa, que us heu enterat, no? Que els estudis sobre la menopausa...
2: Oh, meravellós.
1: Els han fet amb ratolins mascles.
2: És meravellós.
1: Perquè dius, per què ho hem de fer amb femelles, si ho podem fer amb mascles? Pues això passa amb tota la medicina, que moltes proves estan fetes amb homes i, clar, les dones pues, no tenim els mateixos símptomes.
2: Però
1: la menopausa...
2: Clar.
1: Que dius... No, total, agafem i en vez de 60, 80 quilos posem 60 i ja està.
2: És que és un escàndol.
1: Ja és així. És heavy, eh? És molt heavy. Després arribem a un tema que a mi no em preocupa tant, però a nivell col·lectiu sí, perquè ja sabeu que sóc molt feminista i sempre penso en les altres dones, que és la maternitat. És un temazo que la flipes. Que dius, a les dones se'ns hauria no de facilitar la maternitat, se'ns hauria d'aplaudir. O sigui, a cada dona que té un fill l'haurien de posar en un altar i dir: "Gràcies, estàs contribuint a que la humanitat sigui millor, estàs contribuint a que tinguem una societat estupenda." I no, no passa això. Passen coses com lo de la píndola anticonceptiva, que és un tema que a mi fa temps que ho penso, que dius, a veure, qui pol·linitza? Qui pol·linitza? Els homes, no? Per què hem de prendre les dones una píldora anticonceptiva? Per què no preneu vosaltres, que sou els pol·linitzadors? Que teniu més possibilitats de deixar ties prenyades?
0: Sí
1: o no? És de lògica, eh?
0: A mi no m'ho diguis, que jo m'he fet la vasectomia.
1: Bravo! Home, per això estem aquí, per això estic aquí jo.
2: Estava en estudi, però no has arribat mai a materialitzar la píndola masculina. No,
1: no, clar que sí. I el Badó diu: "No em diguis a mi, not all men", això és un clàssic, eh? Not all men, però és veritat.
2: But always men.
1: Perdona, per això estic aquí. Per això
0: mira,
1: estic aquí.
0: Et dic una cosa, tu un dia
1: perquè
0: vas dir...
1: Perquè tu em deixes ser, perdona, em deixes ser, Badó.
0: Un dia en el programa vas dir, i amb això marxem i ara seguirem amb tu.
1: Vale.
0: Em vas dir, aquí el feminisme té un problema de branding.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest és el discurs que fa que hi hagi un bon branding. Vinga, va. va, seguim amb la Ima Sus, perquè si el guió d'aquest programa té 42 pàgines, l'apartat de la Ima en ocuparia uns 38.
1: I menys mal. Escolta, jo redueixo quan tu em dius fins aquí, jo faig fins aquí.
0: No, sí.
1: Però jo porto coses per fer.
0: A mi em va perfecte.
1: És bonic de la vida.
0: A mi em va perfecte. Jo mira, acabaria plegant a quarts d'una d'aquesta casa, agafaria el cotxe i et seguiria escoltant. M'entens? Tu parlant aquí.
1: No, el que t'estava dient abans, de que ser dona és complicat.
0: I et dic una cosa, perdona, i et dic una cosa. I t'agraeixo que ho posis en valor. Tu m'has dit, és que tu en aquest programa em deixes ser jo mateixa.
1: Totalment.
0: És que has de ser tu mateixa.
1: No, però ho poso molt en valor perquè les dones no se'ns deixa ser nosaltres mateixes. Jo dic una frase que pot quedar molt prepotent, però la dic i no m'importa dir-la. Si jo fos un home, seria el Marc Giró. A mi no se'm deixa cridar a la tele. No se'm deixa dir segons què. No se'm deixa. A les dones hem d'estar calladita, estàs més guapa. I si no mira la tele, convencional, com són les dones i com són els homes. Punto. És així. I t'agraeixo molt i sempre que treballo amb gent, jo ho saps tu. Jo no vaig a tots llocs, perquè ja sé que em tallaran les ales, ja sé que em deixaran allà... No, i no em sento a gust. I aquí estic molt a gust perquè puc expressar-me i ser jo mateixa i t'ho agraeixo.
0: També et dic una cosa. També et dic una cosa.
1: Digues.
0: Qualsevol aporta la contrària.
1: Ah, anava a dir, també et dic una cosa. La setmana que ve no cal que
0: tornis. No.
1: Parlàvem del tema de tenir fills i de lo complicat que és per una dona pues, la conciliació, compaginar-ho i que la societat doncs, no ajuda, no? I a internet ens trobem senyors que ho expliquen millor que nosaltres, perquè això també passa al mansplaining aquest que tenim, eh? Que ens expliquen les coses, però ens l'expliquen d'una manera.
5: I ara, con esa presión que tienen las chicas de querer ser igual que los hombres y estudiar lo mismo que todos, y que me parece muy bien, pero hay que planteárselo. Porque la época de embarazarse es la época que es. Y uno es fértil cuando es fértil. Y entonces la cosa se complica.
2: Però per què diu que volem ser igual que ells? Qui ho diu, això?
1: No, jo sí vull els mateixos drets que l'home.
2: Home, drets sí, però no volem ser igual que els homes, volem ser nosaltres.
1: Diu, la cosa se complica, efectivamente. Cuando nace un ser humano en este mundo, la cosa se complica. Por eso tendríamos que hacer que no se complique. Però no hauria de ser una cosa només de la persona gestant. Hauria de ser una cosa de la família, que és una família monoparental. Ajudem aquesta dona tot el que podem. Que, és que és increïble. Si l'altre dia en parlaven de pares que s'agafen la baixa, per ara s'ha d'esquiar, vale? La baixa per paternitat. Tu saps que ara els homes podeu agafar la baixa per paternitat, no?
0: No que han d'agafar la baixa.
1: Bueno, poden, però l'han d'agafar. El deure seria aquest. Però no
2: I
1: som...
2: les baixes que han coincidit amb les finals de la Champions, la Lliga i partits importants? Això també és digne d'estudi, que també això ha passat.
1: Quan tothom sap que el tema dels cuidados acostuma a recaure sempre sobre les dones. Per tant, si s'ha de cuidar un nadó, en general, sort que la cosa està canviant i cada vegada, en general tot recau en la dona. Les escoles aquí truquen quan el nen es posa malalt?
2: A la mare.
1: A la mare. Jo sempre explico el mateix. La meva germana, que treballa molt i treballava molt més que el seu home quan tenia crius, quan anava a buscar el nen al col·le, la miraven malament.
0: Escolta'm, jo dec...
1: Les professores,
0: Perdona, jo dec viure un altre món, perquè a mi a l'escola em truquen a mi.
1: Que et dic tu que ets un home feminista, Badó.
0: Jo no sé què
1: som. Però n'hi ha pocs. I està molt bé, i cada vegada n'hi haurà més, espero. Però vivim en una societat on ser dona es complica cada vegada més. Després, quan disfressem els cuidados, d'elegància, educació, i en realitat el que és masclisme amagat, Allò de, jo te abro la puerta.
6: ¿Tú crees que yo le abro la puerta a mi mujer porque vamos a abrirla?

0: Així sonava la música dels Black Eyed Peas amb aquesta clàssica ja, I Got a Feeling. Ara em ve la memòria, una vegada vaig explicar l'actuació dels Black Eyed Peas que van actuar precisament en l'estadi de l'Espanyol i que el taloner era ni més ni menys que David Guetta.
1: El taloner
0: era David Guetta i clar, és curiós, però al cap del temps David Guetta fa l'Estat du París, fa el seu mega espectacle que ara ha arribat a Londres i els que estan de taloners...
1: Som Black Eyed Peas, en
0: som
1: sèrio?
0: Black Eyed Peas.
2: Ostres, és la... boníssim, per favor.
1: Les voltes que dona la vida.
0: L'evolució de la vida i de l'espècie. Va, unem de Sant aquí.
3: No, abans sense felicitar les Pilars, per si hi ha algun despistat a la sala, avui és Santa Mare de la Senyora de les Pilars.
1: La Pilarica.
0: Home, doncs si penja alguna cosa, diria vostè que...
3: Senyora Pilar, felicitats.
0: Santa Mare de Déu, la Senyora de les Pilars.
3: Però
0: m'ho ha de dir així, si no...

0: felicito. Va, ho deixem córrer. Ho deixem córrer. Montse, què faràs ara, tu?
1: Va, vinga, és que m'has fet venir gana d'anar a una esmorzada a Forquilla. M'ho estic pensant, em sembla que vinc amb tu.
0: Hem demanat cansalada.
1: Oh, per favor.
0: A la brasa, mongetes.
1: Oh, mongeta del ganxet.
0: Mongeta allioli, pa amb tomàquet.
2: Oi, allioli.
1: Mira, falta una truita de bolets, una cosa així.
0: I caurà una botifarra del Perol.
1: Oh, fantàstic.
0: Tot el Perol, l'has provat, el Perol?
1: Vaya planasso, sí.
0: Oh,
1: boníssima.
0: Botifarra del Perol és...
1: Estem salivant. Quan s'agrada menjar en aquest programa.
2: A veure si anem tots a esmorzar amb tu.
0: No,
2: a veure si ens portes a tots.
0: És meravella. I a més, em conviden, em surt gratis, eh?
2: Ostres,
1: no, doncs millor encara.
2: Doncs avisa abans. Som-hi, anem tirant. Canvio el gimnàs per l'esmorzar de Forquilla.
1: Ara, el pitet, va.
0: Família, us deixem la música de Vinci. A la Vinci ho poses tu.
2: Ah, Vinci, Maria Pérez Santa Maria del Volar.
0: Tornem demà, quan sigui la punt de 6 del matí, com si cada dia fos estiu, des del bon dia i bona sort. Gràcies, família. Feliç dilluns.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Almenys 17 persones han mort i centenars han resultat ferides en 3 atacs contra l'aeroport internacional de Riad a l'Aràbia Saudita des de divendres. N'informa dels detalls la nostra companya Míriam Andreu. Bon dia.
2: Bon dia. L'últim s'ha produït aquest diumenge quan un projectil ha impactat contra una de les terminals i ha provocat la mort d'un ciutadà pakistanès i 11 ferits. Els rebels hutis del Iemen, que tenen el suport de l'Iran, han reivindicat una operació contra l'aeroport saudita, tot i que no han concretat quins atacs inclou. Enmig d'aquesta escalada de tensió, l'Iran s'ha ofert a facilitar el diàleg entre l'Aràbia Saudita i els insurgents hutis. El ministre d'Exteriors iranià ha traslladat la proposta al seu homòleg saudita en una conversa telefònica i ha advertit que insistir en la via militar en lloc de buscar solucions polítiques podria greujar encara més la situació.
0: Gràcies. Míriam, encara de l'exterior, pendents de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna després que Donald Trump anunciés un acord amb Vladimir Putin per permetre la compra de dièsel rus. El president dels Estats Units assegura que Moscou i Kiev han refermat aquesta treva sense detallar si l'alto el foc s'ha acordat amb Putin o amb Zelensky. De totes formes, el president ucraïnès ha mostrat disposat a complir l'acord si també ho fa el Kremlin. Tot i així, Rússia ha continuat atacant diversos punts de les rutes logístiques ucraïneses, segons ha informat el Ministeri de Defensa rus. Aquesta nit ha destruït un vaixell de càrrega i 4 locomotores a 2 regions ucraïneses. A partir de les 11 del matí arrenquen els actes institucionals de la Diada Nacional d'aquest 12 d'octubre, presidit pels Reis Fèlip, Sisè i Letícia a Madrid. La desfilada d'aquest migdia comptarà amb més de 4.300 efectius de les Forces Armades, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i altres institucions com Protecció Civil. Hi assistiran 16 presidents autonòmics, inclòs el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ja hi ha anat els últims 2 anys, després de 14 anys d'absències de presidents catalans. S'espera l'arribada de la família reial al complet un dia abans de la seva visita a Ceuta i Melilla. Desfilada militar en plena precampanya electoral. Una de les fotografies de la jornada serà de ben segur la primera trobada entre el president Pedro Sánchez i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, després de la convocatòria d'eleccions del 22 de novembre. Una avançament electoral que força una cursa contra rellotge entre les esquerres per fixar els seus candidats. Aquest divendres acaba el termini per presentar les propostes de coalicions. Després de dies de negociacions, finalment, Gabriel Rufián no liderarà el recent constituït Front Ampli i tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a aquestes eleccions generals. A banda, la formació també ha triat aquest diumenge les 2 caps de llista de Tarragona i Lleida. La llista tarragonina l'encapçalarà Norma Pujol, adjunta a la secretària general d'Esquerra, i la de Lleida, la diputada Inés Granollers. Hi haurà primàries per definir la cap de llista per Girona entre les diputades Teresa Jordà i Enna Estrems. Pel que fa al PSC, l'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha estat ratificat com a candidat en el Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest diumenge. Hereu ha fixat l'habitatge com un dels pilars de la seva campanya.
3: I a la vivenda, el que ens toca, si no llegiu-vos el preàmbul del Real Decret que hem aprovat, parla de 3 conceptes que són fonamentals. Protegir, regular i construir. Perquè necessitem fer les 3 coses.
0: I en aquest tauler electoral, la CUP farà pública aquest migdia la decisió de la militància respecte a la proposta de la direcció de no presentar-se a les eleccions del 29N. La formació argumenta que no es donen les condicions polítiques per concórrer als comicis. Veurem quin és el posicionament dels militants. I és que a les últimes eleccions generals, el juliol de 2023, la formació va perdre la representació parlamentària. Aquest mes de setembre va ser el segon més càlid des que hi ha registres i el segon més consecutiu d'aquest 2026 en què les temperatures del planeta van superar en 1,5 graus els nivells preindustrials. Així ho ha informat aquest dilluns el sistema Copernicus, que apunta unes previsions amb fenòmens cada cop més intensos, amb exemples com el Niño. També amb temperatures inusualment càlides a Europa, que va registrar el tercer setembre més calorós de la seva història. La manca de pluja també ha impactat en els cabals de riu rius com el Rin, el Danubi i el Vístula, que van assolir mínims històrics. Amb aquest balanç acabem. La informació torna d'aquí a 55 minuts aquí a Ràdio 4 i al web rtv.cat.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
4: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 9 i 5 minuts i aquí comença en directe el matí de Ràdio 4.
1: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: José Corbacho, David Fernández, Quim Masferrer, entre molts altres, seran al matí de Ràdio 4 d'aquest dilluns. Abans, però, Gonzalo Bernardos, Anna Arquer, Jordi Riba. Bon dia.
1: Bon dia.
0: No hi ha ningú. Els carrers buits, aquest matí, el metro buit. No hi ha ni cotxes, Gonzalo.
2: Perdona, és un dia de...
0: Ja n'hi haurà avui, ja, de cotxes.
2: És un dia de festa, i el que succeeix en
0: no
2: dies
0: tothom,
2: de festa
0: eh?
2: És que no hi ha ningú.
0: Hi ha,
2: no
0: hi ha que aixequen la persiana, Anna Arquer? Ara en parlarem, ara en parlarem. Va, en qualsevol cas, parlarem del trànsit aquest matí, lògicament. Han de tornar centenars de milers de vehicles durant el dia d'avui. De moment dormen tots encara, eh? Ho estan tot just esmorzant. I escoltant el matí de Ràdio 4. 12 d'octubre, marcat per la precampanya, Ceuta i l'habitatge. Per començar, un titular, Gonzalo.
2: Mira, el titular que tinc jo és possibilitat de suspensió de les eleccions.
0: Què dius ara?
2: Mateix titular, ja està.
0: Home, no, però a veure.
2: Sí, hi ha una llei...
0: Què dius ara?
2: Hi ha una llei que aprova el Congrés, aquesta llei que aprova el Congrés es coneix com la llei de nets, que els que són nets i descendents d'espanyols que van emigrar a Amèrica podien votar les eleccions, i aquesta llei era restringida als exiliats per raons polítiques després de la Guerra Civil. El que passa que si Sofia Puente, pel seu risc, va agafar i li va estendre a tothom.
0: A veure, deixa'm
2: sentir... I a partir d'aquí està en el Suprem.
0: A Jordi Riba, que es portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Jordi.
3: Titular...
0: Home, titular a partir del que acaba de dir també i sobretot el Gonzalo Bernardos.
3: No, a veure, efectivament hi ha un recurs presentat per diferents partits, Partit Popular, Vox... I alguna...
2: No, Justia, Europa i Vox. Partit Popular,
3: Partit Popular no, d'acord. I que precisament, diguem-ne, reclama el procés de nacionalització, això està en el Suprem, i el Suprem està analitzant la possibilitat de vot o no de 400.000 persones que en aquests moments tenen el vot suspès, cosa que és, diguem-ne, algo constitucionalment molt complexa, delicat, per no dir discutible.
0: Anarquer.
4: Mare meva, bueno, és que és una barreja de problemes.
0: I portaveu de l'AISEC i de Mantinc el Català, endavant.
4: Sí, sí, sí, bé, no cal anar gaire lluny. Aquí a Catalunya tenim aquest problema amb el vot exterior, que sembla que no hagi de ser tan complicat i no ho solucionen, vull dir que no sé com intentaran solucionar aquest altre.
0: Bé, matí d'enquestes, aquest 12 d'octubre, El Periódico, El Mundo, l'ABC, amb quins titulars? Ramon Castelló, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, Xavi. Doncs les tres coincideixen en l'ascens de Vox, fins i tot duplicarien alguna, el retrocés del PSOE i la majoria absoluta del bloc de la dreta del PP, conjuntament amb l'extrema dreta.
0: L'esquerra no remunta. Jordi Riba.
3: De moment
0: no remunta.
3: Les enquestes així ho reflecteixen, no obstant, les sensacions que tenim és que la possibilitat de mobilització que es produeix habitualment durant les campanyes i precampanyes per part de l'esquerra es pot produir. El marc mental que en aquests moments s'ha generat a l'entorn de les polítiques socials creiem que és un entorn propici perquè la gent valori que són unes eleccions determinants i que ens hi juguem molt del futur, i per tant queden 40 i escaig dies de precampanya i campanya en el que és complicat, és difícil, és un repte, però bueno, els reptes ens motiven i ens ajudaran a motivar i a mobilitzar la ciutadania.
0: De seguida, els detalls d'aquestes enquestes i la teva opinió també, Gonzalo Bernardos, igual que la de l'Anna Arquer. Sí, però deixeu-me dir abans que, lògicament, avui som al carrer amb els companys dels serveis informatius. Us informarem puntualment de les manifestacions, de tot el que passi d'aquí a una estona, a partir de mig matí, sobretot. De fet, aquest matí, a les 11, els Reis presidiran la desfilada militar a Madrid. Aquest cop coincideix, doncs, en plena precampanya, i assistiran 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els últims 2 anys, després de 14 anys d'absències de presidents catalans. Anna Arquer, què rius?
4: Bé, fatal. O sigui, van a una desfilada militar. Recordem que la hispanitat no deixa de ser com... O sigui, van voler i continuen voler que sigui un virus que transforma una descoberta en una conquesta. Per això encara ara han de celebrar-ho amb militars, amb la cabra, i no té cap mena de sentit quan després intenten explicar que això no té res que veure amb una conquesta. Clar que sí. De fet, lo de rebut seria utilitzar una data com aquesta amb una descoberta, amb Cristòfol Colom, parlant de la tecnologia d'aquell moment, de la ciència, de l'enginyeria, en lloc de parlar de tot això que és positiu i constructiu, es posen sempre amb la cabra les desfilades militars que demostren que allò, en lloc d'una descoberta, per ells va ser un imperialisme, un colonialisme i una conquesta.
0: Jordi Riba.
3: No, és una diada de celebració del Dia Nacional d'Espanya i, per tant, em sembla lògic
4: amb,
3: i legítim...
4: Amb els militars, que, com
3: que amb els militars, com passa a la majoria de països. Sí, la majoria clar. De països, aquí també, a l'11 de setembre, també, diguem-ne, les nostres forces i cossos de seguretat de l'Estat doncs també duen a terme, diguem-ne, exercicis i desfilades, no desfilades, però activitat. Em sembla, des del punt de vista del respecte institucional, doncs bé, positiu, molt positiu, que en aquest ànim de col·laboració el president de la Generalitat formi part, estigui present en la diada, en el Dia Nacional d'Espanya, com passa en tots els països.
0: Gonzalo.
2: Mira, jo als diestos, Salvador Illa i Iago Boni, li dono matrícula d'honor. Han tornat a la normalitat institucional. La llàstima és que en gestió a tots dos li suspèn. En relació a agafar i commemorar el descobriment d'Amèrica, a mi em sembla una cosa absolutament lògica, perquè és un dels fets més destacables de la història de la humanitat. Un fet realitzat per espanyols i que ha tingut unes repercussions impressionants. I que Anna acusi a Espanya d'imperialisme quan es vol apropiar d'una part de França i una part de València i una part fins i tot d'Itàlia al nacionalisme català, a mi em sembla un acudit.
0: Per al·lusions, Anna.
4: Jo crec que hauríem de parlar de fets. Sembla, Gonzalo, jo crec que és més ridícul parlar d'un dia d'Espanya parlant de la conquesta espanyola quan Espanya llavors no existia. Recordem que jurídicament comença amb la Constitució de la Pepa al segle XIX, al 1820. Per tant, si hem de començar a parlar de dates, en canvi, el País Valencià, Catalunya, els països catalans, evidentment ja existien. Per això la nostra senyera és de 1050 i l'espanyola, evidentment, no surt fins al segle XIX. Per tant, un moment, Catalunya ja existia com a nació i existia, a més, i parlant de descobertes, que no conquestes, amb un imperi al segle XX, recordem, el Consolat de Mar era un imperi en la Mediterrània, per això es va poder fer la descoberta.
2: Mira, jo no entraré en barbaritats històriques com estàs fent, perquè Catalunya sempre ha estat dependent de la corona d'Aragó.
4: Però per què voleu continuar tenint la gent enganyada? És que no ho entenc.
2: Acabo.
4: Després passa el que passa.
0: Un segon, Anarquès, sisplau, acaba, però acaba.
2: A mi m'agafa riure quan el Rosselló, que és una part de França, li anomeneu la Catalunya francesa. Això riure.
4: No, la Catalunya francesa això no ho diem mai.
2: Com també agafeu i dieu que la Generalitat té tropecientos milers d'anys. Això és riure i és patètic.
4: Mira, Gonzalo, jo el que trobo...
2: Aquí hi ha que dir el que històricament ha succeït i que, afortunadament, Espanya va descobrir Amèrica, va generar una diferent tipologia de colonització que els anglosaxons, molt més humana i cristiana, motiu d'orgull.
0: Anem acabant,
4: fixa't si és fantàstic el que estàs dient.
0: Doncs ja encallarem pas tot el matí.
4: Que si a tu et fa riure, doncs mira, et fa feliç la història de Catalunya, fantàstica. A nosaltres, malauradament, hi ha molta de Sud-amèrica, no fa gens de gràcia. Però escolta'm una cosa, Cristòfol Colom, l'almirall català, on va acabar... On va acabar va ser empresonat i mort... No, és que veus com en saps poc?
0: Va.
4: No, va acabar empresonat i mort en una presó espanyola. Curiós, no?, que fos un altre...
2: És
4: i després deixa'm dir-te una cosa.
2: El moment
4: Perpinyà,
2: dels acudits
4: Perpinyà,
2: del programa.
4: Perpinyà, que hauries de saber una mica més d'història dels països catalans, ella mateixa es va definir com la fidelíssima vila catalana. No som els del sud, són els catalans del nord, que han estat absolutament també castigats pel imperialisme
2: senyores
4: francès intern.
0: Acaba, Anna, sisplau.
2: Senyores i senyors.
0: Gonzalo, breument.
4: No ho diem nosaltres, Això es va començar a dir amb veus internacionals. Hi ha molts llibres. De fet, Granada fa poc també va obrir el tema de que era un català valencià, origen jueu. Vull dir que no és una cosa que només diguem aquí uns quants historiadors catalans.
2: L'Anna té molt futur en quarto milenio.
4: No,
2: realment, allà on realment s'expliquen...
0: Anna, sisplau, un segon. Gonzalo, breu, i passem pàgina. Passem pàgina.
2: S'expliquen fenòmens inimaginables.
0: Ja està.
2: Anna, aguardo Milenio.
4: Escolta, és tan ridícul, que està molt bé per fer riure, però és ridícul el que estàs dient.
0: Aquest matí, a banda de seguir les manifestacions en directe, com us deia, a partir de les 11, també us informarem puntualment de la situació del trànsit, perquè centenars de milers de cotxes han de tornar les properes hores cap a Barcelona i l'àrea metropolitana. Oients, no patiu, perquè cada poca estona us direm com estan les carreteres i autopistes. De fet, també parlarem amb el director del Servei Català de Trànsit, amb el Ramon Lamiel, d'aquí a pocs minuts. I aquest dilluns no plourà. Cel mig ennuvolat, sí. Temperatures màximes de 24 o 25 graus a la majoria de pobles i ciutats del país. Sí que tenim alguns núvols d'aquests més foscos que puntualment podrien deixar dues gotes, però dues. És a dir, que no cal ni que agafeu el paraigua, tot i que un parell de gotes sí que poden caure. Sobretot en comarques de Barcelona i de Girona. Més sol cap a Lleida i cap a les Terres de l'Ebre amb quatre núvols prims. Nits i matinades fresques de tardor, però de dia farà bo, amb aquestes màximes de 24 o 25 graus. I així fins divendres. Atenció, però, perquè el proper cap de setmana, els dies 17 i 18 d'octubre, sí que haurem d'obrir els paraigües i les temperatures cauran en picat. El proper cap de setmana farà un fred que pelarà. Fred de finals de tardor o de principi d'hivern, amb neu al Pirineu i ruixats a la resta del país. Gonzalo, així estàs, constipat com una sopa.
2: Sí,
0: Hauries hagut de venir amb mascareta, t'ho he dit fa una estona.
2: I com parlo?
0: Ens empiucaràs a tots, doncs parlar no, normal.
2: Jo estic segur que si contagio algú, si contagio algú en aquest programa serà el Xavi Freixas.
0: Ja hi som.
2: Per tant, cap problema. Li anirà bé un recés que està molt estressat.
0: No, això ho dius tu, noi. a més, jo normalment treballo igual, encara que estigui malalt. Ja saps com
2: contagiant
0: som. Mira, tu estàs malalt.
2: Contagiant a la resta.
0: Però qui contagia ets tu. El culpable seràs tu aquesta vegada. Escolta, aquest matí també sentirem l'actor Quim Masferrer. Jordi Vila?
1: Doncs sí, Xavi Freixas. Després de recórrer tot el país amb més de 500 funcions i mig milió d'espectadors amb l'espectacle Bona Gent, Quim Masferrer torna als escenaris amb el seu espectacle Temps, on es pregunta de nou això.
6: Què faries si et diguessin que et queda només una hora i mitja de vida? Jo el que faria és...
1: Doncs, mireu, encara podeu veure aquest espectacle Temps fins aquest diumenge al Teatre Borràs. Teniu una setmana encara,
0: I quan el Quim Masferrer acabi al Borràs, li agafaran el relleu José Corbacho i David Fernández, que aquest matí, tot i ser 12 d'octubre, on seran, Jordi?
1: Doncs aquí, al matí de Ràdio 4, per parlar-nos d'aquesta comèdia No Somos Estopa, que fins ara han vist, atenció, 25.000 espectadors. Aquí al Borràs serà del 21 al 25 d'octubre. No Somos Estopa és un espectacle en forma de conversa entre dos amics que acumulen dècades compartint teatres, platós i rodatges sobre l'escenari i repassen amb humor moltes de les anècdotes que han viscut plegats des que es van conèixer a La Cubana fins al seu pas per programes de televisió amb Andreu Buenafuente, així com per espais com Masterchef, Tu cara me suena o Passa palabra. Com diem, Xavi, avui, José Corbacho i David Fernández...
0: Al matí de Ràdio 4.
1: Riurem molt, riurem molt.
0: Ens ho passarem bomba, home. Per cert, per què és perillós mantenir una relació d'amistat amb la teva exparella? Doncs en parlem amb la psicòloga experta en relacions de parella, Sílvia Severino, que d'entrada ja ens aparteix que això no és saludable i, de fet, fins i tot és perillós pel cor.
1: Sí, assegura Severino que quan hi ha un trencament sempre hi ha una de les dues parts que pateix més. Per això recomana contacte zero, que evidentment no es podrà mantenir quan hi ha fills pel mig. En aquest cas, el contacte, segons la psicòloga, s'ha de limitar a qüestions logístiques relacionades amb els fills i les filles.
2: Això succeeix quan un dels dos té la intenció o el pensament de tornar.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Molt bé. Aquest matí també farem una classe de protocol amb el Marc Crespo, Jordi Vila, tutor d'alumnes, responsable d'admissions a l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments.
1: Sí, en resoldrà dubtes sobre protocol i etiqueta en situacions quotidianes, des de com menjar olives o pastís, fins a quan és adequat aixecar-se de taula per sortir a fumar o com seure correctament. Amb el Marc Crespo també repassarem les claus del protocol en una entrevista de feina.
0: Sí, senyor, i a més aquest matí us donarem les claus de com podem millorar el nostre estilisme. Els que no en sabem gaire n'aprendrem aquest matí. En funció de com ets, doncs has de vestir d'una manera o d'una altra, no?
1: No jo sé, aniré agafant, tipus de roba, aniré agafant notes perquè m'anirà molt bé aquesta entrevista que li farem a la Sònia Morell, a qui li preguntarem això. Com podem saber quin tipus de roba ens quedarà millor, eh?
2: Vinga, Jordi, ja, si no t'interessa...
0: Sí, home, sí. Que... Escolta la Sònia Morell, em sap molt, eh?
1: Jo... Què diu aquest home? No m'ací tant. Sí, home, sí, escolta, aquí ens interessa, no, ens interessa tot, la política, els temes socials...
2: I ja no t'obligo el Xavi. No,
0: la portem perquè en volem aprendre. Escolta'm, home, i aquest dentista, que és superviral, té un èxit a les xarxes, es diu Simón Pardiñas, arrasa, està arrasant des de fa mesos, sí, i ja algun any. És una passada.
1: Té 2 milions de seguidors a les xarxes.
0: Uai, imagina't.
1: El doctor Simón Pardiñas és odontòleg, cirurgià oral, periodoncista, doctor en Ciències de la Salut, professor de la Universitat de Nova York i autor del llibre Cuida tu boca. Amb ell repassarem els principals hàbits per mantenir una bona salut dental i ens explicarà per què les càries i altres problemes bucodentals no depenen únicament de la higiene.
0: I un altre que no fa festa avui, la Marta Dips, que serà aquí en directe al matí de Ràdio 4. Jordi.
1: Sí, avui ens explicarà com hem de netejar la terrassa després de les pluges, també com cal estovar i netejar la brutícia dels microones i com eliminar les marques dels mobles de les catifes. Us heu preguntat alguna vegada com s'ha de netejar la rentadora? Bé, jo no m'ho he preguntat mai, Xavi. Doncs ara ens ho preguntarem.
0: O
1: com s'han de netejar les rascades i els fragments de les parets. La Marta Tips ens respondrà aquestes preguntes.
0: I també vindran els responsables de la pastisseria Miró de Castellterçol.
1: Sí, és que el Gremi de Pastisseria de Barcelona els ha reconegut amb una menció especial amb motiu dels 125 anys d'història d'aquest comerç tan emblemàtic de la comarca del Moianès. Parlarem amb l'Elias Miró, tercera generació d'aquesta pastisseria, que destaca pels seus panellets, bombons i torrons.
4: Boníssims.
0: Molt bé. I heu d'endevinar el so del dia. Us endureu unes fantàstiques pastes de full d'aquesta pastisseria de la Miró de Castellterçol. Avui el soroll és aquest. A veure, escolteu. Pareu bé l'orella. Home, avui l'hem posat fàcil, eh?
1: Jo penso que és...
0: Vinga, va. 900-454-455 des d'ara mateix. Podeu anar trucant ja. 900-454-455. Marta Inglés i Laia Casanova, el control de so, és 9:15.

0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: I aquest matí a la tertúlia, Anna Arqué, consultora en comunicació, portaveu de l'AISEC i de Mantinc el Català, Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya, i Gonzalo Bernardos, com sabeu, professor d'Economia a la Universitat de Barcelona, pendents de l'última hora sobre els noms dels caps de llista, possibles aliances. Ara de seguida en parlarem. Ja sabeu que destaca un nom d'aquestes últimes hores, Gabriel Rufián, que avui és notícia de portada a tots els diaris. Rufián, que finalment sí, serà candidat d'Esquerra Republicana, la cinquena vegada que encapçalarà la llista per Barcelona, que es veia venir. A tot això, Rufián estaria teixint una aliança amb Podem. Ara de seguida explicarem l'últimíssima hora de tot plegat, però si us acabeu de llevar, esteu fent el cafè, escoltant el matí a Ràdio 4 i encara no heu pogut veure els diaris, sapigueu que és matí d'enquestes, aquest 12 d'octubre. Enquestes al Periódico, al Mundo i a l'ABC. Què diuen, Ramon?
2: Doncs mira, són sondejos de Sigma 2 pel Mundo, de GAT3 per ABC i de GESO pel Periódico. Situen Vox entre els 65 i els 72 diputats, pràcticament el doble que el 2023, mentre que el PSOE perdria entre 9 i 18, segons les enquestes. Les principals diferències apareixen en el PP, que obtindria entre 121 i 135 diputats, i en els partits catalans, atenció, perquè Esquerra milloraria resultats, mentre que Junts mantindria la representació segons Sigma 2 del Mundo, però la podria perdre segons GESO, perquè són alguns dels titulars que podem explicar.
1: Anar què?
3: Digue'm.
1: No, digue'm
3: clar,
1: tu.
3: Això són moltes coses, eh?
1: Doncs comença sí. Per on vulguis.
3: Bé,
1: doncs... Dèiem abans, Esquerra no remunta. De moment, subratllava, el Jordi Riba, però sí. A dia d'avui les enquestes diuen això.
3: A veure, bàsicament, els dos blocs definits també tindran la seva particularitat en veure dins dels blocs on se situa el PSOE i el PP, per veure aquí quin és l'equilibri a l'hora de formar govern a l'estat espanyol. El front aquest ampli de les esquerres espanyoles no s'ha aconseguit. Jo penso que aquí Esquerra ho ha fet bé i ha marcat una diferència no fent aquest front de manera en coalició. Recordem que els comuns i sobretot la Colau amb l'Ajuntament de Barcelona van preferir fer-se ella batllessa pactant amb Ciutadans, amb Manel Valls, en lloc de donar-li l'alcaldia qui havia guanyat, que era el senyor Maragall d'Esquerra, i suposo que això encara cou dins d'Esquerra, cosa molt legítima i molt lògica. Però també hi ha una dada que, clar, encara no surt a les enquestes i que per molts pot sonar doncs, una derivada o secundària, però tinguem present que ahir va haver-hi un partit polític català independentista, que és alhora que va decidir presentar-se a les espanyoles.
4: Quina gran notícia!
1: Un segon Gonzalo.
3: No, per tu no, però per...
1: Un segon Gonzalo.
3: Pels independentistes...
1: Deixa que acabi l'Anna, sisplau.
3: Recordem que el PSOE governa Catalunya amb una abstenció de 700.000 vots. Són molts independentistes els que no van votar i que realment, per culpa del malson del procés, diguem-ho així, hi ha molts independentistes que tenen un vot orfe. Per tant, sí, és important i sí que té la seva importància destacar que ara, amb aquestes estatals, on l'Aliança Catalana no es presenta, que només és Esquerra i Junts, doncs hi hagi una altra opció que vol anar a l'estat espanyol per trencar aquest pacte de pacificar, aquest acord de pacificació que tenim vigent. I això penso que sí que és important perquè hi haurà molta gent que, si recullen els avals, votaran aquest nou partit que encara no surt a les enquestes.
1: Anem acabant. Gonzalo Bernardos.
4: Mira, jo, per mi les eleccions estan sentenciades. Les eleccions estan sentenciades perquè això és un referèndum. Un referèndum amagat. És Pedro Sánchez.
3: Home, i tant amagat. No es poden els referèndums de l'estat espanyol.
4: Espera, Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no. I massivament la població està per Pedro Sánchez no. Jo ja vaig dir que aquesta història d'anar contra els propietaris no el resultaria al PSOE. Li pot resultar, si s'escau, a Sumar, però el PSOE no li donaria cap vot i probablement li treuria. I després, el més sorprenent és que Junqueras cedeixi un lloc al Congrés a Podemos i permeti que Rufián, en lloc de centrar-se en la campanya en Catalunya, es centri la campanya al conjunt d'Espanya. Com es pot entendre això? Jo crec que d'una única i exclusiva manera. I la manera que es pot entendre és que Esquerra Republicana té com un dels principals objectius del futur, i futur immediat, és l'alcaldia de Barcelona. Collboni no guanya escons dins del Ajuntament barcelonès. Està molt, molt igualat amb Esquerra Republicana, i els vots de Podemos, traspassats a Esquerra Republicana al maig del 2027, poden donar-li l'alcaldia a Hisenda, a la candidata de l'Esquerra Republicana.
1: Jordi Riba, endavant.
5: No, les enquestes dibuixen un escenari, diguem-ne, que, insisteixo, cal recordar que són enquestes. Efectivament, aquestes eleccions, algú ha volgut donar-li o generar un marc mental com el que comentava en Gonzalo de Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez, no. De tota manera, jo crec que la gent ha de valorar, i així ens esforçarem, perquè valori les polítiques que s'han dut a terme i, contràriament, les polítiques que es podrien dur a terme si aquest, diguem-ne, color del govern canviés. Abans ho comentàvem, jo vaig calcular l'altre dia quina diferència els pensionistes haurien tingut si hagués hagut un govern del PP respecte a aquests 8 anys del govern del PSOE. Calculat amb la pensió mitjana que tenim a Catalunya o a Espanya, els pensionistes haurien percebut de l'ordre de 14 o 15 mil euros menys si s'haguessin mantingut les polítiques del PP. Algun pensionista té dubtes de que aquestes polítiques tornaran, més quan Vox està dient explícitament que vol privatitzar el sistema de pensions? Per tant, jo el que crec és que el debat s'ha de situar a l'entorn de polítiques concretes, d'allò que implica tenir un govern de progrés o tenir un govern que el que planteja és un retrocés en l'àmbit dels drets laborals, dels drets de les persones pensionistes, en la reforma laboral, en tots aquells elements que han permès, malgrat el context internacional advers, que l'economia espanyola generi prosperitat i que aquesta, malgrat hi ha problemes importantíssims com la vivenda, diguem-ne, funcioni raonablement bé.
4: Jordi, jo estic convençut que el PSOE trauria un molt millor resultat sense Pedro Sánchez que amb Pedro Sánchez. Pedro Sánchez resta. I restarà molt més si al final posa a Begoña Gómez en la candidatura del PSOE per evitar un tribunal de justícia normal en el que el jurat sigui popular i vol que el jutgi el Suprem, perquè creu que té més possibilitats d'influir sobre el Suprem que sobre aquest tribunal. Això és Vox Populi a Madrid.
1: Bé, escolteu, i aquest 12 d'octubre, com sempre, com cada any, pendents també de les manifestacions, les seguirem en directe des d'aquí, des del matí de Ràdio 4. Manifestacions, quines, a quina hora, a on i convocades per qui?
2: Doncs comencem per les que tenen més rellevància mediàtica, que són, a part de la que ja has comentat, a Madrid a les 11. Vox ha convocat a Barcelona un acte propi a les 11 del matí a la plaça del Rei, amb la participació d'Ignacio Garriga, que abans atendrà mitjans l'acte de Reconquista. I a 11:45 comença una manifestació al passeig de Gràcia amb el lema Catalunya con Ceuta, una misma Espanya, amb la participació de representants del PP i de Vox. També allà hi haurà atenció de mitjans d'Alejandro Fernández a 11:45 davant de la Pedrera. Recordem, Unidos por Ceuta, una plataforma on també hi són empresaris de Catalunya, s'ha acabat. I a la tarda n'hi ha un altre, el bloc anticolonial, que ha format per diversos col·lectius migrants i antiracistes, convoquen una manifestació a les 6, que sortirà del paral·lel número 53, també s'hi suma el sindicat de llogateres contra el racisme immobiliari que pateixen les persones estrangeres.
4: Jo soc contrari a l'apropiació de dies assenyalats per una part dels partits polítics. En el cas de la Diada de Catalunya, per part dels independentistes, i en el cas de la Diada d'Espanya, del descobriment d'Amèrica, per part dels partits de dretes. Crec que haurien de tenir la suficient unitat com a poble perquè aquests dies siguin tots nostres i no només una part dels ciutadans.
3: Bé, jo recordo que abans del procés, no sé quants de vosaltres anàveu a les manifestacions que es feien a favor de Catalunya i la nostra singularitat com a nació, perquè molts dels que ara us queixeu d'aquesta apropiació no és que sigui una apropiació, és que nosaltres sempre ens vam estar manifestant. De repente amb el procés vau veure que era un espai en què no hi havíeu estat gaire comptats, perquè evidentment el vostre és el dia d'avui, el dia d'Espanya, i llavors tot és correcuita, i de repente hi havia gent que reivindicaven, me recordo, Ciutadans fent unes declaracions totalment fora de lloc. No, les coses són com són perquè nosaltres portem tota la vida commemorant i celebrant el nostre dia nacional l'11 de setembre i recordant les fatalitats que van comportar el fet de que els Borbons guanyessin. Recordem que avui és el dia de la hispanitat d'un rei espanyol que el seu avi li deia el dia de la raça.
4: El meu, com a la majoria de catalans, és el dia de Catalunya i el dia d'Espanya. I jo estic en una posició que ja sé que és minoritària en aquest moment en l'àmbit polític. No vull enfrontar a dos parts de la població, sinó vull tendir ponts entre les parts de la població.
3: Des del nacionalisme espanyol, ja em diràs tu.
1: Passen 4 minuts de 2:15 del matí.
4: No, mai...
0: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
3: Majoritari als mitjans de comunicació.
1: No callen ni sota l'aigua.
3: Un segon... Com pots dir que els mitjans de comunicació no sou majoria els que us sentiu espanyols? Pues clar que sou majoria.
4: Mira, jo estic... Jo quan dic...
3: És increïble que diguis això.
4: El que hi ha en la política espanyola en l'actualitat, el que passa que tu sempre estàs pensant en el mateix... Acabo?
1: Acaba, però acaba.
3: El que hi ha en
4: la política espanyola és enfrontament. I jo no estic per l'enfrontament. Jo estic per al consens i per l'arribada
3: d'acord. Doncs deixeu de fer desfilades militars per celebrar conquestes violentes.
1: Deixeu-me saludar aquesta hora a Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, director.
6: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
1: Gràcies a vostè per ser aquí en directe al matí de Ràdio 4. Com es presenta aquesta operació tornada? Quants cotxes han de tornar avui a Barcelona i l'àrea metropolitana?
6: Nosaltres preveiem entre les 12 d'avui i les 12 de la nit, entre les 12 del migdia d'avui i les 12 de la nit, que un retorn de 270.000 vehicles.
1: 270.000? Però en van sortir molts de cotxes, 543.000.
6: En van sortir 568.000 al final.
1: Al final 568.000? O sigui, més de l'última nota que tinc del Servei Català de Trànsit parlava d'aquests 543, sí. Però vaja, per tant es va complir gairebé al 100% la previsió de 570.000 que vau fer vosaltres, oi?
6: Sí. No, el 99%. Sí.
1: I avui diu que en tornen 270.000, això que vol dir? Que ahir en va tornar moltíssims de cotxes. On són la resta?
6: En aquesta finestra, de 12 hores. Sempre nosaltres donem el retorn en una finestra de 12 hores perquè ens interessa la concentració en aquest retorn i en aquestes hores. Sí, evidentment, la resta de vehicles o han tornat abans o tornaran després. Sí, efectivament.
1: 270.000 són molts, però. És a dir, quines seran les vies més complicades, més conflictives, i quines serien les franges horàries amb més volum de trànsit, previsiblement, eh? Sabem que, lògicament, això, com la previsió del temps, tot pot acabar variant, però vaja, la tarda vespre, entenc.
6: Sí, hem de pensar que és un cap de setmana llarg de tardor, i, per tant, hi haurà sempre l'autopista AP7 ens ocupa, i, per tant, posarem un carril addicional al nord, des de Llinars fins al que és Montornès, i al sud, des de Vilafranca fins a Molins de Rei, per donar-hi més capacitat, per intentar donar més volum de via a tot aquest trànsit que retorna. Hi haurà restricció de camions també a l'autopista P7 de les 5 a les 10 de la tarda, i per tant aquesta serà una via que també presentarà distribució litoral, retorn litoral, no? Però llavors hi haurà les vies de muntanya, per això he assenyalat que és un cap de setmana de tardor. La C16 i la C17 ja van presentar dificultats en la sortida i tornaran a presentar dificultats en el retorn. Uh-huh. Quina franja horària em demana vostè? Jo el que primer és programar-se, mirar, aviam en quin moment estan aquestes vies, la C16 i la C17, C17 Nacional 260, tot el que és l'eix del Ter i l'eix del Llobregat. De 5 a 9 del vespre presentaran en diferents moments congestió aquestes dues vies per al volum de trànsit que vam veure que també sortien per aquestes vies.
1: Bé, quin seria el seu consell per a algú que ara mateix ens escolti des de la seva segona residència, que s'acaba de llevar, que diu avui hem de tornar a Barcelona, pots comptar quina tarda més complicada tindrem a les carreteres i autopistes? No sé si a aquesta hora, per exemple, un bon consell seria dir, escolta, si podeu tornar abans de dinar, millor que no pas a la tarda.
6: Sempre és interessant programar-se el viatge i evitar les hores punta i buscar les hores vall. Ara és una hora vall i abans de dinar també és una hora vall. Ojo que quan s'acosta l'hora de dinar, a vegades hi ha aquestes puntes de matins que pot complicar-se. I l'altre consell que jo li donaria és amb una altra hora avall, per cert, seria esperar doncs, el vespre-nit, no? I fer un retorn de vespre-nit, tot i que les condicions llavors a vegades no són les més òptimes per conduir. Però el que sí jo li demanaria és concentració, prudència i una certa paciència, perquè si, sobretot si és la C-16 i la C-17, són vies que tenen la capacitat que tenen, no tenen més capacitat que un carril en cada sentit, especialment la C-16, i per tant la congestió està assegurada.
1: Ja. Una cosa, en el que portem d'any, 98 persones han mort ja a les carreteres catalanes, pràcticament un centenar de persones. Són més o menys que durant el mateix període de l'any passat, director?
6: Són un 15% menys que l'any passat i un 30% menys que el 2019, que sempre és l'any que ens comparem totes les autoritats europees. El 19 per nosaltres hauria de ser el 20, però el 20 era pandèmic i, per tant, passem al 19. El 19, les víctimes mortals que teníem el 19, hem d'aconseguir reduir-les a la meitat el 2030. Això és el que ens hem compromès tots els que ens hem adherit a la visió zero, que som la majoria d'autoritats de trànsit. Però vaja, sempre diem el mateix. Són bones, males notícies. Ja estem en taxes de reducció tant respecte a l'any anterior, de l'any passat, com respecte al 19, però continuem amb 98 víctimes mortals, que són 98 tragèdies a la carretera i 98 famílies vivint una situació molt dramàtica. Per tant, no podem estar contents de cap manera.
1: Correcte. Què és el que més preocupa ara mateix? La velocitat, distraccions amb el mòbil, alcohol, drogues, accidents de moto...
6: La moto. La moto és el que més ens preocupa. En aquest cap de setmana, precisament, hem tingut dos accidents de moto, dos víctimes mortals, dues noves víctimes mortals, per tant, donar el condol a les famílies, el primer de tot. I segona és, quan hi ha aquesta contenció de mobilitat, hem passat uns dies amb molt mal temps i fins i tot amb restriccions de mobilitat, sol haver-hi una pulsió posterior de mobilitat. Pum, hi ha com una pulsió de mobilitat, la gent té ganes de sortir. Això entra dintre dels paràmetres normals del comportament humà. Però hi ha vehicles molt vulnerables que el temps és propici per fer servir, com és la moto, i estàvem preocupats per la moto i no ens hem equivocat, tot i que nosaltres tenim controls a carretera i fem campanyes, no podem tenir un company de Mossos d'Esquadra de trànsit a cada quilòmetre de carretera. Però hem tingut dues víctimes lamentablement. El que hem fet és llançar a tots els panells de missatge variable d'autopistes dient ull, que et portem dues víctimes mortals per intentar, en certa manera, donar un toc d'alerta a aquest tipus de conductor que és el motorista.
1: Gonzalo Bernardos.
4: Bon dia. Jo en primer lloc felicitar-li per posar el focus en les motos, perquè és també a mi el que més em preocupa, sobretot que quan vaig en l'autopista i ralentitza el trànsit, veig passant amb molta velocitat entre dos cotxes sense ocupar cap carril sencer a motos. I diu, mare meva, la que estan jugant. Hi ha alguna manera de proporcionar més racionalitat a una part d'aquells que van amb moto per intentar evitar aquests incidents? Perquè, clar, quan tu t'equivoques i ets un cotxe, tens un para-xocs. Quan tu t'equivoques i ets una moto, el para-xocs és la pròpia persona.
6: Sí, el meu pare, que era motorista, sempre deia el mateix, no? La carrosseria ets tu quan vas amb moto. I, per tant, ets un vulnerable. Ets vulnerable a tenir... Un mínim accident és un accident molt lesiu i fins i tot letal, no? A veure, la combinació de propostes és el que ens ajudarà. Llavors, campanyes. Campanyes per arribar a aquest col·lectiu i conscienciar aquest col·lectiu que cal tenir una percepció de risc quan condueixes la moto. El que ens diuen els nostres formadors és que hi ha pèrdua de percepció del risc. Campanyes especialment dirigides a unes franges d'edat. Per exemple, a partir dels 50-55 anys, aquests motoristes que majoritàriament han fet sortides de via, o sigui, surten perquè no fan bé la traçada, o fan un xoc frontolateral perquè se'n van a l'altre cantó. És a dir, han perdut una certa habilitat, possiblement, això evidentment és molt variat. Per tant, campanyes dirigides de comunicació dient ull, feu atenció, conduïu amb responsabilitat. Dos, formació. Nosaltres fem una formació a carretera que se'n diu 3.0, formació 3.0, que són píndures molt, molt breus, d'una hora, dues hores, a carretera, on els gravem com condueixen i llavors els hi donem tres consells bàsics, allò que se'n diuen ara tips, no? Els hi donem algun consell perquè condueixin o aquell vici que hem vist que tenen el recondueixin. Però això no és, no n'hi ha prou, eh? És insuficient. Per tant, el que caldria és intentar aquest conductor de moto, especialment el conductor ja d'una certa edat, que faci més formació. Hi ha cursos de formació segura. Intentar adreçar aquest col·lectiu cap als cursos de formació segura que existeixen, que pots recuperar fins a 2 punts, això seria interessant. I l'altre és, a vegades, intervenir en la infraestructura. En alguna infraestructura nosaltres hem indicat com fer la traçada amb unes marques a carretera. Això és una prova molt incipient. No creiem que tinguem en aquests moments cap resultat que puguem explicar, hem d'esperar. I l'altre són els controls de carretera amb els companys de Mossos d'Esquadra que fem habitualment i que no hem deixat de fer-los durant tot l'any, perquè ara amb aquest canvi de clima la moto ja és un vehicle de tot l'any.
1: Bé, tenim aquesta nova norma de la DGT sobre les motos, justament, que no s'aplica a Catalunya, director? Trànsit ho continua multant. El nou reglament de circulació que acaba d'entrar en vigor, diguéssim, preveu que les motos puguin circular pel voral de la carretera en cas de bus, però aquí continua prohibit.
4: A mi em sembla...
6: Bé,
1: aquí continua prohibit?
6: No és exacte.
1: Expliquem-ho bé, això, perquè... Sí.
6: És a dir, continua la mateixa situació que hi havia. És a dir, el que fa la DGT és, en la modificació del reglament de circulació, autoritza les autoritats de trànsit que siguin competents en la matèria, en l'àmbit local, doncs, els ajuntaments, i en l'àmbit interurbà, nosaltres, que, si volem, senyalitzem segons quines zones perquè es pugui circular pel voral i a 30 km per hora quan hi hagi embussos. Bé, nosaltres no ho senyalitzarem i senzillament continuarem amb la mateixa situació que ara. Per tant, no és que no es multarà, és que no podrem multar-ho perquè no estarà senyalitzat. Per tant, no estarà senyalitzat i no es multarà.
1: I perquè per què?
6: No s'utilitzarà.
1: Per què aquí s'ha decidit?
6: Perquè nosaltres... Perquè nosaltres considerem... Bé, acabem de parlar del col·lectiu de motoristes.
1: Correcte.
6: Que és... El que té més sinistres, no?, i que en aquests moments són 38 víctimes mortals de les 98, per tant, comptin vostès el número de víctimes, i és un vehicle que sol representar una quota molt petita de vehicles, però en canvi té una quota molt alta de víctimes, ferits greus o ferits o morts, no? Vale, llavors, el voral el que té és que no té les condicions. Nosaltres el voral l'utilitzem com a espai d'emergència. Allà hi posem vehicles accidentats, els serveis mèdics atenen ferits, els bombers a vegades atenen incendis i atenen també els propis ferits, etc. I els companys de Mossos d'Esquadra poden acabar fent papers i ajudant a fer papers amb els conductors afectats en aquest espai que és el voral. És un espai per l'emergència. Nosaltres considerem que és bàsic mantenir-lo i tenir-lo aquí a Catalunya, més i quan la conurbació metropolitana concentra molts dels incidents i molts dels accidents. I l'altre tema és, el voral no té les mateixes condicions que la calçada. I quan tu parles amb el titular de la via, que és també una part que ho hauria d'autoritzar, doncs no acaba d'estar per la labor. És a dir, això no és una calçada, és un voral, i per tant les condicions de manteniment, d'asfaltat, són diferents. I tercera, el voral presenta entrades i sortides, interrupcions. I si volem una quarta, en autovies metropolitanes, no autopistes, l'autovia de Castelldefels, per exemple, els vorals hi pot circular a la bicicleta. Per tant, seria una barreja de trànsits de vulnerables que no són interessants. Nosaltres no ho veiem i en aquests moments no ho senyalitzarem. Això no vol dir que potser en un futur... El que cal a la moto és donar-li un carril segregat. Nosaltres tenim carrils busbau, que és el de la C58 i el de la C31, que entren a la conurbació metropolitana, per on hi poden circular les motos. Està permès. Per tant, aquests són els carrils segurs.
1: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Nosaltres, oients, cada poca estona, ara està tot tranquil aquesta hora del matí, però us anirem informant, justament en connexió amb el Servei Català de Trànsit, avui amb el Roger Serra, de la situació a les carreteres i autopistes catalanes. De moment, tenim ja aquesta previsió per aquest dilluns del director de Trànsit. Moltes gràcies, director. Bon dia.
6: Gràcies a vostè. Molt bon dia.
1: Que vagi molt bé. Bon dia. Passen 3 bon minuts dia. De 3 quarts de 10 del matí. I ja sabeu que per aquest programa a Catalunya no s'acaba la Panadella, en Arquer. I, per tant, cada dia ens hem compromès a fer un repàs també dels titulars de les diferents portades de la premsa comarcal. Per exemple, anem a Lleida, justament, al Segre.
3: Fantàstic.
1: Les comarques de Lleida han registrat 37 crims durant l'última dècada. Sí? Els homicidis han repuntat en els dos últims anys i aquest 2026 ja són 6. Què més, Ramon?
2: O, per exemple, tenim en aquest cas a la Mañana que la Paeria ha desocupat una casa al carrer Maials, una casa conflictiva. És un dels titulars que ens deixa aquest, el diari.
1: Un dels dos diaris
2: de referència.
1: Efectivament. El Francesc Guillaumet i el Segre, dirigit per l'Anna Sáez, tots dos tertulians molt habituals d'aquest programa. Si anem, per exemple, a Tarragona, el diari Més, les fortes pluges fan que Tarragona ja superi a l'octubre la mitjana anual de precipitacions. I el Nàstic no trenca la mala ratxa, amb aquest empat a dos gols.
2: També tenim, per exemple, el diari de Tarragona, on ens expliquen com serà un futur hotel de luxe de la part alta de la ciutat, a l'Irunya Palace, o, en aquest cas, per exemple, doncs, també, si esteu interessats, podeu anar tafanejant quins són els municipis, com està la qüestió econòmica, on Castellvell del Camp es col·loca en la posició dels pobles amb més diners i de Tarragona, de la demarcació.
1: El diari de Girona, a aquesta hora, obre amb aquests titulars. La unitat aèria dels Mossos de Girona fa un centenar d'actuacions cada any, la majoria entrades i escorcolls amb drons. Els gironins tenen més de 36.600 armes. Augmenta el nombre de pistoles i rifles mentre baixen les escopetes.
2: I tenim també el Regió 7, a Sant Fruitós cedeix un terreny perquè les autoescoles hi facin pràctiques, o la matrícula de la Universitat de Manresa registra nou rècord amb més de 2.700 alumnes.
1: Un comentari, tertulians i tertulianes, sobre tot això que acabem de...
4: Bé, que
1: sobre qualsevol, dels molts titulars que acabem de llegir amb el Ramon.
4: Evidentment, la premsa local fa notícies locals per diferenciar-se de la premsa generalista. I a mi, de totes les notícies...
1: Les notícies locals també han de sortir aquí al matí de Radio 4.
4: De totes les notícies, la més desgraciada i més important és l'augment de crims a la província de Lleida.
2: També la referència aquesta que han passat de Girona, que ha canviat la tipologia d'armes més sovintejades, com potser escopetes estarien més vinculades al món de la caça, i en canvi ara les que hi ha són unes altres.
4: Ramon, pot ser per la presència de més estrangers que puguin pertànyer a màfies en la Costa Brava. Perquè el que estem veient, i sobretot això és molt, molt freqüent en la Costa del Sol, és persones que dirigeixen màfies a nivell europeu des de domicilis de la Costa del Sol, en concret Marbella, Estepona, Benalmàdena.
3: Doncs jo trobo molt interessant i positiu el fet de l'increment d'estudiants a la Universitat Central, la de Manresa. Vic ja és una universitat important. I trobo que la idea aquesta de sempre haver d'anar cap a Barcelona o, en tot cas, Girona. Per exemple, a Lleida també tenim una descentralització amb Igualada, que també és una plaça on molta gent hi va a estudiar infermeria o ciències de la salut. Per tant, ho trobo molt bé que Manresa doncs, sigui una plaça on el jovent també hi vagi cada vegada més a estudiar.
1: Atenció i alerta muntanya, 5 rescats d'excursionistes en un sol dia al Pirineu de Lleida. Un altre titular del Segre, a aquesta hora del matí, es va activar una recerca nocturna dissabte, i 3 dels avisos van ser a la Vall de Boí. La majoria van ser trobats il·lesos, però alguns van patir lesions. Jordi Riba.
5: No, jo voldria fer esment de la notícia que en relació a la precipitació a Girona, a Tarragona, no tant per el fet en concret, sinó perquè és una notícia que ens recorda una qüestió estructural, que és el canvi climàtic i com els estralls d'aquest canvi climàtic es tradueixen en sequeres extremes com la que vam tenir fa uns anys, i també en precipitacions extremes com la que hem tingut aquests darrers, aquestes darreres setmanes, i que ha de fer que no perdem de vista

0: dona a determinats països, determinats llocs, oportunitats i a altres li genera problemes. Malauradament, a Catalunya, per tenir un clima mediterrani, el canvi climàtic es dona molt més problemes que oportunitats. En canvi, al Cantàbric succeeix tot el contrari.
1: Bé, mira, per tancar aquest bloc de comarques amb una notícia positiva, diguéssim, ara que parlàvem de bolets, arriben els primers bolets als boscos catalans, que creixeran, diuen els experts, més sans per les baixes temperatures i l'inici de temporada tardà, eh?
2: Mira, a veure.
1: Veus, boletaires pronostiquen un any excel·lent de llanegues, llevat que el fred sigui massa fort. Lògicament, si venen grans ventades i grans gelades, malament. Però vaja, aquesta fresqueta i aquesta previsió de pluges pel proper cap de setmana pot anar molt bé per acabar de revifar una temporada de bolets que ha començat amb mal peu. 6 minuts i les 10 del matí.
3: Ens haurem saltat els rovellons, doncs.
1: Oh, ja n'hi ha, de rovelló. Algun, no masses, però vaja.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: I Ceuta buida l'últim gran assentament de marroquís a 48 hores de l'arribada dels Reis d'Espanya. Gonzalo Bernardo, em fas patir.
0: Final... No. Mira,
1: que t'ofegaràs.
0: Simplement és... picó que et ve i que tens que tossir perquè si no...
1: No passa res, endavant. No,
0: mira, és curiós com a Ceuta que no hi havia manera de treure els magrebins i africans que havien arribat en la invasió territorial que es va fer a finals de juliol, doncs ara ja és bastant probable. Tot perquè venen dos elements imprescindibles. El primer és el rei. I el govern no vol donar una imatge massa negativa del que està succeint a Ceuta. I el segon és les pròximes eleccions. El govern vol que Ceuta deixi d'aparèixer a les mitjans de comunicació i que apareixi l'habitatge. En aquestes condicions indiscutibles, doncs la neteja de Ceuta és el que ha ocorregut darrerament.
1: Mira, deixem destacar una... No, vols dir alguna cosa sobre el tema Ceuta, Anna?
2: No, és curiós que el rei espanyol t'hagi tardat tant en anar-hi.
3: Jo crec que s'ha fet un procés, des del primer moment s'han realitzat retorns, s'ha complert la legalitat, hi ha hagut temes logístics complexes, s'ha anat més lent del que s'hauria volgut i del que s'hauria estat desitjable, però en tot cas forma part del procés de retorn de totes les persones amb totes les garanties que el dret espanyol i el dret europeu els ha de conferir.
1: Bé, mira, un titular, a aquesta hora de la Vanguardia, els Mossos detenen un dels caps dels lladres de cases de futbolistes. Notícia que avança la Maica, sí, Maica Navarro, un delinqüent al Banco Kosovar, amb un extens historial delictiu a Espanya, està acusat de robar, per exemple, el domicili del porter Joan García. Gonzalo.
0: És habitual. Delinqüents professionals i amb moltes armes d'altres països estan generant una delinqüència a la que no estem habituals nosaltres, entre altres coses, perquè històricament que els delinqüents portessin armes era pràcticament una anècdota i ara cada vegada és més comú.
1: Bé, home, el Barça imparable, nen?
3: Sí, 8 de 8.
1: Espectacular, eh? Canvia una certa tensió al Real Madrid, que no s'acaba de finar això.
0: On hi ha la tensió
1: de veritat? I l'espanyol, què passa amb l'espanyol?
0: Aquí sí que hi ha la tensió de veritat. Per què?
3: Perquè un 93.
0: Perquè tenim un entrenador que no dona la talla. I vam fer un partit llastimós a Màlaga. Davant dos equips que estaven en la cua, com eren l'Elx i el Màlaga, de 6 punts en tret un. Les perspectives de l'Espanyol amb Manolo González, entrenador actual, són pèssimes.
1: A Bascal a Ceuta avui, eh?
3: Sí.
2: A Bascal a Ceuta.
5: I no assisteix a la desfilada de Madrid, sinó que està present a Ceuta 24 hores abans que arribin els Reis.
1: Sí, senyor. Què passa, Anna?
2: No, bé, és que és tot bastant divertit, sobretot ara amb les eleccions, amb totes aquestes gesticulacions que es fan. El que trobo interessant és quan ara estaves dient... sobre el tema del retorn, que has parlat d'aquest retorn com si fos una cosa normal i natural, que s'hagi de retornar tota la gent que arriba en territori per ara espanyol com és Ceuta, que suposo que en algun moment s'haurà de fer un referèndum per veure si encara ho és o no, però llavors aquest retorn, quan arriben a la península, es fa de la mateixa manera, amb la gent il·legal, o no, o és només amb el cas de Ceuta?
3: No és de tot arreu, no em facis dir les dades de retorns o de repatriacions, però n'hi ha a tot arreu, quan es detecta persones que...

0: han entrat de manera irregular i que estan en situacions que la llei preveu el retorn, es produeixen retorns centenars, de fet. El que passa és que és una qüestió, diguem-ne, ordinària, i a qui en vol fer un ús polític com una arma, diguem-ne, però en tot cas el que em sembla que s'ha de fer, des del meu punt de vista, des del respecte als drets humans, és el respecte a la legalitat, el compliment del mateix, i expulsar o repatriar aquelles persones que incorren en les situacions que la normativa, que la llei espanyola i europea preveu el seu retorn, també a la península, també a Catalunya.
1: Fixa't, diu per ara a Espanya, que Ceuta i Melilla. Ceuta i Melilla són espanyoles i això t'hauria d'agradar molt a tu, Anna, perquè quan es van separar les corones d'Espanya i Portugal, els habitants de les dues localitats...
2: I per què es va separar Portugal?
1: Van decidir pertànyer a Espanya.
2: Bueno,
1: i, degut a això, sí, aquí, és l'hora. Adéu.
2: Si el Xavi un dia ens deixa, aquí podríem entrar i parlar de Gibraltar. Queda... I per què Gibraltar no és espanyola?
3: Ens queda un minut, amb la seva... el que vulgueu, per un minut.
2: Dic que Gibraltar és anglesa, és britànica i no espanyola. També seria interessant explicar el perquè amb el Tractat d'Utrecht, l'intercanvi que va haver amb el tema de Catalunya i com, si Gibraltar mai acabés en espanyola, indicaria la independència de Catalunya.
0: A Catalunya, concretament, si em permets la dada, el 2025 van ser 431 expulsats com a compliment d'aquesta normativa que et deia.
2: No, s'hauria de veure llavors les reincidències que hi ha de gent que reincideix, que continua fent crims aquí, tot i no tenir els papers, i no surten mai.
3: Bé, senyores i senyors, moltes gràcies per haver vingut avui 12 d'octubre aquí a les 9 en punt del matí, al matí de Ràdio 4. Fins la setmana que ve tots tres. Que vagi molt bé,
2: molt bé.
3: Això. Oients, no marxeu, que nosaltres tornem, 5 minutets, ens posem al corrent de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius i de seguida més matí de Ràdio 4.
4: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius. La precampanya electoral, la crisi de l'habitatge i la crisi migratòria a Ceuta marquen els actes institucionals de la Diada Nacional d'aquest 12 d'octubre. Coincidint amb la jornada, el president Pedro Sánchez ha reivindicat en un missatge a la seva xarxa social X una Espanya plural i diversa.
5: Porque en nuestros colores caben muchas cosas. Los derechos que hemos conquistado como sociedad y los que quedan por llegar. Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera, así que feliz fiesta nacional.
4: D'aquí una hora és previst l'inici de la desfilada militar a Madrid, presidida per la família reial al complet, un dia abans de la visita dels reis a Ceuta a l'acte, i participaran més de 4.300 efectius de les Forces Armades, la Policia Nacional i Guàrdia Civil. També hi assistiran 16 presidents autonòmics, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, que per segon any consecutiu assegura la presència catalana a l'acte després de 14 anys d'absències de presidents de la Generalitat. L'agenda de la jornada continuarà al Palau Reial, on es farà la tradicional recepció oficial a un miler de convidats, entre ells i com a novetat, representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. Precisament la crisi migratòria a la ciutat autònoma ha centrat el missatge de la ministra de Defensa, Margarita Robles, als militars desplegats a l'estranger.
6: Però si en algun lugar és necessària que haya esa bandera espanyola, que haya esa espanyolidad, és en Ceuta. I eso lo están haciendo impecablemente nuestras Fuerzas Armadas.
4: És la segona vegada a la història que la Diada del 12 d'octubre coincideix en precampanya. Des d'avui s'obre el termini de reclamacions del cens electoral, sobre el qual encara hi ha l'interrogant de si inclourà els 400.000 ciutadans que van obtenir la nacionalitat espanyola a través de la coneguda com a Llei de Nets. El Tribunal Suprem haurà de prendre una decisió sobre aquesta qüestió previsiblement en les properes hores. Tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat han demanat a l'alt tribunal que no se'ls prohibeixi votar en aquests comicis i que s'aixequi la prohibició. L'avançament electoral ha forçat, d'altra banda, una cursa contrarrellotge entre les esquerres per fixar els seus candidats. Aquest divendres acaba el termini per presentar les propostes de coalicions. Sumar ha proposat a Ada Colau i Emilio Delgado com a candidats a presidir el Front Ampli. Si Podem acabés integrant-se a la coalició, Irene Montero quedaria molt relegada. Tot i així, la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez Barbero, ha fet una crida a que totes les organitzacions estatals d'esquerres s'integrin a la candidatura de Madrid. Són declaracions a Televisió Espanyola.
7: Entendemos que todas las organizaciones que tenemos presencia a nivel estatal debemos estar en la lista de Madrid. Esto incluye a Izquierda Unida, incluye a Movimiento Sumar, incluye a Podemos, y esto además es lo que ha dicho Más Madrid. O sea que creo que en eso pues tenemos bastante camino avanzado. Y en último lugar, por supuesto, y como vamos, he empezado diciendo, la urgencia y que esto tenemos que acelerarlo y tenemos que hacerlo ya.
4: Després de dies de negociacions, finalment Gabriel Rufià no liderarà el recent constituït Front Ampli i tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés. Sobre aquest anunci, precisament, ha parlat Antonio Maillo, coordinador federal d'Esquerra Unida. En declaracions a Ràdio Nacional ha reconegut que no li ha sorprès la notícia, tot i que confia que el Republicà ajudarà que sigui possible una confluència de les formacions d'esquerres de cara al 29N.
8: Ell mantiene lo que ha dicho a lo largo del tiempo, que es la necesidad de una confluencia en todo nuestro país, de un frente amplio, de una gran alianza entre todo lo organizado en la izquierda transformadora. Estoy convencido que él va a empujar en que haya una sola propuesta política y electoral para el 29 de noviembre. Eso no me cabe la menor duda, si hay una coincidencia entre lo que se ha dicho y lo que se vaya a hacer.
4: Mentrestant, la CUP farà pública aquest migdia la decisió de la militància respecte a la proposta de la direcció de no presentar-se a les eleccions del 29N. La formació argumenta que no es donen les condicions polítiques per concórrer als comicis a l'espera del posicionament dels militants. A les últimes eleccions generals, al juliol de 2023, la formació va perdre la representació parlamentària. I un últim apunt, el Servei Català de Trànsit preveu que des d'aquest migdia es mobilitzin al voltant de 270.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu d'aquesta festivitat del 12 d'octubre. La concentració de vehicles serà especialment intensa a la tarda d'aquest dilluns, de 4:45 a 9:15. S'adoptaran mesures especials a l'AP7 i la C58, com ha detallat a Ràdio 4 Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
9: Hem de pensar que és un cap de setmana llarg de tardor. I per tant hi haurà sempre l'autopista AP7 ens ocupa i per tant posarem un carril addicional al nord des de Llinars fins al que és Montornès i al sud des de Vilafranca fins a Molins de Rei per donar-hi més capacitat, per intentar donar més volum de via a tot aquest trànsit que retorna. Hi haurà restricció de camions també a l'autopista AP7 de les 5 a les 10 de la tarda i per tant aquesta serà una via que també presentarà distribució litoral, retorn litoral, no?
4: Nosaltres ho deixem aquí. Continuen informats en aquesta sintonia i al web rtve.cat.
10: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: mateix és mig quart d'onze. Som els del matí de Ràdio 4, aquí som en directe. Jordi Vila, com estàs?
1: Doncs molt bé, molt il·lusionat perquè estem a punt de viure una entrevista fantàstica amb el Quim Masferrer.
0: Sí, senyor.
1: Que després de recórrer tot el país amb més de 500 funcions i mig milió d'espectadors amb l'espectacle Bona Gent, Quim Masferrer ha tornat als escenaris amb el seu espectacle Temps, on es pregunta què faries si et quedés una hora i mitja de vida. Una bona pregunta, eh?
0: Ara, de seguida, sentireu a Quim Masferrer aquí al matí de Ràdio 4, però però espera't, perquè d'aquí una estona...
1: Sí.
0: I serà qui en directe són José Corbacho.
1: Uf.
0: I David Fernández.
1: La liarem grossa, eh? La liarem grossa perquè riures assegurats i els tenim aquí perquè tornen amb la comèdia No Somos Estopa. És a dir, el Quim Masferrer, quan acaba el Teatre Borràs, a la setmana, res, uns dies més tard, doncs agafen el relleu José Corbacho i David Fernández. Només 6 dies, del 21 al 25 d'octubre, ens presenten No Somos Estopa, un espectacle en forma de conversa entre dos amics que acumulen dècades compartint teatres i platós.
0: Bé, escolta'm, hi vindrà una assessora d'estil, la Sònia Morell. A partir de demà estarem més guapos i més guapes, tots plegats, perquè ens donarà consells, que ja veuràs, en sap,
1: sí.
0: I s'explica molt bé. I ara què sí. Diu aquest? Doncs de veritat, fa anys la vaig entrevistar i t'asseguro que en sap molt i se'n pot aprendre molt.
1: Com podem saber quin tipus de roba ens quedarà millor, eh? Ens explicarà les claus per això.
0: I la Marta Tips.
1: Ui.
0: Home, la gran Marta Fuster, aquí al matí a Ràdio 4. Ja està fet això.
1: Ja ho tenim.
0: Ja ho tenim arreglat.
1: Ens explicarà com hem de netejar la terrassa després de les pluges o com cal estovar i netejar la brutícia dels microones.
0: Hi ha un dentista que pràcticament té 2 milions de seguidors. Jo crec que amb això està tot dit, a les xarxes socials.
1: Sí.
0: Atenció al que ens explicarà d'aquí una estona el doctor Simón Pardiñas, aquí al matí de Ràdio 4.
1: Que acaba de publicar el llibre Cuida tu boca. Amb ell repassarem els principals hàbits per mantenir una bona salut dental.
0: I què regalem avui als oients, Jordi?
1: Doncs mira, regalem unes fantàstiques pastes de full de la pastisseria Miró de Castellterçol. 125 anys d'història, aquesta pastisseria.
0: Heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest. L'hem posat fàcil, de veritat. Mira, escolta. Ja podeu anar trucant, El 900-454-455. 900-454-455. Marta Inglés i Laia Casanova al control de so. Tampoc fan festa avui. Hola, com esteu? Què tens fred? Si no em fa de fred. Avui les temperatures són suaus, tot i que està mig ennuvolat.
1: Sí, però...
0: I no plourà, oients, tot i que poden caure dues gotes. Dues. Allò que dius, m'ha tocat una gota al braç, i han dit que no plouria.
1: Sí, però
0: serà una gota.
1: Queda poc perquè vingui el fred, ho has comentat abans.
0: El cap de setmana, patacada de les temperatures, xàfecs. Això dissabte i diumenge que ve, abans no, I neu al Pirineu. Això el proper cap de setmana. Passen 9 minuts de les 10 del matí. Poseu-vos drets i dretes, tio. I ties, per l'amor de Déu.
1: Quim Masferrer!
2: Com estem?
0: Com estàs, tio? Com va això?
1: Quina il·lusió.
2: Com estem?
1: Hosti, tu.
2: Carai, quina rebuda.
0: Lo foraster, que diuen a Lleida, lo foraster.
2: Ostres, per un moment pensava que érem a missa. Posem-nos drets.
0: Aquí, quan entra una eminència, ens posem drets.
2: Ai, pobre de mi.
0: Masferrer, tio.
2: Pobre de mi, una eminència.
0: Home, sí, lo foraster. I tots diuen, per què no ve el meu poble, lo foraster? Què s'ha de fer perquè vingui el Quim aquí?
2: Hi ha anat molt, per Lleida.
0: Sí, però tenim 947, tu l'altre dia és 948.
2: I jo, en municipi, sí.
0: 947 em constaven a mi, que n'hi ha un de nou.
2: Ah, no ho sé, pobre de mi. No sé.
0: A quants has estat?
2: Portem 135, imagina't.
0: 135?
2: De 947
0: encara,
2: o 48.
0: Encara te'n queden uns quants,
2: Sí, acabaran abans amb mi que amb els pobles.
0: Molt bé. I ara una hora i mitja sol damunt l'escenari.
2: Sí. Sí. Ara un espectacle que el vaig estrenar fa 15 anys.
0: Sí.
2: I que ara m'ha vingut molt de gust tornar-hi. A veure, un espectacle que es diu Temps, i tinc ganes de veure com m'ha passat el temps, aquest espectacle que es diu Temps.
0: Ja, el Borràs.
2: El Teatre Borràs, sí.
0: Fins quan?
2: Fins a mitjans d'octubre, i amb moltíssimes ganes.
0: Ja. L'altre dia deies, no podries fer aquesta feina sense ser un temerari.
2: Sí. però la teva també. És a dir,
0: sí, una mica també. Sí, sí, si ens paréssim a pensar...
2: Si penséssim ara mateix en la de gent que ens està escoltant, segurament en la de gent quan et posa davant d'una càmera o puges dalt d'un escenari, té un punt de temeritat.
0: Fa vertigen, això, eh?
2: Sí.
0: A mi em passa abans de començar. Sort que la Marta Inglés m'anima. Em diu, calla, home, que quan s'encén el llum vermell aquest, el pilot,
2: sí,
0: et passa tot i et creixes, dic, perquè al matí, bufant per aquí, Jordi.
1: Sí.
0: Buf, 3 hores de ràdio.
2: Però és d'aquestes coses que a mi em passa sempre, eh? Abans d'un rodatge o abans de sortir un escenari, penso, ostres, qui t'ha dit que et compliquessis la vida d'aquesta manera?
0: Sí.
2: Però un cop baixa el taló, o un cop acabem el rodatge, penso, quina feina tan maca que tinc.
0: Que sí?
2: No para de plantejar-me aquestes coses, i això vol dir que el que fas ho fas amb molta passió i que quina sort que tenim, que malauradament no tothom la té, de poder-se guanyar la vida amb allò que ens apassiona.
0: Ens agrada massa.
2: Oi, sí. Sí.
0: Que sí?
2: Sí.
0: És una gran sort, no? Gaudir. A casa dic disfrutar encara.
3: Gaudir del que fas, sí.
0: Gaudir de la teva feina, que a vegades potser és trist estar tan bé la feina.
2: Bé, perquè fa que hi hagi un moment que confons el que és feina amb el que és lleure, se't barreja la vida amb el fet de treballar, no saps si estàs treballant perquè t'ho estàs passant bé, i això a vegades fa que també sigui molt invasiu, i que hi hagi moments en els que diguis, ep, que he de desconnectar, he de tenir clar quan estic treballant, quan estic gravant, quan estic rodant, que m'ho passo molt bé, però també quan ets a casa i quan tens moments per la família, que no es barregin les dues coses, això és interessant, ja, de saber-ho fer.
0: Reestrenes temps al Borràs, un espectacle que parla de la mort.
2: Aquí. Sí, amb molt d'humor, parla de la mort, per tant, parla de la vida.
0: Sí, senyor.
2: I em plantejo una pregunta en aquest espectacle, que ara us la traslladaré a vosaltres. Què faríeu si us quedés només 90 minuts de vida?
0: Ja. Aquest matí ho hem preguntat a tots els tertulians i a tothom, ja.
2: Què faríeu? És que, clar...
0: Què faries, Ingrid? Ara et diuen, et queda una hora i mitja. 90 minuts i s'ha acabat la festa.
4: Ho tinc claríssim, estaria amb els morbosos.
0: Amb el blat,
4: sí,
0: i companyia.
4: Amb el blat i la ria, sí, amb els dos.
2: És a dir, ens deixaries plantats, eh? Marxaries, deixaries els cascos i n'aniries ara
4: totalment
2: mateix?
4: Totalment, sí, aquí sí. Us quedeu. Me'n vaig amb els meus gossos a fer un bon passeig per la natura i estar amb ells i estar present amb ells.
0: L'Ingrid és la millor ensinistradora de gossos d'aquest país.
2: Uh-huh.
0: És la que té el blat, aquell gos que conjuntament
2: amb
0: l'Hospital Clínic detectava
2: bé, sí, sí,
0: el càncer de pulmó.
2: Molt bé, sí, sí, sí.
0: Que ha salvat moltes vides.
2: Sí, sí. Doncs aquesta pregunta, que l'Ingrid la té molt clara, en el meu cas, em costa respondre-la espero no trobar-m'hi mai, si no et trobes en aquesta tesitura.
0: Ah.
2: És a dir, perquè sembla que pots caure en una certa frivolització, ja, no? De dir, què és el que faria? No ja. Sé, faria sexe. Sí, segur? Faria. I, per tant, el teatre et permet això, et permet jugar.
0: Ja,
2: ja que a nivell personal em costa molt de respondre aquesta pregunta, doncs gràcies al teatre anem a fer-ho.
0: Ja.
2: I anem a fer-ho, sobretot, amb molt d'humor. És una comèdia en la que rius molt i en la que també empatitzes molt amb el personatge, perquè passa una cosa. Tothom que em vindrà a veure al Teatre Borràs, tothom es morirà.
1: I escolta, aquí...
0: T'anava a dir que
2: tothom.
0: No se n'escaparà
2: ningú
0: d'això.
2: Sí, no se n'escapa ningú. Per tant, tothom s'hi sent... Hi ha molta empatia amb el personatge.
1: Vas fer aquest espectacle, el vas escriure tu també,
2: sí,
1: farà 15 anys, i què t'ha portat ara, en aquest moment, a tornar-lo a portar a escena?
2: Perquè fa 15 anys i va haver-hi... De fet, és un espectacle que molta gent... Jo ara estic rodant amb el meu espectacle Bona Gent,
1: sí,
2: que porto més de 500 funcions, i molta gent em diu, i temps, el tornaràs a fer? I m'anaven dient això, m'anaven allò esquitxant de tant en tant. I un dia, ara que feia 15 anys, netejant l'escriptori de l'ordinador, allò que tens temps, és allà posat, i has de fer neteja, l'haig d'ordenar, que el tinc una de carpetes aquí, i torni a entrar. Vaig entrar dins, i només llegir-lo una altra vegada vaig dir, ostres, vas escriure això fa 15 anys, tu ets 15 anys més gran, 15 anys de més experiència, 15 anys més vell. L'espectacle també ha passat el pas del temps. Segueixo fent-me la mateixa pregunta i seguim parlant del mateix. Dic, hòstia, per què no el tornem a fer? I m'han entrat com unes ganes, gairebé com el mateix que molta gent m'anava dient, per què no el tornes a fer? M'ho vaig preguntar a mi mateix. I dic, home, Quim, tu ets amo del teu temps, parlant de temps. Si et ve de gust tornar-lo a fer, doncs torno-lo a fer. Perdona, que no torna Maricel? Que no tornen a fer?
0: Sí, no, no,
2: ostres... Tornem-hi, va, tornem-hi.
1: I ha canviat de fa 15 anys ara? Hi ha matisos en aquest temps?
2: Moltes coses segueixen igual, però sí que, evidentment, s'ha actualitzat. És a dir, hi ha coses d'actualitat que el personatge parla, que, evidentment, les hem fet vigents, hem fet una neteja d'escenografia, l'hem renovat, ha entrat gent nova dins de l'equip, però l'essència, bàsicament, és la mateixa, que és intentar respondre aquesta pregunta que la Ingrid ha respost de manera tan clara, que és què faria si quedessin 90 minuts de vida?
0: Volta, què faries, tu?
3: Jo estaria amb la meva família. Sí, sí. Ah.
0: Sí, però si t'agafa aquí la ràdio i no tens temps d'arribar...
2: Jo no tinc temps amb la meva família, els tinc a una hora i quart a casa.
0: Tu ara què faries, quedar-te aquí nosaltres?
3: Aquí, jo quedaria aquí. Sí, si no puc marxar, en el sentit que no tinc temps d'acomiadar-me, no?, dels meus éssers estimats, em quedaria aquí, lògicament.
2: Però posaries música, resaries...
3: Posaria música...
0: Quina
3: música
0: cançó demanaries? Va, que te la posarem. Quina cançó demanaries?
2: A veure, llarga vida, eh? No, no, és que sembla que estem a la nostra munció aquí, ja.
3: Albert Hammond, per exemple, Never Rains in South of California.
2: Doncs t'acompanyo en els sentiments, aquesta, i ara sí, per tu...
3: Anem negres, anem de funeral, avui, amb en Xavi. També, sí, no,
0: jo no, jo no. Com dèiem, no se n'escapa ningú d'això. És llei de vida, però per sort no sabem quan serà.
2: Clar.
0: Jo quan va morir l'Eduard Ponset vaig pensar merda.
2: No, és veritat, l'Eduard Ponset...
0: No recordes?
2: Sí, sí.
0: Ell deia, probablement no moriré mai. No s'ha demostrat que...
2: Exacte, doncs mira... L'Eduard Ponset el tenim en el cementiri de la Vilella Baixa.
0: Ah, sí?
2: Un poble del Priorat, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
2: I precisament per això, és que la mort és el que ens iguala a tots i a totes. És a dir, per sort, per sort.
0: Sí, no?
2: És a dir, la mort ens iguala a rics, pobres, d'esquerres, de dretes, del Barça, del Madrid, tots anem a petar allà mateix. I precisament per això... crec que fer-ne humor és una cosa molt sana. Tot i que també, evidentment, les morts n'hi han de molt tipus. Hi ha morts prematures, que són molt doloroses, hi ha morts naturals que poden arribar a ser molt maques, hi ha morts en els que realment pots arribar a gaudir de gent gran en el que se'ls acaba la vida, se'ls esmuny la vida, i que hi ha un comiat bonic.
0: Jo porto tot fatal. Això hi és. Jo aquest tema el porto fatal.
2: Sí, costa.
0: Costa. Algú el porta bé, aquest tema? Jo no conec a ningú. Com el doctor Sant Segarra, que l'hem tingut en aquest programa, l'escoltes a ell... I dius, calla.
3: Que parla de la superconsciència, sí, no?
0: Tu creus que hi ha vida, sí, més enllà de la vida, aquí?
2: Ai, no ho sé.
0: Estàs al cas del que diu el doctor,
2: sí,
0: Sant Segarra?
2: Sí, no, i tant, i que a més té...
0: Ah, prestigió cirurgià, sí, durant, sí, molts,
2: sí,
0: anys...
2: No, i que a més avalat per la seva experiència.
0: Correcte,
2: sí.
0: Correcte.
2: Mira, jo hi ha una cosa que em vaig trobar un dia a Ulldemolins amb una senyora que tenia 90 anys i em va dir... Tinc ganes de morir-me. Mm. Diu, perquè... Jo, clar, et sobta que et diguin això, tens ganes de morir-te. I més en un context que no era... Malauradament, que a vegades hi ha gent que demana la mort, que demana l'eutanàsia perquè les seves circumstàncies de vida no són dignes, i que, evidentment, és molt just que sigui així, doncs ella estava bé. Diu, precisament perquè estic bé, Quim. Diu, tinc 90 anys, encara visc sola, serveixo de mi mateixa, no necessito ajuda de ningú, crec que ho he fet tot en aquesta vida, i vull marxar ara estant bé. Per tant, jo cada matí quan em llevo penso, ostres, mort, encara no m'has vingut a buscar. A veure demà. I vaig trobar-ho d'una excel·lència tan gran, aquesta cosa de parlar-ne d'aquesta manera íntegra, digna i acceptant la mort com el final de la vida.
0: Doncs
2: vaig,
0: sí,
2: trobar-ho maquíssim.
0: Sí.
2: Quina feina tan maca que tinc, que em trobo persones que m'expliquen coses com aquestes.
0: Quina feina tan maca que tens. De fet, fins avui t'ha anat i et va molt bé professionalment. Sí?
2: Estem contents.
0: Cantant,
2: sí,
0: de la vida. Et jubilaràs algun dia o no? Si depèn de tu.
2: No ho sé. De
0: perquè
2: moment...
0: guanyar-se la vida al teatre, a la televisió, sovint fàcil no és.
2: No és. Ara parlàvem de la sort que tenim els que, i que malauradament, ja ho hem dit, que no tothom es pot guanyar la vida, per tant, els que tenim aquesta sort hem de ser molt agraïts al que ens ha deparat la vida, que segurament és guanyat també, no?, una barreja de sort, talent i no sé quantes coses, no sé quantes variables hi han, però ser agraït, perquè realment és molt maco que ara m'hàgiu convocat a mi aquí avui per parlar del que jo faig, ho trobo excel·lent. Hi ha una ràdio que diuen que venen entre, i que volen saber coses de tu.
0: Evidentment.
2: Hòstia, això és fantàstic. I quan arribes, tothom es posa dret, ja, vinga, escolta'm.
0: Què vols dir, que no t'havia passat mai, això? Si et passa a cada poble que vas, sí o no?
3: Ara faltava fer la onada, Faltava fer la onada tots plegats, quan has arribat.
1: Escolta, escoltem un fragment d'aquest espectacle Temps. Vinga, va, som-hi.
2: Què faries si et diguessin que et queda només una hora i mitja de vida? Jo el que faria és...
1: Difícil, eh? Difícil.
2: Si vols saber el que faria, vine al Teatre Borràs. En saben molt, aquests que fan coses de publicitat i així, en saben molt. Aquesta és la crida, sí.
0: Arrasaràs.
2: Ai, no, sí...
0: Home, estem... fa ganes de veure-ho, això.
2: Estem molt
0: que
2: contents,
0: no ho van veure
2: molt.
1: Sí, jo, la veritat és que sí. Però ens hem d'afanyar perquè fins al 18 d'octubre, tampoc...
2: Estem fins al 18, veus? Sí, sí.
1: Però potser, si va bé la cosa, allargareu... Aquestes coses passen.
2: Se m'escapen a mi aquestes coses, sí, perquè... clar, després del 18 d'octubre no sé què tinc. És a dir, comencem amb gira i no sé si es pot allargar. Crec que no, crec que és la data final, el 18 d'octubre.
1: I parlant de gira, com ha anat aquesta gira? Bona gent, 500 funcions, mig milió d'espectadors.
2: Sí.
1: Com ha anat això?
2: L'espectacle Bona gent és una bogeria, és una bestiesa. Beneït dia, el dia que vaig pensar que podria, en un espectacle de teatre, donar veu als espectadors i les espectadores, i que es creessin espectacles únics, i que cada dia és diferent, i que cada dia t'emociones amb el que t'expliquen i rius del que t'expliquen, i quan comparteixes coses aprens coses. Hi ha gent que... Mira, l'altre dia era a Torredembarra, aquesta setmana he fet 6 funcions amb l'espectacle Bona Gent. A Torredembarra va venir una parella i em van dir, així en el fotocall, que ens fem fotos després de la funció, i així baixet em diuen, és la desena vegada que et venim a veure.
1: La desena?
2: 10 vegades, una parella. I dic, ostres, ho hauríeu de consultar al metge, això, eh?
1: És que
2: clar, sempre és diferent.
1: Quim, tu tens una cosa que ets molt proper, empatitzes molt bé amb la gent, caus bé, tens aquest carisma, i la gent t'explica coses que un altre tipus de periodista, o de reporter, o d'actor, o d'actriu, potser no l'explicaria. Quin és aquest secret per apropar-te a algú i que aquest algú t'expliqui coses amb relativament poc temps d'estar en contacte amb aquesta persona?
2: Clar,
1: coses molt, molt importants, no?
2: No ho sé. Suposo que el fet de que t'apassioni molt conèixer gent i té bastant a veure, de que t'agrada molt el que fas i té bastant a veure, que també no només tinguis ganes de parlar, ja ho veieu, jo sóc molt xerraire, se'm nota, però que també tinguis moltes ganes d'escoltar, que és molt important quan estàs amb algú que no parlis tant, perquè si tu parles no deixes que l'altre pugui parlar, i escoltar és interessantíssim. Perquè quan tu pares l'orella, quan escoltes, aprens moltes coses. I un dels consells me'l va donar el pare, eh? És a dir, per fer el foraster, i per tant, això que totes aquestes floretes que m'has dit ara de que sé escoltar i d'empatitzar amb la gent, el meu pare em va dir, Quim, tu que faràs un programa que t'aniràs a pobles petits a conèixer la seva gent, sobretot vés-hi amb ganes d'aprendre, no amb ganes d'ensenyar. Si vas amb ganes d'aprendre, aprendràs moltes coses. Ara, si vas amb ganes d'ensenyar, és a dir, si vas amb poca humilitat, difícilment se't obriran portes i finestres. I aquest consell que el va donar un pagès, que és el meu pare, és un consell que jo he fet servir per fer la feina que faig, que dista molt de la pagesia.
1: Doncs mira...
0: Com està el teu pare?
2: Bé! Ui, el meu pare és un... Ja amb els seus 80 i escaig anys, i no el puc seguir pel bosc.
0: M'han dit que és un crac.
2: És un crac. És un crac.
0: Sí, és veritat que va
1: entrar... I sempre porta barretina,
0: eh? És veritat que va entrar al quiròfan amb barretina?
2: Sí. Sí. Ui, us heu documentat, eh? Sí, sí.
0: Ahir, justament m'ho van explicar.
2: Sí, sí, sí.
0: Hosti, diu, no pot ser. Diu, no. Li vam intentar dir que no. Diu, però al final va entrar al quiròfan amb barretina.
2: El pare porta barretina des de sempre, i no és una barretina folklòrica d'aquesta que ens la posem perquè hi ha pastorets. No, ell la porta com la barretina catalana que s'ha portat sempre. A l'hivern va molt bé perquè t'abriga molt, i per tant ell és buscarol, és home de bosc, i sempre va amb barretina. Cosa que a mi em va molt bé, perquè quan ve a teatre a veure'm, de seguida veig un puntet vermell entre el públic.
0: I el pare.
2: Allà hi ha el pare i la mare, no? I em va molt bé. I el pare tenim fotos davant del Congrés dels Diputats, el Congrés dels Diputats de Madrid, el tio amb barretina, i fa poquet va intervenir de l'ull, i ell amb barretina al quiròfan. Evidentment, allà li van dir, escolta, Quim, que es diu com jo, la barretina l'hauríem de treure, o l'hauríem d'esterilitzar, perquè si no... Però sí, és un crac, el pare, si tant.
0: I va aconseguir entrar al quiròfan amb barretina.
2: Sí, durant la intervenció. Mare, durant la intervenció mare, no, però ella és... Sí.
1: Quim, ens agradaria que escoltessis aquest moment, evidentment, un moment teu.
5: Després, senyor alcalde, hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció de Benifallet, i és que a Benifallet sou 770 habitants... Hi ha 9 bars o restaurants. He fet el compte i em surt un bar per cada 85 habitants. Jo crec que és dels pobles de Catalunya que té un tant per cent més elevat de bars per habitant. Senyor alcalde, jo crec que heu de posar un lema en el poble. Benifallet és un poble que té set.
1: És un moment del primer foraster que es va emetre el 25 de setembre del 2013.
2: Quins ho havia de dir?
1: Com recordes aquell primer capítol? No sé si eres conscient del fenomen que suposaria aquest programa.
2: No n'era conscient. El que sí que sabia és que teníem una cosa molt maca entre mans, perquè era un programa que parlaríem amb la gent, que la gent ens explicaria coses seves, que no parlaríem amb personatges, sinó amb persones, i que no ens explicarien coses de ficció, sinó les seves vides, i per tant que no hi haurien guions, i sabíem que això era molt maco, que era un material molt sensible també, i per tant que ho havíem de fer molt ben fet. Però en aquell moment, si ens arriben a dir que 13 anys més tard aquí als matins de Ràdio 4 d'en Xavi m'estaríeu parlant d'això, del foraster, que encara segueix vigent, jo hauria dit, esteu bojos.
0: Esteu sonats.
2: No, sí, sí. I que la darrera temporada és la temporada que ha tingut més audiència de totes.
1: Déu-n'hi-do.
2: És una bestiesa.
1: Porteu 10 anys ja, eh?
2: 13 anys
1: portem. 13 ja, 13?
2: 13 anys. 10 temporades, 13 anys.
0: Quina és la clau de l'èxit? Ets una bèstia, ets el millor comunista, és un crac. Bueno, arriba la gent com ningú, Quim. Està clar, és indiscutible.
1: Sí, sí.
0: No? Però
1: molt,
0: una miqueta, què més? No? A què pots atribuir aquest èxit durant tants anys i, de fet, com dius, tocant sostre, no? Últimament, la millor temporada.
2: Jo no ho sé, perquè no hi entenc massa amb televisió, però m'agradaria pensar que el foraster té molta veritat i que aquesta és la clau. Té molta veritat. Les persones amb qui jo parlo són de veritat.
0: Sí, senyor.
2: La gent pot anar als pobles després, perquè no són platós, els pobles existeixen.
0: Correcte.
2: I poden conèixer aquelles persones que ens han fet emocionar o que ens han fet riure. I també m'agradaria pensar que el presentador ho fa bé.
0: Home.
2: I que també és un motiu.
0: És evident, està claríssim.
2: Però ja. Jo crec que la veritat aquesta és una cosa que, per mi, m'agradaria almenys que fos la clau de l'èxit. I l'altra clau de l'èxit, és a dir, la veritat i de retruc la gent. Que la gent és fantàstica.
1: I parlant de gent i de veritat, mira, aquest altre fragment on parles amb pagesos de veritat,
2: sí,
1: que estan molt contents de la seva feina.
2: A veure.
5: Porta molta feina?
6: Sí, però tothom té feina. Vull dir, jo crec que els pagesos tendim a... És la meva opinió, a exagerar una miqueta. Sí.
1: Els pagesos tendim a exagerar?
6: Jo crec que el pagès té una tendència natural a queixar-se.
1: Això.
6: Sí. O perquè fa massa sol, o perquè plou massa, sí, o perquè plou poc. De...
1: Sí.
6: Llavors, però no sabem valorar que també tenim moltes coses que estan bé i que vivim bastant bé en general. Llavors, dius, bueno...
5: Clar, perdona, però sí, quines serien les coses bones que teniu?
6: Home, que no et mana, ningú.
7: Treballes que vas, per tu mateix, una cosa que t'agrada.
5: No et mana ningú.
6: Vas al teu aire, ningú t'hi ha, si comences una hora més d'hora, una hora
5: comences
6: més tard.
5: Comences l'hora que vols. Per exemple, al dematí, quina hora has d'engegar els pollastres?
6: Bueno, depèn de l'hora que ens llevem.
5: Depèn de l'hora que ens llevem.
2: En Raimon de Pinós, jo he conegut a molts pagesos i pageses, i és el primer pagès que he conegut que no es queixa. I jo ho dic, i jo puc dir això perquè vinc de fill de pagès i el meu pare es queixa. I, en canvi, en Raimon ens diu això, que ens ha dit. Ostres, sí, d'acord, sempre ens queixem. I segurament tenen motius per queixar-se, eh?
0: Sí.
2: L'administració, la burocràcia i no sé quantes coses més. Però, de cop i volta, en riure'ns-en d'un mateix, i que ho fa un propi pagès envoltat de pollastres, que era quan teníem aquesta conversa amb ell, això li dona una vàlua increïble, que aquella persona, aquell testimoni t'està dient, ostres, però ens aixequem a l'hora que volem, ningú ens mana, vivim a l'aire lliure, treballem a l'aire lliure, diu, ostres, posem en valor també això, i no només la queixa de la pagesia.
1: I posem en valor també el territori, la gent del territori, no? Això també és molt, molt important.
2: Mira, a cada poble que visito...
1: Ho has sabut fer molt bé.
2: Clar, a cada poble que visito, de testimonis com el que acabem d'escoltar, o el que hem escoltat abans a Benifallet, n'està ple. Jo, per tant, jo marxo sempre d'aquell poble molt més carregat de coses, d'històries, de sabent moltes més coses que les que tenia quan vaig arribar.
0: De quins et recordes, sobretot, i especialment? Oh. I per què? Clar, és que aquesta pregunta te l'han degut fer mil vegades. De, au, ja hi som, me'n recordo de 10.000. Ah, és
2: sí,
0: que ara
2: no,
0: dir-ne un o dir-ne tres és sí, complicat, però segur que hi ha
2: històries que...
0: L'altre dia llegia que havies una de les persones que ha format part del foraster, va ser l'àvia del Gerard Piqué, justament.
2: És veritat, sí, ara que va morir fa un parell de setmanes,
0: va morir fa molt poc, que la van enterrar a Sant Guim.
2: Sí, i jo la vaig conèixer, ell era a Cervera, una residència de gent gran,
0: sí,
2: de Cervera, i vam conèixer una noia quan vaig fer el foraster de Sant Guim, que era una de les seves cuidadores.
0: D'acord.
2: I llavors vaig tenir l'oportunitat d'anar a dir, ostres, et puc acompanyar quan vagis a cuidar a la Lina? I vaig estar coneixent... És que, clar, aquesta feina et permet això. Conèixer una senyora centenària que t'explicava coses amb una serenor increïble, això és...
0: És que són pous de ciència, aquesta gent. Aquí, sí, per exemple, ha vingut un parell de vegades la Pepita Bernat. Va néixer a Barbens i als 6 o 7 anys va venir a viure a Barcelona. El 15 de juliol, que la vam felicitar en directe, va fer 107 anys. Una dona que cada diumenge del món va a ballar a la Paloma. Avui, oi, a dia d'avui, eh? Diumenge passat, diumenge que ve, amb una activitat brutal, que va entrar per aquesta porta, que dic, no m'ho crec. Ensenya'm el DNI perquè és impossible que tinguis 107 anys. Però parlar amb aquesta gent, no, Quim, t'ensenya tant de la vida.
2: I tant.
0: Són els que més en saben. Moltes vegades se la menys té a la gent gran.
2: Sí.
0: I és un gravíssim error.
2: Veure. Mira, a mi a vegades em diuen, Quim, ens agrada molt com tractes a la gent gran. I jo penso... És a dir, que et diguin això pot ser una floreta, però jo penso, perdoneu-me, però és que hi ha alguna altra manera de tractar la gent gran?
0: És preocupant que ens ho diguin, efectivament.
2: Que no sigui amb respecte, amb gratitud, sabent que aprendràs molt.
0: És que molt.
2: Que són pous d'experiència que tu no tens, l'experiència que té aquella persona. Per tant, que sobte que ressaltin de la manera que jo tracto la gent gran, que em diuen, ens agrada que els tractis de vos. Per mi és una mena de respecte que a casa sempre hem tingut, i a casa, a Sant Feliu de Buixalleu, a Girona, doncs jo sempre l'he fet servir, amb els avis i les iaies de casa, el tracte de vos.
0: Abans es feia al meu poble, ara no. I jo, de fet, hi ha gent gran que s'emprenya si els tractes de vos. Et diu, a mi em tractes de tu.
2: Ah, doncs llavors, sí, evidentment...
0: Abans es feia molt, però és que tractaven de vos a un pare de 55 anys.
2: Clar, un pare de 55 anys és jove.
0: Encara dius, estic indisbarat.
2: Doncs mira, després de recórrer a tota aquesta gent que he anat coneixent, de cop i volta m'han entrat encara més ganes de fer aquest espectacle a temps.
0: Ja. Yeah.
2: Perquè tens com una mena de càrrega de... És un temps parla de la mort, però convida a celebrar la vida.
0: Ah.
2: I escolta'm, és que jo al voltant puc acreditar-ho, això, eh? La bona gent som majoria, eh? Sí, som majoria, aplastant. La bona gent, la gent amb bones intencions, la gent que permet que gaudim de la vida, que ens puguem ajudar els uns als altres, que quan a tu et passa una cosa saps que el tens al costat, aquella persona, aquests som la immensa majoria. Segurament els altres fan més soroll, segurament, i ocupen de la notícia, segurament. Però puc ben assegurar que som majoria. Per tant, escolta'm, hòstia, posem-nos en valor i diem que bé que és... Que bé que ho fem els humans, també. Yeah. Som capaços de fer coses terribles,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí,
2: ja ho sé,
0: clar.
2: I només hem de fer que mirar, i tenim any 2026, tenim guerres, i tenim genocidis, i puja el feixisme, i no sé quantes coses més, eh? Però, hòstia, també tenim coses molt interessants, meravelloses, que som capaços de fer els humans.
0: Posa'ns exemples d'alguns dels millors consells que t'han donat tota aquesta gent, tota aquesta bona gent, diguéssim, durant tots aquests anys. Recordo, per exemple, i ho posem sempre aquí d'exemple, això, Jordi, la Pepita, que diu, mira, consell, nen, allunya't de gent tòxica, envolta't de gent amb bon rotllo, de bones persones, de... no sé, donen consells que et fan, de vegades, obrir els ulls, no?, de dir,
2: sí.
0: Fuig de mala gent, que també n'hi ha.
2: Oh, sí, clar que sí.
0: De mala gent, perquè
2: sí,
0: no porten res de bo i t'escurcen... i t'escurcen la vida.
2: Aquesta també és una pregunta que em fan sovint, que diuen, tothom és bona gent, Quim? Perquè, clar, jo dic que acabo els meus monòlegs dient gent de Benifallet,
0: sí, sí,
2: sou
0: sí, sí.
2: Molt bona gent.
0: Sí.
2: O gent d'Ulldemolins, sou molt bona gent. I jo sempre els explico la història d'aquest bona gent. És evident que hi ha mala gent, és evident. I això ara ho dèiem, només hem de fer que... Avui al dematí us vaig dir unes quantes notícies dolentes, segur. Però jo quan vaig acabar el primer monòleg, que era Espolla, a l'Alt Empordà, vaig acabar, el guió posava gent d'Espolla, moltes gràcies. I vaig pensar, ho vam acabar, dic, i la gent va aplaudir, moltes gràcies. Però dic, que poc. Una gent que t'ho han donat tot, que t'han explicat històries, que han fet que ens emocionem, que riem, t'han regalat una cosa tan íntima com és la seva vida. Dir-los moltes gràcies em sembla molt poc. I vam començar com una mena de jam session allà, improvisant, i va haver un moment que jo dic, gent d'Espolla, moltes gràcies i sou molt bona gent. I ens vam mirar a l'equip i vam dir, ah, és això, vas una miqueta més enllà, posar en valor que són bona gent.
1: Ho escoltem?
2: Ah,
1: ho escoltem? Amb
2: sí.
1: Benifallet, eh?
2: Sí.
1: Vinga, va, som-hi.
5: Gent de Benifallet, hem suat molt aquí en el teatre, tots.
2: Ui,
5: tots
2: tant.
5: Menys la Carme, que ella segueix sense suar. Us ho dic de tot cor. Ha estat un autèntic luxe passar dos dies al vostre poble i només us haig de dir una cosa. Sou molt bona gent i a tomorrow! Moltes gràcies!
2: A tomorrow era una dedicatòria que fèiem un que en Pepe del Llagut, que acompanyava turistes per l'Ebre amb un llagut i que no sabia anglès i deia que l'única cosa que sabia era a tomorrow. I per això acabem d'aquesta manera.
1: I hem de posar en valor que gràcies al Foraster també hi ha hagut... s'han fet parelles a Catalunya. Eh?
2: Oh, i tant.
1: S'han fet parelles.
2: És que fent el Foraster ha passat de tot. Clar, gent que fa la ruta del Foraster...
1: I s'han conegut...
2: I s'han conegut en els pobles que han visionat el programa el dilluns i s'han fet parelles.
0: Que tens gos?
2: No, ara no.
0: Llàstima.
2: No. Ara no.
0: Ara no t'interessarà el que ens ha d'explicar l'Ingrid Ramon. Però n'has tingut, ara no vol dir que n'has tingut.
2: N'hem tingut sempre, sí. Saps què passa? Que des que visc aquí baix, per mi és més complicat, i amb la feina que tinc encara més.
0: Que és caçador, el teu pare?
2: El pare és caçador, sí. Però a casa tenim pastors alemans de guardians.
0: De perdiu, de conill, de senglar. Senglar.
2: Sí, senglar.
0: Oh, ja convé que els pelin.
2: No, ja, la veritat és que hi ha una autèntica plaga. Però, bueno, jo de caçador no en soc gens i no he sabut mai res de la
0: pesta porcina, que els pelin. A més que provoquen accidents com els cabirols.
2: Sí. Però en un entorn de pagès com allà dalt, gossos sempre n'havien tingut, però des de que visc aquí baix, jo marxo a gravar i estic 4 dies fora, 5 dies fora.
0: Vas al poble sovint o no?
2: Sí, sempre que puc.
0: La nena també?
2: Sí.
0: Ha agafat l'arrel d'allà?
2: Sí, allà hi té el seu avi, la seva àvia, part de la seva família, la seva tieta, el seu tiet. Ah. Sí.
0: Ingrid Ramon, que fa una hora que ets aquí, no t'hem sentit encara. Explica'ns, com a mínim, una part del que ens volies explicar.
4: Vale. Bueno, el primer de tot que hem de tindre en compte quan volem agafar un gos és si tenim temps per l'animal. És lo principal. El segon són ganes. I el tercer, coneixements. Si no, els coneixements es poden adquirir. Però el temps i les ganes han de ser primordials.
0: Sí, perquè moltes vegades passa allò que quan són petitets fan molta gràcia i al cap de 4 dies se'n cansen i els mataries, jo, els que fan això.
4: Bueno, acaben a la protectora
0: per això. I
4: ja llavors ja és problema d'un altre, no?
0: Ja.
4: Sense haver-lo creat.
0: Ja. Sempre, avui ho plantegem al revés, no? Allò que sempre es diu, no? De dir, escolta'm... En cada cas, quin és el millor gos, no?
4: Sí, sempre parlem de què ha de fer el gos i avui parlarem què ha de fer la persona.
0: Què ha de fer la persona, també, i sobretot, no?
4: Primer de tot, assegurar-se de que té temps, de que
2: hòstia,
4: té
2: temps,
4: ganes.
2: Hòstia, el temps, eh? Veieu el temps que va apareixent sempre, constantment, eh?
4: Sí.
2: Assegurar-se de que té temps.
4: Clar, perquè un animal necessita que el treguis al carrer.
2: El temps és la clau de tot.
4: Exacte,
2: temps.
4: I més aquí, no? Ara ja vivim a pisos, ja no és que els animals estiguin a l'era i lliures, sinó que vivim a pisos i, clar, i no pot agafar les claus, a picar l'ascensor i baixar al carrer. L'hem de treure nosaltres al carrer. Per tant, necessitem temps per donar-li l'exercici, l'estimulació que necessita i l'amor que necessita, òbviament. I després, ganes, perquè a vegades hi ha gent que té molt de temps, però, oi, quina mandra treure'l, no? Ja. Això passa molt, no?
0: Quants cops? Mínim 2-3 cops al dia.
4: Quatre cops al dia. Clar, tu imagina't només pixar 3 cops al dia i ja està. Ja. I a més, quan t'ho diuen, saps? O sigui, mínim tindre 4 cops al dia per sortir, per estimular-te, per olfatejar, per conèixer la teva espècie, per veure el món.
0: Fer-los córrer una mica, també? Fer-los jugar amb una pilota?
4: La pilota, a comptagotes.
0: Per què?
4: Perquè la pilota els obsessiona molt i llavors crees moltíssima persecució, moltíssima possessió. Jo no sóc enemiga de la pilota, l'únic que faig és fer el gos rastrejar la pilota, buscar-la. O sigui, es cansa moltíssim més tot el que és tema olfacte que no perseguir.
0: D'acord.
4: Llavors només els obsessiones. Llavors, d'aquests 4 passejos, almenys un que sigui de més d'una hora. Saps? Una hora mínim.
0: Un dels 4 més d'una hora.
4: Una hora mínim. O sigui, tu has de pensar que per tindre un gos a ciutat, a poble, que el gos no és lliure, de dir, entro i surto quan vull, mínim hauries de dedicar-li 2 hores al dia de passeig. Un de llarg i els altres 3 dividits en passejos curtets.
0: Ingrid, hauràs de tornar.
4: Sí, m'han quedat coses del tema.
0: Però molta sort que tindrem aquí tota la temporada, eh?
4: Sí, sí.
0: Però
4: a partir d'ara hi ha el que necessiteu de gossos.
0: Doncs quan tu vulguis, ja ho saps, perquè ens agrada molt
4: tot
0: el que ens dius i ens encanta com ho expliques, això. Quim, tio... Em fa molta il·lusió haver-te vist. Feia temps que no ens veiem, ara.
2: Feia temps que no ens veiem. Tot és temps.
1: Jo el coneixia, havíem coincidit allà a Ogassa, on el temps mai no passa.
2: Ai, és veritat.
1: I mira, ara, primera entrevista.
2: Ogassa, que mira. Sí. El pare, el de la barretina, hi va molt.
1: Sí, a ton pare, sí. De tant en tant el veiem per allà.
2: Sí.
0: Hosti, ton pare té una entrevista.
2: El meu pare, sí.
0: Es deixaria entrevistar o no?
2: El pare ha fet coses, eh?
0: Sí.
2: Jordi,
0: busca'l. Però busca'l, apunta tu, perquè
3: també Sant Feliu de Buixalleu també hi és, el seu pare.
2: No, i l'any passat que jo vaig fer el monòleg de final d'any de TV3, l'obertura del monòleg va ser amb el pare i la mare.
0: Que bon,
2: a casa. No. Sí. I jo quan els hi proposo de dir, escolta, que voldríeu fer això? Vine, va. Bam. Sí.
0: Que bons.
2: Mira, els
0: aquesta
2: testos s'assemblen a les
0: olles. Aquesta generació irrepetible.
2: I tant.
3: Sí.
0: És així,
3: sí.
0: Això.
3: I tota la família, perquè la teva germana també treballa al restaurant.
2: Sí, la meva germana, la Franzina, i en Guifré, el meu cunyat, són els que porten...
0: Sí que estàs documentat, tu, Bota.
3: No, és que jo he anat. I la cuina casolana és boníssima. No, la veritat, eh?
0: I on és aquest restaurant?
3: A Sant Feliu de Buixalleu.
0: Allà mateix?
3: Sí.
2: Sí, dalt al poble.
0: I per què no l'entrevistem un dia, la germana del Quim, també?
2: El dia que vulgueu.
0: I que regali un dinar o sopar per 2 persones.
1: Doncs ja ho tenim, això.
0: I és el que fem en aquest programa, si d'aquí sortirà mitja temporada.
1: Ja ho tenim.
0: Tota la família del Quim Masferrer al matí de Ràdio 4.
2: La meva germana és la 7a generació. de la mateixa saga familiar que tenen restaurants.
0: Que bo.
2: És de, en aquest sentit, setena. És dels més... Setena. Hosti. És dels més antics de Catalunya.
0: Que fort. Un dels més antics de Catalunya.
1: Ja ho tenim.
0: I la germana del Quim Masferrer ja ho tenim.
1: I tu ets l'excepció, no? Que confirma la regla.
2: Sí. Jo vaig ser l'hereu que va dir que no volia continuar. Però Déu-n'hi-do, eh? Ens comiran una paella i ara dinarem un dia al restaurant.
0: Hosti, Quim, imagina't. Moltes gràcies.
1: Ets molt bona gent.
0: Gràcies. Torna quan vulguis, aquest programa és casa teva, ja ho saps.
8: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
0: Hem de saludar a aquesta hora el doctor Simón Pardiñas, un odontòleg que acaba de publicar el llibre Cuida tu boca. Doctor, ¿qué tal, cómo estamos? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bien, hombre, a ver, pendientes aquí de lo que nos vas a contar, porque, por ejemplo, ¿cuál es el peor error que cometemos con nuestros dientes?
9: El peor error es no cepillarlos, que parece una obviedad, pero a día de hoy sigue mucha gente que acude a consulta y lo veo día a día, que no se cepilla nunca los dientes.
0: Ni una vez al día.
9: Parece mentira
1: con lo que desde los odontólogos recomendáis y ya llevamos años con el tema de la prevención y que todavía haya gente que no lo haga.
0: Bueno, y aparte de los que nos cepillamos los dientes cada día, digamos, más de una vez, muchos lo hacemos mal también, que esta es otra, doctor.
9: Correcto, sí, es otro punto importante, que hay veces que sí, que veo pacientes que me dicen, no, si yo me cepillo todos los días y llega con un montón de placas, sarro, restos de alimentos, y le digo, sí, pero ¿cómo te los cepillas? Porque no es pasarlo, enjuagarse y meterse el colutorio para que quede el aliente fresco y ya está. Es decir, requiere su técnica, requiere su tiempo. Yo siempre lo comparo, cuando vas a fregar la cocina o pasar el aspirador, ¿hasta cuándo limpias? Hasta cuando no queda suciedad. Ya. Pues con la boca lo mismo, si vemos restos de placa, de alimentos y demás, pues hay que cepillarlo hasta que quede limpio.
0: ¿Cómo hay que hacerlo esto?
9: Siempre recomiendo pues un cepillo de dureza media, ni duro ni blando, y siempre barriendo desde la encía hacia el diente, como si quisiéramos arrastrar esa suciedad hacia abajo. Luego, obviamente, pues en las caras por donde se mastica, las caras oclusales que se llaman, y también muy importante, usar seda dental para limpiar el espacio entre los dientes y evitar que se queden ahí bacterias y restos de alimentos.
0: Correcto. De todas formas, ¿por qué algunas personas... pese a cuidar mucho su boca, tienen caries y otras dolencias, y otras que no se cuidan tanto, tienen la boca perfecta o casi perfecta? ¿Por qué pasa esto? Es un tema genético, entiendo.
9: Sí, es una duda muy frecuente que me dicen también muchos pacientes, porque yo me lavo los dientes muy bien, tengo muy buena higiene y tengo caries, y conozco a gente que no se los lava nunca y no le pasa nada. Pues influyen muchos factores. Las caries están formadas, o sea, o aparecen por el metabolismo de las bacterias que generan unos ácidos que desmineralizan la superficie del esmalte, que es la capa más dura del diente y es el elemento más duro del cuerpo humano, el esmalte. Eso es una caries. ¿Qué ocurre? Que para que esas bacterias produzcan ese metabolismo, pues influye también mucho la dieta. Si comemos muchos carbohidratos, alimentos procesados, la frecuencia en la que lo comemos, cuando nos cepillamos los dientes. Es decir, si comemos azúcares, lo típico que te dicen, si vas a comer azúcares te van a salir caries. Bueno, te van a salir caries si no te cepillas los dientes luego. ¿Vale? Es decir, es muy importante ese paso, después de comer hidratos, procesados y demás, cepillarse los dientes. Y luego, obviamente, también influye mucho la genética, la composición de la saliva de cada persona, si es más ácida, si es más básica, los hábitos de vida que tenga, el estrés puede producir falta de saliva. La saliva es la principal arma que tenemos en la boca frente a bacterias, virus y hongos, la primera barrera defensiva. Si no tenemos saliva, las caries campan a sus anchas. Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en gente mayor que toma ciertos medicamentos que secan la boca o que tienen algún problema derivado de alguna condición sistémica que le seque la boca. Entonces, por eso en estas personas insistimos mucho más en la higiene, que tengan un cuidado mucho más importante y también que se hidraten correctamente, beber la suficiente cantidad de agua.
0: Ahora que hablamos de la saliva, digamos, la noche es un momento especialmente delicado para nuestros dientes.
9: Correcto, sí, el cepillado de la noche siempre digo que es el más importante.
0: No, y luego durante la noche producimos menos saliva, ¿no?
9: Sí, entonces de forma natural el cuerpo deja de producir esa saliva que producimos durante el día. Normalmente producimos alrededor de un litro de saliva al día. Y durante la noche esa producción se disminuye. ¿Y qué ocurre? que las bacterias pues empiezan a realizar ese metabolismo y por eso también nos levantamos con mal aliento, ¿vale? Es muy típico levantarse con mal aliento, mal sabor de boca, precisamente porque de noche no estuvo actuando esa saliva, que luego desaparece en cuanto desayunamos o en cuanto nos cepillamos, eso desaparece.
0: Vale.
9: Pero por eso es tan importante cepillarnos antes de acostarse, porque si no queda toda la noche esos restos de alimentos y demás fermentando en la boca, que son la gasolina para las bacterias.
0: Ah, ¿y tenemos que cepillarnos cada vez que comamos algo, aunque no sea azúcar, digamos? ¿También si picamos, por ejemplo, entre horas?
9: Sí, a ver, sería lo ideal, sobre todo para que no queden restos entre los dientes. Sé que obviamente con el estilo de vida que llevamos a día de hoy es muy complicado, pero hay truquitos también para, pues bueno, si no podemos cepillarnos en ese momento, al menos enjuagarse con agua, ¿vale? Para poder arrastrar todo lo que se puede y escupir. Comer alguna pieza de fruta para que esa masticación, ese arrastre mecánico, pues pueda eliminar esos restos. O incluso masticar chicle sin azúcar, también para que haga esa función de estimula la producción de saliva. Ajá. Y arrastra esos restos que puedan quedar adheridos a la superficie del diente. Pero esto obviamente es puntual, que nadie se lo tome como el sustituto cepillado.
0: Vale. ¿Qué pasa si nos sangran las encías cuando nos cepillamos los dientes? Mala señal de que algo no chuta aquí,
9: sí.
0: Algo no funciona. Miau.
9: Como en cualquier otra parte del cuerpo, si vemos un sangrado, vemos que no es normal, o nos asusta, o lo consultamos. Con las encías también tiene que ser lo mismo. Es decir, si vemos un sangrado, es que algo no va bien y puede ser un signo de una gingivitis, de una periodontitis, de alguna condición sistémica que esté inflamando esas encías también. Es decir, un sangrado continuo, si es puntual, por lo típico que nos hacemos daño al cepillado o masticamos algo y nos hacemos daño puntualmente, no pasa nada. Pero si es un sangrado continuo al cepillarnos, que se llena la espuma de sangre, ahí sí que nos debe de preocupar y debemos consultarlo en el dentista.
0: Vale, ¿y cada cuánto deberíamos ir al dentista, aunque no tengamos ningún problema aparente? ¿Una vez al año hay que ir, por ejemplo? Aunque tengas...
9: Normalmente una vez al año se recomienda. Sí que es cierto que hay gente que necesitamos verla más a menudo, cada 6 meses, porque ya a lo mejor tiene un problema de encías o alguna enfermedad sistémica que le pueda afectar, como por ejemplo personas diabéticas, pues que requieren un control un poco más cercano. Pero una persona sana, una vez al año, para revisar no solo si hay caries, cómo están las encías, cómo están sus articulaciones, cómo muerde, cómo están sus mucosas, si hay manchas, si no, es decir, pues una revisión general simplemente para comprobar que todo está correcto.
0: Ya. De todas formas, para muchos ir a vuestra consulta supone pasar un mal trago, doctor.
9: Sí, es lo típico.
0: ¿Por qué nos da tanta pereza ir al dentista, aparte de que barato no es?
9: Sí, a ver, tradicionalmente siempre hubo mucho miedo al dentista. Yo creo que pues antiguamente obviamente no había los medios que hay hoy en día de anestesia, de confort y demás, que hoy en día ir al dentista pues no, a ver, no duele. Vale,
0: mira que lo hacéis bien, es verdad, que mucho no tiempo ha mejorado mucho todo esto, pero aún así...
9: Sí. Sí, existe la fobia. A ver, la boca es una zona muy íntima. A nadie le gusta que le metan o que le invadan su espacio íntimo, que es la boca.
0: Sí.
9: De hecho, algo muy curioso que me dicen sobre todo las mujeres es que prefieren ir al ginecólogo que al dentista.
0: Imagínate.
9: Es un comentario muy, muy típico. Pero sí que entiendo que es algo que no gusta a la gente, pero yo siempre digo que con prevención se pueden controlar más del 90% de los casos. Incluso con un buen cepillado, una buena higiene, se puede prevenir el 90% de los problemas que ocurren en la boca.
0: Vale. Una cosa, danos algún otro consejo de los que incluyes en tu libro Cuida tu boca, de esos que poca gente conoce y que son tan útiles, digamos.
9: A ver, sobre todo eso, la prevención, que con un buen cepillado se puede prevenir la mayoría de los problemas, alimentarse correctamente, llevar una dieta variada, hidratarse, para lo que comentábamos antes de tener pues una buena salud de encías, de dientes, de tener esa producción de saliva necesaria. Y luego también pues aclarar a la gente que lo que pasa en la boca no se queda solo en la boca, que afecta a todo el organismo. Hay muchos estudios que relacionan pues, problemas de encías con enfermedades como de corazón, de riñón, artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias como la endometriosis. Incluso puede afectar a la salud sexual. Está relacionado también con problemas de disfunción eréctil. incluso en deportistas de élite, que también ahora está muy de moda todo el tema del deporte y el fitness, también afecta mucho. Es decir, todos los mediadores inflamatorios que pueda haber una inflamación de encías, bacterias y demás, no se quedan solo en la encía. Pueden viajar por el torrente sanguíneo a cualquier otra parte del cuerpo y pues favorecer problemas en otras zonas. De hecho, en algún estudio que he participado hemos encontrado bacterias típicas de problemas de boca en tumores de colon, en biopsias de tumores de colon. Es decir, que esas bacterias de la boca viajaron a un tumor de colon y pueden influir en su desarrollo. Y hablando del deporte, que también, pues bueno, a día de hoy a la gente le interesa mucho, la forma de la mordida en la que mordemos. Eso afecta mucho a las articulaciones, no solo de la mandíbula, sino a la postura del cuello, cervicales y demás. Un caso muy conocido, Pau Gasol, cuando se fue a la NBA, no sé si recordáis cómo tenía los dientes todos torcidos, pues tenía mucho más riesgo de tener lesiones deportivas y casi le obligaron a realizar un tratamiento de ortodoncia para poder fichar y competir allí. O sea que fijaos la importancia que tiene la boca en todo nuestro organismo y que muchas veces la tenemos olvidada.
1: Doctor Simón Pardiñas, te hemos presentado como odontólogo, autor de este libro Cuida tu Boca, pero tienes muchísimos cargos también. Eres cirujano oral, periodoncista, doctor en ciencias de la salud, también eres profesor de la Universidad en Nueva York. ¿Cuál es el peor caso que te has encontrado en toda tu vida? Ya has comentado algunos, pero lo más complicado que has visto.
9: A ver, me he encontrado casos que afectan mucho psicológicamente al paciente, de pues una chica muy joven que con 20 años perdió todos los dientes por una enfermedad periodontal muy agresiva. La enfermedad periodontal es la primera causa de pérdida de dientes en adultos y hubo que rehabilitarla pues con implantes dentales. Y claro, imagínate un trauma para una chica joven, guapa, de 20 años, el perder todos sus dientes de un día para, prácticamente, de un día para otro.
1: Muy fuerte.
9: Y luego, pues, casos ya más extremos de, pues bueno, necrosis en el paladar, pues por pacientes adictos a ciertas drogas, que bueno, pues eso provoca una necrosis de los tejidos y se comunica el paladar directamente con la nariz. Y bueno, pues son casos duros y complejos que tenemos que estar preparados para atenderlos y solucionarle el problema de la mejor manera posible.
1: Simón, en el caso de esta chica que comentabas que había perdido todos los dientes, ¿cuál fue, cómo operasteis, ¿no? ¿Cómo procedisteis? Puedo imaginar que con injertos de hueso, quizás, ¿cómo fue? Pero que los injertos de hueso no le funcionan a todo el mundo también, ¿eh?
9: No, en este caso no se podía porque era por un problema de periodontitis, entonces había perdido también no solo dientes, sino mucho hueso. Y lo que hicimos es tuvimos que retirarle todos los dientes. En el mismo día le colocamos unos implantes, que son unos tornillos de titanio que van dentro del hueso, que sirven de anclaje para que luego vaya una prótesis fija

0: Intentamos estar en todos los medios, en todos los foros, precisamente para eso, para divulgar ciencia con conciencia y con evidencia y de una manera que la gente lo pueda entender, igual que se lo explicaría yo a mis pacientes en mi clínica.
1: Correctísimo. Oye, un lujo haberte tenido hoy en directo aquí al Matí de Radio 4. Es tu casa, ¿eh? Te llamaremos, te molestaremos más de una vez porque nos ha encantado esto, doctor. Muy amable, de verdad. Muchísimas gracias, doctor Simón Pardiñas.
0: Un placer.
1: Ara sentirem les notícies de les 11, aquesta hora pendents de l'arrencada de la desfilada militar a Madrid, de diverses manifestacions avui a Barcelona. Us informarem de tot el que passi aquí en directe. I també, conductors, no patiu, perquè actualitzarem la informació del trànsit. De moment encara dormen. Encara tranquil·litat a aquesta hora, Jordi Vila. Però previsiblement, a mesura que avanci el dia, lògicament, n'hem parlat amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, s'ha d'anar embolicant la troca a molts trams de la xarxa viària. I per això som aquí,
2: en directe, per informar de tot
1: el que passi durant aquest 12 d'octubre a Catalunya i fora de Catalunya.
2: I molt contents perquè avui ens visiten José Corbacho i David Fernández. Eh?
1: Sí, senyor.
2: No somos Estopa.
1: Sí, senyor.
2: Els estem esperant en candeletes, Xavi.
1: I ara parlarem amb una assessora d'estil que es diu Sònia Morell i vindrà la Marta Tips, també.
2: Ui.
1: Vinga, va, les notícies de les 11 amb els companys dels serveis informatius. Fins ara.
3: Són les 11.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Arrenca aquesta hora la tradicional desfilada militar a Madrid amb motiu de la Diada Nacional d'aquest 12 d'octubre, presidida per la família reial. A l'acte hi participen més de 4.300 efectius de les Forces Armades, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Hi desfilaran més de 144 vehicles militars. Els 16 presidents autonòmics han anat arribant a la Tribuna d'Autoritats, entre ells el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que ha aprofitat per dirigir-se així als ciutadans de Ceuta.
5: Estamos en medio de una campaña electoral o de una precampaña electoral y eso seguramente marcará mucho otros discursos. Pero yo hoy quiero dedicar este día de manera muy, muy, muy especial a Ceuta. Creo sinceramente que es una forma amable de que Ceuta se sienta, Ceuta, Melilla se sientan no solo absolutamente españolas, que lo son, sino que se sientan queridas por el pueblo español.
3: I és que la precampanya electoral, la crisi de l'habitatge i la crisi migratòria a Ceuta marquen aquests actes institucionals de la Diada Nacional. Per primer cop, la tradicional recepció oficial d'autoritats que es farà aquest migdia al Palau Reial rebrà també a representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. La crisi migratòria a la ciutat autònoma també ha centrat el missatge de la ministra de Defensa, Margarita Robles, als militars desplegats al país.
6: Però si en algun lugar es necesaria que haya esa bandera española, que haya esa españolidad, es en Ceuta. Y eso lo están haciendo impecablemente nuestras Fuerzas Armadas.
3: I a Barcelona, la plataforma Units per Ceuta desplega aquest migdia una manifestació de suport a la població de la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de migrants del mes de juliol. D'aquí una mitja hora és previst que la concentració surti de Passeig de Gràcia. En paral·lel, Vox organitza aquesta hora un acte propi pel Dia de la Hispanitat, trencant amb el format tradicional de les celebracions del 12 d'octubre. Anem a la plaça del Rei de Barcelona, allà hi és la nostra companya Lorena Enns. Bon dia.
7: Bon dia. Si aquesta hora comença la manifestació convocada per Vox aquí a la plaça del Rei de Barcelona en motiu d'aquest Dia de la Hispanitat. Aquesta hora omplen la plaça a prop de mig centenar de persones. Ho fan sota el lema Barcelona 12 d'octubre Reconquesta, amb un míting de precampanya que començarà d'aquí uns minuts. Una protesta, la qual els manifestants no sostenen pancartes, però sí la bandera tant espanyola com la catalana. En aquests moments estem esperant el líder de la formació a Catalunya, Ignacio Garriga. L'objectiu d'aquesta concentració és confluir a plaça Catalunya amb la manifestació Unidos por Ceuta, que baixarà de Passeig de Gràcia, on també hi seran representants del PP. La realitat, però, és que acabarà una mica abans d'arribar-hi, perquè, recordem, allà continua l'acampada per l'habitatge. Un cop finalitzin amb dues protestes, els organitzadors llegiran un manifest unitari.
3: És la segona vegada a la història que la Diada del 12 d'octubre coincideix amb precampanya. En la setmana decisiva per registrar les coalicions electorals, les formacions esquerres no concreten encara les seves aliances. La portaveu del Congrés de Sumar, Mònica Martínez Barbero, reitera l'aposta de la formació perquè Ada Colau i Emilio Delgado encapçalin una coalició de front ampli. S'ha mostrat optimista amb la possibilitat que Podem pugui unir-se a aquesta coalició per concórrer als comicis. Són declaracions a Televisió Espanyola.
4: Entendemos que todas las organizaciones que tenemos presencia a nivel estatal debemos estar en la lista de Madrid. Esto incluye a Izquierda Unida, incluye a Movimiento Sumar, incluye a Podemos, y esto además es lo que ha dicho Más Madrid. O sea, que creo que en eso pues tenemos bastante camino avanzado. Y en último lugar, por supuesto, y como vamos, he empezado diciendo, la urgencia y que esto tenemos que acelerarlo y tenemos que hacerlo ya.
3: Ens situem en aquest punt a l'exterior. La Unió Europea ha acordat limitar les importacions de cotxes híbrids procedents de la Xina a 350.000 vehicles a l'any. Segons funcionaris de la Comissió Europea, aquesta restricció de les importacions es farà amb un increment anual del 6% durant els propers 4 anys. Es tracta d'un acord anunciat el passat divendres i que compta amb el suport de l'Associació de Fabricants Europeus, tot i així ha de ser ratificat a la reunió del Consell Europeu que se celebrarà els propers dijous i divendres. Girona ha estrenat recentment una unitat específica de drons dels Mossos d'Esquadra que permetrà reforçar la seguretat dels agents i millorar la informació durant els operatius policials. Més detalls, Gemma Esteve.
8: L'equip d'aquesta unitat està format per 4 agents amb formació especialitzada i dona suport a diferents àrees com investigació criminal, trànsit o ordre públic. Aquest equip depèn de la unitat aèria dels Mossos a Girona, una unitat que l'any passat ja va fer un centenar d'actuacions, una quarantena de les quals en entrades i escorcolls a domicilis. Els drons també van servir per reconstruir accidents de trànsit, fer seguiments en investigacions judicials i controlar grans aglomeracions. El caporal i coordinador territorial, Francesc Cassà, destaca que aquests aparells aporten informació clau per decidir com actuar.
9: Amb aquesta eina el que podem és poder aportar informació per valorar si fa falta intervenir o no als agents i, a més, amb aquesta eina podem valorar la magnitud de la intervenció i així la intervenció pot ser més proporcional i ajustada a dret.
8: Ara aquesta nova unitat específica de drons permetrà ampliar encara més aquest suport policial a la demarcació.
3: Nosaltres ho deixem aquí i continuen informats en aquesta sintonia i al web rtv.cat.
10: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12. Ara mateix, pendents, ho acabem de sentir, eh? Amb els companys dels serveis informatius, arrenca la desfilada militar a Madrid, manifestacions en marxa ja també a Barcelona, la capital catalana. Ara ja estem al corrent del que està passant. D'aquí una estona tornarem a connectar amb tots plegats per saber com evoluciona la història. Parlarem amb Lorena Enns, també anirem al Servei Català de Trànsit. A aquesta hora encara tranquil·litat, però s'ha d'anar complicant la situació a les carreteres i autopistes. Han de tornar molts milers de cotxes avui cap a Barcelona i la seva àrea metropolitana. I nosaltres aquí esperem, de seguida en directe aquí al matí de Ràdio 4, és a José Corbacho i David Fernández. Jordi Vila.
1: O el que és mateix, no somos Estopa, un espectacle en forma de conversa entre dos amics que acumulen dècades compartint teatres, platós i rodatges, i que es podrà veure del 21 al 25 d'octubre al Teatre Borràs. Ja l'han vist 25.000 espectadors.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs au, molt aviat seran molts més. Escolta'm, si us heu separat, sapigueu que, segons els experts, mantenir bon rotllo amb la vostra exparella, no.
1: No
0: seria aconsellable.
1: No és aconsellable i, a més, és perillós per al cor, Xavi. Sí, sí, això ens ho explicarà més en detall la Sílvia Severino, sí, psicòloga experta en relacions de parella.
0: I sí, anirem a classe de protocol, també, perquè sí, no ens sabem comportar.
1: Sí, i ho farem...
0: Quan anem allò, jo què sé, a dinar a casa d'algú...
1: A veure, quan ens movem amb els amics i la família...
0: Allò d'agafar les olives amb els dits i tocar l'oliva del costat que després menja l'altre, i aquestes coses, a veure com s'ha de fer tot plegat, noi?
1: Sí, sí, sí. Ho farem amb en Marc Crespo, tutor d'alumnes i responsable d'admissions a l'Escola Internacional de Protocol i d'Esdeveniments. Deia que quan estem amb família i amb amics... A veure, no, aquestes coses passen desapercebudes, però quan estem en entorns més oficials, és quan hem de posar fil a l'agulla.
0: Molt bé. I vindrà la Marta Tips, home.
1: Ui.
0: Això sí que ja tinc ganes de veure-la, tu.
1: Sí, sí, sí.
0: Avui de què va la Marta?
1: Bueno, mira, avui ens explicarà com hem de netejar la terrassa després de les pluges, com cal estovar i netejar la brutícia del microones i com eliminar les marques dels mobles de les catifes. I, a més, us heu preguntat alguna vegada com s'ha de netejar la rentadora o com s'han de netejar les rascades i els fragments de les parets? Doncs la Marta Tips ens respondrà a aquestes preguntes.
0: I farem regals, tot i ser un dia de festa. Què regalem avui als oients del matí de Ràdio 4,
1: Jordi? Doncs mira, se m'està fent la boca aigua. Unes fantàstiques pastes de full de la pastisseria Miró de Castellterçol, que té 125 anys d'història i que acaba de ser reconeguda pel Gremi de Pastisseria de Barcelona amb una menció especial amb motiu del 125è aniversari.
0: Va, vinga, que heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest, encerteu-lo, 900-454-455. Escolta, escolta, mira. Vinga. Fàcil, home. Avui ho hem posat fàcil,
1: molt,
0: això,
1: Molt, molt fàcil.
0: 900-454-455 i ara, de seguida, aprendrem a vestir millor. Quin tipus, quines prendes de roba hem de comprar en funció de com estem fets.
1: Sí, a mi m'interessa això, m'interessa molt perquè
0: a tothom interessa.
1: Haig de millorar una mica el tema.
0: Ara parlem amb una assessora d'estil que en sap moltíssim d'això. Passen 10 minuts de les 11 i ja tenim a la gran Marta Inglés també aquí al capdavant del control de so. Som-hi!
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Sònia Morell, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Molt bé.
0: Què dius?
3: Vosaltres?
0: Bé, contents de sentir-te, de tenir-te aquí en directe.
3: Jo també.
0: El 12 d'octubre. No fas festa avui?
3: Sí, faig festa, sí.
0: Sí?
3: Sí, faig festa.
0: Perfecte,
3: sí,
0: doncs t'ho agraeixo especialment. És assessora d'estil. I fa anys et vaig entrevistar i tothom va quedar enamorat, meravellat, amb tot el que vas explicar, perquè en saps molt, t'expliques molt bé i de veritat dones consells que, ja veureu, a partir de demà tots sortireu més ben vestits o ben vestides de casa. Sònia, com podem saber quin tipus de roba ens queda millor en funció de com som, diguéssim?
3: Jo crec que la base és saber quina tipologia és mirar-nos al mirall i conèixer-nos bé. Després també tenir clar quin és el nostre estil, evidentment, o què és el que ens agrada. Però el que és segons la tipologia, la constitució,
0: ja,
3: el més fàcil.
0: Amb què ens
3: és
0: hem
3: com
0: de
3: un
0: fixar?
3: Tetris.
0: A veure, ens mirem, ens posem davant del mirall. En què ens hem de fixar? Dius, tu dius que hem de mirar els ossos de l'espatlla, del maluc, si estan alineats, si tenim cintura... si tindrem una silueta rellotge d'arena, considerada com la tipologia de referència... No, clar, dit sí, així, no s'entén res. Tu ho saps explicar millor, això.
3: No, bueno, jo partim de la base de que tot el tema de la nomenclatura de tipologies, la gent n'hi parla de moltes. Jo crec que hem d'anar a buscar més la tipologia geomètrica. Totes aquestes persones que per mi parlen de lo que és fruites, peres, pomes, plàtanos, pastanagues... No considero, perquè tu no saps quina és la part feble de la persona. Llavors, el més fàcil és anar a buscar aquestes figures geomètriques, no? Sí que es parteix de la base de la silueta del rellotge de l'arena, que és la que doncs ja igual és simètric, el que és la part d'ombros i la part de cadera, i més estreta cintura, una cintura més marcada, no? Se parteix d'aquesta tipologia, i a partir d'aquí es construeix la resta. Llavors, hi ha persones, evidentment que no totes les persones són perfectes, ni molt menys, no? I tots tenim el nostre cos que tenim, que és perfecte i meravellós. Llavors, doncs hi ha persones que tenen potser la part de dalt, la part de l'esquena més ampla que la part de les caderes, i aquesta és la tipologia de triangle invertit, no? On s'ha de donar volum, on s'ha de donar forma per potenciar el nostre cos és a la part de les cames, neutralitzar la part superior i donar més importància a la part de les cames. Per exemple, un rectangle són aquestes persones que no tenen una cintura marcada, que és més aviat la forma d'un rectangle, igual espatlla, igual cadera, i no tenen la cintura. Llavors, és una potència, doncs, les cames, és depèn de cada tipologia, tu has de potenciar una cosa més que una altra, més que anar a buscar aquelles parts del cos que no ens agraden. Si tu potencies una part del cos que a tu t'agrada, la resta es fa invisible, que crec que aquesta és la gràcia al moment d'assessorar i de vestir-te, una potència que t'agrada.
0: Ja,
3: punto.
0: Ja. Escolta, quins són els colors en general que millor ens senten? Per què?
3: Estem en una zona... Tot depèn de lo que és el color del cabell, la pell i els ulls, però ja. Estem en una zona que per en general ens senten més bé els colors freds. Colors freds són els que porten més tonalitats de blaus, més que de grocs, més que els càlids. Som llatins. Llavors, ens senten més bé tots aquests tipus de colors més freds, més blaus, el verd, per exemple, un verd militar més que un verd oli. Bueno, és tots els que porten més color blau que groc, en general.
0: Molt
3: després
0: bé.
3: Hi ha els magenta, tots aquests que queden bé a qualsevol.
0: Bé. Ahir parlàvem amb la Sònia per telèfon. I em vas explicar, ara ho explicarem als oients, que fa un temps, de cop i volta, et vas adonar que en aquests mons de Déu, diguéssim, tot ha evolucionat molt, excepte la roba laboral femenina.
3: Sí.
0: I a partir d'aquí, un bon dia te n'adones i dius, escolta'm, això ho hem d'arreglar. I has inventat una cosa que va molt bé. Explica'ns-ho.
3: Bueno, el que... Jo una de les coses que crec que és crear vies de negoci partint d'una necessitat. Llavors, una de les necessitats que jo vaig veure que hi havia dins del sector, jo soc del Pla d'Urgell, de les Terres de Lleida, llavors aquí és molta zona de ramaderia i agricultura.
0: De quin poble, del Pla d'Urgell?
3: Soc de Mollerussa.
0: Ah, de la Mollerussa, capital. De capital.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Sí, sí. Llavors, jo vaig veure, una de les coses que vaig veure que hi havia necessitat, que ningú parlava i que ningú hi havia pensat o no hi havia perdut 5 minuts, era que hi ha moltes dones, i cada vegada n'hi ha més, que estan involucrades a dins del camp.
0: Sí.
3: Camp i ramaderia. I cada vegada hi ha més oficis que no són tan... Abans potser eren més sexistes, no? Però ara està tot una mica com més barrejat tot ja, per sort. Llavors, me'n vaig donar compte que hi havia pues, la granota de treball, una granota, el mono blau de tota la vida, el verd de jardiner... que no estava pensat per la dona, que havia evolucionat tot el que és tot el tema de granges, de tractors, de maquinària, que a vegades tot és més fàcil, està de tot més mecanitzat o bueno, està de tot més pensat, i la roba laboral femenina, el mono, pues no, la granota aquesta no estava pensada, bàsicament perquè me la vaig ficar un dia i al moment que tenia un pipí em vaig trobar aquesta despullada entre dos carrers o dos camins, I em vaig sentir molt vulnerable, a part que no sabia on tenia la dignitat i vaig dir, no pot ser això. I em va fer molta ràbia veure que estava tot pues, com a molt, ja t'ho dic, molt automatitzat, no? Ah. Estava en una granja, hi ha pues, vicins automàtics, plaques solars, tot només que li dona amb el telèfon, i en canvi això no. Llavors sí que vaig pensar buscar una solució i bueno, vam crear amb una sòcia, amb una companya meva que també és ramadera, la granota femenina. Vam ficar una cremallera horitzontal, que no és res més, una cremallera horitzontal sí. Amb un patró d'un mono que s'adapti al cos de la dona, i un mono pensat pel cos d'una dona.
0: Molt bo.
3: I sí, és un mono que el fabriquem aquí a Catalunya, que està fet per dones. Hi ha tot el món de la dona dins el procés. I és un mono que és un mono... Nosaltres n'hi diem el mono femení.
0: Que bo. Escolta, i quan val aquest mono femení?
3: Sobre el 76-78 euros.
0: Ah, i es pot comprar, entenc, via online, no?
3: Es pot comprar online, sí,
0: tot,
3: sí,
0: ja.
3: Sí, a la pàgina web de Monoa, sí, per Instagram és on ens anunciem més i per la pàgina web de Monoa.
0: Monoa?
3: Sí.
0: Monoa, qual, eh?
3: Sí.
0: Monoa.
3: Sí.
0: Perfecte.
3: Sí, sí.
0: Doncs escolta'm, em prenem nota d'això. Sí? Jordi Vila, què et sembla?
1: Em sembla molt, molt interessant i a la Sònia li volia preguntar, escolta, clar, tu et mires al mirall, tornant al tema quines són les prendes que ens senten millor, no?
3: Sí.
1: Quan un amic i un altre i una altra família ens diu, home, hauries de canviar perquè no ens agrada com vesteixes, però un mateix no se n'adona i continua vestint igual. Quins són els indicadors que quan ens mirem al mirall ens poden fer donar que allò que a nosaltres ens agrada potser no és el més adequat, no?
3: Ostres, més indicadors de mirar-te al mirall a vegades és el sentit comú. Hi ha persones que, vale, que una peça de roba, per exemple, la pots cuidar molt bé, la pots rentar molt bé, planxar molt bé, tindre molt cuidat amb ella, però el món de la roba i de la moda va evolucionant tot. No hem d'anar vestits a l'últim crit, no hem d'anar vestits amb la tendència que es porta, perquè crec que seria obligar-nos a seguir uns patrons, no? I a perdre la nostra essència. Però sí que crec que la roba s'hauria d'anar renovant de tant en tant. Hi ha molta gent que es queda encallada amb la roba que té, igual fa 5-6 anys que no es compra roba, perquè, sí, clar, com que la roba està bé i està ben cuidada, doncs aquesta... és quan jo veig que hi ha més diferència de que tu ja encaixes aquesta persona en una època, o de dir, no està actualitzat, o fica't una mica al dia. Bàsicament és trist, però és potser per veure't tu fins i tot més actual.
1: També és veritat que la moda torna, no? Les modes tornen.
3: Tot torna, però torna diferent.
1: En el fons de l'armari tenim una peça que feia molts anys que no utilitzàvem, que estava gairebé nova, potser feia 10 anys, i de cop i volta aquest estil torna, ens la tornem a posar i pot funcionar, no?
3: Jo soc partidària que no tot s'ha de donar, llançar, fer desaparèixer l'armària. Jo soc partidària que hi ha certes peces bàsiques que són les de fons d'armari.
1: Quines són aquestes peces?
3: Exacte, són peces... Ja de cadascú s'ho porta al seu armari, perquè no tots els armaris són iguals, no? Per exemple, jo no et puc dir un vestit negre si a mi no m'agrada portar vestits i m'agrada portar pantalons, però igual tinc un traje negre o tinc uns pantalons negres. Per què? Perquè són peces molt bàsiques que són molt fàcils de combinar i que ens poden treure de més d'un mal de cap. Abrics, camises... sobretot a totes aquestes que no són estampades, que no porten una publicitat aquí al pit, que no porten una cosa que destaqui, que no hi hagi un captador d'atenció, sinó peces bàsiques, llises, que siguin amb un bon patró, un bon teixit. Totes aquestes no fa falta llançar-les o fer-les desaparèixer, simplement guardar-les bé, saps que bé. Les tens allà i que un moment o altre et poden salvar.
0: Un dia d'aquests, Sònia, hem de tornar a parlar, entre moltes altres coses, ens has d'explicar això de com fer un bon fons d'armari, descobrir quines són les peces i els complements que no hi poden faltar, com hem d'organitzar l'armari per triar la roba amb més rapidesa, etcètera, etcètera. Vaja, coses que ens fan molt més fàcil el dia a dia. Moltes gràcies per haver estat avui en directe aquí al Matí de Ràdio 4. Gràcies, Sònia.
3: A vosaltres, que vagi bé.
0: Sònia Morell, assessora d'estil. Ara mateix passen 5 minuts i mig d'un quart de 12.

0: Aquesta hora pendents de la desfilada militar en aquest dia de la Hispanitat que ja ha arrencat a Madrid fa poc més d'un quart d'hora. Ramon, sí, tot en ordre fins ara.
1: Ha anat més o menys, la litúrgia està sent l'habitual, per tant, és a dir, en aquest cas el president del govern ha estat àmpliament xiulat i insultat per part del públic mentre esperava que arribés la família reial, en aquest cas els reis d'Espanya, on s'han saludat i ha pogut saludar també el rei Felip VI i tots els membres de l'executiu, i a partir d'aquí això dona l'inici a la desfilada militar de cada 12 d'octubre, que ara doncs, hi ha hagut el paracaigudista que ha baixat amb la bandera.
0: I manifestacions en marxa també aquesta hora a Barcelona, a la capital catalana, Ramon.
1: Sí, hi ha hagut un primer acte, que és que us hem explicat al matí, que és el de Vox, que tenim la companya Lorena Ells movent-se entre aquests dos actes. Primer hi ha hagut a la plaça del rei l'acte de Vox, que es diu Reconquista, on doncs, podrem escoltar aviat el que ha dit Ignacio Garriga. Recordem, Abascal, que no està a Madrid, que està a Ceuta.
0: A Ceuta, sí,
1: ha declinat de nou assistir a aquesta desfilada. En aquest cas, doncs, en fi, l'explicació que ha donat és que preferia viure-ho donant suport als ciutadans de Ceuta. I després n'hi ha un altre, precisament, convocat de manifestació, la que aglutina la major part d'entitats espanyolistes, constitucionalistes, partits com PP i Vox, és un acte en favor de Ceuta, una manifestació que sortirà del Passeig de Gràcia a l'alçada de la Pedrera i on doncs, serà la majoritària convocada. Recordem que a tarda n'hi ha una altra, la de signe contrari, que també reivindicarà l'habitatge a les 6 de la tarda al Paral·lel.
0: Sí, senyor. Efectivament, i avui molt pendents del trànsit. Acabem de parlar amb el Servei Català de Trànsit i tot tranquil. A aquesta hora, carreteres i autopistes netes. Potser que fem cas del que ha dit el director de trànsit, Ramon Lamiel, fa una estona en aquest programa. Aprofitem per avançar una mica la tornada, perquè la tarda vespre pot ser bastant o molt més complicada. I és que, previsiblement, avui, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit, 270.000 cotxes està previst que tornin a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Sàpigueu, per tant, que a aquesta hora del matí la situació a les carreteres i autopistes catalanes és molt tranquil·la, de moment, amb un temps que acompanya, perquè ni plou ni plourà. Una gota, dues, potser, però vaja, haurem d'esperar el cap de setmana. Mira, ara mateix és un quart i mig de 12. Sílvia Severino, psicòloga, experta en relacions de parella. Quan et separes et diuen, home, i per què no bon rotllo i fins i tot amistat amb la teva ex?
2: Molt cert.
0: Doncs resulta
2: i
0: que...
2: riu, ella riu.
0: Rius perquè dius que millor que no? Això de mantenir una relació d'amistat amb l'exparella?
2: Totalment. Si hi ha fills de per mig, ho veig diferent, no? Aleshores sí que establim una relació una mica cordial, però per poder parlar dels fills, únicament dels fills, no de la nostra vida privada, ni les nostres relacions, ni la socialització, ni res de tot això.
0: Perquè diu que pot fer mal al cor,
2: que,
0: això.
2: Què passa si tenim aquest vincle? Podem arribar a confondre'ns? Què és el que passa? Clar, no les dues persones que trenquen una relació estan en el mateix lloc. No? I aleshores, clar, la que és deixada, o la que encara sent, o la que encara està vinculada, doncs pot estar patint moltíssim. I moltes persones diuen és que no ho puc superar. Aleshores, la manera de superar és el contacte zero, que el contacte zero no és un càstig, malgrat la gent es pensi, és la manera que ell em tornarà a dir o ell em tornarà a dir. No, el contacte zero és per mantenir el temps suficient com perquè nosaltres ja no tinguem aquest mono de parella.
0: Jo tinc un amic que es va separar fa molt de temps i em va dir, diu, sempre i en tots els casos s'acaba malament això. Diu, potser sí que al principi mires de mantenir un cert bon rotllo, sobretot, com dius tu, si hi ha fills,
2: fills
0: pel mig, però a la curta o a la llarga s'embolica la troca.
2: Hi ha mals entesos.
0: Sí. Per tant, el percentatge de gent separada, diguéssim, que manté aquesta relació d'amistat amb la seva exparella és baixet, no?
2: Són pocs. I molts són quan el trencament ha sigut més per una apatia, s'han anat desvinculant, s'han anat desgastant, no? I aleshores potser sí que es manté aquest tipus de relació, però no és una amistat profunda. Quan hi ha nens és diferent. No, perquè els hi explico moltes vegades que ens podem separar com a parella, però com a pares dels nostres fills no ens podem separar i necessitem aquesta comunicació. Mm-hmm. Però com a dues persones que ens hem separat i que jo t'explico la meva vida, és que hi ha moltes coses que no et podré explicar perquè puc fer-hi.
3: I malgrat que hi hagi nens de pel mig, no tothom és capaç de tenir la maduresa com per mantenir un vincle afectiu que sigui saludable.
2: No, ni molt menys, no? Sí que hi ha molta voluntat de les persones, no?, pels nens, i és gent molt treballada, també. Uh-huh. No? Gent que no vol malmetre, gent que vol que els nens creixin d'una manera determinada i s'esforcen molt, perquè és molt difícil. És a dir, tot i les persones que s'hi esforcen, tenen molts conflictes. És dificilíssim.
0: Bé, expliquem més i millor per què no hem de ser amics de la nostra ex, en aquest cas.
2: Vale. No hem de ser amics de la nostra ex, primer, perquè ens pot portar moltes complicacions a nivell de superació de la nostra pròpia, no?, estat anímic, perquè ens confonem, perquè expliquem coses que no toquen, perquè hi ha gent que no supera, perquè arribem a punts conflictius, perquè potser estem cronificant un dol, perquè volem desvincular-nos, perquè acabem lligats a una situació que hem decidit que volíem trencar. Uh-huh. No? Aleshores, quan nosaltres diem jo ja no vull estar amb aquesta persona, els nostres camins ja no són els mateixos, hem decidit que estem molt distanciats, que volem una altra cosa.
0: Per tant, a la pregunta amistat amb l'exparella, rotundament no.
2: Dic, rotundament no, no m'agrada posar-me de blancs i negres, però és millor
0: pregunto,
2: i és
0: pregunto.
2: Molt recomanable que no.
0: Per tant, no.
2: Per tant, no.
0: No,
2: el saludaré, ens parlarem.
0: Bueno, no? Més faltaria.
2: Però d'aquí a seguir mantenint algú que he decidit que vull trencar, no.
0: N'hi ha que mantenen sexe amb l'exparella.
2: Però, clar, aleshores, sí.
0: Aleshores què?
2: Bueno, si és una bandera que nosaltres, la nostra parella, no ens ha marcat, si nosaltres ens està bé seguir tenint aquestes trobades a nivell sexual, perquè hi ha molta connexió, perquè sigui, però aleshores també ens hem de plantejar què és el que busquem en una relació de parella, què és el que no busquem, no? Hi ha molts matisos, com veiem ara, però... I si a la nostra parella li sembla bé, i si no en tenim, si a nosaltres ens sembla bé, i com ens fa sentir tot això.
0: Bé, les segones parelles van millor que les primeres?
2: Les segones parelles?
0: O pitjor?
2: Depèn de la teva pròpia, no?, regulació que hagis tingut, del que nosaltres haguem analitzat de nosaltres mateixos, de com haguem vist que han sigut aquelles coses que hem fracassat, on hem après alguna cosa i hem decidit millorar aquesta part nostra. Però sí, en teoria, si no ens hem posat una carcassa molt gran, si no ens hem posat una cuirassa i ens hem omplert de rancor o de cosetes, pues segur que anem après i tirem endavant.
0: Ah, Anna.
3: Clar, és que realment les relacions de parelles necessiten molta psicologia, no? És el que deies tu, de persones que estan com molt formades, persones que tenen clar com volen acabar una relació, que hi han pensat, que no és una cosa... De l'impuls del moment. Aleshores, jo el que penso és, d'acord, si ha passat alguna cosa grossa, sí que ha de ser molt difícil
2: molt.
3: Mantenir el vincle. Però si és per aquest desgast que tu deies, potser sí que la relació pot arribar a diluir-se i acabar-se transformant en una altra cosa, no?
2: Per això no hi ha receptes, però normalment, clar, quan la gent ens ve a consultar, no és perquè s'ha diluït i estem bé i el puc trobar en un sopar o algun lloc i ens saludem bé, perquè hi ha dolor.
3: Yeah.
2: Aleshores, clar, la informació segrestada que vosaltres teniu d'aquests reels que faig, no?, és quan la gent té una afectació molt gran en el seu dia a dia i no pot viure amb això que porta.
3: Clar, estem parlant de persones que han anat a demanar ajuda a teràpia,
2: clar,
3: per
2: clar.
3: Tant...
2: És a dir, és com el famós reel, no?, de quan un home es desgasta amb una dona.
3: Ai, també sí, vaig ara fer... hi anirem, ara hi anirem aquí.
2: També vaig fer el de dones, no?, però com que va ser molt més polèmic aquest perquè es posava veu als homes i a vegades sembla que l'home, si no té sexe, es separa de nosaltres, no? O si no... O sigui, hi ha molts tòpics sobre tot això. Aleshores, quan la gent ve amb nosaltres, amb mi, amb coach, amb el que sigui, ve perquè hi ha una afectació i perquè li costa la vida, perquè se sent apàtic, perquè ha tingut un punt de ruptura molt gran i diu, és que no trobo. O sigui, jo em vinculo amb altres persones i no sento res. Aleshores, potser sí que hem de separar aquesta relació que ell té, no? Aquesta idea que tenia de final feliç amb aquesta parella per poder reestructurar millor.
0: Per tant, mantenir un contacte constant, diguéssim, amb l'exparella impedeix avançar i construir noves relacions sanes, diguéssim, eh?
2: Totalment.
0: Molt desaconsellable.
2: Molt desaconsellable.
0: Deixem-ho així.
2: I depèn del que jo busqui amb aquest contacte. Estic mantenint una mica de flama.
0: Millor trencar el vincle, silenci,
3: ja és allò de
0: distància...
3: ni contigo ni sin ti, no? No et deixo anar del tot per si de cas.
0: Però lluny de la roba una miqueta. Una mica bastant. Què, Raquel Calar, què et sembla tot això?
4: Doncs, home, jo crec que té força raó i és veritat que són molt poques les parelles que arriben a tenir una relació, si es pot dir, d'amistat. Jo conec algun cas, que fins i tot doncs, han seguit anant als aniversaris, fins i tot amb les noves parelles, i, o sigui, un cas molt proper. I han mantingut sempre aquest tipus de relació d'amistat, també per als fills, també per als nets, i jo crec que és una cosa admirable, no?, quan és així, fins i tot mantenen un contacte doncs amb la parella de l'exparella, no? O sigui, telefònic, com estàs, i és admirable, però sí que és veritat que molt poques persones, per la seva maduresa personal, poden arribar a aquest punt, no?
2: Però arriben amb una relació molt transparent. És a dir, no hi ha veritats a mitges, no ens mentim, no ens enganyem, no? Jo no m'escric amb la meva exparella i t'ho amago. I això és algo molt transparent.
3: I estan en el mateix punt, no? És el que deies abans, és a dir, totes dues persones han arribat al mateix punt de dir, és que no vull més aquesta relació de parella, no n'hi ha una que està patint més que l'altra, perquè si no és inviable poder presentar-te a les noves parelles i que tot flueixi i funcioni bé.
2: I no tenim tasques pendents.
3: Clar.
2: És a dir, hem finalitzat, hem tancat aquesta relació.
0: Bé, més coses...
3: Parlem del reel aquest que deia dels homes.
0: No. Quan un home... Jo pregunto, per què un home i no una dona?
2: Perquè també vaig fer el de dona, però no
3: va resoldre els homes.
2: No quan, va viralitzar.
0: Diu, quan un home ja no és feliç en la seva relació, el primer que deixa de fer és convidar-te a fer plans.
2: Deixar de convidar-te.
0: Deixa de fer...
3: Deixa de convidar-te.
0: Sí, sí, convidar-te.
2: Ho deixa morir.
0: El primer que deixa de fer és això, convidar-te a fer plans.
2: Exacte. Però què passa? El ganxo, que ni diem, crida molt l'atenció, no? Però en si és això, quan una relació s'acaba, no hi ha futur, i el que l'home fa és deixar de programar aquest futur conjunt. Això és el que deia. No?
3: A mi el que més em va sorprendre d'això, però era el per què. És a dir, això era com l'estratègia covard dels homes de dir, en lloc d'afrontar el problema i dir...
0: Les dones...
3: No sento el mateix, no estic igual, agafo i deixo de convidar-te a fer plans, però què és això?
2: Bueno, però ho va entendre molta gent, eh?
3: Sí, sí.
2: Molta gent va entendre que aleshores és no hi ha futur en la nostra relació, no? I és així, o sigui, l'home es desgasta, i també es desgasta d'una manera, però ho parlem molt poc, de per què un home es desgasta, no? I li posem molta etiqueta i sempre ho encobrim molt de la traïció o del buscar altres coses, no? Però els homes també es desgasten. Igual que les dones, no? Arriben a altres punts i estan més a sobre de l'home i critiquen més les conductes, sí. Pues, però hi ha certs patrons. Això no vol dir que sigui sempre així, però és real que hi ha patrons.
0: Yeah.
3: Quina diferència hi ha, no?, entre els homes i les dones,
2: no
3: la
2: veus,
3: manera
2: no?
3: com es desgasten, no? Homes
0: explica,
3: i dones.
0: Explica. Jo t'escolto atentament, Sílvia.
2: Els homes, per mi, arriben més a un estat d'apatia dins de la relació. I és important perquè quan hi ha, si arriben a aquesta apatia, no hi ha un desig de seguir fent activitats conjuntes, no? Ara també hi ha una cosa que és el mòbil, el temut mòbil, i aleshores això ens serveix per evadir-nos un muntíssim, per posar-nos hores i hores, no? I la relació es va desgastant. I per mi, el que moltes vegades passa, o el que a mi m'expliquen a consulta, és que ho han deixat morir. La relació es deixa morir. O sigui, no ho alimento, s'ha desgastat, no hi havia cap motiu per separar-nos, però tampoc hi ha al·licients per seguir junts.
0: Ja,
2: no?
0: Aquest matí el Jordi Barbeta, un dels tertulians del programa, diu que porta anys i panys, sempre amb la mateixa parella.
2: Molt bé.
0: Diu, però ens hem barallat i ens barallem cada dia del món. Dic, home, mentre et baralles és que encara busques alguna cosa. El problema és quan ja ni et baralles.
2: Ni et baralles.
0: Aquella indiferència que te'n fot absolutament tot.
2: Aquesta és una de les senyals de les dones, quan diuen...
0: Senyal d'alarma definitiu, aquest, diguéssim.
4: En el meu cas, porto des dels 15 anys, amb la mateixa parella.
3: Jo des dels 17.
0: I com s'aguanta això, Raquel Calart?
4: Doncs...
3: amb paciència.
0: Paciència i una
4: canya. Paciència i el que...
2: Comunicació.
4: Exacte, comunicació. També hi ha hagut baralles, evidentment, no? Però sí que és veritat que a vegades... Jo sempre, a vegades, quan estic una mica saturada ja, perquè dic, és cert que les parelles que es porten realment malament, que són incompatibles, és a l'estiu, quan passen més temps junts, no sé si en el teu cas doncs, podries confirmar-ho, es barallen més. En canvi, quan estan separades, no tant, no? Però és, i en la meva parella, o sigui, la prova del cotó,
2: quina és?
4: És quan arribo a l'estiu, dius, ostres, quan estem millor, quan passem més temps junts, ens portem millor, deixem de barallar-nos, en canvi, quan estem amb el dia a dia de la feina i tal, amb l'estrès, ens barallem més, tenim més confrontacions. No sé si això es pot...
2: Bueno, pot passar també, suposo que el vostre dia a dia és molt accelerat, no? Teniu moltes coses, i quan realment esteu de vacances és quan us podeu mirar l'un a l'altre, perquè tendim a eliminar molt, no?, aquests espais de descans, de connexió amb l'altre, i anem tot el dia a tope. Però de tot el que tu expliques, per mi el més interessant és que tu has dit, ens barallem molt, no?, ens discutim molt, però és com us reconcilieu. No? I segurament aquí és on teniu el vincle fort, on els vostres aferraments són segurs, podeu parlar-ne, si jo et dic que algú m'ha fet mal, tirem endavant i no t'ho repeteixo, no ho agafo com...
3: Perquè com diferencies entre el que és un simple cansament o això, anem a tope amb la feina, estem esgotats, no trobem temps per connectar, i el que és un desgast real de la relació, perquè no és el mateix.
2: No és el mateix i és molt difícil. És molt difícil perquè les persones ens venen buscant moltes solucions i que els hi posem etiquetes. I abans de posar etiquetes hem de comprovar molt. quan una parella no passa temps junt, quan ho provoquem, perquè a teràpia és el que venen a buscar a vegades, no? I provoquem, quan passen aquest temps junts, tornen a gaudir, tornen a connectar. Mm. Però quan ens hem desgastat, quan estem molt distanciats, quan les teves metes i les metes meves no són les mateixes,
3: sí,
2: és molt difícil tornar-nos a...
0: Mira, a tot l'estat es van registrar 80.785 divorcis durant l'any 2025. Això ho diu l'última estadística de nulitats, separacions i divorcis de l'Institut d'Estadística Espanyol. Els matrimonis que van acabar l'any passat van durar una mitjana de 16,4 anys. De mitjana, 16,4 anys. Encara no els portes, tu, 16 anys.
4: Jo porto 11.
0: Que te'n queden pocs, ja. 5 anyets i... No. Però vaja, déu-n'hi-do, eh?
2: M'agradaria veure la tendència, no? Perquè sí que en els últims anys la gent es desgasta molt més fàcil. Les persones han posat molts més límits a coses que potser abans es sostenia, no? Les famoses banderes vermelles que tant es parla. Ah.
3: Però falta potser una mica de paciència també, és a dir, mantenir un vincle, sostenir-lo durant molt de temps, no és fàcil.
2: No.
3: És a dir, hi ha molts altibaixos. Jo, per exemple, ara estic amb 3 criatures.
2: Ah, difícil.
3: Al pou. Aleshores, clar, també hi has de posar una mica d'esforç. A vegades penso, potser és fàcil rendir-s'hi, no? I dir, mira, fins aquí, no ho aguanto més, això.
2: Però aquest és un patró que també es deu repetir en altres esferes de la persona, no? Les persones que tenen una resiliència forta s'ho treballen tot. I la relació de parella necessita molta resiliència, necessita molt d'esforç i necessita constantment per mig xequejar què és el que estem buscant tu i jo i fins on volem arribar, no? I com m'esforço. Ens hem d'esforçar.
3: Ja, perquè el que és fàcil...
2: No, és de dir,
3: quan és la passió,
2: no,
3: tot fantàstic, això és el començament, això s'acaba molt ràpid.
0: Sí, 2 o 3 anys diu que dura això.
2: Bueno, sí? Hi ha que fins i tot diuen que la pujada és fins als 6 mesos, i dels 6 mesos...
0: Sí. Que també n'hi ha que diuen menys, eh?
4: Sí. Ah, sí. I és veritat que aquestes parelles que mostren tant d'entusiasme al principi són les que pitjor acaba, perquè hi ha aquest, una mica aquest mite, no?
2: Bueno, el love bombing. Vamos, love bombing.
0: Per ser això, Sílvia. Sí.
2: Bueno, és que hi ha persones que es vinculen de manera molt intensa, no? I és això que també m'ha explicat a xarxes, no? Que és el love bombing, i és gent que és molt intensa, que de seguida et diu que t'estima, que són plans meravellosos, futurs, i això és clar, la relació puja super a tope.
3: Yeah. I quan la caiguda és...
2: Clar, és això el que ells no saben sostindre, la... Escolta, caiguda.
0: I per què els homes, allò que dèiem abans, no? Actuem d'aquesta manera. Què passa? Que som més covards, no ens atrevim a parlar del que passa, ens costa més obrir-nos en aquest
2: en
0: sentit.
2: En parleu molt menys, és cert. O sigui, els homes analitzen molt menys el que passa, tendeixen molt més a tapar, no? I ara hi ha moviments que sí que es parla molt més, venen molt més a teràpia, però fins i tot fa un temps les pacients eren més dones que no pas homes. I ara els homes sí que comencen a anar a teràpia, no perquè estiguin, tinc una depressió o s'ha mort algú, sinó, bueno, vull descobrir-me més.
0: Bé, hi ha un estudi a Còrdoba de la Universitat de Stanford que diu que en un 70% de les separacions són les dones les que prenen la decisió.
3: Sí, a mi aquesta dada em va sorprendre, perquè 7 de cada 10 són moltes, però tenint en compte això que dius, que els homes no parlen, que tal, al final és normal, és que penso que potser és pitjor el desgast de la dona que el de l'home. És a dir, l'home pot sostenir durant més temps aquest desgast, mentre que la dona, quan arriba a un punt de no retorn, diu fins aquí, o sigui, és que no puc més.
2: I encara que no ens agradi mirar, no, estereotips i coses, però sí que és cert que la dona, quan diu prou, poques vegades vol tornar-hi. Mm. I quan em venen a teràpia és, m'he separat o em vull separar, com ho faig, Sílvia? Com faig aquest camí perquè sigui net per tothom? Però ja ho tenen aquí i executen.
3: Ja han pres la decisió.
2: Sí. I l'home sosté molt més temps dins del matrimoni, li costa una miqueta més prendre la decisió.
3: Quin seria el punt de no retorn? És a dir, en quin moment hauríem de dir prou, estem aquí intentant i això ja no és sostenible?
2: El que més veig és quan s'han decepcionat emocionalment les dones. Uh-huh. Quan hi ha una decepció emocional molt forta, aquí costa molt remuntar-ho. I aleshores hi ha la decepció emocional, minva l'afecte, ja no hi ha sexe, no? I encara que diguem, el sexe sí, però quan una relació ja no hi ha sexe, ja no hi ha plans, ja no hi ha comunicació, tot va sumant, no? I tot va... I quan ja no hi ha sexe, sí que es comença a notar, és algo molt evident dins de la relació, perquè al final és el que ens diferencia, no? Una relació d'amistat,
3: sí,
2: de parella, el sexe és important, I poc a poc es va desgastant.
0: L'altre dia, un col·lega teu, el psicòleg Antoni Bolinches, ens deia: no estem fets per viure amb la mateixa parella tota la vida. I a més diu, només una de cada 10 parelles que comencen als 20 anys arriba a celebrar les bodes d'or.
2: És boníssim. M'encanta aquest home. És genial. I a més ell defensa molt aquesta postura, no? De que les dones moltes vegades ens vinculem molt per l'afecte i els homes més busquen més vincular-se a través, no?, del sexe i tot això. O sigui, m'encanta i és molt cert. Ell això en parla molt i costa. Costa mantenir aquesta llarga.
0: I cada vegada més, potser, no?
2: Sí. Cada vegada més. Bueno, la meva àvia va aguantar tota la vida amb el mateix home, no?
0: Va aguantar.
3: Clar, el tema és que
0: alerta, la paraula
3: no
0: aguantar.
3: Eren feliços. Bueno, però és que és veritat, a vegades es tracta d'aguantar i això és dur.
2: Però sí.
4: Bueno, els nostres avis...
2: Callaven.
4: Sí, sí.
2: Callaven.
4: Els meus avis, per part paterna i materna, tota la vida junts.
2: Tota la vida.
4: Tota la vida.
2: Però jo, curiosament...
0: Fixa't que tota l'estona esteu parlant d'aguantar.
3: No sempre és aguantar.
2: Ho he dit ara per primera vegada.
4: Bueno, jo que sóc experta en el tema dels diners, és veritat que aquestes que tenen diners no aguanten tant, eh? De seguida se separen. Vull dir, aquí...
2: Però has dit una cosa molt interessant.
3: La dependència molt interessant,
2: econòmica. Molt, molt interessant. Això ha canviat ara últimament. No? O sigui, si jo analitzo... Ma mare es va separar als anys 80.
3: Clar.
2: I la mirada que tenia la gent sobre ella era una divorciada.
0: Ui, tant, en aquella època, mare meva.
2: Però econòmicament no ho podies fer. Jo ara, si em vull separar, em mantinc.
3: No tens cap problema.
2: No necessito per res el meu marit.
3: Aquest és el tema, triar-lo. No et necessito.
2: Exacto.
3: Trio estar al teu
2: trio
3: costat.
2: Trio estar amb tu. I no et necessito.
3: I això és veritat, no? Ara que deia el Xavi això d'aguantar, és veritat que és difícil perquè moltes vegades la manera de processar, d'interpretar una mateixa situació, som diferents. Mm. I aleshores hi ha vegades, a mi em passa, amb la meva parella, que a vegades penso, i ara si m'està escoltant, pobre, tira-la. Però hi ha vegades que
0: esperem
3: penso...
0: Esperem que no.
3: En quin moment vaig pensar això? I després, al cap d'una estona, fa una altra cosa i penso, ai, és que és boníssim. Sí. És veritat, no? I dic, jolín, com pot ser que hi hagi moments que no l'aguanti i moments que l'adoro?
4: La vida és una contradicció, també, en la vida de parella,
3: Que va d'això.
2: Però amb els fills, també.
0: Pobre Joan, santa paciència, nen. Santa paciència, nen.
3: Sí, el Xavi és el defensor número 1 d'en Joan.
2: I dels homes, perquè aquí, pobre...
0: Ja. Mira, una altra cosa que diu el Bolinche, es diu: la intel·ligència de l'home enamora la dona, però la intel·ligència de la dona no enamora l'home.
3: Els espanta una mica.
2: Sí.
0: També estàs d'acord amb el Bolinches?
2: És que estem molt d'acord amb ell,
0: molt d'acord en general,
2: sí,
0: en tot, no?
2: M'agrada molt, sí. M'agrada molt. Trobo molt que és un gran expert.
0: Sí, en sap, en sap.
2: I un gran comunicador. Sí.
0: I arriba, com tu, eh?
2: Gràcies.
0: També ens encantes, eh? Per això t'hi tenim aquí. I escolta, i vine sempre que vulguis, perquè, noi, tal com està el pati, necessitem psicòlegs dia sí dia, també.
4: Sí, aquí. I cada vegada més.
0: I cada vegada més.
4: Cada vegada més.
0: Espera't que això... Ja sabeu com acabarà tot això.
3: Ja, però potser això és una cosa que ens haurien d'ensenyar des de petits, saps? Igual que vas al metge de capçalera, hauríem d'anar al psicòleg i aprendríem a gestionar molt millor les nostres emocions. I d'adults seríem,
0: sí, però bon,
3: molt més
0: coherents. Sí, a un bon psicòleg, que també n'hi ha algun que li haurien de retirar el títol, potser. O alguna. És veritat, això, eh?
2: És perillós.
0: Dit per psicòlegs.
2: És perillós.
0: Atenció si et poses en mans de segons qui.
2: Ja. Bé.
0: Et pot destrossar.
4: Sobretot si són terapeutes i no estan, potser, ja, diguéssim, no tenen la carrera, no?, de psicologia.
2: És un terreny molt complicat, aquí. Ja. Però el que sí que hem de fer és sempre formar-nos, no?, i actualitzar-nos. I agafant, sesgant el que has dit abans, jo crec que l'educació també està canviant molt, perquè ara dins de les escoles es treballa molt l'educació emocional.
3: Sí,
2: que abans
3: cert.
2: Era tot molt curricular, i ara estem començant a frenar els nens, a escoltar-se...
3: Saber discutir de manera assertiva. Sí. És que és tan essencial, no?, poder escoltar una persona que t'està donant un punt de vista oposat al teu, però...
2: I acceptar-lo.
3: Però que l'has d'acceptar, que no pots agafar i dir, no tens raó, i anar-te'n enfadat.
0: Com és que hi ha tantes infidelitats? Per què es posen tant les banyes?
2: Es posen molt.
0: Homes i dones, eh?
2: Es posen molt i moltes no saben.
0: I moltes no se saben? Vols dir la majoria no se saben?
2: No, s'amaguen, no? Et diuen que el millor secret és el que no expliques a ningú.
3: I però sí, tu què consideres una infidelitat?
2: Per mi una infidelitat... Jo sempre he vist dos tipus d'infidelitat. Una és la sexual,
3: sí,
2: no? I he tingut gent que em diu, bueno, no va haver-hi penetració. No.
3: Oh. A veure.
2: Per favor. I per mi hi ha una que és tremendament danyina i és la que acaba trencant i desfragmentant, que és els cuernos psicològics, no? És quan jo començo a passar temps comunicant-me amb tu, deixo d'explicar-li coses a la meva parella, t'explico ja les meves intimitats, busco compartir el temps amb tu, si sé que estàs en un bar o un restaurant, intento encaixar per arribar allà, no? Aquesta és la perillosa.
4: I perquè a les dones els hi fa més mal això, que no pas el tema de... Que hi ha diferències, també, en aquest
2: sentit. Moltes que es separen, eh? O sigui, arriben a aquest punt i diuen, si jo estic sentint tot això...
4: A l'home li importa més el tema de la infidelitat sexual i a la dona li importa més la infidelitat, diguéssim, emocional.
2: Afectiva. Per això us dic que nosaltres com ens vinculem i ells com es vinculen amb nosaltres. Clar, no?
0: Ja, torna com vulguis, Sílvia. Ens agrades molt.
2: Ara ja sé quin tipus de reels t'he de fer.
0: Però molt, t'ho prometo.
3: Ens els pots anar enviant tots, eh? I tenim trucant. Sí.
2: Vale.
0: Escolta, sempre gràcies. Que vulguis i moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí.
2: Moltes gràcies, he estat
0: molt a gust. I nosaltres amb tu també. I els oients també, que és el més important en aquesta vida, perquè molts ens ho diuen, ens escriuen i ens truquen per felicitar-te. Gràcies,
2: Fins
0: Sílvia.
2: Fins aviat.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Ara passa un minut de 3:15. Fa justament 3 quarts d'hora arrencat aquesta desfilada militar presidida pels Reis d'aquest 12 d'octubre, amb crits, amb insults al president espanyol Pedro Sánchez, un president que, per cert, ha reivindicat una Espanya plural. Ramon.
1: Sí, és una de les reivindicacions que ha fet el president del govern. Ara ho explicava, sempre hi ha aquest moment en què el president del govern espera que arribi el cotxe de la família reial, és quan baixa del cotxe i els espera, que es produeix aquest allau de xiulets i avui sobretot insults. Està la gent allunyada, però acaben insultant, en fi, l'insult habitual contra Pedro Sánchez, que, com deies, ha reivindicat, en aquest cas, una Espanya plural el 12 d'octubre. Portem els nostres drets per bandera en un missatge que ha adreçat des del Palau de la Moncloa abans de desplaçar-se cap a la desfilada.
0: Sí, senyor, i tenim manifestacions en marxa a Barcelona, de seguida que sigui possible, i anirem també en directe amb la nostra companya Lorena Enns i qui està a punt d'arribar aquí al matí de Ràdio 4, Jordi Vila. Són José Corbacho, David Fernández i la Marta Tips, també.
6: I la Marta Tips, sí, sí. Ens acaben de dir que ja els tenim per aquí a la vora de la ràdio, José Corbacho i David Fernández, que tornen a presentar No Somos Stop, a l'àmbit hi ha 25.000 espectadors, tornen del 21 al 25 d'octubre al Teatre Borràs. Amb ells viurem una última hora de programa esplèndida, riures assegurats, i és que la química que tenen ells dos és inigualable. Es van conèixer fa molts anys a La Cubana. Repassarem una mica la seva trajectòria i veurem i viurem moments únics amb ells.
0: Sí, i de moment, conductors, tot tranquil, aprofiteu, si no voleu tornar amb cua a la carretera, perquè a aquesta hora hi ha tranquil·litat i a la tarda sembla que s'embolicarà la troca. Passen 3 minuts de 3:15. Veus, un altre que repeteix el Marc Crespo. Vas venir, ens vas agradar, dic que aquest l'hem de fitxar.
7: Quin honor, doncs mira, moltes gràcies, l'honor és nostre.
0: Vas agradar molt als oients.
7: Ah, que bé, me n'alegro.
0: De veritat.
3: És que els temes que tracta són molt interessants, sí. Perquè a més hi ha moltes coses que fem i que no som conscients que estan bé o malament, simplement les fas perquè les has normalitzat i que algú et digui, que això no està bé.
7: És que és divertit, segons com t'ho prenguis, a més tampoc és tan... Vull dir, no és tan important, no salvem vides. Podem salvar relacions, però, però vides no. I també depèn del context. Tu em preguntaves, estic ben assegut?
0: No.
7: Estàs... Sí, perquè estàs fent un programa, estàs concentrat en el que has d'estar, però si te'n vas al metro no t'assegures així.
0: Ah.
7: Perquè ocupes més espai, per exemple. I
3: el Xavi aquí pot fer el programa amb els peus al damunt la taula.
0: No, aquest extrem encara no ha arribat.
3: Ets capaç, Xavi, t'aixeques, t'asseus, sí. Fa de tot.
7: Això ho està fent.
0: Va amb la bèstia, això.
3: És la seva manera.
0: Sí, exacte. Sí. T'anava a dir, el Marc Crespo, recordem-ho, és tutor d'alumnes, responsable d'admissions a l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans dèiem amb els tertulians, el tema olives, per exemple, quan aporten un platet d'olives, estàs amb els col·legues allò fent una cervesa, i tots allà amb els dits, venga, i agafen l'oliva i amb el dit toquen la del costat, que és la que després t'has de menjar tu.
7: Sí.
0: Els que som maniàtics, això, molta gràcia no ens fa.
7: No. Què? Però és difícil evitar-ho, eh? És a dir, no t'ho posaran amb una amanida, no et posaràs allà a agafar amb els dits, no? Però si estàs amb els amics prenent una cervesa, com ho evites, això? Intentant...
3: Amb uns escuradents.
7: Sí, el que passa que si no t'ho portes... Al final, l'escuradent també és perillós, perquè també se't pot moure i tal. I sempre hi haurà algú que ho acaba agafant amb els dits. És simplement ser una qüestió de respecte. Tu agafes la teva, no et poses a seleccionar les olives que vols.
3: A tocar totes les olives.
0: Però agafes la teva, però amb el dit pots tocar la del costat.
7: Home, si vas amb compte, no.
3: Però és el que
7: dius. Pinceta,
0: sí, has d'anar molt de compte. Però és que hi ha gent que no va amb compte.
7: Ja, però també quan vas pel carrer hi ha gent que va com per les... Mira, ara que estava plovent hi havia gent que anava amb el paraigües per sota dels balcons. balcons i en el sentit contrari. Al final tot és convivència.
0: Jo no diré noms, però he vist gent que talla els pastissos, allò arriba al postre, amb sí? els dits, sí. i mentre va tallant, va llepant el dit. Allò sí que... No en menjo directament, però ja. Això m'ha passat a mi.
7: Sí, no cal ser maniàtic, és que això directament és com...
2: És desagradable.
7: Exacte. Llavors, per alguna cosa hi ha els coberts, no? Per alguna cosa hi ha el ganivet i una pala per servir-ho en el
2: plat.
7: Una
2: pala.
7: Exacte, i ja per els dits també per alguna cosa hi ha els tovallons, no? O sigui, per això és tant. La història dels tovallons també és bastant divertida. Ja. Si vols, algun dia en parlem.
2: Per què? Què passa no, amb digues, els tovallons? Digues.
7: No, com es presenten, com es fan servir...
0: Com s'ha de fer, això?
7: Les formes... Penseu el tovalló com el presentaria. Hi ha molta gent que el que fa són formes, no? Allò, he fet una forma d'acordeon, de no sé què.
2: Sí.
7: Jo sempre ho dic, servilletoflexia, no, per un motiu, perquè això després va a la boca.
2: I clar, l'han estat tocant. Així,
7: clar, si algú ha estat fent formes, heu fet alguna vegada un creuer, que d'aquests que hi ha tovalloles en forma de cor, de cis...
2: Sí,
7: no
2: bueno,
7: sé
2: no. Sí, el que és. Jo no ho he fet, però tampoc, he vist però sí fotografies d'aquestes coses.
7: Val, doncs això després va a l'esquena. No? És una tovallola. Doncs el tovalló el mateix. És a dir, quan menys el dobleguis, molt millor. Quan menys el dobleguis, millor. Saps? Que no hagis de fer formes. Uh-huh. I ja està, ja es fa servir, l'aixugues i després el deixes.
2: I com ens hem d'aixugar? Quina és la manera correcta d'aixugar? Allò molt discretament?
7: Sí, només fent lleugers tocs a la boca, sense fer rastregar el bèstia, que és que no cal. Saps? I llavors el deixes de... Bueno, si és de paper, no el deixis a sobre de la falda.
2: Si és de roba, sí.
7: Si és de roba, sí.
0: Ja, el segon plat no s'espera, i el primer?
7: El primer sempre. I el segon, per què no?
2: Això m'ha cridat l'atenció. A mi se'm fa incòmode.
0: Jo crec que és de sentit comú, perquè si et porten un bistec que t'acaben de fer a la planxa i triguen 7 minuts a portar el plat del teu company o companya,
7: clar.
0: Aquest bistec ja jo no me'l menjo, fred.
7: Clar, però
0: no me'l menjo.
7: La sopa del primer també crema. És a dir, el tema... Som igual d'educats del primer que el segon.
0: Però la sopa potser crema massa. Que dius, ja va bé que passin 5 minuts.
7: Aquí el tema està en el que ja li han portat. Clar. Que el que ha de fer és dir, per favor, comenceu. I llavors els altres... poden començar. És a dir,
2: al revés, aquí no li han portat.
7: El tema està que aquí era important no comenci a menjar a lo bèstia, ràpidament, clar. Perquè si no s'haurà acabat tot. Però si aneu en compte i els diem comenceu, sisplau, no hi ha cap problema.
0: Els grans fumadors fumen entre plats. Ara, ja. Si ets dins a un restaurant i acabes el primer i et ve de gust sortir a fer un cigarro, una cigarreta, com es diu en català,
7: sí.
0: i no fuma ningú més a la taula, això és molt lleig? O s'entén?
7: Sí, és lleig.
0: Sí.
7: A veure, jo soc molt respectuós en tot, però jo no ho faria. No costa res, esperar-se una mica. Però bueno, també he vist gent que para ràpidament a l'AVE o quan vas en tren un moment corrent a fumar. Ostres.
2: I si hi ha aquesta necessitat, és a dir, si no es pot esperar tot l'àpat per fumar, quin seria el millor moment per sortir a fumar?
7: Quan has acabat. És que no hi ha...
2: Tot,
7: no hi ha,
2: quan has acabat,
7: no
2: del tot.
7: Igual que... Aviam, si no pots... Tu, per exemple, en un sopar, idealment... Estem parlant de sopar un esdeveniment com més formal, eh?
2: Sí,
7: no
2: sí.
7: Te'n vas al lavabo i aquestes coses, no? Dius, però si no, dius... Un moment, i ja està, no dones grans explicacions fent espavientos. Oh, tio, que em pixo, ni aquestes coses.
0: Ja, escolta, seure amb les cames creuades, hi ha algun problema amb això o no?
7: No, cap ni
0: no,
7: una.
0: Cap ni
7: si,
0: una.
7: Si no seus en forma de quatre, saps allò... Però perquè...
0: Quan érem petits anàvem a missa i no ens deixaven creuar les cames a missa, per exemple. És a dir, si

0: Sempre, no? Com tot. Igual que les olives. Com és que tot olives. Sempre depèn de la situació.
1: Ja. Si tenim una entrevista de feina, consells, així, per donar bona impressió, sobretot al principi, no?, que és el moment com més complicat.
0: Sí, jo crec
1: perquè
0: que...
1: tu veus la persona i al minut zero dius, mira, aquest tio em cau bé o em cau fatal.
0: Sí, i a més després és molt difícil canviar aquesta sensació.
1: Uf, i tant.
0: Saps? Però el que passa que hi ha les típiques, que és no arribar tard, no fer servir el mòbil, el que dèiem l'altre dia, mirar els ulls sense intimidar, mirar els ulls, somriure, estretar la mà, aquest tipus de coses. Hi ha una altra que... jo, aquesta ja és meva, eh? Però hi ha molta gent que diu, mira, jo no vull caure bé tothom, etc. Jo sí, no sé si es pot aconseguir, però sempre està bé intentar caure bé l'entrevistador, perquè igualtat de condicions segurament t'agafaran a tu, no?
1: Ja.
0: Llavors, no està malament intentar esforçar-se perquè t'agafin... bueno, i les òbvies, no?
1: Aquest que ha entrat de protocol no en sap.
2: No.
1: Perquè saps què fa, normalment?
2: Jo entro sense que em presentin.
1: Comença a parlar sense que jo l'hagi presentat.
2: Encantat.
1: És a dir, no respectes, diu Marc Villanueva, per si algú no ho sap.
2: Hola, perquè crec que aquí estem com en família. M'oblido que estic a la ràdio.
3: Ja.
2: I clar, la família al saló no et presenta. No, la Marc, benvingut. M'interessa mirar sense intimidar, Freixas. Com es deu fer això de mirar algú als ulls sense intimidar-lo?
1: Home,
2: perquè gent que ho trobo ofensiu, fixar-te molt...
1: No, però si et miro així amb una... no?
3: S'estan mirant, atenció, que s'estan mirant.
0: Va més sobre el comportament en general. Si tu estàs mirant,
2: somrient... El gest facial una mica,
0: exacte.
2: Eh?
0: Si tu et quedes sense parlar així, clar, és que no vull fer silenci aquí a ràdio. Clar, sense parlar, mirant fixament com estàs fent tu ara, sí que intimida, però si tu segueixes parlant, movent tal, no, al revés. O sigui,
2: és amable.
0: Clar, i és més, si hi ha més persones, has d'intentar dirigir-te a tothom, no?
1: Aquest matí he buscat coses d'aquestes així curioses, no?
0: Ai.
1: I, per exemple, he trobat, parlant de protocol, que diu, demana sal o pebre, allò que vas a un restaurant i tal...
0: Sí.
1: Si no el tens a la taula, no tens el pebre o no tens la sal a la taula i la demanes, diu, es pot considerar com un insult al xef.
0: És que
1: perquè,
0: ho és.
1: Perquè de fet, ja estàs
3: és
1: dient pel
3: sal.
1: Meu gust.
0: Exacte.
1: I falta sal aquí. No.
0: Clar.
1: Ho has fet prou bé, això.
0: Clar.
1: I què has de fer?
2: Fotre't
1: el plat sense... Exacte.
0: No, si tu
1: per no quedar malament amb el xef.
0: No, si tu la vols, la demanes. Però això és com si venen a casa i et diuen, o a qualsevol lloc, vas a un restaurant que t'ha portat algú i dius, això no m'agrada, aquest lloc no m'agrada.
1: Però també pot entendre el xef que cuinar el gust de tothom és molt difícil i hi ha gent a qui ens agrada més la sal i altres a qui no agrada tant. I sempre és millor afegir-la perquè en falta que no pas que ens obri, perquè si està massa salat és un problema per tots.
0: Clar, i la demanes i te la poses, no hi ha cap problema. Però sí que és veritat que s'estan allà preparant un xef en el punt de tot, de sal, de no sé què, camarí, el que dèiem l'altre dia, no? Camarí amb un vi determinat. Ara, si vols més sal, la demanes.
1: I al Japó diu que quan fan soroll, quan mengen fideus o sopa, allò que...
0: Sí.
1: Que veus que ho gaudeixen, que ho disfruten, que diem a casa.
0: Sí.
1: Diu, no és de mala educació allà. Diu, és una senyal de que el menjar és boníssim, està deliciós aquell plat, i és una manera d'agrair la feina feta al cuiner. És a dir, està ben vist que la gent...
2: Xarrupi.
1: Faci, exacte, faci soroll menjant uns fideus o una sopa, allò de...
0: Exacte. Sí, però és que és el que dèiem l'altre dia, les relacions internacionals, el món és molt ampli, cadascú, inclús dintre de les mateixes zones,
1: aquí
0: pot variar,
1: aquí què passa si
0: no?
1: Fa soroll quan menges sopa?
0: Tu que ets maniàtic, què creus?
1: Home,
0: és desagradable.
1: No, és que hi ha gent que té una fòbia amb això. La meva filla no ho suporta. Vull dir, és que se'n va de la taula
0: que,
1: directament.
0: Sí, hi ha molta gent que li passa.
1: Si algú fa soroll menjant sopa o fins i tot mastegant, i ja per suposat si parles mentre mastegues i tot això, se'n va.
0: És que al final totes aquestes coses
1: són... Haurem d'anar al psicòleg. Haurem d'anar al psicòleg.
0: Al final no és una qüestió de mira què fica, soc, que sé menjar, és una qüestió de fer-ho agradable a tothom que estigui al teu
1: voltant.
0: És
1: que a Japó està mal vist deixar propina als restaurants, també.
0: Sí.
1: I ho es pot considerar ofensiu.
0: Sí, sí, hi ha moltes coses...
1: Perquè el servei excel·lent ja ve inclòs amb el preu.
0: Sí, exacte.
1: A canvi, aquí agrada que deixis propina.
0: Clar, exacte.
2: Aquí és al revés, si no en deixes, et miren malament.
3: Seria bé que tampoc es veiés bé aquí.
1: Cada cop se'n deixa menys, jo crec, de propina.
0: Sí,
3: és difícil, tal com estan els preus.
2: Ara, sense les monedes, ja no es deixa propina. Ara que pagues amb targeta sempre, Freixas, claves el que és i adéu.
1: I a França consideren correcte deixar el pa directament sobre les estovalles. És a dir, no posar-lo en un plat, sinó directament damunt les estovalles.
0: Això ho has vist, sí?
1: Ah, això ho he vist. És mira, que... el pan en Francia, tradicionalmente...
2: Google.
1: Tradicionalmente, el pan no se pone en el plato, sinó directamente sobre el mantell de la mesa.
0: Home, jo et prometo que això no ho havia vist, perquè al final per això està el platet del pa. També depèn del tipus de menjar, però per exemple a França el que s'hi fan és deixar els coberts, les forquilles, que això també és un món, al revés. És a dir, tu has de girar-la, sí. I això és perquè quan... bueno, no sé si li interessa a molta gent, però quan es van... gravaves amb els escuts amb plata, i era molt més fàcil gravar-los només perquè el cantó van quedar sense plata.
1: I els que estan separats amb un sopar formal o no sé què...

0: De seure junts o separats, millor?
1: Home, depèn. Al final es tracta de fer-ho cordial, no?
2: De la relació que tinguis,
1: clar,
2: no?
1: Sí, depèn del sopar. Si és un sopar amb amics i tal, tu ja intentaràs fer-ho, però si és un sopar formal, vas on et toca i...
0: Ja.
1: I us en recordeu el que dèiem l'altre dia del descans matrimonial, de separar tothom que té un vincle, sigui el que sigui, de feina, etc, perquè puguis parlar amb tothom?
2: Sí.
1: Doncs mira, com que ja tenen un vincle, els separes i així no hi ha problema.
0: Moltes gràcies, eh? Marc Crespo, tutor d'alumnes, responsable de missions a l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Hola, Marta Tips!
3: Bon dia!
0: Home, on vas amb mascareta? Què t'ha passat?
3: No, res, un refredat, però jo, per si de cas, per respecte a la resta, doncs em porto la mascareta.
0: David Fernández, bon dia, moltes gràcies.
4: Hola, bon dia.
0: De seguida arriba el José Corbacho, també. Sentirem les notícies de les 12 i ara tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4.
5: Són les 12.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Milers de persones assisteixen a la desfilada militar a Madrid a motiu de la Diada Nacional d'aquest 12 d'octubre, que un any més no ha estat exempta d'escridassades i insults al president Pedro Sánchez a la seva arribada al Passeig del Prado, on continuen desfilant més de 4.300 efectius de les Forces Armades i Cossos de Seguretat de l'Estat. Un dels moments centrals ha estat l'arribada del paracaigudista José Antonio Lago, que ha obert la desfilada militar portant una bandera de 24 metres quadrats i 15 quilos de pes. Acte i són presents 16 presidents autonòmics, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui a través de la xarxa social X ha defensat una Espanya plural, enfront, diu, dels qui només volen una Espanya per ells sols, enguany. Presència destacada dels presidents de Ceuta i Melilla, i és que la crisi migratòria a la ciutat autònoma marca aquest Dia de la Hispanitat. De fet, per primer cop, la tradicional recepció oficial d'autoritats que es farà aquest migdia al Palau Reial ha convidat a representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. Mentrestant, a Barcelona, la plataforma Units per Ceuta desplega aquest migdia una manifestació de suport a la població de la ciutat autònoma. La concentració ha sortit ja del Passeig de Gràcia de Barcelona. Connectem en aquest punt amb la nostra companya Lorena Enns. Bon dia.
7: Bon dia, sí. Núria, en aquests moments ja ens trobem a Passeig de Gràcia, en Provença, on està previst que comenci a partir d'aquesta hora aquesta manifestació convocada per Unidos por Ceuta. Enguany, el lema de la marxa convocada per entitats com Catalunya Suma per Espanya, Moviment Cívic Espanya o S'ha Acabat, entre altres, és Catalunya con Ceuta, una misma Espanya. Prop de mig miler de manifestants sostenen les banderes de Ceuta i d'Espanya i també criden Espanya Unida jamás será vencida, Catalunya és Espanya, i ho fan, com escoltan, amb un ambient festiu. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha enviat un missatge de suport al poble ceutí i amb aires de precampanya ha assegurat que el 29 de novembre tot canviarà. L'escoltem.
8: Hay algunos que quieren pasar página como si aquello se hubiera solucionado, pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España. Pronto habrá un cambio en España que permita protegerles.
7: La manifestació és prevista que a partir d'aquesta hora comenci a baixar Passeig de Gràcia fins a Gran Via, on es llegirà un manifest unitari. Allà també confluiran els manifestants de Vox.
5: Gràcies, Lorena. Doncs, mentrestant, Vox ha organitzat un acte propi per aquest Dia de la Hispanitat a la plaça del Rei de Barcelona, trencarà amb el format tradicional de les celebracions del 12 d'octubre, un acte que el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha aprofitat per desplegar la seva precampanya.
8: Solo hay dos opciones, elegir entre civilización o barbarie. Es decir, elegir entre defender nuestras fronteras, acabar con el efecto llamada, defender nuestra identidad o seguir apostando por Pedro Sánchez, por la invasión migratoria, por la pérdida de identidad y por el colapso de todos los servicios públicos.
5: I destaquem a aquesta hora una última hora que hem de conèixer el Premi Nobel d'Economia. L'Acadèmia Sueca de les Ciències guardona a Michael Woodford i Robert E. Hall amb el premi oficialment conegut com a Premi del Banc de Suècia en Ciències Econòmiques a memòria d'Alfred Nobel. Els acadèmics han guardonat els seus estudis sobre els fonaments d'estabilització macroeconòmica. De tornada a Catalunya, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força en domicilis d'arreu de Catalunya, principalment habitatges on presumptament hi havia objectes de gran valor econòmic. Míriam Andreu.
9: L'operació s'ha saldat amb 3 detinguts, 2 homes i una dona d'entre 42 i 58 anys. Entre els 3 sumen més d'una trentena d'antecedents, molts d'ells per delictes contra el patrimoni. La policia catalana els en relaciona amb 8 robatoris comesos des de principis del 2025. Segons la investigació, els membres del grup utilitzaven vehicles a lloguer i vigilaven prèviament els habitatges per estudiar els moviments de les víctimes abans de dur a terme els assalts. Entre els casos investigats destaca un robatori al domicili d'una persona de notorietat pública que fons policials vinculen al món del futbol. Un assalt que va resultar determinant per identificar els presumptes autors. La investigació continua oberta i no es descarta que el grup estigui relacionat amb altres robatoris comesos fora de Catalunya.
5: Gràcies, Míriam. I una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home aquesta matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris, a Barcelona. Cap a les dues de la matinada s'ha rebut l'avís d'una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat una persona ferida, presumptament per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació, la víctima ha acabat morint al lloc dels fets. Si els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Llafià, Badalona, segons confirma la policia catalana, aquesta emissora es va rebre un avís aquest dissabte d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'armes de foc. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i saber quin és l'autor. Nosaltres ho deixem aquí. Continuen informats en aquesta sintonia i al web rtv.cat.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Les 12 i 6 minuts ara mateix.
1: Que no puc parar de riure, Xavi, no puc parar.
0: Home, clar, ja tenim, aquí, ja tenim aquí el Corbacho i el David Fernández, doncs, i a la Marta Tips, imagina't.
2: I ja estem rient. Festival.
0: Diu que sempre arribes tard, Corbacho. Ara m'ho ha dit el David, aquí fomentant el mal rotllo.
3: Perdona, que he arribat tard?
0: No.
3: Ah, doncs ja està. Però que, no li facis cas, el que diu el David.
0: Diu que sempre vas
4: tard. Un minut abans.
3: Arribo a l'hora.
4: 5 minuts tard.
0: Ja.
3: Arribo a l'hora.
0: Esteu arrasant, eh?
3: Som els Javis del teatre.
0: David Fernández i José Corbacho exaureixen les entrades al Cafè Teatre de Parets amb l'espectacle No Somos Estopa. Tot arreu on aneu, triomfeu.
3: Bueno, a veure, tot arreu on anem s'han de vendre les entrades, també. Per això venim a fer promo, però no, estem molt contents, perquè en realitat aquest espectacle era una excusa per juntar-nos, passar-ho bé i anar de gira, i no estar a casa, bàsicament, que ja tenim una edat i ens agrada estar poc a casa i menjar molt fora. I la gent va i resulta que...
4: Que li agrada.
3: Que bé, li agrada, riuen i s'ho passen bé. Ah. Ja està.
4: No, i és el fruit de dos dies d'assajos.
3: Sí, hem estat molt de temps preparant aquest espectacle i...
0: Ai, ja ens convé. Ja ens convé compartir estones amb gent com vosaltres, nois. Perquè tal com està el pati, comencem aquí amb tertúlia actualitat, tot és... Uah.
3: Oh, el que passa és que el pati sempre està malament, eh? Jo ja crec que fa 40 tant, anys que he fet teatre tant, sí. I sempre era, ui, tal i com està el pati...
1: Has dit pati? Com està el pati?
3: El pati! Sí.
0: A tu encara et fitxaran al final, Jordi Vila.
3: I tant, és convidadíssim, eh?
1: Escolta, tinc una pregunta. Si no sou Estopa, qui sou en realitat?
4: Pues una gent a la que li agradaria molt ser Estopa.
3: Sí, sí. És veritat que hi ha gent que es confon, i com són dos, es confon si som Estopa o Andy Lucas, però no som ni Estopa ni Andy Lucas. Nosaltres estem bé, tenim el nas bé.
4: Encara no ens hem separat.
3: Exacte, som una parella que funciona. Però bueno, que els Estopa sempre han format part de la nostra vida, de la banda sonora. De fet, ells saben que fem aquest espectacle. I a cada
1: L'han vist?
3: Mira, a cada funció que
4: són com
3: que
4: Corbacho. Sempre diuen que venen i després no venen.
3: Bueno, no, jo al final vinc, però ells no. Han estat a punt de vindre un munt de vegades. De fet, ara diuen que vindran algun dia del Borràs. No direm qui, i així la gent pot venir tota la setmana que estem al Teatre Borràs. Del 21 al 25 d'octubre, pensant que vindran els Estopa. Aleshores, algun dia han de venir.
1: Perquè, esclar, una es pregunta, si ho heu petat tant, 25.000 espectadors ja han vist aquesta obra, ho heu petat al Borràs a la primavera, i torneu i només 6 dies. Com s'explica això? A veure, que algú
0: si no s'hi cabrà, només 6 dies. Jo també penso el mateix, per què només 6 dies?
4: Jo crec que, és el que et comentava abans, jo crec que hauríem de fer com Los Ilustres Indolantes o com fa Emilio Cansado, divendres, dissabte, diumenge i tornar el mes següent.
3: No, a veure, mira, et diré perquè ho fem pocs dies. Vinga, perquè igual que jo arribo sempre just, al David li agrada molt poc treballar. Aleshores, ell va dir...
4: Això és veritat.
3: Jo 6 dies. Dic, vale, doncs 6 dies. I si va bé, doncs ja tornaré. No passa res.
1: Volem escoltar-vos...
0: Escolta, carreteres netes a aquesta hora.
3: Sí?
0: Servei Català de Trànsit, que no... Ara, mira, entre les 12 del migdia, fa 10 minuts que ha arrencat, diguéssim, aquesta operació tornada. Més de 240.000 cotxes han de tornar a Barcelona i àrea metropolitana des d'ara fins a les 12 de la nit. Doncs, de moment, tranquil·litat total i absoluta. La tarda veuràs.
4: Home, aprofitaran,
0: aquesta
4: no?
0: Tarda,
4: fins
0: veuràs.
4: La tarda, no?
0: Ja, a més, fa bon temps.
3: Jo he vingut supertranquil, o sigui, no hi havia ningú per la carretera. Veus? O sigui, des de la zona nord de Barcelona cap aquí encara no hi ha retencions.
4: Quin goig,
0: aparcar on vulguis. Tranquil·litat total. Marta Tips, que diu que ens ensenyaràs avui. L'altre dia teníem el cosiner, aquest crac del món del vi.
2: Exacte, vau parlar de la taca del vi.
0: Sí, diu que ens recordi la Marta Tips què hem de fer per eliminar, per treure una taca de vi. Sobretot si és vi negre, no?
2: Sí, perquè és de les taques més complicades.
0: Exacte.
4: Ai, m'interessa això, eh?
0: Doncs au, ho diem ja, no?
2: Ho diem ja?
0: Sí, no cal fer esperar més. Després parlarem d'altres coses, eh?
2: I tant, tenim moltes coses, com sempre, molts trucs, molt útils, però parlarem ara de com treure la taca del vi negre, que és una taca molt complicada precisament pels pigments aquests que porta el vi, que llavors s'incrusten al teixit. Llavors, el més important és, per evitar-ho, actuar molt ràpidament. Llavors, si estem en un dinar, en un sopar, que dius, ostres, jo ara no em puc posar a netejar i a rentar bé la peça, el que podem fer és, immediatament, si li podem tirar vi blanc, si tenim vi blanc o aigua, és igual el que tinguem, l'important és tirar-ho per evitar justament que aquest pigment s'incrusti a la taca. Després, un cop ja estiguem a casa, què podem fer? Aquí el millor aliat és el percarbonat, que no el bicarbonat, el percarbonat. Això el que fa és que allibera oxigen actiu, que el que fa és desincrustar doncs, aquesta taca. Llavors, com el fem servir? doncs podem posar la peça amb aigua tèbia i una mica de percarbonat i ho deixem actuar uns 30 minuts o inclús més estona. L'únic que hem de vigilar sempre és que al final el percarbonat és blanquejador. Per tant, en funció de la peça, si és una peça de color, doncs primer sempre mirem doncs, les instruccions de l'etiqueta o fem una prova en una zona poc visible.
0: Ja. Digue'm que no tens Covid, eh? Has vingut
2: no,
0: aquí amb
2: no
0: aquesta
2: COVID.
0: Mascareta.
2: No, mira,
0: perquè
2: no,
0: tampoc no. Us convé vosaltres ara que faig
3: no,
0: Covid.
3: No, nosaltres no. Sí que en tenim, que... però anem sense mascareta. No, és broma. És broma. És molt fluix, el nostre és molt fluix.
4: Ah,
3: és
4: el 15, una mijilla.
3: No és el 19.
4: Va dir el metge, però tinc Covid o no? I va dir una mijilla. Dic, ah, vale.
3: Escolta, una cosa que has dit de lo de la taca de vi,
2: sí.
3: Que has dit, en un moment donat, et tires vi blanc
2: sí.
3: O aigua. Home,
2: sí.
3: És el mateix, perquè va, jo posats a tirar prefereixo tirar aigua
2: sí.
3: I la de vi blanc me la fotria, també.
2: No, el vi blanc és més efectiu, de fet,
3: hi
2: ha un mite que corre, que és que no, la taca del vi negre marxa amb vi blanc. No, no marxa. El que fa és que si tu la llences veuràs que el color vermell intens del vi marxa, però se't queda igualment una taca més verdosa. Llavors, jo el que em vinc a referir és, si no tenim vi blanc, tira-li aigua, tira-li vale. El que sigui, però tira-li alguna cosa per evitar que s'incrusti.
3: Molt bé.
0: Ja, i amb el cafè, jo m'he tirat un cafè per sobre fa una
4: estona. Oh, el cafè també és xungo, eh?
0: Sort que és negre, això.
2: Sí. El cafè és complicat, també, però, altra vegada, intentar actuar ràpid, tirar-li molta aigua, perquè el cafè també té un pigment marronós que s'incrusta, i després, el cafè moltes vegades, si no està molt sec a la taca, amb una mica de rentavaixelles, ja marxa.
0: Ah, bé.
2: I si no, podríem amb vinagre blanc de neteja.
0: El vinagre també, blanc de neteja?
2: Sí, que serveix per moltíssimes coses.
0: Exacte, en parla sovint, d'això.
3: Miraculós, sí. El vinagre blanc de neteja sí? És miraculós
2: sí.
3: I els percarbonats també.
2: Exacte.
3: Jo toco molt el tema taques, de fet, ja últimament només bec vi, cafè i tal, despullat, per no tacar-te la roba. A casa no passa res, violent als restaurants, però els hi expliques, és que si no em taco la camisa, haig de sortir corrents...
4: Sí. Ho fa molt el corbatxo, això.
3: Sí, nudisme. Nudisme sí. Gastronòmic.
4: El bulí va tancar el dia que va anar al corbatxo sí. I es va despullar.
1: I, José, ara que parles de despullar, també dorms despullat?
3: No, dormo vestit. Perquè tinc tantes camises i vaig despullar durant el dia, me les poso per la nit. I ara no m'ha donat temps a despullar-me. Venia tan just.
1: És que aquest és un tema que tocarem pròximament,
3: sí.
1: Aquí al matí de Radio 4.
3: Sí, és millor dormir sí. Despullat que dormir en
1: correcte.
3: Pijama.
0: Sí, perquè
1: correcte.
0: Diu que té beneficis per la salut.
1: Sí,
0: dormir
1: sí,
0: despullat.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Home, segur.
0: Descanses millor, no ho sé, això diuen els experts, i a més fas més sexe.
3: Ah, sí?
0: Sí, el fet de dormir despullat...
3: Oh, ara ho entenc.
0: Anima.
3: Quan dormo en pijama fa 40 anys, ara entenc el meu nivell ínfim.
0: Doncs d'aquí pocs dies parlem d'això, dels beneficis de dormir despullat, tant per la salut com per l'activitat sexual.
3: Carinyo, avui dormint despullats. Ho dic perquè la meva dona li dic que faria l'entrevista perquè es vagi habituant a la nova realitat.
0: Mira, què donem avui? Què regalem als oients, Jordi Vila?
3: Pijames, regalem pijames al públic.
0: Bé, m'agrada veure't feliç.
1: Sí,
0: vols
1: sí a mi també. Mira, és que ens feia falta riure. Està molt bé, això.
0: I tanta falta.
1: Per això us heu convidat, eh? Ens heu de fer riure, eh? I a l'audiència també, eh?
3: També ens podeu contractar, en comptes de convidar-nos.
0: Ah, jo encantat,
3: eh? Venim cada dia.
0: Si no, tindríeu temps de venir vosaltres.
3: També és veritat.
0: No? Eh que sí? Sí, sí, sí.
1: Doncs mira, regalarem pastes de full de...
0: Em pensava que és de te.
1: No, de la pastisseria...
0: Pasta de full.
1: De la pastisseria Miró de Castell Tarsol,
3: mítica.
1: Tres generacions d'aquesta pastisseria, 125 carai. Anys, acaben de rebre el reconeixement del Gremi de Pastisseria de Barcelona, que els ha fet una menció especial amb motiu del seu 125è aniversari. Eh?
0: Molt bé, doncs això ho regalarem aquí.
4: 125 anys, però està passat el pastís, no? No, és broma.
3: Pasta de full de fa 125 anys. Un incunable.
0: Mira...
3: Ja no és de full, ja és de cartró. És pasta de cartró. Un pastís que... Això sí, et poses el cafè amb llet i s'absorbeix... Això sí que absorbeix les taques de cafè i de vi. Pasta de full aquí enganxada de fa 120 anys.
0: Doncs això ho regalarem a qui encerti el so del dia. Avui és aquest, va, sentim-lo. Vinga. Fàcil,
1: és
0: però
1: molt...
0: això no ho diguis.
1: És molt fàcil, eh?
0: No ho digueu.
1: No ho digueu.
0: Ho han d'endevinar els oients, això.
1: No, perquè ja anaven, els veia que anaven a...
4: Això és el Congrés, no?
0: No ho sé.
3: M'ho has tret de la boca.
4: M'ha semblat, eh?
0: 454, 455, 900, 454... 455, ara parlarem amb l'Elias Miró, amb el propietari d'aquesta pastisseria, que es diu com ell, Miró, de Castellterçol.
1: Sí,
0: Miró.
1: Ell és el de la tercera generació, eh?
0: Sí, senyor. Mira, passa un minut d'un quart d'una, ara mateix. Marta Inglés, ole, ole.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I sempre esteu d'aquest bon rotllo, vosaltres, o no? O a casa les coses són diferents.
4: Ho intentem. El que passa és que a casa, jo no sé si la seva dona, però a la meva no li fa gràcia res, ja. Foto conya, si ja està tan acostumada, som 26 anys ja, i llavors és com que no... et frustra. Li explico acudits, dic, mañana haré esto. Vale, estoy haciendo la comida. Saps? O sigui, no li fa gràcia res. Un dia vaig tirar una olla supergran allà, pa! A la cuina, que estaven al menjador, el nen i ella, pa! I jo, aaaah! Un silenci, i vaig sortir, i està el meu nen allà menjant, i em mira i em fa... Ai, papa... Saps com dient? No,
3: bueno, igual hauries de revisar les bromes de tirar olles per casa. Clar, també. La família ja és com a la vintena vegada és David, sisplau. No ja ganeix ja pa olles en casa, eh?
4: Ja està.
0: Mira, creien que éramos estopa. El Corbacho i el David Fernández recorden el dia que 2.000 fans us estaven esperant?
3: Això
0: què va passar? Quan va ser això?
3: Perquè va ser una cosa que expliquem la funció, perquè aquest espectacle es deia David i José grandes éxitos, perquè degut a la nostra dilatada carrera hem tocat al cel algunes ocasions, sobretot el David, a Eurovisión, i aleshores vam posar, però un cap de setmana a Saragossa actuaven també els Estopa, amb un pavelló, i aleshores van començar a posar els pòsters, i es va fer un lío amb els pòsters, yeah. I va quedar el nostre pòster tapat per Estopa i posar David i José Estopa al teatre. I aleshores
4: 15 la gent... euros, sí, clar, exacte. Es va omplir.
3: I van començar a vendre funcions, i quan vam arribar nosaltres hi havia una cua de gent allà, que ja ens vam mosquejar perquè des del camerino sentíem Cornellà, ta-ta-pa-pa-pa.
1: Mira, ara us escoltarem en acció, eh?
3: A Estopa o...
1: No, a vosaltres, perquè no sou Estopa, no? Mira.
3: Salimos de la cárcel. Ah, aquests són nosaltres. En el oro disparto,
1: a las cuatro de la... Això és per començar, i ara anem al segon tall, que ja sí que us veiem i us escoltem en acció.
3: Això són els germans Muñoz.
4: Ostres!
3: Ja ni ho fem.
4: Això és de fa temps, eh?
3: Sí, perquè anem canviant l'espectacle.
1: Aquest espectacle es proposa una conversa entre dos amics que acumulen dècades compartint teatres, escenaris. Què veurem? Ja ens heu una mica avançat el que veurem, però una mica més, va.
3: Bueno, en realitat, la gent veurà i escoltarà moltes anècdotes, perquè quan ens vam juntar, com et deia al principi, era un espectacle perquè ens venia de gust de sortir els dos, vam dir, ostres, i què fem? Podem fer Hamlet, podem fer l'Oncle Vania, podem fer la casa de Bernarda Alba, i al final vam dir, podem explicar tonteries. Vam optar per aquesta última opció perquè ens resultava més fàcil també per assajar els dos dies que deia el David, i al final acabem explicant, ens coneixem des dels temps de la Cubana, imagina't, que la Cubana encara ha fet 45 anys, doncs per allà corrien el David i jo, després vam marxar a la Cubana, vam coincidir amb els programes del Terrat, amb el Buenafuente, després vam marxar al Terrat i vam coincidir amb els programes, Masterchef, Passapalabra, Tu cara me suena, Rueda la letra, ja no sé quants concursos hem anat que són iguals, i aleshores expliquem moltes anècdotes de coses que ens han passat de gira, de bolos, amb aquests programes, i també a la gent li fa gràcia de sobte que expliquem intríngulis de programes d'aquests que veuen.
1: Perquè a vosaltres us agrada Estopa? Que yo sé
3: que la sonrisa que se dibuja en mi cara. Mira que bé canta el David, es nota que ha estat Eurovisió.
1: Us agrada la música d'Estopa?
4: Sí, s'agrada molt.
3: Ens agrada la música i ens agraden ells, perquè a més crec que són meravellosos.
0: És que ho són. A qui no agrada, Estopa? Clar, no agrada?
1: És veritat, és una bona
0: ells
1: pregunta.
0: I la música,
3: sí, ells la música.
0: Com vosaltres, a qui no agradeu?
3: No sé, home, igual hi hagi...
4: A la meva dona.
0: A banda de la teva dona.
3: La dona, el David.
0: T'anava a dir. Escolta, deixa'm un segon, perquè l'actualitat mana, lògicament.
3: Home.
0: 12 d'octubre, a aquesta hora, a banda de la desfilada militar a Madrid, tenim dues manifestacions en marxa a la capital catalana, Barcelona. Anem cap al Passeig de Gràcia. Lorena Enns, què ens pots explicar quan passen 6 minuts d'un quart d'una? Com estàs? Bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia, companys. Doncs sí, a aquesta hora, milers de persones convocades per Unidos por Ceuta baixen Passeig de Gràcia per mostrar la seva solidaritat al poble ceutí. Sota crits com sentim de Ceuta, no se vende Ceuta, se defiende o Catalunya és Espanya, els manifestants sostenen la bandera de Ceuta i també l'espanyola. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha enviat un missatge de suport al poble saudí i amb aires de precampanya ha assegurat que el 29 de novembre tot canviarà. L'escolta.
7: Recuperar la idea de las dos Españas irreconciliables. Y ahora va a llegar un cambio que va a servir para volver a unir a los españoles, para que independientemente de la ideología que cada uno tenga libremente, sí que tengamos un proyecto en común, llamado precisamente España.
6: Doncs la manifestació té previst arribar fins a Passeig de Gràcia amb Gran Via, on se llegirà un manifest unitari. Inicialment, recordem, aquesta convocatòria havia de finalitzar plaça Catalunya, però és on es troben els acampats per l'habitatge i han decidit els organitzadors que la convocatòria ha de finalitzar una mica abans d'arribar. Un cop arribin allà, on diem a Passeig de Gràcia amb Gran Via, confluiran amb els manifestants de Vox, que recordem també s'estan concentrant a aquesta hora a la plaça del Rei.
0: Moltíssimes gràcies, Lorena. Qualsevol novetat, lògicament, anem parlant, quan calgui. Gràcies.
6: Entesos, companys.
0: Fins ara, gràcies. Que maca és, la Lorena Enns. Jordi Vila, escolta'm una cosa. Trànsit tranquil, ja ho hem dit. Hem tornat a trucar. Tot tranquil, de moment. Igual que fa 20 minuts.
1: Bona notícia, ja tranquil.
0: En marxa la celebració del 12-O, marcada per la precampanya, per Ceuta, ara ho sentíem, i per l'habitatge. Algun comentari sobre l'actualitat del dia? Corbacho, David Fernández?
3: No, que això està molt bé, que les carreteres estiguin tranquil·les.
0: Això sí.
3: és l'actualitat que més ens
0: això,
3: toca.
0: Això ho tenim.
3: Això ho tenim, està bé. Si tot està, nosaltres som molt d'estar tranquils.
4: Sí.
0: Tema polític...
3: Jo, això el David ho toca a l'espectacle.
0: Ah, sí?
3: L'espectacle parla molt.
0: Sí, doncs home, fot-li una miqueta, home.
4: M'agrada molt el tema de política.
0: Sí? Segur?
3: Però ell parla de la política de Finlàndia.
4: Sí.
3: És un expert en política finlandesa. De Finlàndia.
4: Sabies que a Finlàndia la gent, quan se'n va a dormir, està en boles? Bueno, ja us ho explicaré.
3: Que vinguin al teatre, que vinguin al teatre.
4: Mireu, Finlàndia ve molt de gust.
1: La història de David Fernández i José Corbacho comença a la Cubana, ara ens ho comentàveu, i un dels espectacles mítics de la Cubana va ser aquell Cómeme el Coco Negro del 1989.

0: En aquest Comeme el Coco Negro veiem en acció un jove, José Corbacho, que ja formava part de la companyia, però trigaries una mica més en conèixer el David Fernández. Sí. Com us vau conèixer? En quin espectacle us vau conèixer? Com recordeu aquell primer contacte a la cubana?
1: A un programa de tele que ho vam petar.
2: Sí, sí.
1: Ho vam petar.
2: Moltíssim.
1: Es deia Melodijo Pérez.
2: Vam fer quatre. Vam fer quatre programes. A Telecinco, a més a més.
1: Sí, sí, era el dia que s'estrenava Siete Vidas.
2: Siete Vidas.
1: Que nosaltres dilluns gravàvem el programa i dèiem estos no se van a comer un torrao los de Siete Vidas.
2: Exacte.
1: Van fer 7 anys de Siete Vidas.
2: I nosaltres 4 programes.
1: Un spin-off de Aida. I nosaltres 4 programes.
2: I ens vam conèixer ja, era un programa de tele que just jo pràcticament estava marxant de la cubana perquè vam marxar amb el Santi Millán, que ja portaven 15 anys, vam marxar, i va arribar una nova hornada entre els que hi havia el David Fernández, Juan Rabonet, Yolanda Ramos, que van entrar en aquell moment.
0: Déu-n'hi-do.
2: I aleshores ens vam veure i ens vam mirar com diguem, ja ens tornarem a trobar en algun lloc, i després ja ens hem tornat a trobar.
0: I ara que estàvem escoltant aquest Comeme el Coco Negro, sí. Escolteu una mica. Sí, sí, sí, sí.
2: Tan.
0: Va ser un dels vostres grans èxits de la cubana.
2: Com el Comeme el Coco Negro va ser el primer espectacle que la cubana va ser com molt més reconeguda. Ja era una companyia que funcionava molt bé quan va sortir a Sitges, amb la versió de La Tempestat, que era molt boja també, que vam fer, funcionàvem, però el Comeme el Coco Negro va ser un espectacle que ara diria que era mainstream, perquè va grans crítiques, èxit de públic, i molt bé. I després ja va enganxar el Cegada de Amor, que encara ho va veure doncs, més gent.
0: Parlem amb el David Fernández, perquè ja que et tenim aquí, hem de recordar... No, em sembla que no t'ho recorden mai, no?, aquest personatge tan mític.
3: No me lo recuerdo mucho.
2: És la primera vegada que li pregunten per aquest personatge dels últims 20 anys.
4: La pone muy tontita, lo baila José Luis. Lo baila bien suave, lo baila...
1: Uau, que temazo, tio. A mi aquest...
0: Quan mires enrere i recordes tot el que va suposar... Que aquesta pregunta no te l'han feta mai, no?
1: No, com estàs, mai, ara? Mai. Jo me'n recordo que sí. Pujava a l'avió, venia de Belgrado, i em van dir... Bueno, tu viste una... Quan salies tu, era un 79... Quasi 80% d'audiència. I que l'havien vist quasi 200 milions de persones. A tota Europa, evidentment. I jo vaig pensar, bueno, pues ja està. Ja, o sigui, d'aquí tot serà de baixada.
0: I va, escoltem.
1: Millor que això, no puc fer ja. Dos,
4: el cruzadito. Tres,
2: el
4: maquillazo. Cuatro, el robocop.
0: Que va representar a Espanya al Festival d'Eurovisió del 2008. Vas quedar, atenció, desena posició en el Talabot, desena posició, i 16è lloc a la classificació general amb 55 punts. Ho veu petar, va sortir allà amb aquella guitarreta de joguina i tothom deia, però què està passant? Què passa aquí?
1: Claro, tu imagina't aquí a Espanya, perquè la gent m'havia votat, però quan jo vaig arribar a Belgrado i jo anava de personatge tot el dia. Jo no em treia la perruca. Llavors anava a xerrar doncs, amb el realitzador o el que sigui i ella et parlava molt seriosament. Disculpe, se pone usted aquí. Yo, sí, sí, por supuesto, yo me pongo aquí. I clar, no entenia res. Era por qué el representante de España es un tarado mental. I clar, no podia explicar-li, però...
0: Perquè sempre feies el teu personatge.
1: El meu personatge, la Sílvia Blir, sí. Caient tota l'estona, sí. El realitzador, para, que la xica se va matar, i la coreògrafa, no, és així, ella se tira. El realitzador està ingressat encara,
2: Després de treballar amb vosaltres.
0: Aquest personatge també apareix a No Somos Estopa en algun moment.
2: Bueno, igual el personatge podem dir que no apareix, però sí que es parla de...
1: Ai, reminiscències.
0: Perquè va haver un moment, David, que vas decidir tancar aquest personatge perquè potser t'estava encasillant massa.
1: No és encasillar, és que jo estava rebentat perquè van ser 4 mesos fins que arribes allà. Tot el dia amb la perruca posada fent la final de la Copa del Rei al Vicente Calderón, Jerez de las Fronteras, 100.000 persones allà, o sigui, va ser una locura. Llavors, jo l'únic que li vaig dir als del Terrat, dic, jo faig el personatge, però des quan acabi Eurovision, ja està. O sigui, perquè més que això, és que ja no podré fer més.
5: Ja.
1: clar, podria haver-me forrat a l'estiu fent bolos d'estiu,
5: doncs
1: clar,
5: sí.
1: Però com sóc tan bo guanyant pasta, no ho vaig fer.
2: un gran visionari econòmic.
1: I vaig dir, ja montaré algo con el corbacho dentro de 20 años.
2: I així ja, i aquí ja ens forrarem.
5: Rodolfo Chiquili 4 cuenta la pesadilla que fue participar en Eurovisión. Diu, pesava 55 quilos.
1: Ah, sí, això sí.
5: Uala.
1: Sí, sí. Vaig quedar 55 quilos.
2: El seu pes normal és 56, però...
5: Va perdre un quilo.
2: Va perdre un quilo, que per ell és moltíssim.
1: No, estic al 70 o així. Llavors, sí, sí, estava rebentat. És que no... Era tot el dia gravant coses, després gravaven vídeos per Televisió Espanyola, que després de les notícies, el com li ha ido el dia en Belgrado a David, llavors nosaltres a un vaixell... I jo, que bien se lleva el barco. Tal, bueno, fent xurrades. Silvia allà al Danubio, que passa al Danubio, per allà per Belgrado. Jo, que estoy encantado de llevar el barco, tal, no sé què. I la Silvia Abril fent que vomitava per la borda. O sigui, una locura.
0: Us ho veu passar pipa, no?
1: Sí, ens ho vam passar molt bé.
0: Molt bé.
1: Cansat, però bé.
5: Home, intens.
0: Intens, intens.
5: Mare
2: meva. Jo crec que va ser un gran moment per la comèdia en aquest país, perquè, clar, va ser una cosa que va sortir d'un programa de televisió amb els guionistes i tal, amb l'Andreu, i la broma va arribar al final, d'on podia arribar. Jo crec que l'únic millor és presentar un programa al David Fernández de davanter centre boníssim i que acabi jugant la final de la Champions amb un equip de futbol. Només ho superaria això, perquè el Chiquili 4 va ser memorable.
0: Es nota en l'entrevista que teniu molta química i això...
2: Només de cara al públic.
0: Només de cara al públic, no? Però això ho veurem...
2: Com Andy Lucas, com Andy...
0: Del 21 al 25
5: d'octubre. Com es manté aquest bon rotllo? Durant 30 anys, no? 3 dècades aquí que els coneixeu.
1: Bueno, perquè no ens veiem molt.
2: Exacte. Ara, jo crec que ara estan començant a sortir les petites friccions entre l'altre.
1: És que nosaltres hem anat coincidint, però no era el rotllo de quedar... Vamos a quedar para comer en... No, no. És el que deia Corbacho. Jo vaig acabar la Cubana el 2002 i vaig entrar a una altra cosa. Llavors vaig tornar a veure el Corbacho. Després ell va preparar l'Homo Zapping, que jo algun dia anava a l'Homo Zapping. Després ell va fer el Masterchef, jo vaig fer el Masterchef, el Tu Cara Me Suena, que no vam coincidir, però un dia vam coincidir i per lo que sigui no ens han tornat a cridar els dos junts.
2: A tot arreu que hem anat no ens han tornat a cridar, per això fem l'espectacle.
0: Ara és el moment de passar-vos un test molt ràpid per la vostra química.
2: Veure,
0: qui
2: sí,
0: parla més dels dos? Ràpid.
1: A lo millor jo, no? Sí. Okay. Sóc pensadet, sí. No?
0: I qui s'oblida més sovint del que havia de dir?
2: També el David, perquè com parla més, pues s'oblida més.
1: I
0: qui improvisa millor?
2: El David, també.
1: No. És que la gent es pensa que improvisem molt, i la veritat és que està bastant tancadet.
2: Però no, tenia...
1: O sigui, de vegades...
2: Un guió de ferro.
1: Algú... No, però és veritat, no, José, que alguna persona al públic diu algo... I el José, pues, tu, tal, no sé què... No, i pot sortir alguna coseta, però poquet.
0: Ha d'anar ràpid, això. Qui s'enfada abans?
2: Qui s'enfada? És que
1: no ens enfadem.
5: No us aprenyeu mai,
1: molt,
5: no?
1: De moment, junts,
0: i qui,
1: no.
0: I aquesta és molt important. Qui té anècdotes compromeses de l'altre?
1: Els dos. Són molts anys, ja.
2: Anava a dir, ui, m'han passat tantes coses per la banda del cap com si fos una pel·lícula. M'ha passat La Bola Negra, però protagonitzada pel David Fernández. I dic, ui, ui, ui.
0: Tenim també a l'estudi José Corbacho, un dels grans còmics.
5: Que entri! Bon dia, Corbacho!
0: Posem en valor la teva trajectòria, un dels grans actors còmics d'aquest país. T'encanta la provocació, la interacció amb la gent, t'encanta i ho fas de meravella. El que potser no tothom té present, és que, segur, una per sí, però no tothom, és que tens un Goya, el millor director novell, per la teva pel·lícula Tapas, compartit amb Juan Cruz.
6: Ah, por cierto, que ya tengo la tienda de campaña Gansa que te cagas, de 3 plazas. ¿Tú tienes ya los sacos de dormir?
7: Todavía no, primo. Oye, ¿dónde me has dicho que está el campeonato? Que vamos.
6: A 2 kilómetros de Benicàssim, no me va toda la peña.
0: ¿Qué ha suposat Tapas? ¿Qué va suposar Tapas per José Corbacho com a director,
2: Home, doncs una meravella, un viatge molt bonic, sobretot perquè érem el Juan, que érem amics, som amics de tota la vida, i aleshores acabes fent una pel·lícula amb un amic. Va ser una mica com l'espectacle que fèiem amb el David. Al final coneixes amb algú, et portes bé. És veritat que aquella història de Tapas sempre l'havien tingut al cap, una història del nostre barri, de la nostra ciutat, d'Hospitalet, i va sortir doncs això, mitjanament bé, va funcionar molt bé a nivell de premis, a nivell de públic, i va ser la primera pel·li que vam dirigir, o sigui que també ens ha permès fer més coses.
0: Molta responsabilitat fer una pel·lícula sobre la teva ciutat on has nascut, no?
2: Sí, també tampoc pots pensar molt, perquè si comences a pensar la responsabilitat i tal, no ho fas. Aleshores ho vam fer amb tot el carinyo del món. És veritat que la gent d'Hospitalet, tampoc m'he trobat a ningú que no li hagi agradat la pel·li de la gent d'Hospitalet, per sort.
1: Molt bonica.
2: Però va ser molt, sí, va ser molt bonica. També hi sortia amb el David, amb l'Edu Soto, fent de Testigos de Jehová.
1: Testigos de Jehová.
0: Si decidissis dirigir una nova pel·lícula, triaries la immigració o l'habitatge com a temes centrals? O...
2: Mira, amb això estic. Amb això estic. Hi ha una nova pel·li
0: i
2: hi ha una cosa important sobre la immigració, en clau de comèdia. Ara falta veure si es fa, però la pel·li hi és. Bueno, ara primer estrenaré una al desembre, que és Burundanga, que s'estrena el 4 de desembre, que és una obra del Jordi Galceran de teatre famosíssima i que l'ha vist molta gent, i hem fet la pel·li. Però la propera m'agradaria fer una comèdia amb el tema de la immigració.
5: 4 de desembre, has dit? Estrenes, 4 de desembre.
2: 4 de desembre s'estrena Burundanga al cinema.
5: Perfecte.
2: Ja tornarem al desembre.
5: Sí, i ara no marxeu, perquè tenim aquí la Marta Tips també, que ens portes aquí no sé quants consells d'aquests que ens fan.
2: De treure taques.
8: I tant, de moltes coses.
1: Doncs... Si taques amb vi blanc, t'has de tirar vi negre.
2: Vi negre. perquè si no, la taca de vi blanc no és una taca. No se sent com a taca. Aleshores t'has de tirar vi negre, és perfecte.
5: Marta, a veure, com netejar la terrassa després de les pluges, ara que tornarà a ploure el cap de setmana.
8: Exacte. Doncs important, en aquest cas, a diferència del vi negre, és esperar. És a dir, no vulguem ja netejar la terrassa quan encara sigui humida, quan encara estigui molla, perquè el que farem és una empastifada.
5: Empastifar-ho més.
8: Exacte. Llavors, important que s'assequi, esperem ja, doncs, quan hagi sortit el sol, que s'hagi assecat, i un cop tenim ja el que és el fang sec, és molt més fàcil, amb una escombra de pues dures, poder escombrar-ho, i tot el que puguem fer en sec, sempre millor.
5: No, Pancho.
8: És que jo no puc mirar cap a la dreta.
5: No serà fàcil, avui, això.
2: No s'ha de tirar vi, no? A la terrassa s'ha de tirar vi?
5: No. Vi blanc, tampoc.
8: No, i tampoc se li ha de llançar una cassola, ni res d'això.
2: M'interessa molt les pues dures, és important, no?
8: Sí, exacte.
2: Que sigui de pues dures, d'aquelles que fas per l'esquena per treure la pell morta, no?, a la dutxa.
8: Sí,
2: vale.
5: Ai, senyor, com estovar i netejar la brutícia del microones? Mira, això m'interessa a mi.
8: Sí, exacte. Si al microones allò has escalfat alguna cosa, no has posat un protector, t'has saltat la salsa i tens tot el microones brut, també no ens posem directament a fregar-lo, sinó que el que podem fer, que és molt senzill, és, i sobretot si no volem tampoc escarrassar-nos gaire, doncs posem un bol amb una mica d'aigua i unes rodanxes de llimona, i això ho deixem 3-5 minuts a màxima potència, perquè això el que fa és que el vapor de l'aigua va estovant tota la brutícia.
5: D'acord.
8: I a més les rodanxes de llimones amb el seu àcid també ajuda, i a part que et deixa després una bona olor. Llavors, un cop hagi acabat, sobretot no obrim la porta encara, sinó que deixem-ho reposar 5 minuts més perquè acabi de desincrustar tota la brutícia. Llavors, un cop obrim, amb un drap, ja veurem que tota la brutícia marxa superfàcilment perquè està allà a tova. I llavors no ens hem d'esforçar gaire més.
5: Teniu microones o no? Hi ha gent que diu que es dolent per la salut i no vol anar ni per escalfar la llet.
1: Jo tinc llimona, però pels intònics.
2: Que ja van amb llimona. Jo no l'he tingut mai, microones. No vaig fer servir i vaig amb foc, normalment. Tot el que es fa amb microones es fa amb foc. I li volia fer una pregunta. Això mateix de l'aigua amb llimona i el bao, serviria per un forn?
8: Doncs, a veure, no ho posaria directament en el... És a dir, no encendria el forn per això, però, per exemple, si hem cuinat alguna cosa que ens han quedat restes al forn, podem aprofitar quan encara està calent, efectivament, per posar-hi doncs, aquesta aigua amb llimona, perquè ajudi amb l'escalfor que encara ens ha quedat, per això. I si no, després, quan tenim ja restes cremades al forn, el que podem fer és amb bicarbonat i vinagre blanc de neteja,
2: Vinagre blanc de neteja patrocina aquesta secció.
5: Patrocina el matí de Ràdio 4.
8: Sí,
5: Marta Tips.
8: És que realment és un producte molt senzill, molt barat, molt econòmic i que pots també combinar amb altres productes que tens a casa, com pot ser el bicarbonat, i realment és molt efectiu.
5: Ja. Sí, molt bé.
2: I per la roba també, no?
8: També, per treure taques, sí, i tant.
5: Com eliminar marques de mobles de les catifes? Això també és un problema habitual, això, eh?
8: Exacte, ara que és moment ja de tardor, de lo millor doncs a l'estiu hem tret les catifes i ara diem, les tornem a posar, però què passa? Que lo millor el sofà o algun moble l'hem volgut canviar de lloc i què passa? Tens la catifa amb aquella marca, no?, que amb el pes del moble doncs t'ha quedat tot marcat i no vols que es vegi. Llavors, Tenim dues maneres de solucionar-ho.
2: No posar catifa? O no posar mobles?
8: Exacte. No, realment la podem recuperar. Llavors, la manera més senzilla és amb vapor. Llavors, per exemple, si tenim una planxa d'aquestes que té l'opció de llançar a vapor, doncs posem la planxa per damunt de la catifa sense tocar-la directament, apliquem vapor. I després, amb una forquilla, el que fem és que tornem com a pentinar les fibres cap amunt, llavors amb l'escalfor del vapor i la forquilla tornarem a la forma que tenim de la catifa.
5: Bé.
8: Si no tenim l'opció de vapor, què podem fer? Podem posar un drap a sobre de la catifa, passar-hi la planxa per sobre, i si no volem aplicar calor, perquè potser tenim una alfombra de jute o d'algun material que preferim no aplicar calor, també hi podem posar un glaçó. Llavors, deixar que es fongui i un cop ja s'ha fos, retirem amb una miqueta l'aigua i altra vegada doncs, amb la forquilla. I ja veureu que es recupera la forma.
2: Sí, però sí. Jo vaig apuntant, vaig apuntant al mòbil perquè... Clar. Un glaçó?
8: O sigui, sí, amb un glaçó.
2: Que es desfaci amb l'aigua
8: i tal. Sí, també.
2: Ah,
8: que
2: bé.
8: Que també és molt útil, per exemple, pels xiclets. Quan tenim algun xiclet enganxat a una catifa o inclús a una sabata, allò que és...
2: El cabell.
8: El cabell també.
2: Bueno, jo no, però hi ha gent que se l'enganxa.
8: Sí, aquí pel David seria més que res.
5: Exacte,
8: aquí...
5: de la resta estem més pelats que un jum.
8: Doncs amb el glaçó, perquè el xiclet el que fa és que s'endureix. Llavors amb el fred del glaçó s'endureix, i llavors el que fa és que sigui molt més fàcil retirar-ho, perquè si ho intentes retirar de primeres, el tacte aquest gomós fa que s'estiri i encara ho escamparies més, bàsicament.
5: Com netejar la rentadora?
8: Doncs sí, perquè encara que sembli mentida, la rentadora
5: també
8: no
5: s'ha de rentar.
8: Sí, també s'ha de rentar. Llavors, tenim diverses opcions. Per exemple, un error molt comú o una cosa que passa molt és que si nosaltres, quan traiem la roba neta, tanquem la porta de la rentadora i la deixem tancada, què passa? Allò és un ambient humit, causa floridura, etc. Llavors, sempre deixem la porta oberta de la rentadora, sempre, perquè així ventili.
2: S'ha de deixar oberta, però una mica, perquè si la deixes molt oberta, comença amb el pes, al final va caient, eh?
8: Bueno,
2: també rentadora i secadora.
8: Això també és veritat,
2: oberta, però poquet.
8: Poquet, sí, que
5: per
8: no...
5: Per tant, deixar la porta una mica oberta.
8: Exacte,
5: mira, això,
8: però que circuli l'aire.
5: Si no, es floreix i tot allò que passa, no?
8: Exacte, llavors, si ja arribem tard i ja tenim la floridura ja a la goma, el que podem fer és amb un drap...
0: Sí, que habitualment sempre s'arriba tard.
8: Sí, exacte, no? Per això, llavors, fem... El millor és la prevenció, però si ja estem amb el problema, doncs amb un drap ben xop de lleixiu, el posem que toqui bé tot el que és la goma, tot el que és la zona de floridura, i ho deixem allà una hora, tranquil·lament. Llavors, l'important és que després, un cop ho traiem, que ja s'haurà emportat tota la floridura, perquè el lleixiu al final ho mata tot, ho aclarim bé, sobretot perquè no quedin restes de lleixiu que després ens puguin tocar la roba. Què més? El tambor. Podem posar-hi mig got de percarbonat, que és el que hem fet servir abans per la taca de vinegre, i fem un rentat a la rentadora a màxima temperatura, a 60-90 graus. Què passa? Que normalment acostumem a fer rentats de roba amb aigua bastant freda, a 30-40 graus, llavors mai arriba a la rentadora a desinfectar-se. Al final, els virus es maten a partir de 60 graus. Per tant, és important, de cop en quan, fer un rentat a 60-90 graus per desinfectar bé tota la rentadora i no tenir doncs, aquests problemes de floridura.
5: Carai, tu. I una cosa més encara, com netejar rascades i fregaments a les parets?
8: Doncs mira, aquí tenim un producte que és molt útil, que es diu esborrador màgic. No sé si l'heu vist alguna vegada, però...
2: Esborrador màgic. Jo vaig veure l'anunci.
1: Esborrador
2: màgic. Ah, ah. Freddie Mercury borrant coses a la paret.
8: Doncs sí.
2: Recordo l'anunci, eh? No, el producte no l'he fet servir mai, l'esborrador màgic.
8: Doncs és com si fos una espongeta blanca, que al final és de melamina, que el que fa és que, com si fos una goma d'esborrar pel paper, doncs ho pots fer servir per les parets. Llavors, si tens el típic frec a la paret, de lo millor de les sabates, o li has donat algun cop amb l'aspirador, o si tens criatures a casa que t'han pogut pintar, el que sigui, amb aquest esborrador, senzillament l'humiteges una mica amb aigua i esborres, com si fos una goma d'esborrar.
1: Esborrador màgic.
8: Sí, això ho venen al supermercat, a drogueries, sí? Per internet.
0: Jo ho he utilitzat força.
8: Sí, oi?
0: Sí.
8: Va molt bé.
2: I què has esborrat? El que és interessant és saber què has esborrat amb l'esborrador màgic. Has esborrat algú?
0: No, de vegades taques que es taca la paret...
2: Tampoc volem saber res de la teva vida privada.
0: No, però va molt molt bé, eh?
2: Molt bé, molt bé.
8: Sí, és molt útil. És perfecte. I amb poc esforç, vull dir, al final és que esborres i al moment. Ara, sempre s'ha de vigilar les superfícies i, no sé, si tenim alguna superfície delicada o el que sigui, doncs al final això és una cosa que és una mica abrasiva, que al final el que esborra és perquè està fent una acció abrasiva, llavors s'ha de vigilar.
5: Què és això? L'anècdota de José Corbacho a Andorra diu se'l van portar la policia, Corbacho.
2: A
5: qui es van portar la policia?
2: A mi la policia se'n van portar diverses vegades, però és fent teatre. No, a Andorra el que va passar era una anècdota a la cubana, a l'època de la cubana, precisament a Cómeme el Coco Negro, on el director de la cubana, que continua sent el director, Jordi Milán,
5: sí,
2: renyava a la gent perquè arribava tard al teatre. L'espectacle s'anunciava a les 10 de la nit i nosaltres a les 9 ja estàvem fent números musicals del Cómeme el Coco Negro i aleshores quan arribava la gent a les 10, doncs a les 10 i 5 deien hem de marxar nosaltres, que tenim una altra actuació en un altre lloc. I el Jordi anava fent bronques al públic que entrava. I a Andorra, un matrimoni s'ho va prendre una mica malament, va trucar a la policia i clar, el problema és que Andorra estaven en un altre país, que nosaltres ja ho sabíem, però no tant. Aleshores, la policia se'n va emportar detingut al Jordi, que el Jordi, a més, actuava a la funció. I en un moment donat que ell havia d'entrar al pati de butaques, va entrar el representant que ens portava en aquella època, Toni Albadalejo, un senyor de teatre de tota la vida, de Barcelona, d'Anexa, i va entrar el Toni amb el traje del Jordi i ens vam quedar tots a l'escenari dient, però on és el Jordi? I va arribar a l'escenari i va dir, se l'han emportat la policia. I nosaltres, bueno, doncs seguim fent la funció. Vam fer la funció, però al Jordi se'l van quedar un parell de dies, eh? Allà,
5: Dios,
2: al calabozo. I la companyia siguió su gira sin su amado director durante un parell de dies després. I a per això el van deixar anar. Però sí, sí, quan vagin a actuar a Andorra, vagin al tanto, que és un altre país amb unes altres lleis.
5: Déu-n'hi-do. Escolta, Elias Miró Font, com estàs?
9: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
5: I bona hora. Doncs mira, més que bé, ens acompanyen aquí, tenim el Corbacho, el David Fernández, aquí al costat,
1: Elias,
5: i la Marta Tips.
9: Bon dia.
5: Només
9: bon
5: faltaves dia. Tu, Elias.
9: Val.
5: Propietari de la pastisseria Miró de Castellterçol. Escolta, en primer lloc, felicitats, que diu que el Gremi de Pastisseria de Barcelona us acaba de reconèixer amb una menció especial amb motiu dels 125 anys d'història, que dius, Déu-n'hi-do, 125 anys. Mm.
9: Correcte. Molt bé. Sí, sí, sí, són molts anys ja.
5: Molt bé. Escolta, ets la tercera generació de la pastisseria Miró, sí?
9: Correcte, sí.
5: Perfecte. Doncs explica'ns una miqueta en quin punt esteu.
9: Doncs bé, nosaltres, bueno, va començar el meu avi, val? Després va continuar el pare, ara jo sóc la tercera generació, i la quarta està traient el cap per allà darrere que diu, vale, ens ho mirem, venim, no venim, i estem una mica aquí.
5: Vaja, es parla molt de la falta de relleu generacional també en el món de la pastisseria. N'hem parlat bastament en aquest programa, però vaja, a casa sembla que ho teniu mig encaminat, això, sí?
9: Sembla que sí.
5: Bo.
9: Sembla que sí.
5: Això és bo. Panellets, ja en feu o no? Diu que són brutals.
9: Aquest cap de setmana hem començat amb els de pinyó, per començar a fer una mica de boca. I la setmana venint ja tindrem més varietat i l'altra aquí pleni.
5: Molt bé. Corbacho, David, sou de panellets i de dolços en general, sí?
2: I de pinyons. A mi m'agraden molt els de pinyons.
5: I els de pastisser. Els de, mestre pastisser, no, com el Miró.
2: Exacte.
5: Perquè si no, no val res, això.
2: Hem d'anar a Castellsol.
8: I tant, res a veure. A mi, el de pinyons i el de coco, també.
5: Coco, també.
3: Mm. Sí. Coco està molt bé, també.
5: Clar, la gent no són barats, o clar, com vols que en siguin de barats? A quant val quilo de pinyons ara mateix, Elias?
9: Doncs està fregant els 70 euros el quilo, el pinyó. Amb sac, amb sac gras,
5: sí,
9: gros.
5: Sí.
9: Vull dir que pràcticament a preu venda públic el pinyó el podem trobar a 80-85 euros a qualsevol lloc.
5: Uh-huh.
9: Aleshores, està clar, això ens perjudica moltíssim. I sembla ser que el pinyó del país, el pinyó que ens agraden aquí per fer el panellet, aquest petitet que és de Girona, com a molt és de Castella, té males perspectives. Sembla que és una cosa que s'està perdent, que cada any hi ha menys i que es anirà pujant. O sigui que ho tenim una mica complicat. De moment, aquest any aprofitem que encara en tenim.
5: Ja, diu, pregunta-li per aquests bombons de mida petita que fa, que diu que és una cosa insuperable, això. Què són aquests bombons?
9: A veure, quan jo era jovenet, jo ara tinc 58 anys, val? Vaig començar, com que estem a Castellterçol, que és un lloc una mica, no massa de pas, una mica un poble petit i tal, vam començar una activitat de bomboneria, val? I aquesta activitat ha anat progressant paral·lelament amb la pastisseria. Aleshores, sí que tenim un obrador especialitzat que fem bombons, val? I són com dos mons una mica, val? La pastisseria i la bomboneria. I sí que ens hem especialitzat també en bomboneria, que també doncs, la venem fora de l'àmbit de Castellterçol. I bé, és un projecte doncs, que sí que el vaig començar jo i que ja fa, ara en aquests moments, doncs, ja fa uns 20, 25 anys que camina. Mm-hmm. I bueno, anem, els anem portant tots dos per a l'edat.
5: Ja som a Nadal, com aquell qui diu, d'aquí 4 dies. El tema torrons el deus tocar també.
9: Oh, i tant. Sí, sí.
5: Ja has començat o esperes que s'acabi el panellet de Tots Sants?
9: No, esperarem que s'acabi el panellet i també el tocarem, diguéssim, amb dos vertents, diguéssim, eh? Una mica la més tradicional de massapans, cremats, etc, a la pastisseria. Va. I a la xocolateria, doncs, els de més de xocolata.
5: Molt bé. Què li donaràs a l'oient que endevini el so del dia d'avui?
9: Doncs el que vulgui. El que vulgui, què vull dir?
5: Carai, espera que truco jo, Corbacho, truca.
2: Sí, un quilo de panellets, vinga, som-hi.
9: Vale.
5: Poden triar, de veritat.
9: El podem deixar triar, si vol panellets,
5: home.
9: Si vol pasta de full, que és una de les elaboracions més emblemàtiques i més reconegudes de la nostra pastisseria.
5: Sí, senyor. Val?
9: O, si es vol esperar que hi hagin torrons de xocolata, doncs també.
5: Carai, nen. Què triaries tu, Corbacho?
2: Jo faria ja aniria per l'ordre i faria els panellers i després ja vindran els torrons.
5: Molt bé. Doncs espera, no pengis. Mira, tenim els oients en línia ja a aquesta hora. Mercè, com estàs? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
5: Des d'on truques, Mercè?
10: Doncs de Centelles.
5: Des de Centelles, molt bé, perfecte. Sí. Què triaries? Si guanyes, amb què et quedaràs? Què voldràs, panellets? La pasta de full, que és espectacular? T'esperaràs els torrons?
10: Doncs potser els panellets.
5: Doncs mira, potser els panellets, tu, que ja en fa.
9: Tenim temps d'explicar una anècdota molt curta o no?
5: Endavant, Elias.
9: Ens truquen des de Centelles.
5: Endavant.
9: Doncs el meu avi, vale, va començar d'aprenent a la pastisseria on som ara, que hi havia un altre senyor que es deia Brossa, que no tenia descendència, amb un altre aprenent que era Llavina, que després es va anar a establir a Centelles. I m'imagino que aquesta de la Mercè ens podria corroborar que la pastisseria Llavina de Centelles existeix i que fa molts anys que hi és.
5: Mercè.
10: Doncs sí que hi és. Ja era i treballa
9: sí que hi és, eh?
10: una pastissera amiga de la meva filla.
9: Ah? Doncs bueno, el meu avi i l'avi Llavina van començar l'ofici junts a Castellterçol, a Can Brossa, que és on estem ara nosaltres.
5: Carai.
10: Molt bé.
5: Doncs ara endevineu, va, això, Mercè. Acabem-ho de fer rodó, això. Què et sembla que és, això? Què són?
10: Són gallines.
5: Eh?
10: Són gavines.
5: Gallines o gavines?
10: Gavines.
5: Ara. A veure. A veure
10: no,
5: si sí o si no.
10: No canten igual, eh?
5: No, ni de bon tros, ni de bon bocí, que diuen. Va. Sí o no? Sí, senyora, Mercè.
1: Home.
5: T'ho hem posat fàcil avui, això, eh?
2: Era molt fàcil, eh?
5: T'ho hem posat fàcil. Molt bé, com estàs? Com va el 12 d'octubre, bé? Per aquí de l'Osona, bé?
10: Molt tranquil.
5: Molt tranquil, perfecte. Escolta, moltes gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4.
10: A vosaltres.
5: Moltes gràcies. Molt amable, Mercè. Que vagi bé. Adéu. Elias, milió de gràcies. Dia d'aquests farem una taula amb pastissers, has de venir també. Ara aquesta setmana parlem dels pagesos. Hi ha mobilitzacions demà passat.
0: Sí, és veritat.
5: I dijous, en parlarem dimecres, però també i sobretot dijous. Sí? Amb pagesos de tot Catalunya que vindran aquí en directe al matí a Ràdio 4. I ramaders també. Gràcies, home, que vagi bé, Elias.
9: Molt bé, gràcies a vosaltres i bon dia.
5: De tot això també i sobretot és el motor d'aquesta societat. Sí o no? Ens agrada cuidar. Sí? Mestres, professors, metges, infermeres, pagesos, ramaders, pastissers, tot en aquest programa.
2: Home, això és l'important.
5: Pallassos com els altres.
2: Aleshores, són sectors importants de la societat.
0: Parlant de pallassos i de fer riure, el còmic neix o es fa? Aquesta no és l'oferta.
2: Doncs jo faria panellets, perquè la veritat és que entre el torró de xocolata...
1: Jo crec que ja es pot generalitzar, però jo, sí que és veritat que per la comèdia has de tenir una sensibilitat que no l'has de tenir pel drama, perquè jo crec que el drama el tenim tothom.
0: D'acord.
1: I la comèdia no la té tothom.
0: Sempre es diu que és més difícil fer riure que fer plorar. Això és cert,
1: Per mi, jo et parlo com a espectador, per mi sí, per una senzilla raó. O sigui, tu mires el cinema i si mires les cartelleres, hi ha 100.000 pel·lis dramàtiques o digue-li com vulguis, o de ciència-ficció de tal, que estan guais. Però comèdies, per mi, com a espectador, no hi ha tantes que siguin tan bones.
2: No, i a més, jo crec que el drama unifica molt a la gent. Mm-hmm. Estava parlant jo. És molt fàcil sí. veure...
1: Amb José, un, estava amb parlant
2: un...
1: jo.
2: No, ah, no, perdona, no, perdona. No. al final ens esbarellarem, al final d'aquesta gira. I dirà, no éramos Estopa i nunca quisimos serlo. Però és veritat que el drama unifica el pati butaques d'una pel·lícula, de la sociedad de la nieve, de tal, la bola negra, tothom mm-hmm. s'unifica. I la comèdia és molt subjectiva. A la gent li fa gràcia una cosa, l'altra li fa una altra...
0: Sí. Hi ha que és més d'humor blanc i bueno, d'altres d'humor negre.
2: Moltes vegades estàs al cine i dius, hòstia, per què riu la gent? I ja. Tu no estàs riguent, l'humor canvia... I...

0: Sean a aquest senyor de cegada d'amor.
1: Clar.
0: I de yeah. no sé què, a mi és que el Xiquilicuatre ja sembla que sigui fa dos dies i ja fa 20 anys, pràcticament.
2: Ja ha plogut, eh?
0: Vull dir, llavors...
1: Però estàs igual, eh? Estàs igual, nano.
2: Esteu igual.
0: Igual, amb el cabell,
2: estan,
0: amb el cabell estan, negre, estan, igual,
1: estan,
0: eh?
1: Estan.
2: Estan iguals, eh? Què mengeu?
1: Mira,
2: mengeu?
1: Un amb gorra i l'altre sense gorra.
2: Us manteniu tan en forma.
3: Sí. Tenim una dieta caníbal.
2: Us cuideu o no?
3: Mengem...
0: Sí,
3: no?
0: Gent, pues, yeah. Locutors de ràdio.
3: Mengem locutors de ràdio. Quan acaba el programa...
1: Perdoneu, que esteu, amb això que esteu dient alguna cosa?
0: No,
2: ens queden 5 minuts de vida.
0: Que us convidem a dinar.
2: Ens queden 5 minuts de vida.
0: Us convidem a dinar.
2: Ai, Marta Tips, poc t'ho pensaves avui, això, eh?
4: Ai, no, eh? Mira, quina alegria, la veritat. És que només de veure'ls ja quan han entrat, han començat ja. És que ja fan gràcia, jo, la veritat. Que, clar, jo soc, em considero una persona bastant jove, llavors jo sí que ja... Us he enganxat, doncs, més a l'Homo Zapping.
0: No, et consideres, no, ets jove.
4: Sí, però vull dir que en comparació, doncs, clar, el referent o els records que tinc jo vostres, doncs ja és més de, segurament, una temporada més moderna, no?, de clar. Vostra.
0: De quan sí, eres petita, no?
4: Sí.
0: A mi em ve gent joveneta, de 13 o 14 anys, i em diuen... ¿me puede hacer una foto? Que me encanta tu canción. Y digo, pero si no habías nacido. Es que me la pone mucho mi padre. Y yo, pues dile a tu padre que te ponga música buena, ¿vale?
1: Claro, hombre. Y claro. Bad Bunny, no Chiqui Chiqui.
0: Claro.
1: La veritat és que el que deies dels públics i de les edats, nosaltres a l'espectacle ho notem, perquè també com continuem actiu i de quan en quan, doncs fas un programa, fas tal, la gent et veu, però també hi ha molts pares, o molts avis fins i tot, que porten els fills o que porten els nens perquè ells ho han passat també i aleshores veus gent jove allà que, ostres, jo no es coneixia o com la Marta ens havia vist en algun programa en concret de fa poc i s'ho passen bé també perquè al final l'espectacle que fem és com per
2: és molt blanc. Públics.
1: És que ens heu donat molt bona energia, eh?
5: Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía.
1: Gran videoclip protagonitzat per Santi Millán, aquest
0: exacte,
1: vídeo d'Estopa, que era el Santi Millán quan era el Paco.
0: Quan era el Paco.
1: Escolteu, estareu del 21 al 25 d'octubre al Teatre Borràs, que ho hem dit moltíssimes vegades, ho tornem a dir, però després aneu de gira, ens han dit. Cap on aneu? Cap a on aneu?
3: Sí, estem de gira. De fet, aquest cap de setmana anem a Molins de Rei.
0: Dissabte.
3: Jo vaig a Vilafranca més el dijous, perquè també el David i jo tenim cadascú el seu monòleg i el anem alternant. Després venim al Borràs del 21 al 25 d'octubre i després continuem gira per tota Catalunya i per tota Espanya.
2: Només del 21 al 25 d'octubre, jo vull l'entrada ja.
1: Sis dies,
2: no me la penso jugar.
1: Sis dies.
2: Marta Tips, cap allà, eh?
4: I si ens...
3: No, la Marta és fonamental perquè a l'espectacle ens taquem.
0: Sí.
2: Escolteu, això s'acaba. Demà tornem, els del matí de Ràdio 4.
1: Demà tornem.
2: Demà a les 10 del matí. Avui hem començat a les 9, una miqueta més d'hora. Demà a les 10, a l'hora habitual, de 10 a 1, com sempre. Demà parlarem amb una parella de Badalona que té el pis pagat des de fa més de 40 anys, però el banc els vol desnonar. Són el Francisco i la Milagros, jubilats. Tenen 81 anys, el Francisco, 74 la Milagros. Doncs seran aquí, en directe al matí de Ràdio 4. El problema és que ara fa 15 anys van decidir avalar el seu fill amb totes les seves propietats.
0: Ah, amigo.
2: El fill va deixar de pagar, els ho va amagar durant una dècada, durant 10 anys, i ara amb el de cap rei. Els volen fer fora de casa seva on porten més de mig segle vivint. Demà també parlarem amb...
1: Unes iaies.
2: Parlarem amb una... Amb la iaia Laia.
1: Sí.
2: Sí? 102 anys.
1: Que ha fet un Iron Man, eh?
0: Olé.
1: Sí.
2: Amb el seu net pel Delta de l'Ebre.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Doncs sí, demà la iaia Laia, 102 anys aquí, al matí de Ràdio 4. I també parlarem d'això del canvi climàtic, nois, que ens afecta i espera't, i ens afectarà encara més a tots plegats. I en parlarem amb un que en sap molt d'això, el Maria Barrientos, que és paleoclimatòleg, expert en riscos climàtics i crisis ambientals. I diu que d'aquí 4 dies... La vinya l'haurem de situar tota al Pirineu, que serà més complicat esquiar a Catalunya i que els episodis extrems seran habituals. També
0: però
2: diu això, que
0: això
2: de les
0: molt
2: estacions
0: bé
2: s'acaba.
0: El vi blanc, eh?
2: Ah, sí.
3: Vinya de vi blanc, per treure l'ataca del vinera.
2: Home, i saps qui vindrà demà? Lo Pau de Pont!
1: Clàssic!

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Esquerra i Podem han tancat un acord de cara a les eleccions generals. El partit encapçalat per Irene Montero se sumarà a les llistes d'Esquerra a les circumscripcions catalanes. A banda, Gabriel Rufián i Irene Montero compartiran actes de campanya. Tots dos partits ho fan perquè, asseguren, creuen que la col·laboració de les dues formacions d'aquestes forces d'Esquerra és l'única via per frenar l'extrema dreta i protegir els drets dels ciutadans. Un moviment que arriba després que Esquerra hagi confirmat que Gabriel Rufián serà qui encapçali les seves llistes. Encara queda per veure com acabarà de configurar-se la candidatura d'Esquerres de Front Ampli. I és que la setmana decisiva per registrar les coalicions electorals, les formacions d'Esquerra encara han d'última les seves aliances. El coordinador federal d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, ha tornat a apel·lar aquest dilluns a la responsabilitat.
2: La proposta d'una candidatura unitària galvanitzaria i sacudiria el panorama político y electoral en nuestro país, de suerte que generaría una ola de adhesiones, de ilusión, de optimismo, de esperanza, de movilización. Y usted sabe que cuando la izquierda en España se moviliza es absolutamente invencible.
0: En paral·lel, la militància de la CUP ha avalat la decisió de la Mesa Nacional de no concórrer a aquestes eleccions generals. Amb el 68,9% dels vots, els anticapitalistes no fan una crida a l'abstenció ni demanaran el vot per cap opció el 29 de novembre. Elena García, bon dia.
3: Bon dia. La CUP no donarà la batalla el 29 de novembre a les Corts amb l'aval de poc més de 2/3 de la seva militància, un 27% en contra i un 1,6% d'abstenció. En consulta interna telemàtica, que referma la decisió de la Mesa Nacional del Partit. Els anticapitalistes admeten que no veuen prou forta l'estratègia de confrontació amb l'Estat i defugen el plebiscit entre el PSOE i el PP. El secretari general Non Casadevall:
4: no volem que el nostre horitzó polític quedi determinat per aquest marc.
3: En conseqüència, la CUP no demanarà el vot per cap altra opció el 29 de novembre. La portaveu, Su Moreno:
5: no emetrem una consigna de vot. No fem una crida tampoc a l'abstenció.
3: La CUP evita entrar en la col·laboració de Rufián i Montero per Esquerra i Podem i la confrontació amb el Front Ampli de Colau i crida a fer de la vaga general un punt d'inflexió nacional l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral.
0: Una precampanya que marca aquesta Diada Nacional del 12 d'octubre. Milers de persones assisteixen a aquesta hora a la desfilada militar a Madrid. Després de les desfilades de l'Exèrcit de l'Aire, ja desfilen les formacions a peu en uniforme de gala i davant centenars de curiosos.
6: Yo creo que va a quedar un recuerdo bastante bonito de esto. Yo vine con 7 años. Me gusta todo. Que pase todo y ya lo disfruto.
7: Cuando pasen los militares, muy contento, muy contento.
0: ¡Alemania! Un cop finalitzada aquesta desfilada militar serà el torn de la tradicional recepció oficial d'autoritats al Palau Reial, que per primer cop ha convidat a representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. Una crisi migratòria molt present en aquest Dia de la Hispanitat, especialment a la manifestació desplegada a Barcelona per la plataforma Units per Ceuta amb el suport de PP i Vox. La mobilització ha confluït ja a la Gran Via de Barcelona. Allà hi és la nostra companya Lorena Enns. Bon dia.
8: Bon dia. Sí, aquesta hora aproximadament un miler de persones tallen passeig de Gràcia en Gran Via sota el lema Unidos por Ceuta. Catalunya està con Ceuta. Sota crits com Ceuta no se vende o Ceuta se defiende o Catalunya és Espanya, els manifestants han arribat ja a l'escenari on estan llegint un manifest de suport al poble ceutí. És una convocatòria on també hi són presents PP i Vox, amb dues formacions, han reclamat un canvi a les urnes el proper 29 de novembre. Els manifestants de Vox, que havien convocat una protesta paral·lela, ja s'han afegit a aquesta, a Passeig de Gràcia. Entre els grups que també hi assisteixen, Núcleo Nacional, que es troba al final de la protesta. Els Mossos, però, han tallat ja el carrer Passeig de Gràcia en Gran Via per evitar que baixin a la plaça Catalunya, on es troben els acampats per l'habitatge.
0: Gràcies, Lorena. Un últim apunt abans d'acabar. Els economistes nord-americans Michael Woodford i Robert E. Hall han rebut el Premi Nobel d'Economia. Els acadèmics han guardonat els seus estudis sobre els fonaments microeconòmics de l'estabilització macroeconòmica. Els seus treballs se centren en desgranar com es determinen la inflació, els tipus d'interès, l'ocupació i les decisions dels bancs centrals. Nosaltres ho deixem aquí i continuen informats en aquesta sintonia i al web rtve.cat.
1: Ràdio 4. la ràdio que t'escolta.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Avui a La Tàctica comencem la setmana del benestar. Com més digital som, més ganes de desconnectar tenim. Jo he deixat l'ordinador i avui vaig amb fulls de paper per fer el guió. No es tracta de triar una cosa o una altra, el digital es quedarà per sempre i ens va bé, però hem d'alçar el cap i veure també què hi ha fora. En digital tot va molt ràpid, tenim molts inputs per segon, la multipantalla, els vídeos ràpids ens estan fregint el cap. Necessitem reduir l'ansietat i millorar la nostra concentració i és per això que estem recuperant activitats que permeten, per exemple, tocar, trobar-se amb altres persones, crear comunitat. Des d'avui i fins aquest mateix divendres a La Tàctica farem tallers. Us donarem idees i descobrirem algunes activitats que van a l'alça i no estaven previstes. Allò que diuen del plot twist, no? És un gir de guió. Des de tallers de fotografia analògica a ceràmica, passant per tot tipus de manualitats.
2: Els diners.
3: A veure, un punt del dret, un del revés, passo el fil per sota, giro l'agulla i... merda, se m'ha tornat a desfer. Jordi, fem un repàs. Ahir era el pa de massa mare. Abans d'ahir, la restauració de cadires de fusta. I avui, quina és la teva nova obsessió?
4: No és una obsessió, Marta. És crochet. Ganxet de tota la vida. M'estic fent un jersei per l'hivern.
3: Jordi, això sembla un macarró gegant de llana xafat per un camió. A més, portaràs un jersei sense mànigues?
4: Les mànigues són opcionals, Marta. El problema és que el tutorial de YouTube diu que això relaxa el cervell i jo tinc un atac d'ansietat que ni amb una tic.
3: Porta cap aquí. Quants dies portes encallat en la mateixa fila?
4: 3. I se m'ha adormit el dit polze.
3: Doncs abans de posar un negoci de bufandes a Etsy, potser necessitem una bona estratègia per gestionar la frustració quan intentem aprendre una habilitat nova.
5: I per saber com dimonis es tanca un punt sense destrossar-ho tot.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I també fem avui La Tàctica la Natàlia Sánchez i la Laia Casanova. Primer dia de la Setmana del Benestar.
6: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de La Tàctica de Ràdio 4. Et proposem el detox digital.
7: No fer tant, deixar lloc per sentir.
6: Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a La Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16...
7: canviaran els temps.
6: La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al detox digital de La Tàctica.
0: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I avui, manualitats.

0: Això que les manualitats van a l'alça no ho dic jo. Preguntem-li al Daniel Foncillas, és el director de Creativa Barcelona. Del 5 al 8 de novembre es celebra aquesta fira a la Farga de l'Hospitalet i ja porta unes quantes edicions. Daniel, què tal, com estàs?
1: Què tal, molt bé.
0: Clar, això no ho dic jo, ja fa temps que això de fer manualitats, ho està petant, mai millor dit, no?
1: Sí, sí, sí. A veure, tenim una... les manualitats tenen una comunitat molt, molt fidel, però sí que és cert que des de la pandèmia, des de la Covid, vam veure pues, un boom exponencial. El confinament ens va ajudar a descobrir el que normalment no fèiem. O sigui, parar a casa, cosir, teixir... Jo, per exemple, vaig començar a fer reposteria creativa i abans de la Covid jo no havia fet mai res, només uns panellets amb la meva àvia. I també, d'altra manera, hi ha una altra cosa també, que és tot en el món en el que vivim, amb les pantalles, tot el tema de la IA, que ara viatgem a la Lluna, tenim cotxes que van sols. El que necessitem és tornar al món físic i tornar a crear amb les mans i el cor.
0: Mira, això que deies del confinament és com un clar exemple de quan li diem als nanos que per fer volar la seva imaginació els hem de treure de les pantalles, i quan no tens res a fer és quan t'arriba aquesta imaginació i aquesta creativitat, no? Als adults també ens passa una mica això.
1: Sí, sí, als adults també ens passa una mica. Al final el dia a dia ens menja i hem d'aprendre a desconnectar per tornar a connectar amb nosaltres mateixos i amb els nostres amics, amb els nostres familiars.
0: Podríem dir que això de fer manualitats s'està convertint en una cosa generalitzada. També l'efecte, diríem, de tutorials de YouTube, en el cas dels nanos, també això ho ha incrementat. Però, clar, quins són una mica els orígens de la fira de Creativa? Amb quin objectiu es va crear? I no sé si el moment que la veu crear era una cosa de nínxol, era poca gent que ho feia.
1: Bueno, al final la fira va... la vam crear fa 19 anys i la vam crear per ser un gran punt de trobada de les manualitats, les artesanies i la creativitat. Al final volem ser un espai on descobrir noves tècniques, trobar també molts materials que normalment ens costa de trobar, i també sobretot per aprendre, per experimentar, per crear i també per equivocar-nos.
0: Però si fem una mica de balanç, això ara ja no us costa tant de trobar materials, de trobar llocs. O sigui, ahir mateix vaig anar a un gran centre comercial que era tot producte xinès per fer-ho tu mateix. És a dir, que les manualitats ja estan a tot, no? En boca de tothom, no? Vull dir que amb això sí que heu notat aquesta evolució, no, Daniel?
1: Home, sí. Al final... A veure, és una indústria molt gran, hi ha molts fabricants darrere, distribuïdors, hi ha escoles, hi ha tallers... I sí que és cert que la venda online ha fet una mica de mal al sector. Al final, poder comprar amb un clic és algo que s'ha fet molt senzill, també és molt econòmic, però al final des de Creativa volem reivindicar... a l'artesà i el comerç de proximitat. Al final, a Creativa, el que no pots fer a l'online és tocar, és preguntar a la persona que ha fet això o que sap fer-ho, que t'ho expliqui, i tot això és un extra que a Creativa ensenyem.
0: I la botiga, no? Clar, també el petit comerç, evidentment el petit comerç també pot buscar-se la vida i també vendre, no?, a internet, però sí que és veritat que hi hagi una cosa física et dona un valor, no?
1: Clar, sí, sí, però el que passa és que ha de competir en aquest món de la venda online i és molt difícil. Per això ens agrada deixar Creativa a l'abast d'aquestes botigues perquè es puguin donar a conèixer.
0: Digues una mica el llistat de disciplines, no? Per saber, per exemple, a Creativa, del 7 al 8 de novembre a la Farga de l'Hospitalet, que hi ha coses molt diferents, no?
1: Bueno, seria més fàcil dir que no hi ha, però, però sí, tenim una mica allò de sempre: la costura, el patchwork, lettering, el scrapbook, fotografia, ceràmica també tenim. I bueno, cada any intentem també sempre tenir noves tècniques, noves eines que volem afegir. Aquest any hem incorporat el bricolatge, és una de les novetats, i també el món del maquillatge creatiu, el body painting, farem unes demostracions. Sí, sí, serà molt xulo.
0: Clar, tot és, al fons tot és art, no? O sigui, està molt connectat amb l'art. Tu creus que són unes disciplines que pot fer tothom per això? O sigui, tothom ho pot fer, totes aquestes coses, o s'ha de ser una mica...
1: Sí, tothom, o sigui, no s'ha de ser creatiu. Bueno, de fet, Però jo crec que tenim errades de creure que la persona creativa és aquella que és artista, que fa peces úniques, que fa alguna cosa increïble. I no, tothom pot ser artista. Jo el que vull és que la gent vingui i surti pensant que és més creatiu del que ha entrat. Llavors, com he dit abans, crear també és equivocar-se, és agafar peces que funcionen o es fan servir per una cosa i tu li dones la volta i les fas servir per una altra. Això també és crear.
0: Uh-huh. He de ser sincera i he de reconèixer que m'ha sorprès que al capdavant de Creativa Barcelona hi hagi un home. Perquè és veritat que a dins de Creativa, i hem de ser sincers, no? O sigui, hi ha moltes dones, no?, en aquest sector.
1: Sí, o sigui, s'ha de ser honest. O sigui, històricament, Creativa és una fira per dones. I no tinc cap problema en dir-ho. Hi ha moltíssimes dones, però a poc sí que és veritat que nosaltres, els homes, anem a poc sortint de la cova i ens dona menys... Bueno, ens fa més gràcia fer-ho, sobretot també veiem molts avis que venen amb els nets a compartir temps. I bueno, sí que és cert que aquest any volem portar el bricolatge, que és un clar...
0: Però la Monique, una entrada perquè comencin
1: entrada,
0: a entrar els homes,
1: sobretot,
0: no?
1: És una entrada perquè aquests homes que, tot i així, es neguen a venir, que tinguin la seva raó per dir, ostres, està el bricolatge. Això no vol dir que el bricolatge també ho fan les
0: clar,
1: dones.
0: Clar, que hi ha dones que pengen quadres, o sigui, ho hem de dir, això, eh?
1: Totalment, totalment.
0: I cada vegada més. Clar, però és que a mi em fa ràbia això, per exemple, no? Que quan fas un tema ha de ser de gènere, no? Si parles de tal, més aviat són dones. Si parles de tal... És que quina tonteria és aquesta? Trenquem ja amb això, no?
1: Sí, sí. A veure, Creativa no entén de gènere ni d'edat.
0: Hi ha molta indústria i negoci al voltant d'això, no? Actualment.
1: Sí. Sí, sí. Hi ha molts fabricants, distribuïdors, escoles, tallers, i hi ha molta indústria i cada cop hi ha més.
0: L'any passat recordo que França era la protagonista, no? I hi havia una exposició de patchwork, no? No sé si França deu tirar molt pel patchwork. A banda del bricolatge, hi ha algunes altres novetats aquest any. Quants expositors teniu en total?
1: Sí, tenim 135 expositors. Encara ens queden, si algú ens escolta i vol venir, ens queden alguns espais. I, bueno, a part del bricolatge, aquest any el sector... que més volem potenciar és la ceràmica. És un sector que veiem que entre els joves de 18 a 35 anys està molt de moda. També una mica entenem que és com tot el contrari al que és el dia a dia d'avui, que són pantalles, ordinadors, intel·ligència artificial, i al final la ceràmica és agafar les mans, és el fang, és crear amb aquestes pròpies mans, equivocar-se... I bueno, serà una de les dels principals sectors. Tindrem també tallers per nens de ceràmica, tindrem tallers amb torns. I després també farem una demostració de body painting. I bueno, això és una mica... Tampoc vull explicar-ho tot aquí perquè s'ha de venir a veure.
0: S'ha de viure. Creativa s'ha de viure. Però és veritat, això de la ceràmica, a banda de la fascinació ghost, diríem, no?, del torn, que això ja és un clàssic, però a banda d'això, el tema de la ceràmica té una cosa mental molt forta, no? És a dir, que realment fas focus i ja no surts del multipantalla, no?
1: T'oblides de tot, t'oblides de tot. Coses. Jo no he fet mai ceràmica, però sí que és cert que els reels meus de TikTok i Instagram és moltíssima ceràmica. Suposo perquè em quedo totalment bloquejat allà.
0: Què vols dir? L'algoritme et posa ceràmica?
1: L'algoritme em posa ceràmica. I mira que jo busco tots els sectors, perquè és una eina que faig servir molt, l'Instagram i el TikTok, per veure pues, noves talleristes que apareixen, però la ceràmica és algo que m'enganxa. Vull cosir.

0: La Tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Mira, la Vanessa Tejero. Hola, Vanessa, com estàs?
2: Hola, què tal, com estem?
1: Ens estaves aquí escoltant. El 2012 he vist que vas muntar una de les primeres marques de manualitats de tot l'estat i des d'aleshores no has parat. Escolta, tu dius, Vanessa, que ja les has provat totes, és a dir, que no, una mica?
2: Bueno, he provat moltíssimes, però el que té d'interessant en això és que sempre surten tècniques noves i sempre podem experimentar més. Llavors, mai és tot.
1: És a dir, que no s'ha de ser especialista en una cosa concreta, no?
2: No, no s'ha de ser especialista. Hi ha persones que sí que tenen molt clar el que els hi agrada una tècnica i és per això i es fan molt especialistes, però el que ens passa quan som molt creatius és que ens encanta fer coses diferents, som molt curiosos en aquest terme. Llavors, ara ens agrada pintar una bossa, demà ens agrada fer ceràmica, passat ens agrada fer una enquadernació. Llavors, és una activitat que sempre està, és molt ràpida i molt guai de fer i tens molts inputs i, bueno, vols provar de tot.
3: De totes maneres, has provat totes les coses, però tu tens alguna especialitat concreta? Què és el que t'agrada més o el que t'has dedicat més?
2: Mira, en el que més m'he dedicat ha sigut a... M'agrada molt ensenyar i ensenyar les tècniques, perquè jo sóc una persona que, evidentment, sóc molt creativa, però no sóc un artista, no sóc una persona de fer un oli increïble o pintar un Van Gogh increïble, no, zero. Llavors, sempre he utilitzat aquestes tècniques de manera terapèutica, de manera relaxant, de manera de ser més analògica, no sempre estar fent scroll amb el mòbil. Llavors, és una miqueta el que m'ha fet a mi desconnectar una mica d'aquest món en el que vivim tan ràpid, no? I llavors el que intento sempre és provar diferents coses i el que més m'agrada és ensenyar això perquè tot el món pugui veure que té aquesta part creativa i que és molt fàcil activar-la i veure-la i potenciar-la.
3: Clar, per tant, tu sí que ets de les que dius que tothom ho pot fer, tothom pot fer manualitats.
2: Tothom és creatiu i tothom pot fer les manualitats.
3: I tu, en el cas de creativa, fas com una mena de tallers express, no? És a dir, que la gent es pot trobar, que pot trobar moltes coses que potser mai no havia ni mirat i, en canvi, s'hi pot posar, no? És una manera de poder fer moltes coses, no?
2: Sí, el que jo veig aquí és una necessitat molt important, que és, abans de voler fer una activitat, comprar absolutament tot el material, veure si ens agrada, si no ens agrada, és una inversió que s'ha de fer. No és que sigui una superinversió, però bueno, t'has de comprar les eines per poder fer aquesta activitat, per fer... Llavors, abans de fer tot això, crec que és molt important tastar, veure si t'agrada, veure si és el que busques. I llavors, d'aquesta manera, ja t'especialitzes en una cosa o en l'altra. Llavors, els tallers que nosaltres fem, que es diuen make and take, són 45 minuts. Els fas molt ràpid i llavors, en aquest temps, te n'adones si t'agrada o no. Si t'agrada, tens tota la fira per poder fer tallers més llargs d'una hora, de dues hores, de tres hores, comprar els materials, provar una altra cosa i llavors acabes estant segur del que vols fer.
3: Perquè a la fira també es poden comprar coses, no? Perquè també hi ha botiga i també no? Crec que es pot comprar coses. És molt interessant. No sé si, per exemple, has fet alguna descoberta últimament de dir, ui, ara... De cop hi ha aquest material que és brutal o... No sé, quines descobertes has fet?
2: Mira, el que jo me n'adono molt és que cada vegada utilitzem més coses de sempre o que les tenim a mà, però no les utilitzem perquè no ho sabem, no sabem per què funciona. Ara està molt de moda una cosa que es diu cinotípia o el...
3: Cinotípia?
2: Sí, cinotípia i quimigrama, ¿vale? Sona molt guai, eh? I és molt guai. Pues s'ha de veure. Però realment són els químics que es feien utilitzar tota la vida o es fan utilitzar per la fotografia. Llavors, no és res nou, però si s'utilitza amb unes eines que tenim de manualitats, pots fer coses increïbles de manualitats. És una novetat? Sí que és una novetat perquè no es feia fins ara, però són productes que hem tingut sempre a la mà.
3: O sigui, aquell líquid que feien servir pel revelat de la fotografia, no?
2: Perfecte.
3: Que posaven allà i
2: això,
3: sortia,
2: sí.
3: Amb altres aplicacions, no?
2: Sí, i molt fàcil, és molt fàcil de fer i fas coses increïbles, molt xules, que dius, no pot ser això. Pensa que els tallers que nosaltres fem són de 45 minuts. En 45 minuts fas una peça, fas alguna cosa que t'emportes feta. Llavors, no són coses que dius, ostres, és que... demà passat veurem els resultats, no? Són ràpides.
3: I vosaltres, que ja fa molt de temps que esteu en aquest sector, veieu com realment també hi ha modes dins de les manualitats i es crema molt ràpid o es va més a poc perquè dius, val, vaig a fer manualitats perquè la vida vagi més a poc, però després de seguida em canso d'això i canvio. Això està passant? Ho noteu?
2: Home, sí que està passant perquè va molt en modes i jo veig, des que vaig començar en el 2012 fins ara, ha canviat molt. hi ha moments en el que hi ha com sectors o parts de les manualitats que tenen més auge o menys auge, ¿vale? Per exemple, l'scrapbooking va ser una tècnica que va ser un boom molt fort. Les persones encara continuem fent scrapbooking, però poder no fem tant com una moda, sinó com un, com una, un diari de la teva vida, com un viatge que fas, és diferent. Però va haver-hi una època que era com tot scrapbooking. Ara ens dona més per fer poder un brodat modern. Ens encanta pues, agafar les nostres Converse i fer un brodat. O... I el brodat és una cosa que s'ha fet sempre, però ara està en auge. O com deia, la ceràmica. La ceràmica, tota la vida s'ha fet ceràmica. Ara està molt de moda. Jo faig molts casaments. En els casaments, totes les núvies regalen un posavasos de ceràmica fets per ella. Això ara està passant. Per què ara? No sé, però... Sí que va una mica movent-se.
3: El que també és veritat és que quan t'aficiones a una d'aquestes coses, el que primer penses, com que vas mirant també, és una bola, no? Que vas mirant vídeos, veus nous productes, vols comprar... Hi ha una certa cosa d'enganxar-te i voler-ho tenir tot, també, no? O sigui, per això tu dius que ho provin, perquè realment és una inversió... I hi ha com, no sé, és que no vull dir addicció, però sí que hi ha una mena de conducta addictiva de dir, vull tenir tot, no? En el cas del paper, de l'scrapbooking i això, no? Per tallar, no sé què, no cal una tisora, anar més enllà, la guillotina, o sigui, anar cada vegada més, no?
2: Sí, ho vols tenir tot. La meva germana em diu a mi sempre que tu hobby és tenir, o sea, és tenir les coses de fer hobbies. No tant fer-los, sinó tenir les coses de fer-los. I és com, no te creo.
3: No, és que és veritat, però és que jo intentava analitzar aquest fenomen i és que també tinc un armari en aquest sentit, no? I dic, cada vegada tinc més coses i les vull tenir, no? Tu què, com ho analitzes, això, Daniel?
4: Bueno, al final ens agrada professionalitzar-nos i dedicar-nos molt a alguna cosa. Llavors, també totes les eines que ens dona l'internet ens ajuda tot això, si estem sobreinformats, és molt fàcil arribar a tot i això ens enganxa una mica a aprofundir en el detall de com perfeccionar-ho.
3: Jo crec que aquesta setmana reflexionarem molt al voltant d'això perquè diem, bueno, fem la setmana del benestar, hem de sortir de les xarxes, hem de sortir d'internet per poder, no sé, tenir una mica més de salut mental i tenir moments per nosaltres, però al fons també les manualitats viuen un bon moment perquè existeixen les xarxes també, no, Vanessa?
2: Està clar, les xarxes són molt importants per tot, molt, molt important, i és molt xulo perquè pots veure d'immediat coses que poder abans havies d'anar a algun puesto que t'ensenyessin. D'aquesta manera tu ja veus el que t'agrada i el que no t'agrada. Una cosa que volia remarcar és que no és una fira de consumisme pur, zero. No, això no ho pensem, perquè poder estem orientant en plan és que ens agrada tenir de tot. No és així, És una fira d'aprendre, de veure, de connectar-se, de fer molt, molt tapinya entre nosaltres, de conèixer gent i d'aprendre. Uh-huh. És important tenir això en compte.
3: No, i a més, fer aquest tasc que tu deies, no? Perquè hi ha de molts tipus i així en allà, en un lloc, en dos dies, pots veure tot el que hi ha i tu pots triar què és el que et pot anar bé i amb aquests tallers express. Escolteu-me, les noves generacions s'estan incorporant al món de les manualitats? O és tot una franja d'edat? Què creus, Daniel?
4: Sí, les noves generacions s'estan incorporant. Els més petits, de fet, nosaltres no parem de créixer perquè ens ho demanen. O sigui, cada cop, de fet, aquest any hem pujat a 5 anys l'edat per entrar gratuïtament i cada cop tenim molts més tallers per la canalla. Tot és el que ens han, el que ens demanen i sí, ho estem veient molt clarament.
2: Sí, el que jo veig és que és molt familiar, que és el que més m'agrada. Pot anar des de la mare amb el nen, el pare amb els nens, l'avi, és molt familiar i és una cosa que pots fer activitats conjuntes, que això és el que més m'agrada de tot, perquè ho fas tots junts de la família, no és a dir, no, això és només per mi o això és per... No, hi ha moltes tècniques que és unió familiar.
3: I podríem dir que ja no és un hobby, no? O sigui, abans es parlava molt d'aquesta paraula, un hobby, però ara ja és també és un, no sé, una forma de desconnectar, d'expressar-se i de fer comunitat, no? Dius, aquí segurament a la fira molta gent es posa cara, gent que ha estat connectada. Clar, no sé si és diferent la gent que fa ceràmica de la gent que fa, no sé, el journal o els diaris en paper, de la gent que fa crochet. Tu, vosaltres, anant passejant per la creativa, quan veieu una persona ja sabeu què fa?
2: Bueno, sí que tenen una mica...
3: Hi ha tribus urbanes?
2: Sí, hi ha tribus urbanes que són molt identificables. M'encanten.
3: No?
2: Sí, sí, sí, tal qual.
3: Tu pots detectar-ho?
2: Sí, sí que es detecta. Jo crec que sí, eh? Però està molt xulo perquè, t'explico, tu les veus i les veus com... han estat connectades de manera digital per al mòbil, per Instagram, es coneixen, poder una és de Teruel i l'altra és de... I arriben a la fira i tenen aquest grup i van juntes i com fan aquesta pinya és increïble. I després també fan altres tècniques. Llavors, bueno, veus una mica de tot, però està molt xulo. I sí que les identifiques clarament.
3: És a dir, digue'm quina manualitat fas i et diré com ets, no? Una mica. O sigui, una per exemple, mira, ara jo una mica per jugar, eh? Una persona que sigui super, super nerviosa, que no para, quina seria la seva manualitat?
2: Mix media, no? O algo així, que és com mezclar de tot un poco i fer quadres, molts colors...
3: Però
2: mix
3: clar,
2: media...
3: potser s'accelerarà, o sigui, l'hem de...
4: Sí. Una persona. Hi ha vegades que es relaxar, contraposa, que potser és una persona molt nerviosa i vol pintar paisatges o li agrada pues, fer fotografia del mar.
2: O ceràmica, també,
4: o ceràmica,
2: que és molt
4: equipat.
3: Sí, potser sí. La recomanació seria que de tastar, no? De provar-ho tot i a veure què és el que et va millor tu, no? Perquè hi ha gent, per exemple, hi ha gent que fer ioga el posa nerviós. Sí, no? Vull dir, això cadascú,
4: sí, sí,
3: no?
4: Cadascú. Sí.
3: Però a tu personalment, Vanessa, què és el que et relaxa més? Quina és l'activitat que et relaxa més de manualitats? O que et connecta més amb tu mateixa? Doncs
2: pues la veritat és que m'agrada tot molt. A mi el que m'agrada és provar moltes coses. No em quedo amb una. És que d'això va sorgir aquesta cosa de fer els mecantecs, perquè m'agrada provar tot. I avui em ve de gust pintar una bossa perquè li vull regalar una amiga i demà em ve de gust pintar un quadre perquè vull fer... Saps? És a dir, no sóc una persona a fer només una cosa. M'agrada i segon el dia, segon la temporada, pues em ve de gust fer una cosa o una altra. Llavors no em quedo amb res.
3: Teniu influ... Digues.
4: Ostres, jo ho tinc molt clar. Jo tinc una, és fer mandales. O sigui, jo i amb la meva parella fent mandales és com la manera de baixar revolucions. Ja sigui, tenim una petita baralla o ens ha passat... Fem un mandala. Llavors, baixa les revolucions, desconnectem del dia a dia... I ja tornem a començar el que havíem de fer.
3: El mandala és una mica l'evolució d'allò que et feia ja molts anys, que era que posaven els números i havies de dir el color.
4: Això és el pinta per números, però sí, el mandala, el bo és que tu pots fer-ho, pots començar per l'esquerra, la dreta, pel centre, el que tu vulguis. O sigui, és terapèutic. Per mi és terapèutic. Jo crec que, al igual que un metge et diu que has de fer una mica més d'esport perquè t'anirà bé, pues, jo crec que s'ha de començar a recetar manualitats.
3: Abans pensàvem que fer un mandala era perdre el temps. Recordeu aquells temps que ho pensàvem? I ara és com guanyar-lo una mica, no?
4: Sí.
3: Ha canviat la nostra perspectiva, no?
4: Sí, sí. Sí,
3: de dir que fort, estic guanyant el temps perquè ara no estic pensant en res, només fent el mandala. Això estan passant coses molt bèsties, eh? Des de que estem tan enganxats de la tecnologia. El tema dels mandales, no sé si hi ha influències també d'altres països, que, per exemple, en el cas de la papereria, que és bastant el meu tema, o sigui, Àsia té molta importància, no? Amb el paper, amb el que ens arriba, de Corea, etc. No? Però no sé si, per exemple, en els tallers, hi ha, amb les manualitats, hi ha països concrets que tenen molta influència.
4: Bueno, a veure, nosaltres... Cada any convidem a un país, aquest any és Portugal, portar una mica tema de ceràmica. Fa uns 3 anys, si no m'equivoco, va ser Xina, i des de llavors s'han quedat 3 o 4 tallers que no es mouen perquè tenen un èxit brutal des de que va venir Xina. L'any passat va ser França. Llavors sí, cada país té com el seu sector...
3: I la Xina quina manualitat seria?
4: La Xina era la pintura.
3: Pintura?
4: Era la pintura, sí, sí.
3: Xina pintura, que curiós.
4: Sí, sí.
3: I Portugal, clar, la ceràmica.
4: La ceràmica,
3: evidentment.
4: Sí, llavors portarem... serà el fotocol, estarà ambientat a Portugal, amb un des de Barcelos, i bueno, tindrem també una exposició, tindrem moltes, moltes coses.
3: I a nosaltres què ens representa? A Catalunya, per exemple, quina manualitat?
4: A Catalunya també tenim molt bona ceràmica.
3: Ah, la Bisbal.
4: Sí, sí.
3: Sí, sí, sí. No, i a més, ara cada vegada hi ha més... A casa ens agrada més tenir ceràmica. És que hi ha la moda, també, en forma de decoració, de tenir ceràmica, que no sé si és una cosa, si és l'ou o la gallina, o si és primer haver-hi les manualitats i després ceràmica, o ja fa temps que la ceràmica, una cosa més natural, ens agrada tenir-ho a casa, no?
2: Bueno, poder era una professió, llavors... No sé, a partir d'aquesta professió hem vist que també és una cosa que podem fer un art a casa. Uh-huh. Llavors, no sé, és una cosa que és molt xula.
3: Clar, no, i també és això, no? Fer com un taller i sortir amb una cosa que tu has fet i que és teva, només. El tema de la personalització també ha revolucionat el sector, no?
2: Està molt en auge. a que vulguis fer-ho amb la teva... I veus que tu ensenyes una cosa i hi ha poder 10 persones fent i són 10 coses totalment diferents i que tu a l'hora d'ensenyar aprens molt del que estan fent altres.

0: Escolta, mira, us faré un joc que fem sempre. Va, anem a fer el reel de la tàctica.
1: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: Això és sorpresa, no us he explicat abans, però, escolta, us diré un seguit de paraules que són anglicismes i m'heu de dir què és en català. Perquè, clar, o sigui, és entrar creativa i sembla que xum, xum, xum, xum, xum, tots són noms estranys, no? Doncs una mica m'heu de traslladar què vol dir.
2: A veure, sempre agrada més en anglès
0: No, hem de catalanitzar-ho.
3: Sí.
0: Clar, per començar ja, die, o dig, o die.
2: Sí, això és... Do it yourself, fes-ho tu mateix. Això es tradueix paraula per paraula.
0: O sigui, aquesta etiqueta que està tot arreu a xarxes, no? D-I-Y, no? O sigui, això és el fes-t'ho tu mateix.
2: Fes-t'ho tu mateix.
0: Handmade.
3: Pues és igual, fes-ho amb les mans.
0: Però és veritat que tota l'estona diem handmade, tota l'estona, sí, no? Sí, fet a mà. Però clar, scrapbooking, no sé, vosaltres quan algú es pregunta com pots, què és això de l'scrapbooking, com ho expliqueu?
3: És fer retalls de papers amb records i fer àlbums, fer layouts, fer coses que expliques en aquest moment el que vols expressar.
0: Paper, retallar, sí. Enganxar àlbums, fotografies, viatges, no? També.
3: Sí.
0: Llavors també diem lettering.
3: L'art de les lletres, sí. Pintar, dibuixar lletres.
0: I més a més cada vegada s'escriu més a mà, eh?
3: És difícil, eh?
0: Journaling.
3: El journaling és un diari.
2: Fer un diari.
0: Ho dieu en anglès, ja no sabeu què vol dir, quasi bé. Bueno, decoupage.
3: Decoupage és una tècnica d'enganxar trossos de paper, com fer un mosaic. Enganxar trossos de paper en productes home decor, doncs amb una fusta, amb un moble, amb moltes coses.
0: Upcycling.
2: Ah, sí, aquesta la sé jo. Ah. Això és donar-li la volta, reutilitzar un material o una cosa que tenim per donar-li una altra vida.
0: I últimament també veig a xarxes que està molt de moda, i no sé per què ho diuen en anglès, el candle making. Que dius, bueno, fer espelmes.
2: Això, fer espelmes de tota la vida, sí.
0: No?
2: Sí.
0: Però diuen, candle making. I dius, a veure, què m'estan explicant? Fer espelmes.
3: Farem, eh? El make and take, sí.
0: És bastant de temps. Què passa amb les espelmes? Per què ara tothom fa això?
2: És un boom que vam tenir l'any passat, que jo me'n recordo que vaig estar parlant amb els diferents expositors d'espelmes i em deien que era increïble, que no, ni ells mateixos s'esperaven aquesta pujada. Pues potser estem en una nova ceràmica, en un nou sector que està fent un repunt.
4: Pot ser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres que et facin marxar.

0: De Cos Grasses.
1: Ja ho veieu, sembla que estiguem obsessionats amb el Cos Grasses, però és que estem de ressaca d'aquest comiat. Mira, dos dies després del comiat continuen i perduren. Això és el que té la música, que podem continuar posant les seves cançons, que de fet ens porten aquesta setmana del benestar. Ens relaxen, ens fan pensar, ens fan ser una miqueta més feliços.

0: Avui parlant amb la gent de Creativa, aquesta fira que fa 15 anys que es fa, en aquest cas l'edició 2026, és del 5 al 8 a la Farga de l'Hospitalet. Connectem amb una altra de les persones que és sempre creativa. És l'Ariana Simó. Ella és artista, és pintora, és tallerista. Hola, Ariana, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: Tu també participaràs a Creativa, no?
1: Sí, un any més, no m'ho perdo mai. Aquest any també estaré allà.
0: Tu fas classes a Terrassa, Viladecavalls, a Sabadell, Castellà de Vallès. Escolta, quins són els cursos que tenen més èxit de tots els que fas?
1: Mira, doncs aquest any està tenint molt èxit, pel que hem vist amb les inscripcions, l'estampació botànica.
0: Estampació botànica? Ui, explica'ns sí. Una mica més d'això.
1: L'estampació botànica és una tècnica de tints mil·lenària que consisteix en captar l'essència, el tint natural que tenen les fulles i les flors en un teixit. Una mica de recuperació i a la vegada doncs, de revalorització de l'entorn natural i que la veritat és que és meravellosa.
0: Ariana, tu suposo que, clar, tens molts tallers de moltes maneres i no sé si també t'exigeixen que cada vegada intentis crear també nous tallers i la gent vol més o la gent ja es queda en una disciplina i es queda allà?
1: No, la gent sempre vol experimentar, tot i que sempre tornem a l'essència, és a dir, sempre hi ha una tècnica que ens encanta més i que volem mantenir o poder-hi tornar, però sí, el factor de la novetat hi és sempre. Llavors ens hem d'estar constantment reinventant i reconvertint.
0: De què depèn que es triï una activitat o una altra?
1: Mira, depèn de diversos factors, però jo crec que la part de la tendència del mercat, és a dir, el que veiem en xarxes o el que el propi mercat produeix, ens influeix, perquè és una cosa doncs, que veiem i ens crea aquesta necessitat, però també hi ha una part del que tu esperes, no?, d'aquella activitat artística que faràs. És a dir, no és el mateix fer una activitat tèxtil que una activitat pictòrica que una activitat escultòrica, per exemple.
0: Quina importància té el foment de la imaginació? Que crec que és una cosa que tu sempre dius. És molt important, no?, la imaginació en totes aquestes coses.
1: Perquè al final penso que l'expressió més autèntica de tu mateix és la teva creativitat, és la manera com tu resols els problemes, entens el món. Per tant, per fer tot això necessitem imaginació i és algo tan intrínsec humà que és molt important no oblidar-la, no? La imaginació, ser capaços de projectar, de crear coses noves, de combinar materials. Penso que ens ajuda moltíssim després en moltes altres coses de la nostra vida.
0: Podríem dir que el digital i aquest enganxament que tenim al mòbil ha afavorit els artistes com tu que feu tallers?
1: Mira, totalment. És a dir, no et pots arribar a imaginar fins a on. Actualment, aquest any, pràcticament hem doblat alumnat, però tots els artistes que conec que tenen estudis de diferents disciplines estan igual. És a dir, estem totalment intoxicats de pantalles i de producte digital i la gent necessita vivències reals, compartir, sentir, crear tribu. I això, doncs, un ambient artístic t'ho dona al 100%.
0: I és qüestió d'edats o no?
1: No, que va, que va, que va. Mira, el meu alumne més jove té 3 anys i el més gran en té 98, imagina't. Per tant, més transgeneracional no pot ser.
0: Allò que deien dels jocs, no? Del 0 als 99.
1: Gairebé. El qual.
0: També veig que fas cursos per fomentar la qüestió de l'equip, no? Fer activitats per les empreses. També és important això.
1: Sí, fem molts team buildings, sobretot, curiosament, moltes multinacionals de videojocs, que creen videojocs, després pels seus treballadors els hi busquen team buildings artístics, i la veritat és que és una activitat molt interessant, perquè jo crec que, sobretot, trenca l'escletxa jeràrquica que pot haver-hi dintre d'una empresa, i a la vegada recrea el que seria un projecte, no? Un projecte en el que tothom ha de treballar conjuntament, tothom ha de posar el seu granet de sorra per aconseguir doncs, aquest, o un mural col·lectiu que busques aquest resultat final, o simplement un compartir i estar tots bé.
0: I fins i tot també ho personalitzes perquè he vist que dius, mira, si la teva empresa li agrada el medi ambient i l'ecologisme, et proposo una activitat concreta que s'adapti a això, no?
1: Ah, exactament, sí, sí. Evidentment, cada empresa és un món i busca objectius diferents, ja que simplement doncs, està fent una festa temàtica i vol doncs, fer un taller ambientat amb allò, i hi ha qui no, que busca realment aquest treball en equip per fomentar doncs, totes aquestes skills, no?, transversals.
0: Estem aquí amb el Daniel Foncillas, que és el director de Creativa Barcelona, també la Vanessa Tejero, que és coordinadora dels Make and Take de Creativa Barcelona.
1: La Vanessa!
2: Hola!
1: La Vanessa.
0: que us coneixeu tots.
2: Ens coneixem molt bé.
1: La Vanessa i jo ens n'anem de concert el divendres.
0: El viernes,
1: sí.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, però abans dèiem això, dèiem que jo li preguntava, no?, i deia, tu vas per creativa i saps exactament, quan veus una persona, quina és la manualitat que fas. Tu creus que si les persones, segons la seva manualitat, és com una tribu urbana, també?
1: Bastant. Hi ha el Club de les Escraperes, que són un perfil molt concret, el Club de Tèxtil és un perfil molt concret.
0: Aquestes m'interessa. Com són les de paper d'escraperes? Tipo què?
1: Les escraperes és un grup, la veritat és que fan una cohesió molt forta, és a dir, els encanta trobar-se molt en crops, que n'hi diuen elles, que són tallers que organitzen per fer aquestes trobades escraperes, segueixen molt a una creadora, per exemple, els encanta doncs, anar-la seguint, i després els encanten les novetats, sempre estan pendents de les novetats del mercat.
0: Una mica consumistes, les del paper, sí, ho reconec.
1: Bueno, està molt bé, però és veritat.
0: No, hi fan cues per comprar coses, això sí.
1: Exacte, això sí, és molt divertit.
0: I una cosa, el tema ganxet i crochet, que potser no està en el teu negociat, però també fas tallers d'aquest tipus, entren molts homes en aquest sector, no? És que
1: això em té
0: fascinada, això. Sí, no?
1: Però, de fet, és molt guai perquè és una mica com recuperar l'essència de com érem. Abans, tothom teixia a casa. Abans, vull dir, abans de la primera revolució industrial, durant tot el llarg de la humanitat, homes i dones han teixit perquè era una necessitat i un moment d'estar en tribu al vespre, quan ja havies acabat la llum del dia, estaves arreglant la xarxa de pescar, fent el cistell, fent la roba, fent les decoracions i cosien tant homes com dones. Això ha passat sempre. Ha sigut una mica aquests últims anys que ha semblat que era un paper totalment femení, però el tèxtil ens ha acompanyat tota la vida i el tèxtil és un moment que tu pots fer d'una manera mecànica una cosa repetitiva mentre fas xerres, ara mirem la tele o simplement et relaxes. Per tant, és molt, en el fons és molt natural que hagin tornat els homes a aquest procés.
0: És que t'estic escoltant i em fas pensar, no? I penses, ostres, com hem arribat fins aquí, no? I pensar que la vida és una dicotomia que has de triar entre digital sí o no, entre no sé què sí o no, quan la cosa és combinar-la i portar-ho al teu terreny, al que tu t'aporti, no? Però
1: correcte,
0: sí que és veritat que... Quina connexió li veus tu, ja per acabar, aquesta cosa de les manualitats, els tallers i la salut mental, que sembla que tingui tanta cohesió? Com és?
1: Mira, la veritat és que al voltant d'una taula, d'un taller, on tothom està creant, es crea una espècie de connexió sensorial impressionant, perquè tothom baixa el seu nivell diari, la seva quotidianitat, i s'enfronta amb una obra, no? Sigui la que sigui, pintòrica o la que sigui, i l'important és estar allà compartint i connectant amb totes aquestes persones que estan amb tu. I aleshores és, bueno, el que abans a lo millor podies fer amb una meditació, doncs ara es pot fer en aquests espais agradables, artístics, i la gent ho identifica molt com un espai segur, un espai on es pot obrir, on pot xerrar, on que maco t'ha quedat, doncs a mi m'agrada més com t'ha quedat a tu. És realment la vibra que et notes en una aula artística és meravellosa. Jo sempre dic que sóc molt afortunada perquè treballo on la gent descansa.
0: Clar.
1: I és molt guai.
0: Doncs mira, ens quedarem, Daniel, Vanessa i Ariana, amb la frase lapidària de l'Ariana, aquesta de les manualitats és meditació. O sigui, jo crec que seria la conclusió d'aquest primer programa en aquesta setmana que estem dedicant al benestar, no?, d'aquesta mena de detox.
1: Perfecte.
0: Digital, que jo tinc el guió paper avui. Sempre estic envoltada de pantalles, però avui estic una mica zen. Moltíssimes gràcies, Ariana Simó, artista i pintora tallerista, el Daniel Foncillas, director de Creativa Barcelona, i la Vanessa Tejero, coordinadora dels Make and Take de Creativa Barcelona, el 7 i 8 de novembre a la Farga de l'Hospitalet.

alguns consells útils i tàctiques que hi ha dins del teu mòbil que et poden ajudar per aquesta desconnexió. Temps d'ús de pantalla. Pots veure quantes hores passes al telèfon mòbil. Hi ha temporitzadors d'aplicacions. Pots limitar, per exemple, el temps que passes a TikTok, el temps que passes a Instagram, el que temps que passes també a YouTube, aplicació per aplicació. Això ho pots fer des del teu propi mòbil. Mode descans, hora d'anar a dormir. Reduir notificacions i distraccions a la nit. Poses on el mode descans i no t'empaitaran ni t'empiparan durant tota la nit. Hi ha l'opció no molestar, evitar interrupcions en moments concrets. Reduir distraccions, posar límits a les aplicacions que més utilitzes. I també pots desbloquejar i les notificacions, saber quantes vegades mires el mòbil.

tret de sortir d'avui d'aquesta setmana especial, la setmana del benestar a la tàctica, fem un detox digital i intentarem també donar-vos tàctiques per a la desconnexió. Sabem que no podem llançar el mòbil a la brossa, però sí que podem tenir algunes tàctiques per no estar-hi tan allà enganxats. Avui hem descobert les eines de benestar digital del nostre mòbil. Però demà què passarà a la tàctica?

demà la tàctica fans del paper i l'escriptura a mà. Aquesta és la cançó de Lucía Salom, A Piece of Paper, un tros de paper. Hi ha fans del collage, hi ha fans de l'escrapbooking, fans de fer diaris amb llibretes, les botigues que venen coses de paper cada vegada tenen doncs més èxit. I demà, per exemple, tindrem aquí a l'estudi la gent de la botiga preciosa, la botiga més maca de Barcelona, Raima. Som la Natàlia Sánchez de la redacció, la Laia Casanova al control de so i qui us ha parlat, Mariola Dinarès. Fins demà a la una. Every

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Anna Bañeres.
0: Bona tarda. Els missatges polítics en clau electoral.

0: L'han marcat aquest matí del 12 d'octubre a Barcelona. Tant els líders catalans de PP com Vox han expressat que ara és el moment de reconduir a Espanya. Ho han fet abans de sumar-se a la manifestació convocada a Barcelona per diferents entitats en favor de Ceuta i de la Unitat d'Espanya, que ha finalitzat amb la lectura d'un manifest a pocs metres de la plaça Catalunya, on continua l'acampada en defensa del dret a l'habitatge. Escoltem Alejandro Fernández del PP i Ignacio Garriga de Vox.
1: Una llamada d'esperança hoy, 12 de octubre. Llevamos 8 años en España en los que se han fomentado los muros, la división, la polarización, recuperar la idea de las dos Españas irreconciliables.
2: El missatge fonamental és cridar a la unitat de tots els catalans entorn a Vox. Perquè Vox és l'única formació política que es presenta el 29 de novembre, que defensarà la identitat catalana, conscient de que formem part d'una gran nació, que defensarà la seguretat dels nostres barris.
0: En paral·lel, un grup de persones també ha recorregut al centre de Barcelona sense incidents. Aquesta tarda també hi ha convocada una nova mobilització de caràcter antiracista que compta amb el suport del sindicat de llogateres per denunciar el racisme immobiliari.
3: Edició migdia.
0: Núria Alcalà, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Doncs a les 2:10 explicarem els ambients ciutadans i polítics tant de la manifestació d'aquest matí com el que es farà a la tarda al centre de Barcelona en defensa de l'habitatge contra el rendisme i també contra el racisme immobiliari. Però abans, la resta de la informació d'Espanya i del món, avui molt pendents de la celebració d'aquest 12 d'octubre a Madrid, presidida pel Reis, a la que hi ha assistit també el president Salvador Illa.
4: Sí, milers de persones han assistit a la desfilada militar a Madrid amb motiu d'aquesta Diada Nacional del 12 d'octubre encapçalada per la família reial al complet, una desfilada que ha transcorregut amb normalitat, tot i que no exempta dels insults i escridassades al president Pedro Sánchez a la seva arribada.
5: Pedro Sánchez, hijo de puta!
4: La tradicional marxa militar ha durat al voltant d'una hora i han participat prop de 4.400 efectius, més de 180 vehicles i una vuitantena d'aeronaus. La precampanya electoral, la crisi de l'habitatge i la crisi migratòria a Ceuta marquen els actes institucionals de la jornada. Per primer cop, la tradicional recepció oficial d'autoritats al Palau Reial rebrà també a representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. De fet, la crisi migratòria a la ciutat autònoma ha centrat el missatge de la ministra de Defensa, Margarita Robles, als militars desplegats a l'estranger.
6: Però si en algun lugar és necessària que haya esa bandera española, que haya esa españolidad, es en Ceuta. Y eso lo están haciendo impecablemente nuestras fuerzas armadas.
4: Els Reis preparen el seu viatge oficial demà a la ciutat autònoma a 24 hores de la visita reial i després del desallotjament de la platja del Guano ja no queden grans assentaments il·legals a la ciutat autònoma. El delegat del govern, David Encina, ha detallat que quedaven uns 600 migrants, dels quals 348 han tornat voluntàriament al Marroc. D'altres han optat per fugir a les muntanyes, tot i que Encina descarta grans concentracions de persones.
7: Se están peinando los montes. No digo que no haya ninguna persona. No digo que no pueda haber en alguno de los montes de Ceuta, que es mucha extensión, algún grupo, pero sí que descarto que haya concentraciones importantes de personas en los montes de Ceuta actualmente.
4: Com dèiem, el context de precampanya acompanyat aquesta diada del 12 d'octubre és la segona vegada a la història que el Dia de la Hispanitat coincideix amb precampanya. En una setmana decisiva per registrar les coalicions electorals, les formacions d'esquerres encara han d'ultimar les seves aliances. Esquerra ha confirmat avui la seva amb Podem, mentre la portaveu al Congrés de Sumar, Mònica Martínez Barbero, reitera l'aposta de la formació perquè Ada Colau i Emilio Delgado encapçalin la coalició del Front Ampli. I s'ha mostrat optimista amb la possibilitat que Podem s'hi sumi, mentre el coordinador federal d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, ha tornat a apel·lar a la responsabilitat.
8: Entendemos que todas las organizaciones que tenemos presencia a nivel estatal debemos estar en la lista de Madrid. Esto incluye a Izquierda Unida, incluye a Movimiento Sumar, incluye a Podemos y esto además es lo que ha dicho Más Madrid.
9: La propuesta de una candidatura unitaria galvanizaría y sacudiría el panorama político y electoral en nuestro país, de suerte que generaría una ola de adhesiones, de ilusión, de optimismo, de esperanza, de movilización.
4: Per cerca des d'avui sobre el termini de reclamacions del cens electoral, sobre el qual encara hi ha l'interrogant de si inclourà els 400.000 ciutadans que van obtenir la nacionalitat espanyola a través de la coneguda com a llei de nets. El Tribunal Suprem haurà de prendre una decisió sobre aquesta qüestió previsiblement en les properes hores. L'Acadèmia Sueca de les Ciències ha guardonat avui els economistes estatunidencs Michael Woodford i Robert E. Hall amb el Premi Nobel d'Economia, conegut com a Premi del Banc de Suècia en Ciències Econòmiques en memòria d'Alfred Nobel.
3: Robert E. Hall and Michael Woodford for Microeconomic Foundations of Macroeconomic Stabilization.
4: Els acadèmics han guardonat els seus estudis sobre els fonaments microeconòmics de l'estabilització macroeconòmica. Els seus treballs se centren a entendre en concret com les llars i les empreses afecten l'economia en lloc de basar els models estadístics en variables com la inflació o la producció. I encara de la plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat aquest dilluns la major ampliació del paquet de sancions a Rússia amb la inclusió de més de 1.600 líders militars i empreses russes. Més detalls, Cristina Martín.
10: Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. La decisió s'ha adoptat en el marc de la reunió del Consell d'Afers Exteriors, que se celebra aquest dilluns a Luxemburg, i tot plegat mentre l'actualitat internacional continua pendent de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada pel president dels Estats Units, Donald Trump. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a complir l'acord, si també ho fa el Kremlin.
11: We agree if they agree.
10: Estem d'acord si ells estan d'acord, deia Zelensky, qui ha advertit que Kiev respondrà si continuen els atacs russos a enclavaments energètics. El president ucraïnès ha demanat a Washington més pressió i sancions a Moscou sobre la venda d'hidrocarburs, tot plegat després que Rússia hagi continuat atacant aquesta nit diversos punts de les rutes logístiques ucraïneses. Malgrat l'alto el foc, Ucraïna ha confirmat un atac a la central elèctrica de Kharkiv i a una instal·lació de producció de gas.
4: Gràcies, Cristina. I la Unió Europea ha acordat límit a les importacions de cotxes híbrids procedents de la Xina a 350.000 vehicles l'any. Segons funcionaris de la Comissió Europea, aquesta restricció de les importacions es farà amb un increment anual del 6% durant els propers 4 anys. Això vol dir que l'any 2027 no podran importar-se a Europa més de 350.000 cotxes híbrids ni híbrids endollables. Són menys de la meitat dels 800.000 vehicles que es preveuen importar aquest any. Com a compensació, durant 4 anys es reduiran els arancels a la importació d'alguns productes xinesos, com ara components d'automòbils, calçats, gelats i oli d'oliva. Els líders europeus decidiran si calen més mesures a la cimera del Consell Europeu, prevista a finals de setmana. I més qüestions encara de l'àmbit internacional. L'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, torna a suspendre la seva activitat després de l'onada d'atacs dels rebels sutis del Iemen. Un total de 3 atacs que han deixat almenys 17 morts. Míriam Andreu.
12: L'últim atac s'ha produït aquest diumenge quan un projectil ha impactat contra una de les terminals i ha provocat la mort d'un ciutadà pakistanès i 11 ferits. Els rebels hutis de Yemen, que tenen el suport de l'Iran, han reivindicat una operació contra l'aeroport saudita, tot i que no han concretat quins atacs inclou. Enmig d'aquesta escalada de tensió, l'Iran s'ha ofert a facilitar el diàleg entre l'Aràbia Saudita i els insurgents hutis. El ministre d'Exteriors iranià ha traslladat la proposta al seu homòleg saudita en una conversa telefònica i ha advertit que insistir en la via militar en lloc de buscar solucions polítiques podria agreujar encara més la situació.
4: I avui posem punt i final a aquest repàs de l'actualitat nacional i internacional de la mà de Gustavo Dudamel.

El director d'orquestra veneçolà ofereix avui a l'Auditori de Barcelona el seu primer concert a Espanya al capdavant de la Nova York Philharmonic, després d'assumir-ne la seva direcció musical i artística al mes de setembre. L'actuació dona el tret de sortida a la 11a temporada del Barcelona Clàssics i serà la primera parada a Espanya d'una gira europea de 10 concerts que recalarà en ciutats com Madrid, París, Berlín, Hamburg i Viena. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Anna Bañeres.
1: Bona tarda. Com cada any, pel 12 d'octubre, doble manifestació a Barcelona. Aquest matí, entitats en defensa de Ceuta i de la Unitat d'Espanya han convocat una marxa que ha finalitzat amb la lectura d'un manifest, una mobilització a la que s'han sumat PP i Vox, amb to marcadament electoral, en defensar que són l'opció per reconduir Espanya i els únics de fiar. Escoltem el popular Alejandro Fernández e Ignacio Garriga de Vox.
2: Llevamos 8 años en España en los que se han fomentado los muros, la división, la polarización, recuperar la idea de las dos Españas irreconciliables.
3: Vox és la única formació política que es presenta el 29 de novembre, que defensarà la identitat catalana, conscient de que formem part d'una gran nació, que defensarà la seguretat dels nostres barris, que denunciarà i treballarà per retornar al col·lapse dels serveis públics.
1: Missatges a poques hores de l'altra manifestació convocada per avui, la que ha convocat amb caràcter antiracista aquesta tarda el bloc anticolonial, una mobilització a la que s'hi ha sumat el sindicat de llogateres. Mentretant, continua l'acampada a la plaça Catalunya en defensa de l'habitatge i contra el rendisme. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb en Pau Robert a les vies de so i la Berba a casa control central. De seguida ho expliquem tot, abans però la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora en aquesta jornada d'operació tornada, Servei Català del Trànsit? Roger Serra, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. En general, parlem de molta calma en aquesta xarxa viària. Fins ara, molt poc volum de trànsit a les principals carreteres i autopistes catalanes. No hem trobat massa problemes, massa retencions. Tenim, però, algunes incidències. Encara ara, per exemple, aquest accident de ja fa estona a la C-14, que manté la via tallada en direcció sud. Es fan desviaments senyalitzats, i també tenim un accident a l'autovia 2 a les Borges Blanques, que talla carril en sentit Lleida. No hi ha retencions importants perquè hi ha poc volum de trànsit, però si més no, prudència a causa d'aquestes incidències. Però, com us dèiem, de moment, a les principals carreteres i autopistes catalanes parlem de circulació còmode i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I també ens interessem per la previsió del temps. A EMET, Noelia García.
5: Avui dilluns comença la setmana amb temps estable i dia festiu. Predomina el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures i seran suaus i lleugerament més altes per aquesta època de l'any. Màximes de 28 graus a Lleida, 26 a Girona, 25 graus a Tarragona i 24 a Barcelona. És una informació d'EMET.
0: Edició migdia. Anna Bañeres.
1: Aquest matí, un miler de persones han marxat pel centre de Barcelona en defensa de Ceuta i de la Unitat d'Espanya. Una mobilització convocada per entitats civils a les que s'hi han sumat formacions polítiques com PP i Vox. Una marxa amb missatges clarament de precampanya. Lorena Enns.
6: Sota crits com Ceuta no se vende, Ceuta se defiende o Catalunya és Espanya, fins a 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, han clamat a favor del poble ceutí al Passeig de Gràcia de Barcelona. Convocada per Unidos por Ceuta, la manifestació ha comptat també amb la participació de la societat civil i també de PP i Vox. Un acte que tant Alejandro Fernández, líder del PP, i Ignacio Garriga de Vox han aprofitat per convertir en un míting de precampanya per erigir-se com l'alternativa a les urnes el 29 de novembre.
2: I ara llegarà un canvi que va a servir para volver a unir a los españoles, para que independientemente de la ideología que cada uno tenga libremente, sí que tengamos un proyecto en común.
3: Por eso hoy es muy importante decir a los catalanes que el próximo 29 de noviembre solo hay dos opciones, elegir entre civilización o barbària.
6: Vox per primer any ha organitzat un acte a pròpia banda a la plaça del Rei, però finalment s'ha acabat sumant a la protesta més multitudinària a Passeig de Gràcia amb Gran Via. És el punt on ha finalitzat la protesta amb un manifest unitari a càrrec, entre altres, d'Alejo Vidal Quadras o Josep Bou. Els Mossos han tallat la Gran Via en aquest punt per impedir que la protesta coincidís amb l'acampada per l'habitatge a plaça Catalunya.
1: Doncs, en paral·lel, grups antifeixistes i d'esquerra han fet una crida a defensar i protegir l'acampada per l'habitatge de plaça Catalunya. S'han concentrat aquest migdia davant l'acampada a l'alçada de Passeig de Gràcia amb l'objectiu d'evitar que grups d'extrema dreta s'apropessin. Toni Conde.
7: Aquí están los antifeixistes! La coordinadora antifeixista de Barcelona i altres entitats d'esquerra s'han concentrat aquest migdia a la porta de l'acampada per l'habitatge de Plaça Catalunya. Denuncien que l'Ajuntament permeti la presència de grups d'extrema dreta al carrer amb els seus discursos xenòfobs mentre hi ha gent vulnerable que no té accés a l'habitatge. Tot i que la manifestació per Ceuta i la de l'acampada no han coincidit i un dispositiu dels Mossos separava amb dues convocatòries, els manifestants esperaven un potencial xoc.
8: Sí, ellos decían que iban a bajar a romper y a echar la acampada de aquí y nosotros estamos aquí para que eso no ocurra.
7: Aquesta tarda, a partir de les 6, ja ha convocat una altra manifestació contrària al 12 d'octubre, convocada pel bloc anticolonial que passarà pel Monument a Colom.
1: Esquerra Republicana tanca un acord amb Podemos de cara a les eleccions generals. La formació morada s'integrarà a les llistes d'Esquerra a les circumscripcions catalanes. Cristina Martín.
9: Amb Gabriel Rufián confirmat com a cap de llista, Esquerra fa un pas més i defineix a Podemos com a aliat de cara als comicis espanyols del 29 de novembre. Els dos partits compartiran paperetes a Catalunya i a banda Rufián farà actes de campanya a la resta de l'Estat amb la dirigent de Podemos, Irene Montero. Els dos partits veuen la col·laboració entre forces d'esquerres com a indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets dels ciutadans. És un moviment que arriba mentre encara s'ha de resoldre com es configurarà la candidatura d'Esquerres de Front Ampli. De fet, des dels comuns han lamentat la profunda decepció, diuen, que han generat els moviments de Rufián entre l'electorat d'Esquerres. El partit ha criticat que el polític català digués que volia unificar les esquerres i ara estigui fent tot el possible per dividir-les.
1: De la seva banda, la militància de la CUP ha ratificat que no es presentaran als comicis del 29 de novembre. Elena García.
10: La CUP no donarà la batalla el 29 de novembre a les Corts amb l'aval de poc més de dos terços de la seva militància, un 27% en contra i un 1,6% d'abstenció. En consulta interna telemàtica, que referma la decisió de la Mesa Nacional del Partit, els anticapitalistes admeten que no veuen prou forta l'estratègia de confrontació amb l'Estat i defugen el plebiscit entre el PSOE i el PP. El secretari general no en casa davant.
11: No volem que el nostre horitzó polític quedi determinat per aquest marc.
10: En conseqüència, la CUP no demanarà el vot per cap altra opció el 29 de novembre. La portaveu, Su Moreno.
12: No emetrem una consigna de vot, no fem una crida tampoc a l'abstenció.
10: La CUP evita entrar en la col·laboració de Rufián i Montero per Esquerra i Podem i la confrontació amb el Front Ampli de Colau i crida a fer de la vaga general un punt d'inflexió nacional l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral.
0: Edició migdia.
1: 2:18, avui també jornada de moviment a les carreteres després d'un cap de setmana llarg. El Servei Català del Trànsit preveu que fins a la mitjanit tornin 270.000 vehicles. Míriam Andreu.
13: I per evitar cues es recomana programar el viatge per no coincidir amb les hores punta. Per regular la mobilitat, Mossos ha desplegat un dispositiu especial amb el Servei Català de Trànsit que preveu que l'AP7 sigui una de les vies més complicades. Per aquest motiu s'han habilitat carrils en sentit contrari a l'habitual, com ha explicat a Ràdio 4 Ramon Lamiel, director del servei.
14: Hem de pensar que és un cap de setmana llarg de tardor. I per tant hi haurà sempre l'autopista AP7 ens ocupa i per tant posarem un carril addicional al nord des de Llinars fins al que és Montornès i al sud des de Vilafranca fins a Molins de Rei per donar-hi més capacitat, per intentar donar més volum de via a tot aquest trànsit que retorna. Hi haurà restricció de camions també a l'autopista AP7 de les 5 a les 10 de la tarda i per tant aquesta serà una via que també presentarà distribució litoral, retorn litoral.
13: Lamiel afirma que la intenció és evitar els accidents, sobretot de moto. Aquest cap de setmana ha deixat dues víctimes mortals que eleven a 98 el total de morts en carretera.
1: El Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici concentra la quantitat més gran i qualitat de boscos madurs de Catalunya i d'Espanya, segons un estudi que s'ha fet en el marc d'un projecte per avaluar l'estat de conservació d'hàbitats naturals. Els investigadors han analitzat el grau de maduresa forestal de 20 boscos i han constatat que oscil·len entre prop de 6 i 9 punts sobre 10. Aquesta dada supera amb escreix la mitjana catalana, que segons l'Informe Estatal de la Natura 2020 se situa en poc més de 2 punts. Joana Cendra'm.
15: En els darrers 30 anys, els boscos del Parc Nacional han millorat el seu estat. Tenen més fusta morta i els estocs de carboni s'han duplicat. Això significa que els boscos han segrestat CO2 i ho continuaran fent en el futur, millorant així la qualitat tant de l'aire com de la fusta i alhora l'entorn ambiental. Jordi Beireda és investigador del CREAF.
16: O sigui, la prospecció a Espanya no s'ha fet completa encara, però avui per avui tenim aquí al Parc Nacional tenim els millors boscos d'Espanya, sí.
15: Els boscos madurs són referents sencer com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà i lliures de fenòmens extrems com ara grans incendis. Triguen anys en fer-se, però també es poden afavorir les condicions. La Xènia Jaume Joan és tècnica del Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals.
17: Potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus al voltant per fer que aquests arbres creixin més, arbres que són portadors de dendromicrohàbitats, que això és molt important doncs, per moltes espècies especialitzades que habiten i que troben refugi en aquests espais en un mateix arbre. Obertures de clarianes que puguin potenciar la presència, sortida o fructificació de sotabosc, que això és molt important.
15: Es calcula que a la Mediterrània només l'1% dels boscos tenen aquestes característiques.
1: Els Special Olympics s'han acomiadat aquest matí de Tarragona. Durant tot el cap de setmana, 1.600 esportistes amb algun tipus de discapacitat intel·lectual de 15 modalitats han participat en aquests jocs, que són els de més participació en la història d'aquest esdeveniment esportiu. Judit Huerta.
18: Bueno, conèixer gent, competir, estar amb els companys, tot.
19: He conegut gent nova, he estat amb els meus companys i tot.
20: I és que el gran repte dels Especials Olímpics és aquest, la sociabilització dels esportistes, convertir l'esport en una finestra que se'ls obre al món. Els Especials se celebren a Catalunya cada 4 anys. Aquest ha tocat a Tarragona perquè recorda la Federació Acell, l'organitzadora de l'acte, que no sempre és fàcil trobar una ciutat que entre esportistes i visitants puguin cabir 4.000 persones. Pepa Muñoz és la presidenta de l'entitat.
21: Hi ha una cosa que hem normalitzat i és que Catalunya fa uns jocs a l'alçada, per ser un país petit que som, fa uns grans jocs. Fa uns jocs a l'alçada de competicions europees. No?
20: La Federació Acell diu que ara ja comença a mirar de cara als pròxims Especials Olímpics. Això sí, afegeix, sense tenir cap ciutat encara a la butxaca per acollir-los.
1: Doncs amb aquesta informació arriba l'actualitat esportiva. Dani Esclusa, bona tarda.
22: Bona tarda, Anna.
0: Esports.
22: El Barça es troba ja a Istanbul, on demà s'enfrontarà el Galatasaray en el retorn de la Champions. Josep Capel, bona tarda.
23: Bona tarda. El Barça ha viatjat aquest mateix matí, recordem, en 4 baixes. Ja va anunciar Hansi Flick que no viatjaria Rafinha, que no hi seria fins al proper cap de setmana contra el Betis, i, evidentment, no ha viatjat a Turquia. S'ha quedat a casa, al igual que Christensen, Roni Bardagí i Frenkie de Jong. Aquesta tarda, tota l'activitat, a partir de 4:45, hora vostra, hora de Barcelona, parlaran Pau Cubarsí i el tècnic Hansi Flick, i a partir de 5:45, darrera sessió preparatòria a l'escenari del partit a l'estadi Ali Samillem, per capacitat per 53.000 espectadors, i on s'hi jugarà demà a les 9 aquest partit de la segona jornada. Recordem que en la primera el Barça va guanyar, va golejar el Feyenoord. Pel que fa al Galatasaray, doncs va perdre 3-1 a Portugal davant de Sporting. Atents, per tant, al que succeeixi aquesta mateixa tarda. De cara a demà, evidentment, hi haurà rotacions, jugadors com Cubarsí o Pedri tornaran a l'11 titular, però, com dic, atents a les rodes de premsa i també a aquesta darrera sessió preparatòria.
22: Gràcies, Josep. I avui el Girona tanca la jornada de 9 de segona divisió. Josep Guardiola, amb un partit important per continuar en els llocs de privilegi de la classificació.
24: El Girona Futbol Club tancarà avui a partir de les 9 del vespre i visitant l'Eliodoro Rodríguez López de Tenerife en la 9a jornada del campionat de Lliga. Ho farà sabent que en cas de no puntuar, els dos llocs d'ascens començarien a quedar una mica lluny. Ara mateix estan a 7 punts, tenint en compte que l'Eibar, un dels dos que els ocupa, encara no ha jugat, ho farà aquesta tarda. Quique Álvarez té les úniques baixes d'Estuani i de Justin lesionats, per la resta tota la plantilla disponible. Per enfrontar-se un Tenerife que en les últimes 3 jornades no ha guanyat, ha sumat un sol punt dels últims 9 que ha disputat i que ha encaixat 9 gols en aquests 3 encontres. Malgrat això, Quique no s'espera un rival fàcil.
25: Compite de una manera increíble, defiende muy bien, sabe realmente, es un equipo que cuando lo ves jugar ves que sabe a lo que juega o sabe lo que quiere hacer.
24: Tenerife i Girona es tornen a retrobar. L'última vegada, el 19 de juny de 2022, va ser en el playoff d'ascens, aleshores amb victòria gironina.
22: Gràcies, Josep. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.
1: Gràcies, Dani. I en el temps de cultura, el K-pop i el manga protagonitzen l'última jornada del Girocòmic, la fira dedicada al còmic de Girona, que tanca avui la seva 10a edició, en Gemma Esteve.
2: Una de les activitats d'aquest matí ha estat el Just Dance, amb coreografies de temes virals. La música i el ball continuaran aquesta tarda amb el concurs Idols, dedicat al pop asiàtic.
3: Vas ballar una mica de tots els estils amb aquest tipus de música, i m'està més divertit.
2: També molts curiosos els estants de col·leccionisme, merchandatge i llibres manga.
4: El manga, en general, és de lo que més es ven. Ara més One Piece, sobretot, i després tot lo que està en les plataformes de streaming.
2: Però si hi ha una imatge que defineix el girocòmic és la dels aficionats que passegen pel recinte disfressats dels seus personatges preferits.
5: Jo és que soc més de One Piece, els animes clàssics, Sailor Moon, Sakura Card Captor, Arale, la Hello Kitty, com es pot notar una mica.
2: One Piece, Son Goku, Naruto, Pokémon o fins i tot un Minecraft inspirat en Dalí.
6: Soc un friki. M'agrada els videojocs, m'agrada el manga, m'agrada els còmics i m'agrada molt disfressar-me. I aquest any, per fer-ho diferent, doncs, he adaptat un personatge de la Terra, com en Dalí, no?
2: Enguany, l'organització del festival espera superar els 9.000 assistents de l'any passat.
1: I a la recomanació, 70 anys de fotografia de la península ibèrica es presenta aquests dies a Fotocolectània, l'exposició Emancipacions. La mostra amb què aquesta fundació celebra els seus 25 anys de vida està comissariada pel conservador en cap de fotografia del Centre Pompidou de París, Florian Ebner. Els detalls, Montse Soto.
8: Una nova mirada a la col·lecció barcelonina formada per 4.000 imatges a través de 160 fotografies d'una trentena d'artistes com Colita, Cristina García Rodero, Alberto García Àlix, Ouka Lele o Pilar Aymerich, entre moltes altres. Des de l'any 1956, quan la fotografia encara no havia passat a la vida adulta i tenia ganes d'entrar a les galeries d'art, fins a les fotos més recents del 2026 del col·lectiu Estampa, en un moment en què estem immersos en un flux constant d'imatges. Una emancipació artística de la fotografia que després de la mort de Franco també esdevé una emancipació política de la societat i que queda reflectida en aquesta exposició amb voluntat també internacional. Florian Edber, cap del Departament de Fotografia del Centre Pompidou de París, és qui signa aquesta nova aproximació a l'extens fons de Fotocolectània.
26: Era una espècie de retrato de esta col·lecció tan sumamente rica. Una selecció transversal és un recorrido a lo largo de estos 70 años de fotografía. 70 años que es un poco como lo que pueden hacer muchas personas, ¿no? Que a los 70 años giran la vista atrás y pueden ver pues toda la evolución de este periodo, que es el periodo de una vida entera, podríamos decir.
8: Una mostra de fotografia que obre la celebració dels 25 anys d'aquesta fundació presidida per Mario Rotllán.
27: Además coincide con el bicentenario de la fotografía. Somos un octavo de la historia de la fotografía.
8: I que podeu visitar a Barcelona a l'exposició Emancipacions, fins al 7 de febrer.
1: I en el marc de l'any Gaudí, la mostra titulada Gaudí, pagès i obrera, Marta Orquín.
28: La primera casa que construeix un jove Gaudí de 25 anys és a Mataró. Va ser un encàrrec de Salvador Pagès, director de la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense, amb qui l'arquitecte va col·laborar amb molta llibertat creativa durant 12 anys. La segona i tercera obra de Gaudí a Mataró, també encàrrecs de Pagès, van ser les latrines pels treballadors de la fàbrica i la mateixa nau Gaudí, una nau de blanqueig. L'exposició ha investigat aquests anys de formació i a través de documents i materials reconstrueix les primeres passes a la trajectòria de l'arquitecte, com destaca la seva comissària Núria Poc.
29: Fruit de tota aquesta recerca, hem pogut reescriure els orígens professionals d'Antoni Gaudí.
28: L'Obrera va ser un gran projecte al voltant d'una nau industrial que li va servir a un jove Gaudí per experimentar idees i solucions arquitectòniques que desenvoluparien obres posteriors. Li va fer l'encàrrec Salvador Pagès per donar forma al seu ideal cooperativista.
29: És l'única ocasió en què el client de Gaudí no és ni un membre de la burgesia ni pertany a l'Església, sinó que és un cooperativista, una persona que pensa que el cooperativisme el que durà l'emancipació dels treballadors i millorarà les condicions de vida i de treball, i és l'única ocasió en què Gaudí, ho compartís plenament o no, col·labora durant 12 anys en fer que l'ideal de Salvador Pagès fos possible.
28: Gaudí, Pagès i l'Obrera reivindica el paper de Mataró com un dels laboratoris del pensament arquitectònic gaudinià i exhibeix per primer cop documents com ara plànols originals.
1: Doncs amb aquesta obra arribem al punt i final d'aquesta edició migdia. Gràcies per la seva atenció, que passin molt bona tarda i compte la carretera en aquesta operació tornada. Adéu-siau.

0: al quart temps. José María Rubí.
1: Molt bona tarda. El Barça acaba d'aterrar a Istanbul. Demà visitarà el Galatasaray en el retorn de la Lliga de Campions. I per qui començarem? Amb el Pau Robert a la realització tècnica i amb el Jaume Riello aquí al meu costat.

0: La primera comunicació serà, per tant, amb els enviats especials de Ràdio 4 a la capital de Turquia, amb el germà García, amb el Josep Capel i amb el Raúl Hernández. En primer lloc, germà Hansi Flick, ha repetit llista de convocats. Per tant, mateixes baixes de cara a demà que aquest cap de setmana contra el Getafe.
1: Sí, en efecte, és la mateixa convocatòria que contra el Getafe, és a dir, que només queden 4 fora, com ja va anunciar Hansi Flick. Es perdien 2 partits, Getafe i Galatasaray, Rafinha i Frenkie de Jong. Per tant, són els 2 descartats, igual que els 2 lesionats, que són Andreas Christensen i Runi Bardghji. Hi haurà canvis a l'11, això gairebé amb tota seguretat. Pau Cubarsí podria tornar a l'eix de la defensa, recordem que contra el Getafe va jugar en el seu lloc Eric García, i la mitja punta podria ser per Pedri per donar descans a Dani Olmo. Veurem si a la banda esquerra de l'atac segueix Gordon o bé entra Karim Adeyemi. La resta, en principi, no hauria de patir cap modificació. Continuarien, doncs, Joan García a la porteria, amb Gerard Martín com a central. Veurem si a la banda esquerra Xavi Espar es manté, que sembla que s'està guanyant la confiança del tècnic. Gavi i Rodri, en aquest cas no seria Gavi, sinó que seria Pedri, que estaria amb Rodri, allà en el mig del camp. Lamine Yamal és segur per la banda dreta, i Gabriel Jesús continuaria sent el referent atacant. Això ho veurem després de la sessió preparatòria, que serà l'última abans d'aquest partit de demà contra el Galatasaray.
0: Correcte, perquè Josep, el Futbol Club Barcelona aquest cop s'ho ha deixat tot per fer a Istanbul.
2: Doncs sí, tota l'activitat del Barça aquesta mateixa tarda, després de que l'equip hagi viatjat aquest matí. Anem amb hores vostres, hora de Barcelona, perquè recordem que a Istanbul hi ha una hora més. A partir de 4:45, roda de premsa de Pau Cubarsí, com deia el germà, demà hauria de ser titular, i també, evidentment, del tècnic Hansi Flick. I a partir de 5:45, darrera sessió preparatòria a l'escenari del partit, a l'estadi Ali Samiyem, per capacitat per 53.000 espectadors. Recordem, ja no parlem d'inferns, ja que aquestes coses, no estem parlant de fa 20 o 30 anys, però evidentment demà hi haurà un ambient força hostil en aquest partit, que començarà a les 9 de la nit, la darrera visita del Barça, recordem, fa 4 temporades, en uns 8 anys d'Europa League, amb victòria 1-2 amb gols d'Aubameyang i Pedri. Però com dic, aquesta tarda tota l'activitat, i especialment atents a aquesta roda de premsa de Flick i de Cubarsí a partir de 4:45.
0: I en canvi, el rival de demà, en canvi, el Galatasaray ha fet ara fa poquet el seu darrer entrenament previ a l'enfrontament de demà, i abans han passat per sala de premsa el seu tècnic Okan Buruk i també el migcampista uruguaià Lucas Torreira, ex de l'Atlético de Madrid, que no ha tingut problema en admetre el nivell del desafiament que hauran d'afrontar demà.
3: Para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria, tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión, y estamos acostumbrados a eso porque sabemos de noches de Champions, lo hemos demostrado en años anteriores. Y ojalá que mañana no se encuentre una buena noche.
0: A banda del Barça, demà jugaran altres 2 equips espanyols. L'Atlético de Madrid rebrà el Manchester United. Són 2 rivals que es coneixen de fa poc, perquè els del Cholo Simeone van enfrontar els britànics en pretemporada.
4: Había bastantes chicos que no estaban, de la misma manera que había bastantes chicos que no estaban de los nuestros. Y evidentemente, a partir de ahí, sí hay una visión, pero la realidad de los partidos, creo que fueron 7-8, que ha empezado el Manchester, y bueno, nos centraremos más que nada en esos partidos que en el partido que jugamos en pretemporada.
0: I també demà Villarreal-Nàpols, l'activitat prèvia del conjunt groguet serà tota per la tarda. El Real Madrid, recordo, juga dimecres a Camp de la Roma. Això a la Champions. Dijous, aquest dijous, d'aquí a 3 dies, comença la fase de grup de la tercera competició continental, la Conference League. Prendrà part l'Inter Escaldes, que farà història perquè es convertirà en el primer equip d'Andorra que juga a la fase principal de qualsevol competició europea. Adrià de Cunha d'Acu, què tal? Bona tarda.
5: Què tal? Molt bones, aquí estem.
0: M'imagino que per tot el vestidor de l'Inter són dies molt especials, no hi deuen caber més papallones en aquella panxa, però especialment per tu, no? Especialment per algú que és andorrà i que ha jugat sempre en equips del Principat. No sé, com estàs?
5: Que molt content, o sigui, al final és un plaer ser andorrà en aquest aspecte, com dius tu, i poder representar el que és a nivell nacional un equip d'Andorra, pues, en competicions europees, que al final, vulguis o no, pues, hem fet història i hem fet un pas molt important per la Lliga, pel país, i per tot el que ve més endavant, que esperem que sigui tot, tot bo.
0: I això que tu dius, ho heu notat en aquestes darreres setmanes, des que veu aconseguir la classificació per la fase de grup de la Conference, heu notat que més enllà d'un èxit de l'Inter Escaldes, és un projecte que va més enllà, us heu convertit també en l'orgull d'un país i fins i tot els grans rivals de sempre ho senten així i us ho fan saber?
5: Sí. Bueno, al final, vulguis o no, som l'equip, saps? El primer equip aquest que ha pogut donar aquest pas de fer aquest petit pas a la història, i vulguis o no, pues, ja tant a nivell de futbol aquí a la Lliga Andorrana, pues, es nota que aquests equips et volen guanyar el que és l'equip que s'ha classificat, però tot i així, pues, a poc a poc la Lliga va creixent i es nota en aquests...
0: Vosaltres veu arribar a la Conference perquè veu caure en una de les primeres eliminatòries prèvies de la Champions. Us va quedar espineta clavada per això? Us hagués agradat, imagino, segur, seguir progressant en la màxima competició europea, tot i que aquest escenari que s'ha acabat produint era el més realista?
5: Sí. Bueno, al final sí que per sorteig ens va tocar un rival que a priori de tots els possibles creiem que podríem superar-lo. Tot i així som realistes, o sigui, sabem d'on venim, sabem el que hi ha i trobo que va ser un resultat bastant enganyós. Tot i així és el que dius, jo crec que si va passar així va ser perquè havíem d'arribar on vam arribar i de la manera en què ho vam fer, i trobo que va ser increïble, sincerament.
0: De veritat que ens agrada posar-nos en el vostre lloc, i imaginar com deu haver estat des del moment de la classificació fins a arribar aquests dies previs a debutar en la fase de grup. Us està costant a vosaltres centrar-vos, concentrar-vos amb la resta de compromisos en la Lliga, perquè és que estem parlant això de que és un fet històric, que és un fet que transcendeix fins i tot l'esportiu?
5: Sí, bueno, nosaltres tenim les coses clares, el treball el fem cada dia, mirem partit a partit. Sí que és cert que, òbviament, tens la mirada i el pensament en el que és Conference, però com a grup i com a equip estem ficats cada cap de setmana en cada partit, i així reflecteix una bona dinàmica.
0: Comenceu a Suècia, després heu d'anar també a Belgrat. La darrera sortida és més a prop, és a Getafe. Tindreu bones pallisses, eh? Anireu cansats en aquest primer trimestre de temporada o en el darrer trimestre de 2026, però benvingut cansament.
5: Sí, exacte. Que sigui de la millor manera possible. O sigui, si s'ha de ser així a Conference League, no hi ha cansament que valgui. O sigui, poden venir els que siguin, que ho donarem tot.
0: És complexa viatjar des d'Andorra, sí, un puntet més complexa, no? Perquè, a més, doncs, no són rivals que estiguin a les grans capitals, la majoria, per així dir-ho.
5: Bueno, vulguis o no, som un país petit on les connexions són limitades, però tot i així gaudint de cada viatge, i és que és una experiència única.
0: Preparant aquesta conversa mirava que, òbviament, havent de jugar aquella primera prèvia de la Champions, esteu fent competició oficial des de primers de juliol. Quan veu començar la pretemporada, heu tingut vacances? Gairebé no.
5: No hem tingut vacances. Sí, al final vam encarrilar el que és lliga amb pretemporada d'Europa, i la veritat que com a jugador, bueno, sí que és una mica agotador mentalment, però en el moment que reps aquesta, bueno, no és una notícia, però és algo que has aconseguit i que és Conference League, o sigui, qualsevol motivació i petit descans és nul. O sigui, és un orgull poder estar en aquesta situació.
0: Però llavors sou una bona mostra d'allò que es diu que si el cap vol, doncs les cames van.
5: Exacte, van soles.
0: Us va agradar el sorteig que us va tocar? Perquè, bueno, ja et dic, l'Estrella Roja és un equip històric, el Getafe és un equip de la Lliga Espanyola, heu de jugar dos cops contra rivals danesos, Suècia, déu-n'hi-do, no?
5: Sí, no, la veritat, contents. O sigui, al final són experiències que trobo que se't quedaran marcades de per vida. I estar en un camp com l'Estrella Roja amb l'afició que tenen, o inclús aquí al costat que és Getafe, que els veus cada dia a la tele jugant a primera i poder disputar un partit contra ells, vulguis o no, és un orgull. O sigui, en aquest aspecte molt contents en el que ens pugui tocar i cap endavant, a donar la millor imatge possible.
0: Dels 6 partits que teniu garantits de moment en aquesta fase de grup, algun que et faci especial il·lusió, algun viatge o, bueno, o el fet de jugar contra un equip de la Lliga Espanyola, no?, per exemple?
5: Sí, sí, sí, aquest principalment és el més a prop i el que més toca ara amb el temps, el poder jugar contra un equip de primera divisió espanyola. I la veritat que sí que és un viatge, unes ganes que tens d'anar amb un camp així. També hi ha l'altra part de sortir a Europa i veure el que és els escenaris que et trobes, ja sigui a Sèrbia o contra l'Estrella Roja i demés. Sí, és un plaer, la veritat.
0: M'imagino que, a més, a Getafe doncs, us acompanyarà molta gent. És una oportunitat única. Hi ha xup-xup també per fer excursions, ni que sigui la família, l'entorn més directe?
5: Sí, bueno, esperem que, tot i que la gent no pugui venir amb nosaltres, sé i estic segur que ens seguiran des de on es pugui veure i estarem acompanyats en tot moment. Sí que és cert que és el que parlàvem. Al final, les facilitats per poder desplaçar-se en aquests tipus de llocs són limitades i en aquest cas, pues, a Madrid esperem que sí que hi hagi molta afició recolzant-nos i que sigui un escenari i un partit, pues, inolvidable.
0: Potser en aquest moment no, o sí, és el més important, però per vosaltres també suposa, des del nivell professional futbolístic, un bon aparador. És una oportunitat que no heu tingut mai, de que us vegin i bueno, que la vostra carrera professional adquirirà un altre horitzó.
5: Sí, sí, exacte. Com dius tu, és que és una oportunitat. A nivell de club, a nivell de jugador, és un privilegi poder disputar aquestes competicions i que, òbviament, pues, sempre mai se sap on pots arribar en aquestes situacions i s'ha d'aprofitar al màxim.
0: I Adrià, abans de que comenci la competició, us heu marcat algun objectiu dintre del vestidor de l'Inter? Principalment gaudir o teniu el convenciment de que algun ensurt donareu?
5: Tres, com ja s'ha vist el que hem fet a Europa, anirem amb tot. No ens tirarem enrere en cap situació, anirem per totes i a donar la millor imatge possible tant per representar el país com el club.
0: Acabo, Adrià, ho deies, ho esmentaves tu a l'inici, al final el mèrit és vostre d'haver aconseguit aquesta fita històrica d'un primer club andorrà en una fase de grups d'una competició europea, però l'altra lectura que s'ha de fer és que sou la conseqüència d'un creixement silenciós però sostingut del futbol d'un país, no?
5: Mm-hmm. Sí, sí, sí. És com parlàvem. Al final, aquestes coses ja es veuen reflectives, per exemple, aquest any que ja entren pues, videosuportings, que ja la lliga comença a créixer, a poc a poc que comencen a venir jugadors, pues, vulguis o no, de lligues més superiors que s'interessen a venir a Andorra perquè, vulguis o no, pues, ja han donat aquest pas d'entrar a Conference, i tot això anirà creixent, o sigui, a poc a poc la lliga està arribant a nivells que ningú s'esperava.
0: Adrià de Cunha Dacu, jugador de l'Inter Escaldes, que molta sort, que ho gaudiu moltíssim.
5: Moltes gràcies.
0: Des d'aquí el nostre recolzament i el nostre seguiment també el tindreu, segur. Una abraçada molt forta.
5: Moltes gràcies, adeu, que vagi bé.
0: Més futbol al quart temps, però ara en competicions domèstiques. Notícia d'avui, Osasuna ha destituït Ramis com a entrenador de l'equip navarrès. Jacob Arrasate tornarà a ser l'entrenador a partir d'ara. I a la Lliga, la jornada de primera divisió es tancarà aquesta nit amb el Llevant Sevilla a partir de les 9 de la nit. A segona, es tanca amb la visita del Girona a Camp del Tenerife. Més enllà de la victòria, que òbviament és l'objectiu, el míster del conjunt gironí, Quique Álvarez, espera que el seu equip continuï fent passos endavant de cara al futur que els ha de venir.
6: Estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant. Hem fixat una línia, hem d'intentar no baixar-la, recuperem gent, s'ha de notar aquesta gent, i és el que penso, no penso molt més enllà. Sabem que serà difícil, amb humilitat, però la meva idea és això, que l'equip vagi donant passos a ser un equip més difícil de batre, més regular i més perillós pels rivals.
0: A la categoria de plata del futbol espanyol, avui ja juguen 3 partits més. Està en joc el Valladolid Albacete, a punt d'arribar al descans. Guanya el Valladolid per 4-0. A 4:05 de la tarda, Burgos, Granada. I a 7:15 començarà l'Oviedo Eibar. Les 2:46 minuts. Deixem el futbol. Després del títol mundial aconseguit dissabte per la selecció femenina d'hoquei patins, avui comença el mundial masculí. El combinat nacional dels homes també defensa el títol aconseguit a Itàlia fa 2 anys i els de Pere Bàries debuten a partir de 9:15 al vespre i contra Itàlia. I parlant de campionats del món, la setmana passada va ser històrica pel judo català. El botí del mundial de Bakú va ser de 2 medalles, la de plata de David García, amb el que ja vam parlar el dijous passat, i l'or, el títol aconseguit per la lleidatana Aisunó de la seva categoria de fins a 70 quilos. Ai, moltes gràcies per trobar uns minuts pels oients de Ràdio 4, ja un cop tornada de Bakú. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I abans que res, moltes felicitats, per suposat.
7: Moltes gràcies.
0: Esmentava jo abans el David García. La setmana passada ens explicava, ja un cop havia tornat a Madrid, que encara estava intentant assimilar, encara s'intentava creure que era sotscampió del món. I tu, que per fi has aconseguit sumar els teus títols en categories inferiors al campionat del món en categoria absoluta?
7: Mm-hmm. Sí, la veritat que ha sigut una mica... No m'ho creia, la veritat, al principi.
0: Ja ho veig, ja ho veig. Escolta, quina final contra la judoka austríaca, oi? Pels que no seguim el judo a diari, segurament ens esperàvem una altra cosa. El combat va resultar una autèntica partida d'escacs.
7: Ah, sí, és una companya molt forta i un adversari molt forta. I bueno, al final és això, és a vegades es juga per molt poc.
0: La interpretació que fèiem aquí és que ella t'estava posant un parany, que estava esperant que et precipitessis i cometessis alguna errada, i tu, òbviament, el que intentaves era no caure.
7: Ah, bueno, la veritat és que sempre busquem un punt, no? Però era molt complicat i al cap i a la fi jo vaig ser una mica més activa que ella i és el que va donar al final aquesta última penalitat, però era molt, molt just.
0: Tu vas ser més activa, però alhora vas ser capaç de mantenir el cap fred, perquè imagino que en qualsevol combat, però en una final d'un mundial encara més, el que està prohibit és equivocar-se, perdre un mateix.
7: Exactament, exactament, sí. Si equivocar-se seria perdre un joc preciós, de veritat.
0: I va ser un combat segurament doblement especial, primer per la cita que era, per la fita que suposava per les dues, però a més, no sé si en el teu cas estava present el record del combat de París, quan us veu jugar una medalla i se la va acabar penjant ella, o no sé, potser vosaltres els esportistes d'elit em diràs que això ho esborreu, que feu reset.
7: Jo, exactament, això segur que també hi havia una mica, però jo vaig entrar al combat com un combat d'avui. No, el que va passar abans va ser el d'abans i avui és un altre dia i avui s'ha de fer el que s'ha de fer avui.
0: I ho tenies molt treballat, aquest combat, amb els teus pares, que per qui no ho sàpigui són, a més, els teus entrenadors. Era un combat que tenies especialment preparat, o com tots? Perquè el judo porteu treballats gairebé tots els enfrontaments que se us poden acabar donant.
7: Sí, la veritat que sí. I, clar, jo porto treballant amb mon pare i ma mare tota la meva vida. I, bueno, lo que per aquest combat en particular, jo ja sabia, va, coneixo de molt de temps i jo sabia quins són els seus punts forts i, bueno, lo que feia atenció era no donar-li l'oportunitat de poder expressar els seus punts forts.
0: Ai, tu ets una persona, o almenys des de fora és la sensació que fa, tu ets una judoka que no transmet molt el que li està passant per dins, que en aquest sentit ets, o intentes ser molt freda, però com va ser aquell moment en què el jutge torna a aturar el combat, la teva rival rep la tercera penalitat i tu et converteixes d'aquesta manera en campiona del món?
7: Bueno, doncs va ser una mica així, no? Va ser... Quan va arribar la tercera penalitat, em vaig quedar un moment mirant a l'àrbitre, bueno, per si de cas, si no m'ho creia, no? Potser dic, bueno, que avorressin aquesta penalitat i que tornéssim una altra vegada a combatre. Així que el cap em preparat. I després ja va ser... Bueno, no és que no sé, no m'ho vaig creure... Bueno, sabia que havia guanyat perquè això es veu i això es sent, però la realització de que havia guanyat el títol de campiona del món no em va arribar fins a una gran estona.
0: El dia va semblar com de gran domini, de gran control per part teva, d'aquelles jornades de treball que imagino que gaudiu els esportistes perquè tot es va donant bé. Tu tenies la sensació... abans del campionat, que la cita era Bakú, tu senties que aquell era el dia en què es podia donar el que ja fa anys que estaves perseguint?
7: La veritat és que no ho sabia, perquè porto sobretot dues competicions seguides perdent el primer combat i... A veure, segur que volia guanyar, i com tothom, però no estava, com dir, la millor ratxa que podíem... pensar, no? Però bueno, jo vaig fer el que tenia que fer, crec, sobretot bueno, ser seriosa i treballar, i al final el resultat va arribar, però per què va arribar? La veritat és que no sé per què. No sé per què.
0: Escolta, i quin mundial hi ha sortit a la selecció espanyola, eh? D'alguna manera, quan una competició comença bé per un equip, no sé si es produeix aquella energia extra, no?, que després us va alimentant, en el cas del judo, els pesos més grans, que sou els que competiu més tard. Això passa.
7: Mm-hmm, sí, sí, ha sigut un mundial molt, molt fructuós i és increïble. L'equip d'Espanya està molt forta.
0: Vaig acabant, ai... Ja ets campiona del món en totes les categories. Aquesta setmana passada s'ha arrodonit el currículum pel que fa als mundials, però imagino que tu ja estaràs mirant endavant, que això a tu el que t'ha fet és donar-te més força, més mentalitat, més confiança de cara a l'espineta que encara tens pendent de treure't, i evidentment estic parlant dels Jocs de Los Angeles.
7: Mm-hmm. Clarament, amb aquest títol m'ha donat molts punts pel rànquing mundial i olímpic, i això fa que, bueno, que de moment estigui ben posicionada en el rànquing, i bueno, després ja veurem, perquè encara hi ha 2 anys, seguim entrenant i a veure on ens porta tot això.
0: Per la gent que no la tingui tan controlada, la Isu Noda és de Lleida, i per això té aquest accent tan meravellós, però fa uns anys que viu al Japó, tot i que continua treballant amb els seus pares, que ells la continuen portant, li porten la preparació, com he dit a l'inici. I com és això? Com és això de treballar en la distància, malgrat que ja deus estar més que habituada?
7: Sí, sí, sí, sobretot perquè jo fa 4 anys que estic a Tòquio, però no hi visc permanentment, o sigui, estic allà pels estudis i torno moltes vegades a Lleida, i amb els meus pares sempre tinc contacte, perquè són els meus professors, els meus entrenadors, i sempre tinc contacte, però jo torno molt a Lleida, i després de, normalment, cap al gener, febrer, ja tornaré a Lleida.
0: No sabia que encara hi ha uns mesos l'any que ens podríem creuar amb tu per la terra ferma, que et podríem trobar passejant, per exemple, pel carrer Major. Aisu Noda, moltes gràcies, gaudeix molt i torno a dir moltíssimes felicitats per aquest títol mundial.
7: Moltes gràcies.
0: Aisu Noda, protagonista de Luxa, al quart temps. Els esports a Ràdio 4, recta final de programa, 5 minuts i seran les 3... El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya van confirmar ahir la seva classificació per la fase principal de la Champions femenina de waterpolo. Aquest matí s'ha fet el sorteig de

0: Palo. El Mataró parteix com a gran favorit, enquadrat amb l'ESA, amb el ZB de Zan neerlandès, l'USB Budapest i el Magna també hongarès. En l'altre grup tindrem els altres dos equips de casa nostra, Sant Andreu i Catalunya. Els rivals seran el Buliak Meni grec i el Trieste Italia. Les 6 jornades d'aquesta fase de grups es jugaran entre el 31 d'octubre i el 13 de març.
1: En bàsquet, la que comença torna a ser setmana de doble jornada d'Eurolliga, el Futbol Club Barcelona sense temps per respirar després d'una important victòria contra València ahir en Lliga ACB. El Barça, com dic, Dani Esclusa, arrencarà una nova setmana de 3 partits rebent el Maccabi de Tel Aviv.
2: El calendari no dona treva, però sempre és millor començar una setmana tan exigent com aquesta després d'una victòria, i més contra un equip com València. La filosofia d'aquest equip l'explicava el tècnic Alexander Sekulić.
3: When we win, we don't want to celebrate too long because
2: diu Sekulić que no es poden parar molt de temps a celebrar una victòria o lamentar una derrota, que sempre han d'estar preparats pel següent partit, han d'aprendre dels seus errors, però són un equip que està creixent i està convençut de que cada vegada jugaran millor. Com deies, aquesta setmana 2 partits d'Eurolliga, els dos al Palau, el primer demà contra el Maccabi Tel Aviv, el segon divendres davant Olympiacos. Tot això abans de tancar la setmana visitant l'Olímpic de Badalona per enfrontar-se al Joventut. Setmana important, doncs, per un equip que, com deia el seu tècnic, es troba en ple creixement, que ha anat recuperant jugadors, sobretot en el joc interior, amb Josh Niboitosa. Nebuoman no estarà disponible en principi encara, Justin Minay. El Barça, recordem, porta un balanç igualat de victòries i derrotes a la màxima competició continental, 2-2 fins ara. Per tant, segons el que faci en aquests dos compromisos, podria acabar la setmana a la part alta o a la part baixa de la classificació.
1: El Gran Premi d'Indonèsia ha tancat el primer títol al Mundial de MotoGP, com s'esperava des de les primeres cites. La categoria ha patit, ha estat la primera en resoldre's, i és que Jaume Máximo Quiles ha seguit signant uns resultats de rècord fins al moment.
0: És campió del món encara amb 5 curses per disputar-se. Només uns altres 3 pilots, José María, tota la història del Mundial de Motos, han assolit una fita així. Mike Hailwood l'any 65, Giacomo Agostini el 70 i Marc Márquez el 2025, tots ells, això sí, a la categoria reina. En tot cas, domini absolut de Quiles aquesta temporada Moto3. Ha dominat aquesta categoria de 17 grans premis, n'ha guanyat 10 i només en 2 ha quedat fora del podi. A Itàlia va estar entre els 3 millors fins al final, una errada el va condemnar a acabar 11è, i a la Gran Bretanya és una prova que es va perdre per una fractura de clavícula. El deixeble avantatjat dels germans Márquez dins de l'equip de Jorge Martínez Aspar té 18 anys, porta el cognom de la seva mare, Quiles, i un nom de gladiador. Li van posar Máximo Rubí per la pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe.
4: Llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de las tropas romanas. Le da el servidor al verdadero emperador Marco Aurelio.
0: I ara què? Doncs ara, després de 2 anys a Moto3, Quiles farà el salt a la categoria intermitja Moto2. Està confirmat que rodarà la propera temporada, continuant, això sí, a l'estructura d'Espar.
1: Acabem amb tenis. El Masters 1000 de Shanghai ha eliminat Carlitos Alcaraz a 700 de final pel belga Bergs. També ha caigut contra el canadenc Ogier Aliassime Pablo Carreño i ha passat a 8ens després de derrotar el txec Legesca Rafa Jodar. Rafa Jodar i Alejandro Davidovic, els dos únics espanyols que s'han classificat, com dic, per aquesta ronda de 8ens de final. Ara sí, és moment de marxar. El quart temps torna demà quan siguin les... anava a dir les 3 de la tarda, no, a les 3 marxem, comencem a 2:15. Ara, butlletí de notícies, que acabin de passar bona tarda. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Els actes institucionals del Dia de la Hispanitat es traslladen a aquesta hora al Palau Reial de Madrid, on s'espera la tradicional recepció d'un miler de convidats entre altes institucions de l'Estat i enguany, per primer cop, representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. Aquest matí, milers de ciutadans han presenciat la tradicional desfilada militar al centre de la ciutat, una jornada molt marcada per la precampanya electoral, la crisi de l'habitatge i la crisi migratòria a Ceuta. Especialment present aquesta crisi de Ceuta, la manifestació de Barcelona, convocada per la plataforma Units per Ceuta amb el suport de PP i Vox. Unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al passeig de Gràcia de Barcelona, una

0: marxa, molt marcada també pels missatges de precampanya electoral. Alejandro Fernández, PP, Ignacio Garriga, de Vox.
1: Y ahora va a llegar un cambio que va a servir para volver a unir a los españoles, para que independientemente de la ideología que cada uno tenga libremente, sí que tengamos un proyecto en común.
2: Por eso hoy es muy importante decir a los catalanes que el próximo 29 de noviembre solo hay dos opciones, elegir entre civilización o barbarie.
0: Mentre a la plaça Urquinaona s'ha desplegat una concentració antifeixista que després s'ha traslladat a l'acampada de la plaça de Catalunya pel dret a l'habitatge davant la possibilitat de la presència de neonazis de Núcleo Nacional. Com dèiem, una jornada de la hispanitat molt marcada per el context de precampanya. Les formacions d'Esquerra ultimen les seves aliances en una setmana decisiva per presentar les propostes de coalicions de cara als comicis del 29 de novembre. Esquerra i Podem han tancat avui un acord. La formació encapçalada per Irene Montero s'assumarà finalment a les llistes d'Esquerra a les circumscripcions catalanes. A banda, Gabriel Rufián i Irene Montero compartiran actes de campanya. Encara queda la incògnita sobre la possible inclusió de Podem a la candidatura d'Esquerres de Front Ampli, que encara s'està acabant de configurar. De l'exterior, la Unió Europea ha aprovat una nova missió civil i militar al Líban per reforçar la seguretat del país davant la retirada de les forces de pau de l'ONU prevista per al 2027. La iniciativa tindrà un mandat inicial de 3 anys.
3: So we will establish a new mission in Lebanon. It has a civilian and military
0: Així ho ha explicat la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que ha afegit que la missió formarà les forces armades del Líban amb l'objectiu de millorar el control de les fronteres terrestres i marítimes i reforçar la seguretat interior. La decisió respon a una petició de les autoritats libaneses. I encara de l'exterior, el papa Lleó XIV serà hospitalitzat demà per poder sotmetre's a una cirurgia a principis de la setmana vinent i que requerirà uns 7 dies d'ingrés. Segons ha confirmat el Vaticà, el pontífex té un nòdul pulmonar que els metges han recomanat extirpar, ja que es troba en una fase molt inicial i ben localitzada. La intervenció arriba a poques setmanes del seu pròxim viatge apostòlic previst del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. De moment no s'ha informat de possibles canvis en aquesta agenda a causa de l'operació. I de tornada a Catalunya, anem a Agramunt, a Lleida, on s'ha produït el punt final a l'edició d'enguany de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que deixa bones xifres d'afluència de públic i de vendes. Lleida, Pepa Sant Genís.
4: La 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, que va començar dissabte, acaba avui amb un balanç força positiu, tant pel que fa a l'afluència de públic com a les vendes. Les varietats tradicionals han compartit protagonisme, com passa que cada edició s'esforcen per ser més originals. Enguany han sorprès amb torrons de wasabi o bé inspirats amb la gastronomia del dia de Sant Esteve. La Núria Biasó és la directora de producció de Torrons Vicenç.
5: Tenim molt bona acceptació d'afluència de gent i de les novetats que hem presentat, hem vist que han tingut molt, molt, molt bona acollida. Creiem que ha sigut 2 dies, aquest és el tercer que estem vivint de fira i el temps ens ha acompanyat, doncs, perquè la gent pugui gaudir.
4: També han tingut molta participació als tallers, les degustacions i les diferents activitats adreçades al públic familiar. A la fira hi participa d'aquesta edició una 50ena d'expositors.
0: I avui, 12 d'octubre, és Dia Mundial de l'Artritis, les més freqüents i cròniques amb un gran impacte sociosanitari per la incapacitat i la pèrdua de qualitat de vida que poden ocasionar són les artritis reumatoides, psoriàsiques i l'espondioartritis, també que afecten gairebé el 2% de la població. Tot i que actualment no hi ha tractaments de curació, la recerca està servint per conèixer millor els mecanismes que provoquen la inflamació de les articulacions. Doctor Raimon Sant Martí, investigador de l'IDIBAPS.
6: Marcadors, bé siguin amb sang, bé siguin amb teixit sinovial, és a dir, en la pròpia articulació, que ens puguin fer avançar amb el que en diem un tractament més individualitzat o personalitzat d'aquestes artritis. Hi ha moltes d'aquestes malalties, sobretot l'artritis reumatoide, sabem abans que hi ha alteracions immunològiques que estan presents inclús molts anys abans que aparegui l'artritis.
0: Nosaltres ho deixem aquí, continuen informats en aquesta sintonia i al web rtv.cat.
7: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
8: Ets de posar sucre al cafè? Sí, sempre, sempre.
9: Per això has portat una sucrera.
8: Sí, he portat... No? Sí, sí, a veure, sí, a si veure, no em posés sucre, segurament tampoc la tindria.
9: Ja.
8: Perquè m'ha costat molt trobar un objecte que hagi guardat i que tingui...
9: Ja,
8: sí, que tingui un significat. M'ha donat que potser m'estic fent més com... que no estic tan lligada als objectes. O... Uh-huh. Aquesta sucrera sí que la tinc de sempre i la tinc al cap perquè ha estat a casa la meva àvia, després dels meus pares, i a part és un disseny com molt bàsic dels anys 60, sí, que ha estat a totes les cases, i és preciós i m'encanta. No sé, no em fan patir molt els objectes, crec.
9: O sigui, si avui es trenca, no passa res.
8: La pegaria, l'enganxaria, però si es trenca molt... No sé, potser em compraria una igual, que n'hi ha moltes, potser... No he trobat...
9: No seria la mateixa, eh?
8: No seria la mateixa, però m'agradaria probablement... Bueno, no sé si igual. No, no igual. Però no sé. M'ha agradat trobar que no tinc tants objectes o que m'ha costat molt trobar objectes que guardi des de fa molt o que signifiquin moltes coses.
9: Escolta, estic mirant les teves arracades.
8: Sí.
9: En tens moltes de teves?
8: Buà, mira, això sí que podríem fer un programa només sobre les arracades perquè... Jo, aquestes arracades les fa una joiera coreana, jo em vaig enamorar a Seul del que feia ella i vaig comprar-li els seus dissenys. I m'agradaven tant que un altre viatge li vaig demanar «Ostres, no faries arracades amb els meus dibuixos? A veure, no sé, si t'inspires alguna cosa». I va estar fent-me arracades, jo li encarregava i li pagava. En teoria eren per vendre-les, però he venut molt poques, he regalat algunes i tinc moltes arracades perquè són totes diferents i totes m'encanten.
9: O sigui, les portes cada dia.
8: Les porto, sí. No porto gairebé res més de joies, però les arracades sí, em donen com bon punt, sí.
9: Avui la nostra irrepetible és la pintora, il·lustradora i artista internacional Eva Armisen.
7: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
9: Eva Armisen, benvinguda a Irrepetibles.
8: Moltes gràcies.
9: Gràcies. Pintora, il·lustradora, una artista reconeguda internacionalment i amb un estil molt reconeixible també, amb traços aparentment molt senzills i plens de color i de somriures, després en parlarem. Però no sé si has pintat avui, si has dibuixat avui, Eva.
8: Doncs he pintat, però estan fent un documental sobre el meu treball i he estat tot el dia rodant fins venir aquí. Sí, he estat de rodatge i llavors he pintat coses pel rodatge, diguem-ne.
9: Perquè es veiés com pintes.
8: Exacte, i títols escrits, i paraules, però sí, he pintat.
9: No sé si ens podries dir com és el teu estudi.
8: El meu estudi és un pis ara mateix, que és la primera vegada que és un pis. És un pis molt, molt lluminós i sempre havia tingut com espais molt oberts i sempre havia volgut espais molt grans, on no sé. I de cop, la vida em va portar a tenir aquest estudi, que és un pis gran, però que està com dividit, clar, amb les seves habitacions. És un estudi del pis, és del 1900 i poc, 1905, i és molt bonic, m'agrada moltíssim. Té moltíssima llum. Molt important.
9: És important que hi hagi llum?
8: Molt.
9: Sí?
8: Sí, és importantíssim. Però no només per pintar, per viure.
9: Per viure.
8: Per viure, sí. Jo crec que la llum i l'espai. I després la possibilitat aquesta, he dividit com les habitacions per fer diferents activitats, perquè jo soc pintora, però... Bàsicament soc pintora, però faig moltes coses diferents. I llavors m'ha permès això. L'estudi d'ara té com molts compartiments on jo mateixa dic, ara vaig a fer això i això altre, i vaig movent-me, no? El definiria com molt lluminós, molt... No sé, m'agrada molt estar al meu estudi.
9: Tot i la ciutat.
8: Sí,
9: tot
8: però
9: la ciutat.
8: Tot i la ciutat. Jo vaig viure molts anys fora de la ciutat i vaig venir a la ciutat amb moltes ganes de ciutat. Soc una mica com contrària... Clar, jo vaig estar vivint més de 20 anys al mig del bosc, pràcticament. Llavors, quan vaig tornar a Barcelona, feia molt que no vivia en una ciutat i trobava a faltar coses de la ciutat. I viatjo molt, amb la qual cosa estic a la ciutat a lo millor menys de la meitat de l'any, perquè sempre estic viatjant per la feina i per projectes.
9: Sí.
8: De moment, estic super a gust. No sé el que em durarà, però estic molt bé.
9: Un d'aquests viatges, per exemple, 27 de novembre, la sala d'exposicions de la Diputació d'Osca.
8: Ostres, sí.
9: Suposo que estàs preparant-ho, no?
8: Estic a tope amb això. A tope. I em fa moltíssima il·lusió, perquè... Sí. És, d'alguna manera, és com tancar un cercle molt bonic. Quan jo vaig acabar a Belles Arts, sí. Que jo vaig venir a estudiar a Barcelona, sóc de Saragossa, vaig venir a estudiar a Barcelona perquè a Saragossa encara no hi ha Facultat de Belles Arts, vale? Jo vaig venir fa molts anys i ja em vaig quedar a Catalunya a viure. I llavors, quan vaig acabar la carrera, em van donar una beca, Les Bodegues Senate, que era la primera beca, acabaven d'obrir Les Bodegues, unes bodegues molt conegudes del Somontano, i em van donar aquesta beca de creació. Era un any, em donaven molts més calés dels que jo havia vist mai a la vida junts, i mira, em van donar l'oportunitat de pintar un any i sobretot de pensar per primera vegada que em podria dedicar a això i que podria no pensar en res més que en pintar i fer coses relacionades amb això, no? Vaig pintar un any i la beca acabava amb una exposició que era en part d'aquesta sala on es posaré ara. Clar, han passat molts anys i moltes coses. Sí, és meravellosa.
9: Com és la vida.
8: És la bomba, sí, sí.
9: I aquest estiu tampoc has parat, Eva.
8: No he parat.
9: El juliol a Corea del Sud, on ets molt reconeguda, ja en parlarem després, on es va estrenar un musical familiar inspirat en el teu univers creatiu, que es diu Lina Superhero.
8: Sí.
9: Això és meravellós, també.
8: Això és molt fort. Sí. Això és molt, molt fort. Això és com un superregal, que encara no em crec, no? Perquè... Portem 2 anys, es va estrenar el juliol, com dius tu, a Seul,
9: sí.
8: I hem estat 2 anys treballant, i tot l'equip és coreà, excepte jo. I llavors em van fer aquesta proposta boja de pensar una història. La història no l'he escrit jo, però sí que l'he supervisat, i ha sigut una aventura meravellosa.
9: És la escenografia.
8: La escenografia, el vestuari, la història en si, clar, la personalitat dels de Lina i dels seus companys. Lina és una nena d'11 anys que de cop descobreix a través de la connexió amb la seva àvia morta que té uns poders. I llavors té poders d'ajudar com el món a recuperar-se de tots els atacs contra la natura, no? que estem rebent. I té 2 aliats, el seu germà petit, el Mino, que és un trasto i que ha fet que... Bueno, no t'explicaré tot, però ha desencadenat tota la desgràcia que han de solucionar, i un robot, el Dindon, que és el que els hi acompanya. Llavors jo vaig pensar la història, vam treballar amb la guionista, amb tot el que això comporta, perquè al final... després no puc parlar amb ella, vull dir, no ens entenem ni una paraula, és tot com...
9: Clar, aquest era el dubte.
8: Jo, en fi, no, porto 18 anys treballant a Corea, hauria de parlar una mica de Corea.
9: Alguna cosa, no?
8: És com impossible, és molt difícil.
9: Imagino.
8: Molt difícil, yeah. Però m'entenc, i al final, si hi ha una cosa que he tret de totes aquestes feines i col·laboracions a Corea i altres països... És que transcendeix, no? O sigui, l'entendre't amb la llengua és una cosa, però a través de l'art, de la creació i de més, hi ha un llenguatge que va molt més enllà i que funciona fins i tot a cultures que no tenen res a veure, no?, amb la nostra.
9: Estaria bé veure-ho aquí.
8: Sí, estaria genial i m'encantaria perquè és molt xulo. Jo quan vaig poder veure'l acabat, perquè és molt difícil fer-se la idea d'una cosa així, no? Quan, no sé... Clar, jo no estic acostumada ni sé... Bueno, va ser un superplaer i em va agradar molt. És molt complicat viatjar amb musical així, que s'han de traduir tot.
9: Ja, sí.
8: És, a nivell de producció és complicadíssim.
9: Sí.
8: Però bueno, ha estat 2 mesos a Seul, ha anat superbé, i ara estan preparant diferents versions per moure-ho per Corea de moment.
9: Això, juliol i agost, i el juny vas inaugurar la teva primera exposició institucional a Taiwan.
8: Sí, això va ser molt fort, també. Sí.
9: Déu-n'hi-do.
8: Home,
9: es deia.
8: Sí.
9: Com va anar?
8: Sí, va anar molt bé, molt bé. Increïblement. Jo havia exposat a Taiwan, havia anat en diverses ocasions a fires d'art, però amb coses molt puntuals,
9: sí.
8: 4 dies i amb molt poca obra, òbviament. Llavors va arribar aquesta proposta, va ser a Kowloon, que és una ciutat que és un port molt important, que està com a mitja hora de Taipei, una cosa així. Però és una ciutat molt tradicional, com... No sé, al principi quan vaig arribar em va sorprendre perquè no sabia com on col·locar-la ni sabia massa bé què feia jo allà ni res, però aquesta ciutat té un museu importantíssim i em van convidar a fer una exposició molt gran allà. la vam preparar i va ser un descobriment treballar amb ells. Molt bé, ens vam entendre molt bé, va ser una producció meravellosa i després a nivell de públic ha batut tots els rècords, que jo sóc la primera sorpresa perquè a Taiwan no havia ensenyat la meva obra gairebé. O sigui que molt contenta. Va estar 3 mesos.
9: Durant aquests viatges aprofites per dibuixar, per pintar?
8: No, a veure, és que jo dibuixo i pinto molt amb el cap. Vull dir, abans de posar-m'hi, llavors sí que em serveixen moltíssim els viatges i la gent que conec, les maneres de treballar. Em serveixen molt i a vegades només anoto una paraula que després em fa venir aquella emoció o aquella sensació que m'ha creat l'atenció. Pot ser un dibuix molt petit, també depèn. Hi ha hagut viatges que ha hagut d'estar molt de temps i llavors sí que busco un estudi o algun lloc on pugui treballar. Però normalment, quan són viatges que vaig a muntar una exposició o lo del musical i demés, no, però no paro. O sigui, el cap al final és com una necessitat, saps?

0: Què et passa pel cap, Eva?
1: No, el meu pare. El meu pare és molt, molt fan de Atahualpa, de sempre, d'Atahualpa Yupanqui, i nosaltres des de nenes l'hem sentit molt. I quan era petita era com la banda sonora, quan anàvem de viatge, sempre anàvem de vacances a Galícia i era un viatge llarguíssim en cotxe, i llavors ens tocava sentir Atahualpa, ens tocava sentir a Mercedes Sosa, i sempre m'havien encantat, però mai havia escoltat massa les lletres com nena, no? Jo anava fent les meves coses, suposo que estava ocupada amb altres coses. Però després m'he fet també molt fan, no? D'un tio que parla tant de la llibertat, tan ben entesa des del meu punt de vista, i aquesta cançó que estàvem sentint, no? De perquè no engrasso los ejes me llaman abandonado, no? Perquè no vaig pel carril que tothom espera, no? Em sembla molt inspirador, i més en els temps que estem vivint ara, no? Que has de pertànyer sempre amb un calaixet tancat.
0: Sí, sí, les
1: no?
0: etiquetes, eh?
1: Sí,
0: etiquetes.
1: I hem d'etiquetar-ho tot. Sí. I crec que l'Atahualpa era tot el contrari, no? I cantava precisament aquesta llibertat que no té res a veure amb la posició social, ni, no? I m'agrada, sí. Em recorda molt al meu pare i els viatges en el cotxe amb la meva germana i la mare i el pare.
0: Evar Vicent Bustinza. Vas néixer a Saragossa, a l'Aragó, l'1 de setembre de 1969. Recorda amb nosaltres la teva infantesa.
1: Doncs mira, avui, aquest matí parlàvem.
0: Sí.
1: Jo tinc molt bons records de la meva infantesa. Recordo una infantesa molt feliç. Sempre, només som dues germanes i sempre hem estat superunides i, de fet, treballem les dues. Ella
0: encara
1: és la
0: ara,
1: meva...
0: Sí, sí.
1: Amb la Cristina.
0: La teva manager.
1: Sí. I em vaig sentir molt... Sempre em van fer sentir els meus pares com que era jo la que prenia les decisions del que volia fer,
0: ah,
1: no?
0: Sí.
1: Després, com mare, m'ha semblat impossible superar això, saps? Ni arribar ni a prop. Però jo sempre vaig tenir la sensació de que el que deia es tenia en compte, no? I la meva infantesa era a Saragossa, molt tranquil·la i amb molt bons amics, que molts conservo des de que érem superpetits.
0: Sí.
1: I després els estius a Galícia. Això era com sagrat i era una superfesta, perquè arribàvem, deixàvem les coses a la casa que jugaven els meus pares i ja no els tornàvem a veure fins que marxàvem. O sigui, estàvem al carrer tot el dia, no? Recordo molt això. Sí, molt tranquil·la i feliç, molt feliç.
0: I no hi havia artistes a la teva família?
1: No hi havia artistes... però sí que hi havia la sensibilitat, saps?
0: Sí.
1: Però la meva mare és, perquè encara que està jubiladíssima des de fa molt, és professora d'educació especial,
0: sí.
1: I el meu pare és enginyer industrial.
0: Sí.
1: Però sempre havien tingut una sensibilitat cap a l'art i cap a... El meu pare llegia molt, ha llegit sempre molt, sempre ens portava llibres, sempre estàvem... No sé, sí, era una casa que sense ser artistes, bueno, entraven coses i les gaudíem.
0: Una nena tímida?
1: Molt, molt,
0: molt
1: tímida,
0: tímida,
1: molt tímida, sí. Molt cap endins. Però a la vegada molt, no sé, o sigui, era molt tímida i m'amagava darrere del que pintava, o saps? Em servia
0: sí.
1: molt, o el que escrivia, perquè m'agradava també escriure històries. I sí, era tímida, però després en el petit comitè imparable. O sigui, quan estava a gust i tranquil·la, bé.
0: Dius, et refugiaves amb tot el que pintaves. Com arriba la pintura a la teva vida?
1: Doncs per una professora del col·le, bàsicament, sí.
0: Sí,
1: sí, jo anava a una escola religiosa, de cures, i que tampoc tinc records de que fossin, que hi hagués una repressió, però sí que recordo molta diferència entre la majoria dels professors i aquesta professora de plàstica que venia de fora i que era com... Per mi era com... Bueno, representava la llibertat.
0: La
1: Izaskun. La Izaskun Arrieta, que era una pintora que, bueno, havia de compaginar la pintura amb donar classes, no? I jo vaig tenir aquesta sort. I em va fer sentir com que podia dedicar-me a això, que podia gaudir, que no hi havia tantes limitacions. Recordo molt que de les primeres classes que vaig tenir amb ella, jo no sé, devia haver tenir, no sé, 10 anys o una cosa així, no me'n recordo molt, però... Em va dir, què vols pintar? Jo li vaig explicar el que volia fer i em va dir, bueno, però com t'ho imagines? Petit o molt, molt gran? O com ho faries? O molt gros? I jo vaig pensar, hòstia, molt gros. I em va buscar una cosa enorme i vaig començar a pintar. I allò, a mi em va deixar una cosa com a dins de dir, ostres, realment això em dona una sensació molt única, que és el que vull fer, no? I a partir d'allà, és veritat que la vaig tenir durant tres cursos o així, però després els meus pares em van recolzar sempre. Vull dir, no vaig tenir la sensació de que pintar fos més difícil que dedicar-me a qualsevol altre ofici, no? I això va ajudar molt, clar.
0: Com eren els teus diaris d'adolescència?
1: Com eren?
0: Sí.
1: Hòstia, molt ingenus, clar. Molt ingenus, molt... Encara els tinc alguns per allà voltant. Sí. Mira, també serien uns...
0: Però pintures?
1: Bueno, hi havia dibuixos, molts col·lages, molts col·lages. Jo enganxava de tot al diari, de tot. I ho segueixo fent, eh?
0: Ah, sí?
1: Els quaderns, sí. I a l'estudi, o sigui, si el meu estudi està ple de coses enganxades per la paret, que poden ser ara, són moltes fulles i coses que trobo d'arbres i perquè m'ha agafat per aquí, però... pensaments, formes que em recorden, que pot ser un plàstic al terra o el que sigui, que de cop veig una cosa i la penjo i després penso i la canvio. I... sí, i els diaris eren, bueno, a part de parlar de tots els meus amors impossibles i els drames...
0: Hi va haver molts?
1: Hi va haver-hi uns quants,
0: uns
1: no
0: quants.
1: Sé si molts, però bueno, en aquella època, clar, jo crec... L'altre dia ens juntàvem amb els amics del col·le, que fem un dinar cada no sé quan, i jo no vaig mai, però aquesta vegada vaig coincidir perquè és a Saragossa i clar, i vaig veure tots els que hi havia allà i sí, tots havíem estat amb tots, a veure, tots ens havíem agradat, està, és molt dir, però ens havíem intercanviat les notetes que ens enviàvem de si tu m'agrades, si quedem a fora al pati, si et demano de sortir, si bueno, aquestes coses tan ingènues, naïfs i precioses, no?, que fèiem.

0: Parlant d'amor, tu dius que aquesta és la millor cançó d'amor de la història.
1: Avui.
0: Que això és molt dir, eh?
1: Avui. Avui. O sigui, jo et diré això avui.
0: Demà
1: et diré, m'agrada molt Nick Cave, m'agrada moltíssim, sí. I aquesta cançó la trobo preciosa perquè està demanant que vagi als seus braços creient en tot el que ell no creu, però ella sí, no? D'alguna manera està com acceptant-la tal qual i rebent-la perquè és el millor que li ha passat, no? I creu en els àngels, i creu en Déu, i tot. I em sembla una bonica manera de declarar-li a algú l'amor, no? De desitjar acollir-la amb els braços tal i com és, no? Sí, m'agrada molt, i a part trobo que és un home sexy i que canta d'una manera que a mi m'hipnotitza. I clar, ho té tot ara, ja et dic, segurament demà passat.
0: Ja, no va una altra.
1: Sí.
0: Escolta, Eva, en quin moment decideixes que et vols dedicar a l'art i estudiar Belles Arts a Barcelona?
1: Doncs va ser molt natural i té molt poc misteri. Jo vaig acabar, quan estava a COU, vaig haver de decidir què volia fer. Jo ja sabia que volia ser pintora. Ho sabia des d'aquesta professora que t'he dit, des de la high school.
0: Sí.
1: I com que els meus pares tampoc em van posar masses pegues, quan va arribar el moment no hi havia Belles Arts a Saragossa. I la decisió va ser Barcelona o Madrid. I aquí la meva mare de seguida va dir, no, Barcelona, ostres, m'agrada més, el mar, estaràs superbé. I va ser això el que em va fer venir a Barcelona i des de llavors.
0: I què tal?
1: Doncs t'he de dir que al principi no em va entusiasmar molt. Ah. Vaig notar molta diferència dels meus amics de Saragossa. Jo pensava que vindria a una festa i em va costar una mica adaptar-me. Vaig quedar-me primer en un col·legi major durant el primer any i mig i no va ser fàcil. Vaig fer amics, però em va costar. Vaig notar que la gent era molt més cap endins.
0: Ah, sí?
1: Que a Saragossa,
0: molt més.
1: Hi havia
0: diferències amb això.
1: Bueno, jo ho vaig notar, ja. Va donar aquesta sensació, sí. I després la carrera tampoc va ser el que jo pensava.
0: Ah.
1: I tot junt es va convertir en una cosa com una...
0: Tu què esperaves i què vas trobar?
1: Bueno, jo esperava continuar amb la meva il·lusió de seguir pintant i fent i de que la universitat seria això multiplicat per molt. I, bueno, no va ser tan interessant, no? Va ser interessant el conèixer molta gent que vaig conèixer allà. Després vaig anar agafant el ritme, però suposo que ho havia idealitzat i que pensava que seria superestimulant i a mi em va deixar una mica més freda.
0: Per exemple, l'assignatura de procediments pictòrics?
1: Procediments pictòrics. Bueno, l'assignatura de procediments pictòrics va ser una assignatura que et puc dir que és la que més vaig aprendre de tota la carrera, tot i que era un rotllo tremendo, però... A més, era l'única assignatura que t'obligaven a anar-hi, perquè Belles Arts, no sé com és ara, suposo que segueix més o menys igual, però era molt... Podies anar, no anar, presentar les feines, organitzar-te una mica, però aquesta assignatura, l'assistència era obligatòria, i era una assignatura molt teòrica, però molt aplicable a tot el que feies, perquè al final el que apreníem era a fer les pintures. O sigui, a com fas una pintura a l'oli, com fas tu mateix, com prepares les teles, vull dir...
0: Sí, era tècnica.
1: Era tècnica, havies d'aprendre una mica de química, amb els pigments, com els mesclaves i tal, però en el fons era una assignatura que la podies aplicar directament. Vull dir que no, la resta de les assignatures de Belles Arts no són tan així, perquè pots parlar molt subjectivament sobre la pintura, el dibuix, saps? Però aquesta assignatura la recordo amb la distància. Encara utilitzo moltes de les coses que vaig aprendre allà i la recordo amb carinyo.
0: I antropologia cultural amb el professor Alberto Cardín?
1: Buah, això va ser extraordinari, clar.
0: Per què?
1: Perquè era un professor, el Cardín era un professor, de fet, era una assignatura que era optativa, no?
0: Sí.
1: Vale? I l'escollia tothom. Es feia a la sala d'actes de Belles Arts i bueno... Era un grandíssim professor. Et podia explicar les coses d'una manera que t'enganxava. O sigui, no... I després t'examinava. Jo me'n recordo que deia, bueno, fes l'examen com et sentis més bé. O sigui, el pots fer explicant una història. No sé, jo recordo com un tio excepcional. Ens donava unes lectures que realment t'obrien el cap i et feien pensar molt. I sabia apropar-se molt bé a la gent jove, donant-li el... Bueno, no sé, molt difícil. Ho trobo dificilíssim, però a mi em va enganxar molt, em va interessar molt i ho vaig fer, jo no me recordo si va ser primer o segon, però va ser una assignatura que procurava no perdre'm mai.
0: I és normal, Eva, que els artistes al principi de la carrera copiïn, imitin,
1: sí,
0: no?
1: Clar,
0: i tu feies a Modigliani.
1: Jo vaig imitar molt a Modigliani, imagina't. Però sí, sí, sí, bueno, l'admiro molt, eh? Vaig imitar molt a Modigliani i el més curiós de tot no és això, que jo vaig copiar quadres seus, després me'l vaig portar al meu món com vaig poder, però de Modigliani vaig passar a Baselitz, que és com el dia i la nit, però de cop jo vaig, algo em va fer crac al cap i vaig descobrir l'expressionisme alemany i vaig anar a veure una exposició de Baselitz, que acaba de morir no fa gaire, aquest mateix any, i em va semblar algo tan meravellós i tan posat tot a l'inrevés, perquè de fet és el que fa, invertir els personatges per explicar-te les coses, descol·locar-te tot el món, no? I tenia una força brutal. I llavors vaig passar d'imitar Modigliani a imitar Baselitz. I després m'ha anat quedant amb coses de... Però fins i tot ara, ara que crec que tinc el meu llenguatge i que durant els anys l'he desenvolupat, moltes vegades pensem que hem creat alguna cosa i jo cada vegada estic més convençuda que donem una petita visió sobre algo, però està inventat i està fet gairebé tot. O sigui, tu penses que ara faràs una exposició sobre no sé què, que es titularà no sé què, i de cop dius, ostres,
0: sí, ja
1: mira,
0: fet,
1: no?
0: Ja s'ha fet.
1: Òbviament no és el mateix, però estem tots més relacionats del que aparentment pensem.
0: Poques
1: no?
0: Dones referents.
1: Zero. O sigui, jo quan estudiava, Frida Kahlo.
0: Frida Kahlo.
1: Punto. No, no, de veritat, és al·lucinant, però era així. Frida Kahlo i...
0: I tu te n'adonaves d'aquesta carència?
1: No,
0: o no?
1: Molt.
0: O
1: la naturalitzaves? Anàvem despertant, eh? Anàvem despertant. Però no, bueno, lluny, llunyíssim, almenys en el meu cas. El que passa és que, com que jo treballava, jo sí que sempre he tingut la meva pintura un punt molt, molt femení. I molt, molt, una visió molt de dona. Llavors buscava coses que m'ajudessin i potser podia, però costava moltíssim, moltíssim. O sigui, no hi havia sobre la taula res. L'altre dia estava amb una amiga que m'ensenyava una col·lecció que es va fer per les Olimpiades aquí a Barcelona, ¿vale? I s'havia fet un catàleg de gent molt potent, de pintors, ¿vale?
0: Sí.
1: Em sembla que hi havia 92, ¿vale? No hi havia ni una dona.
0: Què dius?
1: Al 92, ni una. Que ens vam quedar, però com és possible? No hi havia consciència tampoc, suposo, no? No hi havia... Sí que, bueno, també...
0: Sí, sí, i això és ahir.
1: Ahir.
0: És ahir.
1: Sí, vam flipar, sí, sí.

0: Aquesta et transporta a un acte.
1: I a ballar. Sí, jo sento aquesta cançó i estigui on estigui m'he de posar a ballar. Però sí, em porta molt a Holanda, perquè jo vaig tenir una parella holandesa durant uns anys i llavors vaig marxar a estudiar a Holanda tercer de Belles Arts. Vaig muntar-me un intercanvi i me'n vaig anar allà. I aquesta cançó la ballava molt, molt. Prince sempre m'ha semblat algo que no puc estar-me quieta quan ho sento, no? I Sign of the Times és una cançó brutal per ballar i sí, m'agrada.
0: Què tal l'experiència holandesa?
1: Molt bona,
0: sí?
1: Boníssima. Molt, molt, molt, molt. Em va encantar. Em va encantar. Jo vaig anar a la Rietveld Academy, que està a Amsterdam, i em va agradar moltíssim. Jo quan vaig arribar, imagina't quina concepció més diferent, o em vaig quedar amb aquesta idea. Quan vaig arribar em van dir, busco l'aula de pintura, jo vinc d'intercanvi un any, no sé què, i em diuen, però tu què és el que vols fer? I jo, clar, em vaig quedar, diu, tu tens un projecte o tens algun pla del que vols fer durant aquest any? I jo no tenia cap pla, no? Em van dir, doncs torna a casa i pensa, i quan tinguis el pla, aprofita aquest any, perquè allà és una universitat que té moltes disciplines. Hi havia ceràmica, hi havia joieria, hi havia també part de vestuari, de moltes coses. I això em va agradar molt, perquè vaig pensar una història i vaig poder provar moltes disciplines per fer-la, no? I em van donar aquesta visió.
0: O sigui, tu decidies el teu camí, d'alguna manera.
1: Exacte.
0: No?
1: Clar, això va ser la gran diferència, no?
0: Sí.
1: I això donava molta llibertat, molta responsabilitat, també, perquè havies d'escollir i de moure't i de provar coses que potser no havies fet mai, però a mi em va anar molt bé.
0: Què tal el noviet?
1: El noviet, molt bé. Bueno, vam ser molt feliços, sí, fins que es va acabar. Però sí, va ser fantàstic. També és veritat que a Holanda, llavors, jo la primera vegada que vaig anar des de... Encara no feia ni Belles Arts. Estava preparant-me l'examen de quan vaig començar a sortir amb aquest noi.
0: Sí.
1: I el contrast entre Saragossa i Holanda, com vaig anar en aquell moment, que et parlo que seria el 86, 87, alguna cosa així.
0: Sí.
1: Era com anar a la lluna. Sí, brutal, brutal. Em va flipar la llibertat, com es movien, com vivien tots els joves independents, com tenien ajudes del seu govern per sortir de casa als 16 anys tots.
0: No he tornat, eh? Barcelona, Holanda. I no has tornat.
1: No, bueno, vaig tornar durant anys, però quan es va acabar no he tornat. Ho tinc molt pendent. Però també tinc una idea al cap tan preciosa que a vegades dius, bueno, no sé si tinc
0: ganes. Potser que es quedi aquí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que es quedi com està, no? No sé, sí.
0: I, si no m'equivoco, et van donar una beca per fer cursos de gravat al taller de Fuente Todos,
1: sí,
0: al poble on va néixer Don Francisco de Goya,
1: sí,
0: que també feia gravats. I, de fet, als arxius d'aquesta casa hem trobat un reportatge sobre un curs de gravat al taller de Fuente Todos l'any 1994.
1: Hòstia, no ho puc creure.
0: Escoltem un fragment. Sí.
2: No, sorprendente es el calificativo más empleado por la quincena de alumnos que asisten al curso.
3: Como la pintura, pero mucho más. Es más sorprendente.
4: Bueno, yo creo que engancha precisamente porque no ves el resultado conforme lo vas haciendo, ¿no? Sino que es un proceso de ir trabajando sobre una cosa que hasta que no la estampas no sabes cómo te va a quedar, ¿no? Pero siempre está el factor ese de sorpresa de a ver qué sale.
1: ¡Qué fort!
0: ¿Cómo pasa aquest curs?
1: ¡Qué fort! Mira, me acabas de posar la pell de gallina. ¡Qué bèstia! Va ser un curs preciós, perquè s'obria, a Fuente Todos van crear aquest taller de gravat i nosaltres vam ser els primers alumnes. I va ser un luxe, va venir gent molt, molt potent de tota Espanya. Jo recordo a Monir, a Caja, eren grans gravadors. Nosaltres no teníem ni idea i ens van obrir un món, perquè el gravat és una manera d'expressió, que estic super d'acord amb el que deia quan era tan jove, no? De que el control, per molt que sàpigues, que nosaltres no en sabíem, és molt relatiu. Saps? Hi ha una... L'atzar està tan present que fins que no ho veus imprès no saps què passarà, no saps com l'àcid menjarà el metall del tot. Vull dir, hi ha fórmules, però tot són un cúmul
0: que es descobreix amb el temps.
1: Clar. Sí. I va ser un curs que em va descobrir el gravat, que després he treballat i treballo fins ara, o sigui que molt important per mi.
0: Acabes la carrera i has de decidir què fer.
1: Sí.
0: I què?
1: Doncs mira, no tenia ni idea, la veritat. També t'he de dir que tampoc em preocupava tant. No sé. Jo no recordo amargar-me pensant i ara què faré amb la meva vida. és veritat que durant la carrera jo ja havia fet algunes exposicions que, doncs jo què sé, havia exposat al banc on tenien els diners els meus pares, que m'havien deixat una paret. Havia exposat a centres cívics, havia participat en concursos. Vaig començar el doctorat, com per inèrcia, perquè no sabia què fer. Vaig dir, bueno, doncs començo els crèdits del doctorat a Belles Arts i vaig tirant i ja aniré veient què passa. I van passar dues coses. Una va ser que el meu pare em va ajudar i vam muntar un dossier amb els quadres que tenia, amb les fotos i demés, i em va dir, vinga, i ara vés-te'n cap a Arco, a Madrid, a veure quina galeria et vol, no? Perquè a veure què et dedicaràs. I jo, amb tota la vergonya del món, vaig anar, vaig ensenyar-lo i ningú em feia cas. Ningú em feia ni puto cas. Després, clar, també...
0: Són estranyes, això, eh?
1: No, sí, no? Però és que és normal. Tu no pots anar a una fira a que t'atenguin. Però, bueno, vaig tenir la sort de que uns galeristes que eren de la meva edat, de Lisboa, tenien l'estand per primera vegada a Arco, també, i estaven tan cagats de por com jo. I quan jo vaig anar allà, em van oferir una cadira i els hi vaig ensenyar el dossier. I no recordo massa bé ni què em van dir, però jo vaig entendre que els hi agradava. I llavors, quan va passar Arco, això va ser un divendres o un dissabte, diumenge terminava la fira, i jo dilluns a dimarts vaig volar a Lisboa, vaig agafar un tren fins a Massamà, que era on tenien la galeria, que per això es diu Arte Perifèrica, perquè estava super a la perifèria, i vaig portar uns dibuixos i em vaig plantar allà. I això va ser el primer contacte que realment a nivell professional em va canviar bastant la vida. I vaig començar a treballar, van vendre aquests quatre dibuixos, suposo que per una casualitat, com tota la vida, però vaig poder fer 8 més, i així fins avui, que estem treballant junts encara, i he fet moltes exposicions i moltes aventures amb ells, ens hem fet molt amics, i vaig estar vivint del que es venia a Portugal durant 10 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: I bé, bé pel que necessitava, que era poc, però molt contenta, i vaig poder realment creure que jo viuria d'això. Entre això i la beca de Nate, van ser les dues coses que em van fer posar-me en deixar el doctorat. Bueno, havia tret els crèdits, però no vaig arribar a fer la tesis, i tirar... i seguir els meus quadres.

0: Aquesta la ballaries amb la teva germana i la teva filla.
1: I sola.
0: I sola.
1: Sí.
0: O les tres o tu
1: sí.
0: sola.
1: Sí, es va convertir... A veure, és un himne de cançó.
0: Sí,
1: i la Tina Turner
0: sí, sí.
1: té aquesta potència, no? Tenia aquesta potència tan indiscutible, no? Sí, la ballaria l'he ballat moltes vegades amb elles i s'ha convertit com en la nostra cançó, diguem-ne, no? I em dona molt bona energia.
0: Escolta, com eren aquestes primeres creacions teves? Aquests primers anys?
1: Doncs eren bastant diferents.
0: Sí.
1: Eren, sí, tenien les primeres adolescents, tenien molts sers fantàstics, que eren els protagonistes,
0: sí.
1: eren bastant negres, tenien molt a veure amb l'expressionisme, per mi, sí. I després explicaven històries...
0: Com han canviat les coses, eh?
1: Sí, sí, sí,
0: no?
1: És meravellós que les coses canvien.
0: Sí.
1: sí, sí, sí, canvien molt, però al final els missatges, dintre de tot, tampoc canvien tant. En el meu cas, eh? Vull
0: yeah,
1: dir, quan miro
0: yeah.
1: els quadres, que jo no conservo quadres meus més que els que estan perquè s'han quedat allà, però els meus pares sí. Llavors, cada vegada que vaig a casa seva sí que veig com una mica quadres de fa molts anys, no?
0: Clar.
1: I, no sé, em fa pensar que al final em movia la mateixa emoció a pintar. Ho explicava d'una manera molt diferent, però no era tan diferent el que volia explicar.
0: No, el missatge no és diferent?
1: No ho sé.
0: Perquè el color...
1: El color, no? Sí, el color, l'expressió. Tenien unes
0: sí.
1: dents, tots, unes boques immenses, era molt més agressiu. Però al final les relacions que tenien entre ells eren relacions que poden, que les puc seguir representant ara perquè em segueixen emocionant, no? I sí, al final és una necessitat d'explicar històries que m'emocionen, de, com d'alguna manera parar el temps i encapsular-les allà per poder tornar-hi, no? Després també...
0: En les primeres exposicions es pateix una mica, Eva?
1: Amb totes.
0: Amb totes.
1: Amb totes, amb totes, sí, clar.
0: Però ara menys, no?
1: No et pensis.
0: No.
1: No, no. I el dia que no pateixi, segurament...
0: Al principi, per exemple, no sé.
1: No, perquè també tampoc espera res, no?
0: Ja.
1: Saps? O sigui, conforme... En el meu cas, suposo que cadascú... Jo em segueixo posant molt nerviosa, ara mateix amb l'exposició 2 que estic molt nerviosa. Hi ha un moment en què tot fa clic, però encara no he arribat a aquest moment.
0: Yeah.
1: Jo sé que arribarà, però no m'acaba de tranquil·litzar, no? I quan comences, tot és molt més nou, et poses més nerviosa per algunes coses, però tampoc tens expectatives, ni la gent té expectatives sobre el que fas, no? I això, vulguis que no, també condiciona i et posa en situacions que a vegades et fan patir d'una altra manera. Però em posa nerviosa i crec que si no em posés nerviosa seria mala senyal, no?, de que m'importa
0: ja,
1: cada vegada
0: ser,
1: menys. No?
0: Pot ser. Escolta, i crec que t'agrada anar personalment a les galeries.
1: Bueno,
0: per
1: jo vaig començar...
0: Per veure com es tracta les teves obres.
1: Sí, jo sempre dic que segueixo els meus quadres i que això m'ha donat... Ha sigut una decisió meravellosa perquè...
0: Sí.
1: Perquè la meva carrera, el recorregut que he fet, no és gens estàndard. I he acceptat coses que tothom m'ha dit que no agafés. I he anat a fer projectes públics, publicitat, he fet il·lustració... He fet moltes coses que m'han interessat. He treballat per empreses gegants, he treballat per gent molt petita, he fet... No sé, he seguit una mica... I això ho he fet perquè també he acompanyat els quadres on han anat. I això que t'explicava abans de Lisboa, de Massamà, d'anar... amb els dibuixos allà a donar-los jo, segurament si els hagués enviat i no haguéssim parlat i no ens haguéssim comunicat, a lo millor no hagués passat res, no? Vull dir, no ho saps mai, clar,
0: clar
1: perquè vas
0: no
1: improvisant.
0: Sí.
1: Però a mi m'ha anat molt bé seguir-los i decidir el que no vull fer i amb qui no vull treballar i sentir tant l'èxit com el fracàs... veient-lo de cara i pensant, bueno, ni és tant una cosa ni és tant l'altra, no? Sinó és tot un cúmul de casualitats.
0: Clar, i parlar-ho també amb la teva germana.
1: Bueno, la
0: no?
1: meva germana, ella viu a Los Angeles
0: sí.
1: des de fa molts anys, i llavors ella va començar... Bueno, ens hem portat sempre superbé i llavors ens ensenyava les meves coses, els seus
0: allà.
1: Amics allà
0: sí.
1: compraven coses i tal, però la veritat és que vam començar a fer petites exposicions i va començar a funcionar i vaig aconseguir una galerista a Los Angeles, que de fet és la meva galerista principal ara mateix i és també la que em va introduir després a Corea, que ella és coreana però viu a Los Angeles des de fa molt. I llavors, quan les coses van començar a funcionar així, ella va deixar el que estava fent i es va dedicar a fer-me de manager a mi. Ja totalment. I des d'això ja fa 20 i pico d'anys, vull dir.
0: Uh-huh.
1: I això és un privilegi, també.
0: El procés de creació és el mateix quan tu decideixes què fer i quan és un encàrrec?
1: No, és el mateix, no. També aprens això, a base
0: sí.
1: de... Sí, perquè al principi em costava moltíssim entendre
0: què
1: això.
0: Què et costava?
1: Doncs mira, jo recordo el 2011, a mi em van trucar per telèfon i em van encarregar una campanya de Coca-Cola. Jo no havia fet mai res de publicitat i tenia molt poca experiència en tot, a nivell professional.
0: Sí.
1: I tot el meu entorn em va dir, no ho facis, perquè això és com fer un publicitat, el costat més
0: estàs
1: artístic,
0: venint.
1: Sí, és un perill, tal. Però hi havia alguna cosa que a mi em venia molt de gust fer-ho. I a part, no sé, la publicitat de Coca-Cola m'agradava i pensava que era provar una altra cosa, però em va costar molt entendre. Un cop vaig dir que sí, em va costar molt entendre que era un encàrrec i que jo m'havia d'anar adaptant, no? Perquè em demanaven coses que jo no les acabava de veure i intentava convèncer-los, no? Intentava, però d'una manera molt com d'anar a l'essència, no? Del que... Clar, això vaig aprendre ràpid que no funciona així, no? Quan fas un encàrrec i l'acceptes, has de saber molt bé que estàs acceptant. És bàsic. I llavors, si realment no estàs d'acord...
0: No ho facis.
1: No ho facis. Clar. Després és veritat que t'ho encarreguen a tu perquè tu tens una visió i una determinada manera de fer. I això, òbviament, ha de marcar l'encàrrec. Però mai has d'oblidar perquè t'ho encarreguen. I que és el que volen, el que t'ho encarrega i el que busca, no? Llavors és com un... Quan faig el que jo vull, no... Però m'agrada fer encàrrecs, també, M'agrada molt posar-me en el cap del que desitja un altre i poder trobar la manera i la solució. També és un altre repte.
0: Parlàvem de les etiquetes. Què tal l'etiqueta de la pintora de la felicitat a Corea?
1: Doncs pues mira, al principi la vaig portar fatal. Em va semblar... Sí, em va semblar... Però cada vegada em sembla més... Estic més d'acord. No en que jo sigui la pintora de la felicitat, però m'agrada que els hi provoqui felicitat el que jo faig, que és diferent.
0: Yeah.
1: M'agrada molt, perquè penso que hi ha molt poques coses al voltant que ens provoquin felicitat. I el veure això com un mal apodo també seria molt desagraït,
0: és
1: no?
0: És veritat, sí.
1: I no, m'he reconciliat.
0: Si fos de la tristesa, encara.
1: Encara, exacte. Sí, i no, ho porto molt bé i et dic, em sento molt orgullosa de poder fer feliç algú.
0: També pel Nadal, a Seül.
1: A Seül.
0: Molt de temps. Què feies?
1: Sí, feia... Va ser un encàrrec
0: sí.
1: preciós, vaig tenir molta sort. Em van encarregar una empresa molt... Bueno, a Corea funcionen molt com amb conglomerats, de manera que hi ha com quatre mega top empreses que controlen tot, a tots els nivells. I una d'elles, a mi em va encarregar fer la decoració de Nadal de Dongdaemun, que és una de les places principals de Seül, i era com l'exterior. Llavors era una cosa pública, per mi era nou i vaig haver de fer-lo durant quatre Nadals. I cada Nadal proposàvem una cosa. Això va ser preciós perquè em van deixar imaginar i quan imaginava i proposava coses em deien, però més. I jo, però això no és possible, no? Com dient, no? Has de pensar més coses, pots ocupar l'edifici, pots pujar tot a sobre, pots fer... I de cop vaig pensar, sóc jo mateixa la que em poso uns límits, no?
0: Sí.
1: Tota l'estona. I això em va agradar moltíssim. I vam fer instal·lacions molt boniques i em va fer descobrir que realment l'art públic m'interessa moltíssim. Instal·lar les coses fora dels circuits. I
0: que es fa poques vegades.
1: Fa poques vegades perquè moltes vegades tenim... Ara menys, però et parlo...
0: Sí.
1: Jo crec que ara estem molt més oberts, no? Però es veu moltes vegades com... No sé com explicar-ho, com... banalitzar l'art, el posar-lo... No sé, per exemple, jo he fet a part d'aquest projecte i molts projectes que he fet públics, a mi m'encanta pensar que aquest senyor que va caminant per aquesta plaça de Seül i es troba amb això, que potser no ha entrat en la vida, ni ha vist un quadre, ni li interessa el més mínim, i això li canvia el pensament i li fa anar-se'n a un altre lloc...
0: Sí, sí, o esperar dos segons
1: exacte,
0: a observar.
1: Exacte. No? Em va seduir molt això i a partir d'allà he treballat amb bastants projectes que tenen molt a veure amb el carrer i amb estar allà al mig.
0: A Hong Kong, Singapur, Taipei, Shanghai, Melbourne, Austràlia... Què és el que més els agrada? Tu saps?
1: No ho sé. Penso que no som tan diferents, o sigui, culturalment... completament diferent, diferents a nivell d'educació també, però a nivell de sentiments i d'emocions no estem tan lluny. dels humans,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí.
1: I crec que, jo que sé, a Corea, jo m'ho he preguntat molt, perquè és el país que més he treballat, però m'ha passat també a Taiwan i m'ha passat a Xina i a altres llocs, als Estats Units, i crec que connecta, els que connecten amb el meu treball connecten amb una part seva que pot ser que la tenien una mica més adormida pel motiu que sigui, yeah. No? Pot ser també amb aquesta cosa que tenim quan som nens, no? De no tenir tants prejudicis, d'atrevir-nos, de... No sé, molta gent diu que li connecta amb la seva infància, li porta records. A Corea m'ho diuen moltíssim, no? I li desperta també... No sé, hi ha una part que a mi m'interessa molt, que és fixar-me en petits detalls que són quotidians i que per això no els hi donem valor, perquè pensem que estan allà sempre. I, clar, quan ens manquen, és quan dius, ostres, això era algo que m'estava sostenint, no?
0: Clar.
1: I a mi m'agrada pintar sobre això i fer-lo extraordinari, no? I crec que per aquí també connecta molt la gent.

0: Ara entendrem per què sona Love of Lesbian, però hem d'explicar, i ens situem al voltant dels anys 2016-2017, un dia, després d'una jornada de feina pintant un mural a Xangai, arribes a l'hotel, cansada, i llegint una revista et trobes amb un reportatge sobre les dones bussejadores a Ineyo. No sé si ho he dit bé.
1: Sí, més o menys.
0: Una illa petita de Corea.
1: Sí.
0: Són dones que pesquen amb apnea. I tu quedes fascinada amb aquesta història. I què passa?
1: Bueno, jo quedo fascinada perquè les fotos eren brutals d'un fotògraf coreà que es diu Hyun Kim. Jo no tenia ni idea, però eren uns primers plans d'aquestes dones, que diré que la mitjana d'edat deu ser 75 anys, però hi ha moltes que amb 90 encara estan bussejant. I eren uns primers plans després d'estar hores a l'aigua i tenien tota la marca de les ulleres, el neoprè, tot. Eren unes imatges que a mi em van impressionar molt i vaig pensar, però aquestes dones, eren com dinosaures, era una cosa raríssima. I vaig investigar i vaig descobrir que aquestes senyores feien això des del 1700 i pico. I em vaig interessar molt, vaig parlar amb la Cristina i vam dir, ostres, la propera vegada que anem a Corea, anem a Jeju, a la illa aquesta, jo les vull veure. I les vam anar a veure, des de la costa les vaig veient perquè porten com una boia taronja, que vas veient puntets al mar taronja, que són elles. Sí. I vaig fer uns dibuixos, allà amb unes roques vaig seure i vaig fer uns dibuixos d'elles. I em van fer una entrevista per una altra cosa, per una exposició que feia a un diari de la illa, i es van publicar aquests dibuixos. Jo vaig tornar a Barcelona i llavors al cap d'un mes o alguna cosa així em va contactar Hyun Ko, que és una documentalista molt coneguda a Corea. Portava 7 anys fent un documental sobre aquestes senyores, filmant-les, i em va proposar que li ajudés a la promoció d'aquest documental per arribar a la gent més jove, perquè no volia de cap manera, elles estan baixant en número i de 20 i pico mil que eren, ara em sembla que no arriben a 4.000, o sigui, desapareixeran.
0: Clar.
1: I ella volia que la gent jove les conegués i em va demanar que si podia ajudar-li d'alguna manera a promocionar el documental. Jo li vaig dir que sí, immediatament, i llavors em va sorprendre en dir-me, ok, pues jo et convido a venir a conèixer el grup de genios amb les que he estat fent el documental i a passar una setmana amb elles perquè puguis conèixer de veritat com viuen i perquè puguis agafar inspiració perquè després m'ajudis. I em va canviar la vida, realment. Em va canviar la manera de veure moltes coses i em va impressionar tant i vaig veure que tenien uns valors per mi tan importants que la Hyun ho va veure i va escriure una història que és La meva mare és una genio, que és un llibre, que és un best-seller a Corea i que al final hem complert, no, aquesta missió que ella tenia de que la gent jove conegui a les genio, perquè va per, no sé, la 30a edició, no sé, és una bogeria. I s'ha traduït a moltes llengües, entre d'altres al català i al castellà, que va ser, vale? El que el Santi Balmes va fer l'adaptació.
0: Com sorgeix això?
1: Doncs sorgeix per una altra aventura molt guai, perquè el Santi em va contactar a mi perquè ell tenia havia escrit un llibre, per nens, i volia veure si jo li podria il·lustrar. I em va passar el text i vam començar a... Era un llibre sobre el mar, també, sobre l'ecologia, i

0: portades pels seus discos. Sí. Després vam fer tres llibres, que ell va fer les cançons i els textos i jo vaig fer les il·lustracions, que vam estar girant durant molts anys amb aquests llibres, a teatres, a escoles i de més. Tenim dos fills junts. Vull dir, hem fet moltes coses, sí. Sí, hem col·laborat molt.
1: I també treballes amb la periodista cultural i escriptora Eva Piqué.
0: També,
1: creadora, sí, de 14.cat, una revista digital de difusió cultural. Fas il·lustracions amb ella. I això deia quan va estar amb nosaltres l'abril passat, després d'escoltar el missatge que tu li vas deixar.
2: És un regal del cel que aparegués l'Eva a la meva vida, la veritat.
3: Som molt, molt amigues.
2: Molt, molt, molt, molt, molt, molt. I a part, en una edat en què ja no acostumes a fer amigues d'aquestes tan intenses, ja, no? Perquè va aparèixer a la meva vida fa 10 anys, i té raó que al cap de no res ja li estava proposant de veure si fèiem una secció mitges, és a dir, textos escrits per mi, il·lustrats per ella, que és un luxe que te'ls il·lustri ella.
1: Fantàstic, treballar amb amics, no?
0: Sí, de fet, nosaltres vam treballar abans de ser amigues, perquè el que va anar, jo... Les dues estàvem en un moment una mica complicat de la vida, i llavors jo llegia molt els seus textos, i el 14, que em sembla un mitjà, sí, inspirador al màxim, no? Sempre he sigut molt fan. I llavors jo li vaig escriure, sense conèixer-nos, i li vaig dir, estàs, m'agrada molt el 14 i si un dia vols jo col·laboro encantada perquè em sento molt identificada. I em va contestar el moment, que és una cosa que té l'Eva, i em va dir, ostres, és un moment molt difícil per mi, però vull fer una secció amb tu si et ve de gust. I per mi va ser un regal. No ens coneixíem, vam fer les primeres col·laboracions sense haver-nos vist encara en persona. I després ens hem anat fent més amigues, i ara és una de les meves millors amigues, sí, sí.
1: Que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: I marxem amb Feel Good, que també t'agrada.
0: Perfectament, m'encanta.
1: Nina Simone. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, un plaer.
1: I nosaltres tornem demà amb un altre irrepetible de seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit, comencem amb una darrera hora de l'àmbit judicial. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar del dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets i, per tant, no podran votar les eleccions del 29 de novembre. La decisió del Suprem, tal com havia sol·licitat Vox i l'organització Justitia Europa, implica que les persones que han assolit la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets, doncs, com dèiem, no podran votar en aquests comicis. Tant l'Advocacia General de l'Estat com la Fiscalia havien demanat aixecar la mesura cautelar davant la impossibilitat material de revisar els gairebé 170.000 expedients afectats per la decisió del Suprem. Ja han transcendit les primeres reaccions. El govern espanyol acaba de lamentar aquesta decisió del Suprem, assenyalant que cal garantir el dret a vot. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'electorat d'Esquerres ha entès els motius de l'avançament electoral el 29 de novembre i ha afirmat que està més mobilitzat cap als comicis del 2023. Paraules de Sánchez durant una conversa informal amb periodistes durant la recepció amb motiu del 12 d'octubre al Palau Reial de Madrid, on també ha titllat de

0: complicada la situació del Partit Popular, alertant, diu, d'una fuita de vots de la dreta cap a Vox. Davant d'aquest escenari, el president espanyol assegura que aposta per una campanya centrada en propostes de futur i ha defensat que la mobilització social per l'habitatge s'ha de convertir en una majoria parlamentària que permeti al PSOE guanyar les eleccions. En paral·lel, estem molt pendents d'aquestes negociacions a l'esquerra del Partit Socialista. L'acord entre Gabriel Rufián i Podem per les eleccions del 29 de novembre complica a hores d'ara el pacte dels morats amb el Front Ampli, recordem, la candidatura unitària d'esquerres que estaria encapçalada per Ada Colau, segons proposa Sumar. A tot això, el 16 d'octubre és el darrer dia per presentar coalicions i candidatures per a aquests comicis enmig d'un clima ple d'incertesa. El moviment d'Esquerra Republicana i Podem està segellat, els morats recolzaran Gabriel Rufián a Catalunya i el cap de llista republicà farà campanya amb Irene Montero a la resta de l'estat espanyol. En un comunicat, amb dues formacions han insistit en la idea de col·laboració indispensable entre les forces progressistes per frenar l'extrema dreta i protegir els drets, diuen, de la ciutadania. Ara cal veure com encaixa aquest acord amb la idea del Front Ampli, que a hores d'ara integren Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid i els comuns. I per cert que la militància de la CUP, amb gairebé el 70% dels vots, ha ratificat la decisió de la cúpula de no presentar-se a les eleccions generals del 29 de novembre. La formació anticapitalista justifica la decisió en considerar que cal prioritzar la mobilització als carrers per davant de l'urgència electoral. En aquest sentit, aposta per fer de la vaga general, diuen, un punt d'inflexió per impulsar canvis polítics i socials. Non Casadevall, secretari general de la CUP.
1: I ara mateix constatem que aquesta força no es troba en el punt de maduresa que requeriria i que es permetés traduir-la en una candidatura electoral per a les eleccions espanyoles.
0: La portaveu del partit, Sue Moreno, que ja havia criticat l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez qualificant-lo de moviment electoralista, ha remarcat que no demanaran el vot per cap formació.
2: No emetrem una consigna de vot, no fem una crida tampoc a l'abstenció, val? El que sí que considerem és que les condicions actuals que hem exposat anteriorment requereixen d'una gran mobilització, requereixen d'una activació a nivell popular i des de tots els fronts possibles.
0: A tot això també tenim la mirada posada a la Puerta del Sol de Madrid, on s'han viscut moments de tensió entre grups de joves que havien assistit a la desfilada militar del 12 d'octubre i les persones acampades a la plaça per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge. La policia ha desplegat un cordó de seguretat per separar ambdós grups. Així ha explicat els fets el Martín, un portaveu de l'acampada, en declaracions als micròfons dels nostres companys de Ràdio Nacional.
3: La verdad que estábamos tranquis y han empezado a proliferar gritos de muchos tipos y nada, pues hemos respondido desde la defensa sin provocación. No ha llegado a haber violencia física, pero sí mucha violencia verbal hasta que bueno, la policía se ha puesto en medio y hemos estado aquí aguantando.
0: Els incidents s'han saldat amb una persona detinguda per atemptat contra l'autoritat. I pel que fa al temps, dia estable, amb sol i temperatures una mica més altes que dies enrere, avui els termòmetres marquen màximes de 28 graus a Lleida, 26 a Girona, 25 a Tarragona i 24 a Barcelona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Avui celebrant aquest Dia Nacional d'Espanya, aquesta Diada de la Hispanitat, és festiu nacional, però nosaltres estem fent la tarda de Ràdio 4, eh? Estem aquí tots. Gràcies al control al Sergio Lezcano, al Pau Robert, una tarda més. Gràcies a la producció, a la Sònia Rodríguez, Justícia. David Gallac, subdirector.
1: Què tal, què tal?
0: Aquí com, estem, estàs? Com estàs?
1: Aquí estem, què? Xavi, aquí estem. Aquí
0: al
1: estem,
0: pie del cañón.
1: Ah, exacte. Sí, tiene que estar todos los días. I aquí estem sempre, sempre, a la tarda de Ràdio 4. Sempre us acompanya.
0: L'arribada de Cristòfor Colom a Amèrica el 1492. Uh-huh. Un dia com avui, no? Eh? Hola, Damià Amorós, historiador, què tal?
2: Què tal? Com anem?
0: Estàs?
2: Bé, bé, bé, molt bé. De festa.
0: De festa.
2: Estem aquí, però...
0: Estem celebrant.
2: Sí, sí, sí.
0: Eva Moreno, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda. A mi és que no se m'acut res millor que fer un dilluns festiu que estar aquí amb vosaltres.
1: Oi, que
3: us ho dic de debò, eh? Us ho dic de debò.
1: On millor que aquí a la ràdio,
3: sí,
1: a Ràdio 4.
3: Sí, sí, és veritat, és veritat. Ara a la tarda l'aprofitarem, eh? Que el dia no s'acaba.
0: Estem agafant el gust, David, a que la Eva Moreno i el Damià Amorós comparteixin...
1: Sí?
0: L'hora
1: sí,
0: sencera.
2: Sí, cert, cert.
1: Vam iniciar, no?
0: Clar, dilluns
1: vam
0: passat...
1: Va estar molt bé. Va estar molt bé la setmana passada. I, clar, aquí com que quan una cosa ens agrada, la detectem molt bé, perquè som així d'hàbils. Vam dir, això funciona.
0: Doncs sí.
1: Això funciona, anem a provar-ho. Que no funciona, és igual. Si ens agrada a nosaltres, és igual, perquè s'ha de viure bé i feliços i felices i ja està.
0: Per on voleu començar? Les propostes, consultes, dubtes per la nostra sexòloga, Eva Moreno, o alguna... És que portes alguna notícia també molt interessant, eh?
3: Sí.
0: Va, mira, fem una cosa. Comencem per l'actualitat i després ja
1: entrem
0: a la bústia de arroba la tarda de Ràdio 4, el 4 va, número.
1: Vas mirant, Xavi, si
0: sí,
1: vols, a veure...
0: A Instagram.
1: A veure què tenim de consultes.
0: Exacte.
1: Va.
0: Consultes, dubtes... situacions
1: preguntes,
0: que us heu trobat a nivell de sexualitat amb la nostra Eva Moreno. Però, Eva, després dels 55 anys, les dones volen autonomia, no parella. Per què? Per què dius això avui? Això és una notícia, no? Això es desprèn d'un estudi, d'una notícia...
3: Efectivament. Això es desprèn d'un estudi en el que ha participat el Centre d'Estudis Sociològics, del que us explicaré coses properament, perquè participo en un llibre que s'està elaborant sobre sexualitat.
1: Primícia, aquí.
3: Primícia, us ho dic per com a... I a més, com que jo porto les coses que les vaig fent així com silenciosament, ja sortirà. Però sí, sí, col·laboro, que a més em sento molt afalagada.
0: Guai.
3: Llavors, què diu aquest estudi? Que el 83% de les dones més grans de 55 anys volen tenir parella, volen tenir amor, sí, sí, però no volen conviure amb aquesta persona.
1: Cadascú per la seva banda.
3: El living apart together, yeah. Forever.
0: Però això és perquè ja tenim moltes manies al 55 o què?
3: Pues
0: moltes
3: és...
0: acumulades ja.
1: Segurament,
0: no?
1: Doncs, segurament.
4: Mira,
1: sí,
4: jo havia deixat aquí el raspall i ja l'he tornat a trobar a la cuina, però
0: aquest tipus de coses.
3: És per aquest tipus de coses. És a dir, quan han arribat als 55 anys segurament han tingut una parella estable abans, amb una relació d'aquelles convencionals que si ja no estan és perquè segurament han acabat molt esgotada d'aquesta persona i parlem, desafortunadament, de relacions heterosexuals i llavors el que volen és, sí, sí, viure en plenitud tota la seva independència, espaterrar-se a casa seva, però no conviure amb aquella altra persona.
1: Clar, que estimar-se està molt bé, però si és cadascú a casa seva, potser encara ens estimem més que si convivim.
3: Exacte.
1: Perquè no ens veiem les manies del dia a dia.
2: Però
3: sí?
2: Això, Eva, pot ser que comencés en el fet de que la gent, que jo trobo molt còmode, dormís ja separat?
3: Ai, parlarem d'això també.
2: És que ho trobo molt còmode.
3: Parlarem d'això. És comodíssim. A més, el fet de dormir separats no desvincula
2: a la
3: parella.
2: Dorms millor, segurament.
3: No. Sí, sí, però
1: més
3: no.
1: Ample.
2: Bàsicament més ample.
1: Més ample
2: i millor.
1: Sempre més ample.
3: I
1: més
3: millor, amplitud, i millor, tens... perquè no has de sostenir ni ronquits ni res d'això.
1: I si
3: no.
1: Et mous molt com em passa a mi, encara és millor, perquè acabo fent un moc molt.
2: Imagina't.
3: Jo crec que fixa't, Damià, jo crec que ve d'abans, que ve de que tu durant molts anys, fins que t'has arribat a separar de la primera parella, anem a dir, o de la parella anterior, has hagut de suportar moltes situacions i haver de fer moltes coses que ara no tens per què fer-les.
1: Ara, sí, ara això no ho aguanto, ni em ve de gust tornar-ho a aguantar, perquè tota la vida ja ha passat, ja ho he fet, i no vull tornar-ho a passar per aquí.
3: Clar, i llavors això contrasta, aquesta xifra agafa més rellevància, quan els homes realment en aquesta edat, en un percentatge molt elevat, bueno, en realitat molt petit vers aquesta, el que no volen viure sols, el que volen és viure en parella. Jo hi ha un programa que no sé si veieu de tant en tant, que em diverteix molt, que és el First Dates.
1: Alguna vegada sí que l'he vist.
3: I llavors, jo quan veig a les persones adultes grans que van a buscar parella, a partir de 55 i més, que ja van fins a 70 i 80, que l'home sempre vol conviure amb aquella dona.
2: Ui,
3: i
2: ja
3: la dona mal, diu...
1: La dona diu...
3: No.
1: Igual m'agrades molt, però sí, i comencem aquí una història molt maca, però cadascú a casa seva.
3: Com a molt hi ha alguna que diu no, bueno, anem provant, ja veurem, per no dir-ho definitivament.
2: Per no dir que no directament.
3: Però, clar,
0: però
3: que...
0: us esteu negant a fer la cullereta cada nit. Que és meravellós, és el millor de la vida, no? Entre altres posicions.
3: Sí, però tu pots fer la cullereta al cap de setmana i després cada un se'n va a casa seva.
1: Ara pensava que anaves a dir, Eva, que podem fer la cullereta al carrer. Quan
3: no,
1: has
3: també.
1: Hi ha gent
0: que ho fa, eh?
3: També. I llavors...
1: Ara, anem aquí en aquest banc a fer la cullereta.
0: Hi ha gent al carrer que et fa la cullereta i quan vas a buscar la cartera no la trobes.
3: No,
0: què ha passat aquí?
1: Però això no és la cullereta, em sembla. Això crec que és una altra cosa.
3: I després per la vida afectiva sexual d'aquestes persones també, escolta'm, quan t'agafes amb moltes més ganes, sí. Et veus en els moments bonics,
2: sí,
3: que és el que deia, feu plans, és molt divertit, és més difícil que s'instal·li la temuda monotonia, el temut avorriment amb les relacions de parelles.
0: Però arribarà un moment que estarà bé també viure junts per ajudar-se físicament a coses, no? El que un no arriba, l'altre pot donar un cop de mà i... Al contrari.
3: Sí, però si ho tries, no perquè et toqui d'alguna manera, no?
0: Sí.
3: I llavors, no sé, ajudar-te és fer d'infermer o d'infermera.
0: És un bon gest. És un gest de carinyo.
3: Ja.
0: Si ho necessita l'altra persona,
3: ja.
0: El que calgui, no?
3: El que passa que amb les relacions heterosexuals, aquestes més convencionals, normalment és l'home més gran que és el primer que ho necessita. I llavors les que ens toquen normalment és la dona a fer d'infermera.
0: Això cada cas, jo estic generalitzant.
3: Clar, però jo...
0: I si és al revés, escolta...
1: Però diu, Xavi, donar un cop de mà, no? És a dir,
0: un cop de mà, però
1: físicament...
0: I si un es trenca una cama?
3: Clar. Home, bueno, sí.
0: Però amb 55, amb 57...
1: I amb 38,
0: i si algú té una malaltia, agafa una Covid d'aquelles de... Home, doncs pues, cuidar algú està
3: pues
0: bé.
3: Te'n vas, estàs el mes que hagis de cuidar la persona i després tornes a casa. I després tornes a casa
0: ja teva. Ja mira el rellotge.
1: Fa, bueno, ja
2: jo ja m'hi va, eh?
3: Vull dir que és...
1: Ara no t'apanyaràs, tu.
3: Que és establir la...
1: No, és que no em puc dutxar bé perquè t'has igual, mira, jo. Són les 9 i he quedat aquí una estona. Demà t'estimo molt, però demà fins demà a les 10 no et dutxis, tu. I ja està.
3: Que a veure, que sí, et puc ajudar de tant en tant, però no em converteixo en el teu infermer o la teva infermera.
0: No, he dit això.
3: És això. Però sí que...
0: Una ajuda. Que surti de forma natural. Bueno, és que a mi no em sortiria, no ho sé, jo. Suposo que he crescut en això.
3: Clar, però si t'has sortit amb la teva exparella, t'ha sortit primer de manera natural i després perquè no t'ha quedat més remei, ets molt cuidadosa a l'hora de que torni a sortir amb una altra persona. Llavors, és simplement això, no? Que al final és un toque d'atenció als homes, en aquest cas, que escolteu, que hi ha homes superresolutius que volen viure sols, independents, i que els hi va perfecte aquest tipus de vida. Però que les estadístiques ens parlen d'això, que sembla que sigui un pensament de les persones més joves, i no. Cada vegada les edats més madures tenen més clares les coses.
0: L'experiència.
3: Desafortunadament, l'experiència.
0: Monogàmia, sexe segur i fidelitat. Un estudi, Eva Moreno, qüestiona el que donàvem per fet.
3: Bueno, jo... És que m'encanta. És un estudi de Finlàndia. I, a més, és estudi. De vegades parlem d'enquestes que no tenen tantes dades, però aquest és un estudi finlandès amb més de 12.000 participants. I diu que...
1: A veure,
3: què diu? Mantenir una relació oberta... és molt més segur a nivell de contraure infeccions de transmissió sexual que no tenir una relació tancada monògama. I que la satisfacció sexual de les persones que tenen una relació no monògama, consensuada, sí, és molt més gran, tant en els homes com en les dones, que en relacions monògames, i que tenen una vida sexual i una relació molt més llarga. Què vol dir això? Que darrere de triar una relació no monògama hi ha un consens, no dona lloc o no hauria de donar lloc a la infidelitat, que també hi ha parelles no monògames infidels, eh? Però en aquest cas es concentra en això, i que el fet de tenir una relació no monògama et fa molt més conscient de les infeccions de transmissió sexual, amb la qual cosa et poses molt més preservatiu, et vas a fer molts més
2: controls
3: i clar, com que no amagues infidelitat, llavors aguanta molt més la relació, perquè el que diu aquest estudi també és que les parelles monògames infidels, evidentment, tenen molta més insatisfacció sexual i molta pitjor convivència. Però m'agrada més això perquè a més de que hi ha dades, la creença és de que les relacions més promíscues, que són les relacions no monògames, tenen més risc de contraure aquestes infeccions. I al contrari, el que tenen és molta més consciència.
2: Però podem fer un resum, perquè és que m'he perdut a la meitat.
3: A veure, és a dir,
0: venim del cap de setmana una mica...
2: Perquè el cap de setmana i avui és festa.
1: És festa, aleshores tampoc no tenim mai el 100%.
2: Parelles amb relacions obertes consentides, entenc.
3: Exacte.
2: Tenen més possibilitat...
3: Si no és infidelitat, eh? Si no és consentit, és infidelitat.
2: Per això el matís de la consentit. Tenen més compte, podríem dir, higiènic o sanitari,
3: sí,
2: que una infidelitat?
3: Que les parelles monògames que són infidels.
0: Però per percentatge no hauria de ser així.
2: Clar, és el que surt.
0: Relacions amb més persones diferents, clar, hauria de poder augmentar aquesta...
2: El problema no és la relació, sinó el fet de no haver-ho parlat, de la comunicació.
0: O com ho fas.
3: No haver-ho parlat, i que, com que hi ha molta més consciència del risc, faig molta més prevenció.
2: Precavido, no?
3: Clar.
2: Previngut, no?
3: Previngut.
2: Del fet de dir, si estic potser uns comportaments de risc, tindré fronteres, no?, senyals d'alerta per evitar aquest risc.
3: Exacte, i a més em faré més controls que una persona que pertany a una parella tancada, malgrat que sigui infidel. A nivell d'infeccions de transmissió sexual, però després a nivell de satisfacció sexual, estan molt més satisfetes sexualment, o sigui, són parelles, si parlem de satisfacció afectivo-sexual amb el recorregut al llarg de temps que dura la parella, aquestes parelles no monògames, que recordem que Finlàndia és un país pioner en aquest, en aquest tema, que les parelles monògames. És a dir,
0: era Finlàndia el primer país en depressió? De
3: suïcidis.
2: De suïcidis.
0: Recordo, no, ho vam parlar
2: amb un
0: fa
2: zoom,
0: poquet,
2: això es va fer,
0: no.
2: Ho vam fer amb un zoom.
0: Sí.
3: I té molt a veure la climatologia. Jo espero que ho compensin amb el sexe. O sigui, encara que passen moltes hores a les fosques...
2: Sí, seria el seu.
0: Clar, pel que fa a les infeccions, la primera enquesta que portes, no, va trobar que les persones poliamoroses tenien més probabilitats d'haver-se fet proves, però no de declarar un diagnòstic positiu. Clar, això no equival a demostrar que el risc de contagi sigui el mateix, no? Es preguntava pels antecedents, sense seguir els participants per detectar noves infeccions. Seria això, antecedents.
3: Exacte.
0: Ja. Bueno, és interessant. Almenys el que tu portes avui treu estigmes, no? Ajuda una mica.
1: Ajuda una mica, com a mínim a treure'ls.
3: Sí. Es tracta...
1: Com a mínim d'aquesta manera, a no tenir-los allà tan presents.
3: I després a col·locar que és una parella poliamorosa, una parella no monògama.
0: Ui, això és un lío, Eva.
3: Que és un tema que nosaltres... Però veus?
1: Jo, ja sabeu sempre la meva opinió, que feina n'hi ha per una parella, com per tenir la 30.000, per organitzar-se l'agenda i per anar fent... O sigui, si a vegades no em dóna temps a anar a una classe al gimnàs, a fer teatre, i a sobre tenir una, per tenir-ne dos... Mira, jo el poli em vaig quedar amb el politono, jo. O sigui, a mi que estàs novetats... I... Està molt bé tot, eh? Està molt bé tot. Que cadascuna faci el que vulgui.
3: Ara,
1: a mi m'agobia molt, jo m'estresso.
3: Jo estic molt d'acord amb tu. Jo
1: gràcies.
3: Respecto i estic a favor, escolta'm, de totes les opcions. A més, em sembla que són persones molt agosarades, que tenen molta consciència i que ho fan molt bé. I jo... admiro i treballo amb moltes parelles que obren la seva relació per moltes raons. Però és veritat que és molta més feina. Però és també, hi ha una part d'ideologia de l'amor darrere d'això. Mm. És a dir, que hi ha com una convicció, un estil de vida. No és només que t'agradi el sexe, sinó que hi ha tota una filosofia darrere. Hi ha parelles que es declaren poliamoroses i que mai han tingut relació amb altres persones, però només el fet de saber que ho poden fer ja els hi serveix, perquè ja és la seva, diguem-ne, ètica de relació.
1: O sigui, hi ha persones que diuen que practiquen el poliamor sense practicar-lo.
3: Sense... Sí, no, que són poliamor.
1: I jo també puc dir que practico... A veure, un moment, això no és igual.
5: Tu estàs fent i no ho sabies.
1: A veure si pots dir jo, no practicant el poliamor des de fot 15 anys, perdó de la paraula,
5: i no ho sé.
1: I me n'estic assabentant ara, aquí, el 12 d'octubre.
0: Estic practicant el ser multimilionaris, practicant.
1: Clar, no.
0: Practicant
1: jo
0: el
1: puc creure, tinc una fe absoluta amb el poliamor, però, mira... Ai, quines coses aprenes tu.
0: És interessant. Jo aquí ho he explicat més d'una vegada, que no conec cap relació poliamorosa que hagi funcionat, de les que m'he creuat a la meva vida, d'amics i coneguts propers. No ha funcionat mai. Segurament perquè un dels dos és el que s'ha adaptat, saps? No he conegut encara dos que s'hagin conegut volent ser poliamorosos els dos. Sempre una parella tancada, que de sobte es cansen ja, potser de tant mirar Instagram o TikTok, comencen a voler fer altres coses, un dels dos, i la vol obrir, i l'altre s'ha d'adaptar. I això no va funcionar mai, mai. Va ser un problema sempre.
3: Així no.
1: Parelles, perdona, Eva, que també hi era això, no. Que sempre hi ha hagut un dels dos que ha hagut de cedir perquè no ho tenia tan clar com l'altre. I com ha acabat això? Doncs com el Rosari de l'Aurora.
0: No, perquè no volia. S'ha adaptat, ho ha provat, al principi et deia, no, així està molt guai això de... No.
3: Malament, perquè la raó que porta a tornar-se o a obrir la relació no és perquè som una parella molt forta, portem molt de temps, tenim una comunicació fantàstica i els dos ens ve de gust puntualment tenir altres experiències, sinó que la raó de fons és un dels dos està avorrit, un dels dos vol provar coses noves, un dels dos vol tirar-se aquella persona en concret i llavors l'excusa és que és així, és que és així. Diu que obre la relació i l'altra...
1: I una flor no festiu.
3: No, i l'altra, per por a perdre la parella, accedeix. Però sí que hi ha parelles... Sí que hi ha parelles que tenen aquesta filosofia molt integrada, aquest estil de vida, perquè al final és un estil de vida, i que sí que els hi funciona des d'aquesta honestedat radical i parlant-ho tot. I recordeu que quan parlem de sexe, tota l'estona, i quan el fem és comunicació. Comunicació. I això és fonamental. Honesta, està clar. Perquè si em comunico però diem mentides, no és real.
0: També hi ha moltes parelles que tenen la relació oberta però només ho sap una de les dues persones.
3: Ja.
1: Això ja... Sí. Ja ho hem dit a vegades, que això sí que no és una relació oberta, sinó que és això de deixar la porta entreoberta. És a dir, això és que algú s'escapa per la porta però l'altre no ho sap.
3: Tal qual, com tant
1: la relació... La relació no està oberta. Hi ha una escletxa a la porta... que un s'escapa, un dels dos.
0: Després del sentit que tu li donis a la fidelitat, no? Que no sigui una cosa antiga, ferma, aquella cosa gairebé religiosa i una cosa com d'obligació i de culpa. No, és una cosa lliure, escollida, i que té un valor brutal de cara a l'altra persona i de cara a tu mateix. En un món on ho pots tenir tot, tota l'estona, i pots demanar ara mateix, si vols, una tablet i t'arriba en menys de 20 minuts aquí on estiguis, home, doncs escollir una persona per sobre de la resta del planeta és molt maco. És preciós.
3: I acceptar... Acceptar que les relacions evolucionen i que no van soles, que s'han de treballar. Llavors, sí, sí, sí, sí. Posa l'atenció en el que has triat, que ho has triat tu. A més de la relació oberta, que un dels dos no sap que és oberta, us mostro una altra modalitat.
1: Ai,
3: i és quan a les relacions de parella on resulta que estan molt malament i s'estan separant, però només ho sap un dels membres de la relació de parella, el que és infidel. L'altre membre de la parella no ho sap. No, aquestes persones, no, és que la relació s'està acabant, no és que s'estén separant, no t'amoïnis, això s'acabarà. No us heu trobat mai amb aquests casos? Que la relació amb l'altre s'està acabant, però no s'acaba mai.
2: Són casos d'un egoisme brutal, sí. Perquè estàs fent mal a dues persones.
1: Clar,
3: total,
1: sí,
3: total.
1: Això per començar. Això per començar. Estàs menys tenint l'altra persona totalment.
2: Dues.
3: Sí,
2: la, la que tens de parella, clar, diríem, estable, sí, i la que seria l'amant, o no sé quin nom li hem de dir, però és que ho trobo extraordinàriament de mala persona.
3: I de complicar-se la vida, també, no? Perquè...
2: Clar, el que deia el David, és a dir, amb una sola agenda, ja imagina com anem la vida, amb dues ja ha de ser un espectacle.
1: Jo no tinc més espai al mòbil. I si m'apunto a la llibreta, després perdo les coses i barrejo, i no sé si he d'anar a comprar al supermercat o comprar la botiga de queviures de confiança, tal... O és per mi, és
2: clar,
1: per un
2: clar,
1: o per l'altre.
2: Horrible.
1: Però feina tinc per
2: horrible.
1: La meva nevera.
0: Ai, senyor. Va, David Gallac, anem a les propostes...
1: Bé.
0: I sobretot, només que propostes, consultes, no?, de cara
1: consultes.
0: A l'Eva Moreno.
1: Fem una, per sí. exemple, la triu una de les que rebem aquí a la tarda de Ràdio 4, recordeu 4 amb número a les nostres xarxes socials, a X i Instagram. Diu així, diu, hola Eva, ara mateix no tinc parella i m'agradaria molt gaudir de la meva sexualitat també amb joguines eròtiques. Les utilitzo sovint, diu, i no em preocupa perquè gaudeixo molt. Però he sentit a dir que les joguines poden crear addicció o fer que després ens costi sentir plaer amb una parella. Eva, et plantegen, és veritat? Em puc acostumar tant a les joguines que una persona ja no em provoqui el mateix plaer?
3: La Eva et contesta, t'agraeixo, estimada curiosa,
1: ai.
3: Però la resposta és no! Les joguines eròtiques no creen addicció i m'encanta moltíssim que hagis fet aquesta consulta perquè hi ha tantíssimes dones, especialment dones, és que perquè a més ens crea addicció a les dones, als
1: clar,
3: homes no sé per
1: homes,
3: què no els
1: per
3: crea
1: què?
3: Addicció.
1: Els hi pot també crear addicció als homes, no? Les joguines.
3: Però és que no creen,
1: però no creen
3: addicció. O sigui, què és el que passa amb les joguines eròtiques? Que el cervell, el sistema nerviós, aprèn per repetició. Si tu sempre fas servir la joguina, una joguina que et proporciona una estimulació fantàstica de la manera que tu vols, de la forma que tu vols, en el moment que tu vols, amb el ritme que tu vols, això et costarà molt reproduir-ho amb una persona si t'acostumes a tenir orgasmes només d'aquesta manera. Però és el mateix si tu t'acostumes a tenir orgasmes estimulant-te amb la mà, com amb una joguina, perquè has ensenyat al cervell el camí més còmode. I el nostre clar. Cervell és còmode per natura. O sigui, si sap que hi ha una forma de fer-ho fàcil, no voldrà fer-ho d'una manera que li resulti més temps. I després, per una altra banda... Ah, per què no incorporar la joguina eròtica dins de la dinàmica del joc en parella? És a dir, tu et trobes...
0: He de preguntar a l'altre, eh?
3: Clar.
0: Mira què porto avui.
3: I per què
0: vull
3: no?
0: Que no sigui com nada por aquí, nada por allà, no? Com un truc de màgia i ho treus, no? Vull
3: clar.
0: Dir, ho has de parlar...
1: No, ho has de parlar...
3: Bueno, perdona.
1: Primera, perquè no t'agafi...
0: No m'esperava això,
1: que no t'agafi un... Un calfred allà enmig del tema, que no digues...
0: De sobte sou tres.
3: Però a veure, no volem una sexualitat divertida?
0: Sí, molt, pues sí, molt.
1: Divertida sí, perquè no ens agafi un disgust enmig aquí del tema, perquè veguis
2: autobús,
1: coses que t'apareguin allà enmig del llit o del sofà, que diguis, què és el comandament de la tele? Això no, és el comandament de la tele, és una altra cosa. O sigui, clar, a veure...
3: Estimada
0: Eva, la Eva està indignada amb nosaltres perquè li rebentem...
3: Estic envoltada d'homes amb l'autoestima regular col·locada. És a dir...
1: Jo responc per mi i ja podria ser. Ja. Xavi, Damià, no ho sé, però jo responc per mi.
3: Sí. A veure...
0: Home, tothom, jo crec que tots ens hem de treballar alguna cosa.
3: Eh? Escolteu, la joguina eròtica és un estric, és una eina. No us traurà el lloc mai, i parlem de relacions heteros, no?
0: No, però jo no dic això.
3: Al contrari, Què dius?
0: No,
2: comunicació, no?
0: Que si t'acostumes a una estimulació molt intensa, constant, no?
3: Sí, o rítmica, com t'agradi. Ja,
0: exactament, el punt que t'agrada, doncs pot passar que en parella et costi més arribar després, no?
3: Clar.
0: I això potser no és addicció, simplement que tires pel camí recte.
3: Clar, però llavors, si tu saps que no és addicció, que és costum, desacostumat, és a dir, fer servir un dia una joguina, un altre dia la mà, o sigui, dona-li riquesa i variabilitat a la teva alimentació del plaer.
0: T'ha passat de tenir...
3: No et mengis sempre el mateix, perquè llavors el teu cos no sabrà assimilar altres nutrients.
0: Clar. No, perdona, que si t'ha arribat a consulta alguna dona o algun home que et digui, escolta, és que jo ja, des que he provat això, que aquesta joguina, jo, el meu home ja no, o la meva dona, jo ja no...
3: No, el que m'he trobat és que dones es trobaven que amb la parella els hi costava molt més. I clar, et costa més, però no perquè el teu cos no funcioni. El teu cos necessita el mateix temps per arribar a l'orgasme. El mateix que feies servir abans de fer servir la joguina és el que necessites ara. El que passa que tu t'has acostumat a anar més ràpida fent servir la joguina. O sigui, el cos funciona, però la ment és la que ha après. Ha anat més ràpid.
1: Això és com quan fas l'olioli, que utilitzes la batedora, vas més ràpid que si ho fas manual.
3: Justament.
1: No?
2: Són costums, són maneres de costum. Exacte.
1: És a dir, si tu vas com tradicionalment, trigues més. Arribes o no arribes?
3: Arribes.
0: I no se't talla. Vull dir, segurament, si ja t'has acostumat
1: tens
0: a fer-ho...
1: Tens més traça. O vas anar allò amb el pastís a l'hora de fer la farina i vas a fer la massa del pa de pessic, si ho fas manual trigues molt més, si agafes la batedora i...
0: Però perdre sensibilitat, Eva,
3: no,
0: això
3: no
0: és un mite, llavors?
3: És, no,
0: o sigui,
3: mireu...
0: Per donar-li molta canya a la màquina.
1: El que perd són piles.
0: No, has de carregar. Però...
1: Font de despesa amb piles.
3: Ara ja van amb bateria.
0: David, que van amb USB.
3: Van amb bateria?
1: Tenim
0: joguines
3: ecològiques.
1: Tenim tanta cosa que un dia barrejarem l'endoll del cotxe elèctric amb el de la bateria i carregarem la joguina i no carregarem el cotxe. I voldrem sortir de casa amb la joguina per anar amb el cotxe.
3: Però sortirem arreglat.
1: Ui! Igual has d'anar caminant a la feina, però escolta, vas perfecte, vas amb una alegria, mira, avui que és festiu, tothom content, vinga.
0: Tant de bo. Tothom sortís al carrer així de content.
1: Millor les coses.
3: Els polítics haurien de sortir així de contents. De debò. No, què em preguntaves?
0: No ho sé, ja. No ho sé.
1: Que s'esperta
3: la sensibilitat.
0: Donar-li molta canya, allò.
3: Clar,
0: no?
3: És com si tu, a veure què se m'acut, si tu fas servir una cosa amb molta intensitat...
2: En bicicleta sempre en sabem d'anar, és a dir, potser el que podem fer és sumar, és això que dèiem, no? Parlar-ho i sumar un joguet, sumar una cosa... que puguis descobrir-ho. Crec que al final un dels temes de la sexualitat és poder descobrir coses que et puguin acabar agradant o no. Ja tens uns principis?
3: Efectivament. No? I després conèixer la fisiologia del clítoris. El clítoris té més de 10.000 terminacions nervioses. No te les acabes. Fes-les servir bé.
0: Necessites una mica d'aigua. Fem una cosa. Si vols sortir, Eva, un segon, o parlar amb la Cèlia Pérez, que crec que la teníem per aquí, perquè et porti una miqueta d'aigua. Ah, mira, tens una ampolleta, tu. Vale. Perfecte, pobreta meva, que li ha donat un atac de tos.
1: És que perquè estem parlant d'aquestes...
2: Del tema de
1: les joguines, que clar...
0: Fa patir, que em fas patir.
1: Clar, hem posat la revolució tan al màxim que aleshores, clar, fins i tot l'Eva...
0: Però això que és una al·lèrgia o...?
3: És la tardor.
0: Ah, és la tardor.
2: La tardor.
0: En fi...
3: Ja estic en forma. Això...
0: A mi em passa amb els cavalls i els gats.
1: Sí,
0: em poso fatal. Allergia. I els ulls vermells. És terrible, terrible, terrible.
1: Jo no entenc que sàpiga.
2: Sí.
1: En principi no. Igual amb aquesta vida, com que tot va sumant i va fent coses noves cada dia, igual...
0: Poden sortir al·lèrgies noves, eh?
1: Sí, per això, de moment que sàpiga, no en tinc cap controlada ni coneguda.
3: No, jo crec que al·lèrgia no és, però que de tant en tant et passa això com que notes com el filet, com si fos un taret.
2: Amb aquell senyor de la pandèmia li va passar amb una ametlla.
0: Ostres, sí, home,
2: Fernando Simón. Amb una ametlla que havia de...
1: Va decidir que era bon moment per menjar-se la mèdia abans d'anar a una compareixença.
0: Sí, boníssim moment, el millor moment d'ella, Eva.
3: Pues, sobretot, a la nostra estimada curiosa, deixar-li clar que no perdrà sensibilitat, que no genera addicció, que gaudeixi de les joguines i que gaudeixi del cos de la persona amb la que hagi de compartir sense cap tipus de temor, por a no assolir l'orgasme i que faci una vida sexual, encara que sigui en solitari, des de l'unanisme, rica, que si té una joguina que tingui més d'una i que faci servir les mans i altres estris, els que vulgui, per estimular-se. Fantasia, imaginació i bona vibració.

0: Eva Moreno, gràcies. Un dilluns més. I a més, avui especialment que és festiu, eh? T'ho agraïm molt, aquest 12 d'octubre.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vols marxar? Vols quedar? Hauries de...
1: Va. Que, pobre, que t'estem robant que aquí el temps. Li agafo afició
0: sí.
1: al...
0: Perquè pots, eh? Que no sigui un compromís,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, que sí? Puc, que puc.
2: No, avui fem una secció un pèl diferent.
3: Ai!
2: Avui no tenim veritats ni mentides.
3: Ui, no,
2: avui...
3: Anava amb ratxa, Damià, i vols
2: fer
3: una ratxa?
2: David Gallà, quina ratxa?
0: David Gallà, que les estava encertant totes, tots els dilluns, que a més ho passem molt bé, eh?
3: Quan,
0: millor historiador que té Catalunya, el gran Damià Amorós, que tenim la sort de poder gaudir també aquí tots els dilluns a la tarda de Ràdio 4, doncs sempre ens portava tres històries de grans personalitats de la història o de grans fets de la història, i nosaltres havíem d'esbrinar de les tres quina era la real, no?, amb dues mentides.
2: Sí, sí,
0: avui no? Què faràs? Avui què?
2: Avui parlarem del dia que som, del 12 d'octubre, coses que han passat el 12 d'octubre.
3: Ah, tot és real,
0: això m'agrada molt.
2: Sí, sí, sí, avui és tot real.
3: Avui tot real, avui hem de jugar, ni hem d'encertar, ni els oients...
2: Avui no,
3: és festiu, no fem esforços, tampoc. No cal que juguem, però avui descansem de concurs.
0: L'esforç que ho faci el Satisfyer.
3: Ah, exacte.
0: Tu no facis res avui, David.
2: Disfruta,
3: relax. Estem, però d'aquella manera, festius, clar que sí, molt bé.
2: Doncs, escolta, no sé si us heu parat a pensar quin dia és de l'any avui, perquè 12 d'octubre és d'aquest mes.
0: Sí.
2: Però som el 285è dia de l'any del calendari gregorià, que és el nostre, 360, 365 dies, 366, i la bona notícia del dia, que crec que ha de ser el titular, és que només queden 80 dies per Cap d'Any.
0: Ostres!
2: 80 dies 80 per
3: dies.
2: Cap d'Any.
3: 80
2: estem
3: dies.
2: Ja a la part 80, final
0: fa molt,
2: de l'any.
0: Molt curt, això, eh?
2: Estem els últims 3 mesos,
3: però
2: clar.
3: Si el vam començar fa 2 dies...
2: Doncs imagina't a mi.
0: Han passat coses. No hem explicat coses aquí.
2: No ha passat res aquest any. Estem en aquella part de l'any que estem més a prop del final que del principi.
0: Sí.
2: Ja hi ha el tercer trimestre, pràcticament. Avui és festa, com ja hem dit, ja tot l'estat, amb la tradicional desfilada de Madrid, els actes al Palau Reial, però és Festa Major Saragossa.
3: La Pilarica.
2: Avui és la Mareu del Pilar.
3: El Pilar.
2: És la patrona de la ciutat, però també la patrona de la Guàrdia Civil, de la Benemèrita, el cos format pel duc d'Ahumada. Curiosament, el mateix persona que funda el cos, el mateix que dissenya el vestit, a mi això sempre m'ha tingut molt intrigat, com el duc d'Ahumada li agradava anar a la moda i diu, farem la Guàrdia Civil, però els vestiré jo també. I des de l'any passat sumem un altre sant. I l'any passat és un sant que ja va canonitzar Lleó XIV. Sant Carlo Acutis.
0: Carlo
2: Acutis. Un sant que va néixer el 1991. 1991.
0: Era un nano.
2: I va morir el 2006.
0: Era un nano, era molt jove.
2: Un tio que amb poc més de 15-16 anys, un jove catòlic italià, que va posar els seus coneixements d'informàtica al servei de la difusió de la devoció eucarística i documentar miracles eucarístics, que va morir el 12 d'octubre del 2006. Quan tenia 15 anys i va ser canonitzat el 7 de setembre del 2025. No sé si sabeu quan tradicionalment es posa el dia del sant. És tradicionalment per la mort de la persona, però hi ha alguns destacats, per exemple, Sant Joan es posa el 24 de juny perquè és el dia que va néixer. Però llavors hi ha una festa que és la decapitació de Sant Joan Baptista, que és cap al 13, penso, d'agost, una cosa així, abans de la Mareu d'agost. Carlo Acutis, el que passa és això, és que és el dia que va morir, aquest 12 d'octubre, però, per exemple, hi ha un cas excepcional que a mi m'agrada molt explicar, que és el Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús va morir el 4 d'octubre de 1500 i escaig. No recordo l'any exacte. Però l'endemà no va ser 5 d'octubre, va ser 15 d'octubre.
0: Com?
2: No sé si això ho heu sentit mai.
3: A veure, això...
0: Sabeu que... 28 de març de 1515...
2: Santa Teresa de Jesús, això és el naixement.
0: Va néixer
2: i la mort
0: i va morir el 4 d'octubre de 1582.
2: Doncs però el 1582 se'n van anar a dormir el 4 d'octubre i es van despertar el 15 d'octubre.
1: A veure,
0: Carmen...
1: Bueno, va tenir un gran lloc.
0: Sisplau, no.
1: Escolteu.
3: A mi això, a vegades m'agradaria fer-ho.
2: No és misteri.
3: Me'n vaig a dormir al... Mira, hi ha setmanes que a vegades dius, mira, jo si em puc anar a dormir un dilluns i llevar-me un divendres...
2: Però aquí hem passat dues setmanes, pràcticament, eh?
1: Però què va ser? 10 dies. Un orgasme místic d'aquests dies? Els tenia.
2: Els raptes.
0: Santa Teresa.
2: Va ser el canvi del calendari julià al gregorià.
0: Amigo, claro.
3: Van començar a comptar diferent.
2: I són aquests 10 dies que comencen a comptar diferent. Per això Santa Teresa és just. Mor el 4, però el seu sant és el dia 15 d'octubre. Ho sé perquè ma mare fa el 15 d'octubre. Mama, d'aquí uns dies et felicitaré. No
0: teu sant va ser el 26 de setembre.
2: Sí, senyor, Sant Cosme i Sant Damià, que és l'últim dels sants de setembre aquests de la Mercè, Santa Tecla, Misericòrdia, i l'últim. Sí, tot això, allò que diuen l'avantsala de... Doncs l'avantsala de tot és Sant Cosme i Sant Damià. Més coses, perquè... Fem una festa, el Dia de la Hispanitat, el Dia Nacional a l'Estat Espanyol, però als Estats Units és el Columbus Day.
0: Ah, és veritat!
2: Bàsicament perquè un senyor que encara no sabem on va néixer, hi ha gent que diu Barcelona, i jo crec que no, hi ha gent que diu a Tortosa italià, que era una dona, ja, hi ha la versió més extensa, que és que era genovès, com el pastís, i que arriba en el seu primer viatge en una illa, en aquell moment Sant Salvador, perquè ell l'havia salvat, i en aquest primer viatge a Amèrica. Sabeu quants viatges va fer finalment Colón a Amèrica?
3: No.
1: Va fer quatre viatges.
2: Va descobrir parts de... Descobrir, és que tampoc m'agrada la paraula. Va arribar.
3: Perquè era.
2: O no, sigui, és que no va descobrir res. El tio simplement es va fotre una nata contra una pedra i va anar, va arribar a llocs.
3: Va dir, on
2: estàvem?
0: Anava a les Índies.
2: Anava a buscar les espècies al revés i va descobrir, per exemple, coses com el tabac, coses com la xocolata, la patata, l'Havana va fundar, imagineu-vos, coses bastant maques. Però què més ha passat un 12 d'octubre? Mira, arribarem, com que aquí hi ha algun periodista, es va fundar un dels diaris que incorporava, dels primers diaris a Barcelona, que incorporava la imatge gràfica. En aquell moment, fotografies o telegravats fets amb imatge, que era El Diario Gráfico, un dels referents de la premsa matinal de la Barcelona de les primeres dècades del segle XX, o el 1934, un dels mitjans de comunicació que a mi més m'agraden, satírics, humorístics, d'en fotre-se'n del mori del Quip Vetlla, que era La Campana de Gràcia. Inspirada, això el David ho sabrà bé, en una campana que hi havia gràcia, però no en un campanar religiós, sinó a la torre, de la plaça Rius i Taulet. Sí. Bueno, ara és plaça Vila de Gràcia.
3: Vila de Gràcia.
2: També, el 2003, Dani Pedrosa es proclama campió del món a Sepang, a Malàsia, de motociclisme dels 125 metres cúbics. Diguem? No, sí, ja. Aquí ja els
0: sants
2: ja els hem
0: passat. Per molta gent sí que són sants.
3: Sí, però sí. Sant Dani Pedrosa, clar, hauria de fer... No sé jo si ara mateix estan al Vaticà per...
0: I que va guanyar, David, que va fer campió del món. Que no va morir d'una corba.
3: Per ser sant...
2: És un miracle
0: que no morin.
2: Que no es matin amb aquelles velocitats. El 12 d'octubre del 21, un poble de Catalunya va canviar de nom. Tothom coneixia Sant Carlos de la Ràpita.
3: Sant Carlos de la Ràpita.
2: I al Montsià els veïns van ser cridats a una consulta popular per decidir el nom del municipi que havia de recuperar el seu nom tradicional, que era la Ràpita. Sant Carles s'hi afegeix al segle XVIII perquè Carles III, el de la Puerta d'Alcalá, el de l'Anna Belén i el Víctor Manuel, volia situar-hi allà una nova ciutat per treure pes a Tarragona, a l'Ebre, Castelló, doncs situar una nova ciutat en aquella zona de l'Ebre. La consulta, com hem dit, va guanyar, va ser, tot i que no era vinculant, va canviar el nom, i a dia d'avui encara es diu La Ràpita, tot i que gent vintage, com servidora de vostès, encara diu Sant Carlos.
3: Sant Carlos de la Ràpita.
2: No, però directament en castellà, Sant Carlos. Com si anessis a un altre espai. Tenim també naixements, aniversaris. M'ha impactat que Melody i Judit Mascó, amb diferents anys, és que sí, el mateix dia.
1: Dues divas.
2: Jo no sabia.
3: El 12 d'octubre.
2: Jo soc de la quinta, de Melody, no ho sabia, eh? Jo em veig bastant millor, em veig bastant més jove, però bueno, això ja és temes d'un altre.
0: Sí, home.
2: I
1: balles millor.
2: Això, home, no, ballar no. Aquí, Eva, no. Gràcies, però no.
3: Aquest porta avantatge a la Melody,
2: eh? Sí, aquí la Melody va a quilòmetres d'endavant. Però també, per exemple, va néixer un personatge a Japó, Katsuhisa Hokusai, que molta gent no sabrà qui perots és.
3: No sé qui és. No sé si era vosaltres, però...
2: Un creador de gravats de l'estil Uyoke del període Edo, estem parlant més o menys del segle XVIII, cap al XIX. Bàsicament, el tio que s'inventa un llibre que es diu 36 vistes del Mont Fuji. Si no heu estat al Japó, no passa res,
0: home,
2: perquè tothom ha vist la onada de Kanazawa.
0: Ah, aquesta que és la mitiquíssima, la gran ona de Kanazawa.
2: Doncs bàsicament no hem de mirar la onada, sinó que al fons de tot hi ha unes canoes i a darrere el Mont Fuji, perquè aquest gravat forma part d'un altre de 36 vistes del Mont Fuji que fa el nostre amic Hokusai. Però també tenim dos naixements més, també internacionals. El primer, deixarem escoltar una mica la música, I el segon la posarem al final, si us sembla, la música, vale? Anem a la primera.

0: El més un dorme.
1: Oh, magnífic.
0: I qui l'interpreta és Luciano Pavarotti. Aquesta és una interpretació, no està enregistrada en un espai, diguem-ne, operístic preparat, sinó que és en uns Jocs Olímpics d'hivern, crec recordar que es fan a Turí, i és aquesta gravació que se sent. Fixeu-vos la qualitat de la veu d'aquest personatge, que al mateix temps podria estar cansat tant, almenys un dorme, amb els seus companys en Plàcido Domingo i Josep Carreras, els tres tenors, o fent-te una parola d'espaguetis, que era, penso que el que es fotia cada dia. El mateix any, perdó, el mateix dia, però de l'any 1968, naixia a Sydney, a Austràlia, Hugh Jackman, que realment es diu Hugh Michael Jackman, i que va estudiar, no sé si ho sabíeu, periodisme.
1: Va, és periodista?
0: David, tens una finestra d'oportunitat?
1: O sigui, m'estàs dient
0: que finestra d'oportunitat. Tu que ets un home de la faràndula.
1: Ah, exacte, jo que soc farandulero, m'estàs dient que Hugh Jackman i jo compartim periodisme.
0: Periodisme?
1: La resta ho intentem, és a dir, la resta, ei... clar, a nivell professional deu cobrar.
0: Bueno,
1: jo, a nivell amateur, pago. Molt content de pagar, però vull
0: tot
1: dir...
0: és començar.
1: És a la inversa.
2: Ja li agradaria sí, Hugh Jackman. Home.
0: Tot és començar.
1: Ja li agradaria a Hugh Jackman estar aquí a la tarda de Ràdio 4 amb
2: tens
1: nosaltres.
2: Tens un aire, el Hugh Jackman, eh?
1: Sí, al caminar. Al sí. moure.
0: M'interessa una cosa, perquè el tio va estudiar en una universitat de tecnologia.
2: Ja.
0: Com si anessis a l'UPC, estudiar sí. periodisme. Que
1: és molt va estudiar periodisme.
0: Potser no és el lloc.
1: Ui.
0: Potser no és el lloc.
3: Curiós.
0: A banda, també es gradua en art dramàtic a l'Acadèmia del Western Australia i guanya diversos premis, com el Tony, el Globus d'Or, sí, sí. o, que no sabia, el premi del Festival Internacional de Sant Sebastià, que realment m'ha semblat molt interessant i que ara fa pocs temps ha passat amb La Bola Negra, Gènesi sí. també i tantes altres sí, sí. produccions. També hi ha gent que va morir.
2: Ah, home, clar, un 12 d'octubre. Qui va morir?
0: Va morir Violant d'Hongria, que és una de les dones més importants de la història de Catalunya, reina d'Aragó, Mallorca, València, comtessa de Barcelona. Per qui no la situï, la dona principal, que no la primera ni la segona, sinó l'última, de Jaume I, i també dos personatges que sense ells no s'entendria el modernisme. Un és Pau Eduard, que és un dels primers fotògrafs de Catalunya, retratista, l'home que més vegades va retratar Gaudí, és a dir, el retrat amb 36, amb 40 i escaig, i de les últimes fotos també les fa ells, i un senyor que es diu Lluís Puiggener Fernández, que poca gent coneixerà, però és l'autor de dues escultures del general Prim. La que hi ha al parc de la Ciutadella, just a l'entrar, quan anem al zoo, aquell senyor que hi ha a cavall és el general
1: sí.
0: Prim,
1: aquell
0: està mirant a Tarragona, però també autor de l'escultura del general Prim de la plaça Prim de Reus, que està de cul a Tarragona. És a dir, és curiós perquè
1: una
0: Tarragona
1: cara,
0: té una de cara i una de cul.
1: Està...
0: Era un senyor de Reus, i sabeu que la relació de Reus i Tarragona doncs, molt amistosa.
1: No és gaire fluida,
0: no és,
1: ja.
0: no és, i a Reus ho sabien i la van aprofitar. Fixeu-vos que han passat coses.
2: Ostres.
0: Un 12 d'octubre. Dels més de 2.000 que portem, 2.000 i escaig, perquè sí que n'hi va haver abans, però nosaltres comptem sempre a primer.
1: Sí, sí.
2: Has dit Violant, és un nom que a mi m'encanta. La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, té una filla que es diu Violant, si no m'equivoco.
0: En castellà seria Yolanda.
2: Sí.
0: Seria Yolanda. Recordo que van fer Violant d'Hongria en els nostres salsejos i el nom en hongarès era bastant impronunciable.
2: Ja.
0: Llavors jo entenc que directament sí. li diguessin tu et dius Violant aquí a la Xina
2: no,
0: popular.
2: No, però que em va sorprendre que els fills i filles de la Sílvia Orriols els noms són supercatalans. Són Guinadell, Caral, Violant, Peronella i Fortià. Em vaig quedar al·lucinat, tu.
0: Ma, funciona amb el personatge, penso, no? Aquestes
2: sí, no?
0: coses.
2: Ja.
0: Això dels nens, podríem fer dels noms dels nens, podríem fer una secció.
1: Ai, sí,
0: perquè
1: a dia
0: d'avui s'estan posant molts monosíl·labs i jo crec que, hauríem de jugar a noms un pèl més llargs. No cal Segismunda, que encara n'hi ha alguna, però sí que realment dona molt...
1: Armacenda.
0: Mira, Armacenda, sí senyor.
2: Aquí tenim el llistat, eh? Això, gràcies a l'Institut d'Estadística de Catalunya, podem veure els del 2025, noms més freqüents dels nadons. I el primer és Júlia, ja ho sabíem, el segon Sofia, el tercer és Biel, que també és ràpid de dir, no? Biel.
1: Biel.
2: Com estàs?
1: Biel.
2: Biel, tu i mi Biel.
1: Què tal, Biel?
2: I tu què tal?
1: Bé, Biel.
0: Tinc un nebó que s'ho diu, li farem la broma.
2: El quart és Nil, el cinquè és Marc, Martina, Emma, però aquí ja arriba la mandanga. Jan.
0: Bueno, Nil també ho era.
2: Nil també. Jan, Nil.
0: Pol, no sé si l'heu dit.
2: Pau, Pol, Sí. Fixa't hi ha menys dels que jo em pensava, eh? És que estic baixant la llista.
1: És que estava recordant quan està.
0: Nil i Ot són el mateix que Nin i Ot. És a dir, tenim abreviacions de nom que a dia d'avui posem un nom. Jan és l'abreviació de Joan.
1: De Joan.
2: Sí. Ah, sí, sí.
0: Ot i Nin seria Sant Abdoni, Sant Senen, Sant Nin i Sant Non. Ah. Però els modernitzem, vivim en moments diferents.
1: Ui, ara m'he perdut. Repeteixo això de mi, espera,
0: que m'ha fet gràcia. Abdoni i Senen són dos germans, tradició catòlica, que tenen dos abreviacions. Nin i Non, que són noms, és a dir, hi ha gent que es diu de cognom Nin, però és un nom, i Ot i Nil, de forma contemporània. Són canvis d'aquests que podrien passar. Jo, per exemple, un nom que m'agrada molt, però que no posaria els meus fills, seria Claustre. I Claustre és la patrona de Solsona, de Guissona.
1: Sí.
0: Veieu del Claustre, que s'organitzen unes festes brutals a Solsona, precioses.
2: Què penses tu d'aquesta... Bé, anava a dir moda, però no, perquè alguns oients segurament se sentiran ofesos. No,
0: és una nova tradició.
2: És una nova tradició de noms com, per exemple, Enzo, Luca... o, no ho sé...
0: no crec que siguin nacionals del Brasil o de...
2: No, no són italians. No, i són ni tenen família italiana.
0: Per això,
2: italiana.
0: A mi sempre m'ha sorprès això. Tot això, si tens un parent que tu t'estimes, o senzillament t'agrada aquest nom, és una de les responsabilitats dels pares. T'ha d'agradar el nom, posa-li el nom que tu creguis als teus fills.
3: Jo crec que està bé que es posin aquests noms. Al final, el patrimoni cultural no es dona només pel nom.
0: Clar.
3: Es dona pel tot el que hi ha darrere. Hi ha Lucas històrics, Luca de Tena.
0: Sí, Lux.
3: Sí, Lux, que és el mateix. Llavors, si poses Violant, que és un nom preciós, i saps tota la història,
0: clar,
3: encara el portes amb més orgull.
0: Sí.
3: No?
0: Hi ha gent que posa noms perquè una cançó li agrada i posa o el nom de la cançó, el nom de l'artista. Jo a casa meva m'ho he trobat. Hi ha uns 24 darrere meus, i jo si en tinc algun m'agradaria continuar.
2: Ah, sí?
0: Sí. És a dir, Damià és un nom que Serral, ho has dit tu, els patrons, tal, i és un nom que m'agrada. És a dir, m'estimo el nom i té unes conviccions que em fan sentir unes coses endavant, igual que aquella gent, per exemple, Tecla, a mi em costaria molt posar-la amb una filla, però Tarragona és un nom extraordinari,
2: Tecla.
0: Misericòrdia. I jo conec un senyor que es diu Trinitat.
2: Un senyor.
0: Aquella
2: un
0: pel·lícula, senyor. Allò li llamaven
3: Trinitat.
0: Sí, i és el Trini.
2: El Trini.
0: I perquè l'Espluga de Francolí té la tradició de que Trinitat era un nom d'home.
2: Uau. Impressionant.
1: No ho sabia, això. No ho coneixem.
0: El Trini. Un gran palet, un dels grans restauradors de Poblet.
3: Bueno, si més no, ara les persones adultes no es poden, no només canviar l'ordre dels cognoms,
0: clar,
3: sinó també canviar-se el nom.
0: El nom sentit, el nom volgut, ja tenim mil opcions.
2: Doncs jo crec que tenim tots uns noms preciosos aquí a la taula. Damià, Eva, David, tenim el control al Sergio i al Pau. I Servidor, que m'agrada molt també.
0: Clar que sí.
3: Sí.
0: Jo m'agrada molt el nom de ton pare.
2: Ventura.
0: Sí, m'agrada molt.
2: És
0: moltíssim.
2: Molt, molt maco, és un nom preciós.
0: Molt.
2: Sí. Jo sempre ho dic, Ventura, la meva sort.
0: Sí,
2: la meva mare
0: sí,
2: es diu Amparo, que és el meu recolzament, és la meva abraçada, Amparo, i Ventura, la meva
0: és
2: sort.
0: Molt bonic.
3: Sí, són,
2: els dos són això. En fi, deies Hugh Jackman.
0: Sí, senyor.
2: Abans...
0: L'home, jo crec que és un dels millors actors. Després del David, ve Hugh Jackman.
1: Sí, segur.
2: És que és així. La gent que s'ha dit que allà que és actor, eh?
1: Sí. No es nota res aquesta conversa que hem tingut abans. De...
0: Ah, després el pernil...
1: Aquí. Sí, tot assegurat. Tot està en ordre, no pateixis, que està encarregat, vindrà. Quan
2: doncs,
1: vingui, però vindrà.
2: Damià Amorós, moltes gràcies per aquesta setmana, per aquest dilluns.
0: Gràcies a
2: la setmana vinent més. Eva Moreno, el mateix et dic, ja és una tradició això d'ajuntar-los. A veure si passa algun dia més, perquè a mi m'agrada molt.
3: Jo em diverteixo i aprenc moltíssim. Sí, fantàstic.
4: Ens ho deixem molt bé.
2: Doncs fem una cosa, Gallac. Donem pas a la informació, arriba el butlletí, de les 5 en punt de la tarda, i després

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El govern espanyol lamenta la decisió del Tribunal Suprem de mantenir la suspensió del dret a vot per a aquelles persones que han estat nacionalitzades a través de la llei de nets de cara al 29 de novembre. Fons de l'executiu han avançat que consultaran a l'advocacia de l'Estat per esbrinar si el govern pot actuar perquè es permeti el vot a tots els espanyols nacionalitzats, com dèiem, amb aquesta llei de nets, o per contra, si han de ser els afectats els qui han de recórrer a les vies judicials. Des del PSOE han criticat que, segons diuen, el dret a vot no és igual d'important per tothom i responsabilitzen el Partit Popular i Vox d'aquesta decisió del Tribunal Suprem. En canvi, des de l'oposició han aplaudit el manteniment cautelar de la suspensió del dret a vot i han reiterat que queda demostrat que ningú està per sobre de la justícia. Amb aquesta decisió judicial, més de 170.000 persones veuen privat el seu dret a sufragi i ara tenen 5 dies per presentar al·legacions. Seguim en clima preelectoral. El cap de llista d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha defensat en un missatge a les xarxes socials una col·laboració real de les esquerres i ha evitat criticar els comuns, que l'han acusat avui de voler dividir les forces progressistes després de fer-se públic el seu acord amb Podem. Recordem que els morats recolzaran Rufián a Catalunya i el cap de llista republicà farà campanya amb Irene Montero a la resta de l'Estat espanyol. En un comunicat, amb dues formacions han insistit en la idea de col·laboració indispensable entre les forces progressistes per frenar l'extrema dreta i protegir els drets a la ciutadania. Un acord entre tots els partits que complica a hores d'ara el pacte de Podem per integrar-se a la coalició Front Ampli. Mentrestant, a Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona, una marxa

0: molt marcada també pels missatges de precampanya electoral. Alejandro Fernández, del Partit Popular, i Ignacio Garriga, de Vox.
1: Y ahora va a llegar un cambio que va a servir para volver a unir a los españoles, para que independientemente de la ideología que cada uno tenga libremente, sí que tengamos un proyecto en común.
2: Por eso hoy es muy importante decir a los catalanes que el próximo 29 de noviembre solo hay dos opciones, elegir entre civilización o barbarie.
0: També amb motiu del 12 d'octubre, a la plaça Urquinaona s'ha desplegat una concentració antifeixista que després s'ha traslladat a l'acampada de la plaça Catalunya pel dret a l'habitatge davant la possibilitat de la presència de neonazis de Núcleo Nacional. Un motorista ha mort en una sortida de via a la T-700 a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Per causes que encara s'investiguen, aquesta tarda s'ha produït la sortida de via d'una motocicleta a conseqüència d'aquest accident, com dèiem, ha mort el conductor del vehicle de dues rodes. Es tracta d'un home de 60 anys de nacionalitat alemanya. Amb aquesta víctima són 99 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Més qüestions. El conseller delegat de SEAT Cupra preveu que Martorell arribi al màxim de producció el 2027 i veu bones perspectives per la planta, tot i les amenaces del grup Volkswagen de tancar diverses factories a Alemanya. Rosa Quitllet, bona tarda.
3: Bona tarda. Des del Saló de l'Automòbil de París, Marcus Haupt ha destacat que el model Cupra Raval està tenint un paper important en el creixement de la marca i que és una de les principals apostes de la companyia per impulsar l'electrificació. En aquest sentit, el directiu de SEAT confia en lliurar-ne més de 100.000 l'any vinent.
4: El año que viene queremos fabricar y entregar más de 100.000 coches, por lo tanto, seguimos en nuestra rampa de subida de producción, por lo tanto, son buenas noticias y buenas expectativas para Martorell.
3: Sobre SEAT, Marcus Hope ha pensat que l'any que ve l'Ibiza i l'Arona incorporaran versions híbrides.
0: Gràcies, Rosa. I en aquest context hem conegut que la Unió Europea i la Xina han acordat limitar a 350.000 unitats anuals les importacions de cotxes híbrids i híbrids endollables fabricats al país asiàtic. La mesura entrarà en vigor al desembre i redueix a menys de la meitat les vendes actuals, que se situen al voltant dels 800.000 vehicles. L'acord vol corregir les desigualtats comercials entre les dues potències. Brussel·les, per tant, s'encarregarà de supervisar les exportacions xineses i controlar que es compleixi el límit establert. Un cop s'arribi a les 350.000 unitats anuals, els vehicles que superin aquesta xifra no podran accedir al mercat comunitari. Un pacte que es va tancar divendres entre el comissari europeu de comerç, Maros Sefcovic, i el seu homòleg xinès, Wang Wentao. I ampliem aquesta hora la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui dilluns comença la setmana amb temps estable i dia festiu. Predomina el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures i seran suaus i lleugerament més altes per aquesta època de l'any. Màximes de 28 graus a Lleida, 26 a Girona, 25 graus a Tarragona i 24 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Segona hora d'aquest dilluns 12 d'octubre, David Gallac, festiu, que ens agrada fer ràdio.
1: Ens encanta. Ens encanta fer ràdio, per tant, aquí estem, a la tarda de Ràdio 4. Vinga, va.
0: Molt ben acompanyats. Hola, Adam Martín, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, com esteu?
0: Molt bé,
2: festa
0: molt bé.
2: Avui, eh?
0: Molt contents i gràcies per venir en un festiu, que això s'ha d'agrair especialment.
2: Jo insisteixo, el que vaig dir l'altre dia no em costa gaire venir avui.
0: Doncs l'Adam Martín, el nostre periodista, expert en salut, màster en nutrició i salut i màster en nutrició esportiva, serà amb nosaltres a la tarda a Ràdio 4 de seguida. I també saludo a l'Arantxa Coca. Què tal, Arantxa?
3: Què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda, la nostra doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família, que tampoc s'ho volia perdre.
3: No. És que a mi em crideu i lo dejo todo.
2: Sou
3: molt incondicional.
2: Em fa molta gràcia coincidir amb ella.
0: Sí?
2: De fet, farem una parte després.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè això de les relacions de parella és una cosa que és complicada, és complexa.
3: S'ha de nodrir també, oi, Adam?
2: Això, a veure, m'estàs donant un consell? M'estàs dient una...
3: No, és una pregunta.
0: Sí, però no, us coneixeu?
3: Clar, clar.
0: Coneixeu d'abans?
2: S'ha de nodrir. No.
3: No, no, ens ha unit a
0: la tarda. Això m'agrada molt,
2: sí, sí,
0: molt, molt.
2: No,
3: que,
2: que ja ho sé que s'ha de nodrir. Però tinc una relació a distància complexa, jo.
0: Tu tens una relació a distància?
2: Sí, sí, sí.
0: Ostres, jo no podria, No podria.
2: No, no, no, maquíssima. Però a distància. No, el problema només és la distància.
0: Ja, ja, ja.
2: I el tren.
1: Per la distància, per fer-la més curta, clar. És a dir, per escurçar-la.
2: Sí, sí, sí.
0: Bé, avui tornarem a parlar de mites sobre alimentació. Les xarxes socials, aquí ho hem comentat moltes vegades, no?
2: Sí.
0: Ens ofereixen aquest allau de consells. Passa també amb la psicologia molt, eh? Però parlant de nutrició, consells, prohibicions, afirmacions que sovint simplifiquen massa la nutrició o presenten aquestes opinions personals, no? Com si fossin veritats científiques. És molt perillós. I per aclarir què hi ha de cert en alguns d'aquests missatges, ens acompanya l'Adam Martín una setmana més, i és que ens agrada quan decideixes portar un capítol de més mites sobre l'alimentació que avui ens carregarem, ens poses content.
1: Ara.
2: El primer era capítol 1 de molts.
0: Clar, clar,
2: aquest
0: és infinit,
2: tercer,
0: això.
2: Aquest és el tercer.
0: Ostres, el tercer,
2: ja. Jo no sé si hi ha alguna disciplina de la ciència on hi hagi més mites que la nutrició. Perquè això és una mica com el futbol, que tothom en sap, saps?
0: Ja,
1: sí, ja.
2: No, això és... Amb nutrició passa el mateix. No, això la meva mare, el meu avi, la meva tia, la meva veïna, el meu veí, tothom sap alguna cosa de nutrició, que fins a cert punt és veritat, perquè l'ésser humà ha arribat fins aquí sense nutricionistes, això és així, però ara hi ha tant de desgavell que potser calen una mica de nutricionistes per posar ordre.
0: Arantxa, a veure, que tu cuides també molt l'alimentació, a veure què en penses de tot plegat.
3: Sí, sí, ment i cos.
0: Clar, ment i cos. Ment
1: com
0: i
1: ha
0: cos.
1: De ser.
0: Avui, la segona hora de programa és ment...
1: Ment i cos.
0: I cos.
2: Sí, sí. Sí, sí.
1: Sortirem d'aquesta segona hora, sortirem, vaja, estupendos i estupendes, perquè si no feu cas del que expliquem avui és perquè no voleu. Més eines és impossible.
2: No sé si podem amb tu en una hora, eh? Arreglar-ho tot. Però
1: bé,
2: ho intentarem.
1: Vinga, va.
0: A veure, Adam...
2: Va, que aquest és xulo.
0: Va, comencem amb una. L'esmorzar és l'àpat més important del dia i saltar-se'l és perjudicial per la salut. Adam, aquesta afirmació és certa o podem prescindir de l'esmorzar si no tenim gana?
2: L'heu sentit, no?
1: Sempre.
2: Sí. L'esmorzar és l'àpat més important del dia. Primer, no hi ha àpat més important del dia. Pot ser important si no en fas cap altre, pot ser important si fa 18 hores que no menges, però l'àpat com a més important del dia en si mateix, no existeix, no n'hi ha cap. Hem de pensar que, de fet, l'esmorzar és un invent relativament recent a la història de la humanitat. Esmorzaven les persones que s'aixecaven per anar al camp i que estaven tantes hores treballant al camp que necessitaven primer molta energia i després que igual no podien dinar. Aleshores necessitaven energia, s'aixecaven a les 6 del matí, esmorzaven, es fotien uns esmorzars espectaculars, normals, d'altra banda, de cigrons, o de, és a dir, un àpat normal, no hi havia el concepte d'esmorzar separat, no? Com a qualitat específica per esmorzar es menja això. Això no existia, tampoc. Això també és un invent recent, del senyor Kellogg's, per exemple, no? Que està a finals del segle XIX. Abans això ningú esmorzava, per tant, ja amb això ja podem veure que potser no és l'àpat més important del dia. No existeix, no existeix. Si tu fas només un àpat al dia, que també és una possibilitat, potser és el dinar, potser és el sopar, potser sí, és l'esmorzar, però si en fas 5, doncs aleshores no sé quin és l'àpat més important.
0: Hi ha gent ara que t'està escoltant i està dient com, Adam, què acabes de dir? Gent que només ha fet un àpat al dia,
2: sí,
0: un àpat.
2: Hi ha persones que fan això. L'altre dia vaig fer un article sobre una cosa que es diu snackification, que és una tendència que hi ha ara, que és no fer àpats. que és estar tot el dia picant.
1: Constantment
2: dia
1: menjant.
0: Això ens ha dit sempre que és terrible, no?
2: Bueno, també depèn de la qualitat de l'esnac que estiguis prenent. Ja. Vull dir, si estàs tot el dia esnaquejant amb galetes de xocolata, malament. Però si un esnac a les 10 és una peça de fruita, a 11:45 és una nous, a les 3 és un
1: una
2: tros
1: verdura,
2: de pollastre...
1: Una verdura, una pastanaga, per exemple,
2: doncs,
1: que és així...
2: un hummus... Al final, clar, com que tenim tant de desgavell, tant de desordre i tot plegat, doncs aleshores la gent diu, a més que això dels àpats, tampoc és... Aquesta cosa de també fer 3 àpats o 5 també és arbitraria totalment, eh? Yeah. Històricament sempre hem menjat quan hem tingut gana i quan hem pogut.
0: Sí, és veritat.
2: I ara, que passa que arriben les fàbriques, ens obliguen a tenir un ordre, els treballadors havien d'arribar descansats i amb energia, i s'inventa tota aquesta cosa de posar ordre en els hàbits nutricionals que fins aquell moment no calia, no? O sigui que no és el més important.
1: Aquelles persones que avui ens escoltin, que és festiu, que diuen, no, és igual, avui no faré res, però l'esmorzar, com que és el més important del dia, m'acabo de fotre un esmorzar d'aquells de cada... Perquè és el més important del dia. Ara que sàpiguen aquesta hora de la tarda, que no és així,
2: però
1: que potser no cal. Però, no cal.
2: Però podria ser-ho, eh? Sí. El que no pots fer tu és dir, com que aquell tio a la ràdio va dir que no és el més important del dia, ara no esmorzo mai.
0: No.
2: I aleshores què et passa? Surs de casa a les 8 del matí o a les 9, arribes a la feina, i no dinaràs fins les dues. Dius, com que no és el més important, no he esmorzat, a les 11 tens un atac de gana brutal i els aliments que tens al teu voltant solen ser sempre...
1: Els que no toquen.
2: Aliments de mala qualitat.
1: Els que, clar.
2: A la màquina de vending tens ultraprocessats, a la fleca de baix tens de tot... Tot això. I aleshores, doncs, aleshores, si...
0: Pa de pipa...
2: Si aquesta és la teva casuística, doncs potser hauries d'esmorzar, saps?
0: Jo he estat molts anys sense esmorzar.
2: Sí,
0: he fet aquest dejuni que li diuen,
2: sí,
0: que ja jo el meu últim
2: intermitent,
0: el meu últim àpat era potser a les 8 de la tarda nit,
2: sí,
0: i estar fins al migdia del següent dia ja no menjava res. Sí. Era cafetó al matí, sí, i aigua, però jo no, sòlid no.
2: Sí, bueno, hi ha gent que li funciona i hi ha gent que no. Vull, tampoc no hi ha regles universals. Sí,
1: depèn dels horaris, per exemple, els que hem fet programes de matinada a la vegada, ens passava això, que aleshores a l'hora de l'esmorzar no esmorzaràs a 3:15 de la nit, perquè no és l'hora que toca, i aleshores esmorzes o no, perquè ja dines, potser.
2: Sí, sí. Sí, sí.
0: En fi, un altre mite, va. Perdó, Arantxa, tu ets d'esmorzar fort o no?
3: No, no, el meu àpat preferit és el dinar. Allà és on concentro.
2: La terminologia.
3: Allà és on concentro, però esmorzo. Però sí que intento escoltar el meu cos.
2: Exacte, és que es tracta una mica d'això.
3: I sé que no puc esmorzar abans a les 10, no m'escau bé.
2: Sí, doncs ja està, perfecte.
3: El que m'escau bé a partir de les 10, i després l'àpat gran, el dels cigrons i...
2: El fas a l'hora de dinar, i el superet el fas lleugeret.
3: Acostuma a fer un berenar i no sopo.
2: Ah, veus? Pues també està bé,
0: què dius?
2: Clar. El tema és que entrin els nutrients que necessites al llarg del dia, de la
0: manera
2: que sigui.
0: Tu sempre ho has dit.
2: Ja està.
0: Sí, sí, sí.
2: Vull dir que hi ha persones que es poden prendre les 2.500, depèn, 2.500 calories que necessites amb els nutrients que necessites amb un sol àpat. Bé, vale, perfecte.
0: Ja,
2: saps?
0: Però després tindràs gana.
2: Depèn. De la
0: costum?
2: Depèn. Ja, jo tindria gana, per
1: exemple. Jo tinc gana, també.
2: Jo tindria
1: jo
2: gana.
1: Jo tinc gana, sempre, tu.
2: Però hi ha gent que no. Però bueno.
0: Arantxa, a més, vegetals... En aquest sentit?
3: Bueno, soc vegana, sí, llavors. Per tant, encara ens escoltem més el cos.
2: Clar.
3: I encara has de saber una mica, estem obligats a saber una mica de dieta perquè no podem menjar el que es posa en el plat. Has de triar tu i amb coneixement. No? És un altre món. Però sí, és el que dius, eh? T'estava escoltant i deia, oh, que bé, ho estàs fent bé, Arantxa. Vinga, va, continua. Perquè t'has d'escoltar el cos i has de saber una mica de nutrició. Ens falta molta educació, no?,
2: sí,
3: sobre el tema.
2: Sí, sí. També un dia vam dir-ho, dieta vegetariana estricta o vegana, cap problema sempre que estigui ben planificada. Això diuen tots els estudis ben fets des de fa molts anys. De fet, és una de les dietes més estudiades després de la Mediterrània. Jo, de fet, tinc un llibre sobre nutrició esportiva per a vegetarians i vegans.
0: Ah, sí, és veritat.
2: Perquè
0: és veritat.
2: Allà hi havia un forat, perquè la gent que és vegana i que és esportista sempre s'hi carden aquests rotllos de no tens proteïna, no sé què i tal. I tot això és mentida, però també és veritat que has de saber d'on t'ho treureu, no? Perquè el normal és carn i t'ho arregles ràpid. I amb el tema vegetarià... És que ser vegetarià no és menjar amanides, és que la gent es pensa que és menjar enciam. I no, hi ha molts productes vegetals que són de molt bona qualitat, molt rics en nutrients, etcètera, etcètera, no?
3: No, he saltat perquè deia, és la coletilla dels vegetals. tens uns vegetals per aquí que t'he deixat.
4: Ja, ja, però...
3: És que
0: vivim... Té aranxa, una pastanaga.
3: Una pastanaga. Aquí tens uns quants vegetals.
1: Unes bledes. Anem a dinar, però sí, et deixo unes...
3: Exacte.
1: Per tu he pensat unes bledes.
4: Sí, sí, sí.
3: I així hem sobreviscut tants anys, eh?
1: Quina tristó.
3: No, clar. Sí, sí,
2: i això sí que genera dèficit després. Clar. Una dieta mal planificada que et diuen no, el meu fill és vegetarià, li poso una amanida cada dia i ja està. Oi, però, no. Per favor...
3: Jo et dic una cosa, perdona, Emma. Jo vaig fracassar com a vegana quan vaig començar.
2: Vas fracassar?
3: Sí, sí, era insostenible, perquè clar. No vaig estudiar la dieta. I em vaig veure obligada a estudiar-la o fracassava. Sí. Fracassava el meu cos, va canviar molt. Sí. I la gent em deia, estàs malalta? I jo, ostres, quin aspecte dec tenir, no?
2: Clar.
3: I llavors vas dir, això, o comences a fer un estudi personal autodidacta de què has de menjar o no ho expliques.
2: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. Sí, sí.
0: Més mites. El pa engreixa. I si volem perdre pes, el primer que hem de fer és eliminar-lo. Què hi ha de cert en aquest mite?
2: Ah, i els hidrats de carboni, que són el dimoni.
0: Són el dimoni.
2: Amb cua, els hidrats de carboni.
0: I el pa.
2: Ja és...
1: Anem al pa. A veure si aquí tenim sort amb el pa.
0: A mi m'encanta mullar, M'encanta sucar.
2: Sí.
1: Oh.
2: A veure, ja ho hem dit alguna vegada, insistim en el tema. El que et fa perdre pes és el sumatori de tot allò que menges. No només un aliment en concret. Si no menges res tot el dia i menges pa, òbviament, aquell pa no t'engreixa perquè no t'arriba les calories que necessites. Si has menjat moltíssim, molt, molt, molt, i després a sobre menges pa, és el pa? La gota que fa vessar el got, realment? O és el got que ja està ple del tot i aquell pa, de més... S'ha de vigilar una mica amb aquestes... consideracions tan genèriques, perquè aleshores, clar, la gent diu és que jo no menjo pa i no m'aprimo. Perquè és més, una mica més complex que deixar de menjar pa o deixar de posar-se greixos o del que sigui. És el conjunt de la dieta el que fa que després hi hagi resultats, si vols, en termes de pes. O en altres termes, però si estem parlant de pèrdua de pes, que en realitat estem parlant de pèrdua de greix, que és el terme més apropiat, aleshores, depèn. El pa pot engreixar-te o no si és aquell el pa que fa que t'estiguis passant de calories. Si no, pot ser una pastanaga la que et faci engreixar, diguéssim. Perquè portes les calories que et toquen i penges una pastanaga de més. O pot ser un tigretón. Perquè tu pots aprimar-te menjant tigretones.
0: De debò.
2: Sí, hi ha un nutricionista
0: com ho puc fer?
1: Què dius ara?
0: Sí, com ho podem fer?
2: Clar, hi ha un nutricionista que va, per demostrar precisament el tema de que les calories és el més important, que no és l'únic, però és el més important, va fer durant un mes una dieta basada només en McDonald's.
0: Uau. Quina meravella.
2: Però es va ajustar les quilocalories...
1: No.
2: Va ajustar les quilocalories al menú del McDonald's i ingeria les calories que necessitava per perdre pes, però del McDonald's.
0: Clar.
2: Resultat, es va prima.
0: Sí. No, si és que té tota la lògica.
1: O sigui,
0: estem fent mig conya tots aquí,
1: fregida,
0: però...
1: Feia... O sigui, ho ajustava en funció...
0: Mig patata.
1: Mig nugget...
2: Ja està. Sí, ell va dir, a veure, són 500 quilocalories menys cada dia, més o menys, això, pam, el Big Mac en té... Vinga, puc menjar-me un Big Mac i mig, un dos de patates, un gelat de no sé què, i ja està. I va perdre pes. El que passa que el pes és el de menys aquí. Aquí el que és important és menjar bé. Després el pes ja és un altre tema, en alguns casos molt particulars. Però aquí el que importa és una altra cosa. Va demostrar que es podia perdre pes. No va millorar la seva salut.
1: Ah, clar, aquesta és una altra qüestió important.
2: Salut i pes no sempre estan associats.
1: No van lligats. Anem amb el següent. Va. Els productes light són sempre més saludables i ens ajuden a aprimar-nos. Què fem amb això?
2: Ai, per favor. Clar, a veure, què vol dir light? Light vol dir un producte... que és normal, no sé, una maionesa, la seva versió light, és un 30% menys calòrica, té un 30% menys de quilocalories. Val? Aleshores, si tu busques una pèrdua de pes o vols lleugerita de calories o el que sigui, tires per a light. Té cert sentit, no? Però primer hem de pensar en això que diem de la qualitat dels aliments, que és molt important, però després, què ens passa? Mentalment, i això és més un tema psicològic, Arantxa, el que diuen els estudis és que la gent que menja light menja el doble. És a dir, si mengés maionesa normal es posaria X, però com que és light es posa X per 2.
1: Vaig a posar aquest plat 3 cullerades més perquè com que és light aquest producte no passa res perquè és més bo.
2: Resultat, com que és un 30% menys de calories, acabes ingerint més calories que si prenessis la versió normal.
1: O sigui, potser és millor prendre'n menys de la versió original... i no posar-ne de 3 cullerades de la light.
2: Exacte.
3: De compensació...
2: És l'efecte aquest de dir, com que això és saludable, en el meu cap, puc menjar-ne més. Això sempre ens passa, no? Això és saludable, puc menjar més quantitat d'això. però normalment no ens passa amb les pastanagues. Ens passa amb les versions sanes, entre cometes, de productes que no ho són. I amb aquests tipus de productes, com que ens agrada pecar i necessitem aquesta sensació de... Així que la maionesa no és bona, però com que és light, em puc prendre més, acabes prenent més de la que tocaria realment.
3: Psicològicament en parlem molt de l'efecte restringir. Si ens hem restringit i he fet una dieta, després em puc premiar.
2: Sí, exacte.
3: Perquè ho he fet també 3 dies, sí. No, si he menjat, no, ho estic associant.
2: Sí. Sí, sí.
3: Potser, si he menjat alguna cosa light, em puc després compensar o premiar amb alguna cosa de més,
2: sí.
3: Perquè he deixat aquell espai... No? Sí. Que m'he tret i llavors aquí ja la fórmula no funciona.
2: No, clar, perquè passes amb el premi, no? El premi és tan gros que no pots sortir d'allà. T'han posat una medalla d'or tan gran que no pots ni caminar.
1: És més gros el premi que no el sacrifici, que és, el sacrifici del que t'has deixat de menjar o l'equilibri que has buscat. I una altra, a veure, prendre un suc de fruita equival a menjar una peça de fruita sencera.
2: Clar, nutricionalment no són exactament el mateix. A més, hem de pensar en l'impacte metabòlic que té prendre la fruita en suc o prendre la fruita sencera.
1: Sencera.
2: Tampoc cal exagerar gaire, eh? Que també es diu, és que un suc amb fruita és sucre pur. Sí, però evidentment no és un refresc. Vull dir, té coses bones allà dins, s'ha de vigilar una mica, però ja està. Clar, quan liquem una fruita, quan fem un suc, estem eliminant la part de la fibra, que és la part que fa que metabolitzem aquells sucres que té aquella peça de fruita d'una manera més lenta, més progressiva. Val? És a dir, si tu menges, no sé, una taronja, te la menges, la mastegues, la informació sensorial que tens és diferent, el cervell entén que estàs ingerint calories, s'activen determinats sistemes hormonals i metabòlics que fan que comencis a fer digestió de manera més eficient. Quan veus, com que la natura, l'únic líquid que hi ha és aigua, el cos no està acostumat a dir bec i ens estan entrant calories, perquè no està programat per això. Bec i entra aigua. Per tant, primer passa això. I després, que com que no hi ha fibra, els sucres que conté aquella taronja entren més ràpid al torrent sanguini, que no és una cosa que no sempre ens interessa. Si hi ha fibra en una peça de fruita, allò entra més a poc. La diferència és, per exemple, una peça de fruita sencera, et trigues a fer servir aquells sucres que has pres, que es tornen glucosa, uns 30, 35, 40 minuts, més o menys. En suc són 5.
1: Va més ràpid.
2: Per tant, aquí hi ha una diferència que és important de tenir en compte. Això pot ser un avantatge, per exemple, en nutrició esportiva. Per
1: perquè
2: exemple,
1: vols una rapidesa en aquell moment de la competició
2: ràpida.
1: Que necessites.
2: En aquest cas concret, el suc és una molt bona opció. Amb altres, segurament no tant. Però insisteixo, d'aquí a dir els sucs són dolents, bueno, és com diuen els anglesos, it's a bit of a stretch. És exagerar una mica, segurament.
1: A vegades la mandra, no? Potser ara m'he de menjar la taronja, ara he de pelar, he de fer tot això.
2: Sí.
1: No, però prefereixo, escolta, taronja.
2: La màquina,
1: el suc de taronja, ja màquina, i...
2: Però el suc
1: i és igual.
2: Té, el suc té de vitamina C, té nutrients que són interessants, i ja està, eh?
0: Una cosa, Adam, la sal rosa de l'Himàlaia és més saludable que la sal convencional perquè conté més minerals? Perquè aquest és un mite, també, no? Bueno, un mantra que s'ha repetit molt.
2: Sí, venint de l'Himàlaia és un mantra, sí, sí.
0: Perdó. Namasté, tio.
2: Perdó. Namasté.
0: Namasté o cafè, perquè si a mi m'agrada molt també.
2: Si montés una tateria...
1: L'altre dia parlàvem, sí.
2: Sí, és més saludable la sal de l'Himàlaia, sí, però per la persona que te la ven.
1: Clar, és més car.
2: Aleshores estarà supercontent aquella persona i estarà molt més sa. Però per la resta, en realitat, no. Ens han venut la moto, que és sal antiga, que ve de les muntanyes de l'Himàlaia i que, per tant, té micronutrients i oligoelements, que la sal convencional no hi són, bla, bla, bla. I què?
0: Clar. I Arantxa està canviant la
2: a
0: cara.
2: Final,
0: per què? Per què, Arantxa?
2: T'estàs gastant...
1: En tens a casa...
2: Val una barbaritat. La diferència és una barbaritat. Aleshores, si tu pretens prendre minerals i oligoelements... en tindràs molts més, d'una manera més econòmica, amb una fruita, amb una verdura, amb un cigró, que a través de la sal, realment. Que és l'única diferència que hi ha. Sí que és veritat que té més oligoelements, però és que estem parlant de restes petitíssimes. De restes petitíssimes, de traces, pràcticament, que no justifiquen la diferència, segurament.
0: Arantxa, què passa?
1: Però
3: és més elegant.
1: A veure.
2: Això sí.
3: Això sí, eh? Una sal
2: això
3: rosa,
2: sí.
0: Ja només
3: agafes,
0: per això...
2: És elegant.
3: El fas anar al molinillo, aquell sí. És superelegant.
1: Té una,
3: ja és
1: té una vistositat, que si agafes l'altre sí. No
3: que
1: té.
3: Funciona sí. Amb el màrqueting molt bé.
2: Clar,
3: ja ho hem vist.
2: Jo em preocupo més de la butxaca de la gent. Vull dir, si tu compres per elegància, perfecte. Però si tu compres perquè penses que és millor que la sal convencional, doncs aleshores no cal gastar-te els diners i ja està. La diferència és abismal, a més. Què val un quilo de sal normal, de sal iodada, que el iode és molt important.
1: Sí.
2: 0,60, 0,20, 0,30, és que poquíssim, que val un quilo de sal del Himàlaia, val una barbaritat, no? A banda que no sempre és sal del Himàlaia.
1: La porten,
2: de
1: Himàlaia. De vegades és un altre lloc. Sí, sí, sí. La porten d'allà. O sigui, està certificat, això, que la porten en els viatges?
2: No tens manera de saber-ho. Aquest és el problema.
1: Clar.
0: Doncs gràcies, Adam. Ai,
2: Adam, quan vulgueu, Martín, estic aquí per desfer els somnis
1: mites
2: i les fantasies de la gent.
0: Gràcies. Què faríem sense tu, Adam? Ai, Martín?
2: Gràcies. Bon dia de festa.

0: Què, Arantxa, com va el dilluns? Bé, hem après moltes coses amb l'Adam, eh?
1: I tant, i tant. He pres nota, eh? I se m'han caigut alguns mites. A mi que la dieta m'agrada molt conèixer com omplim el cap i el cos, i m'agrada seguir i llegir coses. M'ha semblat superinteressant.
2: Ara equilibraré més el pa. Ara agafaré pa, poc, perquè també abans menjaré més equilibrat i aleshores potser el pa podré fer una miqueta de pa.
1: I jo amb la sal. I amb la sal i amb la pansada.
0: La de l'Himàlaia.
1: Sí, sí, la traurem en sopars que vulgui fardar una mica i ja està.
2: I després, pel dia a dia, Arantxa, pots gastar de l'altre.
1: M'ha quedat claríssim. Gràcies, Adam.
0: Ai, jo fa ja unes setmanes que només esmorzo un parell d'ous. Pocs fets, saps? D'aquests poc fets, amb una mica de pa, ostres, a mi em posa com una moto i començo el dia. I després penso que l'exercici que faig el faig amb més força.
2: Jo soc d'entrepà, si puc, un entrepà, i ara amb aquest horari que em permet fer aquest àpat de l'esmorzar a casa, un entrepà, cafè.
0: Sí, cafè sempre.
2: Cafè
0: sempre,
2: i entrepà, i aleshores, pim-pam, cap aquí, cap a la ràdio.
1: Doncs, David, podríem compartir esmorzar.
2: Oh,
1: també
2: veus?
1: Soc de cafè amb llet i de l'entrepà.
2: Entrepà, doncs meu. Un dia Arantxa fem-ho, un dia esmorzem plegats.
1: Ai, està fet això.
0: Tenim moltes preguntes per l'Arantxa. Peticions, consultes dels oients.
2: A veure, per on comencem? Deixa'm mirar
0: busca,
2: aquí.
0: Busca, perquè que tenim una llista.
2: Perquè tenim aquí a la tarda de Ràdio 4, 4 amb número.
0: Arroba la tarda de Ràdio 4, 4 amb número, a Instagram.
2: Que no he dit l'arroba, clar, si no he dit l'arroba.
0: No,
2: aquí a la tarda de Ràdio 4, com si fos aquí. Com si arribin les consultes per l'aire, pel wifi, i...
0: Per l'aire, pel wifi.
2: Digo, Xavi Martínez, mal que estàs tu aquí.
0: No, perquè la fes la bústia, és un missatge directe. I sempre diem que podeu deixar un missatge directe de veu, també, una nota de veu, o escrit, o no cal posar el nom.
2: No cal.
0: Vull dir, el nom el veurem nosaltres, però no li direm a ningú. No. Pot ser anònim el missatge.
2: No direm ara, en llegirem el que ens ha dit l'usuari. Sí. No,
0: la Carmen té un problema. No.
2: Voleu fer una... Vinga, va.
0: Va, a veure, primera consulta per l'Arantxa.
2: Vinga, va, som-hi. Aquesta mateix. La meva parella passa moltíssim temps amb el mòbil i sento que comparteixo amb una pantalla. Ui. Com puc expressar el que em passa sense semblar controladora o demandant?
1: Aquesta...
0: Boníssima.
1: Sí, oi? És que és la gran pregunta, és un dels grans temes.
0: Molt d'ara.
1: Sí, és molt d'ara, molt. I, de fet, penseu que en el rànquing de formes d'infidelitat ha entrat amb molta força mirar el telèfon.
2: Qui
1: hi ha
2: dius?
1: Persones que senten una falta de lleialtat emocional, el fet de no tenir l'atenció en aquell moment de la... En aquell moment... I repetidament, perquè està mirant el telèfon i no està dedicant aquell temps amb tu. I es senten traïdes, molt traïdes. I, per tant, la pregunta és molt d'avui, com deia Xavi. Mira, al final haurem tots de resoldre el tema pantalles, en general, fins i tot amb fills, amb parella i amb altres persones a la família, com resoldríem una qüestió d'hàbits a casa. Quan es fuma, bueno, hi ha famílies que fumen a casa i a alguns no els hi agrada, i on s'ha de fumar, hem de sortir al balcó, la finestra, hi ha un horari que sí...
2: Unes zones que no. Mira, doncs a fora sí, al balcó, per exemple, però a dins a l'interior no.
1: Correcte, i d'altres peculiaritats que algú tingui el seu hàbit a casa, no? Com fer esport, doncs el lloc... l'hora, en qualsevol moment, enmig d'un sopar, no et posaràs a fer esport.
2: Exacte.
1: No? Doncs amb el telèfon, amb les pantalles, hem d'incorporar-ho dintre d'aquesta normalitat, perquè les pantalles ja sabem que han vingut per quedar-se.
2: Sí, no marxaran.
1: No marxaran.
2: I cada vegada li dediquem més temps.
1: Exactament.
2: I les necessitem per més coses.
1: Exactament. Per tant, com no li donem un tractament d'hàbit i de rutina i els hi posem un ordre, com hem ordenat altres hàbits i altres rutines, no ens en sortirem. Per tant, a l'hora de parlar amb la teva parella, ja anant amb la consulta d'aquest noi o d'aquesta noia, ho has d'encetar no parlant de la pantalla i de l'ofensa, escolta, és una falta d'educació, perquè llavors se sentirà ofès perquè li acabes de dir mal educat.
2: Exacte.
1: Directament.
2: Has fet un atac frontal, en aquest moment.
1: Absolutament.
2: Josep, què passa
1: llavors
2: aquí?
1: Ja, escolta, ja, però estic treballant, però tu saps que jo tinc una feina que, i tu t'intentaràs justificar. Si no, de dir, escolta, què tal? Jo sé que necessites del telèfon i de fer les teves consultes a l'aparell, ho sé, això es diu concessió. Quan jo et concedeixo la teva
2: raó. Un
1: temps
2: perquè tu necessites, per feina, sí, o perquè en aquell moment és urgent perquè has de respondre aquell missatge.
1: Exactament, et concedeixo aquesta empatia amb tu. Entenc que les teves necessitats no les qüestionaré. Què tal si aquest tema de les pantalles, tu, la teva i jo, el meu telèfon, li posem un ordre? Un horari dins de casa i un horari en les activitats que compartim. Al principi i al final. I al mig, no. Quan arribem a casa podem encara mirar, per exemple, m'ho estic inventant, després, si hem de fer algun àpat, no? I després, abans de dormir, perquè
2: a
1: molta gent li encanta mirar la pantalla,
2: abans
1: de dormir, o al llit, és com un plaer saber que estàs acostat a la teva parella i mirant la tablet. Allò de la tablet, o sigui, la imatge de la meva parella al costat i jo mirant la tablet, és una escena ja romàntica. M'ho diuen molts homes i moltes dones. I ho gaudeixen moltíssim.
2: El no tenir parella miro, però... I sé que tampoc no és bo de mirar estar amb la pantalla, però clar, no.
1: Imagina't si l'avi...
2: Miro la paret, jo,
1: és tan plaent com tenir la parella al costat. Ara, després, si intenteu apropar-vos, potser ja esteu esgotats, perquè llegir t'esgota o mirar la pantalla t'esgota i tens ganes de dormir. Ja el que passi després, de millor o de pitjor, ja us haureu de plantejar. Però fixa-t'hi fins a quin punt, com deia, és un hàbit de molta satisfacció. Per tant, dir-li a la parella, m'ofèn, retira-ho, mentre estigui jo, ho viurà primer com un atac i després amb por. Ai, no, no ho faig. I què farà? Ho amagarà.
2: Ho farà d'amagat.
1: D'amagat. I quan tu t'aixequis, esteu dinant i t'aixequis...
2: Vas un moment al lavabo, i aleshores...
1: A buscar
2: pam,
1: la sal de l'imal,
0: és una addicció,
1: ja.
0: És una addicció.
1: Exactament. Bueno, sí, sí. Bueno, o no.
0: Moltes vegades a ser, jo crec que comença a ser ja...
1: Ens hem acostumat. I no podem tenir fred.
0: Un aferrament.
1: És veritat. Però ho farà... aprofitant que vas a buscar la famosa sal a la cuina.
2: Exacte.
1: Va, llavors, i què farà? Quan arribis, pum, girarà el telèfon a la taula i aquí no ha passat res.
2: No estava fent res.
1: I ha girat el telèfon. Tu vols aquesta resposta? No. Per tant, l'has d'incorporar dintre d'una normalitat de la convivència, però com tantes altres normalitats, fumar, si fumeu, o fer esport...
0: Ja no fumem aquí.
1: Doncs,
0: no?
1: Bueno,
0: ja no.
1: Doncs, com un hàbit d'algunes famílies o parelles que encara poden tenir, li poseu un horari, un ordre. Escolta, què et sembla? Val? O sigui, ho hem d'incorporar. Sé que no ens podem sentir ofesos, no és motiu, sé que estan aquí i les necessitem i tu hauràs de fer les teves consultes per la pantalla, però aquí sí i aquí no. És la manera de que la teva parella ni es posi la defensiva ni t'hagi de fer el favor, perquè clar, ets sensible i controladora, val? Que és el que tu no vols semblar, t'ha de fer el favor de, per tu, no mirar la pantalla. No es tracta d'això, es tracta d'ordenar un ordre digital, que se'n diu, i els ordres digitals han d'existir a totes les cases.
2: I això pot passar, ara potser m'equivoco, Arantxa, el fet de que una parella, per exemple, que això passi quan portes més temps amb la parella, és a dir, a veure, que a l'inici d'aquesta convivència, ara poso un exemple, que no sé si la consulta aquesta que ens ha arribat a través de Roba la tarda de Radio 4 té a veure o no amb això, però, no sé, comences la convivència, i clar, en aquell moment el mòbil t'interessa zero, ni que estiguis molt atabalat, atabalada, t'és igual perquè la parella t'agrada molt, però quan ja portes un temps...
0: Tot és novetat.
2: Que ja tens unes rutines de convivència, dius, ara vaig a respondre al correu, perquè total estem veient aquí una sèrie que li agrada més amb ell o amb ella i a mi no m'agrada, vaig fent... Pot passar això.
1: I tant, cada cop aquest trats, aquest personatge de seducció i de prestar 100% d'atenció s'anirà relaxant. T'imagines tota la vida així, amb aquesta seducció contínua? Ai. Tampoc serà molt, molt... T'atendrà, potser hi ha algunes dones i homes que voldrien una persona així sempre, no? Però tampoc estàs veient la persona més autèntica, la més espontània. L'espontaneïtat en una relació és preciosa. I a més que coneixes realment qui tens al costat, no? Per tant, s'anirà relaxant i no necessitarà fer tant dissimul. I tant esforç perquè ja ha obtingut el teu cor, però clar, tampoc es relaxem perquè el tens, però no el donis per garantit.
2: No està garantit, això.
1: No està
2: garantit, dia a dia.
1: S'ha de guanyar dia a dia. Llavors, ni tanta tensió de fer-ho tot, donar-te tots els meus sentits d'una manera sostinguda permanentment, però tampoc ens relaxem i la descuidem, però sí, clar, es relaxarà. Tampoc està malament. L'has de conèixer. Al final ho diem, però relaxa't amb mi i sigues tu mateix. Bueno, sí, sigues tu mateix, però si mira molt la pantalla,
2: clar,
1: llavors
2: si no para de mirar...
1: és un mal que hauràs de descobrir.
0: Doncs t'ho agraeix aquesta persona que t'ha enviat la consulta, Arantxa, i moltes més persones que segurament s'han vist en aquesta consulta, en aquesta pregunta de l'oient, o la oient, no direm què. perquè ho han viscut o perquè sí, ho estan vivint o perquè tenen alguna persona a prop amb aquesta situació. Mm-hmm. De fet, Aretxa, tu vas parlar un dia, ens vas portar un concepte que era, tenia fins i tot un nom, que era aquest moment en què estem al llit, els dos mirant el mòbil, no? Les parelles mirant cadascú el seu mòbil.
1: Sí.
0: Mirant el mòbil i no es diuen res, però mirant cadascú.
2: Que això no té nom, perdó,
0: sí,
2: però...
0: Sí, com es, no me'n recordo el nom, però era molt interessant. Si o al llit o al sofà,
2: tampoc,
0: no me'n recordo què era.
2: No, això no.
1: I jo no sé si va ser llavors que vaig recomanar amb lo bonic que és fer teaching, que el teaching va donar molt de joc, no està distret amb altres coses.
2: Mira,
1: és que fer presència sostinguda, atenta...
0: El fubing, això.
1: Sí, però el fubing, exactament, sí. Però això ja no és tant la imatge concreta d'estar al llit, sinó d'estar contínuament distret. Això ho pateixen molts nens i nenes, molts fills, que estan, al millor, els seus pares els estan donant la cullera, i els estan alimentant, però estan mirant el telèfon.
0: Això és terrible, eh?
1: I llavors, no estàs per
2: molt
1: la cullera,
2: malament,
1: o moltes dones, no?, que en l'alletament... doncs estan, no estan pel pit.
2: Aprofitant a veure què ha dit fulanita
1: el bebé,
2: a les xarxes socials.
1: Sí, tenen enganxat el bebé al seu pit i van mirant, no? I no se n'ha adonat i dius, ai, ja se m'ha adormit. Però te l'havies adonat que ja s'havia adormit al teu pit.
2: Porta mitja hora
1: adormit,
2: o dormida aquí.
1: Exactament.
2: Estàs mirant aquí a veure què ha penjat en no sé quin Instagram i està allà el nen o la nena en el setè son.
1: Clar, això resta molt de temps de qualitat i li envies un missatge sutil al que tens davant o al que tens en braços de no ets tan important. L'important és el que estic mirant. I el que estic mirant no ets tu, és la pantalla. Per tant, hem de vigilar, hem repetir massa excessivament aquests hàbits. No vol dir ara que no podem mirar una pantalla, però ja sabeu que en la freqüència, en la quantitat... Soc molt fan, us ho he dit moltes vegades, de... quantificar, de comptar quantes vegades ho has fet avui. I algunes coses dius, una i ja està.
2: No, és que si ens han...
1: Jo no primer,
2: si te n'adones de les vegades que agafes el telèfon, que no el necessites agafar, no és una cosa de feina, o de, si ara m'han escrit i he de respondre aquest missatge perquè té una certa urgència, no estic agafant el telèfon ara per agafar-lo i mirar, que no cal, no és gens necessari perquè no n'he de fer res.
1: Tu et diuen les vegades i dius, no, impossible. Avui, David, 438. No, home, com? 438
2: vegades.
1: Què he agafat aquest telèfon? Sí, ni ens adonem. Per tant, de vegades, haver dit, aquesta tarda agafaré i faré el check-in del correu 3 vegades i quan s'acabi l'última, s'acaba l'última. Ja no miro més.
0: Més consultes per l'Aranxa Coca.
2: Vinga, va, a veure, agafo, vinga, doncs llegeixo aquesta mateixa. Diu, Aranxa, fa anys que prioritzo la meva parella, la nostra família i les nostres responsabilitats, però últimament em pregunto si segueixo en aquesta relació per amor o per costum. Diu, ui, per costum, Atenció, com puc distingir entre una crisi passatgera i un senyal que necessito replantejar-me la meva vida? Replantejar la vida.
1: És una pregunta molt llarga. I té molts fils. Estiraria de bastants fils per rascar, però no tenim el temps. Per tant, dic diverses coses perquè la persona que m'ha fet la pregunta les pugui meditar i es quedi amb la part que li ressoni més.
2: El que li vagi millor.
1: Exactament. Hi ha dones i homes que els encanta nodrir i troben un gran plaer fent totes les tasques que estàs dient, la família, assumint responsabilitats,
2: no,
1: prioritzar la parella, els encanta. Ara, després, de vegades tenen converses amb altres amigues o veuen altres parelles o dones per xarxes i es comparen. Diuen, no, s'han fet i surten i tenen ganes de fer altres coses. Jo no. Jo sempre he estat fent el que he fet i si m'he perdut alguna cosa, potser no ho he fet ho he fet malament, no he triat bé, no he optimitzat millor el temps de la meva vida. I ja en tinc 50. Llavors es passen comptes innecessàriament, perquè realment, si es paren a pensar, ho han gaudit, volien una família. Era el teu somni quan tenies 25. Als 28 ja el veies, casada i amb un bebè. I has convertit d'això una vocació. Hi ha altres dones que no, però hi ha algunes que sí, i ho gaudeixen. Clar, si s'han de comparar amb altres trajectòries vitals, potser arribes a aquesta pregunta.
2: Clar, és potser un tema de comparativa, Arantxa, aleshores, de veure sí. altres persones de, del seu voltant amb amistats o que han conegut, de dir, ostres, jo, amb 45 anys, el que deien, no, ara em passa que veig que no he aprofitat la vida, tot i que és el que digues tu, no? Sí. La parella, els fills i tot, i, però estic veient que està gaudint més de la vida i crec que jo
1: fa
2: no.
1: Fa més coses. No sé si gaudint, però...
2: Més coses.
1: Fa més coses
2: ara no
1: diferents.
2: Puc jo, perquè tinc aquestes ara responsabilitats, no puc, sí, fer exactament. Això, o anar de viatge a tal lloc, o tenir aquesta experiència, i aquesta persona del voltant sí que la té.
1: De vegades, a aquestes dones, jo els hi pregunto, però si creus que has estat massa, o que ets una persona massa responsable, que estàs a sobre dels fills, a sobre de la parella, que abans que et demanin el cafè ja el tenen a sobre de la taula perquè ja t'avances, no? T'hagués agradat criar-los d'una altra manera? T'hagués agradat ser un altre tipus de parella, cuidar la teva parella d'una altra manera i dir, ah, no, no, jo sóc així, a mi m'encanta. A mi m'encanta veure la cara del meu home o del meu fill quan abans de dir-me res ja ho tenen allà i fan, oh, no, i, ai, gràcies, ai, que bé. Diu, jo amb això ja tinc suficient. Clar, el que dèiem, portar responsabilitats, ocupar-se'n de la casa o dels fills, en si mateix no ho hem de poder classificar com algú negatiu. És com et ressoni segons com tu entens viure el teu temps en qualitat i haver estat una persona, una mare, una parella, per tu, de profit, amb una vida satisfactòria. Per tant, de vegades, comparant-nos a potser no hauria de ser tan excessiva, és que potser a tu t'encanta ser excessiva. Una altra cosa és que, és un altre fil que podríem tirar, clar, dius una crisi passagera.
2: Això anava. Com ho diferencies d'una crisi passagera d'un replantejament de vida?
1: Clar, la crisi passagera és un dubte. El dubte pot convertir-se en crisi existencial si genera una ansietat i, per tant, un canvi d'estat d'ànim. Llavors dius, i tothom ho nota. Què et passa? Estàs trista? D'una temporada aquí? Ho noten els teus fills? Ho noten la teva parella? Estàs de mal humor? Tens aquests canvis d'humor? Dius, estàs com enfadada o enfadat amb tothom? O bé, només és el dubte que ens has fet arribar, que jo deia i feia el tractament en la primera part de la meva resposta, és un dubte de, ai, jo veig altres dones i es munten la vida d'una altra manera, i jo no. Per tant, sobretot el canvi, el que ens ha d'alertar o t'ha d'alertar si estàs enmig d'una crisi existencial, segur és la sintomatologia. Si has tingut un canvi d'estat d'ànim amb una sintomatologia ansiosa...
2: Són els senyals d'alerta que ens han de fer o han de fer plantejar-se que és més un canvi radical.
1: Exactament.
2: Un trencament de vida, no? Per dir-ho, seria així, no?
1: Bueno, t'has perdut en el camí i per tant, ui, que malament parlo, per tant, això és perquè és festiu, i per tant la teva ment es desorienta i amb un bloqueig del sistema, que és la teva ment, fem ansietat. Tu ho notes tu i ho nota també el teu entorn. Per tant, aquí cal parar-se i dir, no vol dir que la meva vida hagi estat un error, que això també és molt important, potser necessitaves viure el que has viscut com ho has fet, però potser ara dius, ja està, ara ja no, ja vull viure altres coses amb la mateixa persona, les mateixes persones, o amb unes altres, ja no sabem el grau de gravetat de la crisi, no sabem a quantes persones
2: afecta. Fins
1: a
2: un efecte, no? Fins a quin punt.
1: Però, en tot cas, sí que t'has plantejat o estàs enmig d'un canvi, el que en diem en psicologia, un canvi de guió. Necessites un canvi de guió.
2: I es pot, per exemple, Arantxa, redreçar, és a dir, passar d'un replantejament de vida a una crisi passatgera? És a dir, que pensem que sigui, o sigui, hem de replantejar la vida, dir, no, només era una crisi.
1: Sí, clar,
2: o sigui, i tant. Es pot anar treballant per anar fent...
1: És el que...
0: Passa molt?
1: Sí, sobretot...
0: La gent confon realment coses molt, molt, molt normals o petites, diguéssim, amb coses molt grans?
1: Per comparativa i per sensacions que es desperten amb altres persones.
0: Ah.
1: Que dius, clar, això vol dir que ja el meu matrimoni ja està, no? Perquè, clar, de sobte dius, no, dona, tranquil·la, seu. Parlem d'això.
2: Parlem-ne.
1: I llavors diuen, se n'adonen, no? Que no és una revisió de tot el seu context vital, sinó que, bueno, és un espai per conèixer-se ella millor i trobar-se en situacions noves, que no per noves vol dir que siguin dolentes, només que són noves, i t'han generat una estranyesa. I el que no sabem entendre de nosaltres ens espanta. I podem pensar que és dolent. No, No vol dir que sigui
0: que
1: dolent.
0: Que t'agradi un altre.
1: Que t'agradi un altre, per exemple.
0: Enmig del teu matrimoni, no?
1: Que de sobte et vingui ganes de fer un viatge quan tu mai havies... Això vol dir que no sóc feliç, o potser ja s'ha acabat la meva trajectòria amb la parella, etc. No. No, no vol dir...
0: Calma,
1: no,
0: que la gent no, està molt nerviosa, no, que ara de seguida tothom pren decisions permanents de, de sensacions
2: una
0: molt...
2: Una petita reflexió.
1: No cal desmuntar tota una vida, ni molt menys. No cal fer la reforma a tota la casa, de vegades és una habitació, no tota la casa.
2: Canvia el color de la paret.
1: Canvia el color de la paret, exactament. Però no importa, no implica un divorci, una separació, un replantejament amb els fills, de vegades no cal arribar tan lluny. Sé que m'he trobat, evidentment, bueno, evidentment, per mi és una evidència científica perquè ho he vist més amb dones, que dones esgotades, jo no he notat que ella estigui esgotada, si és una dona, entenc que sí, que ens ha escrit, per la càrrega mental. He entès que ella, tinc la impressió de que ho l'ha volgut dur, la càrrega mental, i ara es pregunta si l'ha de continuar duent, si és normal o no, i si preguntar-se això implica una crisi. No, implica que tu et pares i dius què estic fent i com ho estic fent, i les següents preguntes que t'hauries de fer és i m'agrada, i continuaria fent, i ha estat un error, o repetiries com ho has fet, i com estàs amb la teva parella. Perquè tu cuides i com et sents tu cuidada, fer-li les preguntes per ubicar-la una mica i que no es desorienti.
2: Un canvi les responsabilitats, no? A vegades potser és el fet de dir, porto sempre, pel que llegeixo així una altra vegada, però si vaig a la consulta, la família i les nostres responsabilitats, que potser és un tema de dir... Ojo, atenció,
1: ara fem...
2: potser és que porto el pes de segons quines qüestions que ens hem de dividir.
1: Sí, pot passar que diguis, ara ja ho he dut tot, ara doncs necessito que et posis més les piles, no? Sí, però generalment no és gratuït, és per algo. Un esdeveniment que ha vingut, doncs dius, ara ja no puc afegir més pes al gruix de responsabilitats que porto. Sempre és perquè hi ha un petit canvi, i aquí és quan la persona es replanteja activar les que té al seu costat, que estan ben acostumades. I parles amb les parelles i et diuen, és que no ho he fet perquè és que no hem sentit ni que ho necessités. És més, jo veig que li encanta. Llavors l'he deixat fer, que és una posició còmoda, sí, però és que també veia que estava còmoda. Dius, bueno, doncs ha deixat d'estar-ho. Doncs bueno, canviem-ho.
0: Fem un mes, tanquem amb el...
2: Fem un mes.
0: Va, vinga, va. Sí, dona temps. Encara queden...
2: A veure, aquesta diu... cada vegada que intento posar límits al meu fill adolescent, acabem discutint i m'acusa de no entendre'l. Com puc mantenir l'autoritat sense perdre la connexió emocional?
0: Bo, i...
2: Adolescents,
0: pretens una resposta, ara no arriba 10 minuts aquí a la ràdio, per un tema, això és majúscul, no? Aranxa, l'adolescència.
1: Sí, sí.
0: Alguna cosa podràs fer per aquesta oient o aquest oient?
1: Dues coses. Una, amb el teu fill adolescent d'ara en endavant, la teva filla adolescent, viu la casa no des del lideratge, que és el que pretens encara lluitar pel teu lideratge, i manes tu, és casa meva, potser és una frase antiga, però encara es diu de moltes maneres. No des del lideratge, des de la cooperativa. Puc dir noms de
0: sí,
1: corporacions,
0: clar,
1: no és publicitat. No? Sempre dic, ara casa teva és com l'Abacus. La corporativa, val? Oi que és una corporativa? Igual, sou ajudar a entrar tots, cooperar, a que això surti endavant. Per tant, mira la manera com li diries a un soci. Moltes mares i pares, quan jo els dic això, em miren raro, pensen que no tinc fills. Va, tu que m'has de dir, per exemple, em dius això és que no tens fills.
2: Tu que has de saber, no? Per molt que entenguis del tema...
1: I després surt la famosa frase, sentència de... Però això no pot ser perquè jo sóc la seva mare. Com volem dir, no em treguis el títol de mare. Què vol dir el títol de mare? Demanadora. La mare mana, o sigui, no, o el pare mana, no? Com si li estiguessis espullant de l'autoritat, quan l'autoritat canvia tant i ha de canviar tant en les nostres relacions. A mesura que parlem i tractem amb edats adultes, ja no som autoritaris, hem de cooperar. No té cap sentit, ni tan sols et diria dintre del món empresarial. Hi ha aquella verticalitat tan
2: marcada, tan estipulada, amb tants estereotips, aquesta cadena de comandament, no?
1: Ja, fins i tot, està en crisi, no? Imagina't, no? Entre en les relacions de persones. Ja passarà el mateix amb el teu fill o la teva filla. A mesura que vagi creixent, hauràs d'aprendre a entendre't amb un petit adult, si vols fer aquest truc, em diràs, no és un adult, és un adolescent, i jo sóc la seva mare, que sí, que m'ha quedat claríssim, però no et funcionarà. Ho has intentat.
2: Molt bé, però ho has intentat pel que, pel que veiem, s'ha intentat diverses vegades, sí, perquè diu sempre que intento posar, sí, límits,
1: i no funciona.
2: No m'entens, no m'entens, no m'entens.
1: Per això ha escrit aquí, perquè ja fa la consulta, perquè de la teva manera
2: no
1: ets la mare.
2: No ha sortit
1: és,
2: bé.
1: No ha sortit bé. Jo et proposo una altra fórmula, que és cooperació, cooperativa, poques ordres, és a dir, o cap ordre, com li diries a un soci, és només el truc perquè trobis la fórmula de comunicació, les paraules, la manera, la nova manera de fer la frase, que no soni amb autoritat. I l'altra cosa que et diria és que no comencis per aquí. No comencis per ordenar la teva habitació. Comença per, fi, com t'ha anat el dia? Que tens al cap alguna preocupació que et pugui jo ajudar? Sí? No? La nòvia? Els estudis? L'examen aquell? Jolín, ai, és que et veig amb aquest... Bueno, que sàpigues que estic per aquí. Treballa vincle. No treballis autoritat. L'ordre, la norma. Deixa-ho per l'últim. Primer el vincle, perquè si no entrareu en la discussió fàcil. Ai, no em ratllis, no em diguis.
2: No em
1: sí,
2: ratllis.
1: Ja, l'habitació,
2: no
1: va,
2: va, mama, va. No t'enteres, no em ratllis.
1: I llavors,
2: no en saps.
1: Clar, intentaràs fer una activitat vincular i no sortirà, perquè ja el teu fill està de mal, de dolentes amb tu.
0: Ja no hi ha connexió.
1: Ja no hi ha connexió.
0: Està desconnectat de
1: llavors,
0: tu.
1: Has de fer un canvi, prioritzar cada vegada més, perquè cada vegada tindràs menys autoritat sobre el teu fill, perquè amb els adults en tenim poca. I això és un èxit. En els adults ha d'haver una relació de tu a tu, de cooperació, d'igual, igual, encara que sigui el teu fill i l'Uda. Però sempre seria la seva mare, que vols dir que tu et guardes un espai de lideratge en la seva vida.
2: Que no,
1: no
2: se l'oblidi mai, no, que jo sempre sóc la seva mare.
1: I sóc aquí la jefa. Que, no, és que això caurà. I si comença a practicar, no ha caigut del tot a l'adolescència, encara necessiten de l'assessorament dels seus pares, però l'assessorament, com assessoraries i orientaries a un bon amic, en les mateixes paraules, encara que provinguin de la seva mare, perquè aquest estil comunicatiu et funcionarà molt més. I tot i així, no comencis per aquí. Comença sempre treballant el vincle i l'habitació, l'últim.
2: Treballar el vincle. La importància del vincle. Mm. Que això és...
1: Això és el que no canvia. Això és el que hem d'intentar, que encara que caigui l'autoritat, el vincle perduri
2: no
1: sempre.
2: Mai.
1: No es perdi mai.
2: No es perdi
1: exactament.
2: Mai. I tant.
0: Doncs sembla principal, aquesta estratègia que tu estàs marcant. Evidentment, després posar-ho en pràctica és, perdó, molt complicat, però també serveix la repetició aquí, no, Arantxa? El cada dia, vinga, va, i no et rendeixis, va, i el següent dia, no et desanimis.
1: Assaig error. Sí, la vida és un gran assaig error.
0: Tota l'estona.
1: Jo de vegades li dic a algunes mamis en què parlo, com ho has fet avui? Uf, fatal. Yeah. Avui és que no m'he pogut estar, Arantxa. És que no m'he pogut estar de dir-li de tal, avui fatal, avui no el puc posar al calendari. Mm. I dic, doncs demà proves una altra vegada. I llavors un altre dia em diuen, avui ens hem entès, avui heu fet
2: avui
1: diferent
2: sí.
1: i
2: sí.
1: ha sortit molt millor. I fins i tot no m'ho esperava, però s'ha posat a sopar al costat meu, de petits gestos.
0: Existeix algun adolescent que no sigui adolescent? Suposo que hi ha graus, no? Perquè jo no recordo tenir una adolescència... dolenta, dolenta. És veritat que sí que era adolescència, ara recordo coses i dic, home, sí, menudo l'edat del pavo que tenia encima i les coses que feies, no? I la distància a vegades amb els teus pares,
2: pares
0: puntualment,
2: sí, sí,
0: però
2: sí.
0: No aquella cosa tan bèstia que veig a vegades amb moltes famílies.
1: Clar, tu t'estàs referint a la rebel·lia hostil.
0: Sí.
1: Però això no ha de venir amb l'adolescència. Això és un problema de comunicació, de prioritats i de confort a la llar. No veiem l'adolescència.
0: El tractarem un altre dia, que em sembla molt, molt interessant.
2: Sí,
0: molt
2: perquè
0: potent.
2: A vegades s'associa no l'adolescència,
1: l'hostilitat,
2: en rebel·lem i som hostils,
1: i la violència.
2: No, i perdem el respecte per sistema perquè
0: hermano mayor.
2: És adolescent. Sí.
1: No, no,
2: és a dir,
1: molt menys.
2: Poden haver-hi coses típiques no, de l'adolescència, com és normal.
1: La ruptura, la rebel·lia.
2: Però no ha de ser d'aquesta manera tan abrupta.
1: La violència, no.
0: Per tancar l'hora, et regalarem una cançó, Arantxa Coca.
1: En sèrio?
0: Sí, és una cançó com tu. És una cançó de Chainsmokers i Coldplay que es diu Something Just Like This, que ens recorda a tu.
1: Moltes gràcies.
0: Que té elegància, que és molt maca, és dolça, és una cançó intel·ligent, perquè no és una cançó simple, i és tan complexa que ens enamora. Així que, Arantxa, fins la setmana vinent.
1: Exactament. Gràcies. Estimo aquesta ràdio.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem amb una notícia de darrera hora. Es troba interrompuda la circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'avaria d'un tren AVE entre Rigla i Plasencia de Jalón, a la província de Saragossa, a l'Aragó. Segons confirma Ràdio Televisió Espanyola, l'avaria seria l'incendi a la locomotora d'aquest tren. Els bombers de l'Aragó treballen a aquesta hora per apagar-lo. La circulació es troba interrompuda, tots dos sentits de la marxa, i s'acaben d'evacuar els 283 passatgers d'aquest tren amb destinació Figueres. Ens situem ara a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona, on està convocada una marxa antiracista que busca ressignificar el 12 d'octubre. Des d'allà, la nostra companya Cristina Martín. Bona tarda.
2: Bona tarda. Els manifestants arrenquen des de la seu de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència, l'antiga DGAIA. Ho fan perquè volen denunciar males pràctiques. Francisca Casas Cordero, portaveu dels convocants.
3: Por eso nos juntamos acá frente a la ex DGAIA, porque hay procesos ilegítimos por motivos racistas que se le está quitando el derecho a las familias de criar a sus hijos.
2: La marxa està previst que avanci fins al monument a Colom. El recorregut seguirà fins a la plaça Idrissa Diallo, al costat de l'edifici de Correus. El lema de la manifestació és davant del colonialisme, memòria, ràbia i dignitat migrant, el genocidi, ni oblit ni perdó, ni ara ni al 1492. Alguns dels col·lectius convocants són Mujeres Migrantes Diverses, Marea Verde, Trenzades i Dones Brasileres contra el Feixisme. També s'ha sumat al sindicat de llogateres per denunciar el racisme immobiliari que exclou els immigrants del mercat.
0: Gràcies, Cristina. Un 12 d'octubre que ha quedat esquitxat per la decisió del Tribunal Suprem de mantenir suspès el dret a vot de 163.000 persones nacionalitzades a través de la llei de nets, que no podran votar, per tant, a les eleccions generals del 29 de novembre. El govern espanyol estudiarà si pot recórrer la resolució que lamenten i qüestionen que es prioritzi el cens per sobre del dret a vot. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la decisió judicial i ha assegurat que el Suprem ha posat límits la irresponsabilitat, diu, del govern espanyol. Vox i el partit Justitia Europa, que també van recórrer la inclusió d'aquestes persones al cens, han celebrat la resolució. Per la seva banda, el PSOE ha acusat PP i Vox d'impedir que descendents d'exiliats durant la Guerra Civil i la dictadura puguin votar, sumat

0: També ha criticat la decisió del Suprem, que, recordem, manté la suspensió del vot mentre s'estudia el cas. Ens situem ara a Luxemburg perquè l'alta representant de la Unió Europea per la política exterior, Kaja Kallas, acaba de comparèixer per donar els detalls sobre la major ampliació del paquet de sancions a Rússia aprovat avui pels ministres exteriors de la Unió Europea. Lorena Enns, bona tarda.
1: Bona tarda. Si es tracta de l'ampliació més gran de la llista de sancions contra Rússia amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar industrial rus. És el paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022.
2: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure on Moscow, and that's why today ministers adopted nearly 1,600.
1: Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per política exterior, Kaja Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. La decisió s'ha adoptat en el marc de la reunió del Consell d'Afers Exteriors que s'ha celebrat aquest dilluns a Luxemburg, una trobada a la qual també s'ha aprovat una missió civil i militar al Líban davant la retirada de l'ONU el 2027. La iniciativa tindrà un mandat de 3 anys i assessorarà i formarà les forces de seguretat libaneses.
0: Gràcies, Lorena. I en marxa l'operació tornada pel cap de setmana llarg del 12 d'octubre. El Servei Català de Trànsit preveu que fins la mitjanit d'aquest dilluns tornin al voltant de 270.000 vehicles a l'àrea metropolitana. A aquesta hora comencen a registrar-se les primeres retencions en carreteres com la C-16, a més a la P-7 hi ha més d'11 quilòmetres de cua entre Llinars i Montornès del Vallès. També hi ha retencions a la C-17, així que a aquesta hora ens interessem per l'estat de la circulació. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A aquesta hora les vies més carregades, sens dubte, les vies que baixen des del Pirineu. Sobretot aquesta Nacional 260 C-17 presenta uns 14 quilòmetres de retencions entre Ribes de Freser i Ripoll. Per tant, aquests 14 quilòmetres amb aturades, molt carregada aquesta via, com us dèiem, entre Ribes de Freser i Ripoll, en direcció sud, tant en sentit Vic, vaja. També carregada i molt l'eix del Llobregat, la C-16. Parlem de trams d'aturades gairebé entre Bagà, Cercs, Berga, tota aquesta zona de la C-16 amb retencions destacades, també, evidentment, en direcció sud. I la C-14 és l'altra via que va molt carregada, molt plena, amb aturades de 4-5 quilòmetres en dos punts, a Pons i a Organyà. Per tant, la C-14, una altra via que va molt i molt plena. En canvi, per exemple, l'autopista AP-7, la veritat és que tira prou bé. Bàsicament parlem d'aturades d'uns 3 quilòmetres de Maçanet de la Selva, és a causa d'un camió avariat que talla carril en direcció sud, sentit Barcelona, i provoca aquests 3 quilòmetres de retencions, com us dèiem, a l'AP-7, a Maçanet de la Selva, i en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: La tarda de Ràdio 4. Amb Xavi Martínez.
1: Tercera hora d'aquest especial, 12 d'octubre, sí? La tarda de Ràdio 4.
2: Aquí estem.
1: És un ball de parelles, David Gallac.
2: Ball de parelles, aquest 12 d'octubre.
1: M'agrada molt.
2: A la tarda de Ràdio 4, fent aquestes combinacions de col·laboradors i col·laboradores.
1: I ara, fora de micròfon, mentre sonava el butlletí informatiu, estàvem parlant amb ells, amb ella i ell, d'horòscops. Molt interessant aquest tema, per cert.
2: Sí, sí. Aquí cadascú té les seves teories, que vés a saber si són verídiques o no, però aquí cadascú es fa la seva, tu. Sí.
1: Patricia Centeno, bona tarda.
3: Verídiques.
1: Ai, ara.
3: Verídiques.
1: Són verídiques.
3: Les teories són verídiques, home. Sí. O sigui, l'horòscop sempre hauria d'estar sobre la taula. Abans de contractar algú, abans de tenir una cita amb algú, hauríem de revisar la carta astral de la persona que tenim davant.
1: Oh, Marbi Ernest,
3: molt a favor d'això.
1: Ho has fet en alguna cita? Marbi Ernest, bona tarda.
4: Bona tarda. No, jo he de dir que és una cosa en la que així, de bones a primeres, no hi crec massa, però sempre acabes mirant, no?, com dir...
3: Per si de cas. Aviam què diuen aquesta setmana.
4: Sí, perquè hi ha una cosa com divertida, també, en tot això.
1: Home, a mi m'agrada molt. És a dir, jo crec que... Bueno, això és molt personal. Jo no li dono poder. En la meva vida no té poder. Home, però m'agrada molt i m'interessa, i ric, i investigo.
3: A l'horòscop de la premsa no li donem rigor. Vull dir, l'horòscop l'hem fet tots com a becaris.
1: Tu estàs parlant d'un nivell superior.
3: Clar, aquí jo astrologia. Jo estic parlant aquí de la carta astral, eh?
4: O sigui, això és sèrio, eh? Nivell,
1: aquesta clar. Nova és Patricia altra... Centeno m'encanta.
3: No, jo soy muy brujilla.
1: Eres una mega. És que, clar, és mega.
4: És mega, que no maga.
3: Soc mega total. No, no maga mai, per favor.
2: Mega, a ver las ailes.
3: Aquí tenéis una...
1: És Meghan Markle. Sí, sí.
4: Oh. No, perdó. Bueno, és un bon dia, també.
3: Home,
4: per
3: mira,
4: parlar.
3: Tu, pues no estaria mal.
1: Ja li gustaria, ja li gustaria a Meghan Markle, hombre.
4: A Meghan Markle,
1: favor.
4: Tornar a treballar d'actriu, nena.
1: Vinga, totalment. I llavors, tu ets... Peixos.
3: Jo sóc Peixos. Sí.
1: Bueno, no ho diguis, perquè potser, no? Sí.
4: Després et busca.
1: Ho dius.
3: Jo sí. Si me'n recordo, sí. Ascendent, Càncer i lluna en Tauro.
1: Molt bé. I tu saps tot això teu, no?
4: No, jo sé que sóc sagitari. Un cop em van fer la carta astral, però, si sóc sincer, ja no me'n recordo ara mateix darrere d'això.
3: Es pot fer per internet, gratuïtament.
2: Sí,
4: perquè poses l'hora de naixement. Jo l'hora de naixement sí que la sé, per exemple.
3: El lloc i la data. I allà et sortirà, doncs, això, l'ascendent, la lluna... De fet, amb la carta astral, és que jo ho faria per tots els moments importants de la meva vida, com triar carrera, fins i tot. Perquè allà t'ho posa tot. Quin és l'objectiu? Sí. De la teva vida. És que és molt interessant, això, eh? Us ho juro. O sigui, no sé, després us hi poseu i en parlem el següent dia.
1: M'estan entrant ganes de fer un especial.
4: A mi saps que em passa de curiositat? Que jo vaig néixer a les 5:05 de la matinada, de la nit.
1: Ui, t'he pegat tant.
2: 5:05, eh?
4: I escolta, és justament l'hora, ara que ja sóc una mica més gran, és justament l'hora en la que, si estic por ahí de parranda, m'he de recollir. Perquè el meu cos em diu...
3: Oh, demana... Ja està.
4: It's time to go bed. O sigui, no, sí, m'he d'anar a dormir. Sí, t'ho juro, és una cosa que dic... I a part, jo vaig néixer a les 5:05, al Vall d'Hebron i tal, i ara mateix estic en un moment que a les 5 el meu cos ja em diu...
1: Ja està.
4: Cap a casa, ja a dormir, prou. Necessites dormir.
1: Ara dic una cosa, és que clar, tu portaves des de les 12 del migdia, llavors clar, a les 5:05
4: sí,
1: ja diu, home...
4: Però no me piques, que, no, que em llenço,
1: ja ho
4: em poden donar a les 5 de la tarda del dia següent.
1: Sí, ja ho sé, home.
2: I arriba fins a les 5:05 de l'altra. Però a mi em passa que vaig néixer al migdia a l'hora de dinar cap a les 2 i per això tinc gana.
3: Penso que era això.
2: Perquè clar,
4: és fort.
2: És al migdia i em va dir ma mare, és que naciste pa comer.
3: Jo també vaig arribar per
1: clar, ara entenc per què m'agrada tant el vermut. Clar, jo vaig néixer a les 12.
3: Ah, és que aquí migdia. Cadascú té la seva hora.
4: Quina hora? Però començo.
1: Sí, clar, veus? Per això ens entenem. Jo, tu què eres, David? Eres escorpí.
2: Escorpí, ara, per si
1: és ascendent, ho saps?
2: No, és que això no ho he mirat mai, ho he de mirar. Ascendent, no sé, ascendent...
4: Ascendent, busco parella.
2: Ascendent... Oh! És que ni en festiu hem de deixar aquest tema. O sigui...
1: Però ho fa pel teu bé.
4: No, perquè ja que estem parlant d'horòscops hi ha algun ullent que està pensant... Bueno, a veure,
3: vull un escorpí a la meva vida, vull un escorpí a la meva vida, perquè hi ha signes que necessiten buscar un altre que es correspongui amb ells. Per tant, potser algú busca un escorpí.
4: Perquè realment hi ha que són incompatibles.
3: Sí.
4: Existeix,
3: sí,
4: això, eh?
3: Sí, tant,
1: sí,
3: tant,
1: per
3: i
1: exemple,
3: tant, i tant.
1: No sé si ja pot preguntar.
3: No sé, jo no sé. Amb... No sé, no ja, ho sé. Ara bueno, sí, no, però n'hi han d'incompatibles, sí, sí.
4: Sí, sobretot del mateix signe. Sí, del mateix signe. Per exemple,
3: no, del mateix signe,
4: un foc
3: i
4: foc,
3: no.
4: Jo tinc entès que, sí, cuidado.
3: Ai. Home, no? Sí, sí. Sí, és perillós.
4: Massa energia, massa...
3: Massa energia, sí. Però després també, per exemple, diuen aigua i foc és complicat, però aigua després funciona.
4: Després funciona.
3: Sí, després funciona, perquè hi ha molta passió.
2: Tot és parlar-ho després.
3: Tot és parlar-ho.
2: Si hi ha passió, no hi ha diferències.
3: Tot és parlar-ho, però allò de l'ascendent i la lluna al final marca moltíssim, perquè si tu només et guies per si sóc Escorpí, si sóc Càncer, si sóc Leo, això no diu res. Vull dir, és general, és com dir té els ulls blaus. Però si ja vas més enllà, on tens els planetes, tal i qual, això ja t'ajuda a aprofundir i ja a conèixer-te molt més, també, us diria.
4: Quins nervis.
1: Jo sóc Tauro, jo sí que ho sé, eh? Ah. Tauro, ascendent, Lleó, lluna en Càncer.
3: Ah!
1: Què?
3: No!
1: Què?
4: Jo sabia
3: no
4: és... que tu tenies un ascendent a foc, perquè pues... t'ho notava, per la nostra compatibilitat.
3: I perquè, mira, tu ets Tauro, jo sóc Tauro de lluna i tu ets Càncer de lluna i jo sóc descendent. Veus?
1: Ostres.
3: És que clar, és que és per això que quan comences a connectar, i segurament tenim planetes també en comú o coses així, i per això connectes i tens bons feeling amb la gent, sí, i dius, ah, però si no és el meu signe, no, és que és igual, perquè és tota la carta. Us convido a fer-la, de veritat.
1: No,
2: la faré, la faré.
1: L'astrologia.
3: És un món fascinant.
1: Sí. Sí, sí, sí.
4: M'encanta.
1: Sí. Em va dir una vegada un astròleg, Vicente Casaña, que és dels astròlegs més antics que tenim al nostre país, que fa molts anys que va començar a estudiar tot plegat. I em va dir que era molt curiós, que jo tenia un ascendent Lleó i lluna Càncer, són els dos signes dels meus pares. Meu pare és Lleó, ma mare és Càncer. I em va dir que es veu que passa molt això també, moltes vegades. És un vincle intrafamiliar.
3: Jo tinc la meva mare és Tauro. Per tant, també la tinc aquí lligada, o sigui, sí, sí.
4: Ai,
3: pues
4: ho vull mirar, jo.
3: Pot passar.
4: Jo, ma mare és Virgo.
1: Veus?
2: La meva era Escorpí, com jo.
3: Ah, veus? Doncs, és que aquí hi ha un món, nois.
4: És que
3: hem de fer un especial, hem de fer un especial sobre aquest tema.
1: No estava parlat i m'estan entrant moltes ganes.
2: I té misticisme aquí, quina cosa.
3: Hombre, i tema tarot també seria un tema molt interessant, eh?
1: Fem, però des d'un lloc... Algú dirà, va, és que la ràdio pública, mira, que estan parlant de tarot i d'astrologia. Escolta,
4: no,
1: fem-ho des d'un lloc professional.
4: No,
1: des d'un
4: lloc amb grans professionals. No passa nada, perquè la Benita va d'un programa a otro.
1: La Benita.
4: Que jo tinc por que facin un nou Masterchef per si tornen a la Benita. Llavors no passa res per fer una mica de...
2: De moment no hi és, a la tarda de Ràdio 4 no la tenim.
4: Bueno,
3: però mira,
2: he dit de moment.
1: Dóna'm un mes.
2: De moment.
1: La Benita és la que et llegia...
4: El cul,
1: no? Veia el futur, sent una lectura.
3: Però hi havia una altra també que ho feia, això, no?
1: No, és que és el mateix. No,
3: ah, però... és el mateix.
1: Sí. Maestro Joao,
4: sí, ara
1: és
4: Benita.
3: Ara és
4: diu...
3: Benita.
1: Sí. Ara és Benita. Sí, és
4: però el cul només ho feia ella.
3: Vale, vale.
2: Sí. Això de llegir...
3: Sort.
2: Sí. El cul... Ah, és igual.
4: Que a mi m'encanta.
2: Sí?
4: Sí. Ai. Tu no has provat mai, ara, quan tinguis una cita, ara, sí, recentment,
2: no,
4: tu digues, ai, vols que et llegeixi el cul?
2: Sí, sí, m'anirà tot
1: estupendo. No, aleshores...
2: T'anirà bé a partir d'ara.
1: T'anirà molt bé. Amb els palomes t'anirà molt bé.
4: Amb els palomes t'anirà molt bé. El de les palomes n'hi ha tornat.
1: Escolta,
4: no te digo más.
1: Això ho farem, i ho farem a més amb professionals.
4: Ai, vale.
1: I que vinguin i ens expliquin com es fa això. I tu hi seràs, evidentment, perquè tu ets experta, ja ho he vist.
3: Sí.
1: Ja m'ha quedat clar que tu domines i molt d'això, Patrícia.
3: Molt.
1: Bé, ja no sé on estava. Ah, sí, home,
2: jo tampoc, no sé què fem aquí ara mateix.
1: No, això, mira, això és una cosa que va passar durant una reunió online del G7 per parlar d'energia. Donald Trump no va encendre la seva càmera. Això va donar pas a tota mena d'especulacions sobre què estava fent el president dels Estats Units, no? Per què? I nosaltres hem volgut saber si és correcte desconnectar la càmera quan fem una videotrucada.
2: Oh.
1: Sigui de feina, videotrucada de feina, o no, de les que siguin. I quins altres comportaments, escenografies, gestos, vestimentes, hem d'evitar en aquest tipus de trobades online, però professionals? Patrícia, periodista, experta en comunicació no verbal, i a xarxes la trobem com a Política i Moda, podem tenir la pantalla apagada durant una reunió online?
4: No?
2: No.
3: I ja està.
2: No.
3: I aquí s'ha acabat el tema. No es pot apagar. Per què? Perquè ha de ser presencial. És a dir, el més presencial que es pugui. Vull dir, ja que no tens a la persona davant ni al costat, fem-ho de la manera més presencial que puguem. Ara, Donald Trump sempre em serveix, sempre em diuen, ostres, ara amb Donald Trump tens molt contingut. Amb l'Obama també tenia contingut i jo era força més feliç que ara. És a dir, ja, Obama ensenyava el que s'havia de fer, més o menys, i Donald Trump ens ensenya el que no s'ha de fer.
1: El que no s'ha de fer.
3: Clar, tu tens una reunió i apareix allà el Macron, apareix a... tots els presidents apareixen allà a la seva càmera, que dius, home, també tindran feina ells, saps? Tu desconnectes la càmera. Clar, on era aquest home? I això és el que ens preguntem quan tenim una reunió online. Tu et connectes i sempre hi ha algú que diu, ah, jo desconnecto la càmera. Aquella persona hi és, allà? Sempre et queda el dubte.
5: Clar.
3: Però és que després hi ha gent que fins i tot difumina la imatge.
2: Ui,
3: que
2: això
3: encara fa més ràbia.
2: Sí, sí, a mi això fa molta... Em dona toc, això, perquè penso... Què amaguen?
3: Quin misteri? Home, en una reunió professional, per què has de generar misteri? Què estàs amagant? Què estàs amagant? I després hi ha els altres que busquen dins de la biblioteca, no, de la plataforma online, busquen aviam quin fons poden trobar, no? I trobes aquells fons artificials, no?
5: Ostres,
3: falsos.
5: Sí, molt malament.
3: Perdona, què vols projectar? Què vols projectar amb la teva imatge que estàs projectant? Que ets una persona falsa? I després està el tema de, escolteu, on esteu treballant o on viviu perquè no pugueu trobar...
2: Que no es pugui
3: veure. Clar, perquè dius, escolta, un
4: però
3: raconet...
4: podria, per exemple, ser que no m'agrada la meva casa, no? Em fa cosa que el meu cap la vegi, em fa vergonya, no? Per aquesta cosa de... em sento de menys i tal. Això podria ser...
3: Podria
4: però s'hauria d'avisar, no? En plan...
3: Jo no podré connectar.
4: Canvio el fondo perquè no m'agrada la meva casa.
3: Jo més que això... O sigui, prefereixo que no connectis la càmera i diguis, escolta, mira, no estic en un lloc adequat per fer aquesta reunió, per tant, desconnecto la càmera i tu avises. A mi això em sembla com més respectuós que el fet de que tu desconnectis la càmera i no donis cap tipus d'explicació. Però després també hem de pensar que qualsevol raconet a casa, és a dir, no cal tenir un casoplon per fer un despatx espectacular, perquè ningú el té. Per tant, un raconet a casa on hi hagi un tros de paret llissa, més que res perquè si hi ha molts elements ens distraiem.
2: Això
3: i tu,
2: això
3: clar, o sigui, quan es
2: em
3: va posar
2: molt.
3: Durant la pandèmia, que es va posar, clar, estàvem tots a casa, i llavors la gent ho feia davant de la seva biblioteca personal, no? Que era en plan, bueno, jo soc un intel·lectual, no? I ara te mostraré que llegeixo molt, no? Clar, tu al final desconnectaves del que t'estava dient aquella persona. Tu estaves revisant quins eren els llibres que s'havia llegit aquella persona o mirant les fotografies de la família, que això també és un tema
1: o,
3: molt interessant.
1: O si estaves mirant Alfonso Merlos, doncs persegueix la...
4: Sí,
1: la...
4: jo d'això... Mira, m'estava venint al cap al moment de l'Alexia Ribas. O sigui, aquest
1: allò
4: moment...
1: Allò va ser història d'Espanya.
4: Això va ser història.
1: De les videotrucades.
4: Com podem evitar que això passi? Hem d'amagar la mà sota clau?
1: Pobra Patrícia, no sé si és experta en això, Marc.
4: Hem de pagar la càmera.
1: Pot donar la seva opinió, però clar.
4: Hem de pagar
2: jo crec que no és experta en
4: la màgia.
1: Era comunicació no verbal. L'Alexia Corrent era comunicació no verbal, però estaven comunicant moltes coses.
3: Estaven comunicant moltes coses. Home, t'has d'assegurar que sempre poden haver imprevistos, però t'has d'assegurar que passin els menys possibles i no... Hombre, jo què sé, fills, si esteu treballant, esteu treballant, no?
1: Sí.
3: No esteu fent altres
4: clar,
3: coses.
4: És que jo crec que també el teletreball va canviar-nos una mica la vida, oi? Va canviar-nos una mica la vida, el teletreball, jo crec. I llavors, molta gent pues va dir, bueno, com estic teletreballant, estic a casa, puc estar com en mig pijama, em relaxo, no? Pues i no... puc seguir fent coses que faria la meva vida sense que estigués treballant,
3: total.
4: No?
3: I això el que provoca és que hi hagi gent que es posi a menjar.
4: Ah, sí.
3: Que es posi a beure.
4: Això dius, malament.
3: No, això no ho pots fer.
4: Això
3: per
4: malament.
3: Què? Perquè si no pots convidar l'altre a menjar i a beure, no ho facis.
4: Ja. Yeah.
3: O demanar permís. Digues, escolta, mira, tinc una mica de mal de gola o tal, o no m'he pres encara el cafè, et sap greu. O sigui, el que faríem també si estiguéssim asseguts a una taula amb una altra persona.
1: Totalment.
3: O sigui, una mica d'educació.
2: No ens posem a esmorzar enmig d'una reunió.
3: Clar, no fas
2: aquí,
3: això i no convides a la gent. I no convides a la gent, perquè dius, estic esmorzant, però no pots convidar l'altre.
4: Perquè en el cara a cara, si no estiguéssim amb les càmeres, o sigui, apagar la càmera seria, jo crec, com l'equivalent a que el teu cap estigui davant teu, no? I tu t'aixequis, te'n vagis i no diguis res.
3: Que això també passa a les videotrucades. ¿No us ha passat mai que estàs en una reunió i algú es posa dret i marxa?
4: Sí. Yo tengo que decir, el otro día lo hice Mañaneros. Oh,
3: no me lo creo.
4: Sí, no, en Males Lenguas Noche ho vaig fer l'altre dia.
1: Ho vas fer en directe?
3: Perquè trigaven molt.
4: No, en directe no, perquè estava trigant molt en entrar.
1: Ah,
4: perquè
1: et preparen... La finestreta aquesta que estàs
4: sí,
1: com esperant.
4: I clar, et preparen 15 minuts abans. Sí. Però encara abans de sortir tu i tal i no sé què. I clar, però tu vas parlar amb una persona que després, mentre tu estàs esperant, desapareix. Mm-hmm. Clar, i et diuen, fins a 15 minuts no entres. I jo, clar, jo em vaig quedar allà. Però...
1: Piti.
4: Ah. Tu saps. El Piti tal. I jo en un moment vaig dir, no sé si me siente... No sé si m'escucha alguien, perquè estava en males lenguas. I li dije, surto a fumar. Ningú em contestava. I sabes què hice? Escriví un paper i lo dejé enganchado.
3: Ay, qué mono.
4: Com el palo. Per si es tornen a connectar i jo no estic aquí, que sàpiguen, i li vaig posar, vuelvo en 5 minuts, com en les tiendes.
2: Com si fossis un cotxe. Sí, un cotxe aparcat malament.
4: Sí, sí. Tu saps de les tendes?
2: Estic aparcat en doble fila. Si molesto, truqueu.
4: Avisa'm, no truquis a la grua. Jo vaig fer això.
3: Doncs això està molt ben vist.
4: Aquí hi ha educació, oi?
3: Aquí hi ha educació, perquè tu estàs tenint empatia amb els altres i dius, bueno, quan ells se n'adonin que jo no hi soc, ja els hi has deixat l'avís.
4: Clar,
3: en 5 minuts.
2: Sí. Això va haver-hi, perdoneu, algú que t'hauria agrair el control de realització del programa, que hauria d'estar a una altra cosa en aquell moment, perquè tindria feina i diria, ai, el viernes, espérate un momento, ¿qué dice? ¿Qué pone en el papel?
4: I el meu carrer ponia...
2: Mirant. Ara
4: vuelvo en 5 minuts, vaig posar.
2: Sí. Ah, no, que sí que estava, però estava en un altre...
4: Sí, sí.
2: Però no canvia el paper, s'ha penjat la càmera o és que el paper en continua, clar, no, que encara no hi és.
3: Bueno, clar... que si et poses dret i marxes, encara que vagis a fer un piti i hagis demanat permís o almenys hagis deixat el cartell posat, clar, et pots aixecar i pot passar allò que diguis, com només se'm veurà de cintura cap amunt, només em vesteixo de cintura cap amunt. No, t'has de vestir perquè pot passar això.
4: Vale, o sigui,
3: pot passar que truquin a la porta, pot passar qualsevol imprevist i, per tant, t'has d'aixecar.
4: O sigui, tu estàs en una reunió a casa de teletreball amb el teu cap. Tu t'has de vestir
3: sí,
4: a casa?
3: Sí, almenys posar-te pantalons o faldilla, és igual. Clar. Però, clar, si després hi ha un imprevist i t'has de posar dret, tenim un problema.
4: Clar.
3: Entenc, potser a tu t'és igual, però... suposo que hi haurien persones que es posarien dretes i dirien, home, jo en roba interior no vull sortir.
4: Clar.
3: O despullat tampoc. I llavors, és millor, és millor vestir-se pel que pugui passar. Que tenim qualsevol imprevist, que això sempre passa. O truquen a la porta.
1: Sempre hi ha.
3: O entra el teu fill, o la teva mare. O, no sé, o comencen a fer obres.
4: Sí.
3: No?
4: Sí,
3: I pam, l'altre dia.
1: Amb la Patricia Centeno analitzant com va ser la roda de premsa de Pedro Sánchez anunciant
3: exacte,
1: les eleccions.
3: I tinc obres al pis d'un i es va sentir moltíssim. Què has de fer en aquestes ocasions? Explicar-ho. Ser molt natural. Clar, perquè si no, o sigui, la gent es pot imaginar coses que no són. Explica-ho. Escolta, que acaba d'entrar el meu fill, estan fent obres, ho expliques amb tota
4: directe,
3: la naturalitat.
4: No?
3: I tant, sí, sí. O sigui, el que tu vas fer em sembla ideal i em sembla una bona idea que afegiré a tots els meus consells sobre videotrucades d'ara en endavant. Tema d'il·luminació. Mm-hmm. Sempre és millor que sigui natural. És a dir, si tenim una finestra, tal i qual... Però no pot ser l'única. Per què? Perquè imagineu-vos que entra un núvol i ens hem quedat sense llum, no? O canvia la il·luminació en aquell moment. Si és una videotrucada de feina, una reunió, no passaria res. Però si estiguéssim en un directe, per mitjans de comunicació, tenim un problema. Després, una de les llums ha d'apuntar a la càmera que tenim a l'ordinador o al mòbil. És a dir, hem de donar llum a la càmera, no ens hem de donar llum a nosaltres, que això hi ha gent
4: no
3: que
4: no
3: digues.
4: Ho acaba d'entendre. M'estic assabentant d'això ara mateix.
3: Sí. I després, sota de la nostra barbeta, diguéssim, a sobre de la taula, hauríem de posar sempre un full en blanc. Per què? Perquè així evitem ombres aquí a la part del coll.
2: Boníssim.
4: És que jo vull... No, és que jo l'altre dia, per exemple, jo vaig sortir molt lleig a Males Lenguas.
1: Però, home, no.
4: No, t'ho dic.
2: Ja se n'amenja, això.
4: No, no, però t'ho dic de debò.
2: Vaig a mirar-ho.
4: Sí, i jo em vaig donar compte que era per coses de la llum.
3: Veus? Doncs això.
4: T'ho juro. Saps això que dius? M'està donant malament la llum des d'algun costat?
3: Doncs sempre. Als laterals, llum. Llum a la càmera, no apuntant a nosaltres, i després els fulls blancs, encara que tinguem quatre notes,
4: m'encanta el del full,
3: aquí,
4: eh?
3: A sota de la barbeta, perquè si no es veu aquí horrible,
1: perdona,
3: horrorós.
1: Professora, perdó. És cert, ara seguim, però és que m'ha vingut...
4: Senyo.
1: És cert, senyo, que els colors de la roba ens canvien la cara, perquè jo m'ho noto, eh?
3: Total.
1: Jo amb un blau fosc em veig fantàstic. Ara, no sé, posa'm un beige o un... Mira, aquesta que porto avui, un blau... Clar, tampoc és que em vegi
4: massa... Sí, està bé, eh?
3: Clar, és que els colors... Clar, per això es fa tot això de les mostres de colorimetria.
4: Això,
3: això. Té a veure.
4: Que es porta molt, això.
3: Es porta molt, però és una mica estafa, també us ho he de dir, eh? Opa. Ara trucarà tothom i em posarà a parir, però realment tot això de... Home, depèn del color de la pell, depèn del color del cabell i depèn del color dels ulls. Això és així, per això amb alguns colors ens veiem més afavorits que amb altres. Però també hem de tenir en compte que depèn molt de, també de l'estat de l'ànim. Els colors són energia i, per tant, depenen molt de l'estat d'ànim que tenim en aquell dia. Per tant, hi ha un moment en què a tu no t'ha agradat mai el taronja, però hi ha una època a la teva vida que dius necessito taronja, necessito taronja o necessito negre. Doncs perquè el necessites. Per tant, això de dir-li a una persona a tu et toca el blau, el blanc i el vermell, no, i els altres no facis cas. Clar, no, d'això no ens en fiem.
4: I a part és molt poc divertit,
3: no,
4: tot això.
3: Clar, no. Perquè la vida ens porta a fluir amb els colors.
1: Sí,
3: necessitem colors. Els colors són vitamina i, per tant, els requerim d'una altra manera. Tornant a això de les videotrucades.
1: Sí, perdona, Patricia.
3: Mirar a càmera.
2: Ai, sí.
3: I mirar a càmera vol dir mirar els ulls de la gent. És a dir, la càmera són els ulls de la persona que tenim davant. Com no la tenim davant presencialment, hem de mirar a càmera, que representen els ulls.
2: Sempre.
3: Llavors, lo de posar-se la càmera a sota, perquè encara hi ha tertulians encara, que avui en dia es connecten als mitjans de comunicació, i li veiem tota la papada aquí.
2: És veritat,
3: aquí, que dius,
2: és veritat.
3: Què
2: no
3: feu?
2: Jo,
4: és molt boomer, això,
3: jo,
4: eh?
3: Aquí,
4: és molt boomer, això.
3: Jo aquella imatge del president Torra durant la pandèmia, que només li veiem...
2: Horrorós,
3: fins que va aprendre a posar-se llibres sota l'ordinador perquè li quedés ja una mica a l'alçada.
1: Perdona, senyor.
3: Diuen
1: que és, estàs exposant potser inferioritat si et poses massa alta la càmera? És a dir, que tu estàs parlant des d'un lloc d'inferioritat sempre des de sota mirant cap amunt i diuen que el moment papada, és a dir, que la càmera sota i tu mirant des de dalt,
3: és autoritari.
1: Mostres autoritat, no? Va per aquí, això?
3: És així. El que passa que amb les càmeres de això passaria més amb una càmera per fer-te una fotografia.
1: Ah, d'acord.
3: Amb les fotografies. De fet, amb els dictadors sempre veiem, o sigui, revisem el retrats i les pintures, sempre veiem aquest punt de vista, no?, de fer-lo més gran, des de baix cap a dalt.
4: I a les pel·lis també, com el pla contrapicat o picat.
3: I a les pel·lícules també. Però clar, aquí estem parlant d'una càmera que és força més petita, és més reduïda, que és la de l'ordinador, la del mòbil, i per tant aquest efecte no el fa tant. I l'únic que fa és... doncs produir una imatge desagradable
2: papada.
3: Per la gent que t'està veient.
2: Dictadura
3: que és,
2: papada.
3: Que és papada, o sigui, no és ni autoritat ni és inferioritat.
4: És papada.
2: Papada. Plano papada.
4: O sigui, podríem dir que és un plànol papada.
2: Plano papada.
4: Sí, no?
3: Plano papada. Papada.
4: És un plànol papada.
3: Sí, sí, i després està el tema de...
4: Terelu, we love you.
3: Sí, mirem, somriem, perquè realment allò, la càmera, és com un marc, no?, a la cara, i hem de tenir en compte que no comuniquem igual presencialment que a través d'una pantalla. I, per tant, hi ha molta gent que fa servir les mans com si estigués en una reunió presencial. Si tu poses la mà a la càmera d'un ordinador o d'un mòbil, pren tanta presència com el nostre cap quan ha estat molt a prop. I, per tant, allò intimida moltíssim. Que surti una mà, no?, que tu estiguis donant el teu missatge i que surti una mà pel mig, queda una mica com massa agressiu i contundent.
2: I que depèn de com posis el mòbil, m'engegues el mòbil...
3: Per tant, les mans...
2: cau tot,
3: les mans bastant quietetes. Aquí on hem d'expressar és facialment.
4: Jo tinc un problema perquè jo moc molt les mans i ho passo molt malament quan no les puc moure. L'altre dia... per exemple, vaig estar rodant el meu programa, que sortirà demà, 13 d'octubre.
2: Ai, sí, sí, atenció,
5: que t'estrenes demà.
4: L'altre dia vaig estar rodant i, clar, jo moc massa les mans, hi havia micròfons a la taula i em van cridar una miqueta l'atenció del pal. Intenta no picar tant a la taula, perquè jo, mentre m'expressava, anava fent
2: cops.
4: I pom.
3: Les persones...
4: Però, clar, és molt difícil...
3: Sí, perquè t'has de reprimir. Perquè, clar, les mans és l'expressió. Si tu ets una persona molt extrovertida... fas moure, necessites, no és que moguis, és que necessites moure les mans. De fet, diuen que per callar un italià el primer que has de fer és lligar-li les mans. O sigui, no dir-li que callis, sinó lligar-li les mans. Si li lligues les mans, aquella persona es queda quieta. quieta i callada, absolutament.
1: No parla,
3: No parla, no verbalitza.
4: Cosa silencio.
3: No verbalitza. Per tant, clar, és una, és una manera d'autocensurar-te en el moment que et diuen.
4: Els argentins també li hem de fer això, per cert.
5: És que ara pensava en els argentins.
1: Són italians que parlen castellà.
3: Sou cosins, clar, sou cosins.
4: És gent de la Barceloneta. Un petó molt fort des d'aquí a tothom de la Barceloneta.
5: Una abraçada a la Barceloneta que
1: no
5: estan escoltant.
1: No, però és veritat que el Marc es mou molt, mou molt les mans.
4: Sí,
1: tu necessites molt fer
4: sí, molts gestos. Sí. Jo ara que estic com aprenent a posar-me davant de la càmera, ja com a nivell una mica més professional, fora de casa i tal, sí que em donen indicacions que jo encara no coneixia, no, com del pal. Bueno, pues, és un pla mig curt, mig tal. No, les mans es veuen rares perquè no et veiem tot sencer, llavors és com una cosa, i ho estic aprenent i està intentant... com guardar les mans una miqueta.
3: És que, de fet, clar, la càmera també té aquesta manera d'amplificar-ho tot. Per tant, encara que presencialment moure les mans ens pot semblar com una persona molt al·lèrgica, no? Una persona molt extrovertida. Mm-hmm. Clar, si ho veiem en càmera, per això ens diuen a la televisió, no us mogueu massa, jo també sóc de moure'm molt. No et moguis molt. Per què? Doncs perquè, clar, a la tele tot s'amplifica, es magnifica, i llavors sembla molt més del que realment és.
4: Et pregunto una cosa fora una mica d'això, però amb tot aquest tema...
3: I nosaltres ja hem acabat de comunicació online, vinga, va. Consultorio.
4: Si tu, per exemple, li has fotut les banyes a la teva parella,
3: ostres,
4: en el moment d'explicar-te... No, vull saber, en el moment d'explicar-te, quan la teva parella et pregunta coses, és recomanable... menos és más, és a dir, guardem les mans i no expressem gaire, o expressar-se natural, però això potser porta a donar la sensació que m'està... M'he explicat bé?
3: Sí, t'has explicat perfectament. Ara, vols resultar sincer, entenc.
4: Sí, per exemple, si tu vols... Sí,
3: exacte. Vols convèncer, si tu vols convèncer aquella persona.
4: Sí.
3: Val, és una infidelitat donada o no? És a dir, és veritat o és fingida? O és fingida, vull dir...
4: No, ha passat, ha passat.
5: És real.
4: És real.
5: Efectiva.
3: El primer que jo faria és mirar-la als ulls. Si vols sonar creïble, és mirar-li
4: els ulls.
3: Ara, si ho has fet, és força difícil que puguis mantindre la mirada.
4: Vale.
3: A no ser que
4: siguis
3: molt bon
4: actor. Però sabent aquest truco, per exemple, tu podries... Si ho fessis tu, per exemple, tu sabent aquest truco, tu podries estar dient, com sé que t'he de mirar els ulls, no t'apartaré la vista, encara que sàpiga que t'he enganyat.
3: Sí, ho pots fer.
4: Això es pot controlar.
1: Clar, es pot fingir, no? I es pot fingir seguretat sense tenir-ne.
3: Es pot fingir. Després, però és superimportant que li mantinguis la mirada.
5: Mirar els ulls.
3: Una persona
4: sempre mira els ulls,
3: que no et miri els ulls, però quan t'estigui dient que no t'ha estat infidel, o quan t'estigui declarant amor a terra o t'estigui demanant matrimoni. Si no et mira els ulls, no hi ha sinceritat. Després, el tema de les mans. Ensenyar sempre les mans, mostrar sempre les mans. No moure-les, no cal moure-les, però sí ensenyar-les. No estàs amagant res.
1: I si no t'ha donat temps a tallar-te les ungles aquell dia, com t'agrada portar-les... Que...
3: Li estàs...
4: Com a un càsting.
3: I després, molt important, no posar-li les banyes a la teva parella per evitar aquesta situació.
5: I t'estalvies tot això i no cal.
4: A veure, això per suposat. Això per suposat. Això per suposat.
3: Això seria bo.
1: És molt bona pregunta.
4: Sí, no, jo he posat l'exemple de les banyes.
1: Ho pots portar a un altre.
4: Clar, però ho puc portar, per exemple, a la feina, no? Si jo li estic dient una mentida al meu jefe, no?, per exemple, què em recomanes?
1: I si t'han fet una oferta de la competència i estàs negociant o estàs escoltant?
4: A la competència vull anar jo.
1: Ah, sí.
5: No,
1: ja només faltaria això.
3: I t'ha mirat els ulls,
5: Per això m'he espantat, jo, una mica.
1: A veure, escolta, vull dir que faci el que vulgui, perquè jo si li va bé a la vida...
4: No, em va bé durar-hi.
1: És massa d'hora. El Marc s'està aixecant.
4: Sí, jo m'estic aixecant. No, però és molt interessant, això.
1: Sí.
3: També, normalment, quan mentim, és que el cos es revela. No li agrada que mentim. Entra en cortocircuit. O sigui, el nostre cervell diu no, es revela contra això. I llavors ens passa això de que ens comencem com... O em grato el nas, o la barbeta...
4: Però a vegades ens rasquem el nas perquè... Justament ens pica.
5: Perquè ens pica en aquell moment.
4: Quan estem mentint.
1: 100%.
4: I jo m'he trobat dient una mentida i he dit, m'estic rascando perquè me pica.
5: Perquè me pica.
4: Per deixar-ho clar.
3: Però és que pica. Però és que això, en comunicació no verbal, és a dir, en llenguatge corporal, existeix a la teoria Pinocho, que és que quan estem mentint, el nas ens creix. No és que ens creixi a lo llarg, sinó a lo ample.
4: Lo que le faltava a mi amiga Laura.
1: Tu amiga Laura, ja.
3: De fet, i de fet, clar, de fet...
4: Que fort.
3: Clar, Clinton, quan va tenir aquella infidelitat, ara per juntar-ho tot, juntar els dos mons, les dues preguntes que ens ha plantejat. Però Clinton, quan va haver d'anar a declarar pel cas de la Mònica Lewinsky, per aquella infidelitat, no parava. Crec que van ser 16 vegades que es va...
4: Tocar el nas.
3: I llavors es va parlar de shows i científicament està demostrat. És a dir, quan mentim, es dilata. Amb unes glàndules que tenim al nas es dilaten perquè el cervell no vol que nosaltres mentim.
2: Oi?
3: I aquí ens comencem, doncs, això, a rascar. Quan som petits, de fet, quan diem una mentida, el primer que fem és posar-nos les mans a la boca. Quan som molt petits...
4: És veritat.
3: Se'ns ha escapat la mentida. Se'ns ha escapat la mentida. Sí, i de gran, com ho sabem, ho anem com refinant. I llavors ja no és a la boca, és al nas, és a l'ull, és al clatell... És a dir, sempre que veiem a una persona que intenta ser sincera i que està fent tot aquest tipus de gestos, desconfiem. Perquè aquella persona no està sent sincera del tot.
4: I si té síndrome de Tourette...
3: Bueno, sempre hi ha excepcions, clar.
5: Aleshores, clar, has de posar-lo al context.
3: O si li han tirat pica-mica a sobre, però en teoria, va. Normalment... Amb els polítics funciona molt bé, això.
4: Vale.
3: Sempre que estarem davant hem de fer aquest exercici.
1: Gestos per saber que li agrades a algú.
4: Ai! A veure. David, atent.
5: A veure, vaig a prendre nota.
1: Si fan segons quines coses, tu pots dir, escolta, jo crec que a aquesta persona jo li agrado una mica, no?
3: Vale, mira't als ulls, també.
1: Als ulls sempre.
2: Sí. Mira ulls.
3: Sí, si hi ha una persona que et mira molt als ulls, és perquè ja hi ha feeling.
1: Ja.
4: Però això també és com que té seguretat, no? Perquè normalment si et fa vergonya, mires poc. Però si et miren fixament, volen llit.
3: Volen tot.
4: I a part, avui, el primer dia, no?
3: Sí.
5: Ai,
3: després,
5: per favor, a veure.
3: Si són una mica més tímids...
5: Mira ulls fixament.
3: Serà amb els peus.
4: Com?
5: Amb els peus.
3: Sí, els peus... Sempre hem de mirar a on apunten els nostres peus. És a dir, apunten cap a la sortida. Aquí, si estem en un grup, on estan apuntant els nostres peus?
5: Ai...
3: On estan apuntant? A la
4: porta? Jo els tinc ara mig trencat.
3: Cap a l'altra persona.
5: Jo els tinc com creuats, entrecreuats ara mateix.
1: Jo els apunto a la Patricia. I
3: sempre hem de pensar, si ens interessa una persona, els nostres peus apuntaran cap a aquella persona.
4: I si feu peuets, millor.
3: Encara més.
5: És que ja comença la festa.
3: Després, un que no falla és que algú et vingui i et vulgui treure alguna coseta de
5: tu. Ai!
3: És,
1: o sigui, que vingui
3: un pèl, una coseta que tinguis a la jaqueta.
4: Llavors m'estàs dient que si jo vaig a trobar-me amb algú que m'agrada, he de portar, per exemple, 4 fulles per sobre?
3: Podries.
4: Com perquè aquesta persona vingui i em faci...
3: Podries.
4: Jo trec la
3: fulla. Podries.
5: Quan arribi la tarda em posaré aquell jersei que fa boles perquè me les treguin totes. I tornaré a casa amb el jersei igual.
3: Això no falla, Això no falla.
1: I què més?
3: Després... ara s'ha marxat del cap l'altre que us anava a explicar.
5: A veure, ulls fixament, els peus.
4: Treure la llengua.
5: Recordem, els ulls, els peus i el treure cosetes de la roba.
3: Acostar-se a la persona. Acostar-se a la persona i, sobretot, el primer us he dit, la posició dels peus. Però també, si la persona aquella es comença a acostar moltíssim a nosaltres, ens hem de fixar moltíssim en la seva pelvis. On està la seva pelvis?
5: Com?
4: Ja m'he posat nerviós. Ja m'has des de... A veure... És que pelvis i penis és molt semblant,
3: No. On apunta? On apunta?
5: El què?
3: On apunta la pelvis?
4: La pelvis, perdoneu-me
3: un moment,
4: que estic tenint jo un...
1: A veure, Marc.
4: La pelvis és... els malucs.
3: Sí.
4: La cadera.
3: Sí.
4: Vale.
5: Quan ubiques la pelvis,
1: clar,
5: és la part
1: d'ahir. Si pots estar mirant algú... Ui, ara el micro aquest ha fallat. Ja, o sigui, jo puc estar mirant aquí, per exemple, però girat cap a tu.
3: Clar.
1: No? O sigui, la pelvis mirant a la porta, però parlant amb
4: i aquí, en aquesta postura, estaríem manant la pelvis o el cos o el cap del Xavi.
3: La pelvis i els peus. Perquè sempre hem de pensar que, sempre que analitzem el llenguatge corporal d'una persona, és en conjunt. Encara que diguem un petit gest, a vegades jo a la ràdio ho explico amb un petit gest, però jo no analitzo només un gest en particular, sinó que és la lectura de tot que em fa arribar a la conclusió que està sentint o té aquella emoció. Per tant, ara veiem el Xavi. El Xavi, amb el seu cap, amb la seva mirada, estava apuntat cap al micròfon. Però la pelvis i els seus peus i les seves cames apuntaven cap a la porta. És a dir, que vol marxar cap a casa. Perquè està fins als nassos nosaltres.
1: No, però ho he fet... Ara ho he fet...
3: Ho ha fet expressament.
4: No, perquè jo estava apuntant a la Patricia i al Marc. Tens tota la raó, perquè jo ara estava en recordar-me, no? Per exemple, quan estàs enfadat amb la teva parella, no? O vols demostrar que estàs enfadat o molest, però a la vegada tens una mica de... morrinya d'això, no? I com d'alguna manera, encara que vulgui demostrar jo que estic molest, però físicament...
5: T'apropes. Pues, sí. Vas atupant.
4: És aquesta com contradicció,
3: clar,
4: no?
3: Clar, perquè el cos et demana...
4: Dilo! Pelvis!
5: Reconciliació! Demana reconciliació!
2: El cuerpo me pide pelvis.
1: M'encanta.
4: Sí, m'encanta com es logra.
1: M'agrada molt pues sí, aquest nou llenguatge.
3: És tal qual. Però sí, aquests serien... Jo crec que serien els punts en els que jo em fixaria.
5: Ai,
3: si hi ha una persona interessada per nosaltres.
1: Es deien que et miri a la boca. Això és real o no?
5: A la boca?
3: Sí. Aviam.
1: A la boca.
5: Sí,
4: per fer un petó, ja veuràs, David.
1: Sí, com que li estan entrant ganes de fer-te un petó inconscientment, no?
3: Clar, però aquí ja t'acostes més, no? Ja. Aquí ja estàs més... Ja. No sé, aquí ja hem partit de la pelvis, eh?
1: Clar.
3: O sigui, si ja estic mirant boca és perquè la pelvis ja està apuntant cap a nosaltres.
4: Sí, la pelvis ja està.
5: Primer deu ser pelvis orientada.
3: Sí, segon, i després ja
5: és ulls, boca, un clar.
3: Sí. Que ja comet la boca,
4: sí,
3: no?
4: Però...
3: Ja...
5: Perquè
1: no, ja, aquí, en aquest moment, a Villaplaya està sonant l'alarma.
4: I a part d'això és com molt clar. Això a part és molt clar perquè jo vegades ho he utilitzat com a mesura per enviar senyals de dir, ara li miro la boca perquè aquesta persona s'adoni compte
3: que el següent pas és fer-li un petó. Doncs
4: sí.
3: Això, ja mirem boca. Però jo crec que aquests ja són conseqüència dels primers.
5: Clar, de la pelvis, perquè si la pelvis mira un altre cantó i la boca un altre, aquí hi ha una cosa que és anar a l'hospital i que et recol·loquin primera.
3: Si tu estàs
5: i segona, per què estàs aquí dintre?
3: Tu, per exemple, estàs en una cafeteria o a un bar, o una discoteca, o estàs assegut, jo què sé, a un tamboret o tal. Clar, és que diem-lo de la pelvis, però al final la cadira també es gira. I estem girant pelvis. Vull dir, estem buscant a la persona, sempre. Estem buscant a la persona. Sempre estem buscant a la persona. I quan hi ha grupets, d'amics o de feina o tal i qual, es nota mogollon quan hi ha algú que té complicitat o que li agrada, o el que sigui.
1: Sí, sí.
3: O sigui,
1: sí,
3: no passa desapercebut, perquè tots aquests puntets, totes aquestes senyals gestuals, les, encara que no en sapiguem, però inconscientment les percebim.
1: És que jo estaria tot el dia.
4: Ai,
1: tot el dia amb la Patrícia.
3: Ai, que bé.
4: Sí, jo també.
3: Parlant de l'horòscop, parlant de llenguatge corporal, parlant de com hem de lligar...
1: Perquè, Patrícia, quins gestos quotidians poden fer que semblem arrogants sense adonar-nos?
3: Arrogants sense adonar-nos.
1: No, penso en, no sé, com mirem, escoltem o fem servir el mòbil mentre algú parla, no ho sé.
3: Mira,
1: coses que ens poden deixar en un lloc que no és massa agradable.
3: De fet, per mi és molt arrogant això que deies. El fet d'estar mirant el mòbil, no mirar la persona mentre està parlant. No sé si us ha passat mai que hi ha gent que tu estàs parlant amb ella, amb un amic, no, i et diu, ai, però em vols fer cas? Em vols escoltar? I tu dius... O sigui, t'estic escoltant. Clar, però no l'estàs mirant.
1: Ja.
3: Si tu no mires una persona, no l'estàs escoltant.
4: No, com podem parar?
3: Perquè t'estàs perdent tota la informació del llenguatge corporal.
4: Com podem parar també aquesta persona que a vegades s'accedeix?
3: No?
4: Com parem a la persona que s'accedeix de parlar i de reclamar atenció? Perquè, no? Perquè a vegades també... a vegades quan mires el mòbil i tal, no? Com una mica de... Bueno, tallem una miqueta això que m'estàs explicant, que me tienes la cabeza hecha un bombo, però...
3: Aquí sí.
4: Com podríem parar...
3: Aquí hi ha permís.
4: No, però te pregunto, com podríem parar amb un gest sense donar la pinta de ser un maleducat, però com enviant la senyal de dir tanca la boca una mica. Què podríem fer sense mirar el mòbil?
5: Amb la pelvis.
4: Mirar un ocell?
5: Amb la pelvis.
4: No, què podríem fer?
3: Sense el mòbil. Home, és que el mòbil ens dona molt de joc, perquè realment pots ignorar perfectament aquella persona.
4: Jo saps què faig? Estornudo.
5: Oh?
3: I què? I estossegues i què?
4: No, perquè l'altra persona m'està explicant un rotllazo que no m'interessa ja hace rato. Llavors jo començo...
1: Però ho fas molt bé. No és real, però
4: no és
1: bé.
4: Això.
1: És increïble.
4: I molts cops, llavors...
5: Estornut fingit.
4: I jo començo a dir... Ai, no em surt.
1: És que mira lo que
4: espera,
1: dramático.
4: Que lo tengo aquí, que
1: lo tengo... Llavors, dramático.
4: Canvio la conversa i passa a ser... I el focus de la conversa passa a ser que tinc aquí l'estornut aquí parat al nas i no em surt. I llavors ja canviem. I si el teu pare és mort, ja és mort, nena. M'entens?
3: I que després, és veritat, que després d'això pots dir, ai, mira, em penso que és l'ambient, que allà ara hi ha alguna cosa...
4: Em penso que ets tu, no? T'imagines?
3: He de sortir d'aquí. Està molt bé com a excusa. Mira, fixa't que m'estàs donant moltes idees de com sortir de situacions, perquè, clar, jo sempre comento com fer-ho, com fer situacions que siguin com més...
4: Tu sí ho pots dir.
3: Més habituals.
4: Tu sí ho pots dir. Tu com surts? Tu sabent de tot això, tu com surts?
3: Ostres, és que...
4: desvetlla el teu
1: secret. Però ho dius, jo per què no dir-ho, no?
4: Digue, clar. No, però ella, com és professional, ja, que tampoc els seus amics es donin compte ara de... Ah, me estabas haciendo esto, eh?
1: Clar.
3: El que fa és apuntar amb les cames, o a les dones ens funciona molt bé el fet de posar la bossa sobre la taula o la cadira, en plan, posar-me la jaqueta, aquestes coses, saps? De marxo, si he de marxar...
5: Anem en destin, anem en destin.
3: Clar, tu vas recollir l'altra persona tal, i tu li estàs dient, perdona, però jo tinc pressa. I jo ja estic sortint per la porta.
5: Però hi ha gent que et segueix, eh?
3: Com que em segueix? Ah, em segueix per parlar passat, amb mi?
4: Fins on vas, t'acompanyo.
5: M'ha arribat a passar d'anar d'aquesta situació, jo dir, amb el paper, fer així, no diré qui, i dir, bé, jo,
1: que
5: i arriba
1: al
5: metro,
1: pelvis.
5: A la porta del metro, i dir, no sé, sí, encara m'obriré la porta de casa. Dic, un moment, que ja sé on visc.
3: Llavors, ja pots començar a estossegar.
5: Vale, això és
3: un altre, Xavi. Comences a estossegar i és que em sembla molt adient, eh? Em sembla una bona, un bon consell aquest d'estossegar. Sí, molt ben vist.
4: Sí, sí, a mi em passa. Jo, o també algun cop he fet com que em dona com una cosa al cap.
1: Per què dius?
4: Perquè no, perquè
5: com
4: a vegades,
5: cosa al cap?
4: No, perquè a vegades a mi em passa, no sé si us passa, que noteu com que les neurones fan sinapsis. No us ha donat mai com un pequeño...
3: Un telele.
4: Sí, no, que us ha passat. Com que
5: para
4: da,
5: què?
4: No, com que us da un pequeño calambrito. Molt.
5: Sí.
1: A vegades... A mi quan m'estic adormint, em dóna.
4: Per exemple, jo faig això.
5: A mi no. Un calambre d'aquests.
4: No, com una petita sensació... Sabeu el que dic?
3: Jo a mi em passa.
4: Home, digueu-me què us passa, perquè si no, mañana no vull al Vallebró per la mañana.
1: Has d'anar al neuròleg.
5: A mi no em passa.
3: A mi em passa quan menjo una cosa molt freda. Això sí que us ha passat.
4: Ah, doncs és com això, és com...
3: Vale, però sense fred.
4: Sense fred
3: ni calor.
4: Sí, sense fred.
3: Però clar, és que tu tens una vessant molt, molt, molt actoral, molt interpretativa.
1: Totalment.
3: Llavors pots fer aquest tipus d'escenaris. Jo no, jo l'únic que puc fer
5: això
3: és tinc pressa i començo a posar-me les coses i a marxar.
4: Ja. No, és que a mi com a actor, al món de l'actoral s'utilitza molt la paraula predisposició. Llavors jo, amb qualsevol d'aquestes situacions, sempre és com del pal. Vale, predisposició. Abans d'engegar l'acció i tal, com de dir me voy, me estás rayando, no?
3: És predisposició,
4: el que tu dius, pues poso el bosso sobre la taula.
3: Clar, és manifestar el que vols fer, que és marxar i que aquella persona calli.
1: T'he de dir, David, calla, que tu i jo potser semblem a vegades per convidats o col·laboradors que no ens coneguin massa, potser una mica bordes. Perquè, clar, estem en directe amb el mòbil, estem parlant amb els tècnics, amb producció. Estem escoltant a una persona que ens explica una notícia mentre estem enviant a la redacció una altra cosa, un ordre perquè ens portin un paper. Però s'entén. A la ràdio s'entén. Això és en la vida íntima.
3: Sí, i perquè, a més, després vosaltres us supliu, és a dir, vosaltres aixequeu el cap, no? I el primer que feu és somriure, no? I intentar que aquella persona se senti bé. No mirar la gent als ulls, a mi em sembla com molt desagradable.
4: És molt desagradable
3: ignorar.
5: Confiança, això no dona bon
3: rellum. No, és com no reconèixer aquella persona. A mi és una cosa que em molesta moltíssim.
4: Sí que és veritat.
3: És una cosa que em molesta moltíssim. El fet de saludar una persona sense mirar-la als ulls, el fet d'això, d'estar treballant amb una persona i no mirar-li en cap moment als ulls...
4: Sí.
3: No sé, és que és una cosa molt estranya que fa molta gent, eh? I molta gent que no se n'adona que ho fa.
1: Sí.
4: Però és de molt mala educació, eh?
3: És de mala educació i és molt arrogant. Sí. Després hi ha gent que et diu, no, és que jo et miro per sobre de les espatlles, no? Però és que ja seria no mirar la persona.
1: Ja.
3: O sigui que ja, no?
1: Suposo que és cultural, però quan et donen la mà, et presenten algú i et donen la mà, si no és en un ambient super, super professional, diguéssim, d'una serietat alta, no us genera distància a vosaltres? Jo vaig a fer petons, a mi em passa sempre. Directament.
3: Ostres, és que...
1: La mà és clar, com...
3: Bueno, sí. Això és un tema molt polèmic i té una explicació. És a dir, el de donar-nos, fer l'encaixada de mans, això ve dels romans. I era, li diem una salutació, perquè el que feien era mirar si sota la toga anaven amb un ganivet.
1: El ganivet.
3: Sí.
1: Fixa't. I ho esteu fent ara mateix.
3: Clar, que estàvem, Marc, és demostrar...
1: La patència li ha fet al Marc Viernes...
3: Si aquesta persona va armada o no, a sota la toga, sí, m'atacarà o no. Per tant, ens estem demanant, o sigui, ens estem desitjant salut perquè ell jo sé que no em matarà, vale? Això és la salutació. Després es recupera, a l'edat mitjana es recupera per l'intercanvi de la gent quan feia negocis com un acord, com una senyal d'acord. Ja no era només una salutació, sinó que també era de pacte. Hem arribat a un acord i us agellem...
4: Amb el contracte, no?, que coneixem avui en dia.
3: Exacte, doncs ho signem d'aquesta manera. Clar, això provenia d'un ambient molt professional. molt masculí. Quan s'incorpora la dona
4: a la feina,
3: quan s'incorpora la dona a la feina, es comencen a donar petons per intentar que la dona continuï, perquè aquests petons ens els fem en l'àmbit domèstic, en l'àmbit íntim. Per això hi ha tantes dones que els hi sap greu que els hi facin petons, perquè consideren que, clar, que l'encaixada de mans és professional i quan li fas dos petons i estàs dient tu hauries d'estar a casa teva o cuinant. Per tant, per això els hi molesta. Ara, jo sempre recomano una cosa, sempre que em plantegen, perquè això al món professional sempre t'ho plantegen, què s'ha de fer? Encaixada de mans o dos petons? Jo sempre dic el mateix, sigues home o dona, si tries encaixada de mans per tothom. Si és petons, petons per tothom. I ara diré, home, però dos homes fent-se dos petons, tal, no sé què. El Macron,
1: sí, és veritat.
3: A França es fan petons els homes. Sí, i el Macron ho ha imposat tothom que va a l'Elisi. Fixeu-vos amb el Sánchez. O amb el Trudeau. O amb tots es feia uns petons. I petons, petons, eh? Vull dir que si fas petons, petons per tothom. I de fet, petons, clar, sí. I de fet no aniria malament, eh? Perquè no. També s'havia introduït dins del món professional, introduir una mica més de, jo què sé, de lleugeresa,
4: sí,
3: de tendresa...
4: I per trencar una mica també aquesta...
3: Aquest rol tan...
4: Aquesta frivolitat?
3: Frivolitat, sí.
4: Frivolitat. Que hi ha vegades en molts àmbits, ja no tan sols de la feina, sinó també, bueno, pues una mica com a la vida i a l'oci i tal, que a vegades jo crec que ara està... Lo de la mà és també com, ara que estem a l'actualitat i tal, és també com per seguir demostrant, no, una mica que els homes tenim aquesta masculinitat i, no, és més com...
1: Però l'has de donar forta, eh? Sí, l'has de donar... Sí, no, sí, no donis la... Bueno, això ho dirà millor la Patrícia,
5: si la
1: que jo,
5: malament,
1: però jo crec una mà fluixa...
3: Sí. Fluixa no agrada, val? Perquè és com... De fet, es diu l'encaixada de mans de peix. Això se'n va ofendre molt un polític un dia que ho vaig dir. Que ella hi feia encaixar.
4: Quin polític? Digue-ho.
3: President d'Esquerra Republicana recentment. A la Generalitat es va ofendre moltíssim. Bueno, no ho saps tu, perquè vaig dir que l'encaixada de mans era de peix bullit. Però és que peix bullit és com es diu. Jo és que no m'invento els termes.
5: No puc dir-ho,
3: Vale.
4: Però li vas preguntar...
5: D'altra manera.
4: Però li vas preguntar si l'agafada de mans ha de durar 8 segons?
3: Ha de durar 7 segons com a mínim, entre 5 i 7 segons.
4: Com la independència.
1: Entre 5 i 7 segons.
3: Sí, una encaixada de mans natural, és a dir, que no estàs fingint, entre 5 i 7 segons.
4: I mentre això passa, ens hem de fer-hi. O sigui, no? I t'has de mirar els ulls mentre això passa.
1: 3,
3: i normalment la gent ja, 4, si tens molta confiança... Si tens molta confiança... No, perquè és 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, vas parlant.
4: Però si l'altra persona és molt guapa, en aquests segons, a mi se'm nota que ho estic pensant.
5: Clar, perquè...
4: Clar, jo començo i ja dic... Dos besos, no?
3: No, és que
5: comences amb l'encaixada
1: i vols aguantar.
4: O tres.
3: El que fan molts homes, per això a moltes dones els hi molesta, és que tu allargues la mà perquè vols que l'altra persona et faci una encaixada de mans que no et clavi els dos petons, i l'home fa aquesta...
5: Estira.
1: Un Donald Trump.
5: Un Donald Trump.
1: Amb el Sánchez.
4: Amb el Sánchez. Que va guanyar el Sánchez,
3: amb el Sánchez i amb tothom. Amb el Sánchez i amb tothom.
1: Sí, amb tothom.
3: Ho fa amb tothom. Sí. O sigui, la salutació de Donald Trump també és d'anàlisis, i de fet el primer que ho va pillar va ser Justin Trudeau, i quan va arribar a la Casa Blanca li va dir no.
5: Res.
3: O sigui, per ahir no. Sí. Clar, quan et fan la tiba d'aquesta... És que al final tu què has de fer? Per tant, al final, jo molts cops, quan faig formació a dones, acabo fent classes de defensa personal.
1: Ostres.
3: Perquè és que, clar, li has d'ensenyar a l'altra persona com s'ha de col·locar perquè l'altra no tingui tanta força per tibar-te, per fer-te una estibada i portar-te al seu terreny, que no és una cosa menor quan estàs en una reunió important
1: o quan estàs
3: negociant.
1: És que ja comences perdent, no?
3: Clar,
1: ja l'autoestima teva ja està.
3: Clar. I no s'ha de deixar la mà fluixa, val? Com aquest president que us deia, però tampoc s'ha d'apretar massa. Recordeu també el que va fer Macron...
4: No, perquè el Joe Biden el mataves, per exemple, si l'apretaves la mà.
3: Recordeu el que va passar amb el Macron i el Donald Trump. El Macron, per fer-se el fort, li va apretar la mà i li va deixar tota la mà marcada. Tampoc cal, o sigui, havíem... totes aquestes merdes de machitos també les podem deixar de banda.
4: Mira els fascistes, que és senzill. Aixequen el braç i s'ha acabat.
1: Veus?
3: Bueno,
1: veus?
3: Sí.
4: I punt. Saps per què? També per no trobar-se amb aquesta cosa de dir fem dos petons
5: clar,
4: o fem mà de 9 segons.
3: Llavors, aixequem el braç
4: brazo en alto i sense acabar.
3: I punt. I mira, i així aprofites i agafes un taxi. Sí, està tot molt ben trobat.
4: Oh, quina sort, diu, agafes un taxi, diu. Serà a Barcelona? No.
1: Ens queda poc temps, anem acabant, però jo tinc una altra pregunta. No sé si puc aprofitar-me de tu.
3: Aprofita.
1: Una mica. Sí. Es pot demanar perdó amb les paraules i transmetre amb el cos que encara creus que tens raó?
3: Oh! Aviam, torna.
1: O sigui, tu pots demanar perdó amb les paraules, em sap supergreu, perdó, perdó, no ho tornaré a fer mai més, i transmetre amb el cos que encara...
2: Que
1: tu creus que no. Però que no voldries transmetre això.
4: Sí, sí, perdó, perquè lo quieres escuchar.
1: El cos parlant sol.
2: Sí, perdó, perdó, perdó.
3: És que jo crec que és el que passa més sovint. Ja. És a dir, és que tenim una desconnexió entre el que estem pensant i el que transmet el cos. Per què? Perquè ens han ensenyat a mentir amb la paraula, però no ens han ensenyat a mentir corporalment. I corporalment és molt difícil de dominar. Ho dominen les actrius, les bones actrius i els bons actors.
4: Clar,
3: t'entenc. Però només durant una durada determinada.
4: Clar, exacte. Sí,
3: perquè
4: sí.
3: Si no, allò, clar, o sigui, la persona ja es creuria la pròpia mentida, no? La pròpia interpretació, i entraríem dins d'una patologia psicològica emparada per la mentida. Per tant, ja va bé que el cos es rebel·li quan nosaltres estem dient una cosa que no casa,
1: ja, ja,
3: saps?
1: Ja, ja,
3: o sigui, jo crec que al final el llenguatge corporal a mi m'agrada tantíssim, i la comunicació no verbal, perquè revela coses que nosaltres fins i tot no ens adonem. O sigui, que amb nosaltres mateixos no som sincers del tot.
1: I no podem controlar.
3: I no ho podem controlar. Sí, sí, sí. I jo crec que és el bo. I per això ho aplico tant a la política, perquè la política estan molt acostumats a mentir-nos amb la paraula.
4: Però amb el cos...
3: Però amb el cos, aquí no ho controlen tant. No són tan bons actors.
1: Gràcies en majúscules. Marc Viernés, masterclass de Patricia Centeno.
4: No, m'ha encantat, eh?
1: Un regal, de debò.
4: Un regal.
1: Gràcies.
4: Un regal.
3: Un regal vosaltres.
1: Gallac, tornem demà.
2: Tornem demà. Demà tornem, Xavi Martínez.
1: Adéu.
4: Adéu.
3: Adéu.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està suspesa des de primera hora de la tarda per l'incendi d'un tren a l'Aragó, a la província de Saragossa. El foc s'ha declarat a la cabina de cua d'un AVE que havia sortit de Madrid amb destinació a Figueres, a l'Alt Empordà. Els 283 passatgers que viatjaven al comboi han estat evacuats i no hi ha hagut ferits. La incidència manté aturats diversos trens en estacions de la línia i ha obligat a anul·lar les sortides previstes per aquesta tarda. Renfe assegura que de moment no pot determinar quan es recuperarà la circulació i preveu que la situació s'allargui durant tota la jornada. La companyia ha activat mesures pels viatgers afectats que podran fer canvis o demanar la devolució dels bitllets de manera gratuïta. A l'estació de Sants de Barcelona, la notícia s'ha rebut amb sorpresa.
2: Pues sí, acabamos de llegar a la estación de Sants y nos ha llegado justo un mensaje de Renfe diciendo que la conexión Barcelona-Madrid está interrumpida ahora mismo por un problema que ha habido y no sabemos porque nuestro tren sale en media hora.
0: La mobilitat també és complicada a aquesta hora a les carreteres. En marxa l'operació tornada pel cap de setmana llarg del 12 d'octubre. El Servei Català de Trànsit preveu que fins la mitjanit d'aquest dilluns tornin al voltant de 270.000 vehicles a l'àrea metropolitana. Fins les 6 de la tarda han tornat uns 141.000, un 52% dels previstos. Així que a aquesta hora ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Continuen els problemes, sobretot en aquestes vies que baixen des del Pirineu cap al sud, sobretot aquesta Nacional 260 Sèrie 7, que suma uns 14 quilòmetres encara ara d'aturades entre Ribes de Freser i Ripoll. La veritat és que hi ha cua, molts problemes en tot aquest tram de la Nacional 260 Sèrie 7, com us dèiem, entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit sud. Però també l'est del Llobregat va molt carregat. Són trams d'aturades de gairebé 17 quilòmetres entre Guardiola de Berguedà i Berga. Per tant, l'eix del Llobregat és una altra via que va molt plena, amb retencions molt importants, també, evidentment, en direcció sud. La seva continuació, la C55, amb aturades de 2-3 quilòmetres entre Manresa i Castellgalí. Fins i tot la C14 encara ara presenta trams aturades de 3-4 quilòmetres en aquests dos punts habituals, a Pons i a Organyà. En canvi, a l'autopista AP7 parlem de relativa calma. És cert que tenim un camió avariat a l'autopista AP7 a Maçanet de la Selva que provoca aturades d'un parell de quilòmetres en sentit sud, sentit Barcelona, i més endavant ara s'ha carregat durant 3-4 quilòmetres entre Cardedeu i la Roca del Vallès. Acabem parlant de l'autopista AP2, que també presenta retencions d'uns 4-5 quilòmetres entre l'Espluga de Francolí i Montblanc en sentit Barcelona, sobretot per enllaçar amb la Nacional 240. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: En marxa a Barcelona, la marxa

0: antiracista que busca resignificar el 12 d'octubre. Ha arrencat des de la seu de la Direcció General de la Protecció a la Infància i l'Adolescència, l'antiga DGAIA, per denunciar males pràctiques. Francisca Casas Cordero, portaveu dels convocants, ha denunciat a més les traves burocràtiques a l'hora de regularitzar la situació de les persones migrants.
1: Hi ha moltes traves perquè els expedients tinguin resposta. Hay que pensar que detrás de cada expediente hay una persona y una familia que está esperando por ejercer sus derechos más mínimos como ciudadano, como tener un empleo o poder firmar un contrato de alquiler.
0: Un 12 d'octubre que ha quedat esquitxat per la decisió del Tribunal Suprem de mantenir suspès el dret a vot de 163.000 persones nacionalitzades a través de la Llei dels Nets, que no podran votar a les eleccions generals del 29 de novembre. El govern espanyol estudia ara si pot recórrer la resolució, una decisió de l'alt tribunal que lamenten i que a més han qüestionat que es prioritzi el cens per sobre del dret a vot. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Y por el bien de la democracia, de la propia Constitución y de los derechos que tenemos todos los españoles y españolas, se debe fallar antes del 29 de noviembre. Por supuesto, porque lo más grande que tenemos en democracia es la posibilidad de votar.
0: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la decisió judicial i ha assegurat que el Suprem ha posat límits, diu, a la irresponsabilitat del govern espanyol. Vox i Justitia Europa, que van recórrer a la inclusió d'aquestes persones al cens, també han celebrat la resolució. Doncs en aquest punt ens interessem en la previsió del temps de cara a demà. Emet Noelia García, bona tarda.
3: Bona tarda. Demà a Catalunya continuarà el temps estable. Serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, alguns núvols baixos al litoral i al Pirineu que podrien deixar precipitacions molt febles. També s'esperen boires a l'interior. Les temperatures màximes marcaran 27 graus a Lleida, 26 a Girona i a Tarragona i 24 graus a Barcelona. Pujaran també les temperatures mínimes. 18 graus a Tarragona, 17 a Barcelona, 15 graus a Lleida i 14 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B. Amb Toni Marín.
5: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre. Gràcies, com sempre, per estar puntualment a la cita de tots els dies a aquesta hora. Comencem una nova edició del Pla B, marcada, lògicament, perquè avui és 12 d'octubre i segurament vostès avui no han anat a treballar. I em permetran que comenci el programa sent sincer. Nosaltres, en realitat, tampoc, perquè aquesta és una gravació. Avui tindrem l'ocasió de compartir 3 hores de ràdio, igual, com tots els dies, però això sí, deixades de manera prèvia, enregistrades per fer-los companyia. Ben probablement vostès a hores d'ara es trobin en el cotxe tornant d'un cap de setmana llarg, doncs amb el Pla B i els ben asseguro que arribaran a casa d'allò més entretinguts. Entre d'altres qüestions, perquè d'aquí a 60 minuts ens visitarà el Ferran Casas, un habitual d'aquest programa, que juntament amb Dani Lagi han fet un llibre meravellós, i ja els dic ara, un llibre que es diu Ansiedad, héroes y villanos. Vostès es podien imaginar que Spider-Man, per exemple, patia ansiedad o Iron Man o Lord Voldemort. En parlarem de tot plegat a partir de les 8 del vespre, una conversa realment fantàstica, el mateix que farem amb Bruno Pérez, el nostre perit judicial informàtic forense, que se li estan disparant la feina com a conseqüència dels forts aiguats que hi ha hagut a Catalunya en aquests moments. Què passa si, per exemple, estem a casa i se'ns inunda i es fan malbé el que són els discs durs, el que són els ordinadors? Què fem amb aquelles dades? Com les recuperem? Avui ens ho explicarem el Bruno Pérez a la següent hora del nostre programa. I què farem en aquesta primera hora? Vanessa Hogar, què tal?
6: Molt bon dia, molt bona tarda.
5: Bona tarda, bona tarda. Bona dia, si no és ni matí ara quan estem gravant. Bona tarda, no, Vanessa Hogar? Com estàs tu?
6: Jo és que em llevo una miqueta tard.
5: Ja ho entenc, ja ho entenc. Hola, Víctor Parrado.
7: Bona nit.
5: Bona tarda.
7: Bona nit. Bona,
5: deixem bona tarda per tothom.
7: T'imagines tota l'estona així, eh?
5: Que sé, no, seria horrorós. Acabaríem el programa ja en aquests moments. Jordi Esteve, com estàs, Jordi?
8: Bona tarda.
5: És que és igual, perquè comencem a obrir micros i ja estan ells. Vinga! No, no. Hola, Ole Ortiz.
8: Hola.
5: Hola, que estàs bé, tu?
8: Molt bé.
5: Ara m'haureu d'explicar una mica de què parlareu, perquè la veritat és que no tinc ni idea. I Glòria Galiano, hola, Glòria Galiano.
9: Bon diumenge.
5: Bon diumenge, no és dilluns. Els hi han sentat fatal. Els hi han sentat fatal, aquesta gent. T'has passat amb la dosi, a la medicació, i aleshores, clar, ja tenim mal.
9: És que sembla que siguin gotes. Ja t'ho dic, que fa de mal fer.
5: És veritat que és molt difícil quan et diuen 30, 15 gotes, això.
9: És molt fàcil fer xurret.
5: Clar. Això li hauríem de preguntar algun dia un especialista. Què passa si optem pel mètode xurret?
9: Jo vaig molt pel xurret i em sembla que no anem.
5: Que no anem bé, eh? Bé, farem un plaseta en aquesta primera hora fins a les 8 del vespre amb tota aquesta gent que hi ha ens acompanya, i fins a les 10 de la nit, doncs, el Placeta, aquí a Ràdio 4. Hauríem de començar fent un petit sumari, però no tinc ni idea. Bueno, sé el tema del Víctor, i una mica la Vanessa Hogarth, perquè alguna cosa em va arribar a dir l'altre dia.
6: Sí, és que estava super emocionada.
5: Estàs perquè molt, molt introduïda en el món oníric, darrere.
6: Estic molt onírica,
5: no?
6: En general. Sí, és veritat. I, a més, molt onírica, i com et vaig dir, és un gran descobriment científic. Que no s'ha parlat prou, perquè clar, això va passar l'any passat i la gent no interessa que se sàpiga.
5: Però, home, si és un gran descobriment i es publica...
6: No, però no es parla com per sobre, perquè és un tema molt... És que és peliagudó, a sobre,
5: és un tema peliagudó.
6: Sí, mira, dos persones han aconseguit comunicar-se en somnis.
5: Què dius, ara?
6: És molt heavy, eh?
5: Dormint, eh?
6: Vols dir que s'ha parlat poc del tema? Si ha passat això, em sembla que s'ha parlat poquíssim.
5: Poquíssim.
6: Avui en parlarem. I molt.
5: Parlarem molt d'això?
6: Sí, perquè val la pena.
5: Però tu t'imagines que tu estàs dormint, Víctor Parradola, bona tarda.
7: Bona tarda, Toni.
5: Sí, tu t'imagines que estàs dormint i de sobte et surt la Vanessa. Víctor!
7: Seria un despertar raro, no?
5: Vindria a ser això, no? D'alguna manera.
6: Seria dolç.
5: No he dit.
7: Dolç?
5: No he dit.
6: No sóc dolça, jo.
7: Sí.
5: A veure, quina seria la teva veu de despertar dolç?
7: Sí, a veure.
10: Bon dia.
5: Ah, això sí.
10: No. Hola, Víctor.
5: Sí, però jo crec de tota manera que tu estàs dormint i sense aquesta veu i no reconeixes a la Vanessa.
7: No, jo diria, no sé, és una fada d'aquesta.
6: Ah,
7: no?
6: Això m'agrada, veus? És que fada mola.
5: És estupend.
6: Fada o presidenta?
5: Fada o presidenta?
6: La princesa no, fada o presidenta?
5: Està molt bé. Quina vas a dir, Glòria?
9: No, que hi ha un bullador no comunicant, eh? Si, vol, si algú vol comunicar-se amb mi mentre dormo, mira.
5: Sí, ja, que et deixin en pau, no?
9: Tu.
5: Clar, que et deixin en pau, no?
6: A veure, pot una cosa, només introdueixo una coseta. Pot semblar molt romàntic i guai lo del somni, perquè ho és, sí que ho és, sí, però és que hi ha gent que ho utilitzarà per fer-nos treballar mentre dormim.
5: Sí, home.
6: Ho estan estudiant de comercialitzar el tema.
5: No, que fem una vaga general i això ho matem ràpid.
6: Molt bé.
5: Víctor Parrado, que t'has anat de creuer?
7: Sí, fa 3 setmanes.
5: Escolta'm, espera un moment, ara parlem d'això. Vas estrenar el dissabte al Goya una altra vegada, no?
7: Sí, 4ª temporada.
5: Molt bé, va anar bé?
7: Superbé.
5: Superbé. Tenint en compte que estem gravant, que encara no ha arribat el dissabte.
7: M'estic imaginant...
5: Creuem els dits perquè no suspengui la funció d'alguna cosa, no?
7: T'imagines? I jo aquí parlant, va anar superbé,
5: que
7: la gent...
5: Que xulo, la gent atregadíssima, no? L'esperàvem fora... Va, està el Víctor Parrado, jo ho saben, al Teatre Goya, a partir d'ara, tots els dissabtes, i potser algun divendres.
7: També.
5: Has
7: perquè,
5: vist?
7: Perquè vinguis tu.
5: Clar. No, home, el divendres és impossible.
7: Per què?
5: Perquè quina hora és?
7: 10:30.
8: Ah, sí? Arribem.
7: Epa!
5: Jo a 11:15 arribo.
7: No series el primer.
5: Ja m'imagino, ja m'imagino. Tu parlaràs de creuers, doncs, eh?
7: Sí, vull defensar aquest col·lectiu.
6: Uau, mare de Déu.
5: El col·lectiu dels creueristes.
7: Les creueristes, perquè tenen molt mala premsa i crec que se'ls ha fet molt de mal.
5: Tu has fet algun creuer alguna vegada, Jordi Esteve, o no?
11: Jo sí, jo vaig treballar, de fet, amb un creuer que es deia Silver Sea, que té 4 vaixells per tot el món.
5: Ahà. Però t'han fitxat per fer un sopar especial?
11: Bueno, vaig muntar un restaurant dins de cada vaixell, que és un relais chateau, per 30 persones màxim, i vaig estar durant un any pivotant aquests 4 vaixells.
5: Que xulo, no?
11: Sí. És xulo al principi, però després és molt pesat, eh? Estar un any damunt dels vaixells. I pensa que els cuiners vivim a baix, saps?
5: Vull dir, a baix
6: com el Titanic, no?
5: A baix de què?
11: A baix del creuer, vull dir que veiem el mar, saps?
6: Amb la gent pobra.
5: Però que xulo, no?
11: És molt bonic, sí, però vull dir...
5: Què vas veient? Els peixets per la finestra?
11: Ai! Bueno, no. No, però... No, perquè ja no veu res, està just...
8: No, i a més estic pensant, els peixos veuen els Jordi i surten corrents.
6: Home, no.
8: Que els cuina.
6: Clar,
8: no?
6: És veritat, o sigui, clar,
8: és una mica com l'escena aquella del... Que quina pel·li? De...
9: Buscando a Nemo.
8: Buscando a Nemo. No, aquella escena... Sí. Ara et veig. Et veig allò perseguint el cranc, saps? Per la cuina, no, Jordi?
11: Sí, sí, però bueno, és així una mica. I a més, al principi és molt divertit, després es va fent pesat, perquè viatges per tot el món, al final viatges gratis, no? I veus moltes ciutats, veus moltes coses.
8: Tu estàs explicant que és clarament un inconvenient terrible, no?
11: Home, sí, no és fàcil. Et trobes mala mar, també. Sempre no és bona mar. Quan et trobes mala mar és un inconvenient increïble a la cuina. Vull dir, tot es mou cap a dalt, cap a baix.
8: Clar.
6: I a la cuina és una mica perillós.
8: Fèieu menú antimarejos?
11: No, jo no. El que sempre s'ha dit que per als marejos menjar-te una poma.
9: Mira. Una poma
11: o una truita francesa.
9: Jo una vegada en un barco d'aquests que van a Mallorca, vull dir, un ferri d'aquests, la tripulació, jo em marejo moltíssim, em va dir que begués i vaig agafar un pet.
8: No, ah, sí? No, ah, clar, no et vas enterar de res.
6: Això li va passar
9: al Melendi.
6: Al Melendi li van dir, si poses a l'avió, per això la valia, van dir tu, beu o fes... I llavors hi va fumar o va beure, el que fos, i el van tenir que fer fora de la corfia que portava, però jo ho havia fet per no patir.
12: Yeah.
6: O sigui, no ho feia.
8: Pobret, que injust va ser tothom amb la reacció de Melendi, que una mica més li pega el pilot, no?
6: Sí.
8: Pobret, clar, és que aquí...
9: Era perquè tenia por de marejar-se.
8: Se'n diu no voler entendre les persones, eh?
6: Tenia por d'agafar l'avió.
9: Jo vaig veure, no vaig dir-li res a ningú, jo, risses amb una amiga meva, les dues borratxetes, bones amb jovenetes, i no ens vam marejar.
8: Veus, que bé? Ella ho fa sempre tot amb un objectiu a la vida. Olga, tu què?
12: Jo parlo d'un tema superbèstia i que ens passarà a tots i a totes si no tenim compte. Ara que ve aquesta fantàstica època de l'any que es diu Nadal, que a tots ens encanta...
6: Ja parlem del Nadal, ja ets
8: tremenda. No, no parlem del Nadal.
12: No, un moment, és que és important el que ve el Nadal.
8: Anem a parlar del Nadal. Home, molt bé. Parlem del Nadal.
12: Home, què estem fent ara molts grups d'amics i parelles? Comprar loteria de Navidad.
8: Bueno. Ah, sí, això sí.
12: Ah. I què ha passat? L'altre dia estava inspirada i llegeixo un tema que va passar a Mallorca d'una parella discutent per un premi que va tocar una loteria de 135.000 euros.
8: Sí.
12: Llavors el tema és de la parella? No és de la parella? S'ha de compartir? No s'ha de compartir? Si l'agafes amb amics, és part proporcional per la teva parella? Mm. I vaig pensar, mola, perquè s'ha d'avisar la gent que quan compri loteria...
8: Que la compri sola.
12: Sí. Ah, no.
8: Sí.
7: Fins aquí la teva secció.
8: Gràcies.
6: Si
8: vols fer
6: la foto, no? De la foto i la firma amb una foto...
12: Esteu equivocats, perquè si la compreu amb la vostra parella i esteu casats... passen coses, Toni. Per això he volgut portar el tema.
8: Molt bé, però ha dit... Sí, ara arriba el Nadal i compreu loteria o amb parella o amb amics. Jo compro loteria sol.
9: Però hi ha molta gent que compra en grup.
12: Clar.
9: Jo, per exemple, sola no compro, perquè jo no compraria mai. Jo la compro obligada per compartir.
12: Clar, comparteixes.
8: En fi, senyores i senyors, no sé si s'han adonat, és edició especial. Això, de moment, i fins a les 8, és el Plaseta. Ah, em falta saber de què t'enfades tu, Glòria.
9: Amb els pares invasius.
8: Ah?
9: Aquells que porten els fills per davant i... Fred!
8: Eh?
9: Hi ha persones que fan servir els fills per envair l'espai dels altres.
8: Ja.
9: A molts llocs.
8: A molts llocs.
9: Home, jo a la meva vida, que o sigui, no sé el que... Bueno, sí, ho sé, però no d'allò. Però és igual. Allà on puc haver-hi uns pares amb uns nens educats d'una manera relativa... Inveeixen l'espai dels altres.
8: Escolta'm, com tenim moltes coses a fer i moltes coses de les que he parlat, tu has preparat alguna cosa, Jordi, tu no?
11: Sí, jo d'ous.
8: Ah, vens a parlar d'ous?
11: Ous centenaris.
8: Ous centenaris?
11: Sí. Uf. Sí, negres i verds.
9: Uf.
8: Ous centenaris negres i verds?
11: Sí.
12: Negres i verds.
8: Uf. Però faràs una recepta de cuina o...?
11: No.
8: Què és
11: són
8: això?
11: Són uns ous que estan venint de Xina.
8: Ah.
11: I que ho trobo increïble que puguin arribar aquests ous aquí, però...
8: Home, amb 100 anys...
11: Si... Amb 100 anys, sí, tenen que arribar, però hi ha negres i verds.
8: Negres i verds? Però això
6: són
8: es menja?
6: Cars, no?
8: Això es menja?
11: Bueno, tu us els menjaríeu vosaltres?
9: No, jo ho he fet.
12: No. Et pot donar una
8: horrible?
12: Cosa, no?
8: Sí?
9: És la pitjor cosa...
11: El pitjor ou que t'has menjat.
9: No, ou no. Ou, i quin que sigui, amb el gust i la olor més repugnant...
8: Ah, sí?
9: Perquè no és res reconeixible. Sí, sí.
11: No.
6: I els homes riuen, és que em feu gràcia.
11: Normalment, quan menges un ou, saps que t'estàs ficant un ou a la boca, però això no saps el que estàs posant.
9: És com una gelatina negra. O sigui, tu dones l'ou, l'has de trencar, i, sí. I els mengen amb palillos, ells. I jo, amb els palillos, vaig agafar un trosset, us ho juro, de la mida d'una llentia. Ja. Perquè ja em va, l'olor ja em va semblar que no anaven bé. Quan vaig... O sigui, amb la closca tancada. Quan vaig obrir la closca, vaig dir...
11: I no vas posar la llengua, no? Perquè
9: és, no, és, vaig agafar aquell tros de llentia... Com una llentia, eh? Vaig posar a la boca. Oh.
8: Però per què vols parlar d'això?
11: Sí. Bueno, com una curiositat.
9: Està de moda sembla... perquè és caríssim.
6: Perquè l'inquieta, l'inquieta.
8: A més, és caríssim.
9: Home, sí, ha d'estar i... no sé quants anys allà sota terra.
8: Ja, però sí, si després sí. Fa fàstic.
11: Estan o sigui... tar... Bueno, fa fàstic a nosaltres. Bueno, ells s'ho mengen ja, com una cosa...
8: Jo ja en tinc prou, eh? Vull dir...
12: Però els ous no tenen... Els ous passats no tenen com una enfermetat.
6: La salmonella.
12: Això, la salmonella. No, però
11: aquests estan enterrats.
8: No, però aquests ha mort fins i tot la salmonella. És que
6: clar,
8: ha passat 100
6: clar,
8: anys.
6: Clar, s'ha mort les bactèries i ja no queda res.
8: No queda res.
11: Bueno, no estan 100 anys, es diuen així, però estan 3 mesos enterrats. Amb cal viva, amb sal, arcilla i no
8: sona,
11: sé què més.
8: Sona allò, en castellà diríem apetitoso. Sí. No?
11: Apetitoso.
8: És molt apetitoso.
11: Sí, quan expliques, no, dius, ostres, pot estar bé, però que després, clar, es va com mig podrint.
8: Es menja cru, mig, és a dir, no, treus una mica...
11: Bueno, es pela... El veus físicament per fora negre i quan el parteixes, per dins ets de color verd. Llavors, és molt fastigós.
9: El rovell és verdós i la clara negra.
8: Caram.
7: Sí, i, és bueno, i fins fastigós. Aquí la secció del Jordi, no? Sí. Com dient.
8: Una truita a la francesa.
11: No. No. Però el provaríeu vosaltres?
8: No.
11: Si en porto un, el provaríeu?
8: Jo no.
11: No?
8: No, no, ja et dic ara que no.
9: Jo que estava allà, jo et vaig dir, jo vull provar-ho, saps?
11: No.
9: Que no vaig provar la serp.
8: Un segon. Dos compres a l'hora, no, sisplau, digues.
9: Vaig provar la serp, altres coses. Però això era... O sigui, jo, mira, jo t'ho juro, vaig menjar, com es diu això, escorpions, escorpins, vull dir... Però, i tot això, bé, cap problema. Però això de l'ou aquest...
6: Jo he menjat escorpins,
9: Huevo milenario.
6: Un escorpí. Era de Ferran Adrià, que estava fent una presentació, un show cooking, i hi havia tot d'insectes. I van haver, jo era super... Em fa tirria els insectes, però vaig dir, vinga, va.
8: No,
6: és una oportunitat. No. És el Ferran Adrià davant teu, fes-li cas.
8: La meva pregunta, Víctor Parrado, és, existint llibrets?
12: Això digo jo.
8: Per què ningú... Per què algú s'hauria de menjar un escorpí? O un ou d'aquests podrits?
6: Cucs fregits que piquen... Quan tu en passes, piquen a la gola.
8: Un llibret. Saps? Un llibret. Jo és que com estic a dieta enyoro els llibrets.
12: I jo també.
9: Els veus donant
8: volta. Jo els veig. No. I a més de tots, perquè a mi m'agraden tots els llibrets. Sí, o sigui, els de pernil salat, els de pernil dolç.
7: El Sant Jacobo és això?
8: No, el Sant Jacobo és una altra cosa.
9: Vale. Semblant.
8: Els de sobrassada.
11: Els de sobrassada són bons, eh?
12: Que bo aquells llibrets d'aquell restaurant que anàvem.
8: Sí. El teu restaurant no feu llibrets, no?
11: No, llibrets no fem.
12: Però ja podries fer una selecció de llibrets. Home.
8: Sí, bueno, escolteu, home, va, les músiques, que saben vostès que cadascú d'aquest programa... Avui hi ha notícies terribles en algun cas, però hi arribarem.
12: Ja
8: de moment, aquesta és la cançó que ha escollit avui Vanessa Hogart. Home, deixa'm dir-te que és la primera vegada que m'ha sorprès molt positivament.
11: Això t'anava a dir,
8: És molt
11: xula.
6: Hi ha diverses que t'han agradat, que jo us les tinc guardades al cor.
8: Mira. Escolta, mira.
11: És molt xula, eh?
8: No, estic, és com un... Quan t'ha dit hola, amb somnis?
11: Sí, és igual.
8: És com aquesta altra Vanessa Hogart?
11: Sí.
8: No, que...
11: Dolça.
8: La dolça.
6: Però si sóc jo sempre dolça.
8: A mi m'ha agradat molt aquesta elecció, eh?
11: Sí.
9: Molt bé. Pregunta, com es pronuncia?
6: Perquè
9: el grup aquest... Hi ha gent que diu Muse.
6: I a més, era una cançó que van treure, a mi m'encanta, Muse, des de fa molts anys, però van estar molts anys sense fer cançons. I després d'esperar que fes una cançó, van fer aquesta.
8: Ala.
6: Starlight.
8: Es veus? Et dic, es veus, no l'has vist?
6: Però jo crec que tu em prens el pèl i no t'agrada.
8: Que t'ho juro que m'agrada.
11: Molt bé, eh?
8: Que t'ho juro.
6: Pues millor que ha portat.
8: Sí, no?
6: M'hi ha queixat malament, això.
8: Jo m'imagino allò que agafes un creuer, que arribes al bar... Perquè jo no hi he agafat mai un creuer.
7: No pot ser.
8: Sí, bueno, vaig fer una vegada un Marroc-Barcelona, però allò era un creuer...
7: Era les golondrines.
8: No, home, des del Marroc fins a Barcelona no era les golondrines, t'asseguro que no. Que hem estat dos dies per arribar.
7: Les gavioses.
8: No, va ser xulo, però bueno, jo no soc massa fan, però entenc que és una gran manera de viatjar i que té molts fans, no? Per què volies, Víctor Parrado, parlar-nos tu dels creuers?
7: Seré molt breu. Jo he estat un estiu molt complicat, tenia una setmana i no volia pensar.
8: Molt bé.
7: I dic, on vaig? Creuer, tenia un col·lega que m'ho va recomanar. És veritat que tots els meus col·legues se n'enfotien de mi. D'on vas al crucero, amb gent gran, no sé què. M'ho vaig passar pipa.
8: Portaves polsareta?
7: No, millor. Ara ja et donen una targeta que te da como cash, como caché, no? Va ser una targeta ja amb el teu nom, el teu caché, tal, tu camarote, tot. Superbé. Primer, tu diràs, però ¿cuántos viajan hoy en día? Pregunta-m'ho.
8: Quants viatgen avui en dia?
7: Hi ha una dada, gràcies per preguntar-me,
8: Toni. Gràcies per aquesta pregunta, que interessant, no?
7: No, perquè hi ha gent que dirà, bueno, se fue per ràdio 4 mal. No, 14 milions de creuaristes...
8: En el barco?
7: En el barco.
8: Ui, era molt gran, no? Era
7: tota l'estona caminant. T'imagines?
8: Que fort.
7: L'any passat, només a Espanya. Al món, 37 milions de creuaristes en un
6: any. Això fa molt mal, eh?
8: 37 milions en el món i 14 milions a Espanya?
7: Correcte.
8: Però vols dir que no és una mica rara aquesta... Home, perquè 14 milions és pràcticament...
6: És que Barcelona... Som un país envellit.
7: No, perquè Barcelona
6: és així, és molta gent gran i se'n va creuer la gent gran.
12: No,
6: I el meu barri, no.
12: Perquè Barcelona és centre de creuers de tota la Mediterrània.
8: Veus com es nota que la Galia no... És que ho toca, ho toca. Digues, Víctor, sí.
7: No, que a mi em va sorprendre perquè realment no esperava res i anava amb zero expectatives i, hòstia, arribes allà... És veritat que jo no volia parlar amb ningú. O sigui, jo anava amb el pla, voy a mi bola.
8: Però on era el creuer?
7: Pel Mediterrani. Mediterrani.
6: Però per què no volies parlar amb ningú?
7: Perquè volia desconnectar. Però clar, vaig...
6: Creies superior dels altres?
7: No, volia...
6: Home, no volia que m'intoxiquessin.
7: Que jo soc molt sociable, no tenia aquella cosa... Voy a conocer... No, no necessito conèixer més
6: gent. Tu anaves allà a fer promoció del teu espectacle.
7: No, vaig fer per l'últim dia.
8: Però això és fàcil d'entendre, no? Que una persona tan sociable que es veu amb molta gent... Digui, ara venen uns dies que no vull parlar amb ningú. A tu no et passa com a mi que quan faig això tothom em confon amb un secreta?
7: Bueno...
12: És que tens pinta de secreta.
7: A veure, t'ho juro.
8: T'has
7: de reconèixer tota la vida. Que el segon dia més d'una persona se'm va apropar i pensant que jo treballava a una agència de...
6: Era poli.
7: Perquè jo, clar, un tio sol, que ballava...
8: Perdona, una agència de què?
7: D'aquesta, perquè hi havia gent que, bueno, pertanyien a les agències aquestes de creuers.
12: Que portaves grues.
7: Pensant que jo era comercial, perquè jo parlava amb tothom i em veien sol...
8: Però una cosa, acabes de dir una dada... Tot això que estàs dient és molt interessant, però la dada per la que has passat de puntetes és molt més interessant.
7: Sí.
8: Tu anaves viatjant sol i de sobte anaves a ballar.
7: Sí, és que jo ballo molt, però... I vaig descobrir a la planta 7, no?,
8: a la planta 7. Bueno, clar, un creuer on viatjaven 11 milions de persones. Imagina la de plantes que havia de tenir això, no?
6: El Víctor buscava una viuda milionària.
7: Que no.
6: Home, per favor.
7: Que no.
6: Què havia de fer ja, sol ballant?
7: Escolta, Vanessa, vaig trobar el karaoke i la vaig cagar, perquè va ser...
8: Vas cantar?
6: Agafar la pobra.
7: Que sí, vaig cantar. Cada nit estava a les 10.
8: En sèrio?
7: Sí.
12: Ballar i cantar?
6: Tu sol?
7: Jo, bueno, ja no era sol, perquè el primer dia vaig començar a parlar amb uns altres, i jo ja, bueno, vaig muntar un follón allà, el quart dia. Hòstia, Parrado, què, oi, que a les 10? Digo, como siempre, nene, como siempre, anava allà...
6: Feia això gratis?
7: Sí, van muntar... A més, tu pensa que hi havia francesos, portuguesos, tal... Jo parlava per tothom.
12: Home.
7: Cantaven anglès, cantaven portuguès, m'és igual. I logo...
8: Quina és la teva especialitat? Quina és la teva especialitat del karaoke?
7: Jo tinc una teoria. La primera cançó, has d'anar a la zona de confort. Buscar seguretat en ti mateix.
8: Quina és? Aquesta pregunta us la faig a tots i totes per si heu cantat alguna vegada.
7: En el cas és Eros Ramazzotti.
8: Eros Ramazzotti, quina?
7: Escolta, Glòria, jo ja vaig mig en italià. Jo hago... Si estàs en un par de canciones...
8: Ets una mica nasal, bueno, com Eros Ramazzotti. Tu has cantat en un karaoke, Jordi, alguna vegada?
11: Sí, tant. Vàries.
8: Ah, sí? Quina és la teva cançó, allò?
11: Jo Marta Santos, ara.
8: Marta Santos.
11: Me sabe a sal.
8: Me sabe a sal.
11: Sí,
8: clar. Brutal. Això molt
7: típic
8: d'un cuiner, és normal.
6: Sí, oi?
8: Vanessa Hogart, tu què?
6: Jo al partir un beso i una flor.
8: Nino Bravo.
6: Sí, perquè tenia una amiga meva al col·le que encantava, que tenia un... Bueno, cantava a casa seva, tenia un karaoke a casa seva i sempre cantàvem unes quantes que venien allà.
8: No, però clar, jo no parlo del SingStar, no parlo de jugar a casa, sinó parlo de pujar-te en un escenari en públic.
6: Però jo he cantat això, jo normalment sóc la que ballo. Canten dos o tres i jo ballo.
8: Tu fas els coros?
6: Sí.
8: Va, està molt bé. Olga, tu què?
12: La oreja de Bangkok. Ai. Sí, te agrada rosas y recordarás las calles de invierno por Madrid.
8: Prou, no, sí. No calia. I tu, Glòria, què? Tu no has cantat mai?
12: Jo, pujar un escenari.
8: No, eh?
12: No,
8: eh?
12: Però, a més, tu veus la veu que tinc jo, no?
8: Ja.
12: Bueno, doncs també canto malament.
8: Ah, d'acord.
6: Però aquesta veu podries cantar molt bé.
8: Jo només he cantat una vegada. Només una vegada.
7: Una? No pot ser, Toni.
8: Una vegada.
7: Què dius?
8: Amb molta vergonya, però em vaig riure molt.
12: Quina?
8: Maquillaje de Mecano.
7: Oh, és boníssima aquesta.
8: No me mires, no me mires, no me mires, no me mires.
3: Aquesta,
8: sí, sí, meravellós, meravellós.
7: La gent aplaudia, eh?
8: Bueno, i aleshores tu estaves allà, tot feliç...
7: Clar, jo era feliç, era feliç, perquè al final jo no volia conèixer ningú i el quart dia ja, bueno, hasta el capitán ja me saludava i jo a él. Vull dir, arriba un moment que allà, als, no, los oficiales, els animadors, els, bueno, m'he fet amic de tots, gent de Sant Pol, gent de l'Aranda del Duero, que jo vaig, ja em vaig agobiar l'últim dia, eh? Perquè ja. jo no volia saludar ningú i era hola, hola, hola, què tal, ja. Però tot i així, tinc un truc. Si dices, hòstia, qual seria el consejo que me darías para ir a un crucero? Has d'anar a la teva bola, però has d'anar contracorrent. És a dir, la gent baixa al vaixell, tu no baixis.
8: Clar.
7: La gent menja les dues, tu menja la una.
8: Clar.
7: És a dir,
8: clar.
7: I tu és...
9: Ah, quina bona idea.
7: I és el que he fet.
9: Chico listo.
7: Bueno, listo, tampoco listo, però... Prova error. I m'ho vaig passar molt bé. I us vull donar una dada, perquè aquí hi ha gent que està soltera en aquesta taula.
9: Home, clar.
12: No desvelaré sus datos.
7: No quiero que me a nadie.
6: Olga, jo tengo un francès que m'espera.
7: Bueno, però potser francès, imagina que... Que espero que no, ¿eh? Pero imagínate de aquí un mes, hostia, francés, por lo que sea, pues se ha ido a Francia y te quedas aquí. Hi ha creuers per a solters.
6: Dios, que no aquest, som de creuers.
7: Moment, deixa que et doni aquesta dada.
12: Hi
7: ha creuers, tu pensa que hi ha una dada estimada de que, més o menys, eh? Un 15% de la gent que puja en un vaixell està soltera, divorciada, barra separada. Per tant, un vaixell de 3.000 persones...
8: Però això no és molt horrorós.
7: Són 1.000 persones solteres...
8: Al meu gimnàs, una època, van fer una cosa que es deia, no sé què, singles.
3: Sí.
8: No sé què era el nom del gimnàs. I era com diu, tu vas a això? És a dir, clar, és que només entrar per la porta...
7: Toni.
8: Què?
7: Però és millor això que estar al Tinder allà fent...
12: Exacte.
7: Sí, no, sí, tu vas allà, els veus, i si dius, tio, sí, este no...
6: Mira,
7: jo
6: el meu target no està
7: en
6: un vaixell, el meu.
12: No, però sí, no ho saps?
7: Pensa.
6: Perquè no, que ho sé jo, que una persona...
12: Perquè, mira, el Víctor és un tio interessant. Ja està el vaixell.
6: Bueno, però igual amb el Víctor jo no m'aniria...
12: Al vaixell.
6: Al vaixell.
13: No, però l'estàs veient cada dia, el vaixell, i al final...
7: Ara.
12: Clar.
13: Saps?
6: Sí, però jo no vull anar amb un vaixell.
8: El roce hace el cariño.
6: Però quina necessitat tinc d'anar amb un vaixell?
9: No són barcos per buscar matrimoni.
8: Oh. Ja.
12: Clar.
8: Són no, per passar una estona.
9: Pues si eres single i estàs libre...
13: I això a cuina passa molt, als vaixells, eh?
6: Però és una passada. Matrimoni és igual.
8: Es lliga molt a la cuina del vaixell.
13: És impressionant.
6: La gent problema... no busca matrimoni.
8: Diu, esta carne me la puede hacer un poco más.
13: No, però el problema el tens quan vas a dormir a les habitacions, que et trobes un mocador lligat al mànec i t'has de quedar al passadís a dormir.
12: Què dius?
8: Ah, perquè algú... O sigui, perquè eren camarots compartits.
13: Clar, sí, sí. I clar, com que et tires allà 6 mesos embarcat o 8, doncs allò... Uf, no et pots...
8: Vas dormir moltes nits al passadís, Jordi?
13: Sí, sí.
8: No hi ha fotos?
13: Quantes, eh?
8: No hi ha fotos, d'això?
13: No.
8: Quina llàstima. No. Escolta'm, la cançó de la Olga és una mica... És, està bé, ara. Oi. Miren, a aquestes alçades de la vida, la cançó que ha escollit avui la Olga Ortiz, mira.
7: Wow.
6: Aquesta és guai.
7: Le pega total, eh? El karaoke també ja et veig així, aquesta, eh?
6: Aquesta és de karaoke.
7: És de karaoke, aquesta, eh?
6: Jo veig a... Hola.
9: Hasta jo he ballat, això, eh?
8: I tant, si ho hem ballat tots.
7: Amb una pinya colada.
8: Deixa'm dir-te... Deixa'm dir-te que... O amb una pinya si anaves pel Mercadona,
7: ah,
8: no?
7: Correcte.
8: Deixa'm dir-te que era pitjor llegit que escoltat. Ah. És veritat que la cançó escoltada... Bueno.
12: Es todo Celine Dion.
8: Sí, todo Celine Dion, sí. Molt bé. Ja has acabat amb lo dels creuers?
7: Bueno, sí, quatre xorrades més que quedaven, però ja
8: no, em sembla...
7: No, era de comentar, perquè al final tu dius, per què t'enganxa algú així, no? Perquè tu dius, hòstia, un tio com jo... No, és broma, no? Però que tu dius, per què t'enganxa algú així? Pues realment, hi ha una cosa que em va flipar, és, primera, no et preocupes de res, evidentment, és molt fàcil tot. Tu entres allà, jo vaig embarcar en 10 minuts. Si jo baixa al metro de Sagrera, per mi és mitja hora, saps? No? Tu vas comparant i tens una sensació sempre de que tot és gratuït, que no és veritat. Clar. Tu entres allà com si fossis la Ventafox, allà, uah, i surts, que ets autònom, no? Quan tornes al... Però aquesta sensació de tot és gratis...
8: Perdona, Víctor, tu vas entrar al vaixell sentint de la Ventafox?
7: Sí. Sí, perquè...
6: Mira com es posa, re,
7: sí.
6: Oi, tonto.
7: Sí, perquè... Clar, tenies una persona assignada al teu passadís, era José. José, que és de Filipines, però era José. I el tio més maco, cada dia, sir, hello.
8: I et feia sentir com la Cenicienta.
6: Jo et vull dir això, que jo crec que ell també
8: anava buscant un luxe. La Cenicienta no era la que perdia les sabates, era Blancanieves.
12: No, era la Cenicienta. Blancanieves era la que tenia 7
8: anaritos. Però, Víctor... Et va provar el José alguna sabata?
7: Bueno, el José, jo crec que havia dies que no sabia jo si anava o tornava.
9: Però el José, que era com mayordomo de planta. Bueno, de...
6: Però jo crec que hi buscava una mica luxe.
8: És un actor famós. No. És com el Jordi, o sigui, aquells famosos...
9: Estoy pensando que él fue a un crucero pasillo bueno.
8: Pasillo bueno.
9: De pago.
8: No, y había pasillos, pero amb sofá y de tot.
9: No, que si hay pasillos, hay crucero más baratito sin mayor duda.
6: Era Chateau, René de Chateau.
12: Un moment, que yo soc... yo no he anat mai de crucero. ¿Y al mayordomos? Yo voy a anar.
6: Hombre, si hay niveles, claro. Escolta,
7: és just
6: per tu. Ell buscava lujo.
7: Escolta, no, hi ha botigues, hi ha de tot. Claro, bueno, la gent...
6: I edat media...
7: Pues mira, diria...
8: No, en l'actualitat. És horrorós. Aquest m'ha fet mal a mi.
6: Home, jo m'he quedat morta.
8: Ja.
7: De 45 cap amunt.
6: Clar, com a la discoteca.
7: Bueno, què vols?
6: Jo tinc una cosa, que si un vol lligar, només el que deia la Glòria, pim-pam-pum, posa a la discoteca.
8: Sí.
6: Que la gent que a la discoteca també va això.
9: Però la discoteca té 18 anys.
6: I no vas quedar més lluny.
8: No.
6: Ara
8: hi ha
6: el
8: Tardeo.
6: És més barat.
9: A mi el Target de Tardeo no m'interessa.
6: Tu prefereixes un...
9: L'Ut de Gat està prohibit entrar si tens més de 45 anys.
6: Però hi ha Tardeos.
8: L'Ut de Gat s'han fet això?
13: És que ja no és l'Ut de Gat, ara.
8: Ai, com es diu ara?
13: Es va vendre.
8: Sí.
9: Bueno, pues, Gloria, igual.
6: Hi ha Tardeos, hi ha festes concretes.
9: Que no quiero ir a Tardeo, dejarme en paz, que no me gustan los Tardeos.
6: I jo no quiero ir a un personas que van...
8: No sota que parla.
9: Pues muy bien.
6: Jo tampoco quiero un crucero.
7: Però Vanessa,
12: A veure, això és denunciable, eh?
8: El que és denunciable?
12: Mira, l'ús de gas aquest, més de 40... Això és edatisme. Bueno, i això està prohibit.
8: A mi és que m'és igual, sincerament.
12: Igual, com jo aparento 35, dona igual.
8: Escolteu, va, més coses. Vanessa Hogar, la Vanessa Hogar fa uns dies va descobrir un invent científic meravellós que marcarà un abans i un després perquè ningú a la humanitat li ha fet cas durant... l'any que fa que
6: un
8: ha passat.
6: Un any, però no s'ha sortit d'això. O sigui, primer, una cosa, eh?
8: On ho has llegit, això?
6: Això ho he llegit a La Razón, però està mil diaris, al Marca, a l'Hockey Día. T'imagines?
8: No. Estàs fent un mailing informatiu interessantíssim.
6: Està publicat a la Biblioteca Nacional de Medicina d'Estats Units.
8: Imagina't.
6: És important. Wow. I anava a dir, el que passa que a mi em xirria una mica, bueno, i és que és la realitat, que això ho ha fet uns investigadors d'una start-up, pel tema que et dic que això es comercialitzarà, que es diu RemSpace, això s'ha de dir. RemSpace ha fet aquest estudi i és un tema de comunicació bidireccional. Mentre dorms. Llavors, jo us explico perquè costa una mica. Amb la meva... O sigui, llenguatge molt divulgatiu,
8: Sí, tu explica.
6: Perquè si no, no arribarem enlloc. Llavors, què passa? Que tothom té un somni lúdic.
8: Un somni lúdic.
6: Tothom. El somni lúdic és quan tu te n'adones que estàs somiant. Això és real, eh?
8: Sí.
6: Això, tu, ja arriba un moment, no sempre, però de vegades, te n'adones que estàs somiant. A mi m'ha passat molts cops, no sempre. Llavors, en aquest somni lúdic, tu pots inclús influir o controlar una mica el somni. No us ha passat mai?
8: Sí.
6: De dir, estic somiant, tranquil·la, que això ja ens morim tots i després això és un somni, tranquil·la, ja passarà. Això. Llavors, en aquesta zona del somni, que és cap al final de la fase REM, que és quan més somnis tens, han controlat que, imagina't, perquè visualitzem una màquina que vindria a ser com un ordenador. I amb aquesta màquina es posen dues persones a dormir. Val? Llavors, la màquina controla i ubica amb les zones cerebrals on t'està... quan tu comences a somiar lúdicament que pots controlar alguna cosa.
8: Però l'altre també ha d'estar somiant lúdicament?
6: Sí, tots dos es connecten amb una màquina.
8: Vale.
6: Tots dos tenen un aparell també a un altre equip. Hi ha un equip general, que és l'ordinador gran, cadascú té un aparell petit. Llavors, quan el primer comença ja a controlar alguna cosa, envia, com si fos un WhatsApp, un missatge curt, molt fàcil, a la màquina central. I la màquina central, amb les zones cerebrals, li transmet, com si fos un WhatsApp, a l'altre, i van fer la prova, 8 minuts, un va enviar una frase, posa una paraula, love, i l'altre, al cap de 8 minuts, li van, però no va dir ell, o sigui, li van, amb l'aparell, li van
9: descodificar
6: que va riure i la va rebre la paraula i la va dir perquè podia com transmetre-la. És molt fort, tot això. Fortíssim. L'he explicat prou bé, no?
8: Sí.
12: Molt
8: sí.
12: bé,
8: eh? Jo, de tota manera, m'estava plantejant i si s'esperen a despertar-se i no han d'estar connectats a 50.000, tal...
6: A veure, com per fer un experiment és clar. Bonic. Sí. Però el que no vull és que després em facin fer aquí
12: jo no vull...
6: les notes de premsa mentre home, dormo.
12: Jo no vull invasions més. En el meu cervell. No,
6: ja, perquè, fa molta por, eh?
12: És que em llevo seria amb una mala llet. No, és que em llevo amb una mala llet que només em fataria una màquina i algú que m'hagi invaït el meu somni.
7: Així perquè amagues coses.
12: Ah, sí?
6: Mira.
12: No. Sí. Ho diuen? No? Que amago? Bueno, sí, muchas cosas. Tengo lo muchos sé. Secretos. Mm. De mucha gente.
8: És interessantíssim perquè la Vanessa m'acaba d'ensenyar un dibuix que ha fet... Jo crec que per explicar-se a si mateixa...
6: Clar, la història, mira.
8: Aquesta història on ha dibuixat...
12: Ah, sí, claro.
8: Aquesta deu ser una senyora, no? És a dir, perquè són dos ninos...
6: La primera sóc jo.
8: Saben vostès aquells dos ninos que...
12: De l'Horcado.
8: Un segon, que es dibuixa... Exacte, sí, de l'Horcado, no? Però una li ha posat cabell llarg.
6: Arrissat.
12: És ella.
8: Clar, i l'altra no. Deu ser el Jordi, perquè com no té cabell, doncs deu ser ell.
6: I li envio la paraula, quina paraula hi posa?
8: Love. Love. Molt bé. Sí, és que estàs molt romàntica, no?
6: Estic molt romàntica.
13: Molt francès.
6: Francès.
8: Clar, és que l'amor ha arribat a la seva vida clar. I aleshores passa el que passa.
7: Dos mesos ja, no?
8: Doncs el que... Sí. Ui, clar, a la cançó que ve ara, que és la d'aquí, la del Jordi Esteve, li va perfecta a la Vanessa Hogar. Mira, mira, mira, mira. Que es diu Can't Stop the Feeling, per tant, no puc aturar els sentiments, no? Que és així com estàs tu, no?
6: Bueno, no tant,
8: eh? Sí, estàs bastant.
7: Sí, sí.
8: No, sí, o sigui, no, se la nota.
6: Se la nota. No, li brilla. Tinc la pell més brillant.
8: Més sí, brillant.
12: Sí, sí, sí.
8: No?
13: Ja estic... Està més carinyosa.
9: Jo estic pensant en Justin Timberlake, perdoneu-me.
8: T'agrada el Justin Timberlake? A mi aquesta cançó m'agrada molt.
9: No m'he de dir que és un noi que em cau bé. I llavors no sé qui un dia me'n volia parlar malament i vaig dir, no, m'és igual, no vull saber-ho.
6: No me'l destrossis, no?
8: Però jo tinc...
9: Allò el trobo maco, simpàtic, tot.
8: És molt interessant que quan hi ha algú que t'agradi molt... No el coneguis.
9: Ah.
8: No el conec. No, t'ho dic en sèrio.
9: És bàsic.
8: Et pots imaginar que ja, jo he fet moltes entrevistes clar. A persones que m'agradaven molt i que, com a conseqüència, hi ha sobretot un cas concret, sí, d'aquella entrevista, mai més vaig sentir música d'aquell senyor.
7: Ja. Ostres. Pots donar la pista?
6: Una sigla. Sigles.
8: A veure.
7: Sigles, sí.
8: A veure.
12: Celine Dion, fijo.
8: Mira, mira. El llibre del Ferran Casas
7: surt.
8: Inclou la primera paraula del nom del grup.
12: Es deia ansiedat,
7: sí.
12: Villanos i superhéroes, no?
7: Ha dit superhéroes, sí. Ha dit héroes i villanos.
12: Héroes
7: del silenci. Héroes del silenci.
9: Vale, jo la pista era...
12: Somos rápidos,
6: Jo me'n recordo l'entrevista que els hi vas fer, que van ser uns simpàtics del
8: copón. No, jo guardaré silencio sempre.
12: No.
8: Saps? És a dir...
12: No declararé si no està el meu abogado.
8: Bueno, sí que està mi abogado, però...
9: Tens raó. Jo aquest noi el trobo guapo, simpàtic, tot el que fa.
8: El Justin Timberlake.
9: Com a bé, no és que diguis, ai, em moro per tant Justin Timberlake, però bé i ara me'n volien parlar malament. No, no, no.
8: No, no, no.
9: No.
8: Jordi, no li parles malament, home.
13: No, home, no, mai.
8: Per què li parles malament? Me'n
9: volien parlar malament.
13: Ja m'hi heu dit, però res més.
9: En aquesta cosa que ja la majoria d'homes tenen problemes de ser massa senyoros, de fer coses que no s'han de fer.
8: Clar, m'agrada l'expressió senyoros.
12: A mi m'agrada molt senyoros.
8: A mi també m'agrada molt.
9: Se'n sent fàcil.
8: El dels ous ja ho havies acabat? O havies de parlar més dels ous?
13: No, ja està.
9: Però tu no has comprat?
8: Portaràs el nectari, els ous aquests?
13: Que va.
8: Perquè era... són caríssims, no?
13: Sí, no, anava a agafar un per portar-lo aquí i...
8: Però en tens?
12: No.
13: Bueno, van portar un per provar, perquè els van portar cap a Espanya, cap a Barcelona, però això és un desastre. I era per fer-li una...
8: Quant costa? Mira, el Víctor t'ho estava preguntant també. Quant costa un ou d'aquests?
13: No t'ho sé dir. No t'ho sé dir perquè... Era un xino que no parla ni espanyol, és que és fora, això, també. I...
8: Bueno, no, hi ha molts xinesos que no parlen espanyol. Tu vas a Xina?
9: No per vendre.
13: Sí, però que venen aquí a Barcelona a vendre ous.
12: A vendre ous.
13: O a reparar maquinària, que ara hi ha xinos que venen a reparar maquinària
6: però
13: que no parlen espanyol.
6: Els fills sí, els
13: i
6: nets.
13: I que vas amb el traductor, ja. Vull dir...
6: Hòstia, els nets parlen el català com tu i com jo, però sí. els avis i els pares, res. No. Ja. No, ni ho intenten, però bueno, mira.
8: Escolteu-me, més enllà d'entrar en un debat d'aquestes característiques, em sembla molt interessant aquesta iniciativa activa de comercialitzar ous negres.
6: No. Ella ha mirat, dins. Toni, ella ha mirat com ens caia la idea, en plan, vendré molt o vendré poc, no?
8: Exacte, exacte, exacte.
13: si n'aconsegueixo un altre, pel David Balaguer li puc portar
9: un. Però, escolta'm... Però no, és que no... Bueno, és que és horrible.
13: Ah, i li fem una... Té, David, no?
7: Una truita.
8: No, pobret meu.
13: No? No, pel diumenge.
12: El David, el David.
8: La gent això ho ha de saber. És que el Jordi Esteve un dia li va portar un ou buit.
7: Què diu?
8: Dient-li que era d'oca, sí. Molt desagradable.
12: Sí, sí.
8: I aleshores, el David, que és un tio collonut i és molt bona persona, va arribar a casa seva a fer-se la truita tota especial i va veure que allò no anava bé. Però ell, com és bona persona, no va entendre que li estava fent una broma i després li feia com cosa.
6: No el volia deixar malament, no dir que els ous de Jordi Esteve pues es van buits. Sí. No volia dir.
7: I vas estirar una mica la broma de ei, i com va anar la truita, et va agradar
13: bueno,
7: o no?
13: No, després es va dir, estava el diumenge en calçotets per fer-me la truita i estava buit.
7: Ja
6: sí, el detall aquest va ser bo, perquè ell va dir,
7: va dir.
6: Sí, sí. Escolta, si jo vaig al teu restaurant i amb el menú degustació em poses un ou negre obert...
13: No, no ho posaré mai.
6: No pago.
13: No ho posaré mai.
6: O de manera que me'l posis i així dic, mira, me'n vaig gratis sense pagar. No,
13: és com diu la Glòria, és fastigós, és horrible.
8: I fa molta pudor, no? M'han dit?
13: I fa pudor, fa pudor.
8: Ja veus.
12: Com en Toni, jo soc de llibrets, eh?
8: Hi ha gent dic com en Toni, fa molta pudor, diu com en Toni, de tal. Que jo em dutxo i em poso de sudorant tots els dies.
12: Perquè et mira sorprès, com en Toni, que vull dir llibrets.
8: Jo faig molt bona olor, eh? Vols olorar-me una mica? Faig molt bona olor.
12: Jo sempre t'he dit que ets molt atractiu, però no ens agradem, no sé per què.
8: No ho entenc jo. Què dius?
12: No, que deia que...
6: Ella ho intenta encara, eh?
8: Sí, ella va fent, sí.
9: Que a mi els llibrets m'encanten moltíssim de la vida,
8: llibrets, eh?
9: Però que sóc molt agosarada i m'agrada provar-ho tot, i quan viatjo ho provo tot, i vinga, valente. Jo sí, jo a Madrid, a Mèxic menjava xapolins, ja vaig provar hasta la serp, us ho dic, és una cosa una que més ho diu el món, i vaig menjar serp. Molt bé, tot, jo ho provo tot. Bueno, la serp, innecessària, però no és dolenta.
7: Sobretot per ella, eh? Innecessària també per ella.
8: El que és al·lucinant...
9: Però l'ou aquest... És
13: horrible.
8: Quan viatges a Àsia, que et donen a provar coses...
6: Ai.
8: Jo no provo res. Jo sóc molt maniàtic menjant.
12: Jo també.
8: Però vaig veure una persona, la meva parella en aquell moment, que li van oferir mastegar una cosa, o sigui, mossegar una cosa...
7: I
8: el que va sortir d'allà dins...
6: No, fa poc. Exacte, et volia dir una cosa. Fa molt poquet, un xef, que ara tu sabràs qui és segurament, a mi no em surt el nom, va dir que el que havia provat més fatal de la vida era un ou, però en avançat estat de gestació.
8: De gestació?
6: Sí, un xef ho va dir fa poc al diari i va sortir...
9: Però això s'ho menja en algun lloc?
6: Que s'havia arrepentit... Sí, sí, a llocs que s'havia arrepentit tota la vida, que mai... Tu no saps qui és aquest xef? Està a Google perquè va sortir una... Igual a La Vanguardia, molt heavy, eh?
8: Igual a La Vanguardia com a hipòtesi de publicació.
6: No, sí, la contra.
8: Ah, la contra.
6: I què anava a dir? Sí, perquè les de la contra ho fan molt bé, no?
8: Molt.
12: A mi m'agrada molt.
8: Són amics, està molt bé.
6: No,
8: que són amics nostres, vull dir que tenim molt bon rotllo.
6: La Garcia Melero va explicar que un cop també li van oferir, li van dir que era una cosa tan bona, que es va tenir que menjar-s'ho, que era el cap d'un ocellet.
12: No, per favor.
9: Perquè jo menjo cervells arrebossats, a mi m'encanta el cervell.
12: No, és que no és necessari, segons.
7: Això és el que va passar, eh?
9: I jo menjo el cervell...
6: Amb l'os i tot.
9: Anava a dir-te, quan tu poses el coll de la gallina o del pollastre al caldo, t'hi poses el cap, jo sí, i m'agrada, i l'escuro, i em menjo el cap.
8: El cap de la gallina?
9: Sense el bec, es posa el cervellet i el cap.
12: Se ha quedado bonito.
8: Tu, el caldo del nectari...
9: No, home...
13: I el cap no, perquè quan li xupes pel bec... Enseguida, els ulls i la llengua.
9: No, però és que sense el bec. A veure...
7: No m'està agradant gens.
8: A mi aquesta conversa, la veritat, m'està fent un fàstic.
12: Podem parlar de les parelles que s'abrallen per loteria?
8: Ara anem a la loteria.
13: No sabia jo això, la Glòria, que menjava caps de gallina.
8: Tu quan vas saber els caps...
9: Abans es posava sempre en el caldo.
8: Escolta'm, Jordi Esteve, tu quan viatges, clar, un cuiner com tu, estrella Michelin i demés, ets de tastar les coses?
13: Sí, provem tot. A mi m'agrada tot.
8: Encara que siguin bitxos raros i...
13: Sí, encara que siguin bitxos, però almenys...
8: Què és la cosa més rara que t'has menjat?
13: Doncs mira...
8: No hi ha abandonat el tema, eh?
13: Sense l'ou negre, que és una de les coses més més dolentes i escaroses que he provat. La veritat que és que tot l'altre no hi ha res, perquè he menjat bitxos, he menjat serps, he menjat...
9: Jo estava menjant a Mèxic una vegada uns tacos, allò que fan pel carrer, eh? I un senyor que ja el coneixia, perquè vivia al meu barri, va, diu, prova avui estos tacos de rumguerita que no los probaste, tal i qual. I m'estic menjant, dic, ah, està rico, dic, què és? I em diu, el útero de la puerca.
12: Por favor, és que ja hi limita.
13: Bueno, a l'ull de la tonyina em fa una mica de fàstiga.
9: A l'ull?
8: Jo crec que hem de deixar aquest
6: tema. Era el Joan Roca,
8: De veritat, crec que ja en tinc prou de vosaltres.
7: El creuer era més feliç.
8: Ara, des d'ara i fins a les 8, que falten uns 25 minuts aproximadament, posarem una bonica selecció musical.
12: Per favor.
8: I fora, no, una bonica selecció musical no, però, sisplau, anem a canviar la cosa.
12: No,
8: aquesta és la cançó que ha escollit avui Víctor Parrado, miren. És molt original. És el Mediterrani de Joan Manuel Serrat.
13: Això el creuer.
7: Clar, si torno a estar allà al vaixell ara.
8: Sí, sí.
7: La vaig cantar al karaoke el segon dia.
8: Ah, sí?
6: L'han segrestat els extraterrestres i ens han tornat una versió que no era la d'abans.
8: No, ja era així.
12: Sí,
8: el Víctor Parrado ja ho té, això. Vull dir, és...
7: És un clàssic.
8: Ets un clàssic.
7: Sóc un clàssic.
8: Sí que ets un clàssic.
6: Sóc
8: un clàssic.
6: Ets molt clàssic.
7: Sóc molt clàssic.
8: Tu,
7: la música, sí.
8: Sí. No, i en general, tu ets un tio clàssic.
6: Clàssic. Es posa la gorra de vegades per dissimular.
7: Perquè és el més punky que puc.
8: No, a mi avui, deixeu-me que us digui que em té fascinat la teva samarreta, que fa molta estona que me la miro, que és la samarreta d'un gat, però molts colors, molt vius, és molt xula.
12: Sí, és molt divertit. Sí, sembla que l'Alicia de País de les Maravilles.
8: I deixa'm dir-te, no és gens clàssica. No, saps?
13: No va mai, no? És veritat.
12: És el gat de Alicia del País de les Maravilles.
8: Correcte. Ah, molt bé. Per les gens. Avui, la Blancaneus, Alicia del País de les Maravilles.
12: Estem Disney, eh? Bueno, la gent en el cotxe deu pensar, o estan hablando de comida marrana o hablan de Disney?
9: Però Alicia no és Disney.
8: Ja va, jo portem 42 minuts, caram.
9: No, bueno, da igual, no, Alicia és Lewis Carroll.
8: Escolta'm, hem de posar-hi una mica de cosa. Moment, hem de posar una mica de cosa, si no, ens donarà temps a tot.
12: Ai, mira.
8: Olga, comprar loteria.
12: És que és interessant, de veritat, perquè estava jo buscant jurisprudència l'altre dia, que és una cosa que faig com a hobby.
8: A veure, tothom sap el que és la jurisprudència.
12: I són aquelles sentències que nosaltres agafem com a referència.
8: Exacte.
12: I de cop veig una parella discutint per un dècim de loteria a Mallorca. I penso, bueno, no passa res. Però després veig la quantitat i dic, 135.000 euros. Digo, ostres, què passa aquí?
8: És una pasta.
12: I després diu, l'Audiència Provincial ha confirmat que devia permetre que la seva exdona retirés la meitat del que li corresponia. I vaig pensar, dic, ostres, perquè la seva dona l'ha de retirar? Perquè jo penso des de la mentalitat catalana, perquè nosaltres tenim separació de béns.
8: Exacte, però ells no.
12: Clar, i hi ha molts llocs en Espanya que no fan prematrimonials, i què passa? Que si a tu et toca la loteria, l'has de compartir amb la teva parella. Clar. I no només això. Vaig començar a buscar i vaig preguntar, vosaltres, si us toqués la loteria, li diríeu a la vostra parella que us ha tocat? Perquè això és una de les altres coses que la jurisprudència, o sigui, la sentència deia que Iba li va ocultar a la seva parella que li havien tocat 135.000 euros.
6: Això està fatal.
12: I que ho va ingressar
6: la parella.
12: Bueno, jo no sé si li diria a la meva parella, per què li tinc que dir que m'han tocat 135.000 euros?
13: No li tens que explicar tot.
12: Si... O penso home, com ja, escoltada, clar?
8: Jo, enteneu per què no tinc parella? Jo no vull parelles com vosaltres.
6: Home,
8: Que a la teva parella no li dius que ha de tocar la loteria.
6: Per favor.
8: No vull parelles com vosaltres.
12: Soc
6: home,
12: l'única...
6: Això no és una parella, és un plan.
12: Soc l'única a la taula.
8: No, l'únic, el Víctor Parrado, que
13: és un clàssic.
8: Que és un clàssic com jo.
7: Jo estic flipant.
6: Jo també flipo.
8: Ah, doncs jo només parella amb el Víctor Parrado i amb la Vanessa Hogan.
13: És un trio, eh?
8: Què feu aquesta nit?
13: És un trio, això.
8: Mira.
12: Però en sèrio li diríeu a la vostra parella?
8: Home,
12: clar. És que no podeu dir-li tot a la vostra parella.
8: Ah, home, no.
6: Si no li dic això...
12: Quan en el documento 14 aparecen vuestros whatsapps de la demanda y hablaremos de lo sincero que habéis sido.
8: Estic avui per robar-li la secció a la Glòria Galeano i enfadar-me jo. Posa-li una mica d'acceleració.
12: Us vull dir, un altre tema. Quan compreu dècims amb els amics, si s'han de compartir o no s'han de compartir. És important les proves de WhatsApp i fotografies.
8: Clar.
12: I fins i tot us diria que firmeu el dècim tots i totes.
8: Sí.
12: Perquè hi hagin proves.
8: Però el dècim?
12: El dècim
6: es pot firmar.
8: Un paper,
13: es pot firmar el dècim?
6: No, es cobra el dècim.
8: El dècim es pot firmar.
12: Fas una fotocòpia o pots firmar ja el que vulguis.
6: Amb petitó.
12: Perquè jo vull dir que 20 euros...
8: Sí, que no tapi el número, fonamentalment.
12: No, clar, és que 20 euros poden unir molt una parella... o fins quan et toca la pot desunir. I ja que tots sou tan bons que ho compartiríeu tot no, amb la vostra parella,
9: jo
12: depèn, diríeu...
9: Eh? Jo, no dic,
8: jo és per això que em costa tant trobar una persona que m'agradi. Però si realment tu coneixes algú que clar, és la teva parella, et toquen 120.000 euros i no ho dius, jo deixaria aquesta persona
6: sí,
8: per la falta
6: també
8: de confiança.
6: Jo també.
8: No, no perquè m'interessessin els diners,
6: no,
8: per la
6: bueno,
8: falta de confiança.
6: Hi ha una cosa.
8: Totalment
6: d'acord amb tu.
12: Si estem casats en gananciats, no et preocupis, que la meitat serà meva.
8: No.
12: O sigui, això no, no em preocupa. Però el tema és... Cal dir-ho, explicar-ho tot a la parella, això serà un altre
8: aquest
12: tema.
8: És un altre
6: però això és una
8: tema,
6: celebració, que et toqui la loteria. És com per anar a sopar i celebrar-ho, per fer un viatge junts.
8: Mira, carinyo, ens n'anem de viatge.
6: Clar,
8: de creuer.
6: Per dir-me un creuer.
8: Et porto un creuer. Diu que hi ha un noi al karaoke
11: que canta molt bé.
9: És que jo crec que tu t'estaves postulant per treballar d'animador al karaoke.
6: Home,
9: és que
6: tu,
8: jo crec que
9: està, dir, eh? Està molt ben pagat.
7: Que sí, que sí.
9: Jo dic, home, una mica va estar fent-ho 5 anys i amb el que va estar estalviar, clar, estalvies molt, però
8: clar,
9: no gastes res.
8: Ah, gastes, clar.
6: I van a fer business.
9: I, home, i amb el que va, estalviar aquests 5 anys...
7: No, no, i el ja teatre veus que hi ha dins del creuer és flipant.
8: Sí, sí. El teatre, dius?
7: El teatre.
8: Eh? Sí? Sí.
7: Però què et penses que n'hi ha? Piscines, teatre, casino, teatre.
9: Hi ha que tenen pista de gel.
8: Sí.
6: I van a buscar, va a fer business i també se trobava alguna viuda rica, també.
7: I dale, la viuda, perquè no, tinc parella.
8: Però si té parella, el Víctor.
6: Bueno, deixa-ho. No té per què deixar la parella,
7: que sóc, sóc un clàssic, jo.
11: No té per què dir-ho tot, eh?
12: Ai, mira, clar, diu del número sí, eh? Però escolta, si tens un altre, no. Vinga, home.
8: Saps que no me'n recordo que t'enfadaves? Ah, sí, dels no, pares.
9: Que i serà un altre dia, eh, si vols.
8: No, tenim temps, digues, digues.
9: Doncs jo m'enfado perquè... Hola, me llamo Gloria Galeano y no tengo hijos. A mi edad no tengo ni he querido tenerlos nunca, ¿vale? Bueno, doncs això, que no pots portar un cartell i no pots avisar, la gent es pensa que tothom volem, no volem tenir fills. Això vol dir que no vull conviure amb fills, que no vull nens al meu voltant. Però jo, hi ha pares que tenen fills ben educats, que juguen normal, i hi ha gent que no, que té fills sense cap consciència d'aquest pare. Llavors, primera, una nota a part. Senyors fabricants de cotxets, per favor, la mida del cotxet podria ser una mica proporcional al tamany de la criatura que va dintre. Que no cal portar un Rolls-Rolls per anar amb un nen de 4 quilos?
8: Un què, un què? Un Rolls-Rolls.
9: Rolls-Rolls. Bueno, llavors, per una banda, i per altra banda, senyors pares, els nens que porten sabates van a peu. No van amb cotxet, que veig uns nens ja a punt de fer la comunió, que encara van amb cotxet. I què passa? Autobús, que és el meu micromón. Tu vas pujar una senyora que fa clic i clica una vegada un bitllet i va amb un cotxet tipus Rolls-Rolls, amb un nen a dintre, el nen amb l'iPad engegada, 70.000 milions de bosses penjant d'aquest cotxet i dos germans, el mitjà i el gran, que ja van autònoms. I llavors... arriben tota aquesta col·lecció de gent per un bitllet, insisteixo, ocupen tota la zona del cotxet i la senyora i tot, i llavors els dos que van sueltos es posen on? A la zona dels assentos reservats, que diria que aquests nens no tenen cap minusvalia, ni cap problema d'edat, ni estan embarassats, però ells s'asseuen allà perquè drets i guarda estan cansats els nens. Diu que els nens amb 7 anys estan cansats d'anar drets. Cagum, nena! I llavors tu arriba i encara n'hi ha rara de... Oiga, no li han de ser els niños, eh? Le hablo a los niños como me sale de donde yo digo. Me cago en la mare que em de dir-los, home. Bueno, tota aquesta tota l'entrada de l'autobús ocupada per aquesta senyora, que n'hi ha moltes, i llavors, si no pots seure, es queda ella, el cotxet i els nens just a l'entrada. Dius, el millor lloc. Aquí, a davant de la màquina de picar. Sí, senyor, perquè ningú pugui validar el seu bitllet. Molt ben fet, bueno. Seguim una altra situació. Hi ha unes mares com a hippies que porten els nens lligats aquí davant.
6: Ah, sí, sí, sí.
9: Ai, quins nens més bufons, és veritat, eh? Ai, que bons. Però clar, com que van tan... que són fabulosos.
6: Jo tinc por que s'ho feguin.
9: Perquè quan tu vas a l'autobús i no pagues bitllet, és perquè se suposa que el nen que no paga bitllet no ocupa espai, va a la teva falda. Per tant, la senyora que porta el nen aquí acurrucat, jo collonut. Però clar, a l'altre nen, el mitjà i el gran, van sueltos. I com que elles van tan concentrades amb el seu bebé, que no sé què, a vegades amb el pit fora, donant-li de mamà, molt bé fet, senyores, i l'autobús és el millor lloc. Llavors, els altres dos és mama, mama, mama, mama, mama, mama. Amunt i avall de l'autobús, seguida que te sento, no, no vull anar d'esquena, jo vull anar de cara, ara seu-t'ho aquí. Llavors, deixem el telèfon no és l'hora de jugar amb el telèfon. A un volum, tot això. Que tu dius, mira, perdona, són les 10 de la nit, potser que aquests nens estiguessin dormint a casa seva, ja.
6: De les hores.
9: Després ho vaig dir una altra cosa.
8: Per acabar, eh?
9: Pues per acabar, em salto als supermercats i a les grans superfícies, que això ja...
8: No pots fer una segona part, eh? La setmana vinent, eh?
9: Perquè l'últim que us ho he de dir... No ho desenvoluparé, l'altre dia ho desenvolupo. Però el pitjor és el vermut en família.
8: El vermut en família.
9: Mira! Ja ho desenvoluparé un altre dia, però et toca!
8: No, no, jo crec que em quedaria amb aquest titular.
9: El vermut de tot, en família.
8: El vermut en família. Ja tenim, ja tenim per la setmana vinent.
9: Home!
8: No? Bueno, hem deixat pel final, encara no...
9: Para, te'n vegis dos.
8: Espera un moment, Edu. No, no, no, no la llencis encara, que serà la música amb la que arribarem fins a les notícies de les 8 del vespre. Estàs bé?
9: Me fa una il·lusió que hagi pares invasius dos.
8: Sí. Tu tenint en compte que, a més, segurament se desseu al costat també una persona que va parlant per telèfon i va sentir la conversa de l'altre amb l'altaveu. Que això, de veritat, hem de fer una esmena constitucional o alguna cosa.
9: Un protocol,
8: això hem de prohibir, ho hem de prohibir.
14: Era un decretillo.
8: Escolteu-me, que tingueu una bona setmana.
7: Molt bé. Igualment.
6: Moltes gràcies.
8: Ens trobarem el divendres amb molt alguns bé. De vosaltres, amb altres no. Menja't l'ou, que vagi molt bé. Recordin que el dissabte vinent el Víctor Parrado està al Teatre Goya. La Vanessa Hogar estarà aquí aquest divendres.
6: Sí, sí.
8: També, oi? Olga Ortiz.
12: Jo no estaré.
8: Ara sí que és impossible, no nostra, després de lo de la loteria.
12: A l'OBK.
8: No, no, a l'OBK encara, mira. La loteria, fatal, eh?
12: Bueno, hi ha els secretillos.
8: Bueno, Glòria Galiano, moltes gràcies, eh?
9: De res, eh?
8: De res, eh? Senyores, senyors, estem a un pas de les 8 del vespre ara. Serà la música la que ens conduirà fins allà. No qualsevol música, perquè si d'alguna manera... hem arribat a una bona conclusió, és que normalment la Glòria Galiano guanya en el tema de la millor
6: avui,
8: cançó.
6: Avui
8: deixa'm dir-te que tens un parell de... A mi la de la Vanessa i la del Jordi Esteve m'han agradat molt. Sí. T'he de dir, però en qualsevol cas la cançó de la Glòria serà la que ens porti fins a les notícies, i després de les notícies, tot i que sigui edició gravada, però tornarem aquí amb el Ferran Casas, el Dani Ilagi, Bruno Pérez i el Toni Mata. Una mica de música, les notícies, i se'n tornem i el Pla B de Ràdio 4. Fins ara.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està suspesa des de primera hora de la tarda per l'incendi d'un tren a l'Aragó, a la província de Saragossa. L'AVE sinistrat es dirigia a Figueres, a l'Alt Empordà. Hi ha desenes de trens afectats. Els que es trobaven al mig del recorregut han continuat o retrocedit fins a l'estació més propera i allà efectius de la Creu Roja estan atenent els passatgers. La circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està suspesa i ara Renfe estudia posar en marxa un servei alternatiu. Sergio Bueno, director general adjunt de Renfe, ha assegurat fa uns minuts que de moment no saben quan es podrà reprendre la circulació perquè abans caldrà comprovar la seguretat de la infraestructura i aleshores intentaran rescatar també les persones que han quedat al mig del trajecte.
2: Si la infraestructura se puede utilizar, habrá trenes que hagan, por así decirlo, permítanme la expresión coloquial, un barrido para ir sacando viajeros y darle continuidad a su viaje, aunque sea con muchísimo retraso.
0: Aquesta interrupció de la circulació està repercutint a hores d'ara la situació a l'estació de Sants. Quin és l'ambient en aquests moments? Cristina Martín, bon vespre.
3: A l'estació de Sants s'acumulen centenars de viatgers que han vist com es cancel·laven els seus trens aquesta tarda en plena operació tornada. A les pantalles es pot veure a tots els trens la paraula demorat i reina la confusió entre els usuaris.
4: No sabemos si vamos a volver hoy a Madrid o no. ¿Dónde vamos a quedarnos?
5: Yo es que, claro, trabajo mañana, como probablemente la mayor parte de esta gente.
6: Pues nada, esperar para poder cambiar aquí, irme lo más pronto posible y avisar a mi jefe que no llego mañana.
3: S'ha format una llarga cua davant les taquilles per veure en quin tren poden viatjar els usuaris quan es restableixi la circulació. Hi ha una vintena de trens cancel·lats entre Barcelona i Madrid, a més d'una desena de trens parats al llarg de tot el recorregut.
0: Gràcies, Cristina. Doncs una situació similar a la que s'està vivint a l'estació d'Atocha. Són declaracions als micròfons de Ràdio 4.
7: No hi ha personal que ajudi, no hi ha opcions. Es veu que els trens de demà al dematí estan plens, hem d'anar a treballar. No tenim més diners, més paciència ni més temps.
8: Els clients d'Irio no ens estan dient res més. Nosaltres mateix som viatgem amb dues criatures, és una bebè d'un any, i ara mateix no sabem què farem i possiblement ens quedarem aquí a Madrid fins demà segurament.
0: La situació també és complicada a aquesta hora a les carreteres en matèria de mobilitat per l'operació tornada pel pont del 12 d'octubre. Així que ens interessem a aquesta hora per com se circula. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Sembla que millora el trànsit en aquesta xarxa viària, però no ho fa les dues vies que, de fet, han anat més carregades durant tota la tarda. Aquesta Nacional 260-C-17 encara ara presenta aturades d'uns 12 quilòmetres entre Ribes de Freser i Ripoll. Per tant, aquí encara hi continuen les aturades, com deien, importants, en aquest tram entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit sud. I també continua molt carregada aquesta C-16 a l'eix del Llobregat, amb trams de retencions de més de 10 quilòmetres entre la Nou de Berguedà i Berga, evidentment també en direcció sud. En canvi, com us dèiem, a la resta de la xarxa viària hi millora molt el trànsit. L'AP7, per exemple, la donem del tot per normalitzada. Ens quedem amb aquestes aturades d'uns 2-3 quilòmetres a l'autovia A2 entre Collbató i Esparreguera, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Centenars de persones s'estan manifestant avui, 12 d'octubre, a Barcelona en solidaritat amb el poble palestí, una protesta prevista inicialment pel 4 d'octubre

0: que es va haver d'ajornar per l'episodi de pluges. La marxa, convocada per la Comunitat Palestina de Catalunya i la coalició Prou Complicitat amb Israel, amb el suport de desenes d'entitats, reclama la fi del comerç d'armes i de les relacions amb Israel i denuncia la situació que viu la població a Palestina.
1: La fi de totes les relacions diplomàtiques, econòmiques, comercials, acadèmiques, esportives i culturals amb Israel. La suspensió total i permanent de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. El tancament de les bases militars estadounidenques a l'estat espanyol.
0: Una manifestació conjunta amb la marxa antiracista convocada també aquesta tarda amb l'objectiu de donar un nou significat al 12 d'octubre. I abans d'acabar, fem un apunt amb una informació de darrera hora de l'àmbit polític. Acabem de conèixer que els quatre partits del Front Ampli han acordat proposar a Ada Colau com a candidata a la presidència del govern i han cridat a la unitat de totes les esquerres. Després de les reunions mantingudes aquesta tarda pels quatre partits integrants del Front Ampli, Comuns, Izquierda Unida, Movimiento Sumar i Más Madrid, han acordat que Ada Colau és la figura que millor pot assumir el lideratge en el context polític actual. És una informació que continuarem ampliant en els propers butlletins informatius. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
3: Deixem enrere les notícies de les 8 del vespre. Avui edició especial d'aquest Pla B de Ràdio 4. No els enganyaré, vostès ho saben. Avui el programa no és en directe, però també els dic que qualsevol qüestió que passi en el món, si és que fos realment important, els serveis informatius d'aquesta casa els hi explicarien l'última hora, com és evident. En qualsevol cas, aquesta és una hora en la qual molts de vostès, estic convençut, estan tornant d'aquest pont de 3 dies, del 12 d'octubre, i que probablement vostès, algun de vostès també l'haurà aprofitat per veure pel·lis d'aquelles que estan molt bé, la Ferran Casas.
4: Com estàs?
3: Ferran Casas podia haver vingut a l'hora anterior al Plaseta, però l'hem reservat per aquesta segona hora del programa. No ve sol, ara de seguida presentarem la persona que l'acompanya, perquè és una persona... com ho dic ara, el Ferran? És un col·laborador del programa, però fonamentalment es guanya la vida d'una altra manera, escrivint llibres. Llibres molt xulos.
4: Gràcies. Això és que em veus amb bons ulls.
3: Sí, i sense ansietat. Et veig sense ansietat,
4: això
3: també.
4: Això sempre.
3: Ansiedat, héroes i villanos? Què és això, Ferran?
4: Doncs mira, això, per dir-ho ràpid i clar, és una gambarrada. És una gambarrada. Tu saps que jo sóc lector de còmics des de ben petit.
3: Sí.
4: Sóc un fan de Marvel absolut.
3: Sí.
4: I jo fa molts anys que començo a seguir un canal de YouTube de divulgació de Marvel, que es diu Strip Marvel, i... m'encanta, i començo a seguir-lo, començo a veure el que fa, fins que un dia, saps que sóc molt tossut jo, i penso, haig de conèixer aquest tio i proposar-li fer un llibre de Marvel i ansietat. I com que aconsegueixo sempre el que em proposo, doncs aquí el tens.
3: El canal es diu Strip Marvel, efectivament té ni més ni menys que 823.000 seguidors. Daniel Lage, com estàs, Daniel?
5: Com estem? Moltes gràcies per convidar-me.
3: No, per tot plegat. Et mereixes, no unes 50 entrevistes diferents, perquè tens aspectes molt diferents que realment interessen moltíssim. Com s'ha arribat a tenir, deixa'm, 823.000 seguidors a YouTube?
5: Doncs, bueno, tinguent una bona idea en el moment adequat, l'any adequat, i era un moment de YouTube on estava molt més fàcil arribar molta més gent, no? Ara és més complicat, però quan vaig començar fa 10 anys, realment hi havia una porta oberta per mi, i vaig dir, aquí me meto i la vamos a liar. I sí.
3: És que la vas liar bé perquè, a més, vas fer una cosa, que vas escollir Marvel.
5: Sí.
3: I aquells que ens agraden Marvel, quan sentim la paraula en si, parem l'orella de seguida, no?
5: Sí,
3: és a dir, el públic Marvel és molt Marvel, no?
5: Sí, perquè a més que hi ha hagut un creixement de les pel·lícules, dels fans, no? Diguem que fa 20 anys, doncs els que escoltàvem Marvel i paràvem amb l'orella era els que llegíem còmics, els que veiem alguna sèrie animada, alguna cosa, però ara no, ara tothom veu Marvel, no? Són les pel·lícules més taquilleres de la història, i quan vaig començar va ser quan van començar justament a ser les pel·lícules més taquilleres. Llavors vaig entrar al moment oportú.
3: Clar. A la introducció del llibre hem llegit tres frases que em semblen molt definitòries. Diu: crecimos rebobinando cassettes con un bolígrafo Bic. Sí. Qui més que menys ha fet això en algun moment a la vida. Diu: entonces no lo llamábamos así, pero convivíamos con la ansiedad. Diu: los libros fueron nuestro primer manual de salud mental y gracias a aquel llibre podemos aprender a rebobinar el cuerpo y la mente para salir del bucle. Com heu creat aquesta fusió entre herois de Marvel, Ferran, i el teu tema per excel·lència, que és el tema de l'ansietat?
4: En realitat aquesta era la idea, no? Perquè quan parlava amb el Dani jo li deia: és que estic una mica cansat del llibre base de creixement personal, de que m'expliquin que si la serotonina, que si l'endorfina, que si... No? Que està molt bé, eh? Però jo pensava, ostres, jo quan veig Los Vengadores m'identifico amb coses i veig patrons que puc copiar i que m'anirà millor si copio, i de la mateixa manera veig patrons que no vull copiar, no, d'aquest personatge. I aquí va començar vam començar a parlar d'això, no? I vam començar a parlar, clar, amb el Dani, sobretot de Marvel, i ja va ser el Dani que va dir: escolta, anem a estendre-ho això, no? Anem a fer herois, però de tot el món una mica més pop, no? Perquè, per no quedar-nos només amb Marvel, perquè, clar, hi ha gent que ens estarà escoltant i dirà: bueno, a mi Marvel no m'agrada, a mi el que m'agrada és el Harry Potter. Bueno, clar, doncs també el tens, no?
3: A mi sí, també m'agrada Harry Potter, per cert, digues.
5: Sí, bueno, la idea era una miqueta aquesta, no? Quan, abans de la pandèmia, que ens vam reunir i ens vam conèixer i tal, vam fer un match de personalitat, no? De dir: ostres, tu i jo pues somos de la misma estirpe, no? I nos vamos a de fiesta seguro y nos lo pasamos súper bien juntos. De veritat, va ser una cosa que vam veure molt clara, no? Parlem el mateix idioma, no? Com es diu. Però clar, en aquell moment jo no tenia ansietat, llavors m'estava... sí que tenia, però no la tenia localitzada, però vivia molt més tranquil, no? Sí. I clar, anys després, clar, amb la pandèmia, jo vaig fer una casa, vaig tindre un fill, i allà...
3: Passat va començar amb voluntat.
4: Exacte.
3: Vas fer tot el possible per entendre bé el Ferran,
5: exacte,
3: no?
5: Exacte. Jo és que sóc un escriptor del mètode, no? Sóc com Robert De Niro en les pel·lícules, però del llibre, no?
3: Exacte. Dir,
5: claro, para escribir un libro de ansiedad tienes que primero tener ansiedad. Entonces voy a meterme a saco, ¿no? Estuve haciendo un estudio y dije: tener hijos y una casa en obras es lo mejor para eso. Y bueno, es lo que te dice profesional. I no, vaig trucar-lo i vaig dir: tio, té una ansietat de l'hòstia, estic preparat, nen.
3: Escolta'm, és interessant, aquesta frase, a mi m'ha agradat molt aquesta frase de la introducció, que diu: teníamos ansiedad, pero no lo sabíamos. Clar, l'ansietat no és un descobriment recent.
4: No.
3: I el que feu, que està molt bé en el llibre, perquè el llibre es divideix en capítols, que cada un d'aquests capítols està dedicat a un superheroi, no? A un, pot ser Harry Potter, com pot ser, no ho sé, comenceu amb Iron Man, per exemple, no? Clar, quan tu et pares d'analitzar, i això ho feu molt bé, perquè analitzeu el personatge, com és la psicologia de cadascun d'aquests personatges, i ara podem anar entrant en matèria parlant d'algun d'ells, no? Però te n'adones que, clar, com a humans que en principi són, pateixen també, no? I reprodueixen alguns dels símptomes que ens afecten a nosaltres a diari, no?
4: Clar, és que la idea partia una mica d'aquí, eh? Sobretot, volíem fer un llibre de no solucionar-li la vida a ningú, sinó donar-li eines de dir: escolta'm, perquè ho vegis. Jo t'ho deixo a la taula i tu després fes el que vulguis. I te n'adones que realment no som menys herois nosaltres que Iron Man. Fer-se una casa i tenir un fill, potser si fins i tot...
3: Sí, t'enfrontes una mica menys a una guerra mundial, o...
4: sí,
3: però,
4: sí,
3: però efectivament el patiment no te'l té ningú. No?
4: Les guerres personals les tenim igual, no?
3: Sí, sí.
4: I al final la idea anava una mica per aquí, no? Baixar això a terra i dir: escolta, pues com reacciona a Iron Man, perquè ara el comentaves, no? Com reacciona Iron Man a salvar el món? Vale, pues reacciona així, té aquest tipus d'ansietat, no? És un tio que està preocupat perquè vol protegir el món amb una gran protecció, perquè, bueno, té una espècie de paranoia, no? Vale, això em passa a mi, oi tant que em passa, no? Em passa perquè estic preocupat, perquè el mes que ve tinc el show al teatre i només tinc una quarta part del... I llavors em preocupo i ho controlo tot. I el control, no? El voler controlar-ho tot, això evidentment provoca ansietat, no? I a partir d'aquí vas tirant tots els processos de fil i te n'adones que tots tenen, qui no té un nou té una castanya.
5: Sí. Harry Potter, per exemple, té el síndrome de l'impostor.
4: Clar, total.
3: És veritat.
5: Que és una cosa que tothom ha tingut alguna vegada a la vida, no? I tots tenen. Però no només estem parlant d'herois, eh? També hi ha villanos, no?
4: Ah, sí, molt
5: guai. Que és una cosa molt xula, perquè parlava amb ell, no? Ostres, Darth Vader debe tener eso como, vamos, el Rosario de l'Aurora.
4: El Joker muy bien no está, ¿no?
5: No está. Aquí se le puede sacar en punta, no? I realment ens agrada molt això, no? Perquè vam fer... Igual que vam fer match, diguem, com a persones, no? Com a amics, no? Que de sobte ja ho érem, aquí el llibre es nota molt, també.
3: Darth Vader patia ansietat?
5: Tots.
4: I asma.
3: Asma, sí. De fet, asma ho sabíem. És probablement una de les claus del personatge, no? Però ansietat? En què?
4: Clar, tu imagina't, no? Tota la responsabilitat, no? Cada cop té Darth Vader a nivell familiar, no? És a dir, clar, sí. Pensa que al final...
3: Jo soy tu padre.
4: Clar, no? Aquella veu del Constantino, eh? Uf. Tu l'hagués pogut fer, aquesta veu, eh?
3: Ningú podia fer les veus que feia la Constantino.
5: Sí, però també Darth Vader, clar, es transforma en Darth Vader per al tema de la protecció. Intenta protegir massa tot i al final li surt malament, no?
4: Absolutament, i el control també, no? Intentar tenir tot... No? La dot em va escapar... És que Star Wars té molta xitxa.
5: Clar.
4: No? Però sí, sí.
5: És que és un llibre que es podria fer tranquil·lament només de Star Wars, només de Marvel...
4: Ho hem
5: només
4: dit,
5: de
4: Harry Potter. Fer, si surt bé, podem fer 4 més.
3: Home, no, és evident. A més, és un llibre que, a banda de tot, és molt entretingut de llegir. Uh-huh. Perquè analitzeu, insisteixo, cada personatge i aneu arribant a conclusions directes. Ha estat interessant perquè ara parlaves del control. A mi m'agrada molt aquest exercici de sobte obrir un llibre i a veure a on et porta. I m'ha anat a portar, parlàvem de Harry Potter. Uh-huh. Però, compte, perquè també parleu de Lord Voldemort, que aquí és tot un tema, el Lord Voldemort. De fet, jo crec que un dels grans personatges de la saga de Harry Potter, no?
5: Clar.
3: I m'he trobat, el control que nace del miedo te encierra, el que nace de aceptar límites te libera. És a dir, que a partir del comportament dels diferents personatges al que li dediqueu aquests capítols no arriben a conclusions puntuals que un es pot acabar aplicant a la vida, no?
4: Absolutament. Intentem fer un camí, en realitat, de la foscor cap a la llum amb tots els personatges. És a dir, el Dani presenta molt bé el personatge, qui és, perquè, evidentment, no? T'aterrissa una mica. Després, entre els dos, comencem a mirar quina ansietat té aquest personatge i al final et portem de quins són tots els patrons que fa bé aquest personatge.
3: Clar,
4: no? Perquè tots fem coses millor i coses pitjor, no?
5: Sí. I també s'ha de dir una cosa. Quan l'he llegit i tal... una altra vegada, no? De dir, ostres, és un llibre que és molt fàcil de repassar i de leer. No només parles de l'ansietat, també parles de la vida, perquè són una mica de consells, entre cometes, no? Per tindre una vida una miqueta més tranquil·la, no? I que, sobretot, no ens tenim que preocupar tant de les coses, perquè moltes vegades les ansietats i totes aquestes coses que ens venen en moments... Ens venen sense encara a existir. Moltes vegades penses, mira, avui parlava amb tu, no, de estic ja preocupat per el 2027, no? I, hòstia, però espérate, que li llegue todavía, no? No, això ens passa a tots.
3: Hi ha un escriptor que diu que el presente és el lugar más deshabitado del planeta, perquè o estem preocupats per allò que va passar o estem preocupats per allò que ha de venir. I això ens fa perdre de vista el que estem fent just en aquest moment, no? Mm-hmm.
4: I tant, sí, home. Tots sabem, la frase de hem de viure el present, no? El passat provoca depressió, el futur provoca ansietat, hem de viure el present. Però collons, és complicat, eh?
3: Ja. Hi ha una cosa que, repassant els diferents personatges, i parleu-ne, en el primer capítol, del vestit de cadascun d'aquests personatges. És a dir, Lara Croft té el vestit de Lara Croft. Spider-Man té el vestit de Spider-Man, no? I després, aquest vestit a vegades fa com de, d'alguna manera, de frontera, de que jo em poso el vestit i sóc el superheroi o el villano o el que sigui, i com el trec apareix la persona. Clar. Metafòricament, és brutal, això.
4: Jo sempre, quan vam començar a escriure això, no m'ho has comentat nunca, però jo pensava molt en la pel·lícula de la màscara. Us en recordo, de Jim Carrey, que el tema central en realitat és aquest, no? Les màscares que tots portem, no? I el superheroi no deixa de ser una mica això. En realitat, un dels nostres personatges preferits, que és l'Spider-Man, crec que és un personatge que és claríssim. O sigui, és un tio que no vol ser superheroi. Té inseguretats, vol vol tenir nòvia, ens vol fer una vida normal, i li ha tocat l'aranya dels nassos i ha de salvar el món.
3: L'altre dia, perdoneu el comentari, però vaig veure la pel·li aquesta que encara no l'havia vist, dels tres Spider-Man junts.
4: Sí.
3: Que peliculón,
4: sí,
3: eh? Oh, com vaig disfrutar.
4: Jo me'n recordo a l'estrena, no sé si vas fer de batazo d'aquesta, no me'n recordo.
6: Sí, no, encara no fèiem.
4: Però, en directe vull dir, però...
6: Vas fer a Madrid, vas fer a Madrid.
4: I vaig venir a Madrid, veus?
6: Ah, sí? Vale,
4: per això
6: vale,
4: em sonava, per això em sonava.
6: Madrid, sí.
4: I la gent aplaudíem.
6: Sí.
4: O sigui, començaven a sortir Spider-Mans i la gent de peu aplaudint. O sigui, sí, és una experiència. Sí. És que això és una experiència.
3: No, no, està clar. Quin seria, de tots aquests personatges, el que vosaltres creieu que és el símbol més clar de l'ansietat? O el que pateix una ansietat potser més marcada?
6: Mira, és que ara, quan dius Spider-Man, és el, sempre diem, no?, que és el superheroi que més ens agrada, perquè és el que més, diguem, ens podem sentir representats.
3: No,
6: més
3: no? Persona, no?
6: Més persona, que té els problemes de no arribar a final de mes, no arribar a l'examen, no ha pogut, ha tingut moltes coses i no ha pogut estudiar, saps? Aquestes coses, no?, que ens passen a tots. I sobretot pel tema de la responsabilitat, no? Aquesta ansietat que té ell sempre perquè té la sensació de que ha de salvar tothom, ha d'estar tot bé, ha de sortir tot bé. Aquesta ansietat la tenim tots, no? Aquesta és una que sempre la tenim cada dia, no? Que estigui tot controlat. Sempre ens fi... Jo que sóc youtuber, per exemple, no? I sempre li fas més cas a lo negatiu, a un comentari negatiu, que no als positius, no? Clar. Sempre vas allò, ostres, no, tio, no es podia salvar a tot el mundo. Sempre haurà algú que no podrà salvar, val? Sempre hi ha algú que no li gustes, no? I nosaltres sempre ens fiquem al cap, no?, que tenim que agradar a tothom i aquesta pressió que és molt humana, no?
4: I tant.
3: Sí, que a vegades un comentari negatiu acaba pesant-te més que 250
6: exacte,
3: missatges positius, no? Que això, des de qualsevol punt de vista, és una estupidesa, perquè és impossible agradar a tothom, no?
4: És impossible, és impossible. I amb els llibres passa molt, ja. Ara vas a vivir esto, que no l'has vivido aún, que és que la gent posa comentaris a Amazon quan et compra el llibre i et passa el mateix. Tens 350.000 de "que maco, fantàstic", tens dos malament, i on vas tu? Els dos llibres.
3: Després de tant de temps de treballar amb el tema de l'ansietat, perquè la història del Ferran jo crec que vostès ja la coneixen sobradament, i a més, diguem que està fent una tasca magnífica, jo crec. Gràcies. Tant al teatre com en diferents llibres, tenint en compte que és una qüestió que amoïna moltíssima gent. Has entès alguna cosa? És a dir, has entès el per què els éssers humans tenim aquest punt gairebé masoquista de preocupar-nos més del compte per coses que no ens haurien d'amoïnar?
4: No. Què tal? T'agrada com a resposta? Una mica square?
3: Està bé, m'agradaria que la justifiquessis una mica més la teva resposta, però si vols, jo ja ho compro.
4: No sé per què ho fem així, però sé què hem de fer per no fer-ho així. És a dir, la frase que ens hauríem de repetir tots com un mantra és "res no és tan important". Jo tinc una que em repeteixo a mi mil vegades, que és "Ferran, tu no estàs operant a cor obert". O sigui, jo entenc que un doctor que estigui salvant una vida, allò requereix una ansietat. Però jo faig xistes en un teatre i escric llibres. Per tant, no és tan important.
3: És interessant el pes de les frases, perquè hi ha vegades que estàs molt amoïnat per alguna cosa. M'ha vingut ara, quan has dit això, una frase que em va dir el gran Àngel Pawlowski un dia, que aquell dia jo estrenava un programa de televisió en directe, i era la primera vegada que feia televisió en directe, i se m'ha quedat mirant i em va dir: "Toni, solo és un programa de televisió".
4: Total, clar.
3: I clar, quan va dir allò, vaig dir: "És que té raó", i home, sí, després em vaig posar nerviós igual.
4: Clar.
3: Però ningú no va treure d'intentar...
6: És que hi ha molta gent que és així, que de veritat, jo conec gent que és super tranquil·la, que no s'amoïna...
4: Fan ràbia, aquests, eh?
6: Fan ràbia, no? Estos como los que comen mucho y siempre están delgados,
4: sí,
6: no?
4: Sí, sí.
6: Dius: "Ostres, tio, però...
3: No sé quins són pitjors dels dos,
6: sí,
3: ara."
6: Sí,
3: eh?
6: Sí, sí, sí, és veritat. I jo me'n recordo d'aquest, que té una frase sempre que em diu: "Però el problema qual és?" Digo: "No, este tal..." Ya, "pero el problema cuál es." "Este, ya, pero el problema cuál es." Y te lo vas repitiendo y tal, y al final dices: "Vale, ninguno va a hacer
4: cerveza. Cállate.
6: Cállate ya."
3: Podríamos haber empezado por ahí.
4: Claro.
3: Ens amoïna molt a tots. Això ho estem veient al teatre. Ara parlarem també de les coses que està fent a banda d'aquest llibre el Dani. Com estarà el teatre?
4: Molt bé, molt
3: content. Perquè esteu a l'Eixample Teatre.
4: A l'Eixample Teatre, ara estaré un cop al mes.
3: Un cop al mes?
4: Sí, perquè no vull treballar tant.
3: Ah, ho entenc perfectament.
4: Saps? Me n'he adonat que un cop al mes... No, està bé, perquè està funcionant molt bé. Hem fet una prova d'estar tots els divendres i ara estarem un diumenge al mes, que jo crec que farà patxoca,
3: o farem
4: al teatre i quedarà maco. I t'espero, eh?
3: Oh, i tant.
4: passo llista.
7: Ja. Home, ara ja puc anar. És ara ja em feies la funció a l'hora del programa.
4: Ho sé.
5: Sent diumenge puc vindre jo amb el nen.
4: Però esclar.
5: No, a veure, te va fer el ruidito. Si el
4: y me gustaba mucho. Ponte primera fila.
7: Hem de pagar els mòbils?
4: molt bé. Estic molt content. Crec que després de tants anys divulgant d'ansietat, no?, a través dels llibres, i que vull seguir-ho fent, i crec que és algo preciós, poder sentir la gent és algo molt bonic.
7: Home, sobretot perquè és una teràpia de joc importantíssima. Una persona que pateix ansietat, sortir a un escenari amb 250 persones al davant, això és una bestiesa.
4: Sí, m'agafa molta ansietat abans de sortir. Home, us ho reconec. O sigui, m'agafa pànic.
5: Però és bo, això.
4: Sí, és bo. A mi me'n recordo la Marta Butxaca, que és directora de teatre d'aquí. Sempre em deia la mateixa frase, em deia: si estàs nerviós és que t'importa, per tant, si no estiguessis nerviós no voldries fer-ho, perquè no és important per tu. Dic, vale.
7: La vida d'un youtuber, déu-n'hi-do l'ansietat que provoca, no? En el sentit en el que crear continguts, editar aquests continguts, parir-los, això dona una feinada molt potent, no?
5: Ja no és la feinada, és depenent una miqueta on estàs tu. Jo, per exemple, que estic en el nicho Marvel, jo depenc molt de Marvel.
7: Clar, jo
5: vaig començar en un moment on Marvel em donava contingut cada dia i era increïble, però clar, m'he trobat vegades que com ha anat pitjor les pel·lícules, la gent no ho veia tant, hi havia més queixes i tal, ostres, això al final es nota, no?, el treball, no? Encara que estiguis fent vídeos cada dia, es nota molt, fas més vídeos que abans i guanyes menys, no? Intentes altres coses, però la gent diu no, és que tu eres el de Marvel, o sea, quiero escucharte hablar de Marvel, no me hables d'altra cosa, no? Intentes reinventar-te i tal, i de vegades no es pot, i això sí que m'ha donat molta ansietat, perquè ha sigut, hi ha hagut moments que ha sigut complicat, perquè has de crear, si no hi ha notícies les he de fer jo.
7: Clar.
5: I això, aquesta creativitat sí que pot cremar una miqueta, no? Però bueno, al final és el que sembla em diu un Ferran, no?, que lo haces solo, o sea, com ets, ho fas, i aunque te quejes, lo acabas haciendo, y todo bien, però sí que és complicat. Ja no tant el treball, sinó el fet de què parles, no? Però quan hi ha moltes notícies, és fàcil.
7: Yeah. Qué gran és el nom de Cómo conocía vuestra Marvel. És que m'ha semblat absolutament brutal, aquest nom. És fantàstic.
5: Sí, l'he explotat he fet monòlegs, he fet els llibres... I
4: això era genial. Era genial, això.
5: Sí, a veure si torno. Ja hi deies, hi ha cosetes.
7: Ara què tens ganes de fer?
5: Doncs mira, ara mateix el que tenim és el... Jo sempre que hi ha una pel·lícula que és important, faig una cosa que es diu el debatazo, i és a Madrid i a Barcelona. Escollim un dia, que normalment és el dia de l'estrena o la setmana de l'estrena de la pel·lícula, i fem, aquesta vegada és el dia 29 a Cinesa Diagonal. Veiem la pel·lícula de Doomsday, Vengadores Doomsday, que és la que ve al desembre, i després doncs fem el show.
4: És molt xulo, això, Toni, t'agradaria.
7: No, segur.
5: Estàs convidat, perquè realment crec que t'agradarà molt viure una experiència de veure una pel·lícula de Marvel rodejat de gent molt fan de Marvel, i a més a Barcelona venen cosplayers...
4: Disfressada.
5: Venen gent disfressada.
7: Ja veus.
5: I estarà molt, molt xulo, no?
7: Sempre he il·lusionat amb aquestes coses, perquè és veritat que et donen una altra manera de veure. La primera experiència la vaig tenir amb un grup de fans de Bruce Springsteen, amb els que vaig viatjar a un concert de Bruce Springsteen a Dublín.
4: I vas flipar.
7: Vaig flipar. O sigui, és a veure qui la té més llarga, de qui té el disc més antic, la cançó no sé què, aquella versió d'un disc brutal, impressionant.
4: Això que fa el Dani és com anar a veure un partit de futbol,
7: sí,
4: t'ho juro, però veure la pel·lícula, perquè passen coses i la gent crida, s'aixeca, bien, no? T'imagina't que el Capità d'Amèrica ressuscita, flipem tots.
5: Sense molestar, o sigui...
4: No, sense molestar.
5: No és allò que dius, hòstia, tot el món devia hablando, no. De fet, jo, que sóc el creador d'aquesta història, a vegades faig algun acudit, alguna cosa, no? Però sobretot en moments que no passa, o sigui...
6: L'altre dia ho vaig fer en Game, sí. Perquè ja la pel·lícula ja l'ha vist tot el
4: món. Vist 30 cops, clar.
6: No estic en una pel·lícula, tothom callat, i la gent aplaudeix, clar. I ja està, No estàs con el mòbil ni a fer
4: No, no,
7: No, clar,
6: sí,
7: clar.
4: Som fans de veritat, no agafen el mòbil, si estan els Vengadores a la pantalla, no hi existeix res més.
6: Respecte màxim.
7: Deus tenir informació privilegiada, no? A tu Marvel et deu cuidar bastant bé, no?
6: Bueno, he tingut moltes bones experiències, he conegut molts actors, he estat a rodatges, a estrenes de mundials, a Los Angeles, a Londres, he tingut molta sort, la veritat que el canal en aquest sentit m'ha donat moltes portes per conèixer o viure moments molt, molt xulos, com la Comic Con per exemple,
7: sí.
6: De San Diego,
7: sí.
6: O sigui, molt bé, tant com que Marvel me llame i me diga, oye, tu
4: va passar esto,
6: va passar esto, no?
7: Yeah.
6: Però sí que clar, Marvel és molt gran, hi ha molta gent que treballa a Marvel i hi ha molts espanyols al món que, pues uno de Cáceres però està en Canadà haciendo algo de la película próxima i es fan.
7: Jo crec que mai a la vida havia tingut a les mans un llibre que fos tan entretingut, que tingués una vessant tan positiva d'altra banda i que fos tan original. En realitat, Ansiedad, Héroes i Villanos, Ferran Casas, Dani Lage, ha estat de veritat, Dani, un plaer conèixer-te. Molta sort i et seguiré. Jo vull venir a aquesta cosa del dia 29. Uh-huh. Ferran, doncs, una alegria.
4: Com cada setmana.
7: Com cada setmana.
4: Jo content de venir a veure't. I si és dos cops la setmana, doncs dues tasses.
7: Doncs clar que sí. Moltíssimes gràcies als dos. Que tingueu una bona tarda. Gràcies.
4: Gràcies.
7: Adéu. Senyores i senyors, l'edició d'avui del nostre plebé és diferent, evidentment, en el sentit en el que tot és diferent, en el que, d'entrada, ja saben vostès, el programa no l'estem fent en directe, però sí l'estem fent especialment per compartir-lo aquí a la sintonia de Ràdio 4, i en algun moment del programa havia d'aparèixer, lògicament, el que és el nostre colofó. Toni Mata, què tal? Bon vespre, Toni.
8: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plebé, com esteu tots?
7: Home, avui estem sense tertulians del plebé, però estem igualment molt bé, efectivament. A què li dediquem el colofó del dia, Toni?
8: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia d'aquest 12 d'octubre, dia de l'Hispanitat, dient Viva Espanya! Clar que sí, home, a celebrar-ho, a passar-ho bé, que avui la gent fa festa i això sempre s'ha de celebrar, això sempre està bé, que a l'inici de temporada sempre és molt dur i la gent ja necessitava un pont. No et posis a mirar els detalls de per què es fa el pont. No miris la lletra petita perquè ja són ganes d'agafar discursos, d'agafar disgustos. Ets independentista i et fots nerviós veient adolescents de col·le bo amb la polsareta d'Espanya i l'enganxina de Vox a la motxilla? Doncs, amic, aquest dia és per tu. Als catalans no us agrada tant celebrar derrotes? Doncs aquí tens tot un dia festiu per pensar-hi. Amic llatinoamericà de classe obrera que vius en aquest país i que avui tens una merescudíssima festa de la teva jornada de 28 hores diàries. Fantàstic! Aprofita per fer-te un massatge a les lumbars i gaudeix del dia festiu sense pensar en les contradiccions. Parles castellà perquè un senyorito es va embatre al rècord Guinness de matar indígenes? Correcte. Però avui no és dia per lamentacions, sinó per una cerveseta ben fresqueta i una mica de relaxació que t'has guanyat. I tu, amic espanyol, que dus la teva samarreta de la selecció amb dues estrelles de campeones del mundo, tu sí que celebres l'Hispanitat amb la bandera al balcó i orgullós de que, hòstia, que bons que som els espanyols. Soy espanyol, ¿a qué quieres que te gane? Aquest dia festiu, amic, també és per tu, però per tu és més difícil, perquè per tu hauria de ser un dia de profunda reflexió. Exactament, exactament de què estàs orgullós? Amb els avis i els nanos al carrer perquè només tenen casa els milionaris que les fan servir per especular i la gent es mor quan la desnonen? Amb una sanitat pública que ja només serveix per anar a urgències perquè l'han rebentat i ara si vols que t'atenguin sense estar-te morint has de pagar una mútua? Amb unes escoles públiques de les quals la gent acaba fugint perquè estan rebentades de nanos amb nens amb necessitats especials sense recursos per atendre'ls, fet que baixa el nivell de tota la classe i la moral d'uns professors tan desmotivats que l'únic que volen és començar més tard i acabar més d'hora. Amb un transport públic que és un cuc de l'espai-temps perquè saps quan entres, però mai quan surts ni on apareixeràs. Amb un dèficit públic tan gran que l'Estat és incapaç d'atendre el número creixent de gent que dorm al carrer. Però quina societat es pot permetre que la gent dormi al carrer? Em diràs que estàs orgullós del futbol? Des del teu pinzet i la teva vida de carrera, el que t'emociona és una generació de futbolistes, que està molt bé, però no està exempta també de contradiccions, perquè ets del país que té el millor jugador del món i que quan visita els camps espanyols amb la samarreta del Barça, l'únic que sent són crits racistes per musulmà. Una generació de futbolistes que ha guanyat el Mundial amb un equip ple de catalans i bascos, sense que mai s'hagi preguntat a aquestes comunitats si volen tenir seleccions pròpies com fa el Regne Unit. Perquè el Dia de la Hispanitat, amigues i amics, ens recorda això. No que es descobrís Amèrica, perquè ja hi vivia gent el Dia de la Hispanitat, recorda que aquella gent se'ls va fer espanyols a la força i més de 500 anys, amb la segona estrella, pot celebrar que sí, que tot segueix igual. Per tant, viva Espanya!
7: És la columna d'opinió del Toni Mata avui aquí al Pla B de Ràdio 4. Toni, que acabis de tenir un bon dia 12. Gràcies.
8: Que vagi molt bé.
7: Una abraçada. Fins demà. Bon vespre. Perquè, efectivament, estem vivint aquest dia 12 d'octubre, segurament amb molts de vostès sintonitzant-nos des del cotxe, ara mateix tornant d'aquests dies de festa. També els dic que a la propera hora farem una cosa molt interessant, que és recordar alguns dels bons moments que hem compartit plegats, no només aquesta temporada, sinó també en els darrers mesos de la temporada anterior. Ho dic perquè tenim dues seccions que jo els hi recomano molt que escoltin. Primer perquè recordarem el moment en el qual ens va visitar una de les millors periodistes que hem tingut a Espanya, Rosa Maria Calaf. Amb ella vam tenir ocasió de parlar d'un munt de temes, de recordar que li acabaven de donar en aquell moment el Premi Nacional de Televisió 2026, concedit pel Ministeri de Cultura. En fi, serà immediatament després de les notícies de les 9. I després, per posar punt i final, doncs recordarem una secció amb el Jordi Merca, que sempre és una cosa que està molt bé i sempre ens ajuda. El que teníem ganes també era de deixar enrere aquests dies tan complicats a nivell de temps, de tenir una pausa, en veritat, perquè ha caigut molta aigua, massa aigua. Bruno Pérez, què tal, Bruno? Bona nit.
9: Molt bona nit.
7: Allò que l'aigua s'endugué, podríem anomenar el títol de la teva secció d'avui, no?
9: Doncs sí, doncs certament sí. L'aigua també, bueno, s'endú moltes coses, dispositius electrònics, s'emporta vides digitals.
7: Clar, molts de vostès s'estaran preguntant per què el Bruno Pérez, que com saben és perit judicial informàtic forense, estem parlant de l'aigua, perquè realment quan cau un aiguat d'aquestes característiques, a vosaltres us ve més feina encara?
9: Sí, com a forenses i com a laboratori forense, doncs ens entra molta feina perquè, és clar, s'ha de recuperar informació, és el que et comentava. Hi ha negocis que se'ls han, doncs, això, amollat tots els ordinadors, telèfons, els discs durs amb les còpies de seguretat, tot això ha quedat, bueno, a més ple de fang, de tot, i clar, i això, hi ha unes tècniques aquí de recuperació. També hi ha, bueno, hi ha vegades que la gent actua per impuls, que justament per això agraeixo aquests minuts per poder avisar la gent de el que no s'ha fet mai de la vida és un dispositiu que s'ha mullat, enxufar-lo, aviam si funciona.
7: Clar,
9: perquè en aquí és el primer que fas. Aviam si funciona, pam, bum, home, aviam...
7: Entra tot i ja està, clar.
9: Exacte. Si veus que s'ha mullat, l'aigua és un enemic molt important, però no és només l'aigua, és l'aigua, són els minerals, el fang, aquests petits residus que te queden aquí dintre, que quan tu fas la connexió, doncs, cuita, això fa curtcircuit i llavors aquí, pam, ho perds
7: clar,
9: tot.
7: Clar.
9: També que es perdi l'aparell no vol dir que es perdin les dades.
7: Ja. Vale? Això sempre he tingut ganes de preguntar-t'ho, perquè jo tinc aquells discs durs externs, no?, amb els que guardem molta informació, quan hi ha un problema d'aquestes característiques, perdem directament aquestes dades o no?
9: Aviam, el fet de que s'hagi mullat, que li hagi entrat fang, li hagi entrat de tot per allà dintre, doncs, aviam, no vol dir que s'hagin perdut les dades, val? No vol dir. Per què? Perquè, com et dic, hi ha unes tècniques, val, que fins i tot, et diré, hasta nosaltres també els posem amb aigua, sí? Primer de tot l'hem de netejar molt bé, però ho posem amb una aigua, com t'ho explicaria ara, aigua destil·lada, sí? Amb una aigua destil·lada, primer de tot amb uns pinzells, molt suaument, vas netejant el dispositiu, s'ha de desmuntar tot el dispositiu, sí? Has de deixar el que són les plaques electròniques, ho has de separar tot, ho has d'anar netejant-ho amb molt de compte, amb molt de cuidado, vas agafant, vas netejant-ho, ja et dic, ho poses amb aigua, i llavors el tema d'aixugar les coses. Atenció amb el tema d'aixugar, que aquí sí que tenim molta cosa que parlar. Sisplau, el secador aquest secador que feu servir pel cabell, no li foteu directament a un dispositiu electrònic.
7: No?
9: Perquè, aviam, sí que es pot fer, però com tot, suau.
7: Ja.
9: Passa que trobes molt de salvatge suelto per aquí, que el que et fa és te l'enxufa directe, i això pilla unes temperatures de caldeu, i el que et fa és et pot deformar plàstics i et pot fer malbé l'aparell. Per tant, amb un secador sí, però amb cura, o sigui, s'ha de vigilar.
7: Ja.
9: Un altre clàssic, aquest segur que l'has escoltat, de dir, si es mulla el telèfon o es mulla això, què faries tu? Amb què el posaries?
7: A l'arròs, no?
9: Amb l'arròs, molt bé.
7: Això m'ho acaben de dir, eh? O sigui, m'ho acaben de suggerir ara mateix.
9: No, és un mite, no?
7: És un mite, eh?
9: Sí, home, sí, l'arròs per la paella, saps què vull dir? Per què? Perquè l'arròs, sí que és cert que l'arròs absorbeix la humitat, vale? Això és cert, val? Però, aviam, quan un dispositiu està tan xop, a la velocitat que va, aviam, no t'ho aixugarà, val?
7: Bien.
9: Sí que també hi ha un altre que es diu, que aquesta sí que et funciona més, que és aquestes bossetes de gel, de silice, que tens quan a vegades compres productes electrònics o a vegades compres algun article, saps que et venen aquelles bossetes amb boletes de silicona dintre, amb boletes de silice dins,
7: sí,
9: saps?
7: Sí.
9: Doncs això estaria bé, doncs, guaita, tenir un tàper petit, d'aquests típics de quan vas a menjar a fora, doncs que te'l donen, i així, home, un tàper que t'hi quepi el telèfon, no es faltaria una mica més gran que el teu telèfon, i aquestes bossetes que et van regalant, doncs, guaita, les pots anar guardant aquí dintre, perquè si un dia li entra humitat en el dispositiu, o a vegades, fins i tot, quan tu poses el carregador del dispositiu, et diu ell que està brut o està humit o el que sigui, doncs ho pots posar-ho dintre d'aquest tàper, amb aquestes bosses de silice, i això tira més ràpid, i això sí que et pot ajudar. Vale? Aquestes bosses, si el telèfon està empapat d'aigua, jo, però que s'ha mullat però de dalt a baix, no t'ajudarà. Vale?
7: Yeah.
9: És en aquesta última part, ja et dic, residual. Doncs com et deia, el que hem de fer, agafar, desmuntar-ho tot, netejar-ho molt ben netejat, després se li passa alcohol hidropropílic, ho neteges tot bé, després tornes a fer les connexions, i llavors és el moment de veure si hi ha les dades o no hi ha les dades, si ho tens o no ho tens.
7: Perquè,
9: ja veus que el tema és fotut.
7: Clar, el que passa és que m'imagino, Bruno, que quan una persona té documentació important, més enllà de fer proves a casa o de ficar el telèfon en arròs o amb aquestes boletes de silici que comentes, el que fa és portar aquest aparell a un informàtic forense per intentar recuperar aquesta informació, no? Com procediu vosaltres? Què és el que feu a partir d'aquí?
9: Sí, bueno, a partir d'aquí és el que et dic, agafem el dispositiu, sempre es firma un document, un conveni de confidencialitat amb la persona. Per què? Perquè t'està donant la seva vida, t'està donant les seves dades, t'està donant-ho tot. A partir d'aquí, segons el que sigui, doncs comences, agafes a desmuntar, a netejar, a mirar, i llavors a partir d'aquí comencen les tècniques de recuperació de la informació. Moltes vegades el dispositiu ja no tornarà a funcionar, però el que fas és, has d'extreure aquesta informació. També depèn si és el disc mecànic d'aquests que giren en plats, sí, o no, o és un SSD d'aquests tan primets que hi ha ara, que llavors vol dir que la informació està en el xip, que aquests són més complicats. Per què? Perquè pots trobar una informació xifrada, no te la pots trobar. Davant de tot això, una mica la conclusió que us vull donar és, ja veieu que la feina aquesta no és senzilla. També us diré una cosa, no és econòmica. Val? A vegades, una recuperació d'un disc dur, estem parlant a partir de 400-500 euros.
7: Déu-n'hi-do.
9: Cuidado.
7: Sí.
9: Per això, és a dir, també és important mirar la teva assegurança de la llar, perquè moltes assegurances tenen el servei de recuperació d'informació, que això és important, és interessant saber-ho, si ho tens o no ho tens. Però, davant de tot aquest drama, que també et seré molt honest, ho podeu recuperar-ho tot? No. La realitat és que no. Val?
7: Ja.
9: Moltes vegades no podem recuperar res. És molt complicat. A més, si, com et deia, si el disc està xifrat, si no, i llavors veus com se t'enfonsa la gent. Per què? Perquè és que ho acaben de perdre tot. Què és tot? Totes les fotos del criu, des de que va néixer, o des de que està embarassada la dona, fins que té ara 4 o 5 anyets, o sigui, tot està en aquell disc dur, tot està en aquell dispositiu, i ho perden tot. Això és el mateix que fa molts anys enrere vaig conèixer una persona que m'explicava, diu, és que jo no tinc infància. I jo li vaig dir, què vols dir que no tens infància? I diu, no, perquè a casa meva van patir un incendi i ho van perdre tot. Van perdre tots els records, van perdre les fotografies, van perdre tot, no? I a mi això em va sobtar. Però és que avui en dia, aquests incendis, aquestes pèrdues d'informació, això està passant més sovint del que ens imaginem. Per què? Perquè la gent malguarda la informació. Ara t'hi ha alguna que et sorprendrà moltíssim.
7: A veure.
9: Tu guardes la informació amb un USB, sí? Sí? Que dius, guaita, un USB d'aquests que m'han regalat, aquí de propaganda, guaita, va, guardem-ho tot aquí. I ho deixes allà en el clash. Aviam. Atenció, aquests USB amb el temps es degraden.
7: Clar.
9: Sí? És com un iogurt, té una data de caducitat. Per tant, la teva informació no la deixis allà fotuda. I molta gent pensa, ah, sí, sí, ho tinc guardat aquí, algun dia si em fa falta. No, no, no, no, no, que això es va degradant.
7: Això és equiparable, Bruno, també, a un disc dur extern o no? També es degraden?
9: Sí, bueno, aviam, el disc dur extern, és el que et dic, és depèn de la tecnologia que tingui, si és mecànica o si és un SSD, vale? una memòria d'aquestes NAT, d'aquestes... aquestes, diguéssim, sí que tenen un procés de degradació a llarg plaç, però també depèn del tipus de dispositiu que compres, val? És el mateix que els USB. Si compres un USB econòmic, doncs com pots comprendre, en algun lloc l'economia, o sigui, ha baixat el preu. Per què? Perquè la qualitat és la que és i no durarà tants anys com un, diguéssim, de bo. Però la gent té que ser molt conscient de tenir còpies de seguretat, val? I aquí hi ha la màxima, val? La màxima és de dir, de tenir sempre una còpia de seguretat, primer de tot, fora del dispositiu, sí? Perquè, esclar, si m'ho copies el mateix disco, m'ho sol, a la que perdis el disco per tots. Doncs sempre has de tenir amb un disc dur extern.
7: Clar.
9: Què ha passat? Que molta gent tenia la còpia de seguretat, els hi ha vingut l'aiguat i se'ls hi ha mullat tot, o ha tingut l'incendi, o ha tingut el terratrèmol, ha tingut el que sigui, ho han perdut. Per tant, què has de tenir? Una segona còpia, també una... externa, però l'has de tenir fora de la ubicació, val? L'has de tenir fora de casa. Jo què sé, si tens una casa que hi vas els caps de setmana, o casa als pares, o casa als coneguts, o casa de qui sigui, doncs, guaita, sempre n'has de tenir una a fora. O mira, una cosa, una caixa d'aquestes de seguretat dels bancs, que molta gent no sap què guardar i guarda la còpia.
7: Et puc preguntar per què?
9: Per què? Sí, perquè justament passa això. Tu imagina't, la casa se t'incendia, la casa se't cau avall, la casa se t'inunda. Clar, si el tens al mateix lloc geogràficament, també el perds. O sigui, perds el dispositiu i perds la còpia.
7: Clar.
9: O encara més ràpid, et venen i t'entren a robar. Clar, t'entren a robar. Guaita, ostres, un ordinador, molt bé, un disc d'aquí fora. Guaita, jo també me l'emporto, pim-pam, ja hi ets. Se t'ho han emportat tot.
7: Clar.
9: Per tant, sempre has de tenir una fora de l'ubicació. I llavors ve la tercera, i potser més important, que és una còpia de seguretat, una tercera còpia de seguretat, al núvol, val? Però, atenció, amb una característica. Oh, és que el núvol no és segur, el núvol no és segur. Vale, el núvol no és segur, sí. El núvol és segur sempre i quan tu, la teva còpia de seguretat, mínimament la encriptis, sí? La facis un xifrat. Molta gent, tots els que van amb iPhone, sí, sí, còpia de seguretat, cap a dalt, me cago en nena, però li heu posat un codi d'encriptació? No, la gent va amb les còpies sense encriptar. Doncs.
7: Però el que vols dir, aleshores, no. És que la sincronització no és el mateix que una còpia de seguretat?
9: Molt bona aquesta. Aviam, la sincronització és tot això que teniu vosaltres del Google Drive, del OneDrive i coses d'aquestes, de dir, no, això vol dir que ho tens simplement sincronitzat, vale? Però no és realment una còpia de seguretat. Mira, i et diré, una còpia de seguretat, tu sabràs si funciona, si la proves, si la restaures, perquè també et trobes el cas, que això ens hi trobem moltíssim, quan hi ha un atac de ransomware d'aquest que encripta tota la informació de l'empresa, tothom les còpies, ai, sí, anem a mirar. Hosti, no funcionen. Vale, comences a tirar enrere, però resulta que fa 6 mesos o 8 mesos que estàs fotent còpies, però no funcionen. Per què? Perquè no s'han restaurat, no s'han provat. Doncs tothom que tingui... Una cosa és el de casa, el particular, de dir, guaita, tu, fes un parell de còpies o tres, mira si pots obrir els fitxers, ja n'hi ha prou. Però sobretot les empreses, que les dades, avui en dia, és la sang, és el valor de l'empresa, el tema de la còpia de seguretat és sagrat. I no podem fer de dir, no, és que s'encarrega en fulanito, o puc ser qui és, bueno, sí, hi ha algú, no, hi ha algú no. Qui ho porta, qui no ho porta? Quan jo dono les conferències, sempre els dic, fixeu-vos bé, esteu més al cas de l'estadillo, de quan s'ha netejat el lavabo, que tu entres allà i dius, mira, s'ha netejat a les 11, a les 12, a la 1 i a les 2, molt bé. I l'estadillo, les còpies de seguretat,
7: clar,
9: de qui les ha fet? Tu ho saps? Ah, no ho sé. Ostres, nen, o sigui, pues t'importa més on orines, ma casa, un nen, que les dades de la teva empresa? Doncs, amb aquest tema posem-lo les piles, perquè ja et dic, aquí jo que em trobo els disgustos de la gent, com bé dius, que te venen, que han perdut la vida, és així de senzill,
7: clar, clar,
9: doncs anticipem-nos una mica i fotem còpies, és que no hi ha més.
7: Està claríssim, està claríssim. Per tant, hem de tenir còpies de seguretat, hem de tenir el núvol actualitzat i anem a posar deures. Avui és dilluns, aquesta setmana segurament tindré molta feina, però el cap de setmana vinent, una persona que ens estigui escoltant, quins deures hauria de fer, Bruno, pel que fa a aquells documents que per a aquesta persona són importants?
9: Doncs mira, doncs els deures serien ben senzills. Seria anar-se a buscar un parell d'unitats de disc dur externes, i si no, us espereu en el Black Friday que hi haurà ofertes, sí, que vull dir, i que està aquí 4 dies, doncs tothom que té ganes de comprar coses, doncs escolta, compra-te un disc dur d'aquests externs, 2 en compres, i guita, i t'entretens una mica i penses, què hi ha en aquest ordinador que si es perdés no podria recuperar? O realment què tinc de valors jo en aquest telèfon o què tinc de valors jo en aquest equip que no voldria perdre. Doncs guita que és fàcil, simplement agafo, selecciona, fes-ho. Que llavors sortiu amb el de sempre, és que no sé fer-ho. Me cago en dena, doncs pregunta com es fa, sempre tens tècnics, tens informàtics als costats que te poden ajudar.
7: Clar.
9: I fes d'una santa vegada una còpia, sí? Ja et dic, una que te la quedes tu, l'altra que l'has de portar fora, i si poguessis una tercera encriptada, doncs una tercera al núvol i ja està. Al tanto amb una cosa que m'he trobat aquests dies, que ha sigut curiosa, que és el famós núvol a casa. No sé si ho has sentit, això,
7: no,
9: molta gent.
7: Què és això del núvol a casa?
9: Sí, la gent es munta una cosa que es diu un NAS, vale? Un NAS és un disc dur, perquè m'entenguis, un disc dur que tu tens a casa connectat amb el teu internet, sí? De manera que quan tu vols accedir, doncs, en aquest magatzem, doncs, en vez de fer-ho en el Drive de Google, ho fas amb aquest dispositiu que tens tu a casa.
7: Sí? Sí.
9: Però, esclar, què ha passat? Que també s'ha inundat el núvol. Per tant, doncs, que no sigui un núvol de casa teva, que sigui un núvol que estigui, doncs geolocalitzat fora, que hi hagi, doncs, això, que hi hagi còpies, que sigui un servei una mica professional. I ara ve la gran pregunta, que és, però això em costa diners, punyetero,
7: bé
9: que et gastes 2.000 euros amb un telèfon, doncs escolta-me, fes el favor de gastar-te potser 100 o 150 en protegir les teves dades, perquè el valor del teu telèfon no és més que el valor de la teva informació.
7: Escolta'm, Bruno, em sembla molt interessant una cosa, perquè sempre pensem que les qüestions de ciberseguretat tenen a veure a lluitar contra les amenaces de hackers, de persones que intenten vulnerar els nostres drets o aixecar-nos la camisa, però en realitat la ciberseguretat atén moltes altres qüestions. D'entrada, les condicions climatològiques, no?
9: Sí, sí, sí. Mira, quan fem un pentest, quan fem un test de penetració amb una empresa, vale? Per saber si és vulnerable o no vulnerable, no pensis que fem atacs informàtics. També fem atacs d'enginyeria social, i te n'explico molt ràpidament. En un ajuntament ens van fer passar per membres d'una operadora de telefonia, sí? Res, que avui vam comprar uns polos aquí al Decathlon, ens van fer gravar el logotip aquí al pit, i vam entrar allà dintre, i vam entrar a la sala de servidors i ens vam emportar les còpies de seguretat.
7: Déu-n'hi-do.
9: I ens ho vam emportar-ho així de fàcil, per això que és molt i molt més.
7: Clar, estava pensant en incendis, hem parlat de l'aigua, no? Però els incendis, evidentment, es declara un incendi a casa, tot el que tinguem a casa, en un moment donat, pot passar a estar en perill, no?
9: Efectivament, tot està en perill, per això... Ja, no sé si això molta gent ho recordarà, les famoses còpies de seguretat que es feien a les empreses, doncs hi havia aquelles caixes inífugues, que es deien, no?
7: Ah, sí?
9: Que era justament això, per tu poder, segurament vosaltres aquí a la ràdio també ho teníeu, per guardar les coses, els arxius o les coses històriques o el que sigui, doncs hi havia aquelles famoses caixes inífugues. Que és això, no pensem mai en aquests altres desastres naturals, no? Però que ens afecten moltíssim, ens afecten en els nostres equips tot. Mira, una cosa senzilla, també, aquests dies de tantes tormentes. Aviam, escolta'm, desendolla les coses. Abans, quan jo era petit, quan se sentien quatre trons, ja em de seguida la tele, desendolla la tele, l'antena, desendolla... I ara ningú desendolla res. Me cago en dir, quan ara som més digitals que mai. Saps què te vull dir?
7: Escolta,
9: doncs això ho hem de tornar a transmetre, aquest valor.
7: Començant pels carregadors, no? Perquè l'altre dia va ser una cosa que em va cridar l'atenció, perquè t'he de reconèixer que jo sovint sóc dels desastres que deixen el carregador endollat, no? I l'altre dia algú m'explicava que això és molt perillós, en realitat.
9: Sí, aviam, és una realitat que aquests aparells s'escalfen i com es diu, s'incendien, i a partir d'aquí fot una deflagració i ja hi ets. I aquí t'enganxa la casa, i com t'enganxa al costat del llit, i a més els gasos que produeixen i tot, realment és perillós. Hem de ser curosos, ja et dic, sobretot ara, aquests dies, amb aquestes tormentes elèctriques, el primer que hem de fer és justament desendullar-ho tot, I tancar una mica aquesta vida digital. No passa res de parar el router unes hores, no? Que també és una cosa que aconsello, això, al cap de setmana, un cop a la setmana, pareu el router, torneu a l'engegar, que així t'agafa una IP diferent, etcètera, etcètera. Doncs aquestes petites coses, el que passa és el que et dic, és el problema que tenim una mica a la societat, que som una mica mantes, que som una mica de còmodes, no? De dir, aquí no passa mai res, però el dia que passa, passa. Sí que vull deixar, com dels últims missatges, recordeu això, que els forenses, els especialistes, no sempre ho podem recuperar-ho tot.
7: Yeah.
9: Per tant, la responsabilitat és teva, sempre tingues una còpia de seguretat. El mateix, si tens unes converses així complicades o unes converses que després poden anar judicialment, doncs fes una còpia del WhatsApp i la guardem a part. No sé fer-ho, es truquen, ja t'ensenyaré com es fa, però guardem les coses i protegides, perquè després, quan es necessiten, venen els drames, i llavors a vegades malauradament no pots ajudar sempre.
7: I no pensem en coses com que efectivament abans una fotografia era una cosa física que deixaves en una caixa concreta, ara les fotografies sovint es queden en el telèfon mòbil i ens oblidem de fer una còpia de seguretat i efectivament les podem perdre, i efectivament perdre fotografies, home, és una cosa que fa mal realment. Bruno, avui ja no ens dona temps, però de cara a un altre dia, seria molt interessant. Jo et plantejo, i tu ens dius, tu ets qui en saps d'aquesta història, però l'altre dia algú m'explicava que havia tingut problemes amb l'ordinador de la feina i que quan els perits informàtics el van mirar resultava que hi havia hagut una intrusió d'un hacker que estava utilitzant una part del seu disc dur amb altres finalitats. Això passa sovint?
9: Sí, molt clar. Si algú t'agafa el control del teu equip, farà servir els recursos del teu equip, farà servir, doncs tot això, te crearà una carpeta, t'hi posarà coses. Sempre us dic, de dir, hem de ser molt curosos, perquè tu ara imagina't que aquest cibercriminal, no li diguem hacker, aquest cibercriminal, doncs aconsegueix accés a un ordinador que té un disc dur, i aquest senyor té unes fotografies, unes imatges, sí? Il·lícites, vale? Unes imatges, a més, prohibides, i te les posa al teu ordinador.
7: Clar.
9: Perquè, esclar, ell no el vol guardar el seu, però tu posa el teu. A tu t'enganxa l'empresa i aquí pots tenir un tinglado...
7: Perquè això no deixa cap mena de rastre, és a dir, perquè...
9: Home, sí, per això justament estem aquí els forenses, per poder agafar, descobrir, de dir, uita, hi han hagut aquestes connexions, hi han hagut connexions externes, quan s'ha creat aquest fitxer s'ha creat un diumenge, aquest senyor aquest diumenge, doncs, en el cas un nen, estava amb la seva família menjant un arròs perquè ho ha penjat a Instagram, saps què t'ho vull dir? Llavors fas tu el relat digital, llavors tu has d'explicar les coses, però més val que no t'hi entri, més val que no hi hagi ningú que faci servir el teu ordinador, perquè si no te la liarà.
7: Déu-n'hi-do, eh? Bruna Pérez.
9: Va, agafo el guany i en parlarem d'això.
7: Doncs vinga, el tema em sembla que és boníssim, realment,
9: sí,
7: no?
9: Sí,
7: perquè nosaltres
9: simplement
7: deixem l'ordinador connectat sense imaginar que algú pot estar fent servir, efectivament, el nostre disc dur, amb tot això que ara, a més, posava sobre la taula el Bruno Pérez. Sempre és un plaer escoltar-te, Bruno. Una abraçada molt forta.
9: Fins aviat, salut.
7: Molt bé, fins ben aviat, senyores i senyors. A vostès també els hi diem fins molt aviat, però molt poquet, perquè són només uns minuts. Ara de seguida arribaran les notícies de les 9 i després enfilarem la darrera hora d'aquesta edició especial del Pla B de Ràdio 4. I fins les notícies arribem amb una mica de bona música. Aquesta música.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Renfe i Adif han començat a restablir de manera progressiva la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. El servei estava interromput des d'aquesta tarda per l'incendi d'un AVE que es dirigia a Figueres, a l'altura de Ricla, a Saragossa. Els bombers ja han extingit el foc i després que Adif ha inspeccionat la infraestructura, s'està reprenent la circulació de manera progressiva. La circulació, però, encara no està normalitzada. Els trens han de passar per una única via entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es pugui retirar el comboi afectat per l'incendi. Això pot provocar retards durant les pròximes hores. La incidència afecta entre 4.500 i 5.000 passatgers dels 14 trens de Renfe que estaven en circulació en el moment de l'incendi. Tots han estat traslladats a estacions properes com Saragossa, Calatayud, Guadalajara o Lleida. Sergio Bueno, director general adjunt de Renfe.
2: Tenemos 14 trenes, podemos estar hablando de 4.500 5.000 viajeros en ese momento.
0: A aquesta xifra cal sumar-hi els viatgers d'altres operadores i els dels trens que ja no han arribat a sortir. Tot plegat està causant grans aglomeracions a les estacions. Marxem a Sants, allà hi és la nostra companya Cristina Martín. Bona nit.
3: Fa uns 20 minuts, treballadors de Renfe han començat a adreçar viatgers a les vies, a les pantalles. Alguns trens, com els AVE, que estaven previstos a les 20:30 i a les 20:51, tenen una nova hora de sortida estimada. La resta es mantenen demorats. Molts usuaris es queixen que han d'anar a Madrid i no poden esperar més.
4: Bueno, yo tenía que llegar a Madrid hoy sí o sí, porque mañana tengo compromisos, clases, trabajo.
5: Vivo aquí al lado, pero a ver, tengo que llegar a la uni mañana y no sé si voy a llegar bien a tiempo. Tengo un examen, así que... A veure què tal.
3: Aquells usuaris que estan canviant els trens ja els hi estan donant bitllets per dimarts a partir de les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Cristina. També de darrera hora hem conegut que els quatre partits del Front Ampli han acordat proposar a Ada Colau com a candidata a la presidència del govern i criden a la unitat de totes les esquerres. En un comunicat fet públic aquest vespre, els quatre partits integrants del Front Ampli han manifestat la convicció que Ada Colau és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i conviden Podem a formar part d'aquest projecte. En aquest sentit, el comunicat afegeix que en aquesta coalició no hi sobra ningú. La nota afegeix que l'actual moment històric exigeix responsabilitat, generositat i posar el benestar de la gent per davant de qualsevol altra consideració. La unitat és la millor garantia, diuen, per frenar Partit Popular i Vox, defensar els drets i continuar avançant en la transformació del país. Encara en clima preelectoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar del vot als nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets. Per tant, més de 163.000 persones que es van nacionalitzar com a descendents exiliats a la Guerra Civil no podran votar a les eleccions generals del 29N, el cens de les quals s'ha tancat avui dilluns. El govern espanyol ha lamentat la decisió del Tribunal Suprem i estudia si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
6: Y por el bien de la democracia, de la propia Constitución y de los derechos que tenemos todos los españoles y españolas, se debe fallar antes del 29 de noviembre. Por supuesto, porque lo más grande que tenemos en democracia es la posibilidad de votar.
0: En canvi, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la resolució del Suprem, que considera que ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat, diu, del govern. Vox i el Partit Justit i Europa, que van recórrer la inclusió d'aquestes persones al cens electoral, també han celebrat la resolució. De l'exterior, el Papa Lleó XIV serà hospitalitzat demà per poder sotmetre's a una cirurgia a principis de la setmana vinent i que requerirà uns 7 dies d'ingrés. Segons ha confirmat el Vaticà, el pontífex té un nòdul pulmonar que els metges han recomanat extirpar, ja que es troba en una fase molt inicial i ben localitzat. La intervenció arriba a poques setmanes al seu proper viatge apostòlic, previst del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. De moment no s'ha informat de possibles canvis.

0: canvis en aquesta agenda a causa d'aquesta operació. I per acabar, ens fixem en la previsió meteorològica. Emet, Noelia García, bona nit.
1: Bona nit. Demà a Catalunya continuarà el temps estable. Serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, alguns núvols baixos al litoral i al Pirineu que podrien deixar precipitacions molt febles. També s'esperen boires a l'interior. Les temperatures màximes marcaran 27 graus a Lleida, 26 a Girona i a Tarragona i 24 graus a Barcelona. Pujaran també les temperatures mínimes. 18 graus a Tarragona, 17 a Barcelona, 15 graus a Lleida i 14 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també el portal web rtv-e.cat. Bona nit.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
3: Doncs aquí seguim, deixem enrere les notícies de les 9, enfilem la darrera hora d'aquesta edició especial del Pla B de Ràdio 4. Ja saben que avui no estem en directe, el programa demà sí que hi serem, lògicament, però aprofitarem aquesta darrera hora per recordar algunes de les coses que han passat xules al nostre programa. Hem volgut tirar de memòria per donar-hi cita en aquests darrers 50 minuts a dues persones que ens agraden molt per motius molt diferents. La primera és una senyora. És una senyora del periodisme, per no dir la gran dama o una de les grans dames del periodisme de la història recent del nostre país. Rosa Maria Calaf va estar amb nosaltres el dia 9 de juliol d'aquest any, abans de marxar de vacances, perquè li acabaven de concedir el Premi Nacional de Televisió 2026 pel Ministeri de Cultura. Ara de seguida recordarem la xerrada que vam tenir amb Rosa Maria Calaf, va ser realment interessantíssima. I per acabar, el que farem serà deixar-nos anar pel bon rotllo que sempre ens porta el Jordi Merca. Avui, amb la secció que no li agradaria a Justo Molinero. Tot això, ja ho saben, des d'ara i fins a les 10 de la nit. Gaudeixin d'aquesta xerrada amb Rosa Maria Calaf. En parlarem d'aquí una estoneta, perquè hi ha una dona aquí a l'estudi, és una dona la que jo diria que tota la professió admira de manera claríssima. Em fa molta gràcia perquè deia... clarament, si podem dir una cosa a Rosa Maria Calaf, bona nit, Rosa.
4: Hola, què tal?
3: És que per tu el món és petit. És a dir, tu el món se't fa petit, no? T'has passat la vida viatjant, agafant avions, fent de casa teva les principals ciutats del món. Quina meravella de vida, eh?
4: Sí, no, això... Bueno, no, ni ho somiava en els meus bajos somnis. Quan era petita, que ja era molt viatgera, eh? Sempre, realment, jo sempre dic que al final l'haig de confessar que vaig fer periodista. Primer anava a fer carrera diplomàtica, vaig fer dret. És a dir, la cosa era anar fora, o sigui, viatjar i córrer. Bueno, o sigui, que des de molt petita sempre i ho he pogut fer, i aleshores això estic molt agraïda a qui sigui.
3: M'imagino que quan sona el telèfon et truquen del Ministeri i et diuen que t'han donat el Premi Nacional de Televisió, això ha de fer molta il·lusió.
4: Sí, sí, sí, i a més va ser molt curiós perquè m'havien estat intentant trobar per dir-m'ho abans de denunciar-ho, no? Perquè em s'avantés, doncs per ells, no per no, la típica cosa que et truca algú, no? I estava inaugurant les jornades d'aquest any de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, no? I clar, tenia el mòbil apagat. Quan surto i estàvem parlant, doncs ja m'acomiadava i tot això, obro el mòbil i veig que hi ha tres trucades del número que no conec i dic, passa, ja trucaré, no? I aleshores, en el moment que estem acomiadant, sona una trucada i veig Ernest Urtasun, que tinc el seu mòbil precisament perquè en aquesta casa, Ràdio Nacional, em feia amb el Gente Despierta, doncs una vegada el vaig entrevistar i no sé què, i bueno, tal. I llavors que la dic, oh, mira,
3: l'Ernest Urtasun.
4: I llavors em diu, no, te'l dic, no, dic, ja el contestaré després, i no vaig contestar.
3: I
4: després sí, evidentment, no?
3: Lo bueno puede esperar, no?
4: I no vaig dir, perquè tothom deia, no, no contesta, dic, no hi ha res que no pugui esperar 10 minuts que m'estic acomiadant de vosaltres i estic parlant aquí, em sembla molt mal educat, ara deixeu-vos aquí penjats, o sigui, sigui el ministre o no
3: Premi
4: sigui
3: Luca
4: ministre.
3: Premi Luca de Tena per la teva trajectòria, Creu de Sant Jordi per la teva gran feina periodística, Premi Nacional de Televisió, tens a l'Ondes... De premis ja no et poden donar més, no?
4: Sí, bueno, suposo que sí, però... I espero... No, perquè sempre s'agraeixen molt, eh? Sí? Siguin petits entre cometes, o grans, perquè de fet sempre vol dir que hi ha unes persones, i a mi totes em semblen importants i interessants, que pensen que la teva feina ha estat alguna cosa. A mi, com que per la meva feina és la meva vida i la meva passió, i no ho puc separar una cosa de l'altra, i tot això, aleshores penso que si a sobre doncs, hi ha unes persones que pensen que ho has fet bé, doncs escolta, o sigui, no sé, tots em fan molta il·lusió.
3: Fa un moment, m'ha agradat molt, quan encara no havíem obert el micròfon, un detall de la conversa, quan jo li estava dir, és que la Rosa Maria ha fet moltes coses, ha viatjat molt, ha estat corresponsal, l'anirem comentant una mica, no? Però a Nova York, a Moscou, ha obert delegacions com la de Moscou, per exemple, sí. O Hong Kong, també, si, uh-huh. si no m'equivoco. Sí, sí. I tu deies, sí, fins i tot jo, quan miro cap enrere, també em sorprèn que hagi pogut fer tanta cosa.
4: No? Sí, perquè penso, mare de Déu, però no sé com he tingut temps, també, no? I no, i sempre, ara ja saps, seriosament, la veritat és que sempre penso que he estat molt afortunada. O sigui, és veritat que no et regalen res, tampoc vaig de falsa modestia d'aquesta tan femenina, no? De que em sembla que sempre t'ho regalen tot. Doncs pues no, no t'ho regalen, t'ho has de currar. Però és veritat que he tingut sort. No?
3: Però tu has hagut de currar en un moment en el que, i ara parlàvem també amb la Montse, no? És a dir, quan obrir-se camí per una dona és més complicat que, sobretot en aquell moment, que obrir-se camí per un home. I en canvi, tu sempre has tingut l'oportunitat, que d'entrada has de tenir, t'han de donar l'oportunitat, no?
4: Sí, sí, sí, no, jo per trobar les persones adequades, a més, també. Jo, per començar, sempre dic el mateix, la meva família, perquè si la meva família no m'hagués donat el tipus d'educació que em va donar, que era molt estranya en aquella Espanya escarosa, o sigui, dels anys 50, no? O sigui, jo vaig néixer al 45, clar. Doncs portar-me amb l'únic col·le, amb el Liceu Francès a Barcelona, que era seglar, o sigui, no monges, mixta, nens i nenes, sistema Montessori, vull dir, i permetre'm viatjar des de molt petita i enviar-me fora doncs, per practicar francès, amb els 17 anys als Estats Units, tot això, si no ho hagués tingut, doncs, hauria resultat molt més difícil, no? I això jo no en tinc cap mèrit. No. Tinc el mèrit d'haver-ho aprofitat, potser, però m'ha caigut del cel.
3: Eh? Bueno, això ja és un mèrit, d'alguna manera. Que... Escolta'm, devia ser curiós entrar l'altre dia al telediari com a notícia.
4: No. Sí, l'altre dia em va fer... Bueno, malgrat que tècnicament, bueno, això em posa els pals de punta, perquè és clar, vaig haver-ho de fer amb el mòbil, que detesto això absolutament, perquè aguantar-me'l amb la mà, com si fos un selfie, i perquè tot era a correcuita, i en fi. I ho vaig dir, no? Dic, entrar al telediari, després, a més de temps, parlant de mi mateixa, quan som de la generació de periodistes que pensem, bueno, doncs, que no som notícia de res, vull dir, tu ets un intermediari, i prou, no? Vull dir, no ets mai el personatge, o no has de ser-ho mai, no, en principi.
3: Aquest és un dels problemes que tenim avui, no? Que hi ha massa personatges explicant notícies, no?
4: Sí, bueno, sobretot perquè no és culpa tant de les persones, no?, que estan fent la informació, però ara quan es diu això de no, que és molt important la marca, no?, la marca personal, però la marca personal s'interpreta el jo, no? No, la marca personal en tot cas és el rigor, el compromís, l'honestedat, o sigui, és a dir, el com es fa la feina, no? No tu, o sigui, com a persona. Hi ha molt lluïsme, i el lluïsme a mi em sembla en aquesta professió molt perillós.
3: No? M'ha agradat la resolució del jurat, no? Destacar l'impuls que vas donar a noves formes de crònica televisiva amb una mirada avançada al seu temps. Ha subratllat també el jurat la teva mirada feminista, diversa i capaç d'anticipar temàtiques i estils de plena actualitat. Tenir aquesta visió en un món tan complex, ostres, té mèrit.
4: A veure, hi ha un mèrit, evidentment, però torno a dir el mateix. O sigui, és el mèrit de saber, jo crec, mirar al voltant, mirar amb humilitat, que és una altra de les coses que has de fer com a periodista, i pensant que has d'aprendre del que en saben més i del que és millor, i la sort que vaig tenir és això, el fet de viatjar. Perquè, clar, quan em diuen no, és que tu vas fer un estil de periodisme totalment diferent, de forma de parlar, era una televisió molt incipient, i sobretot era una televisió que venia d'una dictadura, realment, i bueno, jo vaig començar amb dictadura, on hi havia unes limitacions extraordinàries, no?, a l'hora de l'expressió, i buscar les formes, no?, de poder expressar, i tot això jo ho havia vist a fora, o sigui, és a dir, que no era que fos ciència infusa, sinó que havia vist, per sort, doncs ja dic, amb 14 anys, 15 anys, per la televisió francesa, i amb 16, 17 anys, per la televisió americana, aleshores tenia aquesta idea de que es podien fer les coses i s'havien de fer les coses d'una manera diferent.
3: Com va ser això de que t'oferissin la corresponsalia, la primera, que va ser a Nova York, ni més ni menys, no?
4: Això és un altre, també crec, a vegades no també cop de sort, perquè això va venir després de la creació de TV3, no? I és que, bueno, doncs a mi...
3: Que tu vas estar també, eres directora de programes?
4: És a dir, érem una mica al principi de tot, perquè érem quatre, no sé, érem res. Era des de que abans que existís, no?, doncs ens van demanar uns projectes, i, en fi, bueno, la qüestió és que era, no hi havia res, vam estar buscant un pis al carrer Tuset, que curiosament la vida, no?, perquè era el mateix edifici, vam agafar dos pisos per fer la TV3, que era on havia estat la meva escola.
3: Ja veus.
4: L'escola Laietana, aquesta Montessori, etc., era a la Diagonal Tuset, o sigui, l'edifici aquest de la cantonada. Mm-hmm. I era el mateix lloc, dius, fixa't tu les voltes que donen la vida, no? I aleshores, res, vam començar amb tres habitacions a crear la TV3. I realment, és clar, per mi una oportunitat,
3: home,
4: extraordinària, que em feia una moltíssima il·lusió. Bé, això tira endavant, però clar, quan jo demano l'excedència especial a Televisió Espanyola, que jo ja estava a Madrid, ja estava Informe Semanal, ja estava doncs fent Internacional, que és el que jo volia fer, i tot això, doncs em diuen, vaig a parlar amb la direcció, tal, sí, sí, doncs molt bé, molt bé, molt bé, i tothom era aquesta idea, i el director general, de llavors, doncs molt bé, que interessant, no? una televisió cultural, no? O sigui, folclòrica, no? Pensant que faríem tot el dia plecs i sardanes.
3: No s'esperaven TV3.
4: No s'esperaven TV3, per res. Yeah. Tot el que, per fer-ho curt, clar, quan van començar a veure que arribaven en els mercats de compra de producció aliena i els hi deien a la BBC o els hi deien al Canal 4 o els deien als brasilenys, no, això ja no ho podem, ho tenim vengut. Com que ho tenen vengut? I arriben a comprar la tercera, em sembla que era temporada, de Dallas. I els hi diuen, no, però per Catalunya i pel país...
3: Tu vas tenir a veure amb allò?
4: Home,
3: per
4: jo
3: escoltar...
4: Suelen,
3: com era allò? Suelen, ets una borratxa?
4: No, ets un pandó.
3: Ets un pandó, recordo perfecte. Allò va ser tremendo, no?, quan vam sentir a JR parlant en català.
4: Això va ser, veus, també cops de sort, no? Anàvem amb el company d'ETV, de la televisió basca, que també estaven començant, no? I el meu homòleg, diguem, no?, el Josu Erwin, que encara seguim sent extraordinaris amics, fa molt poc va estar per aquí, i vam estar sopant, doncs, bueno, compràvem, anàvem als llocs, i anàvem als mercats, i anàvem comprant producció. I llavors vam dir, hem de comprar Dallas. Vam anar a Roma, on estava la delegació de la productora americana que per Europa. I arribem allà i ens rep un senyor extraordinàriament elegant, molt bé, el delegat, no? I ens tens els dos explicant que érem d'una televisió de Catalunya i la televisió del País Basc, i l'americana mirava com dient, però aquests on t'han sortit, no? Però saps allò que, bueno,
3: sí, sí,
4: en fi, que t'enrotlles bé, li van fer gràcia, vam acabar sopant a casa seva, i aleshores ens diu, d'acord, i llavors ens diu, bueno, molt bé, doncs ja està, doncs sí, els hi venc, i quan perquè funcionava per milions de bueno, per els números d'audiència, no els preus i tal. I aleshores, quan som, en fi, i aleshores diu, no, molt bé, diu, doncs miri la primera temporada, i vam dir, no, és que no volem la primera temporada.
3: Clar.
4: Volem, no me'n recordo, ja dic, crec que era la tercera, o sigui, ja sabia, a més, em sembla que era la primera, s'estava mantenint la segona, i aleshores vam dir, no, és que volem la tercera. Ah, i bueno, al final va dir, molt bé, d'acord, i esclar, llavors, què va passar? Que va arribar a Televisió Espanyola, i li van dir, bueno, sí, li venem la tercera, però no la pot emetre ni a Catalunya ni al País Basc.
3: Que fort, eh?
4: Molt fort. I aleshores, jo per què ho explico? Per el que em deies. Perquè aleshores jo m'havia compromès a muntar la TV3, bueno, no entrarem en detalls, però la cosa jo ho tornava a Televisió Espanyola, era una excedència,
3: clar,
4: no? Però i llavors quan se m'han començat a donar compte de que havíem comprat Dallas, van començar a donar-se en compte del que estàvem fent, i tot això, jo vaig pensar, ara quan torni m'enviaran el teletext.
3: I el teletext no, et van enviar a Nova York. I
4: gràcies a José Luis Balbín, el que et deia al principi. Persones que et trobes a la vida, perquè jo no el coneixia de res, no l'havia parlat amb ell mai, i quan torno, doncs, bueno, m'ofereixo, no? Dic, bueno, torno, em reincorporo, què faig, no? I aleshores, doncs, ell em va dir, era quan estava remodelant els telediaris, i em va dir, bueno, doncs a mi m'agradaria que fessis el TD3, perquè vull que sigui un telediari així que fiqui, com que rodoneixi, que tingui una entrevista de fons, i jo li vaig dir, no, és que això no... I clar, es va quedar parat. I em diu, però perquè tu què vols fer? I jo dic, sempre he volgut una corresponsalia, no? Dic, jo me'n vull anar fora, jo vull ser, vamos, feia Internacional, que és el que feia a Informe Semanal. I, en fi, bueno, em va dir, doncs ho tinc a consultar, ja veurem. Quan surto, els meus companys em deien, però tu estàs boja, però com li has dit que no muntaria diari, però tal. Dic, no, perquè no és el que vull, no? O sigui, no. I, en fi, ja està.
3: La vida del corresponsal ha de ser absolutament apassionant. En aquestes, és evident, també a Nova York. Efectivament, és la primera corresponsabilitat que ocupes. La primera d'unes quantes, eh?
4: Sí, amb el Diego Carcedo, eh? O sigui, sí. Anem els dos, que va ser fantàstic, perquè, clar, era ja una persona que ja tenia... Era una mica més gran que jo, acaba de morir i he estat a tots els seus homenatges i l'estimava molt. I ell ja tenia una experiència, estava a Lisboa, clar. I, en fi, vull dir que també va anar molt bé, no? I sí, el que perquè, clar, que era la primera corresponsabilitat... Va estar molt bé que fos Nova York, perquè, clar, era un repte increïble, però alhora també era, als Estats Units hi ha el millor periodisme, hi ha el pitjor, també, però hi ha el millor. I vaig aprendre, en fi, moltíssim, va ser una escola que em va servir molt per després.
3: Encara ara? Ho dic perquè anem assistint a anuncis dels principals diaris de que estan retallant plantilles, de les coaccions, que, per exemple, ho hem vist en el món de la televisió, que ser especialment crític amb el president dels Estats Units pot comportar problemes. Continua sent el lloc en el que es fa millor periodisme?
4: Uf, ara, bueno, que es fa molt bon periodisme, sens dubte, però, en fi, ara ja no diria segurament que és el millor, però que continua havent-hi, doncs, aquesta tradició, no? I el que passa que, clar, el que està passant als Estats Units, vamos, jo no hagués pensat mai, o sigui, que veuria això a la meva vida, o sigui, és a dir, aquesta destrucció realment, no és que realment aquesta idea que també era molt idealitzada, no?, de la democràcia i llibertat i tot, hi ha moltes falles, o sigui, la pròpia Constitució americana, però en fi,
3: en qualsevol cas, fantàstic. A mi el que m'admira de persones com tu, que se'ls dona efectivament l'oportunitat i l'aprofita, no?, de viure en una ciutat com Nova York, és com un dia et sona el telèfon i et diuen resolveria, hem pensat en canviar-te la destinació, i t'envien de Nova York a Moscou. En un moment en què encara era Unió Soviètica, no?
4: Sí, però això, de fet, o sigui, va ser la Pilar Miró, i jo havia demanat, o sigui, ja... Bueno, en fi, que ja portava un temps i tal, però, en fi, no és que... I aleshores em va dir, sí, volem que canviem, no? I sí, què vols? I llavors em va oferir Moscou, obrir la oficina
3: de Moscou... Obrir la corresponsabilitat.
4: La corresponsabilitat de Moscou, o obrir la corresponsabilitat d'Àsia, o sigui, a Filipines. I, clar, jo, evidentment, no sé, home, directament vaig dir que Moscou...
3: No, però sí. Quin xip, o sigui, quin canvi de xip, no? És a dir, perquè tu vas passar de viure a una ciutat com Nova York... Uh-huh. A una ciutat, no em vull imaginar com devia ser aquell Moscou, no?
4: Sí, no, clar, era molt difícil tot, tota la vida diària, no? Jo sempre dic que de totes maneres hi ha una cosa, és a dir, que pas que t'has d'acostumar, és que en el periodisme a l'hora de fer informació és tan, diguem, t'esgota quan hi ha un excés de suposada informació, que és el que hi ha als Estats Units, és a dir, que quan estàs parlant d'una cosa al final dius, a veure, un moment, per què estic parlant d'això? O sigui, és d'això del que haig de parlar o és que m'han donat tal quantitat de coses per aquí i per allà que al final estic parlant d'això? Bueno, doncs, i en canvi arribes a la Unió Soviètica on no et dona res. O sigui, i aleshores, és a dir, que per defecte o per excés, o sigui, sempre és una angúnia.
3: Allà devia ser difícil, no?
4: Molt, sí, era difícil.
3: I accedia informació, devia ser complicat.
4: Era molt difícil perquè, evidentment, no hi havia informació, però era un moment extraordinàriament apassionant perquè, clar, el Gorbachev estava començant i aleshores què passava? Que ell havia dit, ja començava a parlar de lo de l'apertura, en fi, tot això, la glasnost, la estroika i tot això, i això van deixar que s'obrissin oficines exteriors, no? I aleshores hi havia molt desconcert a l'administració. O sigui, els tics soviètics continuaven, però com que hi havia una ordre, com de que... Llavors, saps? O sigui, llavors hi havia molta confusió i llavors era més fàcil aprofitar les escletxes. O sigui, allà on veies que hi havia tal, era per on et ficaves, no? I era extraordinàriament apassionant, però era molt difícil, molt difícil.
3: Per fer una entrevista com cal a Rosa Maria Calaf hauríem de fer els 15 dies de Rosa Maria Calaf. És a dir,
4: perquè, quin clar, rotllo, pobra gent!
3: No, al contrari, perquè cadascun dels punts del seu currículum mereix realment una amplíssima entrevista, no? O sigui, saber l'experiència d'aquell Moscou que començava a obrir-se. Jo recordo, no sé si era d'aquella època, però una notícia del el primer McDonald's que es va obrir.
4: Sí, tant, aquesta
3: que
4: la vaig fer
3: jo. La vas fer tu,
4: sí,
3: aquella...
4: Sí, sí, el primer desfile de moda. O sigui,
3: clar, era una societat que de sobte li canviaven tot, no?
4: Sí, sí, sí. Sí, i esclar, una cosa són aquestes, diguem, reformes cosmètiques, no? Però
3: significatives.
4: Però significatives, i, esclar, i veus que... Però clar, és molt difícil que el ritme sigui el mateix. És a dir, que per una banda sembla que es fan moltes coses, però, esclar, canviar les coses costa molt. O sigui, i canviar l'imaginari, ja no et dic, mira on estem ara, no? O sigui, aleshores és complicat, perquè dius, sembla que sí, que s'avança molt, sí, però realment la societat no va tan de pressa.
3: I després Hong Kong.
4: I després, bueno, sí, bueno, a veure, entremig...
3: Ah, no, entremig...
4: Entremig és Buenos Aires, Roma, Viena...
3: Buenos Aires, Roma, Viena, una altra vegada Moscou...
4: Una altra vegada Moscou...
3: I finalment Hong Kong.
4: És a dir, el Moscou ja rus, és a dir, amb Yeltsin, que això també va ser fantàstic, no? Vull dir, perquè, clar, era una mica veure les dues cares, no? I després ja sí, després ja Àsia, Hong Kong i Pequín, o sigui, pels fons.
3: És impressionant aquell món, eh? Aquell...
4: Sí, sí, perquè també, perquè clar, aquí tens el xoc cultural, eh? No és el mateix, tots els llocs són diferents, perquè quan et diuen, no, Itàlia, que fàcil, no? Perquè som iguals, iguals?
3: No ben bé, no?
4: Sí, en absolut, no? Però, bueno, però molt més propers, evidentment, no? Però clar, la cultura bueno, asiàtica i en general, però i la xinesa particular, i després també doncs, en aquells moments en què s'havien de portar bé perquè clar, se'ls havien donat els Jocs Olímpics, aleshores clar. No hauria de semblar que en fi, que sí, que hi hauria una certa capacitat de canvi, i llavors que ens deixarien anar, per exemple, doncs, i sí que ens hi van deixar l'any just anterior, eh? Anar a Xina sense haver de portar un xino, que no hi has de pagar, a més, eh? Contínuament vigilant i tot això.
3: Que
4: no?
3: Fort, eh?
4: I, sí,
3: digue, fixa't que ha passat no? Una cosa a la tertúlia d'avui que m'ha cridat molt l'atenció, no he volgut interrompre perquè no es tractava d'allò en aquell moment, però hi ha hagut una persona que d'alguna manera estava defensant, avui ha sortit el CEO, i saps que un dels titulars del CEO és l'augment en intenció de vot molt potent d'Aliança Catalana. Doncs bé, una de les persones que estava defensant no, aquesta possibilitat ha dit, és que més enllà dels discursos morals dels diferents partits, la veritat és la veritat. I m'ha fet molta gràcia, perquè la veritat és un comentari molt subjectiu i molt poc basat en dades objectives, més aviat en impressions i en alguns comentaris.
4: Sí.
3: No ens estem deixant anar massa per la impressió i molt poc per la dada.
4: Sí, no, és que estem creant unes societats d'emocions, no d'opinions, no? És a dir, no, perquè per tenir opinió has de tenir coneixement, i per tenir coneixement, evidentment, ningú de nosaltres ho sabem tot. Necessitem que un metge doncs, estudiï medicina, el que ha de fer tal, doncs que una musicòloga sàpiga música per poder organitzar un festival, o sigui, i perquè, per descomptat doncs, que una periodista, un periodista pugui tenir els elements de coneixement suficients per que el ciutadà, o sigui, traslladar-los al ciutadà, perquè és el que deia abans, no? Som ponts, som intermediacions, no? entre el que passa i el ciutadà, que no pot ser en el lloc i no pot preguntar. Aquesta és la teva tasca. I clar, això, si no això es trenca, no? Doncs realment la gent, i la veritat, com tu dius, la veritat és una paraula molt grossa.
3: Clar.
4: O sigui, podem parlar de veracitat, no? És a dir, de dir el que ha passat és això, no? I això és confirmat, és contrastat a partir d'aquí i tal. Ara, les veritats, bueno, i a més en aquest moment el que hi ha més és desinformació. I el que hi ha més és aquesta idea que va treure ja el Trump en el seu primer mandat, no? De que hi ha fets alternatius. Dius, home, doncs no, perquè aquesta ampolla que tinc aquí davant és de plàstic i està a la meitat. O sigui, no em pots dir que tu... Ah, no, però jo crec que no, que en realitat està... No, no, tu pots creure el que vulguis, però això és això, sí, no?
3: Ja.
4: En fi, és molt complexa, però...
3: T'he llegit més d'una vegada, diu una cosa que a mi em preocupa i amb la que estic d'acord amb tu, no? Que no podem donar per descomptats els drets. I efectivament estem en un moment, Rosa, no sé com ho veus tu, però que hi ha discursos que fan una mica de por, no?
4: Molta por. Sobretot perquè estan calant molt fort, no? Aquest és el problema. Que jo crec que hem passat, no, de construir una societat amb molts defectes, moltes coses que s'han de modificar, reformar, etc., però a una societat que valorava, diguem, la força del dret, no? És a dir, hem fet un consens i hi ha doncs, una convivència que es basa doncs, en una sèrie d'acords, etc. És a dir, la força del dret, i estem passant en una societat de que és el dret a la força. I clar, això és gravíssim.
3: Sí, sí.
4: Això és gravíssim. I es modifica el sentit de les paraules, no? Utilitzem eufemismes contínuament, i la llibertat, no? Dius, no, és que això jo puc dir el que vulgui. No, perdona. O sigui, a veure, la llibertat d'expressió, la llibertat de premsa, no empara la mentida. O sigui, en absolut. O sigui, per tant, Ojo amb això, no? I perquè, clar, no. Llavors, si comencem a manipular el sentit de les paraules, el que estem és manipulant les idees.
3: Però ho estem fent molt, això.
4: Clar.
3: No estem... No, això no és una democràcia.
4: No.
3: Ui, potser hauries de viatjar una mica més per veure què és i què no és una democràcia,
4: sí, sí.
3: No?
4: No, no, tot això és una cosa, ja dic, que ni és casual, que està molt ben dissenyada, que porta molts anys, ja que s'està instal·lant i s'està intentant, doncs, baixar la qualitat educativa, baixar la qualitat informativa, és a dir, arribar en aquest tipus de, ja dic, de societat que funciona a cops d'emoció i que, a més, és important l'emoció, o sigui, molt important, és a dir, tu quan davant d'algun fet, el que sigui, reaccionar emocionalment és important, però clar, no pots mai supeditar, o sigui, l'error, l'anàlisi, la cerca de tots els elements possibles de coneixement, etc, o sigui, a l'emoció, no?
3: Clar.
4: I això, en fi...
3: Això, deus tenir amics de tot el món, no?
4: Sí, bueno, els amics no són tan fàcils, però...
3: D'acord, coneguts. Però,
4: però amics sí, perquè ara que continuo, sincerament, viatjant molt i que me'n vaig a llocs molt estranys encara, perquè, bueno, doncs perquè mentre puguis, el que penso fer, i sí, que això fa molta alegria. O sigui, és a dir, quan tu te'n vas de les ciutats a les que has anat a viure, és molt dolorós perquè t'has muntat un món que tots ens muntem normalment a la teva pròpia ciutat, però tu te'l muntes allà on te vas, no? Llavors, on te'n vas i deixes efectes, deixes inèrcies, deixes costums, deixes el lloc d'on t'agrada anar a prendre el cafè, etc, i te'n vas amb un altre. I això està malament. Però, en canvi, vas agrupant, no?, aquest pozo que et va quedant i que llavors quan tornes a reviatjar, doncs comences a trobar-te gent coneguda i que li fa gràcia tornar-te a veure.
3: Em deies que ara ja viatges molt menys, com a molt un viatge a la setmana.
4: Sí, sí.
3: No, però em fa gràcia perquè per tu és poquíssim, però per qualsevol persona un viatge a la setmana és molt més del que...
4: Sí, no, jo ja ho entenc, perquè jo ho dic amb sinceritat, no ho dic així com una gràcia, no? Però perquè sí, perquè abans era una barbaritat més, no? Eren 5 ciutats per setmana, des abans de la pandèmia. I ara sí, és veritat. No, però sí que és veritat que viatjo. L'any passat, per exemple, doncs vaig anar, a part dels viatges, evidentment, aquí, doncs per conferències i per moltes coses de les que estic fent amb ONGs, etc., doncs vaig anar a Eritrea, vaig anar a les Illes Salomón, vaig anar a Kirguistan, vaig anar al Japó. O sigui, que llavors jo reconec que quan ho dic la gent em mira dient, però... Què és això, no?
3: Quina enveja, no? Pepe Ribas.
5: Una lliçó de periodisme.
3: Una lliçó de periodisme, eh?
5: Fantàstica.
3: Oi?
5: Sí, te entrevistaré per la Jo Blanco.
4: Gràcies. Faria molta il·lusió, perquè la Jo Blanco, ja t'ho he dit quan t'ho he vist, clar, la meva generació, Déu meu.
5: Jo defenso el mateix que defenses tu. Penso igual, o sigui, és terrible el que està passant, però bueno, hi ha gent com tu, que ho parla clar, i aquest senyor...
4: Sí, sí, afortunadament, o sigui, molta gent.
5: O sigui que ja lluitarem, tu, i si tenim que tornar a lluitar, doncs tornarem a lluitar.
4: Sí,
3: hi ha molta gent lluitant amb mitjans nous i s'estan fent coses molt xules.
4: Molt bones, molt bones.
3: S'estan fent coses molt xules. I jo estic coneixent gent, ara que m'estic traient el cap pel món dels podcasts, estic coneixent gent potentíssima que fan un periodisme molt d'autor, molt compromès i molt...
4: Molt bé, perquè,
3: molt
4: és, veritat,
3: de debò, no?
4: Perquè és veritat que realment el format... Jo sempre dic el mateix, no? Home, a mi em sabrà greu que desapareixin els diaris, no? Perquè tota la vida jo soc de les de carretallo, tinc piles de papers. Però és veritat, el suport, el format, tot això no importa, el que importa és el contingut. I és el que tu dius. O sigui, hi ha molta gent, el que passa és que s'ha de trobar, s'ha de saber buscar, i això és el que s'ha de fer, alfabetització mediàtica, des de l'escola. És a dir, saber... que les coses que et donen regalades, algú les paga.
3: Clar.
4: I normalment, o sigui, la majoria no les paga amb intenció.
3: L'altre dia, la Pepa Bueno va fer en aquesta casa, al telediari, un exercici, de veritat, de posar-se de peu i treure's el barret. Van fer un telediari que les lletres centrals de telediari, la IA, era a majúscules.
4: Ja.
3: Va ser una lliçó realment de quin és el món que tenim en aquests moments, perquè va obrir el telediari i quan portava com 8 o 10 minuts va dir, tot això que hem fet és fals.
4: És fals.
3: Tot això ho ha generat la intel·ligència artificial. I estava dient això i diu, de fet, fins i tot jo sóc falsa. I aleshores va sortir per una altra banda i era ella en realitat. Que és evident que hem de donar eines els més joves, però també els adults, eh? Però els més joves sobretot, perquè tenim un món que vés a saber com serà. És a dir, ja ens passa això. No estem parlant de futur. Estem parlant d'uns algoritmes que quan d'alguna manera ens connectem a, no sé, i mirem un rentavaixelles, després tens rentavaixelles tot el dia amb el correu
4: electrònic. I sense connectar-te, només cal que en parlis. Que ja gairebé que hi pensis. O sigui...
3: Rosa Maria Calaf, ha estat un gust. T'agrada la música, no?
4: Sí. I a, més, a veure, en els meus pares els hauria agradat que m'agradés més o que fos més capaç de, perquè eren molt, molt, molt, eren socis de tot i tal, i em van fer sòcia de les joventuts musicals quan tenia 2 anys.
3: Caram.
4: O sigui, tinc un carnet amb munyets. O sigui, passa que després no els hi vaig sortir
3: gaire
4: bé.
3: Aquest comentari li ha agradat molt a la Montse Faura, no? Per què, Montse? Què ha passat?
5: Perquè quan ella tenia 2 anys, es barallava amb el seu germà, perquè el seu germà, que era més gran, volia veure pallassos, i ella volia escoltar la 2 al Karajan.
3: Ah, sí? Això és veritat?
6: Això és cert.
3: Que bonic.
6: Cert, les baralles fraternals de casa van començar així, no? Quan a mitjans dels 70 només havia la 1 i la 2, havies d'apretar el botó, no hi havia els mandos, i el meu germà tenia, quasi 4 anys, jo en tenia 2, i hi havia un fenomen que els meus pares quedaven com molt meravellats, no? De dir, bueno, aquesta guerra que estan tenint entre els dos germans perquè un vol veure els pallassos i l'altre, no entenem, l'altre era jo, no entenem com es queda boca badada escoltant els concerts de piano i orquestra dirigits pel Karajan, no?
4: Sí, sí,
6: i la 2, en aquella època, eren tot concerts de música clàssica, no?
4: Sí, sí, sí.
6: I aleshores, quan la Rosa Maria ha dit, i jo, als 2 anys, em van fer els meus pares sòcies de joventuts musicals,
3: clar,
6: és que el Festival de Torroella està vinculat amb joventuts musicals, no?
3: Ara ho parlarem.
6: Aquí, de cop i volta,
4: coincidències d'aquestes.
3: No, no, només un detall, perquè és que em fa il·lusió. No era la 1 i la 2, no, era la primera i la UHF.
4: La
3: UHF, us en recordeu d'això, eh? Rosa Maria, sempre que et veig és un gust, enhorabona, com per tota una trajectòria, però sobretot per un present. Perquè a mi, jo des del dia que et vaig conèixer, que recordo la primera vegada que era, ostres, ve la Rosa Maria Calaf. No, que clar, tu et sents petit, perquè estem davant d'una de les, de veritat, mestres del periodisme. Sí. I el millor és que és una persona collonuda. És a dir, és que no, és veritat, és que ets una persona com cal. Vull dir, això és molt d'agrair.
4: Bueno, tinc una passió extraordinària per la professió i per aquesta casa. Gràcies per convidar-me i, a més, amb aquestes companyies fantàstiques.
3: Ja està tot
4: què
3: clar.
4: Més es pot demanar?
3: De veritat, moltíssimes gràcies.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
3: Així que tu també em vives els lunes.
7: Jo també, sí, jo està bé, els lunes. Està guapo, el dilluns m'ha agradat venir, eh?
3: T'ha agradat el dilluns, sí? I això?
7: El que passa és que, clar, per mi dilluns és difícil perquè... per mi dilluns és diumenge de la penya normal.
3: Clar. Ah.
7: Clar, perquè, clar, jo vaig treballar ahir, jo ahir estava...
3: O sigui, on estaves tu,
7: ahir? Jo ahir estava a Madrid.
3: Ah, molt bé.
7: Jo vaig estar divendres a Sant Pere de Ribes.
3: Vas fent el seguiment del papa, eh?
7: És que m'està seguint aquest senyor. Jo vaig enviar... No vaig tenir la poca decència de penjar-la, però vaig viure una situació molt còmica a l'estació de Totxa dissabte a altes hores de la matinada, rotllo 12 i pico, perquè va haver-hi un moment en el que, en aquella estació que jo estava passant, en comptes de creuar Totxa per fora, vaig dir, creu-ho per dintre, perquè ja me sé els atajos.
3: Els atajos.
7: Els atajos. I va juntar la penya que venia del concierto de Bad Bunny amb la gent que venia per veure el papa el dia següent. Llavors, aquella estació, va haver un moment que jo vaig dir, ve molta gent, van venir 2-3, ve molta gent... Vaig mirar enrere meu...
3: La de Totxa, dius, eh?
7: La de Totxa. Hi havia molta gent enrere meu seguint-me, tots vestits igual.
3: Ostres.
7: Perquè, clar, la gent que va veure el papa va de blanc amb aquella samarreta... Que
3: és veritat que estan fent obres, no sé, allà, a Totxa, i que han tret allò de les tortugues?
7: Sí, les tortugues ja no estan, perquè allò era una plaga total.
3: Ja.
7: I tota l'estació està completament en obres.
3: Això m'han dit, que està...
7: Completament. És un desastre. Cada dia que vas, has d'entrar per un lloc... Hi ha obres dintre, hi ha obres fora, també.
3: Bé,
7: El taxi, moltes vegades, no sap on te pot deixar. Molt bé, a tots està, bueno, a tope, a tope.
3: Veus?
7: Sí, sí.
3: No com Barcelona, que no hi ha obres.
7: Bueno, et dic una cosa, l'estació de Sants tampoc és que estigui
3: gaire
7: bé. No vagis a Sants el dia que plou més dintre de l'estació que fora.
3: Ah, sí, eh?
7: Sí, plou més a dintre que fora.
3: Ah, molt bé.
7: Hi ha unes goteres, nen.
3: Sí, eh?
7: I per solucionar-ho hem posat com unes teles...
3: Sí?
7: ...que van encaminant tota la gotera cap a un lloc, llavors hi ha com un bidó molt gran... que es va omplir d'aigua. Llavors hi ha un senyor, t'ho juro per la meva vida...
3: Que de tant en tant...
7: Hi ha un senyor que va canviant bidons.
3: Bueno.
7: Porta un bidó buit, s'emporta el ple. El ple el buit de fora, fora directament al carrer...
3: Ah, no, hi ha un reciclatge d'aigua...
7: Fora, fora. fora.
3: Ah, d'acord.
7: Sí, sí, a Sants també està molt guapo.
3: Podríem utilitzar per regar, com les aigües freàtiques.
7: No, però si està plovent, fora, perquè vols regar.
3: Bueno, les guardes.
7: Sí, home, guardes tota aquella aigua.
3: Home, hi ha uns dipòsits
7: que
3: a sota...
7: Que no, hi ha molta aigua. Home, de sota els Sants hi ha els trens.
3: Bueno, ja, però...
7: Només falta que es mulli l'AVE. No, home, no.
3: No.
7: El que li falta a l'AVE, mullar-se. Deixa, deixa...
3: Va,
7: deixa, va.
3: La secció d'avui.
7: Avui la nostra secció, pues, possiblement no li agradi al gran Justo Molinero, no ho sabem. Li bueno, preguntarem, li preguntarem.
3: Des d'aquí li enviem una abraçada.
7: Una abraçada a Justo Molinero, que ha sigut Premi Nacional de la Comunicació de la Generalitat de Catalunya pels seus 45 anys com a professional de la ràdio.
3: Molt bé.
7: 45 anys, eh? Quan portes tu a la ràdio?
3: Molts.
7: Menys de 45.
3: No et pensis.
7: Sí?
3: Por ahí, por ahí. Home, una miqueta menys.
7: Pues sí,
3: però vaig començar amb 14 anys.
7: Ah, clar, doncs era il·legal, que ho sàpigues,
3: sí.
7: No?
3: Bueno, bueno, tampoc cobrava. Eh?
7: Ah, vale, vale, perfecte, perfecte, perfecte. Va dir, los catalanes son tan educados que cambian de lengua rápidamente.
3: Això qui ho ha dit?
7: El Justo Molinero.
3: Molt bé.
7: A l'entrevista. Perquè clar, és veritat, no? Ell és un senyor que va néixer a Andalusia, va venir a Santa Coloma de Gramenet, no sé ben bé, li haurien de preguntar un dia per què Santa Coloma de Gramenet?
3: Bueno.
7: No? Per què, no? Un senyor d'Andalusia va començar a treballar de taxista i va decidir muntar una ràdio pels taxistes que s'ha fet tan gran com Radio Teletaxi.
3: I tant.
7: Vale? Però jo he buscat això i saps que l'ordinador té allò que te coneix, comença a conèixer.
3: Sí.
7: Llavors m'ha posat una altra notícia de fa uns dies que diu «Los chunguitos!» Vuelven tras 20 años separados.
3: Però això t'ha posat l'ordinador?
7: Los chunguitos, sí. La següent notícia era los chunguitos.
3: Vale.
7: A veure, jo he buscat Justo Molinero, li volia fer aquesta secció Justo, i acto seguido, los chunguitos vuelven tras 20 años separados. I diuen los chunguitos, el mundo está desfasado. Todo el mundo quiere dinero y robar.
3: Ala.
7: Això han dit los chunguitos. Tu has vist... Però tu... No, no, no. Tu has vist... Vaya dos canvis de vida, eh? Justo Molinero dient, no, los catalanes hacen cosas.
3: I l'altre...
7: I l'altre, la gente quiere dinero y robar.
3: Bueno.
7: ¿Vale? Clar, chunguitos... Ojo, vaya tres... Els chunguitos eren tres...
3: Sí, fa molts anys, no,
7: sí.
3: D'això?
7: Els chunguitos van començar que eren tres chunguitos.
3: Sí.
7: Un chunguito dijo, yo ya no soy chunguito, yo soy normal.
3: Ex chungo.
7: Ex chungo. Ara era buena gente.
3: Exacto.
7: Es van quedar dos chunguitos, es van barallar per tema de money money.
3: Sí.
7: No va haver-hi cap chunguito i ara han tornat els tres chunguitos.
3: Els tres?
7: Ara han tornat els tres chunguitos.
3: Han fet les pavos.
7: Han tornat els tres chunguitos i estan fent una gira del 40 aniversari dels chunguitos.
3: Ah,
7: o alguna cosa així, ¿vale?
3: Bueno, està bé.
7: Clar, m'he començat a... Això era el diari La Razón.
3: Sí.
7: He començat a llegir. Aquesta gent són uns personatges de la Bíblia,
3: eh? Els chunguitos, dius.
7: Diu, los chunguitos. Los chunguitos están calientes. Tienen unos cuantos chascarrillos todavía que contar. Se mueven como un sonajero. Taíno. Uno es veo que es diu Taíno.
3: Taíno.
7: Digo, a mí me pusieron Taíno porque tenía el pelo zaíno como los toros.
3: Anda.
7: No sé ni qué es Taíno ni zaíno.
3: Bueno.
7: Son dos adjetivos que yo no conec. José Salazar sube la pierna a la altura de la cámara. Bruce Lee, me dicen.
3: ¿Bruce Lee?
7: No sé.
3: Oye, ¿había una señora?
7: Bruce Lee.
3: Nosaltres entrevistàvem una senyora.
7: Que era, se deia Bruce Lee?
3: Que si estigués escoltant, perquè ella escoltava els programes, es diu Carme, i una senyora meravellosa que venia i quan venia sempre t'ensenyava com aixecava la cama.
7: Ah, sí?
3: Sí, perquè tenia un nivell
7: de cama molt alta.
3: Meravellós.
7: Feia pilates.
3: Sí, ella representava una associació.
7: Sí, sí, sí.
3: No,
7: de Juan Salazar lleva el sobrenombre de Machote. Diu, me llaman Machote porque pesé 7 kilos cuando nací.
3: Colom.
7: Digo, y diu l'hermano, no seas exagerado, dijo el taíno.
3: Ah.
7: Dijo, bueno, pues serían 6.
3: Ah, són germans.
7: Són germans, els tres són germans.
3: Ah, això no ho sabia.
7: Clar, a veure, els chunguitos... Clar, t'està passant una mica com a mi. Els chunguitos són tres germans que són germans de les Azúcar Moreno.
3: Ah, sí?
7: Són tots família, ja.
3: No ho sabia, això.
7: Hòstia, sí, són tots família.
3: Val.
7: A mi em passa amb els chunguitos una cosa que confong una mica... Els chunguitos amb els chichos. No et passa?
3: Dame...
7: Clar, no.
3: Dame buena...
7: Sí, estan. Los chunguitos...
3: És que jo no sé qui són cadascú.
7: Claro. Mira, volia fer-te una prova.
3: Vale.
7: Te voy a decir canciones y tú me tienes que decir si son de los chichos o de los chunguitos.
3: Però és que no tinc ni idea, eh?
7: Dame veneno.
3: Que és la que...
7: Sí.
3: Jo diria los chichos.
7: Los chunguitos.
3: A veus?
7: El vaquilla.
3: El vaquilla.
7: Hay una canción del vaquilla.
3: ¿No és del Fari?
7: No, el Fari... Que el Fari aquí. I no te reveure el Fari. No és de la família.
3: Era molt simpàtic, el Fari.
7: Ui, que sí, bona gent, eh? I el fill és molt bona persona.
3: El fill no ho sé.
7: Javi Cantero, és molt bona persona.
3: Ah, ja sé.
7: I quanto más acelero, más calentito me pongo.
3: Ah, molt bé, molt bé.
7: Molt bona persona.
3: Molt bé.
7: Son ilusiones que más me da...
3: No sé.
7: ¿Los chichos o los chunguitos?
3: Los chunguitos.
7: Los chichos. No das una, eh?
3: Ni una.
7: Ay, qué dolor. A Catalunya!
3: Vols dir que és així?
7: Los chunguitos.
3: Los chunguitos.
7: Ja t'ho dic jo, ja t'ho dic jo. Va. Llavors, com a homenatge...
3: Ja està la cara.
7: Bueno, que si no te saps ni una.
3: Bueno, ja.
7: Per exemple, ni más ni menos. Ni más ni menos, ni más ni menos.
3: Això és de los chichos.
7: Ni no, ni no, los chichos, molt bé.
3: Ah, no, ni idea,
7: sí,
3: eh?
7: Sí, sí, sí, sí. O, por ejemplo, te vas, me dejas...
3: Y me abandona,
7: te va, te viene tu mala persona. Libre, libre. No, los chichos.
3: Los chichos.
7: T'he pillat, perquè estava dient una cara i ara t'he pillat.
3: Clar.
7: Clar, aquesta gent va viure aquella magnífica època de la cinta de cassete a les bencineres.
3: Home, per favor.
7: Com molava aquell moment bencinera que hi havia, aquell estant metàl·lic...
3: Ai, sí.
7: Que li donaves...
3: Amb un candau.
7: Amb un candau.
3: Amb un candau, que tu el podies anar girant.
7: Oh, oh. I ja veies quina cinta feia molt de temps que estava allà, perquè sí, li havia donat el sol.
3: Eugenio va triomfar molt allà.
7: Has vist el reportatge d'Eugenio de TV3?
3: No, no l'he
7: vist. És una meravella, perquè ensenya des de dintre com feia les cintes.
3: Ja veus,
7: ja veus. El tio primer les feia en els bars on anava a actuar i després ja es va comprar allà un magnetofono,
3: ja.
7: Se'l va posar a casa seva i es gravava allà dintre de casa seva.
3: Molt bé.
7: Vale?
3: Los 60 de Marfil.
7: Los 60 de Marfil, quins són?
3: Era un, Marfil era un grup que
7: va, sí.
3: Que jo...
7: I eren 60 en el grup?
3: No, eren, no sé, los 60 de Marfil, crec que eren 60 minuts
7: sí.
3: d'una cançó que no parava.
7: Una cançó 60 minuts?
3: Sí, senyor. Ui,
7: que guapo, eh?
3: Sí, sí.
7: Me sabe a humo, me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que
3: no,
7: yo me fumo.
3: No, perquè era una barreja de...
7: No, que d'aquí és, i de los chunguitos o de los chichos.
3: Los chichos.
7: Los chunguitos!
3: Veus, diré.
7: No, no dones una, eh? No dones una. Vale. Llavors, he pensat... De fer un homenatge al gran Justo Molinero.
3: Sí.
7: Justo Molinero, una de les persones potser més imitades d'aquest país.
3: Sí.
7: A Catalunya tothom alguna vegada ha imitat el Justo Molinero i a l'estil del Justo.
3: És veritat.
7: Perquè Justo no és una sola persona, sinó és un estil de fer ràdio, no? Aquella ràdio dels anys 60, no? Aquell folklore que ma mare, per exemple, que no ha sigut nascuda a Catalunya, es costava Radio Teletaxi,
3: clar.
7: Perquè, clar, era les cançons que li sonaven de la seva infantesa.
3: I la manera
7: no?
3: de parlar, també.
7: I la manera de parlar.
3: És una manera molt
7: sí,
3: propera.
7: Sí,
3: molt...
7: Que està viu, el Justo, que jo me'l creuo. Perquè jo tinc la sort de... col·laborar i treballar una miqueta amb el Justo.
3: Ah, molt bé.
7: Fem cosetes, el Justo i jo.
3: Molt bé.
7: És bon amic meu, el Justo.
3: Estupendo.
7: Molt
3: és
7: bona
3: que
7: persona.
3: És un tio molt maco.
7: I és molt bona persona.
3: Sí, sí.
7: Se passa de bona persona.
3: Sí, tu creus. Mira, eh?
7: Se passa de bona persona. Llavors he pensat, com seria la ràdio Teletaxi si en el dia... Quin dia? Ai, pensava que estava aquí...
3: Avui és 8 de juny.
7: 8 de juny del 2026. Com seria ràdio Teletaxi? Pues seria...
3: Bueno, ja hi és.
7: Bueno, ja hi és,
3: l'escoltes,
7: però
3: més no, dius, sí.
7: No, però més no va, la faria jo.
3: O sigui, si ara obrissin Radio Teletaxi,
7: sí, Radio Teletaxi, com seria? En versió moderna seria... Molt bona nit i benvinguts a Radio Cabify! Teletaxi, no, ara és Radio Cabify, perquè ja ningú fa servir taxi, ja. Ara tothom va a l'aplicació i va amb el Cabify.
3: Bueno.
7: No, me sale normal la imitació, també t'ho he de dir.
3: D'aquella manera.
7: D'aquella manera, eh? Però sí. Bueno, intentarem. Radio Cabify, la ràdio de tots. Això que posava la cançó.
3: Aquesta cançó és meravellosa, no?
7: Aquesta cançó és estupenda.
3: Sí, sí.
7: Santa Coloma, Terrassa i Manresa. Estem molt contents d'estar avui aquí en el nostre primer dia d'emissió.
3: No et surt, eh?
7: I possiblement l'últim dia també d'emissió d'aquest programa Radio Cabify, vale? El programa del gran, l'únic, el simpàtic i l'irrepetible Jordi Merca. Bueno, també està el Toni Marín aquí,
3: saps
7: eh?
3: Qui ho fa molt bé,
7: qui ho fa
3: això?
7: Molt bé?
3: A l'Òscar Andreu.
7: Oi, sí, home, clar.
3: L'Òscar Andreu, quan es posa a fer de Radio Teletaxi...
7: Ha practicat molt més que jo, clar.
3: Et pixes de riure amb l'Òscar Andreu.
7: Ha practicat molt més que jo.
3: Sí, sí.
7: Estem molt contents, igual que estan contents tots els feligresos que demà arribaran a la ciutat de Barcelona per veure el Papa. Per cert, vols celebrar la visita del Papa amb un xupito? Doncs pren aguardiente de Dios. Te hará subir al cielo. Tot això que diré, totes les marques que dic existeixen, eh?
3: Ah, sí, eh?
7: Totes les marques que diré existeixen, eh?
3: Molt bé.
7: Et diuen els amics del... Em diuen... Ah, sí, em diuen els amics del control que estem rebent una trucada. Esto m'agradava molt,
3: eh? Haurem de tenir una trucada, ara.
7: S'està trucant Paquita de Sant Vicent dels Horts. Molt bona nit, Paquita. No, no tenim trucada perquè no hem donat el número de telèfon, clar. Ja deia jo. Ja deia jo. Així que si voleu tocar en directe a Radio Cabify, heu de trucar al 93 423 32 i dos números més. L'altre dia la teva dona va sortir a fer un passeig i tu, que és un home com cal, vol preparar-li el sopar. I perquè no pogués dir mai més allò de no sap ni fregir un ou, vas intentar fer-li el sopar i resulta que tenia raó i no sap fregir un ou i vas cremar tota la casa? A partir d'ara, a totes les cuines catalanes no pot faltar extintores Palma Penya.
3: Extintores Palma Penya?
7: Extintores Palma Penya, tu.
3: Existeix,
7: existeix
3: això, eh?
7: Extintores Palma Penya, tu. Totes les marques que estic dient existeix, eh?
3: Molt bé.
7: Ara anem a canviar de cançó, company. Camarero, por favor.
3: Avui la Sílvia Tarragona jo crec que s'enfadarà una mica amb nosaltres.
7: Llena. Ole! Llena la copa. Llena la copa, camarero. Sí, a mi ja comença la caloreta. I resulta que tu t'acabes de mirar i t'has donat compte que portes tot l'hivern menjant-te, fins i tot un tio cagant, i ara resulta que no t'hi cap el banyador de l'any passat, i a més tens 40 anys, t'acabes de separar. No t'apunti al ginar a mi, perquè farà la pena anar al ginar. Millor que t'apunti al torneig de pàdel organitzat per Pàdel Nuestro.
3: ¿Existe Pàdel Nuestro?
7: Pàdel Nuestro. Así, cuando te lesiones y te rompas los meniscos, dirás y rezarás a yo de Pàdel Nuestro que estás en el cielo.
3: Pero es verdad, eso, Jordi. Es
7: Pàdel Nuestro. Pàdel Nuestro es una página web de pàdel.
3: Qué fort.
7: Pàdel Nuestro.
3: Molt bé.
7: Perfecta. Cambien de canso, que es que portan muchas canciones. Cambien de canso. Entre Sarro y la mina, los gitanos me están llevando. Todas las canciones, muy buena calidad, ¿eh?
3: Ya.
7: Una calidad de eso, 4K, ¿eh?
3: Pero la teva sección no era bien de eso, ¿eh?
7: ¿El qué?
3: Eso que estás fent avui.
7: Bueno, avui estoy fent
3: una
7: cosa diferente, ¿no?
3: No tengo res a dir.
7: Bueno, vale, pues segueixo, ¿no?
3: Va, y tant.
7: Perfecta, puja la música, a mí. Que me voy de aquí, que marcho para otro sitio, antes yo puedo vivir. Molt bé, esta cançó está dedicada al mozo de escuadra. Toni el Gitano. Aquest cantant es diu Toni el Gitano.
3: Ah, molt bé.
7: No amaga res.
3: No, diu
7: Toni i és gitano.
3: Pues
7: no,
3: ja
7: no amaga res. Tens més de 35 anys i encara no t'has pogut treure el carnet de conduir. De fet, vas atropellar una senyora amb el carrito de la compra l'última vegada que vas pujar l'examen, i això que era el teòric. La millor autoescola per tu és autoescola, si Dios quiere.
3: De veritat?
7: Autoescola, si Dios quiere, está en Huelva.
3: ¿Sí?
7: Está en Huelva, sí, sí.
3: A Huelva hay una autoescola que es diu, si Dios quiere.
7: Autoescola, si Dios quiere. Apúntate a la autoescola, si Dios quiere, y ve a ver al papa y demana que él te contactas a mar jefe.
3: Pero una cosa, si después te tenes el carnet, sí, y te has de comprar un coche,
7: sí,
3: porque es un clásico.
7: Sí, Automóviles Conchita.
3: Automóviles Conchita.
7: ¿Debo existir Automóviles Conchita?
3: ¿Y tant?
7: Sí, encara está...
3: No ho sé,
7: Automóviles però... Conchita, pues ya la Conchita ya s'ha jubilat també, ¿no?
3: No ho sé.
7: Podría ser, ¿no?
3: No ho sé.
7: No sé, vale. Per cert, Toni, ¿Tú te tapes a la hora de anar a dormir o no?
3: Yo ahora ya no me tapo.
7: ¿Ya no te tapes? ¿No es de aquel que te tape y saca una cama, verdad?
3: No.
7: ¿Sabes que hay gente que se tapa, pero saca una pierna?
3: Sí.
7: Que dius, no, perquè diu, la pierna me hace de termómetro. Això diu la gent, eh?
3: Sí, eh?
7: La gent, a l'hivern.
3: La gent és rara.
7: La gent és rara.
3: La gent és rara en línies generals.
7: I a l'hora de dormir també, eh?
3: Sí?
7: Ojo, a l'hora d'anar a dormir, cuidao, eh?
3: Ja.
7: No sé si fa molt que no vas a dormir amb algú, possiblement, però... Ni m'acuerdo, no? Ni m'acuerdo. Pues si ets d'aquell que encara que estem a 40 graus i no has tret el nordi perquè hasta el 40 de mayo no te quite el sallo,
3: sí,
7: que hi ha gent que encara no ha tret el nordi perquè diu, no sigui...
3: No és 40 de mayo.
7: Clar, diu, no sigui que arribi un frío polar d'aquest i m'hagi de tapar, doncs tenim una botiga especialitzada per la gent que en tu. Vine a comprar... La colcha de tu madre. La colcha de tu madre.
3: La colcha de tu
7: madre. La colcha, no la concha.
3: Ya voy a entender,
7: la colcha de tu madre. Sala de Los Ángeles del cielo.
3: Por eso mi vida no quiero. Caram. No sé, és que no sé molt bé què dir-te avui.
7: Bueno, no
3: sé. Sí, normalment et vaig fent... Però
7: me quedan dos pàgines d'anuncio, no?
3: No, dos,
7: sí,
3: és
7: sí,
3: massa.
7: Sí. No, dóna-te'n, vale. Tu, Toni, amic meu, jo sí, com Justo Molinero, t'he de donar un consell, jo que porto 45 anys a la ràdio.
3: Sí.
7: T'he de donar un consell, t'has de cuidar la veu.
3: Molt bé.
7: Estàs la veu, te veig la veu una mica ronca, no? Estàs ronco, sí. Tens la veu... Jo recomano que prenguis la millor mel del món. Vale, perquè estem en una època rara.
3: Sí.
7: En l'època en què el carrer està a 40 graus a la sombra i entra al Mercadona i està a menys 18 graus. Esto está pasando ahora, ¿eh?
3: Sí,
7: entra al Mercadona, fa molt de fred. Estan les gambes, ja no con gabardina, sinó con anorak i bufanda. Les gambes. Doncs per la tos aquesta que té, que s'està posant la veu de Marujita Díaz, et recomano Miel Gibson. Sí.
8: llevo algo.
7: Miel Gibson.
3: Miel Gibson.
7: Miel Gibson, la miel que te quita la vida, pero nunca te quitará la libertad.
3: Però que la persona que posa els noms de tots aquests és la mateixa? És a dir,
7: no, Miel Gibson, això és d'Equador.
3: Això és... Ah,
7: sí, Miel Gibson.
3: Ah,
7: és un senyor d'Equador.
3: T'has posat a buscar...
7: Marques.
3: Què li passa a aquest senyor?
7: Espera, puja-lo, puja-lo.
8: Tu pelo.
7: Tu pelo. Vaig a Turquia amb aquest pèl que té, home. Ai, tu pelo, Toni, Maria.
3: És fortíssim, això.
7: El què?
3: O sigui, tu has fet, per una banda...
7: Jo he buscat marques.
3: Marques i... que no s'anuncien a Teletaxi.
7: Bueno, però no, però jo les he fet com si s'anunciessin.
3: Ah, d'acord.
7: Estic fent una prova.
3: Ah,
7: estic fent una prova. Me salió justo.
3: Sí, ara t'ha sortit una
7: mica. És autònom, tu és autònom, Toni.
3: Sí,
7: és autònom, ¿verdad? Puja, puja. Te corte el pelo, Toni, no cal que te corti el pelo.
3: Ay, Dios mío.
7: Tu és autònom, Toni, sí, és autònom. És autònom i estàs cansat de que sempre que se quedi la impressora sense tinta el dia que has d'entregar el paper de trimestre a la gestoria i haver de baixar a la botiga del costat de casa teva a comprar tinta i que el senyor et digui, vols l'original o la pirata? I tu pilles la pirata perquè és més barata, perquè l'original...
3: No, perquè després et foten els capçals,
7: de... Sí, però l'original has de demanar un préstec al banc si la vols comprar. Doncs deixa les teves impressions en mans de professionals amb... Harry Potter.
8: Y su domicilio. Y su
7: Harry Potter. La magia está en su tinta.
3: Yo creo que
7: Harry
3: yo,
7: Potter.
3: Yo Jordi creo que ya está.
7: Me quedan las dos mejores, ¿eh? Uf. Yo creo que sí. Que,
3: pero
7: que,
3: yo uy, estic sí. A punt de veritat, estic pensant en acabar amb tot.
7: Me quedan las dos millors. La última per mi és la millor, ¿eh?
3: Va.
7: Anem amb la penúltima. Per cert, que la gent ja comença a posar-se sandàlies, ¿eh? Ja comença la gent... Yo, mira, yo porto sandàlia avui ja. Per cert, la gent que posi sandàlia el dia davant, talleu-vos les ungles,
3: ah,
7: eh?
3: Sí.
7: Perquè estem venint de l'invern i de tenir el peu tancat, eh? I és perillós, això. Per cert, no vols que et sui el peu amb aquesta calorassa que fa i vols comprar-te les xancles més de moda, les xancles que porten la famosa, doncs vine a... Xanclot Van Damme!
3: En verano, playa y merendero. No puc més, eh? Va, fes l'última.
7: Tenim les xancles que te peguen, Xanclot Van Damme, eh?
3: Sí,
7: mira,
3: és,
7: aquesta cançó, me pot posar tècnic, sisplau? Me pot posar aquesta cançó des de principi? Des de principi, escolta aquesta cançó. Que bonito es Badalona, eh? A tu t'agrada molt Badalona, i l'arbre de Badalona t'agrada, que me'l vas
3: comentar. Això no ho farem més, eh?
7: El què, eh?
3: Això m'estàs posant
7: sí,
3: al cap?
7: Jo estic suant, eh?
3: No, m'estàs posant al cap, jo no.
7: Jo no havia suat fins avui cap dia.
3: Ja, va, fes l'última.
7: Vinga, l'última. L'altre dia estaves a casa i com un bon macho iberi vas dir, me vaig a fer-me un cubatilla, eh? Aquest moment macho, no? Vaig a fer-me un cubatilla, un pelotazo, un whiskola, un cupasso, un artefacto. I resulta que la teva dona havia gastat el gel de l'aire condicionat en aquell aire condicionat que va comprar l'any passat. Saps aquell aire condicionat de la tienda en casa que li posa gel
3: ah,
7: i refreda
3: sí?
7: I no refreda.
3: Sempre m'han criat l'atenció.
7: I no refreda una merda i la teva dona ha gastat tot el gel i no te pots fer el teu cubata que com a macho iberi te mereixes. No passa res. Perquè pots demanar gel que et portin a caixa a Yellow Submarine.
8: Esa playa y esa arena.
7: Yellow Submarine, te'l porten des d'allà on faci falta.
3: Ja està, ja era l'última, no?
7: Sí, era l'última.
3: Ja està.
7: Quin t'ha agradat més?
3: No, cap.
7: Home!
3: No, cap.
7: Xanclot Van
3: Damme. Encara el dels xunguitos, encara.
7: Xanclot Van Damme.
3: Xanclot Van Damme. Hola, Sílvia Tarragona.
9: Hola, Sílvia. Bona nit, jo us estava escoltant.
7: Molt bona nit, Sílvia Tarragona, la tenim.
3: Calla un moment.
9: Subim a música, bajam a música.
7: Tenim avui a la Sílvia Tarragona aquí amb nosaltres.
3: Ja, prou.
7: Ara se m'ha quedat, eh?
3: No puc més.
7: Ara com a parin a bufar...
3: És que això passa. Que quan et dona perimita... A mi em passa quan parlo en gallec. Cosa que no penso
7: parles
3: fer.
7: Parles en gallec.
3: No, bueno, parlo amb accent gallec.
7: Amb la teva
3: i em poso a parlar, t'ho juro, i em poso a parlar sí. En gallec
7: sí.
3: I em vaig liant i aleshores ja no puc parar.
7: Però
9: i te vienes arriba.
3: I me vengo arriba i...
7: Però en quin moment parles gallec?
3: No,
7: sí,
3: tu
7: en quin moment
3: dir.
7: De la teva vida
3: no,
7: dius...
3: No ho faré.
7: Voy a hablar gallego.
3: No puede ser. Doncs apropant-nos a les 10 de la nit, això és tot. Demà tornarem aquí en directe, com és habitual, des de 7:45 i fins a les 10. Espero que ja hagin arribat a casa, que estiguin preparats ja per fer front a una setmana que afortunadament serà més curta i no es deixin desanimar pel fet de que demà sigui dimarts i 13. Jo sóc dels que pensen que això porta bona sort. En fi, de seguida les notícies de les 10, una mica de música i les notícies. Que passin una bona nit. Fins demà, gràcies. It's a party we can

0: sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. És el moment de la foscor, de la reflexió, de la conversa i de l'escolta. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita.

Som Esther Bages i Laura González i avui parlarem d'assassins guapos amb Francesc Soler, de fascinació pel crim i d'estilisme amb Mariona Mas i Meritxell Falgueres. Aprendrem molt i ens petarà el cap. Això volem. Comencem.

0: Et proposo una cosa, i és, tu ara pensa en com t'imagines a un assassí. Tu vas pel carrer, en un somni, això és un somni només, i algú se t'acosta i tu perceps que aquella persona és dolent, és criminal. Com ho perceps? Perquè, no sé, té el front més ample, perquè té un nas més gran, té cara d'assassí? Aquesta és la primera pregunta. I ara la segona que et faig. Ara pensa en els assassins de la ficció o com el cinema retrata els assassins. Per exemple, Tom Ripley. Ha, era guapo, eh? Per exemple, Patrick Bateman, que és American Psycho. Home, un tros d'home. O, per exemple, Dexter Morgan, que ens cau a més molt bé perquè fa justícia amb els seus assassinats. Aquí hi ha una no correspondència entre el que creiem que ha de tenir un assassí, que és cara d'assassí, i la ficció. Però és que, a més, la realitat li dona la raó a la ficció. I és que moltes vegades la fisonomia dels criminals fa que acabem tenint una percepció diferent d'ells. Per què explico tot això? Perquè avui la Susana Hernández, què tal? Bona nit, Susana, com estàs?
1: Bona nit, com esteu?
0: Està molt ben acompanyada, com sempre, però en aquest cas del Francesc Soler, benvingut al Sota Sospita, Francesc.
2: Què tal? Bona nit, gràcies.
0: Que és l'autor de Los Asesinos Guapos, i que és un llibre que explica de manera molt entenedora com hem convertit a alguns criminals en ídols de la cultura pop només perquè són guapos. I per fer això t'has inspirat ni més ni menys que en Luigi Mangione, que sí, és el cas més recent, segurament, no?, de tot plegat.
2: És el punt de partida, i a mi m'agrada dir també que és una mica la culminació, per això jo dic que és una mica el príncep dels assassins guapos, perquè ho té tot. És la suma de moltes coses que abans ja s'havien donat, des del Ted Bundy, des del Charles Manson, des dels germans Menéndez, però en el seu cas reuneix, jo crec, tot l'ABC del que ha de ser un assassí guapo l'any 2006.
0: I quin és aquest ABC?
2: Mira, per començar, té una causa. Ell diu que té una causa perquè ell es presenta com un justicier. Ell, el desembre del 2024, mata de tres trets l'executiu d'una de les grans asseguradores mèdiques dels Estats Units, i això li reporta ja una primera comunitat de defensors o de fans, podríem dir-ne, no?
0: Clar, perquè les assegurances de salut als Estats Units són grans depredadors, no tothom pot accedir a elles, pagar l'assegurança mèdica, no tothom es pot cobrar de les malalties, i llavors és com una mena de Robin Hood de la salut.
1: Sí, tot i que és estrany, perquè Mangione és una classe social elevada, és a dir, no...
0: Bueno, però té aquest discurs que no acaba d'encaixar, de l'ABC, no? Diguéssim.
2: Aquesta és la segona condició necessària per ser un assassí guapo, celebrat per tothom. La pobresa no és gaire atractiva.
0: Amigo.
2: És a dir, que el pobre

0: mati el ric, en el fons podem pensar que té una justificació, però té poc glamour. Ara, que algú que ve d'una família privilegiada, que té estudis universitaris, que, a més, això als Estats Units és important també, té orígens italians, per tant, Latin lover també. Però sobretot que és d'aquesta classe acomodada, renunciï a aquest futur brillant
1: aquests
0: i això
1: privilegis.
0: Per dir, vaig a posar justícia... Això ja és la bomba, però és que això ho hem vist amb els superherois, no? O sigui, Batman, per exemple, ve d'una família desestructurada i de la pobresa. En el fons, ve també d'això, no? Del privilegi. El cotxàs, el majordom, etcètera, etcètera. Per tant, ja connecta una mica amb aquesta idea de superheroi, també, el cas de Luigi Mangione. I llavors, per acabar, és que és molt guapo i, a més, té un cos d'escàndol. I això, a dia d'avui, també és necessari per acabar-lo convertint això en una icona pop global. Jo d'això me n'adono quan les seves informacions passen en molt pocs dies de les pàgines de successos o política internacional a les pàgines de cultura i espectacles.
1: Això va anar així?
0: Sí. A les pàgines virals hi ha un mitjà que té una columna, que un dia et parla de Meghan Markle, l'altre dia de Justin Bieber, doncs l'altre dia et parla de Luigi Mangione.
1: Ostres, llavors convertit directament en pocs dies en això, en icona, perquè és guapo. Tot i que, vull dir, sabem que va matar a una persona. Llavors, clar... M'estàs dient que com a públic, com a espectador, com a ciutadans, no ens importa tant que hagi comès un crim?
0: Jo t'he de dir que en tots els missatges que he analitzat a les xarxes socials i articles a tot el món, perquè és un fenomen global, he trobat dues reaccions. La primera, els que defensen el crim. Alguns diuen, jo no defenso matar una persona, però entenc la seva causa. És a dir, això... Hi ha una part important de l'audiència i també alguns opinadors doncs, que això ho defensen, no? I l'altre és, ha matat algú, però m'és igual, perquè és guapíssim. Hi ha un tuit que ha fet fortuna i s'ha reproduït molt a mitjans de comunicació que diu, potser és un monstre, però és tan guapo, allibereu-lo, sisplau.
1: O sigui, per què? Perquè és guapo, no?
0: Ah, argument de pes, no?
1: I això que li passa a la ciutadania, a l'espectador... que és doncs, perdonar, entre cometes, a aquell assassí pel fet de que sigui guapo, atractiu. Llavors suposo que ens genera certa empatia i a partir d'aquí doncs, estem més predisposats, no? a generar un relat afavoridor. Això a la justícia com es tradueix? És a dir, un assassí guapo té menys condemna que un lleig?
0: Sento dir-vos que la justícia no és tan cega com hauria de ser, tampoc. Això és un dels capítols que a mi més em va sorprendre quan el vaig estar treballant del meu llibre, i que justament es diu així, la justícia potser no és tan cega com hauria de ser. I, efectivament, hi ha estudis que diuen que les persones... més atractives o objectivament atractives, primer que cometen menys crims. Que això també
1: té
0: lita, sí.
1: Ah, mira.
0: Perquè segurament tenen menys necessitat, perquè han tingut més bones feines, perquè la societat els ha tractat més bé, perquè quan han sigut petits els han castigat menys. Tot això ho fa la bellesa, eh? Però un cop arriben a cometre el crim i seuen al banc dels acusats, són menys condemnats i quan són condemnats reben penes més clements, més baixes. I això que vaig pensar, és que això no pot ser, això em sembla un escàndol. Evidentment no hi haurà cap jutge que dirà, escolta, jo si és guapo, li rebaixo la pena. Innocent per guapo. No, això no funciona així. Però a vegades d'una forma inconscient acaba funcionant així. El llibre que parlo amb una quinzena d'experts, nacionals i internacionals, un d'ells és el Carles Monguilot, advocat reconegut amb casos tan importants com el del Vaquilla, per exemple, que per cert també va ser glamoritzat i romantitzat en el seu moment, no? El cinema kinky, de fet, en el fons es basava en perfils com el del Vaquilla. Doncs el Monguilot em deia, no t'ha de sorprendre perquè, en el fons, un judici és un acte de seducció. És a dir, l'advocat ha d'intentar seduir amb els seus arguments el jutge o el jurat, en cas que sigui un jurat popular, però també amb la seva presència, també amb la forma de vestir, també amb l'entonació i, evidentment, també amb el físic. La setmana passada va aparèixer en un dels mitjans que segueixo, d'aquests una mica friquis, per seguir les últimes notícies del cas Mangione, una publicació a Instagram que posava una foto del Mangione i una foto de qui podia ser el jutge quan el jutgin. I deien, es pot convertir en un duel de guapos, perquè el jutge resulta que també és molt guapo. Així s'està parlant
1: d'aquesta... com dos bàndols.
0: Així s'està parlant, d'això. La setmana anterior, Marc Jacobs, el dissenyador, es va oferir per vestir Luigi Mangione durant les seves compareixences judicials.
1: Quina frivolitat, per favor.
0: Doncs d'això s'està parlant.
1: Clar que heavy, clar. A veure, sí que sabem, és veritat, que això també ens ho ha ensenyat la literatura, el cinema, no? Que quan una persona acusada va cap al judici, és com que ja millor que vagis vestit d'aquesta manera, sí, millor d'aquesta altra. És a dir, tenim clar que l'aparença ens pot condicionar. Vull dir, això ho tenim clar. Però ara que citaves justament a Montguillot, llegeixo textualment el que tu cites, a més, diu, les persones atractives superen a les persones poco atractives en éxito profesional, popularidad, experiencia sentimental, experiencia sexual y salud física. Los estudios incluso han descubierto que las personas atractivas tienen mejor salud mental, tanto desde el punto de vista subjetivo como según medidas psicológicas objetivas. Por último, las personas atractivas suelen ocupar puestos profesionales más altos y ganar más dinero. Lo que yo te decía, menudo chollo, esto de ser guapo. Digo, Francesc.
0: És que és al·lucinant perquè afecta heavy, totes, no?, les facetes de la vida i en totes les etapes de la vida. Sí, sí, la bellesa ho acaba condicionant tot. I és evident, ara que parlàvem del cas Mangione, que és una mica l'origen del llibre o el punt de partida, Mangione, que a dia d'avui encara no ha estat jutjat i condemnat, però sí que ell ha assumit l'assassinat.
1: Però està a la presó ara, no?
0: Ell està a la presó,
1: sí, preventiva.
0: Presó preventiva, sí. Segurament no s'anirà de rositas per guapo. Ara, quan s'assegui al banc dels acusats, ja ho faran més bones condicions que un altre assassí. Perquè ell ha aconseguit recaptar els seus grups de suport més d'un milió de dòlars per pagar uns molt bons advocats. Per tant, ell tindrà la millor defensa. Alguns diran sí, però per la causa. D'acord, per la causa també. Però també perquè és guapo. També perquè és guapo.
2: I saps si serà un jurat popular o no el judici?
0: No està clar. Sí que hi ha en els leits americans molts esquetxos de gent que diu donaria el que fos per ser jurat per poder estar a prop de Luigi Mangione.
2: No, seguríssim.
0: D'això s'està fent prova.
2: Però clar, és això, amb un cas tan mediàtic, amb un noi doncs, amb aquest atractiu, fins a quin punt un jurat popular pot ser mínimament objectiu?
0: Jo crec que no hi ha ningú a la Terra.
2: Ningú subjectiu, evidentment.
0: M'estic passant, ara, però no hi ha ningú a la Terra que quan vegi la cara del Mangione digui ah, sí, és aquell. Perquè molta gent, pel nom, potser no, però quan veu la foto diu sí. Ah, sí, és aquell, perquè la seva cara s'ha reproduït amb samarretes, amb pastissos,
2: amb
0: manicures d'ungles, amb tatuatges, que ja sabem que quan es fan tatuatges d'alguna celebritat, no sempre s'hi acaben assemblant gaire. El llibre en posa uns quants i que depèn del tatuador, bueno, més o menys, més o menys.
1: El llibre, vull dir, podem comprovar, a més, a través d'imatges reals, no?, de diferents assassins, com la bellesa doncs ha condicionat l'opinió popular. I justament doncs a Espanya tenim un cas també relativament recent que va dividir la, no sé si l'opinió pública, perquè jo crec que l'esquartarà algú, vull dir, a mi personalment em fa impossible sentir empatia, la veritat, però clar, un noi jove amb pinta de surfero que s'ensenya sense samarreta a l'Instagram, que és fill d'un actor guapo, etc, etc, genera doncs tota una opinió mediàtica més favorable, entens, també, llavors?
0: Sí, hi ha una corrent a favor de
1: Daniel Sancho.
0: Daniel Sancho, molt majoritària, no només a xarxes socials, sinó també a mitjans de comunicació. Jo he volgut analitzar el llibre també com es va tractar el cas i és evident que una part molt important de la premsa espanyola es posa al costat de Daniel Sancho d'una forma més o menys directa i més o menys xapucera, però és així. I aquest cas també, tot i que guarda moltes semblances en el cas de Luigi Mangione, perquè és un xaval molt jove com ell, evidentment...
1: Mateixa generació, sí, sí. Exposició a xarxes...
0: Aquí no hi ha una causa, és a dir, no hi ha una motivació política, però aquí encara és més acusat el privilegi, perquè hi ha el white privilege, perquè recordem que l'Edwin Arrieta, la víctima, era un senyor llatinoamericà d'un altre país, el preti privilege, que és la bellesa, també la joventut, aquesta diferència d'edat, i també, lògicament, el fet de que sigui un nepo baby, és a dir, que sigui no només el fill d'un actor, sinó el net de Curro Jiménez. Clar. Per tant, el corrent de simpatia és des de la gent més jove a la gent més gran, perquè hi ha una part de la gent més gran, i aquí jo crec que intervé també l'homofòbia, que no es podia creure que el net de Curro Jiménez no només fos un assassí, clar, sinó que fos gay, a més, i que s'hagués carregat el seu amant. No? Llavors, la manera quina era? Convertir la víctima en el culpable, que és dir, és que el tenia manipulat, és que aquest noi no va tenir cap més sortida que carregar-se'l, etc, etc.
2: Això de la sortida que surt en el llibre, que ho poses, em sembla terrible que algú digui que aquest noi no tenia més sortida. Vull dir, hi ha moltes més sortides abans.
1: Mira,
2: no només
1: la porta
2: de matar,
1: que tenia al davant, agafar-se un avió i te'n vas.
0: Absolutament.
2: És que no només el mata, l'esquartera, o sigui, és terrible.
1: Clar, és que, a més, la seva defensa, que es basa en no el va matar, només el va esquartar. Home, només! Home, només!
2: Vull dir, clar, quin estómac has de tenir per escortar una persona amb la qual te'n vas al llit.
1: I anar-te'n a la discoteca, saps, a continuació, com si no hagués passat res.
0: I tenim les imatges de la compra de ganivets prèvies...
2: És que, a més, estàs tot gravat, és terrible.
0: Sí, que no s'aguanta per enlloc. I tot i això, sabent això, a les xarxes es discutia si ell hauria de participar a Supervivientes, en la pròxima temporada, si li quedava més bé el cabell curt o el cabell llarg, quina rutina de gimnàs seguia per tenir un cos com el que tenia, és a dir, temes d'interès públic, evidentment.
1: Hem parlat d'aquests dos casos que són bàsics també en el teu llibre Los asesinos guapos, del Francesc Soler, però si tu mires enrere la història, diguéssim, i tot el que han suposat els assassins en sèrie, dic en sèrie, tot i que n'hi ha que no són en sèrie, però vaja, en la cultura popular, i això ve de lluny.
0: Això
1: és a dir, aquesta fascinació d'haver agafat a un tio que ha matat a gent i escriure-li cartes i enamorar-se. Els Menéndez, per exemple, es van casar a la presó i no havien conegut abans a les seves dones. Les dones es van quedar flipades amb ells i els van començar a escriure, però és que tots els grans noms de la criminologia, estic parlant dels monstres en si, han tingut aquesta repercussió i aquest fenomen fan.
0: Sí, és una història que ve de lluny. La psicologia parla d'hibristofília, que seria aquesta parafília, que seria tenir un sentiment de romàntic o directament sexual per criminals amb delictes de sang, per diferents raons. L'amor hibristofílic és molt curiós perquè, primer, pots dir, això són unes senyores que estan com una regadora, que s'enamoren de criminals i els envien cartes i s'hi volen casar. D'acord, això pot semblar que sigui tot el fenomen, però és molt bastant més complex, i la Sheila Eisenberg, de fet, ella ho diu, que ella quan comença a parlar-hi se sorprèn, perquè moltes vegades són dones que han tingut algun problema en la seva infantesa o adolescència amb autoestima molt baixa, i algunes diuen, aquest home sempre serà meu, perquè està a la presó, que pot semblar una tonteria, però això hi és.
1: Ai, per favor.
0: L'altra cosa és l'amor redemptor, que és dir, potser és dolent, però perquè va tenir una infantesa difícil, la societat no ha estat generosa amb ell a base de petonets, jo el convertiré en un príncep blau.
1: Yeah.
0: Spoiler, això no passa, jo crec que gairebé mai, o mai.
2: O mai.
0: Per tant, aquest amor redemptor també és important. I llavors, aquesta idea d'associar l'acció amb la hipermasculinitat, de dir que és un home tan masculí, és un home que no es deixa avassallar per ningú, no? I que està fora de la llei, és un forajido, no? Per això també es diu síndrome de Bonnie and Clyde, perquè també fa una mica de referència a Bonnie and Clyde, no? I la fascinació que van despertar en el seu moment.
1: Clar, però això, si amplies la base, vull dir, ja no només aquestes dones que d'allò que decideixen enamorar-se d'un criminal, si amplies la base, que tu això m'ho has explicat, clar, quina explicació neurològica ens donaries a les dones heteros, que tenim un bagatge de no, és que a mi m'agradaven els malotes. Aquí hi ha quelcom que no tenim ben endreçat en el cervell, o què coi li passa, que això a l'extrem és aquesta idealització del
0: sí,
1: criminal.
0: Sí, sí.
1: Però en la cultura, la sociologia, en les relacions de base, ja hi és en una altra proporció. I, home, són banderes vermelles tamany planeta.
0: I això se segueix reproduint. I la ficció segueix ajudant molt a això. La Carlota Elias, que és una criminòloga molt jove i advocada de Barcelona, ella ha fet un llibre també no fa massa sobre hibristofília, i ella treu conclusions d'una enquesta que fa a noies molt joves, em refereixo en la vintena, de la província de Barcelona.
1: Okay.
0: I ella troba un perfil hibristofílic amb moltes d'aquestes dones. Evidentment no s'enamoren de Charles Manson, no, però quan parlen del seu prototip d'home, té alguns trets hibristofílics i, evidentment, les referències d'educació audiovisual han sigut les pel·lícules de Mario Casas, el d'art romans, és a dir, el perfil que hi ha en tota aquesta ficció és el malote, segueix sent el malote. I ella em deia, i això té dues conseqüències. La primera, que evidentment és molt fàcil, que llavors quan tinguis les teves primeres experiències sentimentals, adoptis aquests patrons de relació amb el teu món real. Però és que, a més, els nois, quan veuen que el perfil de Chico Malote és el que triomfa, deuen dir, escolta, doncs
1: deixem-nos
0: estar, és el que funciona, és el que demanda la societat, és el que volen, no?
2: Mm-hmm. Fa poc vas fer viral unes imatges d'un vídeo a Twitter, a X, que era una baralla d'un noi i una noia joves, la vintena més o menys. Ell començava a pegar cops de puny a la paret, no li pagava a ella, però evidentment tot el seu llenguatge corporal era molt intimidant, i després de cop i volta doncs, li feia un petó apassionat. No? I es va començar a posar moltes noies, oh, és que jo quiero a alguien que se quede aquí conmigo, és que jo... Clar, és molt perillós aquest.
1: Estem fatal.
2: Això és molt perillós, perquè crec que la identificació, no, de la masculinitat com un acte violent doncs fa que, el que tu deies, no, que aquestes nenes tinguin aquest ideal del mascle com a un ser perillós i violent.
0: És molt perillós, i quan tu des de la ficció caracteritzes l'assassí com una persona, evidentment, que comet un crim, però també sofisticada, amb una vida intensa, amb una vida rica i, a més, amb un cos d'escàndol, doncs no fas altra cosa que educar la societat per celebrar aquests perfils, no? Hi ha una experta nord-americana, que jo cito un llibre, que diu, com ens esteu dient que no celebrem Luigi Mangione si ens heu ensenyat a celebrar i dediquem pel·lícules i sèries a aquest perfil, no? De nois agressius, de nois violents, però de nois que també són uns àngels i que, per tant, la societat està al seu costat. En el cas, per exemple, dels germans Menéndez, quan es fa la ficció i s'encarrega els papers a dos nois atractius, es recuperen les imatges del judici. I llavors hi ha tota una generació que per edat podrien ser les seves filles o netes ja directament d'aquests dos senyors que segueixen a la presó. Aquestes imatges tenen molt èxit a TikTok. Hi ha moltes noies que es diuen que estan enamorades d'aquests dos nois.
2: Estan enamorades d'un ideal.
0: D'un ideal.
1: Bé, que sapigueu que tot això el que ens està explicant avui el Francesc Soler, de per què ens atrauen, no?, aquests assassins guapos, en el seu llibre Los Asesinos Guapos, que ha publicat amb el Revés Editorial, per cert, està ple de documentació, perquè ell avui ha citat a una sèrie d'experts, però és que ell ha parlat amb moltíssims per elaborar doncs, aquest... no diria manual, però sí aquest assaig, d'altra banda, molt entenedor, que parteix de la figura de Luigi Mangione per, a partir d'aquí, doncs, veure com hem convertit el criminal en ídol de la cultura popular i posar molts altres exemples, perquè això no és quelcom que succeeixi ara, sinó que ha succeït sempre. Llavors, bé, molt interessant tota la documentació, tota l'explicació psicològica, sociològica, neurocientífica, filosòfica, també, no?, i mundana, podríem dir, del per què i d'alguna manera també que serveixi de sacsejada, perquè de la mateixa manera que ens explicava que la gent guapa té més èxit, home, fem-nos-ho mirar una mica, no?, i igual hauríem de reeducar el nostre cervell perquè això pugui canviar. Però bueno, escolta'm, t'agraeixo molt el llibre i la visita avui.
0: Gràcies a vosaltres, m'ho he passat molt bé, igualment.
2: Un plaer.
1: Fins a la pròxima. Susana, fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana que ve.
3: Sota sospita.
4: És molt possible que aquesta dona t'enganyi.
5: Li hauríem de prendre declaració.
3: Entreteniment cultural per a ments inquietes.
6: Creus que és bufar i fer ampolles?
3: I molta foscor.
7: No tindràs probabilitats de sobreviure. 5 dies, amb sort.
8: No es preocupe, està en bones mans.

0: a xerrar una estona, com cada setmana, amb la Meritxell Falgueres, la nostra sommelier, influencer, escriptora, comunicadora, periodista, mare, viatgera, filla.
1: Què tal?
0: Com estàs? Com prova la tardor ara que ja fa unes setmanes que hi hem entrat?
1: És que jo tinc més al·lèrgia a la tardor que a la primavera.
0: Ah, sí?
1: Pels àcars. Sí.
0: Ja.
1: A més, sobretot la humitat, el celler, tot això em fa estar amb aquesta veu nasal, que sóc com meu Ramazzotti, i Tina Turner junts.
0: Sí, home, bueno, no està gens malament ser una barreja entre Eros Ramazzotti i Tina Turner a nivell de veu.
1: No,
0: què vols que et digui?
1: Sí, és veritat que m'he flipat bastant.
0: No, molt bé, molt bé.
1: Però a mi durant el dia se m'acaba com la bateria, no?
0: Poc a poc,
1: sí. És veritat que la nit ja et quedes com més sense veu. La tardor, no? També el moment aquest de menys llum.
0: Sí, els dies van escurçant-se.
1: Les fulles... Poc es parla del bajón que dona.
0: Avui parlarem una mica de moda, tenint en compte aquesta tardor, o no?
1: Home!
0: Ai, home! Sí, sisplau!
1: A més, és que els colors d'aquesta tardor són molt, molt xulos,
0: No és que li hem de posar a color a la vida, perquè jo crec que arriba, quan comença a marxar la calor, diguéssim, de sobte tots anem de marró i de negre. I és com que s'acaba una mica el món.
1: Sí.
0: És veritat que hi ha com una mena de revifada d'alguns colors. Aquesta temporada es porta el no sé què,
1: el verd,
0: el pal i el vainilla. Però jo recordo quan jo era petita que anaves a la botiga i tenies tots els colors.
1: Sí.
0: És que necessito una samarreta groga, necessito una samarreta vermella. I era... I, de fet, tot això s'ha quedat com diluït. No sé si la nostra convidada d'avui ens ho podrà certificar o no. Presenta'ns-la, sisplau, Meri.
1: Home, és que la Mariona, jo, abans de conèixer-la en persona, jo la seguia per Instagram.
0: Ahà.
1: Que és
0: Mariona Mas Stylist.
1: No, és Marionam Stylist.
2: Sí, Mariona M. Stylist.
0: Ah, d'acord, això és l'Instagram.
2: Sí, ja m'he passat.
0: Hola, com estàs? Bona nit, Mariona.
1: Creadora de vestuari.
2: Correcte. Bona nit.
0: Bona nit. Estàs d'acord amb això que estava dient o no? Perquè jo ho dic des de la meva experiència i des de la meva percepció.
2: Estic totalment d'acord. De fet, també, jo el món aquest d'Instagram el toco molt, i hi ha uns reels d'aquests que circulen que posen ens han robat el color. I és veritat, i fan paral·lelismes de la nostra... No? De quan jo també érem joves i teníem la marca Benetton, Dona Gaudon... Fiorucci i tot això, i anaves d'elles tota la colorimetria del món.
0: Sí.
2: I avui en dia tot és beige, negre i marró. De fet, jo, ahir vaig passar totes les botigues buscant per un projecte, i tot és marró i negre.
0: Amb diferents tonalitats de marró, però poc color hi ha.
2: Correcte.
0: La nostra vestimenta, en els cotxes, en les façanes dels edificis.
2: En les cases, o sigui, també les cuines, també si mires, si te'n vas... Jo soc molt fan també això, de viatjar i d'anar a museus, a la que recuperes, inclús des de rajoles, des de lavabos, tot era de colors. Avui en dia tot és blanc i negre.
1: Sí.
2: Aquest minimalisme...
1: Neutre.
2: Molt neutre... que és molt bonic, dona molta pau, però estic d'acord amb el sobirant aquesta energia que necessitem amb els colors. Llavors jo lluito molt amb això, i llavors jo penso, el meu armari és tot colorit. A mi el que em passa és al revés, que haig de comprar neutres per combinar-los amb els colors.
1: Un moment, perquè ara em venen flashos, jo et deia que jo la seguia a Instagram perquè... Clar, té moltes amigues al món de l'espectacle, perquè sempre ha passat la seva vida com a creadora de vestuari, ja ho anirem veient, per programes, pel cine, donant classes... Però clar, tu la veus juntament amb la Rosa Lucha a Instagram, que la lieu molt parda, però per dir-te, crec que aquest estiu em vaig... Van ser trending topic, vas crear un bolso del pastelito de la Pantera Rosa.
2: Correcte.
0: Què em dius?
2: Bueno, això va ser perquè l'únic que fem és les festes típiques d'amigues, i doncs l'únic és que tenim gent amb molt talent, i doncs la Rosa, que és directora, ho acaba gravant de forma superespontània, muntant i penjant també molt ràpid, és el seu gran talent. I llavors vam fer la meva festa d'aniversari superimprovisada del 53, que no se'n recordaven total, i ens vam anar a un parc, miserable, tal, tots allà tirades, vam portar pica-pica. I doncs una amiga va dir, ostres, pues, com que no tenim pastís, com ho hem improvisat un diumenge, pues, uns pastelitos aquests de la Pantera Rosa, que són de la nostra generació. I llavors jo em va fer molta il·lusió, tot colors, jo estovalles, som molt d'època Heidi, no?, una mica, i llavors em vaig quedar el paper, i vaig dir, amb això faré alguna cosa. D'això van passar un mes així, i doncs sí, el vaig plastificar, resinar, i vaig fer un bolso diví, que de fet l'hagués pogut portar. El faig servir poc perquè és una mica efímer. Més aquest moment d'encapsular moments, no? Encapsular aquestes històries amb les amigues.
0: Sí.
2: Encapsular també les vivències antigues, no? És aquest punt. O sigui, no? De fet, també, ara que ho sentia parlar de moda, etc, jo no sóc tan estilista de moda com creadora de vestuari, o dissenyador de vestuari, doncs, clar, treballo més per conceptes, per projectes, això que et dic d'encapsular històries, moments, etc. Llavors, si tu em preguntes què es porta de tendència, ho sé perquè vaig anar l'altre dia a les botigues,
0: ja,
2: etcètera.
0: Ja, perquè tens ulls i observes.
2: Correcte.
0: I,
2: sí. Més, i després et preguntaré també a quines botigues vas. Clar. Perquè, clar, si anem totes a les, no, a les botigues aquestes...
0: Que ja
2: no,
0: sabem quines són de les ciutats i tal.
2: Correcte. Va molt amb una direcció concreta. No? Llavors, tindes, però si després busques, remenes, i després hi ha moltes altres creadors, i de fet hi ha tot, una, bueno, tot un... una creació a Barcelona de joves dissenyadors que creen coses molt més particulars, molt més amb una història darrere que ja no van marcar aquestes tendències, i aquí podies trobar colors, vull dir que hem de buscar altres llocs per anar a comprar.
0: Llavors, clar, quan parlem de creador de vestuari, és això, vull dir, no agafar peces de roba i construir un outfit, sinó construir aquella peça directament, com ens explicaves amb el bolso de la Pantera Rosa, o què?
2: Depèn, eh? Sí, clar,
0: a veure,
2: sí,
0: explica'ns
2: sí,
0: una mica en què fet, consisteix clar, i totes les variants.
2: Correcte. Clar, jo soc dissenyador de vestuari, figurinista o creadora, com vulguis dir. Llavors, sí que hi ha moments que jo compro botiga i acabo fent un estilisme. El que passa que jo no... O sigui, durant la meva trajectòria he fet de tot, eh? Però ja no faig tant l'estilisme per una presentadora o un presentador per un programa dia a dia, que això sí que seria un estilista a l'uso, sinó que, no sé, ara suposo que ja estic més especialitzada en projectes tipus això, o bé de cine, que llavors ja s'ha de crear el personatge... O sigui, has de fer un vestuari...
0: Per aquell personatge.
2: Per aquell personatge. I allà has de transmetre, no?, el seu caràcter, les seves vivències, has d'ajudar-lo, potenciar-ho amb aquest vestuari.
0: Com va de dia, com va de nit, com correcte. Quin és el pijama que fa servir, fins
2: i tot,
0: no?
2: Com està aquest pijama, perquè sí. A vegades jo puc comprar el pijama nou i l'haig d'envellir, perquè,
1: sí. clar,
2: el pijama que teniu a casa no és el mateix que venen a la botiga. Jo aquest matí m'ho mirava i dic, ah, mira, té dos foradets per tal, o està brut, o està gastat, o està perfecte. Tot això defineix aquest personatge. Ja. I això és la nostra feina, i de l'equip sencer.
0: Sí.
2: I després hi ha altres projectes, per exemple, doncs, clar, per exemple, ara vinc de fer una a la Pedrera, etc, que havíem de crear uns personatges onírics. A partir d'aquí, no tot ho confecciono de zero. Sí que puc partir de peces que existeixen, però les modifico o les combino. Llavors és aquesta búsqueda de transmetre amb el vestuari, bueno, una sensació, un caràcter, un personatge, un moment... És una mica aquesta és la
1: jo seria
2: filosofia.
1: La pijama de boles.
2: Bueno, perquè
0: jo el,
2: aquest...
0: jo el del forat. Bueno, jo no tinc forat. Pijames, això per començar. O sigui...
2: Hivern tampoc?
0: Eh?
2: A l'hivern tampoc?
0: No, jo a casa vaig amb xàndal.
2: Bueno.
0: O sigui, vaig amb unes malles i amb una dessuadora o alguna cosa així, i llavors quan em fico al llit m'ho trec.
2: Perfecte.
0: Vull dir...
2: Clar, jo quan faig un personatge,
0: sí.
2: Tu, si tu llegeixes el guió,
0: sí.
2: Després comences a pensar, com seria aquesta persona?
0: Clar.
2: Clar, a mi em passa. Jo, de fet, llavors, com, bueno, és que ja vaig...
0: Explica, com m'interessa. No.
2: Llavors començo a pensar, això, com es llevaria? Dorm sol o dorm acompanyat? Dorm despullat o dorm vestit? Si dorm despullat, fantàstic, però s'haurà d'aixecar, rentar-se les dents per pantalla, etc. Llavors tindrà alguna cosa, no? Llavors tots aquests elements, i després també has de parlar, evidentment, amb el director d'art per saber com ambientarà l'habitació, hem de crear, no?, aquest caràcter de personatge. El color del pijama, vull dir que, evidentment, la textura, si està gastat o està nou. A vegades em passava que compres el pijama i llavors, abans de rodar, el teu ajudant el planxa. Dius, no el planxis, o planxa'm, treu-me les ratlles, però arruga'm-el, perquè és un pijama, doncs, llavors denota, si aquest pijama... Bueno, hi ha gent que el pijama se'l canvia un cop al mes, no?
0: Sí.
2: Però això s'ha de notar.
1: Sí.
2: O hi ha gent
1: sí.
2: No, que se'l canvia cada 3 dies.
1: Que camina sol.
2: Exacte, sí. I les boletes, clar, a mi... Sí. Podem fer la broma, però ens em portarà una persona bastant de casa, no?
1: Sí.
2: Una persona de casa, una persona que estàs amb el pijama rato, potser que estàs llegint... Sí. No? Jo si t'haig imaginat tu, Mary, pensaria una cosa confortable, perquè segurament... Sí. Ara me la coneixem de dir...
1: És que ja ha vingut a casa meva, saps? Va venir i els meus fills encara estan flipant perquè et pots creure que vas crear un cagatió. Va venir vestida de cagatió per Nadal.
2: Sí,
1: gegant. Tot això, ella havia estat estilista dels Premis Gaudí de la meva veïna, la Bela.
2: Correcte.
1: Però no es coneixien, perquè era el moment del Covid, que no us parlàveu i tal.
2: Tot, no ens parlàvem, això m'agradava.
1: Ai, no ens dèiem. Ai, no, ja m'ho entès. Sí. I va aparèixer a casa vestida de cagatió, però és que es va fer ella,
2: disfressa. Aquesta disfressa el vaig crear per el programa La nit dels Òscars, que jo feia també el disseny de vestuari, i doncs cada dia em feien un personatge diferent. I un va ser el tio.
1: Sí.
2: I el vaig crear, i al final moltes vegades aquests projectes diuen, el llançarem, i jo vaig dir, com s'ha de llançar això? I és un tio gegant, és preciós. La veritat és que és preciós.
1: Sí.
2: I més és molt impactant, i a més és molt català, que al final pensava, ostres, i al final el tinc a casa, l'ofereixo, si vol, veritat, és delicat, però és molt divertit i molt emblemàtic. O sigui, en lloc de tants pares noels per tot Barcelona, doncs sí, més persones vestides de tio, que és impactant, trobo.
0: Doncs et vaig a demanar, perquè ara aviat que a la meva filla li agrada el Halloween, sí, i ella doncs està, ja porta molts dies practicant el maquillatge amb sang per tot arreu i això, però jo no tinc idees que siguin originals, perquè tothom va igual al final, no?
2: Quina edat té la teva filla?
0: 9. Ja va anar de miércoles, vull dir, m'entens? Vull dir, que hi anaven, no sé, totes. Hi havia 50 miércoles al col·le aquell dia, vull dir...
2: Jo reconec que jo els meus fills, per exemple, que tenen 20 i 22 anys, els tinc traumatitzats, perquè clar, quan eren petits jo experimentava amb ells. I de fet, jo recordo la meva filla, ara ho diu amb gràcia, em deia, mare, és que jo quan arribava a la porta de l'escola, els nens m'esperaven el dia de Carnestoltes, i llavors hi havia nens que ho vivia, i doncs jo recordo que havia la setmana de Carnestoltes era el dia de, sí, del pijama, com pensava, quin avorriment, per Dios. Després el pentinat estrafolari, aquí, jo,
0: aquí sí, eh?
2: Aquí era el meu dia.
1: La Betsy Johnson.
2: No, era molt fort. I doncs, et diré, clar, els meus fills entraven a les 8 del matí o 8:45 i a les 7 estaven de peu allà, jo maquillant-los. I doncs, la meva filla, per exemple, l'últim any va anar amb el cap ple de llums. Un any anava amb gominoles, no?
1: Agafa punts.
2: Sí, sí.
0: No, t'ensenyaré. És que t'atrucaré quan arribi que no soltes, Marina.
2: I l'últim amb llums, que portava les piles aquí enganxades i tot il·luminat. L'any que portava les xutxes, les laminadures, li arrencaven por del cap i ja havia de córrer. Saps? Dic, aquest nivell,
1: com la palma, saps?
2: Correcte. No, era... Sí, exacte, total. I amb Carnestoltes igual. Recordo que petita la vaig vestir de Frida Kahlo i va tornar dient, mare, és que la gent no sabia de què anava. I les professores, sí, la seguien, li feien fotos i els nens no sabien si anava de Xina, si anava, no sabien de Japó.
0: Clar.
2: I mira, filla, s'ha de... Llavors, jo el que faig... Clar, evidentment, sempre passava això, que mai anava... El meu fill deia, no puc anar de ratpenat com tothom. Dic, pues no, carinyo, no puc.
0: No puc anar de zombi, mare?
2: Exacte, llavors... I reconec que amb la castanyada... Ai, bueno, sí, clar, jo barrejo castanyada amb Halloween.
0: Sí, sí,
2: jo, per
0: nosaltres
2: exemple,
0: també.
2: Jo vaig de castanyada així una mica... Bueno, pues una mica potent, de castanyera...
1: Què vol dir de castanyera potent?
2: Bueno, pues una mica estrafolària. Sí. Ara sexy. Ara no vaig fer-ho. Bueno, o estrafolària. Jo reconec que no tiro cap al sexy, tiro cap a, com a estrambòtic. Com més exagerat, sí, millor, diguéssim. Uh-huh. Llavors m'agafo el típic mocador de farcell, jo faig una gran faldilla, un corsé, llavors de sobte només... És que amb quatre complements ja ho tens. És que amb quatre... No?
0: Bueno, tu perquè tens idea, però...
2: Bueno, però jo ho deia, el pare a l'escola em deien, és que tu fas... Dic, bueno, jo és que després quan haig de fer un Excel o haig de fer classe de mates, ho fas el meu marit o que ho fas un altre pare.
0: Sí, ja.
2: Que cadascú ho sé, però és la meva feina. Sí, si no sé fer això,
0: I això ho podríem aplicar a la vida diària? És a dir, tornem a aquesta idea de que totes anem a les mateixes botigues, no, majoritàriament, i llavors tu et compres una jaqueta que t'encanta i creues al carrer i veus tres més iguals, no? Recordeu aquella jaqueta groga estil polipiel del Zara que es portava durant un any, que la va tenir tothom. Allò que dius, al cap d'un mes dius, vale, no me la compraré perquè ja la porta tothom.
1: Sí. Com
0: ho extrapolem això a la vida diària, no? De poder, no sé si customitzar,
2: perquè
0: la majoria no en sabem.
2: Estic d'acord. Però per començar, a vegades, jo recordo quan estudiava, una professora ens va dir sou massa pobres per comprar barat.
1: Uh-huh,
2: i és veritat,
1: sí?
2: És a dir, si compres bo et durarà molt més temps.
0: Cert.
2: Llavors hem perdut, també s'han perdut moltes marques, eh? I ara Barcelona també està potenciant molt els joves dissenyadors, hi ha un projecte molt interessant, i llavors a vegades diria, aneu a comprar coses interessants. Potser a vegades és un clàssic. Jo també quan llegia la revista pensava sí, clar, compra't quatre bases. També potser per l'edat que tinc ara ja vaig estant tant. O també vas acumulant.
1: Sí.
2: Al final és, a vegades una bona gabardina o una bona jaqueta, que pot ser molt estrafolària, eh? No cal que sigui bàsica. Doncs ja tingues la bàsica de marca d'aquestes barata i compra't una gabardina potent, d'un dissenyador potent, i que aquella sigui aquella peça que a vegades... A mi em passa tres coses que dius, hosti, això té més anys que Matusalem.
1: Ja, però no passa.
2: Segueix sent, i doncs, sí, et vas creant aquest armari. Doncs jo recomano això, no busquis aquestes botigues, que hi ha coses meravelloses, les coses com són, però busca dissenyadors i busca marques diferents. I doncs compra't peces concretes que després combines. I això ho vas acumulant. I doncs, més seran peces bones, seran peces que et duraran més i que et complementaran aquestes bases que te les pots comprar a qualsevol altra botiga, diguéssim.
0: Clar.
2: I doncs jo tiraria cap aquí. Després ja, a partir d'aquí, combinar. També pots combinar diferent del que estàs acostumat. De vegades també hi ha gent que es dedica a l'assessorament d'imatge, no? Però a vegades és donar-li una volta, no?, a tot allò com ho portes.
0: Sí, perquè si no anem tots iguals. Tots iguals. Posem la samarreta negra i el taxà i les bambes i ja ho tira.
2: Perquè a vegades la comoditat... A mi també em passa a vegades, eh? Jo a vegades inclús em llevo i dic, va, avui m'haig de disfressar perquè, no?, em toca treballar.
1: Sí. Perquè també és part de la teva feina, del teu currículum. Totalment. Líquid, no?
2: Bueno, de fet, jo dono classes i els explico. I quan soc el primer dia a classes, me'ls miro i dic, vale, què estudieu? No, assessorament, estilistes, assessorament de vestuari, tot a dalt. Dic, com aneu vestits? Clar. Ja ho sé, estudiants de la UB...
0: Assessoraríeu al vostre client anar com aneu vosaltres avui? Clar que no.
2: Clar. Llavors els dic, hi ha un punt, que jo també, hi ha molts dies, que a vegades el dia que surts pitjor dius, m'he trobat a tothom. Però quan soc conscient, em desperto, dic, vinga, dedica-li 20 minuts a vestir-te. Hi ha gent que s'ho prepara el dia abans. Jo no.
1: Jo depèn de com vaig ser
0: coquet. Jo no. A vegades ho puc saber. Puc estar, que me'n vaig al llit i puc dir, a veure demà si tinc aquest pantaló i aquesta d'allò. No, m'ho puc pensar. Però moltes vegades té a veure amb...
2: L'estat d'ànim
0: amb el que m'aixeco. Llavors, avui tinc ganes de blau, avui tenia ganes de blau, per exemple. I ja està. I mira, m'he posat aquí això que es porta ara de posar. Perdoneu que m'he aixecat, eh?
1: Divini. No, però ja ho veiem, o sigui,
2: el
0: mocadoret de cinturó.
2: Totalment. Que era... Sí.
0: Que és l'únic que sé customitzar jo, vull dir, perquè...
2: No, però de fet, per xarxes socials, jo veig gent que al·lucino, que t'ofereix mil opcions, això, amb un mocador, i a vegades penso, després tinc 20 minuts per reproduir-ho, eh? Yeah. Però és igual, però és aquest moment de jugar. Llavors, jo sempre acabo dient, juga una mica. Jo, per exemple, quan faig, per exemple, un programa com Eufòria, i rebo el primer dia els concursants, tenen una altra edat i tal, però els dic, en aquell cas, sí que anem cap a una cosa d'espectacle. Llavors, la primera prova de vestuari, clar, anem a veure una mica... El punt de morfologia, del cos, que et senta millor, tal. I després sempre el que faig és buscar el límit. Arribo, vaig provant fins que arribo, ui, això ja no. Dic, val, aquest és el teu límit. Llavors, a partir d'aquí, que van davant? No, però sobretot, en aquell cas, perquè és espectacle, i sempre els dic, i la gent que s'assoro, també segueixo fent l'estilisme pels Premis Gaudí, etc. Els dic, no pot ser que quan tu surtis per la porta del carrer, això no es giri. Perquè tu vas als Premis Gaudí, per exemple, és el màxim d'etiqueta que hi ha a Catalunya. Per tant, si tu surts i passes desapercebut al metro, algú ho està passant malament.
1: Clar.
2: Llavors, tu has d'anar... No? Sí, no et dic com, però has d'anar que provoqui la mirada. Igual que vas a un casament, etc. I quan faig espectacle, el mateix. Et dic, no ets tu persona que et lleves a les 10 del matí per fer un cafè amb llet. Jo entenc que tu al bar pots anar vestit com tu vulguis. Sí. Però quan representes aquesta persona que ets, has d'anar amb una imatge concreta. No? I per tant, tot això... Llavors, això ens ho podem extrapolar nosaltres. Llavors, tu a casa pots estar amb aquell pijama de moles que dèiem, perquè és molt confortable, perquè em representa, estic llegint... Jo també tinc un homeware d'aquests, que és calentó, i penso... I llavors, vaig a casa i dic, que mono, dic, però és que això és calentó, és incòmodo...
1: Sí, és casa.
2: És el concepte casa, no?
1: Sí.
2: És casa, llegeixo el cafè...
1: Ovejita.
2: És aquest moment. Però després, quan surts per la porta, segons què vagis a fer, has de projectar aquesta altra imatge que tu ets. Que no et dic quina és, vull dir que algú dirà, no, és que jo soc, doncs no tinc ni idea, professora de primària, simpàtica i còmoda. Bueno, perfecte, doncs busca't aquesta imatge i evidentment la roba ha de ser confortable. O sigui, te l'has d'adaptar, la roba no t'ha d'apretar, no t'ha de molestar, no t'ha de... Saps? Llavors, a partir d'aquí, juga amb aquests elements que tens, busca'ls, a vegades dediquem-hi temps, perquè anar a comprar no vol dir sortir, comprar i tornar.
1: Total.
2: No, igual quan... Pues...
1: És triar, és escollir.
2: Clar, i provar, i anar provant, i provant, que és pesat, i doncs t'has de conèixer el teu cos, i el cos també ens canvia.
1: Sí, un altre meló.
0: I clar, jo com no en sé, però estic molt a favor d'agafar les bambes i posar-los uns cordons vermells, per exemple. Agafar la jaqueta i canviar els botons i posar-los de color verd. No, vull dir, jugar una
1: pro,
0: mica...
1: Eh?
0: Mínimament, com jo no sé cosir i no em customitzaré una... samarreta, però bueno, m'he tallat amb tisores
2: valenta.
0: Més d'una vegada, que després dius, ai!
2: Potser no era així, no? No, però jo crec que és això, juguem, o sigui, experimenta, o sigui, no hi ha... O sigui, a més, també has de veure el pressupost amb cada cosa, i ens hi ha... però si no, a vegades, combinant diferent, i doncs, això, hi ha mil prescriptors avui en dia que et poden ensenyar d'estilisme, etcètera, que et poden ensenyar idees, sinó l'aplicació Pinterest, que és una fantasia, que pots buscar imatges referents, aquí per les disfresses pots buscar.
0: Mira, és que no la tinc, perquè ja no vull més coses, però sí, buscaré
2: normal,
0: de cara a
2: el que passa que després també, a mi em passa també avui en dia amb l'intel·ligència artificial, que em venen directors i em diuen, mira, això, dic, val, fantàstic, i ara com ho fem, això. Vull dir que això ho hem d'aterrar. Fa molts anys, me recordo, amb un projecte per Televisió Espanyola, em sembla que era, em van presentar una mascota, i on era un dibuix pla, com tipus el Covid, i els vaig dir, i això com voleu que ho passi? És un dibuix pla que no té tres dimensions, que entra d'anar-hi una persona. Llavors, a vegades, bueno, aquesta és la meva feina. Si no hagués aquesta complicació, ho faria la gent directament, no? Mm-hmm. Llavors, això t'ho deia, que a vegades, bueno, anem a buscar coses que sapiguem fer i anem provant. I si no pots... customitzar, aprendre a cosir un botó. O sigui, jo, per exemple, ara no sé fer un forat a la paret, no? Però hi ha moltes coses que sabem fer. Doncs cosir un botó, jo crec que és fàcil.
0: Sí, home, vull dir, ho faig hasta, fins i tot jo.
2: Per favor, doncs hi ha moltes coses que es poden fer molt fàcils avui en dia, i hi ha mil exemples també. Hi ha uns teixits que planxes i enganxen,
0: sí.
2: I ens et pots enganxar des de parxes, no?
0: Sí, és veritat que ara és com més fàcil. Sí. I després sempre li pots donar el toc de color, que si amb el bolso, les sabates...
2: El mocador. No? Els mocadors avui en dia són indispensables, sí, sí.
0: Sí.
2: Jo tinc fill adolescent i els mocadors se'ls lliguen, se'ls fan tops... Fan mil coses, fan tops. Jo tinc un tema de gravetat que no em funciona. Llavors es fan uns tops meravellosos que es lien per davant, per darrere, es posen un anell. Bueno, em desapareix tota la roba perquè això, ho fan servir per... Però és això, perquè no tenen por a experimentar. També hi ha edats que experimenten més que d'altres, no?
0: Sí.
2: Però jo crec que és això, és entendre que és jugar, que és practicar-ho, i a partir
0: ja
2: d'aquí...
0: Te'n recordes, Mary, quan a Dassler, el dia de la festa, sí, de l'aniversari,
1: sí,
0: que hi havia, en tota la festa, hi havia, érem tres... que portàvem corbata.
2: Mira.
0: Per exemple, que es dius, és una tonteria ja, però és que moltes vegades les dones no portem corbata.
1: No, però la Laura ho portava com a cinturó.
0: Ah, sí, jo me la vaig posar de cinturó.
1: I llavors jo aquí l'he copiat.
2: Molt bé.
1: Saps?
2: Inspirat, se'n diu inspirat.
1: Inspirat.
2: O copiar d'endavant.
1: Crear és no copiar, no? Ara que està tan de moda el gènesi del bullir.
0: Bueno, és agafar, homenatjar, si vols, és imitar el que vulguis.
2: Bueno, també és un punt de partida per crear més endavant. És a dir, de fet, tots els... No, jo tampoc soc història de l'art, però la gent s'ha anat copiant, inspirant per anar més enllà. Si copies, fusiles i no fas res més, clar, aquí tenim un problema. Si ho agafes, jo sempre m'inspiro, em poso referència i a partir d'aquí tiro endavant. Llavors jo crec que això també és interessant. De repente, a partir d'aquesta idea jo m'ho poso, però em sentarà diferent. També el que hem d'experimentar és també la por a destacar. És a dir, quan tu vas... A mi em passa amb els Gala dels Gaudí, que tinc, a vegades, no, m'obren els ateliers de molts showrooms de Barcelona de gent jove que experimenta. Llavors la gent no, a vegades no volen destacar.
1: Ja.
2: Llavors, el punt de la crítica, no?
0: Et vaig a demanar, per exemple, si hem d'anar... Et poso tres possibilitats. A una festa còctel, a un casament, i què més? I, no sé, a un sopar elegant amb amics. És que hi ha moltes coses que són com molt habituals, però jo no sé, vull dir, allò de fer una mica d'Escarlata O'Hara, que sembla que portis les cortines de casa teva, saps? Amb aquells vestits estampats que es posa la gent a les bodes, amb aquell mocador llarg, jo és que no ho suporto.
2: Bueno, clar, jo reconec que, no sé, fa molt temps que no vaig a casaments, però clar, et diré que la pregunta la fas a la persona menys adequada. És a dir, jo les convencions...
0: Sí,
2: sí, vaja.
0: Clar, tu trencaries amb tot el que s'hauria de portar.
2: Sí que reconec que a vegades dic, home, hi ha un protocol, és a dir, que et diuen, hi ha una etiqueta que et diuen, es dona d'etiqueta. Això què vol dir? Vestit llarg i tacons? No. Vol dir el que dèiem abans, que un tema de respecte que has d'anar amb una estètica concreta. Doncs has d'anar o llarga o curta, etc. Però, clar, tot el que sigui en casella a mi m'explota.
0: Ja. O sigui, tu estaries a l'altra banda,
2: clar, eh? Exacte. Llavors et diria, o sigui, ves com estiguis còmode i també que ho puguis gestionar, perquè el que et deia, jo ara potser m'he calmat, però a vegades jo he sortit pues això, pues amb el cap amb una xifladura o un vestit com l'exagerat. Vol dir que quan surts pel carrer la gent et mira. I llavors la gent somriu o la gent riu. Vull dir, llavors això ho has de gestionar, saps? No és fàcil.
0: O sigui, si tu ara et conviden a un còctel, dius, mira, aquesta nit ja no sé què, no? Ara quan sortim d'aquí anem a algun lloc.
1: A veure, jo he vist a la Mariona portar un còctel, un bolso pilota de bàsquet.
2: Correcte, exacte. És que jo amb els bolsos reconec que és aquest punt divertit que et complementa i que et dona un joc i que a més és molt ràpid, en tinc 4 o 5, en tinc uns quants. Jo tinc un bolso llagosta, fet amb una llagosta autèntica. Ens la vam menjar i vaig guardar la carcassa i vaig acabar cosint.
1: És que és molt fort.
2: És diví aquest bolso, ja reconeixer. Vull dir que sí, bueno, vam fer una llagostada amb la Rosa i vaig acabar cara a la carcassa i vaig cosir.
0: Ostres, quina meravella.
2: Molt Dalí, ara que està tan de moda, tal, molt Dalí. I això, evidentment, és... Bueno, clar, és que pots anar negre i amb el bolset, llavors. Llavors jo sempre el que acabo dient és passa't, no? Llavors és o amb alguna molt oversize, o amb alguna molt curt, o amb alguna molt color. O sigui, reconec que passar a ser perseguda no m'hi veuràs.
0: No va amb tu.
2: No. El color aquest beige, el color gabardina, tal, no el toco.
0: No t'hi veuràs.
2: No m'hi veuràs.
1: No, no, no.
2: Els texans, fa potser 5 anys que tinc texans. Fins ara no en tenia. I els tinc uns texans balun, llavors. Però, llavors, en el meu cas és això. A un altre li diria, home, sí, si és còctel, vol dir que és curt, vol dir que no és llarg. A partir d'aquí...
1: Juga.
0: El que vulguis. Però pot ser monocromo Però sí, després posa-hi tots els complements que puguis, no?
2: Per favor, potser, clar, sí, clar, depèn de qui s'ho hagi de posar, però jo diria sí, per favor.
0: Ja.
2: No? O sigui, sí, bueno, també hi ha gent que vol anar molt neutra, bueno, però és que és molt avorrit, al final... també és veritat que contribueixes a aquest punt de l'alegria de tothom, no?
1: Clar, mica... però ara per dir eufòria, que és, sí, que sí, no només fas als presentadors, sinó fa als concursants,
2: els
1: ballarins...
2: Els presentadors
1: els faig jo, eh? Sí, a tots.
2: El meu equip, sí, fem vestuari de concursants i ballarins. El que faig jo com a cap d'equip, el meu equip, fem els 16 concursants i els 6 ballarins que actuen a les actuacions.
1: O sigui, clar, però el ballarí també, o sigui, crees tota aquesta...
2: Tot aquest univers. Sí. Fet,
0: sí, doncs ara que parlem d'això, no?, de l'escenari, de cantar i dels ballarins, etc. Jo, una observació, que no sé si estareu d'acord o no, però quan veig a les grans divas del pop en els escenaris, més igual que sigui Rosalía, Beyoncé, Shakira, etc., em fa l'efecte de que totes tiren cap al mateix lloc. És a dir,
1: sí?
0: Aitana, sí, perquè porten...
2: un corset, una faldilleta curta...
0: Una faldilleta curta o un vestit que sempre és amb brillants i algunes parts com transparents, es porta molt el tema de la bota alta. Igual la Rosalía en aquest sentit és una mica diferent, eh?
2: Jo t'anava a dir això, jo crec que Rosalía justament...
0: és diferent, sí, però sí, jo què sé, la Madonna, sí, la Sabrina Carpenter, és que m'és igual, vull dir, hi ha com una tendència...
2: Sí, estic d'acord.
0: En el que tot és, evidentment, brillar, cama llarga però amb bota i coseta molt curta, estratet, clar, perquè són divines, evidentment.
2: Clar, en el fons
0: però...
2: és el que dèiem, és pur espectacle.
0: Sí.
2: I llavors, la bota jo crec que és un tema també de comoditat, d'agafar... O sigui, jo que he hagut de vestir gent, etc.
0: Sí, d'acord.
2: Clar, també hi ha uns problemes de comoditat, de que el peu vagi molt agafat, perquè són gent que ballen i canten...
0: Ja, però van amb talons, eh?
2: Amb talons, sí, sí, clar, sí. Clar. És que a mi em costa, però hi ha molta gent que va més còmode amb taló que amb sabata plana. I això passa, eh? Vull dir que això és veritat. Els ballarins, per exemple, estan bastant acostumats a ballar amb...
0: Sí, també jo quan era ballarina ballava amb talons i no tenia cap problema de fer els girs, de posar la cama al sostre i no...
2: Correcte. I és veritat que també entenc, que a vegades també hi ha la controvèrsia avui en dia de talons sí, talons no. Clar, és el que t'estava dient. L'Aitana no... O sigui, a vegades jo crec que també hem de formar a les famílies i els espectadors i les criatures, etc. O sigui, no t'has d'idealitzar o no t'has de mimetitzar amb aquell
0: sí,
2: cantant.
0: Has d'entendre que allò és un espectacle.
2: És un pur espectacle. I, per tant, han d'anar als màxims. Llavors, estic d'acord que la línia... Però la Madonna ja ho portava. O sigui, potser sí, la Madonna és la creadora, no?
0: De tot això, sí.
2: Correcte.
0: Sí.
2: Llavors, avui en dia estic d'acord que moltes porten aquesta estètica de la bota, el vestidet curtet... També és una tendència, és un estil d'avui en dia. I també es transmet bastant a la botiga, això.
0: Llavors, si tu haguessis de vestir a la diva de torn, doncs aniries per una altra banda, segurament.
2: Clar, jo en el fons no creem una diva concreta, sinó que anem a posades en escena. I cada posada en escena és una feina d'equip que fem amb tots els caps d'equip, amb direcció artística, amb realització, amb direcció, coreografia. Busquem transmetre alguna cosa en aquell número concret. Mm-hmm. Per tant, de repent pot ser el que sigui, una cosa onírica, o de repent anar a dir, ho traslem a l'oeste, tal. Llavors, sí que és veritat que quan parles quan crees l'estètica d'un dels cantants, tindrà una línia una mica perfilada, però transmeto cap allà. Per tant, em permet volar una mica més, mm-hmm, diguéssim. Jo crec que les altres és per marcar-se aquesta imatge de diva, no? Llavors, jo crec que cada una d'elles, la Carpenter, jo crec que té molt creat aquest punt, no? Com més diva del pop, com... no sé com dir-ho, com...
1: Pipireta.
2: Sí, exacte. I no recatada, però és veritat que mai traspassa excessivament la línia d'aquella... És com molt correcta americana, no? Que sí, que sí, va amb un culot, però no puja molt, i és aquest punt... Bueno, com, i veuen molt també dels musicals americans. Jo crec que és una mica estètica, no? Una mica tipus cabaret, per dir alguna cosa. Però
0: Mary,
2: és veritat que podíem saltar i podíem
0: d'aquí
2: anar
0: un temps tornes a convidar. És que t'ho dic amb totes, però és veritat, se'm queden curtes les converses. D'aquí un temps tornem a parlar amb la Mariona Mas, si li ve de gust a ella tornar aquí al Sota Sospita.
1: Si la seguiu per Instagram, que
0: creadora,
1: us patareu.
0: També, creadora que de vestuari, sí, dissenyadora, sí. Jo t'acabo de seguir ara. Estilista, 30 anys d'experiència, en fi, vull dir que...
1: Creadora de vestuari.
0: Un dia hauria de venir perquè li demanem consells de coses concretes, com ara hem fet una mica també...
1: Per com ser J-Lo, tu i jo.
0: No, jo J-Lo, jo vull ser la
2: Laura. Actitud, sí, exacte, correcte.
0: Ja està. Jo vull ser jo.
2: Trepitja amb força i ja va.
0: I ja està. Mariona, moltes gràcies. Ha estat un plaer. Igualment. Mary, fins la setmana vinent. Mm.

Doncs ja ho tenim, això. Coartada, perfecta, finiquitada. I fins les 11, ja escoltes, Ets una platja, Violeta Tello Grau, nou single extret o sorgit a partir d'una poesia de l'artista en col·laboració a la veu de l'Helena Miquel Jesús, de la Fe. Doncs bé, després serà el torn del Xavi Collado. Nosaltres tornem demà amb més Sota Sospita aquí a la sintonia de Ràdio 4. Adéu-siau.

0: Oriol Saltor, benvingut, bona nit.
1: Hola, bona nit, Xavi.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt feliç d'estar aquí amb vosaltres, aquí al Metrópoli.
0: I la teva guitarra?
1: Bé. bé, és la meva companya.
0: Quantes tens de guitarres? Sí.
1: Ah, doncs mira, dec tenir ara 10.
0: 10?
1: 10 guitarres, sí.
0: I cada una és per una cosa diferent?
1: Sí, algunes s'assemblen més. Tinc una guitarra clàssica, bueno, mig clàssica, mig flamenca, és com un híbrid, que és guitarra de nylon. Llavors tinc un parell de guitarres acústiques d'acer, sí. una acústica de 12 cordes també, i llavors tinc diverses elèctriques. Tinc una de caixa per tocar així jazz. Jo no toco jazz, però alguna cosa faig.
0: Per si de cas, no?
1: Per si de cas. I llavors tinc algun estrato també, alguna telecast.

0: que aquesta sí que s'assembla una mica més entre elles, però ja és la cosa aquella que... Només que soni una mica diferent ja té gràcia.
1: Com les cuides?
0: Com les cuido? Les tinc ben guardades, sí que netejo les cordes i tal. I tinc un luthier, un amic, que em fa una revisió l'any. És com tenir un cotxe, que has de portar-lo al taller, doncs la guitarra és el mateix. I cada any li faig una revisió a cada una.
1: Llavors entenc que els canvis de temperatura també influeixen amb la fusta de la guitarra.
0: Molt, molt. I la humitat també. Els canvis, per exemple, portar una guitarra a la maleta del cotxe ara a l'estiu és una tortura, perquè me'ls ha... Però és a dir, dins del cotxe 40 hi ha alguna cosa, 50 graus, i la guitarra va... Sí, les guitarres són molt sensibles als canvis de temperatura. Quan

0: Aquesta nit, Oriol, vens per presentar alguns singles que acabes de publicar de pop-rock, no?
1: Sí.
0: Però podríem dir pop-rock d'autor.
1: Sí, aquesta és l'etiqueta que crec que... Jo em considero un guitarrista. Soc un guitarrista des de sempre. Però sí que és cert que en l'últim temps tenia ganes d'explicar històries en paraules, que no només fos música. I llavors vaig estar fent aquestes cançons que estic presentant ara, que aniré publicant poquet a poquet, i sí que tenen un punt de cantautor. El que passa és que la guitarra té un pes, té un pes gran. I llavors, doncs, això, penso que és com un pop-rock d'autor. Jo dic que té un toc de guitarra Eric Clapton, en el sentit de que Clapton seria també un guitarrista, però que té un punt cantautor important, també. I llavors seria aquest estil, no? Aquest.
0: Com ha anat canviant la teva música? Com ha evolucionat? Des dels principis o des del 20? De l'any 20 també, perquè l'any 20 recordo que vas publicar un disc en 16 temes, però també vas publicar el Catalunya Triomfant.
1: Sí, jo sóc un guitarrista molt eclèctic, m'agraden moltes coses. Jo vaig començar a tocar als 11 anys, ara n'he fet 50, per situar així els anys que fa que toco, i els primers temps em vaig dedicar-me a tocar... A mi m'agradava el rock, el hard rock i el metal, és el que jo tocava, i m'agradava la guitarra de tipus Joe Satriani, Steve Vai, guitarristes d'aquests molt tècnics, i vaig estar molt temps treballant amb això, que encara toco coses ara. Mm-hmm. Després, tota l'època de La Porta dels Somnis, que era un grup de pop-rock una mica radiofònic, i allà doncs vaig créixer molt com a productor, com a guitarrista més de pop-rock, i després com a guitarrista acústic, que vam fer aquest projecte amb el meu germà, amb el Jaume, de la Catalunya Triomfant, que eren sí. Cançons tradicionals catalanes.
0: Recordo que vau estar aquí.
1: Vam estar aquí, i versionades així amb un punt folk, flamenc, pop. I llavors sempre ha anat com navegant entre molts mons diferents, no? Llavors, més que una evolució, jo faig com confusions de diferents maneres de tocar i de maneres d'entendre la guitarra que m'aporten així com diferents registres, diferents colors. I així he anat fent sempre, tots aquests anys, d'anar com variant i unint aquests estils de música.

0: en el temporal.
1: Estem escoltant On eres tu. És una cançó autobiogràfica teva? D'aquella persona que s'apropa als 50.
2: Sí, té un punt. Sí que el que intento explicar la cançó d'una manera divertida o és que a mi sí que almenys m'ha passat a mi que la propar... Ara ja tinc els 50, però quan la vaig fer estava a punt. Estava a punt de fer-los. Que sí que relativitzes algunes coses. Mm-hmm. És com si veus més grisos en les situacions vitals i de la teva vida, no? Les coses que abans les veies més, això és així, no? És blanc o és negre, hi ha més grisos, hi ha, bueno, potser aquella actitud que em semblava tan negativa, ara no la veig que ho sigui tant, o aquell amic que em va dir tal cosa en tal moment que em va semblar molt ofensiu, doncs potser tenia una part de raó, ara no m'hi sé, i potser actituds que abans em semblaven o que bé i s'ha de ser així, ara... Però almenys això és el que a mi m'ha passat, no? Que veus que tot té més grisos, té uns punts... I llavors la cançó, d'una manera irònica, vol explicar això, no? Aquest canvi de perspectiva de que les coses no són tan blanc o negre com ho havia vist fa uns anys.
1: Està molt bé parlar de colors i d'aquests blancs o negres, però cada any també té els seus colors, perquè la primavera no és el mateix que l'hivern o la tardor o l'estiu, no? Quan és el teu moment per composar? Quins són els colors de l'any que tu agafes?
2: És cert que a mi m'agrada, jo sóc de primavera i estiu. Mm. En general, a mi l'hivern, la tardor, quan es fa fos més d'hora, plou més, fa més fred, em costa.
1: És més trist.
2: És més trist. Però tinc alguns amics que els encanta, eh? Que a mi m'entristeix una mica. I llavors, però és cert que primavera i estiu també tinc més concerts i llavors estic més tocant. I compong més precisament a l'època una mica més de baixada, no? A la tardor i a l'hivern. I llavors totes aquestes cançons que estic publicant són fetes en aquesta temporada una mica més... Tot i així, crec que han sortit bastant lluminoses, per ser jo, crec.
1: Això vol dir que es compon millor des de la melancolia o la tristor, o no?
2: Potser segons... Si vol, potser les cançons d'amor i de desamor, que normalment les cançons més que d'amor són de desamor, es fan més amb un... potser estar una mica baix ajuda, no? Però també hi ha cançons més positives, més optimistes, més de... amb més llum que val la pena compondre-les amb un estat anímic alt.
1: Què t'ha donat a tu la música?
2: A veure... Mira, gairebé tot és positiu. La música m'ha donat un... És que la música, i quan l'agafes com a professió, o gent que la té com a hobby, però que hi dedica molt de temps també, encara que tingui una altra feina, és com un camí. És un camí, és una manera de viure. És com que no és només el fet de posar-te a tocar, posar-te a compondre, sinó que és una manera de viure. La música t'acompanya amb tot el teu dia a dia. Estàs caminant pel carrer, se t'acut una melodia, se t'acut una lletra, penses, o penses en unes escales que estàs estudiant, coses més tècniques. El que sí que és veritat, que en el meu cas, la part una mica o no tan positiva, és que és molt exigent. El tocar un instrument, si ho vius des de... Jo soc autoexigent, soc una persona autoexigent, a mi m'ha donat molta... una part obsessiva de tocar millor i vinga, i repetir, que potser ara en perspectiva potser no caldria tant. Yeah. Potser no cal tocar tan bé. A vegades és millor no tocar tan bé i poder-ho gaudir una mica més. Que hi ha la part aquesta obsessiva de practicar, de repetir, que es pot convertir una mica en algun moment una mica pesat també. No?
1: Ara que dius no tocar bé, hi ha gent que no toca bé. Però hi ha instruments o eines que poden fer que una persona pugui tocar o que sembli que toca bé.
2: Sí, a l'estudi ara... Bueno, i amb la IE no et dic res.
1: Exacte.
2: Es poden fer...
1: Ha revolucionat el món de la música, no?
2: És una passada. Jo tinc un germà que ens envia cançons que fa ell, que ell toca el piano, i podria fer-ho ell, però que ho fa amb la IA, no? I li diu, mira, doncs vull fer una cançó que parli de tal, i realment les cançons estan molt bé, o sigui, realment estan molt bé, i clar, està tot afinat perfecte, tot a temps perfecte, tot superben tocat, no hi ha la part de l'ànima de la persona, però és veritat que cada vegada més doncs es poden fer coses sense tocar massa bé. Ara, el directe ja canvia.
1: Clar.
2: Si vas a tocar en directe, llavors el directe és el que hi ha. També és cert que cada vegada hi ha més gent que porta coses gravades.
1: Sí, sí.
2: Que ara, que...
1: Sobretot als grans concerts. Sí, hi ha molta part que està gravada.
2: Molts coros. Vas a veure grups de versions a les festes majors i dius, si són quatre i sonen allà uns teclats, uns coros, i tu veus que allò està disparat amb un... Està gravat i hi ha algú que porta la seqüència i ho dispara. Cada vegada costa més que siguin les coses de veritat. I jo per això m'agraeixo quan vaig a veure un concert i hi ha algú que toca de veritat i que no hi ha regravat i que el que hi ha és el que hi ha. No?

0: Quina és la història d'aquest tema que estem escoltant sense tenir-la al seu costat?
1: Doncs és una història que no és autobiogràfica, però que... Jo el que intentava explicar és que generalment les cançons d'amor o de desamor estan explicades des de la perspectiva del que l'han deixat, del que s'ha quedat penjat sense la relació, que és molt típic, no?, de les cançons, i m'han deixat i estic trist, del que sigui, no? I aquesta cançó és una cançó del que deixa, és una cançó del que de cop i volta se n'adona que la persona que té al costat no és la persona que vol tenir a partir d'aquell moment. I sense drames, perquè crec que tampoc no és una cançó dramàtica, però explica aquesta sensació que té aquella persona i que ens ha passat, a tots ens ha passat això. A tots hem estat deixats i tots hem deixat, no?, en algun moment. I se'm va acudir aquesta història, em semblava interessant explicar aquesta vivència del que s'aixeca un dia al matí i diu: ostres, doncs aquesta parella, aquesta persona que tinc al costat, ara crec que la cosa ja no.
0: Clar. Escolta, tu practiques una tècnica, no? La tècnica dels dits i corda, d'alguna manera. Com és?
1: Sí, jo vaig començar tocant amb pua.
0: Pua i dits.
1: Només amb pua. Bueno, havia tocat amb dits un parell d'anys que vaig començar a fer guitarra clàssica, però va ser molt poc temps i m'hi vaig dedicar poquet i era molt jovenet. Era un crio. I després vaig començar a tocar amb pua. I després vaig començar a tocar amb dits perquè els dits et donen una altra sensació quan toques. Sents la guitarra més a prop. Més la pua, tens com alguna cosa entre la guitarra i tu. La peça de plàstic. I els dits tenen una altra sensació. I llavors vaig començar a desenvolupar, que ja hi ha molta gent, sobretot als Estats Units hi ha molta gent que ho fa, que toca amb la pua i els dits. Però l'índex queda... El pols i l'índex agafen la pua i al mig, l'anular, es fan servir de dits, el petit molt ocasionalment. I llavors tens tens una mica el millor de cada món.
0: Això es complica la cosa, no?
1: Es complica, sí que es complica.
0: Es complica bastant.
1: Sí, perquè a més tenir independència amb el dit mig i l'anular, tenint la pua agafada, costa molt. I tens una posició una mica estranya i tenir el punt i has de tenir una miqueta d'ungla en els dits perquè la ungla, si no... els dits queden molt fluixos de volum en relació a la pua, igualar aquests volums és molt complicat. I llavors jo he trobat aquest punt que em va bé perquè tinc la rapidesa de la pua, però puc acompanyar i tenir les veus de tocar amb dits.
0: I és més fàcil per un estil més americà o amb el flamenc també es pot tocar dits i pua?
1: És més fàcil pel fingerpicking americà. Hi ha gent que toca flamenc amb pua i dits, però és realment molt complicat. El flamenc és molt complicat tocar-lo com sigui. O sigui, el flamenc és un estil molt complicat. Jo no toco flamenc. El que sí que toco és una mica de rumba i toco música mediterrània, que flamenqueja, que té un aire de flamenc. I sí que ho utilitzo doncs, amb la pua i els dits. Puc imitar una mica l'alzapua, que és una tècnica del flamenc que el pols va avall i amunt. Algú mira vídeos del Paco Lucía, per exemple, es veu molt clar, que té un polze que puja i baixa d'una manera determinada. Això amb la pua ho pots imitar, però no és ben bé el mateix. Però realment és molt complicat.

0: El directe teu és molt diferent al que estem escoltant gravat.
1: Doncs encara no ho sé, perquè encara no he fet cap directe amb aquest format. Perquè és un format que he volgut començar amb preparar les cançons i treure-les. Ara ho vaig fer molt a poc. Ho faig perquè en tinc moltes ganes i em fa molta il·lusió. I a poc aniré preparant un directe que tinc previst amb dos formats. Un format acústic, perquè fa falta tenir un format petit, que hi haurà un guitarrista que m'acompanyarà i jo amb la guitarra i cantant, i llavors el format elèctric amb bateria, baix, teclat, una altra guitarra i jo. Aquest és més difícil de moure perquè és un format més gran. I jo, el format elèctric serà més semblant a la gravació dels singles. El format acústic, clar, com que no hi ha bateria, no hi ha baix, no hi ha piano, doncs s'haurà d'adaptar molt més.
0: Ja fa uns quants anys vas passar per al taller de músics.
1: Sí, vaig estar fent classes amb el Bubu Prats, sí. que estava de profe de blues i de rock, amb el Riqui Sabatés, que ja no hi és, que també vam fer classes de blues, i va ser una experiència, bueno, va estar molt bé. Era una altra època, fa molts anys.
0: Sí, fa molts anys. Ha canviat molt també el taller i hem vist moltíssima gent, artistes molt consolidats que han sortit del taller de músics.
1: Sí, tenen... tenen... Allò s'ha convertit en...
0: Chicuelo, per exemple.
1: Sí, no? Que és una bèstia.
0: El Poveda, Miguel Poveda.
1: Me surt d'allà.
0: Rosalía.
1: Exacte. És que ara ja la gent que fa el superior allà surten amb un nivell altíssim, eh? Realment té un nivell molt alt. Molt alt. Bueno, és que Catalunya, en general, té un nivell musical altíssim. Afortunadament.
0: Però la gran pregunta, tota aquesta gent que estudia música després es pot guanyar la vida amb la música?
1: És molt difícil. És molt difícil perquè a nivell de classes, a nivell docent, també cada vegada hi ha més gent, hi ha més professors.
0: Clar.
1: I tampoc hi ha molt més interès que abans. Precisament, més aviat, l'interès per la música amb la gent jove més aviat baixa. Llavors, hi ha molta gent per ensenyar, pocs alumnes, i el món professional de bolos al circuit de locals, de locals per tocar jazz, per exemple, i blues... cada vegada hi ha menys llocs.
0: Menys.
1: El circuit més institucional de festivals està molt agafat per uns grups molt determinats que es posen de moda un temps que també després caduquen perquè en surten uns altres,
0: sí.
1: Però és com que hi ha uns grups que ocupen molt d'espai i hi ha molt músic professional amb poques possibilitats de guanyar-se la vida, amb nivells altíssims.
0: Altíssims, perquè si parles, per exemple, del jazz, cada vegada hi ha menys llocs on tocar, escoltar jazz... Però sí que és veritat que cada vegada hi ha més gent estudiant jazz.
1: Sí, i que toquen, que tenen 20 i pico, 30 anys.
0: Impressionant. Sí, sí.
1: Impressionant. I llavors es crea aquí una situació complicada que és difícil de solucionar si no s'hi aboca molt de recurs públic. Al final aquest és el... Sempre acabem una mica al mateix punt, no? Que la cultura o s'hi aboquen molts recursos des de la part pública, ho és realment molt difícil.
0: Ara hem presentat On eres tu i sense tenir-la al seu costat, però el mes d'octubre publiques un altre single, no?
1: Sí, publicaré una altra cançó. Encara estic pensant quina publicaré. Ho tinc gairebé decidit, però aniré... Segurament serà Les agulles del rellotge, que estic gairebé segur, però... És la que té quan vas fent singles que t'ho vas pensant fins l'últim moment,
0: sí.
1: I és una altra cançó. Aquesta és una cançó, potser és la més comercial en el sentit més radiofònica o més de que entra la primera escolta, i també és una cançó que parla de que ara està molt de moda a gent que fa vídeos de gurús de canviar la teva vida. Si tu no estàs content amb la teva vida, canvia-la. Has de fer un canvi radical. Sembla que si et sents que no vas pel camí, has de fer un canvi radical. No? La gent que canvia de feina, que canvia de país... I aquesta cançó parla una mica de que moltes vegades, quan un no se sent bé amb ell mateix, amb petits canvis es pot aconseguir molt. Que de vegades no calen grans canvis. Cal, a vegades, un canvi de perspectiva... un petit, a lo millor, doncs, anar al gimnàs una estona o sortir a passejar o tenir buscar un hobby. A vegades, amb petites cosetes, un pot guanyar amb molta felicitat, que no cal que faci el canvi de vida radical. és un tema que, com que em sortia en vídeos, no?, de gent de que ara està molt de moda, tot el tema de la felicitat, no?, i de com ser feliç. I llavors se'm va acudir i parla d'això, de petites coses que un pot fer per sentir-se millor.
0: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Oriol, per passar aquesta nit pels estudis de Ràdio 4 a Barcelona.
1: No, moltes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat, per poder parlar del meu projecte.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Marcus, benvingut, bona nit.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content.
0: Ha estat un estiu potent, no?
1: Sí, un estiu molt intens. Sí, sí, sí, de menys a més. Bueno, tot l'any porta sent així, però a l'estiu ha estat com el moment de més intensitat.
0: Ens presentes Festuc i la nova versió Remix, Festuc Remix.
1: Sí.
0: Com la defineixes?
1: Bueno, al final és una prolongació de tot el que estem arrossegant aquest estiu del Festuc, però és una versió una miqueta més ravera. Si Festuc t'arriba fins a les 3 del matí, a partir de les 3 del matí pots fotre el remix a tota castanya.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Com està ara la música a casa nostra?
1: Doncs, bueno, hi ha... jo et dic el que sento. O sigui, el que sent i després el que penso jo,
0: sí.
1: No? Es sent que hi ha una miqueta de... Han deixat un buit a Oques Grasses, la Fúmiga marxa, Figaflaues està prenent-se un descans... Mm-hmm. És com que hi ha un forat que estem intentant aprofitar molts dels artistes que estem allà lluitant, i després també estem en un moment d'evolució, no? Ja portem molts anys d'evolució, de canvi. Abans la música catalana era música que s'identificava molt més amb música reivindicativa, amb bandes, amb música amb molt de significat a la lletra, i ara estem potser evolucionant a obrir més l'abanic de possibilitats, de fer una miqueta de música també que sigui festiva, música que sigui també... no només pels catalans, sinó per la resta del món, no? I això és guai, perquè això vol dir que la cultura catalana es vol expandir.
0: És veritat, és veritat. I sobretot la música, amb els darrers anys, ha tingut una certa evolució, com intuïm de les teves paraules. La teva música també?
1: La meva música també, sí, sí. Ha anat en concordància amb el meu procés de maduració. I la veritat és que és això, no? Al final, quan perds una miqueta el por del que pensin de tu i agafes la confiança per ser tu mateix, doncs quan estàs al davant del micròfon, doncs surt el que et sortiria de manera natural. I sembla que això la societat s'ho ensuma molt ràpid. O sigui, això sap perfectament quan hi ha naturalitat i hi ha coses de veritat i quan hi ha coses forçades, no? I a mi m'ha funcionat bé, m'he deixat emportar, he sigut jo mateix, i amb això ha anat el canvi també progressiu de la meva música.
0: Perquè el canvi s'ha produït molt ràpidament en els darrers anys, no? D'aquí a poc hi hauran més canvis, això continua, no? De quina manera els artistes us prepareu per aquests canvis que la música ens portarà i la indústria d'aquí a poc? I sobretot, de quina manera els artistes creieu que aquests canvis són bons per la música en general?
1: Bueno, al final, direm tòpic, però les coses canvien molt ràpid, cada vegada molt més ràpid. Llavors, el que jo sí que noto és que amb tant de canvi, amb tanta possibilitat a l'hora d'escollir, ja no només parlem de la música, sinó en tots els nivells, cada vegada guanya més força les coses originals o les coses que tenen un segell molt casolà, no? Cada vegada això guanya més força en tots els sentits, i les personalitats genuïnes, tot això que surt una miqueta de la norma, que fa una miqueta la diferència, no? Són aquestes petites parts que la persona, la societat, assoleix per ser aquests minuts o aquestes estonetes a la seva vida en les que poden ser aquesta persona més boja que els agradaria, perquè de vegades no sempre hi ha la facilitat o el valor de ser un mateix a les 24 hores del dia, no? Perquè hi ha moltes coses a la societat que ens cohibeixen, no? I que fa que malauradament haguéssim de seguir molt la norma. Llavors crec que en aquest sentit els artistes intentem fer aquesta petita teràpia amb l'oient, i perquè es deixin portar, ja sigui per una vibra trista, per una vibra profunda, per una vibra molt amb molta disbauxa xerinola, que és el meu cas, o molt estrafolària. Just a...

0: Sens dubte, Festuc, una de les cançons de l'estiu, més d'un milió de reproduccions a totes les plataformes, no? Com ho vius?
1: Bueno, al final, el que s'ha de liar i tot el que ha de passar per arribar a un milió de reproduccions, doncs són moltes coses. Llavors no li podem donar poc valor a això, perquè al final, ostres, és que un milió és una paraula molt gran. O sigui, de vegades estem, ja et dic, la gent està acostumada a veure de tot, no? Llavors és difícil sorprendre la gent, però al final és que si li ha de donar molt de valor, perquè és que són moltíssimes reproduccions. Al final és com la culminació de totes les coses boniques que han estat passant aquest any amb el Festuc, no? I allà per mi és com el meu petit trofeu, no? De dir, ostres, una cançó que ha funcionat molt bé.
0: Aquest mes de setembre tens preparada, entre cometes, una nova bomba, no?
1: Exactament.
0: Serà quan?
1: Doncs mira, serà per coincidirar amb l'event, potser el concert més gran de l'any, per tancar el fi de la gira d'enguany, que serà la Mercè, i serà el 25 de setembre. I allà estrenarem tot. Mm. Allà farem el canvi d'era, no? Del Festuc a la nova cançó.
0: Hi ha moltes diferències entre el Festuc, aquesta nova cançó, i el Chimichanga?
1: Bueno, hi ha diferències conceptuals, diferències musicals, però sí que és veritat que tenen les tres molta festivitat, això segueix mantenint, de moment, i també tenen les tres el seu, bueno, el meu segell, la meva manera de comunicar, que és una manera molt més, bueno, és esbajarrada, no? I aquests serien els dos punts que tenen a veure, però s'ha de dir que les tres, si les escoltes, no tenen molt a veure l'una amb l'altra. O sigui, sí que és veritat que notes aquest segell artístic, però no és una cosa que diguis, bueno, ha fet la mateixa fórmula, ha fet una còpia d'una cosa que li ha funcionat, i mai permetria que això passés amb la meva música, no m'agradaria, perquè cada cosa té el seu moment i la seva manera, i al final no va d'intentar fer més diners o estar al damunt de la ola, sinó va d'intentar comunicar de la meva manera i viure la música de la meva manera, i gaudir-la el més possible, que després doncs pots fer rentabilitat amb això i dedicar-te i fer una carrera molt gran, doncs mira, és un somni, no? El que està passant, està començant a passar ara, però amb coherència, que miris al passat i estiguis orgullós i satisfet.

0: Al final, les cançons, les teves cançons, es fan virals per la potència, per l'energia festiva?
1: Jo crec que no, perquè... Bueno, si parlem de vibra, de la manera sí? de comunicar, sí.
0: Sí.
1: Si parlem d'això, sí. Si parlem d'estil musical, no, perquè hi ha moltíssimes propostes amb merengue amb estils que funcionen molt bé a les festes. Però sí que és veritat que la manera de comunicar, la personalitat, això ha estat una miqueta la clau. A part de que després hi hagi un joc de paraules atractiu, després la cançó es pegui, no? Que et soni diferent, que això és molt difícil, això és molt complicat aconseguir-ho. Però crec que el que conquista potser els oients és la personalitat, la manera de... més la forma.
0: És a dir, la personalitat de les cançons, però la teva també.
1: Exactament, sí. Clar. La manera de comunicar-ho, la manera de connectar d'aquesta naturalitat, el que vegin que és veritat, el que tu prens de veritat, no? Que et deixes emportar i que estàs allà vivint la teva vibra d'una manera molt happy, això és el que connecta.
0: Quan comença aquest enlairament teu? Perquè tu portes molts anys
1: sí.
0: amb això de la música. Quan creus que hi ha un punt i endavant?
1: Doncs la nit d'Eufòria, la nit que decideixen des de la direcció artística d'Eufòria que volen que un dels concursants canti una cançó meva que portava dues setmanes al mercat i que feia 300 reproduccions diàries. En aquell moment la direcció artística li agrada molt la cançó i no li importa que porti dues setmanes al mercat ni que sigui d'un artista que no el coneix quasi ningú. I la fan al programa, i quan la fan al programa, doncs aquell concursant guanya aquell programa amb la meva cançó, moltíssims milers de catalans per fi coneixen la cançó, i això fa que el dia següent passis de 300 diàries fins a 5.000 diàries, que és el que porta fent 6 o 7 mesos.
0: Mm. Quan parles del ressò de programes de televisió, jo crec que vaig llegir fa pocs dies, que no descartaves presentar-te al Benidorm Fest en català.
1: Sí, bueno, és una cosa que... És que al final et puc dir el mateix amb tot, o sigui, no descarto res a la meva vida, no? Et puc dir el que faré avui i demà. Després no ho sabré. Ara mateix no entren els meus plans, perquè aquest any tenim ja una planificació i l'any que ve tenim una planificació... De treure nova música nostra i consolidar el projecte en aquell sentit. Però sí, és una experiència que jo crec que ha de ser bonica, perquè hi ha molts artistes que conec que han estat allà i que els hi ha beneficiat moltíssim i que s'ho han passat superbé. Llavors, clar, jo no puc dir que en això. Però sí que no és un dels meus somnis. O sigui, no és una cosa prioritària per mi. Sí que és veritat que és una cosa que no descartaria mai.

0: Són importants per tu les xarxes socials?
1: Sí, sí, sí, sí. És la plataforma més important de totes, perquè és la plataforma que no et diu que no. Llavors va ser la primera que no et va dir que no, tu vas pujar el contingut que vulguis, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona. No? Aquesta plataforma pot accedir a tothom. Llavors, quan es va començar a fer tot gran allà i li arriba a la gent allà, perquè clar, és el que dic sempre, si tu tens el millor dinar del món, però només te'l menges tu, mai te'l compraran per enlloc. Però si el poses a un bufet o un restaurant, encara que sigui un restaurant de carretera, que no hi va molta gent, si el comença a provar la gent i li agrada, doncs això és molt, molt més fàcil que arribi un altre restaurant molt més gran i digui, jo vull aquest dinar al meu restaurant perquè està boníssim. I llavors és una miqueta això.

0: L'any vinent, el 27, serà un any de consolidació amb la sortida d'un àlbum?
1: Sí, sí, jo penso que sí. Penso que, bueno, primer que a nivell industrial sempre es parla de que fins que no hi ha un disc no hi ha un projecte seriós, no? Puc estar d'acord, la veritat, amb això, amb aquest pensament, puc estar d'acord, perquè, clar, què consolida un artista? Doncs que el cercle de possibilitats o de connexió amb el públic sigui 360, no? Si ara hem aconseguit cridar l'atenció, funcionem al damunt dels escenaris, molt bé, tenim molta part guanyada, no? Si fem bones cançons festives, tenim molta part guanyada, però també hem de tocar altres emocions del públic, no? Mm. I aquestes altres emocions també van de coses potser més profundes o més serioses, no? Que s'han d'aconseguir també i que s'ha de demostrar al públic que pots tenir amb aquest artista, no? Que és un artista 360, no? Tu pots passar molt bé, pot tenir aquesta personalitat que t'agrada tant i que et fa viure la festa d'una manera tan amb tanta disbauxa, no? Però també t'agradaria emocionar-te, no?, amb aquell artista, i llavors tot això és el que s'ha de consolidar, i amb un disc pots veure moltes facetes d'un artista, amb dues cançons pots veure les dues cançons, si no res més. I clar, amb un disc pots veure totes aquestes facetes i els hi pots oferir al públic una experiència més completa, i amb això hi ha consolidació. És el meu punt de vista.
0: D'aquí a pocs dies, plaça important a la Mercè. Com et truquen o com negocies a l'estar a la Mercè 26?
1: Doncs mira, al final, per sort, tinc un repre que estic molt content amb ell. Estem molt connectats, molt alineats. I sabíem que per generar... És com que, mira, t'ho imagina't, jo penso sempre que per accedir al següent esglaó sempre has d'estar a l'esglaó d'abans, no? Si tu vols accedir a l'esglaó 45, has d'estar al 44, encara que estiguis al 40, no? I per accedir al 44, el que havíem de fer era, aquest any, fer una petita gira. Nosaltres ens marcàvem 10-12 dates, per sort estan sent ja 27, o sigui que molt per damunt del que esperàvem, i això tenia que tenir un final de gira apoteòsic. Llavors ens van marcar la Mercè i clar, el Carles va fer molta feina per poder estar allà i ho va aconseguir.
0: Com serà el show?
1: Doncs passaran moltes coses.
0: Hem parlat abans d'una nova bomba.
1: Exactament, eh? això per descomptat, això serà la bomba final, no? Es veuran coses amb molt de ball, molt divertides, no? Es veuran algunes versions al principi, petits detalls de versions. Després tindrem chimichanga allà a saco, tindrem una proposta superfestiva versionada, que és el ball del Cabalinho, que hem agafat d'orquestres gallegues i l'hem versionat al català. Això funciona d'una manera molt heavy, als vídeos d'internet ho poden verificar tothom. I després acabarem amb el tema que tothom que em coneix vol escoltar allà, que és el Festuc.
0: El Festuc, evidentment.
1: I després del Festuc, sorpresa. Després aquell moment serà el canvi d'era del Festuc a les noves coses.
0: Estàs content?
1: Molt content, sí? Molt feliç. Clar, primer per tot el que ha passat enguany, després perquè per fi puc ensenyar més coses, no? Més música, no? I això sempre fa moltíssima il·lusió, perquè hi ha molta gent que em descobreix ara. O sigui, el Festuc no està de cap a caïda encara. És que segueix creixent. Però clar, hi ha un moment que dius, ostres, que portem ja 7 mesos amb el Festuc, no? Jo vull ensenyar més coses, no? Perquè moltíssima gent et diu, hòstia, sí, el Festuc, superbé, superguai, ha funcionat, molt bé, què més?
0: Esperaves aquest creixement amb el Festuc?
1: No.
0: No?
1: No, no. No, no. O sigui, al final veníem de chimichanga, que ja ens va portar moltíssimes coses i ja ens va funcionar molt bé, i el que volíem era mantenir la línia. Almenys, no? Dir, ostres, a veure si podem mantenir aquesta línia. I clar, és que han estat tantes coses les que han passat amb el Festuc, o sigui, tantes coses tan gegants, que és que si m'ho haguessin dit fa un any, et diria...
0: Impossible.
1: Impossible, ho veig molt lluny, això.
0: Et veiem a la Mercè 26. Marcos, gràcies per venir a Ràdio 4 aquesta nit.
1: Gràcies a tu.

Amb la música dels Blau Mood posem el punt i final al programa d'avui. Arribem a les 12, demà a les 11, més Metròpoli aquí a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado, que tingueu molt bona nit i un bon dia. Fins demà.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Ets de posar sucre al cafè?
2: Sí, sempre, sempre.
1: Per això has portat una sucrera.
2: Sí, he portat... No? Sí, sí, a veure, sí, a veure, si no em posés sucre, segurament tampoc la tindria.
1: Ja.
2: Perquè m'ha costat molt trobar un objecte que hagi guardat
1: i
2: que tingui...
1: Ja, això ho deies.
2: Sí, que tingui un significat. M'ha donat que potser m'estic fent més com... que no estic tan lligada als objectes o... Aquesta sucrera...

0: No, no igual, però no sé, no sé. M'ha agradat trobar que no tinc tants objectes o que m'ha costat molt trobar objectes que guardi des de fa molt o que signifiquin moltes coses.
1: Escolta, estic mirant les teves arracades.
0: Sí.
1: En tens moltes, de teves?
0: Buah, mira, això sí que podríem fer un programa només sobre les arracades perquè jo aquestes arracades les fa una joiera coreana, sí, que sí. Jo em vaig enamorar a Seül del que feia ella i vaig comprar-li els seus dissenys i m'agradaven tant tant que un altre viatge li vaig demanar: ostres, no faries arracades amb els meus dibuixos, a veure, no sé, si t'inspires alguna cosa? I va estar fent-me arracades, jo li encarregava i li pagava. En teoria eren per vendre-les, però he venut molt poques, he regalat algunes i tinc moltes arracades perquè són totes diferents i totes m'encanten, o sigui que...
1: O sigui, les portes cada dia.
0: Les porto, sí. No porto gairebé res més de joies, però les arracades sí, sí, sí. Em donen com bon punt, sí.
1: Avui la nostra irrepetible és la pintora, il·lustradora i artista internacional Eva Armisen.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Eva Armisen, benvinguda a Irrepetibles.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Pintora, il·lustradora, una artista reconeguda internacionalment i amb un estil molt reconeixible també, amb traços aparentment molt senzills i plens de color i de somriures, després en parlarem. Però no sé si has pintat avui, si has dibuixat avui, Eva.
0: Doncs he pintat, però estan fent un documental sobre el meu treball i he estat tot el dia rodant fins
1: de
0: venir aquí. Sí, he estat de rodatge i llavors he pintat coses pel rodatge, diguem-ne.
1: Perquè es veiés com pintes.
0: Exacte, i títols escrits, i paraules, i... però sí, sí, he pintat.
1: No sé si ens podries dir com és el teu estudi.
0: El meu estudi és un pis ara mateix, que és la primera vegada que és un pis. És un pis molt, molt lluminós i sempre havia tingut com espais molt oberts i sempre havia volgut espais molt grans on no sé. I de cop, bon, la vida em va portar a tenir aquest estudi, que és un pis gran, però que està com dividit, clar, amb les seves habitacions. És un estudi del pis, és del 1900 i poc, 1905, i és molt bonic. M'agrada moltíssim. Té moltíssima llum. Molt important.
1: És important que hi hagi llum?
0: Molt.
1: Sí?
0: Sí, sí, és importantíssim. Però no només per pintar, per viure.
1: Per viure.
0: Per viure, sí. Sí, sí, jo crec que la llum i l'espai. I després la possibilitat aquesta, he dividit com les habitacions per fer diferents activitats, perquè jo sóc pintora, però bàsicament sóc pintora, però faig moltes coses diferents. Llavors m'ha permès això. L'estudi d'ara té com molts compartiments on jo mateixa dic, bueno, doncs ara vaig a fer això i això altre, i vaig movent-me, no? El definiria com molt lluminós, molt... No sé, m'agrada molt estar al meu estudi.
1: Tot
0: molt.
1: I la ciutat.
0: Sí,
1: tot
0: però
1: i la
0: és... Sí, bueno, tot i la ciutat. Jo vaig viure molts anys fora de la ciutat
1: sí,
0: i vaig venir
1: això.
0: A la ciutat amb moltes ganes de ciutat. Soc una mica com contrària... Clar, jo vaig estar vivint més de 20 anys al mig del bosc, pràcticament. Llavors, quan vaig tornar a Barcelona, feia molt que no vivia en una ciutat i trobava a faltar coses de la ciutat. I viatjo molt, amb la qual cosa estic a la ciutat a lo millor menys de la meitat de l'any, perquè sempre estic viatjant per la feina i
1: clar,
0: per projectes.
1: Sí.
0: De moment, estic super a gust. No sé el que em durarà, però estic molt bé.
1: Un d'aquests viatges, per exemple, 27 de novembre, a la sala d'exposicions de la Diputació d'Osca.
0: Ostres, sí.
1: Suposo que estàs preparant-ho, no?
0: Estic a tope amb
1: a
0: això.
1: Tope.
0: A tope. I em fa moltíssima il·lusió, perquè és, d'alguna manera, és com tancar un cercle molt bonic. Quan jo vaig acabar a Belles Arts, que jo vaig venir a estudiar a Barcelona, soc de Saragossa, vaig venir a estudiar a Barcelona perquè a Saragossa encara no hi ha Facultat de Belles Arts, vale? Jo vaig venir fa molts anys i ja em vaig quedar a Catalunya a viure. I llavors, quan vaig acabar la carrera, em van donar una beca, les Bodegas Enate, que era la primera beca, acabaven d'obrir les bodegas, unes bodegas molt conegudes del Somontano, i em van donar aquesta beca de creació. Era un any, em donaven molts més calés dels que jo havia vist mai a la vida junts, i mira, em van donar l'oportunitat de pintar un any i sobretot de pensar per primera vegada que em podria dedicar a això. I que podia no pensar en res més que en pintar i fer coses relacionades amb això, no? Vaig pintar un any i la beca acabava amb una exposició que era en part d'aquesta sala on es posaré ara. Clar, han passat molts anys.

0: Todo es la vida, ¿eh?
1: Cosas. Sí, es maravilloso.
0: Todo es la vida.
1: Es la bomba, sí, sí.
0: I aquest estiu tampoc has parat, Eva.
1: No parat.
0: El juliol a Corea del Sud, on ets molt reconeguda, ja en parlarem després, on es va estrenar un musical familiar inspirat en el teu univers creatiu, que es diu Lina Superhero.
1: Sí.
0: Això és meravellós, també.
1: Això és molt fort. Sí. Això és molt, molt fort. Això és com un superregal que encara no em crec, no? Perquè portem 2 anys, es va estrenar el juliol, com dius tu, a Seul,
0: sí.
1: I hem estat 2 anys treballant i tot l'equip és coreà, excepte jo. I llavors em van fer aquesta proposta boja de pensar una història. La història no l'he escrit jo, però sí que l'he supervisat. I ha sigut una aventura meravellosa.
0: Fes l'escenografia.
1: L'escenografia, el vestuari, la història en si, clar, la personalitat dels de Lina i dels seus companys. Lina és una nena d'11 anys que de cop descobreix a través de la connexió amb la seva àvia morta que té uns poders. I llavors té poders d'ajudar com el món a recuperar-se de tots els atacs contra la natura, no? que estem rebent. I té 2 aliats, el seu germà petit, el Mino, que és un trasto i que ha fet que, bueno, no t'explicaré tot, però ha desencadenat tota la desgràcia que han de solucionar, i un robot, el Dindon, que és el que els hi acompanya. Llavors jo vaig pensar la història, vam treballar amb la guionista, amb tot el que això comporta, perquè al final després no puc parlar amb ella, vull dir, no ens entenem ni una paraula, és tot com...
0: Clar, aquest era el dubte.
1: Jo, en fi, no, porto 18 anys treballant a Corea, hauria de parlar una mica de
0: alguna
1: Corea.
0: Alguna cosa, no?
1: És com impossible, és molt difícil.
0: Imagino.
1: Molt difícil, yeah. Però m'entenc, i al final, si hi ha una cosa que he tret de totes aquestes feines i col·laboracions a Corea i altres països, és que transcendeix, no? O sigui, l'entendre't amb la llengua és una cosa, però a través de l'art, de la creació i de més, hi ha un llenguatge que va molt més enllà i que funciona fins i tot a cultures que no tenen res a veure, no?, amb la nostra.
0: Estaria bé veure-ho aquí.
1: Sí, estaria genial i m'encantaria perquè és molt xulo. Jo me quedo, o sigui, quan vaig poder veure'l acabat, perquè és molt difícil fer-se la idea d'una cosa així, no? Quan, no sé... Clar, jo no estic acostumada ni sé... Bueno, va ser un superplaer i em va agradar molt. És molt complicat viatjar amb musical així, que s'han de traduir tot.
0: Ja, sí.
1: És, a nivell de producció és complicadíssim.
0: Sí.
1: Però bueno, ha estat 2 mesos a Seul, ha anat superbé i ara estan preparant diferents versions per moure-ho per Corea de moment.
0: Uh-huh. Això, juliol i agost. I al juny vas inaugurar la teva primera exposició institucional a Taiwan.
1: Sí, això va ser molt fort també, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Home,
0: es deia.
1: Sí.
0: Com va anar?
1: Sí, sí, va anar molt bé, molt bé, increïblement. Jo havia exposat a Taiwan, havia anat en diverses ocasions a fires d'art, però amb coses molt puntuals,
0: sí.
1: 4 dies i amb molt poca obra, òbviament. Llavors va arribar aquesta proposta, va ser a Kowloon, que és una ciutat que és port, un port molt important, que està com a mitja hora de Taipei, una uh-huh. cosa així. Però és una ciutat molt tradicional, com... No sé, al principi quan vaig arribar em va sorprendre perquè no sabia com, on col·locar-la, ni sabia massa bé què feia jo allà, ni res. Però aquesta ciutat té un museu importantíssim i em van convidar a fer una exposició molt gran allà. La van preparar i va ser un descobriment treballar amb ells. Molt... Molt bé, ens vam entendre molt bé, va ser una producció meravellosa i després a nivell de públic ha batut tots els rècords, que jo sóc la primera sorpresa perquè a Taiwan no havia ensenyat la meva obra gairebé. O sigui que molt contenta. Va estar 3 mesos.
0: Durant aquests viatges aprofites per dibuixar, per pintar?
1: A veure, és que jo dibuixo i pinto molt amb el cap. Vull dir, abans de posar-m'hi, llavors sí que em serveixen moltíssim els viatges i la gent que conec, les maneres de treballar, em serveixen molt i a vegades només anoto una paraula que després em fa venir aquella emoció o aquella sensació que m'ha creat l'atenció. Pot ser un dibuix molt petit, també depèn. Hi ha hagut viatges que ha hagut d'estar molt de temps i llavors sí que busco un estudi o algun lloc on pugui treballar. Però normalment, quan són viatges que vaig a muntar una exposició o lo del musical i demés, No, però no paro. O sigui, el cap, al final, és com una necessitat, saps?

0: Què et passa pel cap, Eva?
1: No, el meu pare. El meu pare és molt, molt fan de Atahualpa, de sempre, d'Atahualpa Yupanqui, i nosaltres des de nenes l'hem sentit molt. I quan era petita era com la banda sonora, quan anàvem de viatge, sempre anàvem de vacances a Galícia i era un viatge llarguíssim en cotxe, i llavors ens tocava sentir Atahualpa, ens tocava sentir a Mercedes Sosa, i sempre m'havien encantat, però mai havia escoltat massa les lletres com nena, no? Jo anava fent les meves coses, suposo que estava ocupada amb altres coses. Però després m'he fet també molt fan, no? D'un tio que parla tant de la llibertat, tan ben entesa des del meu punt de vista, i aquesta cançó que estàvem sentint, no? De perquè no engrasso los ejes me llaman abandonado, no? Perquè no vaig pel carril que tothom espera, no? Em sembla molt inspirador, i més en els temps que estem vivint ara, no? Que has de pertànyer sempre amb un calaixet tancat.
0: Sí, sí, les
1: no?
0: etiquetes, eh?
1: Sí,
0: etiquetes.
1: I hem d'etiquetar-ho tot. Sí. I crec que l'Atahualpa era tot el contrari, no? I cantava precisament aquesta llibertat que no té res a veure amb la posició social, ni, no? I m'agrada, sí. Em recorda molt al meu pare i els viatges en el cotxe amb la meva germana i la mare i el pare.
0: Evar Vicent Bustinza. Vas néixer a Saragossa, a l'Aragó, l'1 de setembre de 1969. Recorda'm nosaltres la teva infantesa.
1: Doncs mira, avui, aquest matí parlàvem.
0: Sí.
1: Jo tinc molt bons records de la meva infantesa. Recordo una infantesa molt feliç. Sempre, només som dues germanes i sempre hem estat superunides i, de fet, treballem les dues. Ella
0: ara,
1: és la meva.
0: Sí, sí.
1: Amb la Cristina.
0: La teva manager.
1: Sí. I em vaig sentir molt... Sempre em van fer sentir els meus pares com que era jo la que prenia les decisions del que volia fer,
0: ah,
1: no?
0: Sí.
1: Després, com mare, m'ha semblat impossible superar això, saps? Ni arribar ni a prop. Però jo sempre vaig tenir la sensació de que el que deia es tenia en compte, no? I la meva infantesa era a Saragossa, molt tranquil·la i amb molt bons amics, que molts conservo des de que érem superpetits.
0: Sí.
1: I després els estius a Galícia. Això era com sagrat i era una superfesta, perquè arribàvem, deixàvem les coses a la casa que jugaven els meus pares i ja no els tornàvem a veure fins que marxàvem. O sigui, estàvem al carrer tot el dia, no? Recordo molt això. Sí, molt tranquil·la i feliç, molt feliç.
0: I no hi havia artistes a la teva família?
1: No hi havia artistes... però sí que hi havia la sensibilitat, saps?
0: Sí.
1: Però la meva mare és, perquè encara que està jubiladíssima des de fa molt, és professora d'educació especial,
0: sí.
1: I el meu pare és enginyer industrial.
0: Sí.
1: Però sempre havien tingut una sensibilitat cap a l'art i cap a... El meu pare llegia molt, ha llegit sempre molt, sempre ens portava llibres, sempre estàvem... No sé, sí, era una casa que sense ser artistes, bueno, entraven coses i les gaudíem.
0: Una nena tímida?
1: Molt, molt,
0: molt
1: tímida,
0: tímida,
1: molt tímida, sí. Molt cap endins. Però a la vegada molt, no sé, o sigui, era molt tímida i m'amagava darrere del que pintava, o saps? Em servia molt, o el que escrivia, perquè m'agradava també escriure històries. I sí, era tímida, però després en el petit comitè imparable. O sigui, quan estava a gust i tranquil·la, bé.
0: Dius, et refugiaves amb tot el que pintaves. Com arriba la pintura a la teva vida?
1: Doncs per una professora del col·le, bàsicament, sí.
0: Sí.
1: Sí, jo anava a una escola religiosa, de cures, i que tampoc tinc records de que fossin, que hi hagués una repressió, però sí que recordo molta diferència entre la majoria dels professors i aquesta professora de plàstica que venia de fora i que era com... Per mi era com... Bueno, representava la llibertat.
0: La
1: Izaskun. La Izaskun Arrieta, que era una pintora que, bueno, havia de compaginar la pintura amb donar classes, no? I jo vaig tenir aquesta sort. I em va fer sentir com que podia dedicar-me a això, que podia gaudir, que no hi havia tantes limitacions. Recordo molt que de les primeres classes que vaig tenir amb ella, jo no sé, devia haver tenir, no sé, 10 anys o una cosa així, no me'n recordo molt, però... Em va dir, què vols pintar? Jo li vaig explicar el que volia fer i em va dir, bueno, però com t'ho imagines? Petit o molt, molt gran? O com ho faries? O molt gros? I jo vaig pensar, hòstia, molt gros. I em va buscar una cosa enorme i vaig començar a pintar. I allò, a mi em va deixar una cosa com a dins de dir, ostres, realment això em dona una sensació molt única, que és el que vull fer, no? I a partir d'allà, és veritat que la vaig tenir durant tres cursos o així, però després els meus pares em van recolzar sempre. Vull dir, no vaig tenir la sensació de que pintar fos més difícil que dedicar-me a qualsevol altre ofici, no? I això va ajudar molt, clar.
0: Com eren els teus diaris d'adolescència?
1: Com eren?
0: Sí.
1: Hòstia, molt ingenus, clar. Molt ingenus, molt... Encara els tinc alguns per allà voltant. Sí. Mira, també serien uns...
0: Però pintures?
1: Bueno, hi havia dibuixos, molts col·lages, molts col·lages. Jo enganxava de tot al diari, de tot. I ho segueixo fent, eh?
0: Ah, sí?
1: Els quaderns, sí. I a l'estudi, o sigui, sí. El meu estudi està ple de coses enganxades per la paret, que poden ser, ara són moltes fulles i coses que trobo d'arbres i perquè m'ha agafat per aquí, però... pensaments, formes que em recorden, que pot ser un plàstic al terra o el que sigui, que de cop veig una cosa i la penjo i després penso i la canvio. I... sí, i els diaris eren, bueno, a part de parlar de tots els meus amors impossibles i els drames...
0: Hi va haver molts?
1: Hi va haver-hi uns quants,
0: molts
1: no
0: quants.
1: Sé si molts, però bueno, en aquella època, clar, jo crec... L'altre dia ens juntàvem amb els amics del col·le, que fem un dinar cada no sé quan, i jo no vaig mai, però aquesta vegada vaig coincidir perquè és a Saragossa i clar, i vaig veure tots els que hi havia allà i sí, tots havíem estat amb tots, a veure, tots ens havíem agradat, està, és molt dir, però ens havíem intercanviat les notetes que ens enviàvem de si tu m'agrades, si quedem a fora al pati, si et demano de sortir, si bueno, aquestes coses tan ingènues, naïfs i precioses, no?, que fèiem.

0: that you do.
1: Parlant d'amor, tu dius que aquesta és la millor cançó d'amor de la història.
2: Avui.
1: Que això és molt dir, eh?
2: Avui.
1: Avui.
2: O sigui, jo et diré això avui.
1: Demà
2: m'agrada molt Nick Cave, m'agrada moltíssim. Sí. I aquesta cançó la trobo preciosa perquè està demanant que vagi als seus braços creient en tot el que ell no creu, però ella sí, no? D'alguna manera està com acceptant-la tal qual i rebent-la perquè és el millor que li ha passat, no? I creu en els àngels, i creu en Déu, i tot. I em sembla una bonica manera de declarar-li a algú l'amor, no? De desitjar acollir-la amb els braços tal i com és, no? Sí, m'agrada molt, i a part trobo que és un home sexy i que canta d'una manera que a mi m'hipnotitza. I clar, ho té tot ara, ja et dic, segurament demà passat.
1: Ja, no va una altra.
2: Sí.
1: Escolta, Eva, en quin moment decideixes que et vols dedicar a l'art i estudiar Belles Arts a Barcelona?
2: Doncs va ser molt natural i té molt poc misteri. Jo vaig acabar, quan estava a COU, vaig haver de decidir què volia fer. Jo ja sabia que volia ser pintora. Ho sabia des d'aquesta professora que t'he dit, des de la High School.
1: Sí.
2: I com que els meus pares tampoc em van posar masses pegues, quan va arribar el moment no hi havia Belles Arts a Saragossa. I la decisió va ser Barcelona o Madrid. I aquí la meva mare de seguida va dir, no, Barcelona, ostres, m'agrada més, el mar, estaràs superbé. I va ser això el que em va fer venir a Barcelona i des de llavors.
1: I què tal?
2: Doncs t'he de dir que al principi no em va entusiasmar molt. Ah. Vaig notar molta diferència dels meus amics de Saragossa. Jo pensava que vindria una festa i em va costar una mica adaptar-me. Vaig quedar-me primer en un col·legi major durant el primer any i mig i no va ser fàcil. Vaig fer amics, però em va costar. Vaig notar que la gent era molt més cap endins.
1: Ah, sí?
2: Que a Saragossa,
1: molt més.
2: Hi havia
1: diferències amb això.
2: Bueno, jo ho vaig notar, ja. Em va donar aquesta sensació, sí. I després la carrera tampoc va ser el que jo pensava.
1: Ah.
2: I tot junt es va convertir en una cosa com una
1: mica... Tu què esperaves i què vas trobar?
2: Bueno, jo esperava continuar amb la meva il·lusió de seguir pintant i fent i de que la universitat seria això multiplicat per molt. I, bueno, no va ser tan interessant, no? Va ser interessant el conèixer molta gent que vaig conèixer allà. Després vaig anar agafant el ritme, però suposo que ho havia idealitzat i que pensava que seria superestimulant i a mi em va deixar una mica més freda.
1: Per exemple, l'assignatura de procediments pictòrics?
2: Procediments pictòrics. Bueno, l'assignatura de procediments pictòrics va ser una assignatura que et puc dir que és la que més vaig aprendre de tota la carrera, tot i que era un rotllo tremendo, però... Era, a més, era l'única assignatura que t'obligaven a anar-hi, perquè Belles Arts, no sé com és ara, suposo que segueix més o menys igual, però era molt... Podies anar, no anar, presentar les feines, organitzar-te una mica, però aquesta assignatura, l'assistència era obligatòria, i era una assignatura molt teòrica, però molt aplicable a tot el que feies, perquè al final el que apreníem era a fer les pintures. O sigui, com fas una pintura a l'oli, com fas tu mateix, com prepares les teles, vull dir...
1: Sí, era una tècnica. Cosa...
2: Era tècnica, no? Havies d'aprendre una mica de química, amb els pigments, com els mesclaves i tal, però en el fons era una assignatura que la podies aplicar directament. Vull dir que no, la resta de les assignatures de Belles Arts no són tan així, perquè pots parlar molt subjectivament sobre la pintura, el dibuix, saps? Però aquesta assignatura la recordo amb la distància. Encara utilitzo moltes de les coses que vaig aprendre allà i la recordo amb carinyo.
1: I antropologia cultural amb el professor Alberto Cardín?
2: Buah, això va ser extraordinari, clar.
1: Per què?
2: Perquè era un professor, el Cardín era un professor, de fet, era una assignatura que era optativa, no?
1: Sí.
2: Vale? I l'escollia tothom. Es feia a la sala d'actes de Belles Arts i bueno... Era un grandíssim professor. Et podia explicar les coses d'una manera que t'enganxava. O sigui, no... I després t'examinava. Jo me'n recordo que deia, bueno, fes l'examen com et sentis més bé. O sigui, el pots fer explicar amb una història. No sé, jo recordo com un tio excepcional. Ens donava unes lectures que realment t'obrien el cap i et feien pensar molt. I sabia apropar-se molt bé a la gent jove, donant-li el... Bueno, no sé, molt difícil. Ho trobo dificilíssim, però a mi em va enganxar molt, em va interessar molt i ho vaig fer, ja no me recordo si va ser primer o segon, però va ser una assignatura que procurava no perdre mai.
1: I és normal, Eva, que els artistes al principi de la carrera copiïn, imitin,
2: sí,
1: no?
2: Clar,
1: i tu feies tant. A Modigliani.
2: Jo vaig imitar molt a Modigliani, imagina't. Però sí, sí, sí, bueno, l'admiro molt, eh? I
1: sí.
2: Vaig imitar molt a Modigliani i el més curiós de tot no és això, que jo vaig copiar quadres seus, després me'l vaig portar al meu món com vaig poder, però de Modigliani vaig passar a Baselitz, que és com el dia i la nit, però de cop jo vaig, algú em va fer crac al cap i vaig descobrir l'expressionisme alemany i vaig anar a veure una exposició de Baselitz, que acaba de morir no fa gaire, aquest mateix any, i em va semblar algo tan meravellós i tan posat tot a l'inrevés, perquè de fet és el que fa, invertir els personatges per explicar-te les coses, descol·locar-te tot el món, no? I tenia una força brutal. I llavors vaig passar d'imitar Modigliani a imitar Baselitz. I després m'ha anat quedant amb coses de... Però fins i tot ara, ara que crec que tinc el meu llenguatge i que durant els anys l'he desenvolupat, moltes vegades pensem que hem creat alguna cosa i jo cada vegada estic més convençuda que donem una petita visió sobre algo, però està inventat i està fet gairebé tot. O sigui, tu penses que ara faràs una exposició sobre no sé què, que es titularà no sé què, i de cop dius, ostres,
1: sí, ja
2: mira,
1: s'ha fet,
2: no?
1: Ja s'ha fet.
2: Òbviament no és el mateix, però estem tots més relacionats de los que, del que aparentment pensem.
1: Poques
2: no?
1: Dones referents.
2: Zero. O sigui, jo quan estudiava, Frida Kahlo.
1: Frida Kahlo.
2: Punto. No, no, de veritat, és al·lucinant, però era així. Frida Kahlo i...
1: I tu te n'adonaves d'aquesta carència?
2: No,
1: o no?
2: Molt. Anàvem despertant, eh? Anàvem despertant. Però no, bueno, lluny, llunyíssim, almenys en el meu cas. De... El que passa que, com que jo treballava, jo sí que sempre he tingut la meva pintura un punt molt, molt femení. I molt, molt, una visió molt de dona. Llavors buscava coses que m'ajudessin i potser podia, però costava moltíssim, moltíssim. O sigui, no hi havia sobre la taula res. L'altre dia estava amb una amiga que m'ensenyava una col·lecció que es va fer per les Olimpiades aquí a Barcelona, vale? I s'havia fet un catàleg de gent molt potent, de pintors, vale?
1: Sí.
2: Em sembla que hi havia 92, vale? No hi havia ni una dona.
1: Què dius?
2: Al 92, ni una. Que ens vam quedar, però com és possible? No hi havia consciència tampoc, suposo, no? No hi havia... Sí que, bueno, també...
1: Sí, sí, i això és ahir.
2: Ahir.
1: És ahir.
2: Sí, vam flipar, sí, sí.

0: Aquesta et transporta a Holanda.
1: I a ballar. Sí, jo sento aquesta cançó i estigui on estigui i m'he de posar a ballar. Però sí, em porta molt a Holanda, perquè jo vaig tenir una parella holandesa durant uns anys i llavors vaig marxar a estudiar a Holanda tercer de Belles Arts. Vaig muntar-me un intercanvi i me'n vaig anar allà. I aquesta cançó la ballava molt, molt. Prince sempre m'ha semblat algo que no puc estar-me quieta quan ho sento, no? I Sign of the Times és una cançó brutal per ballar i sí, m'agrada.
0: Què tal l'experiència holandesa?
1: Molt bona,
0: sí?
1: Boníssima. Molt, molt, molt, molt. Em va encantar. Em va encantar. Jo vaig anar a la Rietveld Academy, que està a Amsterdam, i em va agradar moltíssim. Jo quan vaig arribar, imagina't quina concepció més diferent, o em vaig quedar amb aquesta idea. Quan vaig arribar em van dir, busco l'aula de pintura, jo vinc d'intercanvi un any, no sé què, i em diuen, però tu què és el que vols fer? I jo, clar, em vaig quedar, diu, tu tens un projecte o tens algun pla del que vols fer durant aquest any? I jo no tenia cap pla, no? Em van dir, torna a casa i pensa, i quan tinguis el pla, aprofita aquest any, perquè allà és una universitat que té moltes disciplines. Hi havia ceràmica, hi havia joieria, hi havia també part de vestuari, de moltes coses. I això em va agradar molt, perquè vaig pensar una història i vaig poder provar moltes disciplines per fer-la, no? I em van donar aquesta visió.
0: O sigui, tu decidies el teu camí, d'alguna manera.
1: Exacte.
0: No?
1: Clar, això va ser la gran diferència, no?
0: Sí.
1: I això donava molta llibertat, molta responsabilitat, també, perquè havies d'escollir i de moure't i de provar coses que potser no havies fet mai, però a mi em va anar molt bé.
0: Què tal el noviet?
1: El noviet, molt bé. Bueno, vam ser molt feliços, sí, fins que es va acabar. Però sí, va ser fantàstic. També és veritat que a Holanda, llavors, jo la primera vegada que vaig anar des de... Encara no feia ni Belles Arts, estava preparant-me l'examen de quan vaig començar a sortir amb aquest noi.
0: Sí.
1: I el contrast entre Saragossa i Holanda, com vaig anar en aquell moment, que et parlo que seria el 86, 87, alguna cosa així.
0: Sí.
1: Era com anar a la lluna. Sí, brutal, brutal. Em va flipar la llibertat, com es movien, com vivien tots els joves independents, com tenien ajudes del seu govern per sortir de casa als 16 anys tots.
0: No he tornat, eh? Barcelona, Holanda. I no has tornat.
1: No, vaig tornar durant anys, però quan es va acabar no he tornat. Ho tinc molt pendent. Però també tinc una idea al cap tan preciosa que a vegades dius,
0: potser que es quedi aquí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que es quedi com està, no? No sé, sí.
0: I, si no m'equivoco, et van donar una beca per fer cursos de gravat al taller de Fuente Todos,
1: sí,
0: al poble on va néixer Don Francisco de Goya,
1: sí,
0: que també feia gravats. I, de fet, als arxius d'aquesta casa hem trobat un reportatge sobre un curs de gravat al taller de Fuente Todos l'any 1994.
1: Hòstia, no ho puc creure.
0: Escoltem un fragment. Sí.
2: No, sorprendente es el calificativo más empleado por la quincena de alumnos que asisten al curso.
3: Como la pintura, pero mucho más. Es más sorprendente.
4: Bueno, yo creo que engancha precisamente porque no ves el resultado conforme lo vas haciendo, ¿no? Sino que es un proceso de ir trabajando sobre una cosa que hasta que no la estampas no sabes cómo te va a quedar, ¿no? Pero siempre está el factor ese de sorpresa de a ver qué sale.
1: ¡Qué fort!
0: ¿Cómo pasa aquest curs?
1: ¡Qué fort! Mira, me acabas de posar la pell de gallina. ¡Qué bèstia! Va ser un curs preciós, perquè s'obria, a Fuente Todos van crear aquest taller de gravat i nosaltres vam ser els primers alumnes. I va ser un luxe, va venir gent molt, molt potent de tota Espanya. Jo recordo a Monir, a Caja, eren grans gravadors, nosaltres no teníem ni idea, i ens van obrir un món, perquè el gravat és una manera d'expressió, que estic super d'acord amb el que deia quan era tan jove, no? De que el control, per molt que sàpigues, que nosaltres no en sabíem, és molt relatiu. Saps? Hi ha una... L'atzar està tan present que fins que no ho veus imprès no saps què passarà, no saps com l'àcid menjarà el metall del tot. Vull dir, hi ha fórmules, però tot són un cúmul
0: que es descobreix amb el temps.
1: Clar. Sí. I va ser un curs que em va descobrir el gravat, que després he treballat i treballo fins ara, o sigui que molt important per mi.
0: Acabes la carrera i has de decidir què fer.
1: Sí.
0: I què?
1: Doncs mira, no tenia ni idea, la veritat. També t'he de dir que tampoc em preocupava tant. No sé. Jo no recordo amargar-me pensant i ara què faré amb la meva vida. és veritat que durant la carrera jo ja havia fet algunes exposicions que, doncs jo què sé, havia exposat al banc on tenien els diners els meus pares, que m'havien deixat una paret. Havia exposat a centres cívics, havia participat en concursos. Vaig començar el doctorat, com per inèrcia, perquè no sabia què fer. Vaig dir, bueno, doncs començo els crèdits del doctorat a Belles Arts i vaig tirant i ja aniré veient què passa. I van passar dues coses. Una va ser que el meu pare em va ajudar i vam muntar un dossier amb els quadres que tenia, amb les fotos i demés, i em va dir, vinga, i ara vés-te'n cap a Arco, a Madrid, a veure quina galeria et vol, no? Perquè a veure què et dedicaràs. I jo, amb tota la vergonya del món, vaig anar, vaig ensenyar-lo i ningú em feia cas. Ningú em feia ni puto cas. Després, clar, també...
0: Això no és estrany, això, eh?
1: No, sí, no? Però és que és normal. Tu no pots anar a una fira a que t'atenguin. Però, bueno, vaig tenir la sort de que uns galeristes que eren de la meva edat, de Lisboa, tenien l'estand per primera vegada a Arco, també, i estaven tan cagats de por com jo. I quan jo vaig anar allà, em van oferir una cadira i els hi vaig ensenyar el dossier. I no recordo massa bé ni què em van dir, però jo vaig entendre que els hi agradava. I llavors, quan va passar Arco, això va ser un divendres o un dissabte, diumenge terminava la fira, i jo dilluns o dimarts vaig volar a Lisboa, vaig agafar un tren fins a Massamà, que era on tenien la galeria, que per això es diu Arte Perifèrica, perquè estava super a la perifèria, i vaig portar uns dibuixos i em vaig plantar allà. I això va ser el primer contacte que realment a nivell professional em va canviar bastant la vida. I vaig començar a treballar, van vendre aquests quatre dibuixos, suposo que per una casualitat, com tota la vida, però vaig poder fer 8 més, i així fins avui, que estem treballant junts encara, i he fet moltes exposicions i moltes aventures amb ells, ens hem fet molt amics, i vaig estar vivint del que es venia a Portugal durant 10 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: I bé, bé pel que necessitava, que era poc, però molt contenta, i vaig poder realment creure que jo viuria d'això. Entre això i la beca de Nate, van ser les dues coses que em van fer posar-me en deixar el doctorat. Bueno, havia tret els crèdits, però no vaig arribar a fer la tesis, i tirar... i seguir els meus quadres.

0: Aquesta la ballaries amb la teva germana i la teva filla.
1: I sola.
0: I sola.
1: Sí.
0: O les tres o tu
1: sí.
0: sola.
1: Sí, es va convertir... A veure, és un himne de cançó.
0: Sí,
1: i la Tina
0: Turner sí, sí.
1: té aquesta potència, no? Tenia aquesta potència tan indiscutible, no? Sí, la ballaria l'he ballat moltes vegades amb elles i s'ha convertit com en la nostra cançó, diguem-ne, no? I em dona molt bona energia.
0: Escolta, com eren aquestes primeres creacions teves? Aquests primers anys?
1: Doncs eren bastant diferents.
0: Sí.
1: Eren, sí, tenien les primeres adolescents, tenien molts sers fantàstics, que eren els protagonistes,
0: sí.
1: eren bastant negres, tenien molt a veure amb l'expressionisme, per mi, sí. I després explicaven històries...
0: Com han canviat les coses, eh?
1: Sí, sí, sí,
0: no?
1: És meravellós que les coses canvien.
0: Sí.
1: sí, sí, sí, canvien molt, però al final els missatges, dintre de tot, tampoc canvien tant. En el meu cas, eh? Vull
0: yeah,
1: dir, quan miro
0: yeah.
1: els quadres, que jo no conservo quadres meus més que els que estan perquè s'han quedat allà, però els meus pares sí. Llavors, cada vegada que vaig a casa seva sí que veig com una mica quadres de fa molts anys, no?
0: Clar.
1: I, no sé, em fa pensar que al final em movien la mateixa emoció a pintar. Ho explicava d'una manera molt diferent, però no era tan diferent el que volia explicar.
0: No, el missatge no és diferent?
1: No ho sé.
0: Perquè el color...
1: El color, no? Sí, el color, l'expressió. Tenien unes
0: sí.
1: dents, tots, unes boques immenses, era molt més agressiu. Però al final les relacions que tenien entre ells eren relacions que les puc seguir representant ara perquè em segueixen emocionant, no? I sí, al final és una necessitat d'explicar històries que m'emocionen, de com d'alguna manera parar el temps i encapsular-les allà per poder tornar-hi, no? Després també...
0: En les primeres exposicions es pateix una mica, Eva?
1: Amb totes.
0: Amb totes.
1: Amb totes, amb totes, sí, clar.
0: Però ara menys, no?
1: No et pensis,
0: no.
1: No, no. I el dia que no pateixi, segurament...
0: Al principi, per exemple, no sé.
1: No, perquè també tampoc espera res, no?
0: Ja.
1: Saps? O sigui, conforme... En el meu cas, suposo que cadascú... Jo em segueixo posant molt nerviosa, ara mateix amb l'exposició 2 que estic molt nerviosa. Hi ha un moment en què tot fa clic, però encara no he arribat a aquest moment.
0: Yeah.
1: Jo sé que arribarà, però no m'acaba de tranquil·litzar, no? I quan comences, tot és molt més nou, et poses més nerviosa per algunes coses, però tampoc tens expectatives, ni la gent té expectatives sobre el que fas, no? I això, vulguis que no, també condiciona i et posa en situacions que a vegades et fan patir d'una altra manera. Però em posa nerviosa i crec que si no em posés nerviosa seria mala senyal, no?, de que m'importa
0: ja,
1: cada vegada
0: ser,
1: menys.
0: Pot
1: no?
0: ser. Escolta, i crec que t'agrada anar personalment a les galeries.
1: Bueno,
0: per
1: jo vaig començar...
0: Per veure com es tracta les teves obres.
1: Sí, jo sempre dic que segueixo els meus quadres i que això m'ha donat... Ha sigut una decisió meravellosa perquè...
0: Sí.
1: Perquè la meva carrera, el recorregut que he fet, no és gens estàndard. I he acceptat coses que tothom m'ha dit que no agafés. I he anat a fer projectes públics, publicitat, he fet il·lustració... He fet moltes coses que m'han interessat. He treballat per empreses gegants, he treballat per gent molt petita, he fet... No sé, he seguit una mica... I això ho he fet perquè també he acompanyat els quadres on han anat. I això que t'explicava abans de Lisboa, de Massamà, d'anar... amb els dibuixos allà a donar-los jo, segurament si els hagués enviat i no haguéssim parlat i no ens haguéssim comunicat, a lo millor no hagués passat res, no? Vull dir, no ho saps mai, clar,
0: clar
1: perquè vas
0: no
1: improvisant.
0: Sí.
1: Però a mi m'ha anat molt bé seguir-los i decidir el que no vull fer i amb qui no vull treballar i sentir tant l'èxit com el fracàs... veient-lo de cara i pensant, bueno, ni és tant una cosa ni és tant l'altra, no? Sinó és tot un cúmul de casualitats.
0: Clar, i parlar-ho també amb la teva germana.
1: Bueno, la meva germana, ella viu a Los Angeles
0: sí.
1: des de fa molts anys, i llavors ella va començar... Bueno, ens hem portat sempre superbé i llavors ens ensenyava les meves coses, els seus
0: allà.
1: Amics allà
0: sí.
1: compraven coses i tal, però la veritat és que vam començar a fer petites exposicions i va començar a funcionar i vaig aconseguir una galerista a Los Angeles, que de fet és la meva galerista principal ara mateix i és també la que em va introduir després a Corea, que ella és coreana però viu a Los Angeles des de fa molt. I llavors, quan les coses van començar a funcionar així, ella va deixar el que estava fent i es va dedicar a fer-me de manager a mi. Ja totalment. I d'això ja fa 20 i pico d'anys, vull dir.
0: Uh-huh.
1: I això és un privilegi, també.
0: El procés de creació és el mateix quan tu decideixes què fer I quan és un encàrrec?
1: No, és el mateix, no. També aprens això, a base de... Sí, perquè al principi em costava moltíssim entendre
0: què
1: això.
0: Què et costava?
1: Doncs mira, jo recordo el 2011, a mi em van trucar per telèfon i em van encarregar una campanya de Coca-Cola. Jo no havia fet mai res de publicitat i tenia molt poca experiència en tot, a nivell professional.
0: Sí.
1: I tot el meu entorn em va dir, no ho facis, perquè això és com fer un publicitat, el costat més artístic, sí, és un perill, tal. Però hi havia alguna cosa que a mi em venia molt de gust fer-ho. I a part, no sé, la publicitat de Coca-Cola m'agradava i pensava que era provar una altra cosa, però em va costar molt entendre. Un cop vaig dir que sí, em va costar molt entendre que era un encàrrec i que jo m'havia d'anar adaptant, no? Perquè em demanaven coses que jo no les acabava de veure i intentava convèncer-los, no? Intentava, però d'una manera molt com d'anar a l'essència, no? Del que... Clar, això vaig aprendre ràpid que no funciona així, no? Quan fas un encàrrec i l'acceptes, has de saber molt bé que estàs acceptant, és bàsic. I llavors, si realment no estàs d'acord...
0: No ho facis.
1: No ho facis. Clar. Després és veritat que t'ho encarreguen a tu perquè tu tens una visió i una determinada manera de fer. I això, òbviament, ha de marcar l'encàrrec. Però mai has d'oblidar perquè t'ho encarreguen. I que és el que volen, el que t'ho encarrega i el que busca, no? Llavors és com un... Quan faig el que jo vull, no... Però m'agrada fer encàrrecs, també, M'agrada molt posar-me en el cap del que desitja un altre i poder trobar la manera i la solució. També és un altre repte.
0: Parlàvem de les etiquetes. Què tal l'etiqueta de la pintora de la felicitat a Corea?
1: Doncs pues mira, al principi la vaig portar fatal. Em va semblar... Sí, em va semblar... Però cada vegada em sembla més... Estic més d'acord. No en que jo sigui la pintora de la felicitat, però m'agrada que els hi provoqui felicitat el que jo faig, que és diferent.
0: Yeah.
1: M'agrada molt, perquè penso que hi ha molt poques coses al voltant que ens provoquin felicitat. I el veure això com un mal apodo també seria molt desagraït,
0: és
1: no?
0: És veritat, sí.
1: I no, m'he reconciliat.
0: Si fos de la tristesa, encara.
1: Encara, exacte.
0: La
1: sí, i no, ho porto molt bé i et dic, em sento molt orgullosa de poder fer feliç algú.
0: També pel Nadal, a Seül.
1: A Seül.
0: Molt de temps. Què feies?
1: Sí, feia... Va ser un encàrrec preciós, vaig tenir molta sort. Em van encarregar una empresa molt... Bueno, a Corea funcionen molt com amb conglomerats, de manera que hi ha com quatre mega top empreses que controlen tot, a tots els nivells. I una d'elles, a mi em va encarregar fer la decoració de Nadal de Dongdaemun, que és una de les places principals de Seül, i era com l'exterior. Llavors era una cosa pública, per mi era nou i vaig haver de fer-lo durant quatre Nadals. I cada Nadal proposàvem una cosa. Això va ser preciós perquè em van deixar imaginar i quan imaginava i proposava coses em deien, però més. I jo, però això no és possible, no? Com dient, no? Has de pensar més coses, pots ocupar l'edifici, pots pujar tot a sobre, pots fer... I de cop vaig pensar, sóc jo mateixa la que em poso uns límits, no? Tota l'estona. I això em va agradar moltíssim. I vam fer instal·lacions molt boniques i em va fer descobrir que realment l'art públic m'interessa moltíssim. Instal·lar les coses fora dels circuits. I
0: que es fa poques vegades.
1: Fa poques vegades perquè moltes vegades tenim... Ara menys, però et parlo... Jo crec que ara estem molt més oberts, no? Però es veu moltes vegades com... No sé com explicar-ho, com... banalitzar l'art, el posar-lo... No sé, per exemple, jo he fet a part d'aquest projecte i molts projectes que he fet públics, a mi m'encanta pensar que aquest senyor que va caminant per aquesta plaça de Seül i es troba amb això, que potser no ha entrat en la vida, ni ha vist un quadre, ni li interessa el més mínim, i això li canvia el pensament i li fa anar-se'n a un altre lloc...
0: Sí, o esperar dos segons
1: exacte,
0: a observar.
1: Exacte. No? Em va seduir molt això i a partir d'allà he treballat amb bastants projectes que tenen molt a veure amb el carrer i amb estar allà al mig.
0: A Hong Kong, Singapur, Taipei, Shanghai, Melbourne, Austràlia... Què és el que més els agrada? Tu saps?
1: No ho sé. Penso que no som tan diferents, o sigui, culturalment... completament diferent, diferents a nivell d'educació també, però a nivell de sentiments i d'emocions no estem tan lluny. dels humans,
0: sí, saps? Sí, sí.
1: I crec que, jo que sé, a Corea, jo m'ho he preguntat molt perquè és el país que més he treballat, però m'ha passat també a Taiwan i m'ha passat a Xina i a altres llocs, als Estats Units, i crec que connecta, els que connecten amb el meu treball connecten amb una part seva que pot ser que la tenien una mica més adormida pel motiu que sigui, no? Pot ser també amb aquesta cosa que tenim quan som nens, no? De no tenir tants prejudicis, d'atrevir-nos, de... No sé, molta gent diu que li connecta amb la seva infància, li porta records. A Corea m'ho diuen moltíssim, no? I li desperta també... No sé, hi ha una part que a mi m'interessa molt, que és fixar-me en petits detalls que són quotidians i que per això no els hi donem valor, perquè pensem que estan allà sempre. I, clar, quan ens manquen, és quan dius, ostres, això era algo que m'estava sostenint, no?
0: Clar.
1: I a mi m'agrada pintar sobre això i fer-lo extraordinari, no? I crec que per aquí també connecta molt la gent.

0: Ara entendrem per què sona Love of Lesbian, però hem d'explicar, i ens situem al voltant dels anys 2016-2017, un dia, després d'una jornada de feina pintant un mural a Xangai, arribes a l'hotel, cansada, i llegint una revista et trobes amb un reportatge sobre les dones bussejadores a Ainello. No sé si ho he dit bé.
1: Sí, més o menys.
0: Una illa petita de Corea.
1: Sí.
0: Són dones que pesquen amb apnea. I tu quedes fascinada amb aquesta història. I què passa?
1: Bueno, jo quedo fascinada perquè les fotos eren brutals d'un fotògraf coreà que es diu Hyun Kim. Jo no tenia ni idea, però eren uns primers plans d'aquestes dones, que diré que la mitjana d'edat deu ser 75 anys, però hi ha moltes que amb 90 encara estan bussejant. I eren uns primers plans després d'estar hores a l'aigua i tenien tota la marca de les ulleres, el neoprè, tot. Eren unes imatges que a mi em van impressionar molt i vaig pensar, però aquestes dones, eren com dinosaures, era una cosa raríssima. I vaig investigar i vaig descobrir que aquestes senyores feien això des del 1700 i pico. I em vaig interessar molt, vaig parlar amb la Cristina i vam dir, ostres, la propera vegada que anem a Corea, anem a Jeju, a la illa aquesta, jo les vull veure. I les vam anar a veure, des de la costa les vaig veient perquè porten com una boia taronja, que vas veient puntets al mar taronja, que són elles. Sí. I vaig fer uns dibuixos, allà amb unes roques vaig seure i vaig fer uns dibuixos d'elles. I em van fer una entrevista per una altra cosa, per una exposició que feia a un diari de la illa, i es van publicar aquests dibuixos. Jo vaig tornar a Barcelona i llavors al cap d'un mes o alguna cosa així em va contactar Hyun Ko, que és una documentalista molt coneguda a Corea. Portava 7 anys fent un documental sobre aquestes senyores, filmant-les, i em va proposar que li ajudés a la promoció d'aquest documental per arribar a la gent més jove, perquè no volia de cap manera, elles estan baixant en número i de 20 i pico mil que eren, ara em sembla que no arriben a 4.000, o sigui, desapareixeran.
0: Clar.
1: I ella volia que la gent jove les conegués i em va demanar que si podia ajudar-li d'alguna manera a promocionar el documental. Jo li vaig dir que sí, immediatament, i llavors em va sorprendre en dir-me, ok, pues jo et convido a venir a conèixer el grup de genios amb les que he estat fent el documental i a passar una setmana amb elles perquè puguis conèixer de veritat com viuen i perquè puguis agafar inspiració perquè després m'ajudis. I em va canviar la vida, realment. Em va canviar la manera de veure moltes coses i em va impressionar tant i vaig veure que tenien uns valors per mi tan importants que la Hyun ho va veure i va escriure una història que és La meva mare és una genio, que és un llibre, que és un best-seller a Corea i que al final hem complert, no, aquesta missió que ella tenia de que la gent jove conegui a les genio, perquè va per, no sé, la 30a edició, no sé, és una bogeria. I s'ha traduït a moltes llengües, entre d'altres al català i al castellà, que va ser, vale? El que el Santi Balmes va fer l'adaptació.
0: Com sorgeix això?
1: Doncs sorgeix per una altra aventura molt guai, perquè el Santi em va contactar a mi perquè ell tenia havia escrit un llibre, per nens, i volia veure si jo li podria il·lustrar. I em va passar el text i vam començar a... Era un llibre sobre el mar, també, sobre l'ecologia. I clar, quan jo vaig començar a fer els primers dibuixos, li vaig dir, mira, Santi, jo tinc aquest altre llibre que ja he il·lustrat i que té una temàtica semblant. I el va veure i va dir, ostres, és que és aquest llibre. Li va emocionar, li va encantar, i llavors vam deixar el seu i em va fer l'adaptació al català i al castellà de Mamis a Hanyo, de Mamas una Hanyo.
0: Tens moltes col·laboracions, per exemple, també amb el Marc Parrot.
1: Sí, amb el Marc Parrot moltes, clar, sí. Amb el Marc Parrot jo li vaig fer portades pels seus discos. Sí. Després vam fer 3 llibres que ell va fer les cançons i els textos i jo vaig fer les il·lustracions, que vam estar girant durant molts anys amb aquests llibres, a teatres, a escoles i demés. Tenim 2 fills junts. Vull dir, hem fet moltes coses, sí. Sí, hem col·laborat molt.
0: I també treballes amb la periodista cultural i escriptora Eva Piqué.
1: També,
0: creadora de 14.cat, una revista digital de difusió cultural. Fas il·lustracions amb ella. I això deia, quan va estar amb nosaltres l'abril passat, després d'escoltar el missatge que tu li vas deixar.
2: És un regal del cel que aparegués l'Eva a la meva vida, la veritat.
3: Som molt, molt amigues.
2: Molt, molt, molt, molt, molt, molt. I a part, en una edat en què ja no acostumes a fer amigues d'aquestes tan intenses, ja. No? Perquè va aparèixer a la meva vida fa 10 anys i té raó que al cap de no res ja li estava proposant de veure si fèiem una secció mitges, és a dir, textos escrits per mi, il·lustrats per ella, que és un luxe que te'ls il·lustri ella.
0: És fantàstic treballar amb amics, no?
1: Sí, de fet, nosaltres vam treballar abans de ser amigues, perquè el que va anar, jo... Les dues estàvem en un moment una mica complicat de la vida i llavors jo llegia molt els seus textos i el 14, que em sembla un mitjà inspirador al màxim, no? Sempre he sigut molt fan. I llavors jo li vaig escriure, sense conèixer-nos, i li vaig dir, ostres, m'agrada molt el 14 i si un dia vols jo col·laboro encantada perquè em sento molt identificada. I em va contestar el moment, que és una cosa que té l'Eva, i em va dir, ostres, és un moment molt difícil per mi, però vull fer una secció amb tu si et ve de gust. I per mi va ser un regal. No ens coneixíem, vam fer les primeres col·laboracions sense haver-nos vist encara en persona. I després hem anat fent més amigues i ara és una de les meves millors amigues, sí.
0: Que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I marxem amb Feel Good, que també t'agrada.
1: Perfecte, m'encanta.
0: Nina Simone. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, un plaer.
0: I nosaltres tornem demà amb un altre irrepetible de seguida butlletí i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda. Birds flying high, you know how I feel.

0: possessive, not holding.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12. Ara mateix, pendents, ho acabem de sentir, eh? Amb els companys dels serveis informatius, arrenca la desfilada militar a Madrid, manifestacions en marxa ja també a Barcelona, la capital catalana. Ara ja estem al corrent del que està passant. D'aquí una estona tornarem a connectar amb tots plegats per saber com evoluciona la història. Eh? Parlarem amb Lorena Enns, també anirem al Servei Català de Trànsit. Aquesta hora encara tranquil·litat, però s'ha d'anar complicant la situació a les carreteres i autopistes. Han de tornar molts milers de cotxes avui cap a Barcelona i la seva àrea metropolitana. I nosaltres aquí esperem, de seguida en directe aquí al matí de Ràdio 4, és a José Corbacho i David Fernández. Jordi Vila.
1: O el que és mateix, no somos Estopa, eh? Un espectacle en forma de conversa entre dos amics que acumulen dècades compartint teatres, platós i rodatges i que es podrà veure del 21 al 25 d'octubre al Teatre Borràs. Ja l'han vist 25.000 espectadors.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs au, molt aviat seran molts més. Escolta'm, si us heu separat, sapigueu que, segons els experts, mantenir bon rotllo.